0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
7: Jo no sé si Lola és León.
8: Hola, bon dia, bon dia.
9: Bon dia, senyoreta.
8: Bon dia, Catalunya.
10: Josep Maria Mainà.
11: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
12: Molt bon dia,
13: tingueu.
12: Molt bon dia, molt bon dia.
14: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
12: Sí.
14: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
15: Emociona, això.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
14: Per què sopa de cabra, Gerard?
16: La cabra és un animal molt potent.
14: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
17: Cada dia. Tinc una foto amb el Cló de Pons.
18: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
19: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser, però, estàs escoltant la remissió, o bé, ho estàs escoltant en format podcast a la pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat a la món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquestes, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tenim la Júlia Català, és una jove cantant i productora de Sant Cugat, que acaba de publicar, amb el suport de la gent de Medusa Studio i en Roger Rodés, el seu EP de debut, un EP interessantíssim i una manera de començar la carrera musical amb el peu molt ferm. Per tant, valia la pena convidar-la i que ens ho expliqués una mica. Això serà a la segona hora del Catalunya Express d'avui, perquè en aquesta primera rebrem els Sutherland, aquesta formació que aquest any han fet Diana amb una cançó que s'ha convertit en un èxit a les ràdios i també a les xarxes socials. Es tracta de Tutu Turu, un autèntic èxit viral que els ha donat, doncs això, alegries a aquesta banda que fa temps que lluiten per fer-se el seu lloc en el panorama musical català. Avui amb nosaltres els Sutherland. Això serà, però, després d'escoltar una altra novetat. En aquest cas, són dues veus femenines, la Naina i la Jules, fent una versió d'un clàssic ja del sopa de cabra, no? Dels Oques Grasses. La cançó és Cara de Cul. Cool.

0: Aquesta cançó quasi que no cal que la presenti, perquè és el Tutu Turu, és un dels temes, no de l'estiu, sinó de l'any. I no podem acabar la temporada aquí al Catalunya Express sense convidar els autors d'aquesta cançó, que són els nostres amics de Sidherland. Què tal, com esteu?
1: Què tal?
0: Tenim, per una banda, a l'Uri i en Roger. Per cert, que aquí lo tonto, hem incorporat el Roger sense fer gaire soroll com a membre ja, de fet, de la banda. Expliqueu-me això.
2: Segur que ja havies fet entrevistes amb el Roger, però diferents, o sigui, no amb Sidherland.
0: Mira que fa anys que ens coneixem, Roger, que sí.
1: Jo diria que fa com fàcilment 10 anys.
0: Tranquil·lament.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: O més, perquè vaig venir, recordo, a La Pedrera, que
0: exacte,
1: era una secció...
0: Sí, sí.
2: Ah, a Vilafranca, potser... no sé què...
1: Potser 2014 o 2015,
0: eh? A veure, tu venies amb calça curta i amb la teva mare, que t'agafava,
1: sí, sí, sí,
0: la portava,
1: sí,
0: de la mà, la teva mare, o sigui que...
2: Això no
0: és molt
2: canviat,
0: jove. No, però vull dir que el Roger, ara encara és molt jove, però
2: sí,
0: quan va
2: jove,
0: començar,
2: sí,
0: a venir aquí, encara ho era més de jove. I jo me n'alegro perquè ja se'l veia que tenia, doncs, això, una... ganes de formar part del món de la música, i el tio està aquí treballant sudor i comencem a veure fruits, que cosa que m'alegra molt. Però expliqueu-me això, com ha anat aquesta incorporació oficial del Roger al Sidherland? Ja hi era, d'alguna manera, però...
2: Sí, això és veritat. Vull dir, quan Sidherland vam començar i ens vam fer molt amics amb el Roger, i mica en mica, tenint en compte que el Roger i jo som productors i treballem molt junts des de fa ben bé 6 anys, també el grup va començar mica en mica a anar ajudant, donant un cop de mà, formant una part, fins que ja va ser tan evident que vam dir, bueno, ho fem oficial, i que ja, perquè també tenir-lo a la sombra, doncs tampoc no tenia cap sentit.
1: És que vam començar compartint empresa, diguem, perquè tenim, mm-hmm, aquest estudi d'Oreste Records on fem 100 cançons l'any, o sigui, fem una borrada de cançons per teatre musical, per artistes, per tot, i vam començar a compartir pis, també. Llavors, clar, l'únic que quedava era que formar part de la banda. Exacte.
0: Esteu bé. A banda del Roger, el Sidherland també són d'aquelles bandes que fa molts anys que coneixem i que els hem vist picar pedra, i ja ho heu fet tot, fins i tot a Eurovisió, o intentant a Eurovisió. Vull dir que jo m'alegro moltíssim, ho dic de veritat, veure que comenceu a treure raït de tot aquest esforç que porteu de totes aquestes temporades, doncs això, picant pedra i publicant coses i fent coses interessants. El cas és que heu fet la diana amb aquesta cançó, que és Tu-tu-turu. Vosaltres, que ara que deia el Roger que feu 100 cançons cada any, ja teniu el secret de que hi hagi una cançó que, pel que sigui, destaqui? O és una cosa de... és màgia? És sort? Què és?
2: No ben bé. O sigui, hi ha d'haver un punt d'inspiració, hi ha d'haver un... O sigui, s'han d'ajuntar molts factors. Però sí que és veritat que, fent nosaltres tantes cançons com fem, quan veus la... que s'han alineat els astres, ho tens clar. I nosaltres, quan vam fer el Tututurú, vam dir, no sabem què passarà amb la cançó, perquè això...
0: Depèn de moltes coses.
2: Depèn de moltes coses, però vam dir, és clarament la millor cançó que hem fet mai. Ens posàvem les mans al cap de, hòstia, no podíem parar d'escoltar-la a l'haver-la acabat. Després de 4 dies gravant-la, produint-la, editant-la, etc., anar a agafar el cotxe, des de l'estudi que teníem al poble fins a Barcelona, en bucle sense parar, però absolutament embogits. Llavors, és ben bé que vam veure que havíem fet alguna cosa que era, com a mínim, el millor que havíem fet mai. I ja després el que pugui passar és una altra cosa, però... Uh-huh. Però la sensació aquesta la teníem.
0: Clar, anant al detall, són 3 mesos consecutius sent la cançó més radiada a les ràdios musicals catalanes, 1 milió de reproduccions a Spotify, passat ja, 12 setmanes al top 10 de Shazam, per tant, això és un èxit indiscutible per a vosaltres. En aquest ecosistema que tenim actualment, que és això de les reproduccions a les plataformes i tot plegat. Però... Què representa per a vosaltres això, que és un número tan important per aquesta cançó? Ja no només a nivell d'això, de números, o de calés que us puguin entrar, sinó de no ho sé, de prestigi o de repercussió del vostre projecte.
1: Bueno, l'Andreu deia, quan vam acabar de fer la cançó, va dir, jo amb aquesta cançó vull un premi. I llavors, no sé si hi haurà un premi
0: això,
1: físic,
0: el Xavi,
1: material...
0: El Xavi està trucant ja al d'allò.
2: Està rondant
1: un bitllet. Que ens fabriquin una coseta.
2: No, jo crec que... O sigui, jo realment penso que...
0: Ja l'ha trucat fa dies. Ah, no, va bé.
2: No, jo el que penso, i crec que va molt lligat en això que deies, no? Dius, Sidherland és un grup que coneixem de fa molts anys i que han picat molta pedra, i tenim aquesta sensació, doncs, que... per primera vegada estem traspassant al públic de veritat. O sigui, portem una carrera llarga, hem fet moltes coses, les quals podem estar molt orgullosos i molt contents, però aquesta és clarament la primera vegada on veiem un retorn de la gent bastant massiu, diguéssim, no? Missatges cada dia i tal, i és aquesta cosa de recollir fruits i dir, bueno, hòstia, aquesta vegada l'hem encertat.
1: Mm-hmm. I trobo que ha valgut la pena, cada aprenentatge i cada cançó que hem tret, tot ens ha acabat aprenent i donant més eines, mantenint la frescor. Crec que estem en un punt bastant fresc a nivell compositiu, mm-hmm, a nivell de producció i tot, però sí que crec que ha arribat en el punt just, en l'equilibri entre aprenentatges i frescor. No sé si això té sentit.
0: No, té sentit. I esteu una mica analitzant per on passa la viralitat de les cançons. Vull dir, en el vostre cas, en el cas del Tututudru, on va començar? TikTok, Instagram, YouTube? Com es va generar la guspira que va encendre aquest foc?
1: Sí, va ser com una mica una combinació. De seguida ja vam tenir com el suport de tothom abans de treure-la, que això és molt bona senyal, perquè quan ensenyes la cançó als seus coneguts, a gent del sector professional, i et diuen, ostres, aquesta cançó indiscutiblement mola, això ja ho teníem d'entrada. I llavors, quan la vam treure, va ser una combinació del món de mitjans i una combinació del món de TikTok, que de seguida, crec, m'atreviria a dir, que hem fet la campanya més pesada i més insistent i més ben...
2: Absolutament.
1: I més ben fet a nivell digital, com a mínim dels últims anys a Catalunya. Perquè...
0: Però tu és campanya, vols dir, vau invertir calés?
1: No, campanya orgànica de gravar-nos molts TikToks i penjar un TikTok cada dia des del novembre fins a ara, que ja estem fent cada dos dies una cosa així.
2: Per no dir mentides, crec que algú de calés sí que s'hi ha arribat a ficar, però insignificant, o sigui...
0: Perquè vegi que hi ha voluntat, diguéssim.
2: Sí, exacte, sí. Si ja s'havia fet viral abans, que això, que sí que al final algo de calés hi va acabar. Però vull dir, la viralitat va venir de ser pesats més que de...
0: O sigui, vosaltres fent vídeos cada dia a TikTok.
1: Cada dia, fins que un dia, a partir d'un ball que ens va fer la Marta Roig, el vam anar cremant, i al cap de dos mesos d'haver tret la cançó, un dia un vídeo gravat a Montjuïc, a les 10 de la nit, un dia que vam decidir agafar el bici i pujar cap allà dalt, aquell vídeo de cop, el dia següent, 100.000 o 200.000 reproduccions, i a partir d'aquí cada vídeo que fèiem ballant aquesta coreografia i cantant el tema, xifres bastant bèsties que mai havien viscut.
0: I aquí ja flipant una mica, no?
2: Sí, sí, perquè dius, bueno, ara has fet el vídeo aquest i a la gent li ha fet gràcia. Però és que feies l'endemà el mateix vídeo i lo mateix, l'endemà el mateix vídeo, lo mateix un altre cop, dius. I clar, doncs ja està, si m'ho poses així de fàcil, jo vaig fent.
1: I el públic, clar, tenim la sensació que el públic es va renovant amb cada vídeo. Perquè si no, tu veus un altre cop la mateixa història i ho passes. Però sí que durant mesos els vídeos tenien èxit, això vol dir que el públic cada cop es anava renovant, sí.
0: Però sí que, no ho sé, jo no he sent mai viral ni he tingut mai un èxit com aquest, ja m'agradaria, però bueno, no ho sé si m'agradaria, tampoc sóc músic, però a vegades dono la impressió que estàs una mica el que vulgui la plataforma en qüestió, diguéssim, no? És mica, bueno, esperant que ells sí, et donin suport i et donin viralitat. Vull dir que no està a les teves mans, segons
2: sí,
0: les coses.
2: Sí, passa que almenys la forma en què ho hem viscut nosaltres és sempre estàs una mica pendent de que quan fas cançons sempre hi ha algú a l'altra banda i estàs pendent del que diuen, del que no et diuen. Aquesta vegada, el fet de que la gent li agradés tant el vídeo, la coreo aquesta senzilla, tal, va ser, mira, noi, si us agrada això, farem això i ho viurem bé, perquè portem molts anys fent cançons, si s'ha de fer això, escolta,
1: endavant. Jo pensava que això de fer un ball de TikTok no funcionava, eh?
0: I es veu que sí.
2: Sí, perquè tothom et diu, bueno, és que el TikTok no sé què, tal. I el dia que ho fas i et surt bé, pues, home, dius, pues era veritat.
0: Pues és veritat, saps? De fet, la coreo també és bàsica, eh? També tens un punt...
1: Si la podem fer nosaltres, és que sí, és que és bàsica.
2: És que la pot fer tothom i llavors, clar...
0: Bueno, jo què sé, doncs ja està bé que...
2: Sí, és una de les claus
0: de l'èxit. Que no sigui, no cal que siguis un gran ballarí per apuntar-te al Tututurú. De fet, per mi, és una mica... És el nou Riquití d'aquest any, diguéssim, no?
1: Quin piropo, és veritat.
0: No ho sé, jo hi veig bastanta similitud amb el fenomen, diguéssim, no? Mm-hmm. O què?
2: Pot ser. Clar, aquesta cosa de les síl·labes aquestes,
0: sí,
2: que no volen
0: una,
2: dir
0: una
2: res...
0: Una frase que s'enganxa, algú... que no saps per què, que tampoc té cap sentit, i que s'enganxa...
2: Sí, sí, no? hi ha algú d'això, és hipnòtic, no?
0: Exacte.
2: Riquití, tuturuturú i aquestes coses.
1: El Mamadouche és un artista que admirem molt, creiem que és un dels artistes que millor ho està fent, i aquesta cosa també amb un punt llatí, amb un punt d'ironia, també la tenim nosaltres com a grup. O sigui que sí que, d'alguna forma, té sentit el que estàs dient.
0: TikTok ho peta, YouTube també, déu-n'hi-do, com està funcionant el videoclip d'aquesta cançó. A més, de molt divertit el videoclip, vull dir que té la seva gràcia. Però d'aquestes plataformes que heu apostat a tope per TikTok, heu repartit a tot arreu, com heu organitzat això?
2: Hem fet el que hem pogut.
1: La veritat. A tope, o sigui, YouTube Shorts fins i tot.
2: Sí, YouTube Shorts també. Tot el que més o menys hem sabut gestionar i tenir a l'abast, etcètera, etcètera. Ho hem anat fent, però una mica al tuntun, vull dir...
0: L'èxit d'aquesta cançó, en quin moment us ha enganxat a vosaltres, com a banda, al Sutherland? Com estàveu quan ha esclatat aquesta cançó?
1: Aviam, estàvem, clar, feia un anyet o així que jo m'havia sumat a la banda, llavors estàvem una mica...
0: L'anterior àlbum era del 24, crec, vull dir que no, feia un parell d'anys que va publicar aquí l'últim disc.
1: I estàvem experimentant una mica, estàvem fent... com una cosa amb influències clarament llatines, amb molta experimentació, de cop barrejar diferents gèneres en una cançó, també aprofitant que tenim l'estudi, que ens agrada molt experimentar i provar coses de producció, ens estàvem com, trobo, complicant molt i fent coses com molt elaborades que s'allunyaven una mica del mainstream, creiem. Estàvem tastant una mica, fent uns quants tastets, fins que va sortir el Tututuro.
0: Escolta, i com dius, també treballeu molt per altres artistes, suposo. I que això us ha donat també l'oportunitat de provar molts estils i d'això, d'experimentar a tope, no? Cada artista requereix la seva producció diferent i us heu de posar una mica amb el trajo d'aquell artista que produïu en aquell moment. Això ha de ser molt, molt divertit, com a mínim.
2: És molt guai, i és molt guai que ho compartim també els dos, i el Roger controla més de coses més urbanes, més, jo temes més una mica més rock i tal, i llavors podem fer una miqueta de tot i disfrutem molt. També és això, de la mateixa manera que hem après nosaltres com a grup, el que ens surt bé, el que no, el que ens agrada, el que ens ve de gust, el que funciona i el que no, també ho hem vist en els nostres companys que venen a l'estudi a produir, el que els hi surt millor, el que els hi surt pitjor, el que els hi funciona més i menys. Vull dir que també, vulguis que no, és un aprenentatge que també tenim nosaltres en les carreres dels nostres companys.
1: I quan et creus un artista i quan no te'l creus, que moltes vegades un artista, per molt bé que canti, per molt bé que faci les coses, si no té un personatge, una identitat que sigui creïble i que sigui real amb qui tu ets o amb el que vols transmetre, no acaba funcionant per molt bo que sigui el tema. I crec que justament amb el Tututuro ens ha passat, no?, que ens hem aprofitat d'aquesta absurditat, d'aquesta ironia, d'aquesta cosa més normal que tenim nosaltres, d'alguna forma, i ens ha anat bé per això. I tu, això, com un dels ingredients,
2: sí,
1: és aquest.
2: Sí, també, jo, que abans ens deies en quin punt estàveu, crec que fins aquí, Sutherland sempre havíem volgut anar més de flipats del que realment érem. O sigui, intentàvem... Era pretensiós, crec, el projecte de Sutherland. Ara...
0: Era aterrat una mica, o què vols dir?
2: Crec que som més naturals, i aquesta cosa més de... Bueno, sortim fent el ball de forma absurda i no pretenem fer-ho bé ni... Crec que això ajuda i que ha fet que la gent també ens rebi amb una màscara menys, diguéssim. Clar. Crec.
0: No heu arribat més fàcilment, diguéssim, no? La gent
2: crec que sí.
0: Heu connectat més fàcilment d'aquesta manera. Però clar, també imagino, amb algú com vosaltres, que porta molts anys fent cançons, produint per altra gent i fent moltes produccions a l'any, i que tomat us peti una cançó, també us deu passar que dieu, hòstia, per què aquesta cançó i aquesta altra no, que és de putíssima mare més que l'altra? Això imagino que a vegades us passa pel cap.
2: Sí, sí, de, no? De vegades sí. També. De vegades hi ha autèntiques bombes que veus
0: que
2: no fan gaire explosió, saps? Sí, això passa, això passa. I també algunes que peten que no t'ho esperaves. Vull dir, alguna cançó que hem fet... no diré noms, no? Vull dir,
1: també per la viralitat, moltes vegades,
2: sí,
1: no?
2: Sí, crec que estem pensant en el mateix tema.
0: Sí? La veritat és el...
1: Bueno, que és cert que moltes vegades fins i tot les composicions i les produccions, i quan una multinacional et demana fes una cançó per tal artista amb aquests estils, moltes vegades ja es busca a les sales de composició quina serà la frase TikTok perquè després puguis fer el trend a partir d'aquella frase i que pugui viralitzar i després això repercutir en streams i en visualitzacions. Vull dir que és un argument fort.
0: Déu-n'hi-do. Clar, però un productor com vosaltres, treballant en aquestes condicionants de saber, no, és que hi ha una frase que ha de colar, ha d'encaixar en uns segons determinats, i totes aquestes condicionants que ens hem posat a sobre de les xarxes socials, vull dir que no ha de ser fàcil, es complica la vida d'alguna manera això, no?
2: Sí,
0: no.
2: Sí, i crec que precisament si alguna s'ha viralitzat és quan no hem estat intentant de, ei, aquí va la frase TikTok, sinó el concepte anava una miqueta així i ha funcionat en general, saps? No tant potser anant a buscar la frase concreta, que així potser es nota massa, el truco.
1: No, o sigui, de vegades surt bé, això de limitar, i el Drexler deia que la libertat a vegades te limita, no? I sí que és cert que de vegades hi ha indústries com el mercat asiàtic, per exemple, que sí que et passen un brief amb les condicions superconcretes de estas palabras clave, la nota màxima tiene que ser esta, i esta referència.
0: Quan dius mercat asiàtic, què vols dir?
2: Sí, acaba de llançar aquí,
0: aquí una bomba. Que feu cançons pels BTS, per exemple?
1: De vegades fem cançons per Àsia, pel món Àsia. El món, Japó, Japó, Corea, Taiwan... El que passa que, clar, aquí competeixes amb tot el món i és complicat, però a vegades en col·loques alguna i sí que el que t'envien són referències d'artistes anglos i, bueno, has de fer una cosa similar però que no sigui del tot igual. I si algun artista
2: té un disc d'or d'un disc del Japó.
1: En sèrio? Una boyband japonesa.
0: Ah, i tens disc d'or al Japó d'aquesta boyband?
1: Ah, exacte.
0: Hòstia, clar, és que aquestes coses no s'expliquen i està bé que vinguis aquí i expliquis això.
1: Sí, estic
0: flipant molt. Com va anar això?
1: Bueno, és això, que de vegades fem cançons per Àsia i jo fa molts anys que treballo amb un productor també de València, que es diu José Manuel, que porta tota la vida fent cançons per molts artistes, però per Àsia també, i de tant en tant fem cançons a distància, entre els dos, les enviem i de tant en tant t'endús alguna alegria.
0: Està bé. És allò que hi ha una banda que busca repertori nou i fa comandes, diguéssim, no?
1: Correcte.
0: A diferents productors de tot el món i envieu propostes i us la compren o no, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha com un procés molt sistematitzat. T'envien un brief, com unes peticions, amb les condicions i tal, tu l'envies, que competeixes, ja et dic, amb productors d'Estats Units, amb productors de Suècia, el que sigui, llavors, si te l'agafen, te la posen en hold, com en reserva, i si te l'acaben agafant, et fan un cut. Llavors, bueno, és com... El mercat d'allà funciona una mica diferent, però també té la seva gràcia.
0: Escolta, i un disc d'or al Japó, sense entrar en detalls, et dona per viure o què?
1: No, o sigui, realment això té truco.
2: Queda guapíssim a l'estanteria, però...
1: O sigui, és una cançó...
0: Però, home, alguna cosa l'has pillat d'això?
1: Sí. És una cançó dins d'un disc que sí que ha venut més de 150.000 còpies físiques, però en el disc potser hi havia 20 i pico temes. Llavors, s'ha de repartir el pastís entre tots els autors de totes les cançons.
0: Però, bueno, escolta, allà estem.
1: Exacte, sí.
0: No? I, clar, els drets d'autor, bueno, que tornen cap de molts anys, suposo. Vull dir que això anirà generant diners.
1: Esperem que sí.
0: No?
1: Ja ho veurem.
0: Creus que guanyaràs més calés amb això del Japó que amb el tututuru?
1: No, crec que amb el tututuru.
0: Sí?
1: Intueixo, no
0: ho sé. Faràs més, eh?
1: Encara no tenim res del tututuru, però...
2: Bueno, no ha arribat, però tenim molta fe.
1: Tenim molta fe.
0: Clar, i més per totes bandes, que si YouTube, que si... Bueno, TikTok ja no paga, no es veu?
2: Crec que sí. Una amiga que li havia funcionat molt al TikTok ens va passar unes xifres que també eren ridícules.
0: Ah, o sigui... Spotify, però l'almoina que dona Spotify, però
2: exacte.
0: Bueno, escolta, aquí estem. Exacte. Anem al videoclip, perquè el protagonista del videoclip, que somia ser estrella del rock, astronauta, futbolista, està basat en la vostra pròpia autobiografia. Us hi sentiu identificats també, o què?
2: No com a tal. O sigui, segur que una mica com tothom, no? El voler, aquesta pretensió de l'èxit i tal, crec que tots d'alguna manera o una altra la tenim, però això va néixer una mica de que l'Andreu, quan estàvem fent el tema, bueno, de què fem aquesta cançó? Va dir, jo he llegit una cosa que fa gràcia, que és que els nens, quan els hi pregunten què volen ser de grans, no diuen, sempre diuen professions, astronauta, arquitecte, mai diuen que volen ser feliços.
0: Yeah.
2: I vam dir, i sí, tirem d'aquest fil de... Jo em pensava que la felicitat era una cosa, però en realitat la felicitat estava en un altre lloc. I això és el que vam intentar convertir en cançó de forma divertida i irònica una miqueta, no? Portar un personatge que aspira a una sèrie de coses fins que coneix algú i se li canvia la vida.
0: Perquè l'Uri i el Roger, de petits, ja volen ser productors musicals? Jo diria que sí, perquè el Roger, dono fe, perquè quan va venir aquí ja era molt petit.
1: De vegades ens trobem a gent pel món que jo conec de fa 13 anys, ostres, de Ràdio Canet, o de Ràdio 7 de Ràdio, no? Perdó, parèntesi.
2: Sí, és que el Xavi flipa, tio, perquè anem on anem i el Roger sempre es troba algú que va conèixer fa 10 anys a un festival de no sé què. Ja no me recordo la pregunta.
0: La pregunta és, si ja de petits volíeu ser productes musicals, dedicar-vos al món de la música?
1: L'Uri, des de quart d'ESO, que va fer una obra de teatre,
2: És que això, la meva mare diu que des que vaig fer una obra de teatre ella va saber que jo havia de ser artista i que jo també, però jo volia ser músic, no? És veritat que després la vida m'ha portat pel món del teatre i això sí que no ho vaig veure venir. I això sí que és curiós. Però jo, la veritat és que jo volia ser músic intèrpret. O sigui, tocar. I després em vaig adonar que se'm donava més bé entendre la música que interpretar-la o tocar-la. I aquí, per això jo ja era bastant més gran, i em vaig adonar que era millor com a productor i ideòleg, diguéssim, que executor directament.
0: Però tampoc renuncies a l'escenari, eh?
2: No, m'agrada molt, m'agrada molt, però no aspiro a ser la Beyoncé, espero a fer cançons xules i cantar-les molt bé, defensar-les molt bé i fer-les de manera que emocionin. Però no necessito ser el millor, ja.
0: A La vida líquida ja hi havia una pinzellada llatina, barrejada amb electrònica, i aquí una mica el tututuró, una mica incidir en aquesta línia. No sé si esteu treballant més cançons així també, vull dir que sigui una mica la vostra segell aquest.
1: Sí, a La vida líquida ens, d'alguna manera, vam agafar moltes influències d'Itàlia, no? Així en plan conya,
2: una mica.
1: Fins i tot moltes de les melodies que estàvem component mentre fèiem el disc les fèiem com en italià inventat. I crec que d'alguna manera l'estela d'allò que vam començar a fer La vida líquida, aquí l'hem evolucionat. La intenció amb aquest nou projecte que estem treballant ara era començar agafant referències llatines i barrejar-les amb el nostre EDM i pop, i una mica d'això sí que hi ha amb les noves cançons, però també estem oberts al que arribi, no?
2: Espero que cap italià mai senti cap de les demos que fèiem nosaltres amb un italià inventat, perquè és fort. Però sí, vull dir, anem en aquesta línia, jo crec.
0: En els crèdits de la cançó, a vegades els analistes ens fixem aquestes xorrades que la gent no li fa cas, però és igual. Apareixeu com a productors i enginyers de la mescla. Vull dir, però, heu fet tota la feina vosaltres. Tot i que hi ha molta gent que això ho delega, diguéssim, no? Ho fa mesclar per algú altre, un estudi que no pot estar en un altre lloc del món. Vosaltres feu tot el procés. Per què ho feu així?
2: Per l'empresa, o sigui, és a dir, nosaltres treballem a Doreste Records i acostumem a... Sempre acabem, o sigui, comencem produint una miqueta entre els dos, més el Roger al principi, i jo acabo de fer el procés final. I a mi m'agrada molt. Els últims anys em vaig dedicar molt a aprendre a mesclar i masteritzar i tal. És una cosa que també vaig anar aprenent i disfrutant cada cop més, i aleshores entre tots ho fem tot. I crec que és una cosa que és molt xula, perquè vol dir que la música passa des del nostre cervell directe al de la persona que ens escolta. O sigui, no hi ha cap filtre, a no ser que algun dia decidim que algú escriu una cançó amb nosaltres perquè ens fa il·lusió, no sé què, però en general, i és un cas el cas del Tututurú, vull dir, va directament del nostre coco al de la que ens escolta.
1: Sí, tenim un sistema pel qual creiem que és millor mesclar-ho i masteritzar-ho nosaltres que no portar-ho a algú altre, perquè tenim com la manera de fer-ho sonar com tenim al cap. I com que també som dos caps, i l'Andreu també, no? Que l'Andreu també està amb nosaltres moltes vegades, fent-nos un cop de mà, passa per tres cervells i tres oïdes, i llavors amb això en tenim suficient.
0: Clar, estem en un moment en què qualsevol pot gravar un disc a casa seva amb unes eines bàsiques. Però vosaltres, que sou productors, que treballeu per a moltíssima gent i ja fa molts anys, fins a quin punt influeix l'equipament d'un estudi, els calés que t'hi has gastat, en el resultat que pots treure? Perquè a vegades sembla que no sigui tan important, però no ho sé. Què opineu vosaltres?
1: A mi t'he de dir que m'agrada molt la trinxera. O sigui, m'agrada treballar des de l'equip més nefast.
0: Hi ha un productor, que no diré el nom, que diu, no, jo és que treballo un micròfon de 100 euros, comprat el Temu, i un programa que no té ni llicència, que és pirata. M'ho ha passat. Em va dir, aquest any potser compraré la llicència, perquè ja em fa una mica de vergonya.
1: Ja va tocant.
2: Clar, jo, a mi, el tema del material, això m'agrada per romanticisme. Perquè m'ho passo bé jugant. Ara un micro nou, ara uns altaveus nous.
0: Ah, aquest fetichisme, dels aparells.
2: Sí, i no pares, i molts botonets, i moltes llumetes i tal. Però reconec que és purament romanticisme i diversió, per no anar-te avorrint amb els anys que van passant, vas provant coses noves, però crec que pots fer música espectacular si tens, això sí, bones orelles, eh?
1: I s'ha de ser músic, també.
0: S'ha de ser músic, no?
1: És superimportant ser músic i no posar quatre loops que després el baix no et funciona amb el que està fent la guitarra. O sigui, primer passar per ser músic i després ja especialitzar-te en el disseny de so, triar a veure quins sons. També moltes vegades posem la mescla com un procés diferent, però la mescla comença amb la selecció de sons. si el so s'assembla molt al resultat final que la teva oïda vol, ja estàs avançant en el procés general.
0: Clar, l'altre dia algú m'explicava, bueno, algú no, el Manu Guix m'explicava, que també és un molt bon productor, que ara treballeu molt en sentit de que aneu a buscar bases, una base de dades que hi ha, no? Que feu les bases que us agraden, no sé què, és com, es munta com una mica de puzzle, i que la feina del productor passa una mica per això, per saber triar els sons que faràs servir, però que, bueno, que molta feina ja ve feta, diguéssim.
1: Sí, és cert, és cert.
2: Sí, totalment. No? Moltes vegades això és ajuntar coses. Ara vull això, no? I ho vas a buscar, aviam, això m'encaixa? Val, sí. I igual busques i no ho trobes, també, però bueno, els bombos són un bombo que fa... No? I la caixa fa... I llavors, pues,
0: anar, això són elements puzzle, que tu has de fer però... el puzzle, diguéssim.
2: Exacte, no? tu t'apanyes a fer el puzzle, però no has d'agafar un bombo i tocar el bombo, diguéssim.
1: Ni que hi hagi un enginyer que prepari el micro en la posició adequada. De fet, hi ha cançons molt mítiques com l'Espresso de la Sabrina Carpenter, que majoritàriament es va construir amb loops d'aquest programa que dius tu, aquesta aplicació que es diu Splice, que són dos loops o tres de la marca Oliver, que és una marca molt coneguda amb samples molt guais, i majoritàriament està composat per aquests elements.
2: El 70% del tema són tres loops.
0: Del que escoltem actualment a la ràdio musical, vosaltres que tenim vida amb això, quin tant percent està fet així, amb aquesta manera de treballar, diguéssim? Què creieu, més o menys? Tampoc...
1: És un híbrid tota l'estona, perquè les cançons sí que tenen elements fets amb això, que són loops que es posen directament, però després potser els sintes es programen, es toquen, i les guitarres també es graven, i les veus també, llavors... Tot sí. És un híbrid.
2: El que és segur és que el 99 o el 100% inclouen això d'alguna manera, en més mesura o menys mesura. El que deia l'Espresso, pues és un gran percentatge del tema. Hi ha temes que només serà una petita capa, diguéssim, però que totes o quasi totes ho fan servir d'alguna manera.
0: Aquestes. Ara que el Tututuru ja és un èxit, no sé si teniu la temptació de fer el Tututuru 2, diguéssim, de tornar a repetir l'èxit. Que suposo que això és molt normal, també molt lògic, que vulguis tornar a reproduir l'èxit que has tingut, però no sé si en el vostre cas ja també ja us obsessiona això de, ostres, intentem tornar a fer una cançó com aquesta.
2: Ens va obsessionar.
0: Sí?
2: Sí. Ai, notàvem la pressió en general, o sigui... la gent... És veritat que hem tingut molt de temps per fer-ho, diguéssim. Per fer el següent que vindrà de Sutherland, hem tingut temps perquè hem tingut l'avantatge que el Tututuru tothom la volia seguir posant sense parar. Llavors això et dona marge per seguir treballant. I sí que pensem que no ens hem d'obsessionar amb el que és el Tututuru, podem ser continuistes sense passar-nos. I aleshores hem estat en la búsqueda aquesta i crec que hem trobat cançons xules i algunes s'hi assembla més, alguna menys, però que ens agraden molt i que creiem que són genuïnes, més enllà de buscar una certa continuïtat.
0: Perquè, clar, ja toca un àlbum nou, perquè si l'entrés sí. El 24, estem al 26, són 2 anys, i normalment una banda, 2-3 anys, com a molt, ha de treure un disc.
1: Sí que és cert que el Tututuru ens ha condicionat una mica a nivell de full de ruta, llavors traurem àlbum, la nostra intenció és treure àlbum, intuïm cap a meitats de l'any que ve, però de moment encara anirem ensenyant unes quantes cançons, i és el que deia l'Uri, hi ha cançons una mica més continuistes i d'altres que no ho són per res, i que anem a fer cançons per emocionar i cançons que són xules de per si, perquè també crec que nosaltres al final som músics i tenim històries per explicar i no hem de renunciar també a aquesta part.
0: En tot cas, aquest estiu esteu fent el Tututuru Tour, i esteu recorrent festivals, festes majors, emissores de ràdio, fent la coreo i això, compartint amb el públic aquesta cançó que us ha portat a l'èxit. Com teniu l'estiu, aquests 2 mesos que
2: arriba ara? Sí? Molt bé, i és una cosa que ens agrada molt, sortir a anar per pobles i ciutats de Catalunya, i tal. És cansat, t'he de dir. És una cosa que venim precisament d'un fin de 3 bolos, i el dilluns estava... vaig necessitar una grua per aixecar-me.
1: Estem en aquest punt de rockstars precaris, no? Que encara no estem en el punt de ser...
0: Clar, és que venim de la Revella de Sant Joan, clar...
1: Correcte. Ojo, I hi ha molta cosa que l'hem de fer nosaltres, no? Estem carregant el material local, portar-la, el no sé què, el sol, totes aquestes coses. Arribem a casa a les tantes de la matinada. Llavors, bueno, és guai, però sí que és el que diu l'Uri, és cansat.
0: Però i espera't, no? Perquè ara, juliol i agost, teniu el teu, però o pareu, què fareu?
2: Sí. No, déu-n'hi-do, tenim bolos, inclús, tot dic una mica de memòria, però setembre i octubre també. Vull dir que bé, bé, ens mourem i tenim ganes, perquè també hem estat treballant molt en l'espectacle que és, no? I portem una infraestructura molt gran i molta gent quan sortim a tocar, o sigui que és un moment molt divertit.
0: És per vosaltres és una mena d'impàs aquest estiu del 2026 en el sentit

0: i molt aterrats, però alhora estem apostant moltíssim i invertint molt perquè ens agrada i perquè hem d'aprofitar el moment, però també pensant en el que vindrà, perquè creiem que ara comença el bo de veritat.
1: Ep.
2: No puc resumir millor.
1: Això vol dir que hi ha coses que no es poden explicar, o què?
0: Ah, també. No anava per aquí, però també. Hi ha moltes coses que no es poden explicar.
1: Home, jo què sé, no sé si existeix, però una remescla de la cançó, no sé si heu pensat ja.
0: Hi ha diverses remescles.
1: Ah.
0: Sí, diverses remescles i diverses coses.
2: I és una de les que no es pot explicar.
1: Hi ha remescles publicades o no?
0: N'hi ha una de publicada.
1: Una publicada, no l'he enganxat. Però n'hi ha més que han d'arribar. Fantàstic. Doncs, escolteu, nois, jo què sé, que estic molt content de que us vagi tan bé, t'ho dic de veritat, ho repeteixo, perquè és veritat, ja toca. I el Roger, fart de venir aquí a la ràdio, pesat com és, veure que se'n surt i que comencen a anar bé les coses, però a mi m'agrada molt, de veritat, i per l'hora igual, perquè també porteu el vostre mil i vosaltres, i heu anat buscant l'encaix, i al final heu trobat l'encaix que tocava i heu fet Diana. Per tant, enhorabona, i a continuar, que això no s'aturi, perquè, clar, això s'ha d'anar... S'ha de seguir pedalant, vull dir que això no s'acaba.
0: No s'atututuri.
1: Exacte, que no s'atututuri. Uri, Roger, moltes gràcies per venir i ens veiem, jo què sé, per les festes majors i per les places aquest estiu i la tardor amb discos nous i coses que ens porteu.
2: Segur que sí. Moltes gràcies per l'entrevista, que sempre és un luxe venir aquí.
1: Vosaltres sou un luxe. Fins una altra.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.

La novetat de The Knacker, One Feeling, precedeix aquesta altra cançó, que és una de les candidates fermes a ser cançó de l'estiu també aquest any, Kiddy, Masby i Eloi, amb Calella.

0: Martina, porta un ukelele.
1: Radio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

És la Sara Roy que inicia una nova etapa a la seva carrera musical amb aquesta cançó que acabes d'escoltar i que és novetat d'aquesta setmana. Es diu Tant de bo poder parar el temps. Ha obert aquesta hora que avui compartim amb la Júlia Català des de Sant Cugat. Abans, però, és Albert Esteve amb una altra novetat. La cançó és Un món millor. Jo...

0: Aquesta cançó es diu Absència i és la cobra un EP que avui ve a compartir amb nosaltres la nostra convidada d'aquesta hora, que és la Júlia Català. Júlia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: L'EP es diu 16 minuts de pausa, que és, crec, exactament el que dura aquesta, sí. Aquest EP.
1: Sí, més o menys entre què te'l poses, l'escoltes i tot, vaig calcular 16 minuts.
0: Tens tocs, diguéssim, d'aquests?
1: No. De fet, era com un temps decimal, però vaig dir que era millor el 16.
0: Ah, ho has de retenir una mica. Clar, titular un EP 16 minuts de pausa ja és una mena de declaració d'intencions, de manera que en aquest món embogit que tot ha de passar ràpid, demanar una pausa ja és gairebé, doncs, això, trencador. No sé si ho has fet per aquest motiu.
1: Sí, ho he fet per això, perquè no sé, noto que el temps com que ens persegueix, que sempre estem fent coses, tenim molts inputs a la vida, i llavors vaig dir, necessito una pausa.
0: En aquest EP que barreges català i anglès, també, no? Sí.

0: De què depèn de que una cançó de la Júlia català sigui en català o en anglès?
1: Normalment és en català principalment, però també escolto molta música en anglès, llavors algunes expressions o així les he posat en anglès.
0: Parles de la pressió de la immediatesa lligada a les xarxes socials?
1: Sí.
0: És un tema recurrent últimament en molts artistes que a vegades s'enqueixen o fan cançons sobre això, no? D'aquesta... Això, aquesta societat que ens hem donat tots plegats, que ens hem complicat molt la vida tots plegats,
1: sí. Trobo.
0: Perquè havíem estat més tranquils abans sense les xarxes. Tu no ho sabeu, que tu ja has viscut tota la vida
1: sí, quasi
0: amb
1: que
0: això.
1: Sí, realment.
0: Però no sé fins a quin punt ens ha complicat la vida i ens paga la pena estar tan pendents de les xarxes.
1: Sí, ho haig fet perquè és com que sempre volem tot immediat ara mateix. Bueno, amb TikTok i tal, que les coses duren 30 segons, és com molt difícil
0: 30
1: parar.
0: 30 segons i
1: bueno,
0: 7.
1: Ja, 7 segons. És com que t'ha de cridar l'atenció, si no t'avorreixes. O sigui, costa com estar atent. A mi em costa, realment.
0: Clar.
1: També, o sigui.
0: Un artista jove com tu, com s'ho pren això, aquesta pressió de les xarxes i de que estàs pendent de ser una més amb un scroll infinit?
1: Sí. A mi m'obsessionava bastant per això fet el disc. És com que notava que estava molt amb les xarxes, inclús comparant-me molt, perquè clar, amb tantes coses que vas veient, doncs al final és com que entres en bucles i per això vaig fer el disc sobre això.
0: Tu, banda de cantant i cantautora, ets productora.
1: Sí, aquest l'he produït jo. Aquest.
0: I aquest l'has produït tu. Produeixes per altres artistes, també?
1: Encara no. O sigui, amb algú que m'ha demanat sí, però m'agradaria fer-ho, també.
0: Ah. Sí. I què gaudeixes més? El fet de ser productora o ser cantautora?
1: Sí, m'agrada molt barrejar les dues coses, és el que més m'agrada. O sigui, compondre una cançó, però ja pensant en producció, en com la produiré, també. Mm-hmm. Com mesclar-ho tot i fer-ho alhora.
0: No, Julia, volia preguntar, si com a productora és autodidacta o hi ha hagut algú que t'ha ensenyat, has practicat en algun lloc, sí. Tens formació acadèmica en aquest sentit?
1: Sí, o sigui, he estudiat interpretació jo de cant. Bueno, de fet, estic acabant, ja quasi acabat, del taller de músics. Però de producció tenim alguna assignatura, però a mi m'interessava molt. Ja fa temps com que a casa autodidactament m'he anat produint coses. Però aquest any és com el primer any que m'ha agradat com més el que feia i que he notat que he evolucionat més i he dit, pues el produeixo jo, el disc.
0: Està bé. Per tu, representa una mera d'això, de disc, de cançons que et curen, que et serveixen de teràpia d'alguna manera, no?
1: Sí.
0: Em fa l'efecte, perquè les seves gent per tu, l'EP, per deixar anar una mica doncs, això, les seves angúnies i angoixes i compartir-les amb el món, imagino.
1: Sí, també jo crec que pot representar com a la meva generació, almenys.
0: Sí?
1: Bastant, perquè parla molt del temps que ens persegueix, de no, d'estar una mica perdut, de trobar-se un mateix i de les xarxes socials, que al final és algo que vivim molts.
0: Mm-hmm. Què n'és per tu el principal hàndicap que enfronta la vostra generació, la gent de la teva edat?
1: A mi, jo crec que tipo, trobar un camí, més o menys. Almenys és el que jo més em costa,
0: quan
1: com independitzar-te, tot això.
0: Quan dius trobar un camí, què vol dir exactament?
1: Trobar el que t'agrada, feina, independitzar-se, totes aquestes coses.
0: Però això ens ha passat a tots, tota la vida.
1: No, ja, és veritat. Però ara, no sé, és com que amb les xarxes et compares més amb l'altra gent. A mi em passa molt de comparar el que fan les meves amigues o el que fa la gent que segueixo amb mi.
0: Uh-huh.
1: També com entres en un bucle que al final dic, para ja de mirar Instagram.
0: És horrorós, a mi em passa el mateix. O sigui, entres a Instagram i et poses de mala...
1: Sí.
0: No saps per què, però acabes de mala llet.
1: Sí,
0: a mi passa. Clar, perquè tothom ensenya la seva cara amable allà i és un món que, bueno, que no és real, tampoc.
1: Sí,
0: no?
1: I que tu saps que no és real, però al mateix temps és com que igualment... No, és difícil escapar d'això.
0: Exacte. I l'endemà estàs tu, fent-te la foto de postureo,
1: Sí, 100%.
0: Perquè sí. Això és l'altre.
1: Tots, sí.
0: Com va néixer aquest projecte musical per tu?
1: Des de fa temps que ja he escrit cançons, i de fet el 2021, crec que era, vaig publicar un EP que primer era en anglès, el meu primer EP en anglès, perquè jo escoltava molta música en anglès, i des de llavors que he anat escrivint cançons i he anat evolucionant, jo crec, fins ara.
0: És un disc molt atmosfèric, molt intimista. Quins són els teus referents musicals?
1: Jo escolto molt música en anglès. M'agrada molt l'R&B, sobretot, com el Daniel Caesar, per exemple, un que es diu Rex Orange County, com gent així que fa música en anglès, i bàsicament d'allò m'ha inspirat molt, però en català, perquè és la meva llengua.
0: Tenies clar que havia de ser en català? Bueno, no és tot en català, també s'ha de dir.
1: Sí, hi ha fragments en anglès.
0: Però... Exacte. A mi m'ha fet gràcia, de les 5 cançons d'aquest EP, n'hi ha dues, una és ja no sap parlar i l'altra és no sé cantar. Vull dir, tot és com molt negatiu aquí.
1: Ja, ho vaig veure al final, aquestes dues coses.
0: Sí?
1: I vaig dir, ostres, que negatiu. O sigui, podria haver posat un altre títol, potser, però no.
0: Això te n'adones després, suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o sigui, no ho havia pensat, la veritat.
0: Què és el que t'inspira per fer una cançó?
1: Doncs en aquest EP, dos de les cançons em vaig inspirar en dos llibres diferents. La d'Absència i Ja no sap parlar. Però perquè vaig dir, estic molt amb el mòbil, he de fer altres coses. O sigui, llegir m'agrada en general, però és com que em van sortir les idees de dos llibres que em vaig llegir.
0: I t'inspires en un llibre i aquest llibre et provoca una mica l'inspiració per una cançó.
1: Sí. També m'identifico amb els personatges i a partir d'aquí doncs es faig la cançó. També per això són en tercera persona, perquè parlen com de personatges.
0: Està bé. Qui escolti la cançó sabrà de què va el llibre en el que està inspirat o no?
1: No sé si deduir el llibre, però Absència, per exemple, va de... És d'un llibre que es diu El noi sense color.
0: El noi sense color.
1: De Haruki Murakami. Que vaig llegir com una part... Faig fotos a vegades quan els llibres hi ha alguna frase xula.
0: Fas fotos de llibres? Fas fotos de
1: les
0: frases xules.
1: Llavors no sabia sobre què fer una cançó, estava buscant la meva galeria de llibres i vaig trobar aquesta foto amb la frase i vaig dir, ostres, que guai, me'n recordo de quan me'l vaig llegir i vaig fer la cançó.
0: Carai.
1: Sí.
0: Escoltem, Ja no sap parlar.
1: Vale.
0: De què va aquesta, per cert?
1: Aquesta va sobre una dona com que se sent que no és escoltada pel simple fet de ser dona. Com sent que no l'escolten tant les seves idees com si les estigués dient un home.
0: Doncs escoltem, Ja no sap parlar, és una de les cançons de 16 minuts de pausa a l'EP de la nostra convidada, que és la Júlia Català.

0: Avui amb la Júlia Català i les cançons del seu EP amb el que debuta com a cantautora i també com a productora. Bé, no debuta, perquè ja m'has dit
1: sí,
0: que abans tenies una cosa... Debutes en català, potser?
1: L'any passat vaig fer una en català, també.
0: Ah, va ser
1: però...
0: una?
1: És el primer que produeixo jo, així que...
0: I què tal és això d'autoproduir-se? Ho has gaudit?
1: Sí, molt. És que m'he donat compte que m'agrada. O sigui, ja sabia que m'agradava, però m'ha agradat molt com experimentar i sense tenir com ningú al davant. O sigui, m'he sentit més lliure. També sóc una mica vergonyosa a l'hora de provar coses amb algú. O penso, què estarà pensant? O sigui, pues m'ha anat bé...
0: I aquí no hi ha ningú que et digui que no està bé,
1: no,
0: tu tires milles.
1: També és un problema, perquè si estic fent algo que jo em penso que és molt xulo i després és...
0: Però suposo que també, bé, no ho sé, en el teu cas, sempre hi ha aquella persona que hi tens prou confiança per ensenyar-li les cançons i que et digui la seva opinió.
1: Sí, la meva família és molt sincera.
0: La família?
1: Sí,
0: ah, sí? Ui,
1: molt,
0: La família no sé si és molt bona política aquesta, perquè som massa sincers a vegades.
1: Sí, però va bé, la sinceritat. Sí, sí. Al meu pare li vaig ensenyar Absència, la primera versió, i em va dir, ai, això, no sé què.
0: Pots
1: i ho vaig canviar.

0: i ara
1: m'agrada
0: més.
1: Júlia.
0: Sí.
1: I allò que allò, busques algú una mica de suport i t'enfons en la misèria.
0: Sí.
1: Segons com, no?
0: No, no, però m'apoyen molt, sempre.
1: Això està molt bé. De fet, dones productores n'hi ha ben poques en aquest país, eh?
0: Sí, la veritat que sí.
1: Tu t'agradaria guanyar-te la vida com a productora i treballar per altra
0: gent? Sí, a mi m'agradaria treballar amb altres artistes. De fet, m'encanta compondre cançons. En tinc que no les he tret, també. I en altres idiomes, castellà, anglès, o sigui, en tinc també guardades.
1: S'ha de dir que, a banda de crear les cançons i produir-les, te'n vas anar a Medusa Studio?
0: Sí, a gravar. De fet, estic fent pràctiques allà també per aprendre més de producció.
1: Doncs escolta, no és pas mal lloc, per fer pràctiques amb en Roger.
0: Sí, de fet, a ell, o sigui, sabia que anava a fer pràctiques allà i jo necessitava algú que mesclés les cançons un cop produïdes i tal. I li vaig enviar i també em va ajudar com la seva opinió perquè em va dir, ah, han quedat molt bé, no sé què, i em va animar, com, i em va dir, jo ho produïm, o sigui, ho mesclem junts i tal, i ho vam acabar junts.
1: Per tant, tens un bon mestre, eh?
0: Sí, super.
1: Vull dir, abans de preguntar si ets molt autodidacta, veig que no, que t'has sabut envoltada de gent que en sap.
0: Sí, els hi vaig escriure i em van dir, clar.
1: Sí? Va anar així, això?
0: Sí. Hola. Vaig contactar amb el Roger.
1: Soc la Júlia i
0: sí,
1: m'agradaria venir un dia a fer... Ah, sí, tal qual?
0: Sí, li vaig enviar les cançons i em va dir, vale, vine, aquí tenim gent de pràctiques, perquè no sóc l'única, hi ha més gent. Llavors vaig anar allà i estic aprenent molt. I també em va mesclar les meves cançons, que vaig aprendre molt amb ell fent-ho.
1: Ostres, està molt bé. Sí. Home, és això, no?, que algú et reafirmi amb la teva feina.
0: Clar, perquè fent-ho sol, al final. Sí. I algú que és músic, també. Sí, que no és la meva família, també va bé.
1: Està bé. Escolta, i com a productora, quin és el teu instrument o la teva eina fetitxa a l'estudi, si tens algun?
0: O sigui, el meu instrument principal és la veu, però el piano m'agrada molt. Per compondre més el piano. La guitarra sempre l'he tocat també, però ara amb el piano és com que ho veig tot més visual i em va molt bé.
1: Creus que qui escolti aquest EP ha d'escoltar el disc sencer? Vull dir, hi ha un relat aquí...
0: Sí.
1: O es pot escoltar independentment d'una cançó de
0: l'altra? Es poden escoltar independents, també. Però està guai escoltar-lo tot junt. Per exemple, l'última cançó és molt com que va lligada amb el disc. La resta, potser, bueno, totes es poden escoltar soles, si no, també.
1: D'on ets tu, Júlia?
0: De Sant Cugat.
1: Ah, de Sant Cugat.
0: Sí.
1: Home, si t'ha amb un teixit cultural potent, vau cremar un xipre l'altre dia.
0: Sí, sí, l'altre dia, que fort.
1: però bueno,
0: era emblemàtic, el xipre.
1: Però crec que salvarà, em sembla, no?
0: Sí, sí, crec que sí, està com...
1: L'han deixat xurrascat una mica.
0: Sí, sí, bastant. Pobre, ja, la festa major va ser.
1: Exacte. I has fitxat per una empresa, per una discogràfica de Sabadell, de castellà, que estan allà al costat. T'ha costat trobar companyia de discos? Com ha anat en el teu cas?
0: Sí, jo estava buscant algú que m'ajudés amb el projecte, com a donar-lo a conèixer, i els vaig enviar un mail amb les meves cançons que ja tenia produïdes, i molt bé, la veritat és que em van respondre molt ràpid, els hi va agradar el projecte, i vam decidir això.
1: De fet, clar, entenc que hagis trepitjat escenaris com el del Petits Camaleons, perquè és a casa teva, no?
0: Sí, Sant Cugat, per això vaig actuar l'any passat, també.
1: Està bé. Clar, per públic familiar, diguéssim. T'agrada aquest públic o... Bueno, ho has dit,
0: sí, no? La veritat que sí, els nens... A més, els nens són supersincers. Si no els ja està gravant, agrafen el seu pare, mare, o el que sigui, i se'n varen. Però la veritat que els hi va agradar. A més, es queden així com mirant-te embobats.
1: Clar.
0: Com molta gràcia.
1: Com és el teu directe? Perquè és un disc molt intimista. No sé si el directe després té molta energia o poca.
0: Sí, a veure, alguns moments tenen més energia, d'altres menys. Vaig amb un guitarrista, jo, i un teclista que també tira com algunes seqüències que les llancem. Sí.
1: El 20 de juliol actues al Festival Nits d'Occident?
0: Sí, aquí als Jardins de Pedralbes.
1: Als Jardins de Pedralbes. Hi ha alguna altra cosa a la teva agenda aquest estiu o què?
0: No, encara no. No. De cara a la temporada que ve, sí.
1: Sí? Escolta, i ara que tens el disc publicat fa poquet, quin és el feedback que estàs tenint? És el que esperaves?
0: Sí, està agradant molt. Sí. O sigui, la gent que em coneix i l'ha escoltat m'està dient que és super, que els hi ha agradat molt. M'estan dient les seves cançons top, també. Així que guai.
1: Escolta, i el Roger, el Manu de Medusa, t'han donat algun bon... Suposo que sí, eh?
0: Sí.
1: Algun bon consell? Quin seria per els que t'han donat?
0: Que compongui moltes cançons. I al Roger, no sé, li van agradar molt totes. Em va dir, no hi ha una preferida.
1: En sèrio?
0: Sí, que guai.
1: Home, doncs està molt bé. Ara que ja has tret el cap com a jove promesa de l'escena catalana d'aquest 2026, quins són els teus objectius a partir d'ara? Quin és el teu full de ruta, si és que ja el tens marcat?
0: Continuar traient més música i anar creixent i anar fent més concerts, perquè m'agrada molt també tocar en directe.
1: Fantàstic. Acabem l'entrevista i ho fem amb No sé cantar, que espero que no sigui autobiogràfica.
0: No, no. Bueno, sí, una mica sí, però no...

0: sí que sé cantar.
1: De què va aquesta cançó?
0: Va sobre...
1: Veig que t'estàs flagel·lant molt aquí.
0: No, sí, una mica. Però va sobre com aquella gent que es creu amb el poder superior a tu com per dir-te que cantes bé o que no cantes bé. Que a vegades és com que creuen que saben més i t'estan dient com... Això clar. Ho has fet malament, això. De... Com poc constructives. Les crítiques constructives, bé.
1: Estan bé, però és veritat. Però hi ha gent que sí, que et pot enfonsar sí. a la misèria i potser no. I potser no cal. Doncs ens quedem amb aquesta cançó que es diu No sé cantar, però que vaja, que ja veureu que sí que sap cantar. I és un dels temes aquest EP que avui ha vingut a compartir amb nosaltres la Júlia Català. Es diu 16 minuts de pausa. Busqueu-la a les plataformes de streaming. I en tot cas, gaudiu-la aquests minuts aquí amb nosaltres i quan torni, quan publiqui coses noves, que anem punxant aquí.
0: Sí.
1: Júlia, moltes gràcies, molta sort i fins una altra.
0: Gràcies a tu.

Outfit Check, la cançó d'Al Bali, dona pas a la remescla d'aquest clàssic del Sopa de Cabra a càrrec de Mont DJ. Es diu Camins, Somnis i Promeses, i són el Sopa de Cabra, clar.

0: Que no hi ha varietat? Escolta el Catalunya Express de Ràdio 4.
1: Buscant la lluna vora el mar, els ulls en blaus l'han eclipsat.

instant. Dues cançons importants de la nostra llista d'èxits. Per una banda, la Tura Sala amb On aniràs, i després ha sonat Rugué amb Em desesperes tant. Entrem al podi, als tres llocs més importants de la nostra llista d'èxits.

I així que del nostre podi, avui hem format remescla. D'una banda hi ha Josep Maria, la cançó que comparteixen Saxeni i Svetlana. Després ha arribat Marcos amb la remescla del Sergi Sánchez de Festuc. I marxem amb el número de la nostra llista, que és el Tutu Turu, la remescla de Big Charlie amb Sutherland. Fins de la setmana que ve. Adéu-siau.

Radio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

0: però el col·lectiu LGTB va fer que la percepció de millora baixés de fet a la meitat. Mm-hmm. Aquest 2026 el que hem constatat és que la dada ha tornat a recuperar-se una mica, però encara no hem tornat a la situació de fa dos anys. O sigui, sembla que ens hem estabilitzat el cop aquest o l'impacte, gran impacte mediàtic que va tenir sobretot les ordres executives dels Estats Units, però no només aquest cas, sinó que la generalització dels discursos polítics arreu al respecte del col·lectiu van tenir un impacte molt fort l'any passat, però que ara sembla que ens estem estabilitzant i que tornaríem a tenir una tendència lleugerament positiva. Uh-huh. Tenim que veure com acabarà avançant l'any que ve i com anirem veient, com anirem avançant en aquest punt. És cert en això que ens ajuda una mica el fet de que quan analitzem les dades i el que estudiem són les noves generacions, tendeixen a tenir una orientació més oberta respecte a l'orientació sexual, l'orientació sexual de les persones, i amb això ens fa pensar una miqueta optimistes, no? Que en el temps, quan aquestes persones vagin ocupant més i més espai en els espais laborals, en l'entorn laboral, lentament creiem que la tendència serà acompanyar amb els seus valors i amb la seva forma diferent de veure el món a una tendència més positiva per a tothom.
1: Mm-hmm. Estem parlant de l'estudi, estem parlant de la xarxa Ready, i com dèiem, aquest titular segurament hi haurà persones que es preguntin, però una persona ha d'explicar quina és la seva identitat en una entrevista de feina?
0: Bé, en el fons no és un tema d'explicar la teva identitat en una entrevista de feina. El tema és ocultar expressament qui ets. Uh-huh. És una miqueta la diferència, no? Una cosa és, no tens per què compartir en una entrevista de feina la teva vida personal, de fet no és habitual, no és recomanable, no t'hauria d'entrevistar mai una persona que et preguntés sobre si estàs casat, si tens fills, o la teva situació amorosa. Això no ha de succeir mai, de fet, però sí que és cert que hi ha gent que fa esforços. Aquí el que es parlem és fer un esforç, per exemple, per dissimular amenaçaments o per dissimular la teva forma d'expressar-te per a pretendre ser més normatiu, la persona més normativa.
1: Yeah.
0: I aquest és una cosa més la intenció, no? En el fons el que està dient és un element que succeeix molt en el col·lectiu i, com deia, doncs, es perllonga també entre la vida professional, en el que aquestes persones doncs, tendeixen a pretendre ser diferents per encaixar en un model preestablert que pugui tenir o que percep que pugui tenir l'empresa.
1: És a dir, es venen diferent de com són, no? S'amaguen, ja no és que ho expliquin, sinó si jo que sé, tenen, per exemple, una parella, estan casades o casats, doncs no ho diuen, no? Quin és el gènere de la seva parella, o inclús menteixen, diuen que és d'altre gènere per evitar problemes.
0: Sí, a més això comporta, a més, un element important de càrrega mental, no? En el fons, quan estàs preocupat per dissimular, per explicar el teu cap de setmana sense donar pistes, doncs és un esforç que no pots estar dedicant a altres coses, no? T'ho dic, a més, jo t'ho puc dir obertament, jo, de fet, és la meva experiència també, no? I és l'experiència també que veiem en l'estudi, que quan les persones LGTB se senten lliures d'expressar qui són en el seu entorn laboral, a més, més de la meitat et confien que està relacionat amb una millora en la seva productivitat a l'entorn laboral.
1: Mm-hmm.
0: Bàsicament perquè tenen menys càrrega mental i, a més, les relacions que estableixen amb la gent del seu entorn són relacions més sinceres, més reals, perquè estàs obert a compartir qui ets amb la gent del teu entorn i no has d'estar preocupant en què li he dit a aquesta persona o què li he dit on he estat o a qui conec perquè no sigui que puguin adivinar o puguin pretendre saber qui soc, no?
1: Mm-hmm. Clar, és aquest sobreesforç, no?, d'haver d'estar pensant tota l'estona què dic, com ho dic, perquè no m'enxampin, entre cometes, i això suposo que deu ser una càrrega mental que fa que siguis menys productiu, perquè estàs més obsessionat en amagar o, saps?, en pensar en què no has de dir o com ho dius, que no amb una cosa normal, que no és que ho vulguis, que ho diguis perquè, saps?, però si per el dia a dia, que és normal, no?, que si una altra persona comparteix el que tu dius que ha fet aquest cap de setmana, doncs tu també ho puguis fer.
0: Completament. A més d'això, que genera unes relacions diferents. És molt difícil generar connexions amb la teva gent del teu entorn laboral si has d'estar preocupat en mesurar les paraules amb les quals estàs comunicant-hi, no? Amb la qual cosa, doncs, és evident que un cop les persones

0: persones tenim aquesta llibertat per a ser autèntics, viure la seva realitat, no? D'una forma oberta, també les relacions que generen dintre l'entorn laboral tenen més qualitat i és una forma també d'integrar-se millor dintre l'entorn laboral, d'integrar-se millor dintre la companyia, i amb això resulta sempre positiu en la carrera de les persones.
1: Mm-hmm. Jo crec que tu, que deies que tu has viscut en carn pròpia, però qui més o qui menys ho ha fet, no? També a vegades a l'escola, potser, o a l'institut, o també a la feina.
0: Sí, de fet, ara que menciones el tema de la formació, per exemple, de la etapa formativa, en l'època, és una cosa molt curiosa, no?, que la gent normalment, l'estudi, el que ens revela també, i el que també intuïen, és que hi ha una espècie de cicle evolutiu de la teva relació amb l'armari, no?, però d'una forma, normalment la gent a l'escola tendim a ocultar més la nostra orientació sexual. Normalment, a l'època de l'institut i sobretot a la universitat, doncs veiem un repunt, una major apertura, doncs arribem a dades en què més de aproximadament un 7 de cada 10 persones en aquelles edats, doncs en el seu entorn són oberts en aquest sentit i comparteixen qui són, però malauradament, quan comença l'entorn laboral, la primera feina, la dada cau estrepitosament i és una de les més baixes del cicle. De fet, va passant de ser 7 de cada 10 a aproximadament 3-4 de cada 10. Baixa molt, perquè justament la gent torna a l'armari degut a la por que pugui tenir l'impacte de que sàpigui qui és en l'entorn laboral.
1: Mm-hmm. Es tracta d'un estudi que heu fet a través de la xarxa Reddit. Què és aquesta xarxa?
0: Reddit és la xarxa més gran d'empreses per la diversitat d'aquí del nostre país, que han estat afiliada amb diferents xarxes de persones LGTB a través de tot el món, en la qual hi ha més de 300 empreses ara mateix, grans empreses representades, a més, però tot de tot, hi ha associades de totes les mires, i que treballa per això, treballa per assegurar que, o per millorar la situació del col·lectiu LGTB en l'entorn laboral i per crear entorns laborals més justos i més inclusius.
1: Parlàvem d'aquest estudi, un estudi que fa referència a empreses. Hi ha empreses i empreses, és a dir, per sectors també hi ha diferenciació?
0: Per sectors tenim diferenciació i, de fet, veiem històricament els sectors que tradicionalment estan més masculinitzats tendeixen a tenir dades més negatives al respecte de no només la visibilitat de persones LGTB, sinó també solen tenir dades de percepció de seguretat més baixes i dades de discriminació més altes. I, de fet, passa tant un impacte tant en no només per sectors, sinó també té un impacte en la localització de les empreses. No és el mateix Barcelona que una localitat més remota i no és el mateix una gran empresa que d'empreses més petites o mitjanes, les quals no sempre s'apliquen polítiques, no? Més ara mateix que les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a tenir polítiques per a l'igualtat real efectiva del col·lectiu, i en canvi les empreses més petites, al no estar forçades, poden tenir situacions diferents.
1: Mm-hmm. Doncs Vicenç Álvaro, director de màrqueting de Manpower, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Plurals i Singulars de Ràdio 4 i explicar-nos aquest estudi que, recordem, es va presentar en aquesta quarta edició del Diversity at Work que feu vosaltres, és el Manpower Group i des de la xarxa Ready. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Bona nit.
1: L'Hospital Clínic acaba de presentar una guia d'atenció a les persones trans. L'objectiu és estendre entre tot el personal la sensibilitat i també el coneixement de com adreçar-se o com s'ha de gestionar l'ingrés d'una persona trans. Saludem a la doctora Débora Moreno. Ella és doctora del Clínic i membre del grup de diversitat d'aquest hospital. Doctora, molt bona nit.
2: Bona nit, què tal?
1: Crec que aquesta guia neix una mica després d'un cas d'una persona trans que va ser derivada a una habitació individual, no? I ella doncs es va queixar i a partir d'aquí va començar a treballar en aquesta guia. Com va anar?
2: Bueno, hi han hagut diverses ocasions en les quals l'equip ens hem sentit amb manca d'eines per poder donar una atenció integral i holística basada en les necessitats de la persona, no? Sí que un dels casos més cridaners va ser aquesta persona, no? Ella era una dona trans i una mica a l'equip es va quedar amb la bona intenció, no? De base, de no incomodar-la, doncs la van ubicar en una habitació individual i ella es va sentir agreujada, no, agraviada per aquest fet, no, perquè ella desitjava estar en una habitació individual de dona, no, que és com era el seu gènere de sentit. Llavors, fins i tot això va anar al comitè d'ètica, perquè, clar, no teníem prou eines, no? Aquesta és una de les situacions. Altres situacions ha sigut, per exemple, més això és una de les companyes, la Rita Pons, que és infermera també i companya del grup Diversitat, que ha treballat molt a la psiquiatria infantojuvenil, el tema de les pulseres també, el tema de les pulseres identificatives que està vinculat amb el nom del DNI. Pues llavors, clar, segons si tens el registre canviat o burocràticament has fet els canvis, no, que també és un poc via crucis, pues llavors una cosa és que lo tatxes ahí, con, no, el nombre lo tatxes, lo pones en boli, però bueno, tot això també genera a la comunitat de pacients, no, i més en un entorn, no, de, pues això, infantojuvenil i de més, pues comentaris que fa que la persona pues no se senti no se senti a gust, no se senti amb un benestar contribuint amb el tema del seu gènere, no? És a dir, no se sent acollida, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar, tot això llavors passa també per desconeixement, segurament, de molts professionals mèdics que potser no tenen coneixement o coneixen a persones trans, i llavors hi ha aquest desconeixement que li pot passar a qualsevol persona. A mi com a periodista m'ha pogut passar. Aquesta manca de coneixement fa que potser no sapiguem com gestionar aquestes realitats que cada cop són més freqüents.
2: Clar, exactament, no? I llavors, per el que tu comentes, Quim, i una mica per aquestes necessitats, vam veure que era necessari, doncs, desenvolupar una guia. S'han desenvolupat dos materials, un és la guia concretament, no?, que té bastantes pàgines, és bastant extensa, i després un tríptic molt més sintètic que distribuirem per tots els instituts de l'hospital. La guia va adreçada a tots els professionals normalment més assistencials, que tenim cara d'atenció a les persones, no? Però està dirigida a tothom, no? Però és no només per saber el que hem de fer, sinó també el que no hem de fer, no? Perquè hi ha moltes hi ha moltes vegades, no, que per desconeixement o per creences o per tal, no, que pues fem les coses fem les coses malament, no? Pues però aquí pone Pepe, no? I ja, però és que jo soy Maria, no? O forçar a sortir de l'armari o comentaris no amb LGTBofòbia, etc, no? Llavors, clar, tot això també és important que les persones tinguem les skills suficients per saber adreçar-nos, però també el que no hem de fer. Si també veiem algun company o companya que pues, té algun tret, no, de, pues, de discriminació i de més, pues, òbviament també hauríem de no permetre-ho, no, perquè també no de forma activa, sinó també de forma passiva hauríem d'intentar augmentar la sensibilització envers el col·lectiu i més amb el col·lectiu trans i no binari, no, en aquest sentit.
1: Ara entrarem a parlar de la guia en concret, d'exemples perquè també puguem il·lustrar els oients i també puguin fins i tot també aprendre, no?, amb coses que heu fet vosaltres. Però aquesta guia és de l'Hospital Clínic. Saps si hi ha altres guies semblants a altres centres hospitalaris? Sou pioners?
2: Sí, concretament a Canàries hi ha iniciatives similars, vale? Hem vist alguna a Canàries, i també no hi ha tant des de col·lectius sanitaris, sinó dels propis col·lectius, no, de LGTBIQ+, que també han sortit aquest tipus de documents. Però que coneixem a nivell català és una de les primeres. Desconec si hi ha alguna més concreta, però a nivell català o a nivell de Barcelona, si més no, és una de les pioneres, sí.
1: Anem a parlar llavors de casos en concret. Tu abans has fet referència a dues situacions que van poder incomodar. Una d'elles és l'habitació. Quan entra una persona, ve una persona trans al centre, quan ha d'ingressar, a partir d'ara quina habitació s'adreçarà?
2: Bueno, primer de tot, ens hem d'acollir a la persona en un espai d'intimitat i confidencialitat, vale? li hem de preguntar el seu nom sentit. I això ho hem de registrar a la història. Primerament, nosaltres treballem amb SAP i, clar, al SAP estan les dades del DNI, no? Llavors, clar, si pone José Antonio, no? Però tu et dius Maria, pues llavors hem de dir, no? La paciente, su nombre es María, no? I això ho poses al curs clínic de cara que ho vas arrossegant a les futures intervencions perquè tot l'equip ho sàpiga. Això estem en vies de canviar-ho informàticament perquè es pugui canviar el nom. Si ja tens el DNI canviat, és molt més senzill, vale? Però si no, és complicat. Llavors,

0: excepcions o dissidències en aquest sentit de gènere, no? Llavors també és important adreçar-nos amb quins pronoms vols que fem servir, o si fem servir el neutre, no? Per exemple, al col·lectiu no binari, pues, no binari, ens hauríem d'adreçar amb els pronoms neutres, no? Tot això és important. Llavors, en funció d'això, li preguntem on et sentiries més còmode, no? Ingressant, no? Pues el cas d'aquesta persona, d'aquesta dona trans que va ingressar, jo no vaig viure el cas en primera persona, ha sigut un cas heredat, no? A nivell de comentaris, tenia fenotípicament encara tenia trets masculins, i llavors és això el que va comportar que des de l'equip es pensés que era millor en una habitació individual, no? I tot això és el que va comportar una mica la controvèrsia respecte al cas. Llavors, en funció de com se sent i dels recursos també que tenim a nivell hospitalari, perquè la sanitat pública, pues, ja sabem com hi ha, que a vegades hi ha camas disponibles, a vegades no, a vegades hi ha individuals, a vegades no, pues intentar fer-ho de la manera que la persona se senti el més acollida i escoltada i cuidada pues, de forma més holística i més global, no? Aquesta seria la forma d'entrada. Després, una altra cosa són els controls que s'hagin de seguir. Jo concretament soc metgessa d'oncologia i hematologia de cures paliatives, llavors no sé exactament el protocol que s'ha de seguir, no? Un cop la persona, ja estic parlant en termes de transició, no, pues, òbviament la cirurgia plàstica. Després també, ahir vam estar revisant les dades, a l'Hospital Clínic tenim l'últim any 25 vaginoplàsties i 21 glotoplàsties. Llavors, clar, tots els membres de l'equip que estan implicats en aquestes cirurgies, no, pues, otorrino, ginecologia, cirurgia plàstica, endocrinologia, no, amb el tema de l'hormonoteràpia, també no ens oblidem de que les dones trans, per exemple, no, si la cirurgia ha pogut treure la pròstata o no l'ha pogut treure, doncs llavors també s'hauria de fer controls, no, doncs, per exemple, del PSA, etc. No? Llavors, bueno, és una idiosincràsia concreta que el protocol s'ha de seguir de forma individualitzada en cada cas.
1: Parlaves també de les polseretes. A partir d'ara, aquesta guia, com recomana, si apareix a polsareta el nom anterior de la persona perquè el DNI no el té canviat, com es recomana, doncs, gestionar-ho tot plegat també perquè no sigui violent per la mateixa persona, no?
0: Clar, això estem en procés d'arreglar-ho, no? Que és el que et comentava abans amb el tema del SAP, perquè com que està vinculada la màquina de les polseres amb l'etiqueta, que l'etiqueta surt segons les dades del SAP, no? Això estem en vies d'arreglar-ho. L'opció que és que estem fent, això la meva companya ho sap millor que jo, seria, pues, bueno, posar una altra etiqueta, no? Escrita amb l'ordinador, amb una, no? Que no es vegi allí el tachón con el rotulador, no? Que es vegi, pues, una mica més homogeni el format, de cara a que no sigui com una crida de ei, esta persona és diferent, no? Perquè té un tachón en la pulsera o tal, no? Llavors, de moment, fins que no hi hagi una resolució informàtica del tema, de moment entenc que ho estem fent així, però ja et dic que jo no estic en aquest departament concretament.
1: No sé com s'ha elaborat la guia, si heu parlat amb persones trans, si s'ha fet d'una manera, doncs, que també poguessin, no, opinar i de donar-se una mica, doncs, quines són les seves necessitats. Com està l'elaboració?
0: Vale, mira, primer, la guia sorgeix del grup diversitat de l'hospital, que tenim com dos branques, no? La branca més dels professionals, que som també els de Queer Clinic, que som el grup de professionals més adreçat amb les necessitats de l'estaf hospitalari, i després està el grup diversitat amb enfoc a pacients i familiars. Llavors aquesta guia surt des d'allà, i llavors el primer procés, bueno, es va fer com una revisió una mica teòrico-pràctica, no?, de totes les guies i recomanacions a nivell nacional i internacional en aquest sentit. Llavors es va transcriure i s'ha validat per Queer Clinic, s'ha validat per la Comissió de Salut i Gènere de l'Hospital i també s'ha validat per la Comissió d'Igualtat de l'Hospital. Aquestes han sigut les primeres validacions, i ara l'altre dia, el dia 27 de març, també coincidint amb el dia de visibilització trans, que és el dia 31 de març, vam fer la primera jornada de salut, d'atenció a les persones trans i no binàries, i allà vam recol·lectar les persones que ens volien ajudar a participar ja amb la validació de la guia a nivell pacients i familiars de persones del col·lectiu. Llavors ara estem en aquest últim pas, que és, això ens ajuda a l'àrea d'atenció al pacient de l'hospital, i farem la validació a, pues, lo que et comento, no?, ja a nivell poblacional.
1: No sé com està rebuda la guia per a la comunitat de metges i de professionals del Clínic.
0: Bueno, la

0: La veritat és que totes les iniciatives que siguin inclusives, no, i que posin al centre a la persona, perquè en realitat no estem fent res més que donar valor a la diversitat individual de cadascú, no, i posar al centre la persona, els seus valors i les seves necessitats. Dèiem, és Pepe Juan, o no, això sí, sí que és molt important. Llavors, en principi, intentem ser l'hospital inclusiu i tenir en compte els col·lectius i fer una discriminació positiva en aquest sentit. En principi, clar, amb la jornada ha sortit la notícia a l'intranet, ara que estem sortint als mitjans, no, amb totes aquestes entrevistes i difusió, la veritat és que ha tingut una acollida, jo crec que molt gran, i una difusió molt gran, i esperem que pugui ser d'ajuda. La difusió que farem serà més dels tríptics, perquè és molt més àgil, no? I tindrem tríptics a la majoria o a tots els instituts de l'hospital, i ja després qui vulgui consultar la guia, un cop tinguem la versió definitiva validada per pacients, doncs la tindran disponible a la intranet. I ara el següent pas és crear un protocol normalitzat de treball, que són, bueno, són els PNTs, que es diuen, que llavors aquí ja és una cosa molt sintètica i com molt de circuit, no? Quan arriba una persona trans, el que em preguntaves de la pulsera, de l'habitació, de tal, i aquest protocol, com que és molt sintètic i com molt de procediment, això estarà penjat al CERCAM, que és on tenim tots els protocols d'atenció de tot, i el tenim allà, que és llavors quan passem ja les auditories, etc. I aquell protocol el podrà consultar tothom de l'hospital.
1: Doncs Débora Moreno, doctora de l'Hospital Clínic i membre del grup de diversitat del centre de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies i felicitats per aquesta iniciativa.
0: Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
1: Fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent, dissabte, a partir de les 9 del vespre, com sempre, a través de Ràdio 4. Hem estat en Cristian Estanescu i qui us ha parlat, Quim Esteban. Bona setmana.

Radio Quadra. Els imprescindibles de Radio 4.

0: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. De juliol del 2026, el dia que ens devem sabent que els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i es centren els focs de Sant Manat i l'Anoia.
1: Els mitjans aeris ja s'han retirat i ara centren els esforços en els focs de Sant Manat i de l'Anoia.

0: El foc es va declarar ahir dilluns a la tarda a prop de Comiols, al nord del municipi d'Artesa de Segre, la Noguera, i les flames van afectar unes 33 hectàrees, segons els agents rurals. El foc hauria començat en zona agrícola, prop d'una masia, però s'ha estès cap a la massa forestal. Protecció Civil manté activat el pla Infocat i els agents rurals ampliaran avui dimarts les restriccions per risc extrem d'incendi a 107 municipis.
1: El govern demana l'ajuda de l'UME per atendre la simultaneïtat d'incendis a Catalunya.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'ajuda de l'UME per atendre la simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Els nous efectius s'incorporaran a l'extinció dels incendis de Sant Manat i l'Anoia. L'inspector en cap de bombers, David Borrell, assegura que l'objectiu és evitar el col·lapse operatiu i que cap nou incendi es pugui fer gran.
1: I l'incendi de Carme, a l'Anoia, ja ha afectat més de 315 hectàrees i ha obligat a confinar unes 33.000 persones.
0: L'incendi de l'Anoia ha afectat edificis de la Pobla de Claramunt, una urbanització i almenys tres indústries de Vilanova del Camí. Els bombers concentren els esforços a evitar que les flames travessin. La C15 ha fet que podria créixer molt el foc. A Sant Manat s'han reallotjat en un balneari de Caldes de Montbui una vintena d'afectats per aquest incendi. Recordem, a més, que encara no està controlat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà.
1: I avui dimarts, a Turquia, nova cimera de l'OTAN.
0: Ahir els socis europeus van reivindicar la seva aportació econòmica i logística alhora que el president dels Estats Units, Donald Trump, els va demanar més inversió. Espanya és un dels països que ha mantingut una posició més beligerant en aquest sentit.
1: El govern espanyol proposa a les comunitats autònomes mantenir un dèficit del 0,1% fins al 2029 i promet una xifra rècord de finançament pel 2027.
0: Tot plegat en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, que torna a enfrontar Esquerra Republicana, que reclama un nou model de finançament i la condonació del FLA, i Junts, que amenaça amb rebutjar els objectius de dèficit del govern. La Generalitat reclama que els objectius de dèficit no siguin iguals per a totes les autonomies.
1: I Carmen Cabezas, exalt càrrec de Salut, ha desvinculat Josep Maria Argimon del retard de les immunitzacions de la Guàrdia Civil durant la pandèmia.
0: Tot plegat en una sessió del judici que es va celebrar ahir a l'Audiència Nacional. L'exsubdirectora de Promoció de la Salut ha atribuït les prioritats de vacunació als majors de 60 anys i ha exclòs Argimon de la presa d'aquestes decisions. Els cinc exalts càrrecs de Salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació.
1: I acabem a Pamplona. Ja viu el Sant Fermines amb el record de la violació grupal de la manada 10 anys després dels fets.
0: L'agressió sexual comesa durant el Sant Fermines del 2016 va provocar una gran mobilització social i va acabar amb una condemna de 15 anys de presó per violació dictada pel Tribunal Suprem. El cas també va impulsar la reforma del Codi Penal amb la llei del només sí és sí, convertint-se en un símbol de la lluita feminista.
2: We are ready.
1: Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready
9: too.
10: Made you strong. Strong.
1: Fem una ullada com estan els resultats del Mundial, el que es va donar ahir al vespre. Ja tenim quarts de final per Espanya. Anem a pams. Merino classifica Espanya en els quarts amb un gol agònic contra Portugal.
0: Miquel Merino va donar la victòria a Espanya amb un gol en el temps afegit que va decidir els vuitens de final del Mundial 2026 davant Portugal. El resultat va ser 0-1. El conjunt de Luis de la Fuente va dominar bona part del partit gràcies al control del mig del camp, tot i que Portugal també va tenir les seves opcions quan el duel semblava destinat a la pròrroga. Una assistència de Ferran Torres va permetre a Merino marcar el gol decisiu i segellar la classificació de la Roja per als quarts de final.
1: I ja hi ha conseqüències d'aquest partit. De Roberto Martínez deixa la banqueta de la selecció portuguesa.
0: Roberto Martínez ha confirmat que no continuarà al capdavant de la selecció portuguesa després de l'eliminació davant Espanya. El tècnic català ha explicat que la decisió ja estava presa abans del torneig, va coincidir amb la finalització del seu contracte, i Martínez posa punt final d'aquesta manera a una etapa iniciada el 2023, en què va conquistar la UEFA Nations League i va liderar la renovació de l'equip, mantenint Cristiano Ronaldo com a referent. Això sí, ara la Federació Portuguesa haurà de buscar un nou seleccionador amb la mirada posada en l'Eurocopa del 2028.
1: I Bèlgica goleja els Estats Units i es cita amb Espanya als quarts.
0: Bèlgica va superar amb autoritat els Estats Units per 4-1 i es va classificar per als quarts de final. Charles de Ketelaere, amb un doplet, va liderar el triomf d'un conjunt belga que també va marcar per mitjà de Hans Van Aken i Romelu Lukaku. El davanter Folarin Balogun, protagonista els darrers dies per la polèmica sobre la seva sanció intervenció va passar desapercebut, mentre que la possible lesió d'Amadou Onana genera preocupació abans del duel contra Espanya.
1: No li va sortir bé a Donald Trump. Tenim Bèlgica a quarts, que s'enfrontarà a Espanya, i precisament parlant d'això, Infantino nega pressions del president dels Estats Units pel cas Balogun i defensa la independència de la FIFA.
0: El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha assegurat que la conversa que va mantenir amb Donald Trump sobre el cas de Folarin Balogun, no ha influït en la decisió del comitè disciplinari, ja que diu que els òrgans judicials de la FIFA actuen de manera independent.
1: Això portarà cua, eh? Si no en tingueu cap dubte, perquè portarà cua. D'entrada, Bèlgica ja impugnava l'alineació perquè hi havia Balogun, i a més la UEFA també ja ha fet el crit al cel del que està passant en aquest Mundial dels Estats Units. I atenció, perquè la premsa brasilera carrega contra Ancelotti i Neymar després del fracàs al Mundial.
0: L'eliminació del Brasil als vuitens en aquest Mundial davant Noruega per 1-2 amb un doblet de Haaland va desfermar una forta onada de crítiques al país. La premsa assenyala Carlo Ancelotti com el principal responsable per les seves decisions tàctiques i especialment per donar entrada a Neymar, un canvi que, segons diversos analistes, ha perjudicat l'equip. També s'ha qüestionat el paper del jugador, de Neymar, tant pel seu baix rendiment com per la seva actitud durant el partit. La derrota confirma la pitjor actuació del Brasil en un Mundial des del 1990 i allarga la sequera de la pentacampiona, que continua sense recuperar el tron mundial.
1: Relacionat amb aquest tema, Pep Guardiola és el nom que reclama l'afició brasilera.
0: Després d'aquesta eliminació, una part de l'afició ha demanat que Pep Guardiola sigui, doncs, el candidat ideal per liderar una nova etapa de la selecció. A les xarxes socials s'han multiplicat exponencialment els missatges reclamant el seu fitxatge, convençuts que seria l'entrenador més indicat per impulsar la reconstrucció de la Caranyinha. El tècnic català, que ja havia estat relacionat amb la banqueta brasilera en altres ocasions, doncs torna així a aparèixer com una de les opcions més desitjades pels aficionats.
1: I acabem a una promesa alemanya de 15 anys desqualificada de Wimbledon per llançar la raqueta al públic.
0: Es tracta d'Ida Wöpker, una de les grans promeses del tennis alemany, que va ser desqualificada del torneig júnior de Wimbledon després que la seva raqueta, que va llançar amb ràbia contra el terra, rebotés i impactés accidentalment en un espectador.
1: Ja ha de ser mala sort, també, això.
0: Déu-n'hi-do. Sí, pobre espectador, per això, eh? Una raqueta llançada amb força va de fer mal. Els àrbitres van aplicar el reglament que preveu la desqualificació immediata en aquests casos. La tenista de 15 anys, que ja ocupa el lloc 689 del rànquing, havia conquerit un títol professional amb només 14 anys, va veure com acabava de manera inesperada la seva participació davant la romanesa Maria Valentina Pop.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Bé, gràcies. Gràcies per això, perquè ara continuem.
0: Ara continuem.
1: La 7 i 8 minuts del matí, anem pel temps.
0: Avui dimarts continua el domini del sol a pràcticament tot Catalunya, amb un cel serè o poc ennuvolat durant la major part de la jornada. A la tarda sí que podríem créixer algunes nuvolades al Pirineu, però només s'espera algun ruixat molt aïllat. La calor s'intensifica encara més en aquest tercer dia d'onada de calor. Les temperatures màximes es mouran entre els 30 i els 34 graus al litoral, mentre que a l'interior i a les comarques de Ponent es poden superar els 40. El vent bufarà fluix, en general, amb marinada a la costa durant les hores centrals del dia, i en definitiva tindrem una jornada plena estiuenca, onada de calor extrema i sense canvis significatius en l'estat del cel.
1: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. A veure com ens llevem avui a les principals vies de comunicació del país. RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident de fa una estona a la C58 a l'altura de Ripollet amb direcció Sabadell, que deixa només un carril de circulació obert i que ja provoca fins a 4 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs parlem a hores d'ara de retencions amb intensitat, sobretot també en aquest vessant Besòs i Nord, en tot el nus de la Trinitat que de retruc en sentit sud cap a Barcelona, doncs també afecta les dues rondes, sobretot als seus primers trams. També tenim retencions al Llobregat, sobretot per la A2, al punt de Pallejà, i a la B23 també entre Molins de Rei i Sant Feliu, tot plegat en direcció Barcelona. Pel que fa al Vallès, també tenim retencions a la C58 en direcció a la capital catalana des de Sant Quirze. Pel que fa a la A7, un quilòmetre de cues a Barberà del Vallès en direcció Tarragona i un quilòmetre de cues també precisament en sentit sud a la C-17 a Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs això, gràcies, paciència i molt bon dia.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó. Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
1: Família, benvinguts al Despertador de Ràdio 4, 7 de juliol del 2026. Hem arribat ja a dimarts, el dia en què falten només 10 perquè comencem les vacances d'estiu i el dia en què el sol ha sortit a 3:45 de 7 del matí. Ens deixarà a 3:45 de 10. Aquí posava 12 dies per les vacances. Ui,
0: no tants, no tants.
1: Algú té ganes de treballar més, eh? Ara està Xidó, bon dia, bona sort.
4: Bon dia i bona sort, companys. Catalunya, fa exactament 10 minuts he demanat un desig per vosaltres perquè just quan arrencàvem el programa era dia 7, del mes 7 a les 7 del matí.
1: Què dius ara?
4: Triple 7, i és el meu número preferit. I esteu dient les notícies i dic...
1: Ja has dit el desig o no?
4: Desitjant per vosaltres coses bones, només.
1: Ens en pots dir una?
4: 7 a les 7.
1: Es poden dir o no es
4: que
1: poden
4: no
1: dir?
4: Que no es compleixen si es diuen badó.
0: No es poden dir, no es poden
1: set
0: dir.
1: 7 del 7 a les 7.
4: 7
1: del 7. 7 del 7 a les 7.
4: Bon 7, bon 7.
1: A les 7 i 77. Molt bé, doncs, benvinguda. Per cert, avui què tens?
4: Avui, mira, és cert, us porto... No heu fet... No vull fer la pregunta perquè ho heu fet. Allò de posar-li a la IA, millor amb aquest text, o aquest missatge de WhatsApp, o aquest text, o aquest guió, o ho heu fet, no?
0: Sí, alguna vegada.
4: Doncs vigileu que ho carregui el dimoni, això. Vigileu quan poseu l'opció millor amb aquest text, perquè avui us porto exemples que han jugat molt males passades, exemples reals, per aquest botonet de millor amb aquest
0: millor
4: text.
0: Doncs
1: la IA que la carrega el diable, eh?
0: De vegades sí, totalment.
4: Sí, de vegades sí.
1: I avui, malauradament, es parla d'un desè aniversari.
0: L'aniversari de l'agressió sexual que va tenir lloc a Sant Fermín des del 2016 per part de la manada. Repassarem com va anar aquest cas, perquè va ser molt polèmic. Moltíssimes persones, milers de persones es van manifestar diverses vegades en diferents capitals d'Espanya i també europees contra aquesta agressió i després també contra la resolució jurídica que va tenir inicialment aquest cas.
1: Va tenir una sentència que estava absolutament desorbitada.
0: Total, fora de lloc, sí.
1: Per cert, parlant dels Sanfermines, en breu podreu veure els encierros que sortiran per Televisió Espanyola, com cada any, que fa la retransmissió en directe. Què és, a les 8? És a les 8 o a les 9?
4: No ho tinc clar. Aviam si el David ens ajuda a producció.
1: Mira quina hora és l'encierro, a les 8 o a les 9.
4: Exacte.
1: Com sempre, el control tècnic, el Jaume Bernet amb el Gorka Delgado i a la producció, el David Alcalde. Porto aquí un tema que no es menja, eh? Porto aquí un tema que no es menys i que tu, Montse, ens ajudaràs
0: a
1: entendre-ho, perquè has estat víctima i sabràs de les conseqüències. Atenció, què fes si et pica una medúcia? Aquests dies farem servei 100% servei públic perquè et donarem recomanacions de cara a l'estiu. Ens queden 10 dies i en aquests 10 dies doncs, nosaltres aportarem allò que s'ha de saber quan arriba l'estiu...
4: Què necessàries, les maneres, què necessàries.
1: Oh, i que poc se'n parla.
4: I que poc se'n parla. Què hem de fer quan ens pica una medusa?
0: I què no fer, també és important.
1: A veure, passos bàsics per alleujar la lesió. Ara ho explicaré, però què vas fer tu quan et va picar la medusa?
0: Jo el que vaig fer primerament és que no em picava gaire. He de dir que a mi la picor, la molèstia se'm va anar incrementant amb el pas de les hores, fins que després de 2 setmanes vaig haver d'anar a urgències perquè tenia tota la cama vermella i em van haver de donar cortisona, etcètera, etcètera.
1: A veure, va rascar?
0: No em vaig rascar. Sí que sabia que el millor del món, a mi m'havien dit, que és aigua salada. Re d'aigua dolça...
1: Una mica de ràbia?
0: No, és veritat.
1: Fa una mica de ràbia.
0: A veure.
1: Que sàpigues tots els passos ja...
0: No.
4: A veure si
0: és aquest, és aquesta, és bo, és el que diu la ciència.
4: A veure si
1: vaig fer bé. No, penso que ho explico, perquè és que segur que va fer els passos perfectes.
0: Sí, però després vaig tornar a la medusa, és a dir...
1: Ah, sí?
0: Prèviament, clar, aquí el tema està en que jo vaig veure una medusa que estava assecant-se al sol i llavors vaig dir, ostres, em fa pena aquest animal que estigui aquí, doncs, fora del seu hàbitat. Llavors em vam agafar amb una, no recordo què, i la vam tornar al mar.
1: La vaig tornar al mar.
0: I jo crec que va ser aquesta mateixa medusa que 10 minuts més tard em va picar. Per tant, jo ja sé que no fer.
1: En acte d'agraïment.
4: Però soc l'única que ha sentit que quan te pica una medusa el pixum és el que va bé?
1: Sí.
0: Això és un mite, em sembla.
4: Jo
0: crec que és un mite.
1: A veure, si us explico...
4: Expliqueu-me les coses, va.
1: Us explico.
0: Va, explica el que hem de fer, va.
1: No, perdona, però poc s'ha parlat del que li va passar a Montse, que va tornar la medusa al mar.
0: La
1: pròpia medusa, després la va picar.
0: Tela.
1: En un acte de generositat.
0: Mai més. Meduses, no compteu amb mi, per rescatar-vos.
1: No. I és que si veuen allò que treus una medusa, no, deixeu-la al mar. Veus els nanos allà amb una rampa que no poden ni nedar.
0: No.
1: A veure, si una medusa et pica, és important sortir de l'aigua amb calma i evitar fregar la zona afectada. Posa'm la sintonia d'atenció. Ah, aquesta. Això il·lustra molt més el que anem a dir. Allà la Montse salvant la medusa, que no em piqui, deixa. Nens, aparteu-se, la mare, la supermare posarà la medusa al seu hàbitat natural.
0: Últimament em dona per salvar animals. També us vaig explicar que vaig al Bona Serp d'un canal del Delta de l'Ebre.
1: Sí. I després, al cap de 10 minuts, després de menjar l'entrepà de fuet i la llauna d'aigua amb gas, va dir, nens, ja ens podem banyar tots, mac, medusa.
0: Sí.
1: Bé, cal retirar amb cura les possibles restes de tentacles. Preferiblement amb unes pinces, aquelles que porteu allà al costat de la crema sol, o protegir-se les mans i rentar la ferida amb aigua de mar. Mai amb aigua dolça, tal com deia la Montse. També és recomanable aplicar fred de manera indirecta per reduir el dolor i la inflamació. Bufar seria una opció, saps?
0: Sí, ja, sí, clar. Aniria, com a mínim t'alleuja uns segons,
1: sí, clar.
0: No?
1: Si la reacció és intensa, afecta una gran part del cos, on hi ha dificultats per respirar, cal buscar, si hi ha, també, a vegades ja passa això, aquestes dificultats per respirar, cal buscar assistència mèdica de manera immediata.
0: Hi ha al·lèrgia a les picades de meduses.
1: Per tant, compta amb les meduses. Bé, un quart i un minut de 8 del matí, avui tenim molts dies internacionals. Arrequem aquest dimarts amb un calendari d'aquells que demostra que hi ha un dia per absolutament tot. És el Dia Internacional de la Conservació del Sol.
5: Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
1: Per cert, ja ha començat el programa especial de l'encierro, que començarà a les 8 del matí, eh? Avui es recorda la importància de protegir el sol, un recurs que sovint oblidem. El 95% dels aliments que consumim depenen directament de la qualitat de la terra, però cada any es degraden milions d'hectàrees per la desforestació, l'erosió o l'agricultura intensiva. Bé, i els incendis que ens estan afectant, que déu-n'hi-do com està Catalunya, eh? També és el Dia Mundial de l'idioma Kiswahili.
6: Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
1: Crec que seria el swahili de tota la vida, eh? El swahili és la primera llengua africana que té un dia mundial reconegut per la UNESCO. Es parla a països com Kènia, Tanzània, Uganda, Ruanda o el Congo i suma més de 200 milions de parlants, convertint-se en una de les llengües més importants del continent africà. Avui també és el Dia Internacional del Cacau i de la Xocolata!

0: Aquesta sí que ens agrada, eh? El cacau és originari d'Amèrica Central i ja era considerat l'aliment dels déus pels maies i asteques. Avui, la xocolata és un dels aliments més consumits al planeta i sí, és negre i amb moderació també té propietats antioxidants beneficioses. Avui també és el Dia Internacional del Còndor. Aquests són els que vaig veure jo tocar la flauta a Plaça Catalunya.
1: Justament, els he portat perquè els recordis de vegada en quan
0: va haver-los. Que vas trobar a Varsovia.
1: Justament.
0: Que a Plaça Catalunya anaven amb plumes que volien fer-nos colar que eren indis. No, no cola. Però després a la plaça de Varsovia... Això és real, eh?
1: Sí, ens ho vas explicar.
0: O eren ells o era una franquícia?
1: Ah, això pot ser també, eh?
0: Jo diria que eren ells, eh?
2: Però portaven plomes també a Varsovia? Anaven iguals?
0: A Varsovia també portaven plomes.
2: Era una franquícia, segur,
0: sí, era franquícia,
2: segur, eh?
0: Bé, avui és el Dia Internacional del Còndor, l'au voladora més gran del món, amb pes i una de les que té més envergadura. Pot superar els 3,3 metres d'ala a ala. Sí,
2: uau.
0: És que t'hi cap un cotxe allà al mig, m'entens o no?
2: Obre les ales. Metres.
1: És una bestialitat, aquest bitxo, eh?
0: És un símbol dels Andes i pot viure més de 70 anys, però actualment està amenaçat en diverses zones per la pèrdua d'hàbitat i de l'enmarinament, que déu-n'hi-do. A un quart i cinc minuts del matí estem d'aniversari.
2: I tant, cada dia, cada dia.
0: Però avui més, avui més. Va! I és que aquest dimarts, dia 7 de juliol, és un dia molt especial, perquè a més dels aniversaris és Sant Fermí. Així que avui hi ha música, cinema, televisió i també una de les festes més famoses del món. Ara és avui, ens anem fins a Pamplona. I fa 86 anys...
1: Ringo Starr! I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you... Si Paul McCartney és una llegenda viva, Ringo Starr no es queda enrere, nois. El bateria dels Beatles és un dels músics més influents a la història del rock. Molts el van infravalorar durant anys.

0: anys, però els grans bateries del món coincideixen que el seu estil senzill, elegant i tremendament efectiu va ser clau perquè els Beatles sonessin com estaven sonant. Amb 86 anys continuen fent concerts i transmetent aquella energia optimista que sempre l'ha caracteritzat. Continuem.
1: No, però perdona un moment, és que acaba de passar una cosa molt...
2: Sí, estàvem...
1: Ahir estàvem parlant... És aquesta.
2: És aquesta la cançó?
1: Aquesta.
2: Mira, explica-ho, Vado, explica.
1: Ahir estàvem parlant d'una sèrie que es deia Aquellos Maravillosos Años.
0: Sí.
1: Que, de fet, he utilitzat la música...
2: De veritat, és aquesta.
1: És aquesta, sí, sí, per sí, una sí. cançó, i estava sonant la cançó, aquesta With a Little Help From My Friend, que estàvem posant la cançó de la banda sonora de la sèrie Aquellos Maravillosos Años.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Quan poso la música... la Montse diu, aquesta cançó es va fer famosa per alguna cosa més. Dic, a mi em sona de la sèrie. I ara està sonant.
2: Totalment.
1: Que l'has posat tu, que és molt bèstia.
0: I què vols dir?
2: Que... Doncs que precisament ahir parlàvem i avui la poses tu. Que fa molt temps que no escoltem amb aquesta cançó. No, el que passa és que aquesta és la versió de Joe Cocker, pot ser? Sí, no? I la de la sèrie també, em sembla. És original dels Beatles.
0: Exacte.
2: I aquesta és la veu de Joe Cocker, sí.
1: Clar, i la que vam posar nostra deu ser un cover
2: Exacte, de la cançó dels Beatles.
1: De la mateixa cançó. Déu-n'hi-do. Avui fa 79 anys...
0: Víctor Manuel.
3: Ei, solo pienso en ti.
0: És una de les grans figures de la música espanyola. Ell porta més de 50 anys escrivint cançons que formen part de la memòria col·lectiva del país. Al costat d'Ana Belén han format una de les parelles més admirades de la cultura espanyola. Temes com aquest que sona, Solo pienso en ti, continuen emocionant diverses generacions.
1: I avui en fa 33...
0: Ali Brook.

0: de les integrants de Fifth Harmony, un dels grups femenins més importants de la dècada passada, i després de la desbassar el grup, va desenvolupar la seva carrera en solitari, també ha participat en programes de tele i tal. Però aquesta cançó feia molts anys també que no l'escoltava i l'hem recuperat per felicitar-la pels seus 33 anys, a la cantant.
1: 54!
0: Per Kirsten Bangsness. Aquesta us l'he colat, us reconec, perquè sóc molt fan de la sèrie Mentes Criminales i el personatge d'aquesta noia que fa de Penélope García m'encanta. És un personatge que és com superintel·ligent, té un humor molt, molt concret i una personalitat molt extravagant i, sens dubte, s'ha convertit en un dels personatges més estimats de la sèrie. Porta més de 20 anys interpretant el mateix paper aquesta dona i continua sent una peça imprescindible d'aquest univers de Mentes Criminales.
1: I avui posem santoral perquè avui és Sant Fermí.
0: Clar, avui hem de parlar de Sant Fermí, patró de Pamplona. Això significa que arrenca una de les festes més conegudes del món. Cada 7 de juliol, després del tradicional xupinazo, milers de persones vesteixen de blanc amb el mercat vermell per viure 9 dies de celebracions. El moment més famós és, sens dubte, l'encierro, com deies, Badó, quan els corredors recorren 875 metres davant dels braus pels carrers del centre històric fins a la plaça de toros.
2: Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta. Que fantàstica, fantàstica esta fiesta.
1: Heu anat mai al Sant Fermí o no?
0: No, no he anat.
1: Jo a la vida. Mira que vaig tenir una oportunitat una vegada. Estàvem sopant a casa del meu germà i érem 4. I avui comença el Sant... No, demà al matí comença el Sant Fermí. Sí, comença el Sant Fermí. Com es van empitonar una amb l'altra, i mai millor dit. Allò, Sant Fermí va dir... Anem-hi. Es van aixecar de taula, es van posar uns pantalons blancs i una camisa i van marxar cap al Sant Fermí.
0: I van tirar cap allà, escolta.
1: I van tirar.
3: Van. No, i no. Perquè vosaltres no? No ho vas veure clar.
1: Em semblava...
3: Una bogeria, potser, en aquell moment.
1: Que és aquelles coses que s'han de fer quan algú ho diu, eh?
3: I com els hi va anar? Els hi va anar bé?
1: Bueno, ho han recordat tota la vida.
3: Tu diràs.
1: Sí, van, sense hotel, sense res, dormint amb un descampat a dins del cotxe. I van estar allà 3 dies i van tornar cap de 3 dies desplomats i feliços de l'experiència.
0: Que curiós.
1: Ja està.
0: Doncs això, els Sanfermines, no sé si sabeu, que es van fer mundialment famosos gràcies a l'escriptor Ernest Hemingway, que es va enamorar de la festa i la va immortalitzar a la novel·la Fiesta, precisament. Des d'aleshores, cada any arriben visitants de tots els continents per viure una de les celebracions més internacionals d'Espanya.
1: Home, avui havia de sonar la cançó de Sant Fermín.
0: Sí, és cert. He pensat que la portaríem en algun moment. Dic, no la posis d'entrada. Dic, sonarà diverses vegades. No, ningú l'ha portat.
1: Ningú l'ha portat.
0: Escolta, aprofitant els aniversaris, vull felicitar el meu cosí Ethan. El 7 del 7 del 2000, fa 26 anys, vaig agafar el primer nadó en braços.
3: Que bonic.

0: Supersenyalat per mi.
1: Clar.
0: Ho recordo perfectament, el primer fill de, dels cosins, que som, dels 12 cosins que som, el primer nadó, jo tenia 13 anys, nois, i me'n recordo com si fos ahir, 7 del 7 del 2000.
2: I per això t'han vingut tantes ganes de tenir
0: I
2: fills.
0: I per això no tinc ni un fill.
2: Vinga, va, 4 i 2 quarts de 8 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
2: Anem a parlar de Daniel Craig, el que ha estat un dels James Bond, reobre el debat sobre el bullying defensant el dret dels infants a protegir-se i de quina manera.
4: Doncs sí, hi ha hagut unes declaracions de Daniel Craig a la xarxa sobre com actuaria davant d'un cas d'assetjament escolar i aquestes declaracions han provocat controvèrsia. Us explico per què. Mira, l'actor considera que si un infant demana a l'agressor que s'aturi després de cometre doncs, una agressió i aquest continua intimidant-lo o atacant-lo, té dret a defensar-se. Per a moltes persones, aquesta postura reivindica que les víctimes no haurien de suportar insults o agressions en silenci i altres, és que clar, hi ha un debat aquí, altres opinen que la violència mai no és la primera opció, que són els adults, els centres educatius i les famílies qui han d'intervenir per posar fi a aquestes situacions. Hi ha opinions diverses, eh? El missatge principal és que l'assetjament escolar no s'ha de normalitzar, òbviament, que cap infant hauria de sentir-se desprotegit davant una situació de bullying i les paraules de Daniel Craig textuals van ser: si el teu fill agredeix el meu i el meu li diu que pari i ell no para, el meu fill està instruït, a més per un agent 007, per donar-li, sí, ojo, un cop de puny a la cara al teu fill.
2: Si diem l'opinió, ens posem un jardiner.
0: És políticament incorrecte, segurament. No sé el que ve a opinió.
4: Alguns agradarà, altres no agradarà. Sempre ens passarà.
0: Però crec que el resum hauria de ser prou al bullying. O sigui, és un tema que hauríem de parar cop va més. És molt trist.
2: No hauríem d'estar parlant d'això. No hauríem d'estar parlant que si el teu fill agredeix al meu fill i diu que pari i ell no para, el meu fill està instruït per donar-li un cop de puny a la cara al teu fill. No ens hauríem de trobar en aquesta situació. Però segur, com que estem com estem, i això malauradament continua, cada qual deu tenir la seva opinió. S'ha d'anar al professor, s'ha de dialogar, s'ha de...
4: I algunes famílies li deuen dir al nen, doncs tu, si et peguen, tu pegues... I algunes famílies li deuen dir al nen vés a avisar a la mestra, si et peguen, vés a avisar a la mestra o al mestre i explica-li, intenta... És a dir, hi ha dues postures aquí, evidentment,
2: però
4: com encara la situació.
2: Cojo que els nens que pateixen, nois i noies que pateixen bullying, és duríssim, eh?
0: A vegades
2: el problema és que per aquesta vergonya o perquè no volen exposar més el tema, doncs ni ho expliquen els pares, ni ho expliquen els professors i estan vivint amb aquest patiment de forma constant. No dormen, no s'alimenten bé i és un drama.
4: És horrorós.
2: És un lacre que s'ha d'exterminar de la manera més eficient possible. No sé, tu tens... no et mullaràs aquí, eh?
4: Home, a veure... No em mullaré. Va. No em mullaré, però tinc una opinió, tinc la meva opinió, sí.
2: Està clar.
4: Sí.
2: Va, els que van créixer... Aquesta és boníssima. Els que van créixer entre els 60 i els 70, sabien l'estat d'ànim dels pares amb el soroll de la porta quan es tancava. I aquesta és la música que dèiem abans, eh? Ares.
0: Doncs sí, moltes persones que van créixer durant els anys 60 i 70 ho van fer en llars on les emocions s'expressaven relativament poc i els infants aprenien a interpretar els gestos, els silencis o fins i tot la manera com es tancava una porta per saber quin ambient trobarien.
2: És molt bo. Però és veritat, abans... hi havia... la sensibilitat era diferent.
4: Teníem més sensibilitat, et diria, i tot, eh?
2: Que teníem més sensibilitat a les criatures.
4: Havíem après a llegir senyals d'una manera més clara. No es parlava tant, no hi havia tanta comunicació.
2: Totalment, però jo dic també la sensibilitat de pares cap a fills...
4: També.
2: Les distàncies eren més llargues.
4: Sí, clar.
2: Eren molt més llargues. Ara te sentes, parles molt més les coses...
4: Sí, sí.
2: Hi ha molt més empatia. Jo crec que potser, fins i tot, És que carinyo no sé si seria la paraula.
4: No, carinyo no seria... No, no,
2: perquè
4: crec...
2: va

0: no ho seria.
1: Jo vaig rebre molt de carinyo per part de la meva mare, però el meu pare, per exemple, era molt més... molt més seriu, molt més autoritari.
0: Has dit la paraula, l'autoritat, jo crec que abans era més normalitzada o més habitual, no?
2: Doncs mireu, segons un article de Artful Parent, aquesta manera d'adaptar-se pot explicar alguns comportaments que encara mantenen de grans. Entre els hàbits més comuns hi ha analitzar l'ambient només entrar en un lloc, demanar perdó abans de fer una petició, preocupar-se quan els altres es mostren més callats del normal, cedir sovint en les decisions quotidianes i tenir dificultats per relaxar-se fins i tot quan no hi ha cap problema.
1: Bé, el perdó, perdona, series tan amable, perdona.
0: És veritat, sempre estem amb el perdó davant. Perdó, perdó. Bueno, és una manera també de parlar.
1: És que estem demanant perdó abans de fer res.
2: És que és curiós,
0: és veritat.
1: I atenció, perquè les pauses del Mundial 2026 estan generant, ja portem dies dient-ho, polèmica, però també grans beneficis publicitaris amb una persona. El cap del David Beckham és el protagonista.

0: Aquestes pauses obligatòries previstes al Mundial 2026 no només tenen com a objectiu donar descans als jugadors per fer la hidratació corresponent, sinó que també s'han convertit en un espai clau per la publicitat televisiva, ja ho hem dit en algunes ocasions. I ara David Beckham s'ha convertit en un dels rostres més beneficiats d'aquestes campanyes, amb anuncis per marques com Adidas, Pepsi, McDonald's, que s'emeten durant aquests descansos. Segons estimacions, l'exfutbolista podria ingressar fins a 22 milions d'euros, atenció. Per aquestes aparicions. La mesura no ha agradat a parts iguals, mentre que alguns la defensen per motius físics, perquè fa molta calor, perquè s'han de hidratar, per la salut, vaja, dels futbolistes.
1: I, perdona, s'està parlant de que hi ha diferents estadis que tenen aire condicionat, per tant, no cal.
0: Clar, i altres consideren això, no?, que respon principalment a interès econòmic creixent, no?, doncs al voltant d'aquest negoci audiovisual que també és el Mundial de Futbol.
1: Per cert, vau veure el partit d'ahir o no?
0: No el vaig veure.
1: Ah, sí?
2: Una estoneta, sí.
1: On el vas veure?
2: A casa.
1: A casa.
2: Sí.
0: No el vaig veure, però vaig intuir el resultat, perquè estava al llit i estava començant a sentir petards i bocines i claxons i tot això.
1: I els nens no van veure el partit, o sí?
0: Tinc un nen que està de campus i el petit no li interessa gaire. El que està de campus està precisament fent un campus de futbol i vaig veure fotografies que estaven tots mirant el partit, per tant sí que el va veure.
1: Ah, està molt bé. I acabem, un tribunal italià ordena... Atenció navegants, eh? Atenció navegants, perquè sabem que no és per riure, però sabem que el tema de l'habitatge està molt complicat.
0: I tant.
1: Però aquí ja s'ha arribat a un límit en què la mare ha dit fins aquí hem arribat, eh? Un tribunal italià ordena a dos germans adults a marxar de casa seva, de casa de la seva mare, després d'un conflicte familiar. La mattina mi sono svegliato. Oh, bella
2: ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Doncs sí, un cas del 2023 a Pavia, al nord d'Itàlia, ha acabat als tribunals després del conflicte entre una dona i els seus dos fills de 40 i 42 anys. Tot i tenir feina i, evidentment, independència econòmica, els homes continuaven vivint al domicili familiar sense contribuir a les despeses ni acceptar la petició de la mare de marxar de casa.
0: Ai, mama, això no. Per favor.
1: Això no.
2: El tribunal va determinar que els fills majors d'edat, amb ingressos propis, no tenen dret a romandre a la casa dels pares si aquests no ho consenten. Per aquest motiu, va ordenar que abandonessin l'habitatge en el termini establert per la justícia i la decisió ha posat el focus en la convivència familiar, la independència econòmica i els límits de la responsabilitat dels pares envers els fills adults.
0: És que ha hagut de venir un jutge italià a fer fora de casa els dos fills que estaven allà.
1: Mira, la mare estava allà fins al gorro d'aquests dos paràsits a casa que no feien, ni el brot.
2: A més,
1: el que no és normal és que si tens ingressos i pots ajudar a casa teva, ja que estàs tirant de casa la mare,
0: com
1: a mínim participa d'alguna manera, home. Va, posem-li música. Una per anar-nos desengressant aquesta hora del matí. Són 4:05. Montse, què hi posem?
0: Mira, una molt famosa de fa uns quants anys. Clean Bandit van tenir una època daurada. Un d'aquests temes que van fer-los triomfar va ser al costat de Zara Larsson, una veu que els acompanyava en aquest èxit que escoltem de bon matí. Això és Symphony.

0: Yo no sé si Loles León...
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
4: Molt bon dia,
0: Muñoz. Molt bon dia. Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
4: sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra... És un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el cor de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
10: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
11: D'aquí 5 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita. Això és el que ens trobarem aquest matí quan obriu el diari. Montse, comencem amb... No, quan obriu, no. En portada. Comencem amb La Vanguardia.
12: Exacte, La Vanguardia avui titula Incendis simultanis posen en escac Catalunya. El País diu escàndol al Mundial pel tracte de favor de la FIFA a Trump. El Mundo destaca Espanya resol in extremis i es llança el somni mundialista. Al diari Ara llegim 3 nous incendis simultanis agreugen una situació crítica. L'ABC avui destaca un gol en el temps de descompte, posa Espanya als quarts i La Razón avui titula l'exmà dreta de Marlaska a Leire diu ho hem desactivat tot.
11: Pel que fa a la premsa esportiva.
12: L'esport titula a quarts.
11: I Mundo Deportivo.
12: Merinazo i a quarts.
10: Estàs escoltant? Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
11: Bé, allò que fem a vegades d'agafar un text i de deixar-ho tot a les mans de la IA, de que ens millori, apretar la tecla de millora aquest text i que ens faci la feina i tal dia farà un any, doncs us ho pensareu dues vegades a partir d'ara després d'escoltar això que ens explicarà l'Àries.
13: És que clar, tots ho hem fet, demanar-li a la intel·ligència artificial doncs, que millori un correu, un mail, un WhatsApp, una publicació d'Instagram, un missatge, aquest típic missatge que no saps ben com escriure... Doncs ho hem fet tot. El problema és que nosaltres ens pensem que la IA el que fa només és corregir alguna coma, alguns signes de puntuació, i clar, de vegades el que passa és que corregeix les idees, inclús.
11: És a dir, tu estàs parlant de corrector. No de que interpreti el text d'una altra manera.
13: Anem pam a pam. No és una paraula, no, i el que estic dient és uns investigadors de l'Oxford Internet Institute que han publicat un estudi fa uns dies que conclou que les eines d'intel·ligència artificial que reescriuen o que contextualitzen textos poden modificar subtilment el missatge original fins i tot quan els demanes explícitament que no en canviïn el significat. És a dir, t'acaben modificant el significat. És a dir, tu li demanes que t'escrigui millor i pot acabar fent que pensis diferent.
11: Sí, que funciona de manera autònoma.
13: Exacte.
11: Que tu li dius A i fa el que li dona la
13: gana. D'una forma sutil, però avui us porto, per exemple, alguna de les cagades més espectaculars que han comès el que deien, no? Les intel·ligències artificials. When you're strange, faces come out of the rain. Va, comencem amb Grok, vale? Que és aquesta intel·ligència artificial d'Elon Musk, que fa uns mesos una professora nord-americana va penjar a la xarxa social X una fotografia d'un concurs de gossos. Concurs de gossos, fins aquí bé. I va preguntar, això és veritat? Doncs Grok va començar la resposta dient textualment, l'afirmació sobre un genocidi contra la població blanca a Sud-àfrica és molt controvertida. Això és real, nois. Això ho he trobat i dic, no pot ser veritat. Perdona, si jo t'estic ensenyant un gos, què m'estàs contant? Si de sobte ningú li pregunta per política, ni per Sud-àfrica, ni absolutament res que tingui a veure, doncs la mateixa empresa va acabar reconeixent que una modificació interna el que havia fet era alterar les instruccions del sistema i això feia que l'intel·ligència artificial en qüestió, Grok, desviés moltes converses cap al mateix tema polític.
12: Ostres, o sigui, que fora això,
13: era com una instrucció amagada i la màquina va començar a veure el món com d'una altra manera. T'ho imagina't la paranoia.
12: És molt... T'anava a dir casualitat, però tampoc no ho diré com casualitat. Que aquesta xarxa social sigui precisament la d'Elon Musk.
13: Aquí vull anar.
12: Evidentment, el relat polític controladíssim.
13: És casualitat o causalitat?
14: Liar!
13: Però espereu-vos, nois, perquè Google també en va fer una de grossa. Quan va estrenar els seus resums amb intel·ligència artificial, un usuari va buscar com evitar que el formatge, algo tan simple com que el formatge rellisqués de la pizza, vale? Doncs bé, la resposta que he trobat de la IA va ser: afegeix aproximadament una vuitena part d'una tassa de cola a la salsa perquè el formatge
11: s'encaixi. Va, en seriós?
13: Però això és real, vale? Li va dir que afegís cola a la pizza. Ai. No mozzarella, no parmesà, no, cola. Si això ho arriba a llegir un italià, imagina't, ens declaren la guerra directament. I sabeu què havia passat? És que la IA havia llegit un comentari de Reddit, que era una broma, i el va convertir en un consell de cuina.
11: No, a veure, està clar que quan utilitzeu la intel·ligència artificial...
13: És molt loco.
11: Per redactar, o sigui, us heu de mirar des de l'A fins a la Z. No, s'ha de mirar tot.
13: Tot, perquè és que tot. Encara va fer una de més grossa, i és que va arribar a recomanar Google a menjar una pedra petita cada dia. Nois, literal, la recomanació de la IA de Google era menjar una pedra petita cada dia.
12: No m'ho puc creure.
13: Perquè, segons la resposta, portava minerals. És a dir, va confondre una notícia satírica amb un consell nutricional.
11: Home, a veure, minerals en porta.
12: Jo espero només...
11: Vull dir, raó no li falta. No minerals agafi, en porta.
12: Que no agafi les notícies del Mundo Today i se les cregui.
13: Clar, imagina't. Espera que us porto una que és de les meves preferides. Dos advocats de Nova York preparaven un judici i li van demanar a ChatGPT que els hi busqués sentències similars per defensar el seu client. Doncs ChatGPT els hi va donar una llista completíssima amb nom dels jutges, números d'expedients, cites textuals, arguments jurídics... Tot impecable, tot molt ben escrit, com ho fa el ChatGPT. Només hi havia un petitet problema de no res, i és que no existia absolutament res d'allò. S'ho havia inventat absolutament tot, nois. Quan el jutge va demanar comprovar aquelles sentències, va descobrir que eren falses i els advocats, evidentment, van acabar sancionats. És que és molt perillós, això. El ChatGPT no és la primera vegada que sentim això. A mi, recordem que me va jugar una mala passada.
11: Ara, tu va colar un gol.
13: Me va colar un golasso.
11: Per Nadal,
13: sí,
11: l'Ares va anunciar, però amb una il·lusió... Home, perquè

0: passa que poses cançons tan bones que em venen de gust escoltar-les.
1: Clar, clar, clar, clar, tu manes. Escolta, encara hi ha un últim exemple, eh? Perquè aquest és espectacular també. Air Canada tenia un chatbot d'intel·ligència artificial per atendre els seus clients, vale? la companyia aquesta de vols. Doncs un home li va preguntar si existia algun descompte perquè havia hagut de viatjar per la mort d'un familiar. Doncs el chatbot li va respondre que sí, que comprés el bitllet al preu normal i que després podria demanar que li retornessin la diferència. Clar, t'imagines, l'home li va fer cas, va comprar el bitllet, va reclamar els diners i el Canadà li va contestar que aquell descompte no existia, que la gent volava per morts de familiars, però que no hi havia cap història de que li tornessin els diners. És a dir, el seu propi chatbot li havia donat una informació falsa. Clar, el client els va denunciar i la companyia encara va intentar defensar-se dient que el chatbot s'havia equivocat i que ells no en podien ser responsables.
0: Ah, no.
1: Però clar, a veure una cosa, el jutge, evidentment, va deixar una frase que crec que va marcar un abans i un després. Escolta, carinyo, si el teu chatbot parla en nom de la teva empresa, la responsabilitat també és teva. Clar, Air Canada va perdre el cas, evidentment. Aquesta història ens va ensenyar una cosa molt important, eh? Que el problema no és només que la IA pugui equivocar-se. El problema és que nosaltres tendim a creure'ns ens la creiem perquè respon amb una seguretat, com deien, absoluta. Nosaltres diem, crec que potser no estic segur, i la IA t'ho diu com si fos una veritat indiscutible. Aquest probablement és el seu error més humà.
0: Doncs ja ho sabeu, si heu de fer ús de la intel·ligència artificial per redactar textos...
1: Cuidado!
0: És que n'hem après molt aquest any, eh?
1: Molt, molt,
0: n'hem après molt.
1: Perquè el que ens queda, eh?
0: Al final s'ha de fer l'ús molt controlat i molt limitat, perquè és que si no te la pot colar per tot arreu.
1: Clar, imagina't fent això amb milions de persones cada dia. Milions de mails, no, milions de correus, de comentaris...
0: I a part, una altra cosa, al final... Depèn de com utilitzes la IA, has de treballar el doble, eh?
1: Clar, clar, oh, clar, perquè és una altra.
0: Que al final hauria de ser perquè t'ajudi amb la teva feina i si la utilitzes com a base perquè et redacti tota la teva d'això, al final treballes el doble.
2: Sempre s'ha de supervisar, sobretot.
1: Sempre.
0: Us explico una anècdota molt ràpida.
1: Aviam.
0: No cal posar sintonia d'anècdota. El dissabte estàvem en uns apartaments a Calella de Palafrugell i estàvem prenent alguna cosa. I de cop i volta, a la piscina, que és una piscina comunitària de molt pocs veïns, i es veu que un veí es va queixar perquè va veure vidre. Que, a més, era una copa que no era ni de vidre, era de plàstic. I ja va cridar el president, i nosaltres, en sèrio...
1: El president de la comunitat.
0: El president de la comunitat va venir cridant, i nosaltres estàvem... Hi havia un advocat entre nosaltres, també. I després van sortir uns veïns que són els que havien avisat el president de la comunitat.
2: Oi.
0: I després la immobiliària que administra la finca va enviar un missatge a la noia dels apartaments, que ens va convidar, dient-li tot el que havia passat i vam dir, escolta'm, correspongui la intel·ligència artificial, perquè estàvem sopant i ara no estem aquí per d'això. A l'escrit que va fer intel·ligència artificial, sort que no va enviar.
1: Què?
0: Perquè esclata la Tercera Guerra Mundial.
1: Literal.
0: No,
1: literal.
0: Però a sac.
1: No, és que s'ha de vigilar, eh?
0: A sac. Per tant, que aneu amb molt de compte.
1: Sí,
0: va, d'aquí 10 minuts, gràcies, Ares.
1: A tu sempre, Badó.
0: 10 minuts i en punt les 8 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort. A Ràdio 4.
0: Va, anem a... Montse, va, que fa dies que no
1: va,
0: ho fas.
1: Va, Montse.
0: Sí, el que no pot ser és que ara que ets tercera de Catalunya d'alguna cosa,
1: sí,
0: de córrer...
1: Sí, clar.
2: D'alguna cosa.
0: D'alguna cosa de córrer, de la teva categoria?
2: De la meva, clar, de la meva categoria, sempre. Home, evidentment, tenim una edat.
0: Vinga, va, a veure.
2: Què? Va, dades...
0: Diu què?
2: A veure si m'escapo, no m'escapo.
0: No t'escapes.
2: Va, vinga, va, dades. Aquestes són les dades que us deixaran completament... atònits!
0: Vinga, va, primera. A Espanya es consumeixen més de 2.500 milions de litres de cervesa cada any.
2: Mare meva.
0: Més de 2.500 milions de litres de cervesa cada any, convertint-la en una de les begudes alcohòliques més populars del país. Tinc un col·lega que 2.000 ja se'ls veu ell.
1: Directament, no?
0: Els altres 500 es reparten entre els altres.

0: I un mòbil modern que té més potència de càlcul que els ordinadors utilitzats per l'arribada a la Lluna al 1969. És bona, aquesta, eh?
1: És bona.
0: És molt bona. I acabem. La sang humana recorre aproximadament 96.000 quilòmetres de vasos sanguinis dins del cos. Uf. Una distància suficient per donar més de dues voltes a la Terra.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Anem arribant a les 8 del matí. Avui es compleixen 10 anys del cas de la Manada, una agressió sexual múltiple durant els Sanfermins del 1900, del 2016, perdoneu, que va provocar un esclat social sense precedents a favor de la llibertat i la igualtat de les dones.
1: Fa 10 anys, la matinada del 7 de juliol, una parella va trobar la víctima, una jove de 18 anys, plorant en un banc i va alertar sobre l'agressió múltiple que acabava de patir en un portal proper. Els autors van ser 5 homes d'entre 26 i 29 anys, el José Ángel Pren, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero i Ángel Boza, autoanomenats La Manada pel nom del seu grup de WhatsApp. Els agressors van enregistrar en 6 vídeos i posteriorment es van mofar a través de missatges de mòbil de les gravacions. Aquell mateix dia són localitzats i detinguts.
2: En poques hores se tenia la denúncia i una descripció de los agresores, però era 7 de julio, una ciutat en blanco i rojo uniformada i desdibujada. Encontrarlos era como buscar una aguja en un pajar.
3: A Policía Foral le llega el aviso a través de su centro de mando y coordinación, en coordinación con la Policía Municipal de Pamplona. A esa hora se está preparando ya la actuación o lo que es el dispositivo del encierro. Es uno de esos agentes el que de repente se da cuenta que está junto a varias personas que responderían a esa descripción.
1: El cas salta als mitjans de comunicació i la societat s'emprenya perquè Sanfermines i altres espais públics de festa tenien i tenen, malauradament, un historial d'agressions sexuals alt i sovint quedaven impunes. A més, estava força recent l'impacte encara de l'assassinat del 2008 de Nagore Lafarge, una noia de 20 anys que va morir per una pallissa per negar-se a mantenir relacions sexuals amb José Diego i Llanes durant Sanfermines. Per tant, la societat estava molt emprenyada. En conèixer els fets de la Manada, al carrer es va enfadar i va reaccionar.
4: El abogado ha analizado la declaración de la víctima en la sala palabra por palabra en busca de contradicciones y ha resaltado que a la pregunta de cómo dijo que no quería mantener relaciones sexuales, ella contestó, no hablé, no grité.
1: Perdoneu, és l'anterior tall. En fi, estàvem escoltant ara en aquest moment l'inici del judici. El 2017, el tenim, el tall anterior, sí, de la manifestació? El sentim.
2: Era el enfado de una sociedad que seguía en duelo por el asesinato de Nagore en los Sanfermines de 2008, una herida abierta que se unía a tantas otras. La rabia cristalizó en una movilización multitudinaria el 7 de julio.
5: Aquello estaba tan claro desde el principio y era tan evidente lo que había sucedido que no tuvimos ninguna duda.
2: Todavía no se habían escrito los capítulos judiciales de aquel caso, pero la sociedad lo entendió antes de que lo hiciera la justicia. Fue una concentración de enfado y de rabia, pero también de solidaridad, para decirle a la víctima que no estaba sola y que la creían.
1: Un temps després, al novembre del 2017, ara sí, comença el judici. Declaren els acusats, que diuen que va haver-hi consentiment. Declara la víctima, que ho nega i diu que es va sotmetre perquè allò s'acabés el més aviat possible. Ara sí, escoltem el tall del judici.
4: El abogado ha analizado la declaración de la víctima en la sala palabra por palabra en busca de contradicciones y ha resaltado que a la pregunta de cómo dijo que no quería mantener relaciones sexuales, ella contestó, no hablé, no grité, no hice nada, solo cerré los ojos. Ha dicho que el informe que realizaron los policías de las imágenes estaba contaminado y que en los 96 segundos no se puede extraer que hubo violación, sino unas relaciones consentidas.
1: Això és el que va decidir en aquell moment, el que es va decidir en aquell judici, perquè la víctima no havia dit que no. És a dir,
0: això és el que va interpretar el jutge.
1: Això és el que va interpretar el jutge.
0: I això és el que va fer que després hi hagués aquest esclat de ràbia col·lectiu.
1: Exacte. A més, durant aquest procés també es descobreix que 3 dels acusats tenien antecedents penals i també 3 d'ells van haver de declarar per abús sexual en un cas anterior de poques setmanes abans a Córdoba, a Pozo Blanco, no sé si recordareu.
0: Sí, tant.
1: Que els van acusar de drogar la víctima per abusar d'ella i per gravar-ho. També van ser condemnats per això, però més endavant. Bé, el 26 d'abril del 18 surt la sentència del judici de la Manada. L'Audiència de Navarra condemna els 5 implicats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual, descarten agressió sexual, descarten, diguem-ne, violació, en considerar que no va haver-hi ni violència física extrema ni intimidació.
6: Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual.
7: Y así se ha repetido con todos los condenados. La clave, abuso sexual, pero no agresión, ya que descartan que haya habido violencia e intimidación, que es lo que marca el Código Penal para diferenciar ambos delitos. La Fiscalía había pedido una pena de 22 años y 10 meses de cárcel por violación.
6: Debemos absolver y absolvemos a José Ángel Prenda Martínez de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual.
7: Pero la sala les condena a 9 años por abusos en una horquilla que oscila entre los 4 y los 10. También les imponen 5 años de libertad vigilada y 15 de alejamiento.
1: Però és que, a més, un dels magistrats emet un polèmic vot particular demanant l'absolució dels acusats i afirmant que a les imatges només hi veu diversió.
0: Holgorio, que va dir.
1: Holgorio, per ser més exactes. Tot plegat genera, evidentment, una onada d'indignació sense precedents a tot el país, amb milers de persones que surten al carrer amb el lema «Yo sí te creo» i «No es abuso, es violación».
8: Ha habido gritos con mucha intensidad pidiendo más cárcel para los acusados y duras críticas a la justicia. Han dicho que los jueces son machistas y fascistas. La víctima ha recibido durante toda la tarde numerosos gritos en solidaridad.
9: Así grita Pamplona contra la sentencia, entre pancartas donde se lee «La manada somos nosotras».
10: Mucha rabia estamos expresando.
11: Nos violan, nos matan y encima cuando nos violan, no nos violan.
12: Vengo a apoyar como ciudadano la convocatoria de muchas mujeres asqueadas con esta sentencia que yo no puedo compartir.
13: ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿qué podía hacer contra 5 hombres?
1: Les protestes es van fer a Pamplona, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Saragossa, a Santander, però també a comunitats com Galícia, Canàries, a diverses capitals europees també. En alguns casos aquestes protestes van durar diversos dies. Aquí després va passar una cosa, i és que 1.800 psicòlegs van signar una carta adreçada al Ministeri de Justícia afirmant que el bloqueig, que la paralització en aquest cas és normal davant el pànic.
0: Evidentment, que de fet és el que va testificar ella.
1: Exacte.
14: Oh, i anem més enllà, o sigui, quan tu estàs en una situació així, l'únic que penses és en no morir.
1: Exacte.
14: Llavors fas el que sigui per a que s'acabi ràpid i perquè penses que si hi ha resistència, que tal, o sigui, pot
1: encara
14: anar més.
1: Pitjor,
14: o sigui, pot ser pitjor.
1: El cas arriba al Parlament Europeu, el cas arriba a l'ONU. La víctima, a més, per si no tingués prou, va haver de denunciar la filtració de dades personals perquè va haver-hi un error a l'Audiència Provincial de Navarra en publicar la sentència. També suposo que ho recordareu. I bé, el juny del 2018, els integrants de la manada queden en llibertat sota fiança de 6.000 euros. I això genera, evidentment, una nova onada de protestes al carrer. Però el 21 de juny del 2019, en una resolució històrica, històrica perquè no va haver-hi precedents, el Tribunal Suprem tomba les sentències anteriors i ara sí determina que, de manera unànime, que els fets van constituir un delicte continuat d'agressió sexual, de violació amb intimidació. L'alt tribunal conclou que els agressors van crear un escenari intimidatori on la víctima es va sotmetre per por. Va elevar la condemna a 15 anys de presó i els 5 homes doncs, són detinguts de nou de manera immediata.
15: 2 hores después de esta vista se conocía el fallo. El alto tribunal ha estimado los recursos de la
16: sala. No se puede exigir a las víctimas actitudes, puede exigir a las no se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas.
17: Se realizan todos los actos en una atmósfera de terror, de sometimiento absoluto.
15: Las acusaciones habían pedido 18 años de cárcel para cada miembro de la manada. El tribunal les ha impuesto 15 y 2 más a uno de ellos por el robo también intimidatorio del móvil de la víctima. La sala dice que el delito se calificó mal en primera instancia, que fue agresión sexual con las agravantes de trato vejatorio y de actuación conjunta de 2 o más personas para cometer el delito.
1: La magistrada en sentit que deia no se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas. Clar, que volien que s'enfronten.
0: Sí,
1: entès,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Aquella condemna va canviar la interpretació jurídica del cas, es va passar del no és no al només sí és sí, i és que la defensa argumentava sempre que la víctima no havia dit que no, recordem, però clar, amb això no n'hi havia prou, és que només sí és sí, el que dèiem abans del bloqueig, de la paralització i d'intentar aïllar-se perquè allò acabi el més aviat possible, però el tema és que estava, com dèiem, en estat de xoc i va quedar paralitzada. El lema «Solo sí és sí» va batejar, recordem, la llei de llibertat sexual del 2022, que també recordem que ha generat polèmica per la revisió a la baixa de diverses condemnes sexuals, però això és un altre tema. Avui fa 10 anys d'aquesta sentència, d'aquests fets que van provocar aquesta sentència i aquest canvi històric.
0: Gràcies, Montse. És important recordar aquestes coses. És important posar el focus en fets com aquests, en què la justícia va errar al principi i que, afortunadament, doncs, es va fer justícia, que és el que tothom reclama.
1: I la indignació de la gent als carrers manifestant-se en contra.
0: Oriol Clavell, bon dia i bona sort.
18: Bon dia i bona sort.
0: Benvingut.
18: I bona hora.
0: Alba, què tal?
19: Bon dia, molt bé.
0: Bon dia i bona sort.
19: Molt bé, molt bé.
0: Les 8 i 2 minuts del matí. Som-hi. Right,
20: bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Va, estem immersos ja aquesta nova hora. Quin gust, llevar-se aquesta hora, sí o no?
18: Bueno,
0: va,
18: això per vosaltres, perquè jo m'he llevat a la sempre.
0: Ens estava enviant missatges a les 5 del matí.
14: Ai, Oriol, com hem regut, com hem regut.
18: M'he aixecat a les 6 i dic, ostres, les 6 i 2, dic, les 6 i 3. I clar, us truco, us envio, bueno, us truco no, us envio missatges, perquè he pensat, alguna cosa grossa, dic, aquí passa alguna cosa.
0: Sí, però...
18: Clar, dic, no contesta en Badó. Dic, bueno, l'Ares. No contesta l'Ares. Ah, dic, bueno, la Montse, tampoc contesta...
19: Jo,
18: el David veig que l'últim WhatsApp és d'ahir a la 1 del migdia. Dic, ostres...
14: Què ha passat?
18: Dic, aquí ja no entenc res. Pobre. És que no entenc res. I tu, he estat a punt de tornar al llit, però he pensat... Llavors ha sigut quan la Montse ha contestat i m'ha dit que fem el nou horari. Però que llavors m'he quedat groguin al sofà.
14: Ah, sí, t'has tornat a dormir.
18: He baixat la guàrdia. Ostres. I m'he quedat... Però, i de miracle que m'he despertat. Molt bé, ja estava somiant.
0: Perdona, això ja, és una hora... És una hora normal, aquesta.
18: Sí, sí,
0: aquesta
18: tu diràs. Ja, ja no és una matinada.
0: Anem a la pregunta del dia. Sabeu que la Torre Eiffel fluctua la seva alçada segons l'època d'any en què es troba? És a dir, a veure, la Torre Eiffel, a causa de la dilatació del ferro amb la calor, doncs creix. Ho sabíeu, això, o no?
18: No.
14: Com que creix?
0: Creix, sí, la Torre Eiffel.
14: Sí.
0: Creix cada any.
14: Sabies, boníssim.
0: A l'estiu i amb la calor creix. I suposo que aquest any, i sobretot en les
19: afectacions... Això m'està passant a mi, que estic creixent a l'ample amb la calor. Per si comença a venir el fred.
0: Doncs, a veure, quan pot créixer la Torre Eiffel a l'estiu a causa de la dilatació de ferro amb la calor? Uns 5 centímetres, ho vam dir en aquest programa, eh? Uns 5, uns 15 o uns 50, Montse?
1: 15.
0: 15.
18: 5 centímetres.
0: 5.
19: Jo crec que 5.
0: 5,
19: eh? Creixem, però no tant.
14: Jo també, el mínim, 5 centímetres també.
0: Home, 50 seria una mica... No?
14: T'imagines?
0: Allà a la caseta que compres el tiquet.
19: Home.
0: Et queda una mica més amunt, eh?
20: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: És 7 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat, sabent que els bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Artesa de Segre i se centren en els focs de Sentmenat i l'Anoia.
1: Els mitjans aeris ja s'han retirat i ara centren els esforços en els focs de Sentmenat i de l'Anoia. L'incendi al municipi de Carme, a l'Anoia, ha calcinat unes 400 hectàrees i ha afectat edificis de la Pobla de Claramunt, una urbanització i almenys 3 indústries de Vilanova del Camí. Obliguen a confinar unes 33.000 persones davant aquesta matinada, durant aquesta matinada. 72 dotacions de bombers i de la unitat d'emergències, de l'UME, han treballat per contenir les flames.
0: També la província de Barcelona. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi de Sentmenat.
1: Aquest incendi, generat per una excavadora que es va incendiar en una zona de camps de cultiu de difícil accés, és el que més preocupa les autoritats i afecta unes 90 hectàrees. Una vintena d'afectats per aquest incendi s'han reallotjat en un balneari de Caldes de Montbui. Protecció Civil manté activat el pla Infocat i els agents rurals ampliaran aquest dimarts les restriccions per risc extrem d'incendi a 111 municipis de 18 comarques.
0: I avui dimarts, a Turquia, nova cimera de l'OTAN.
1: Ahir, els socis europeus van reivindicar la seva aportació econòmica i logística alhora que el president dels Estats Units, Donald Trump, els va demanar més inversió. Espanya és un dels països que ha mantingut una posició més beligerant en aquest sentit.
0: El govern espanyol proposa a les comunitats autònomes mantenir un dèficit del 0,1 fins al 2029 i promet una xifra rècord de finançament pel 2027.
1: Tot plegat en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, que torna a enfrontar Esquerra Republicana, que reclama un nou model de finançament i la condonació del FLA, i també Junts, que amenaça amb rebutjar els objectius de dèficit del govern. La Generalitat reclama que els objectius de dèficit no siguin iguals per a totes les autonomies.
0: I Carmen Cabezas, exalt càrrec de Salut, ha desvinculat Josep Maria Argimon del retard de la immunització de la Guàrdia Civil durant la pandèmia.
1: Tot plegat en una sessió del judici que es va celebrar ahir a l'Audiència Nacional. L'exsubdirectora de Promoció de la Salut ha atribuït les prioritats de vacunació als majors de

0: 60 anys i ha exclòs Argimon de la presa d'aquestes decisions. Els 5 exalts càrrecs de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació.
1: I Pamplona, per acabar, ja viu als Sanfermines amb el record de la violació grupal de la manada 10 anys després dels fets.
0: L'agressió sexual comesa durant els Sanfermines del 2016 va provocar una gran mobilització social i va acabar amb una condemna de 15 anys de presó per violació dictada pel Tribunal Suprem. El cas també va impulsar la reforma del Codi Penal amb la llei del només sí és sí, convertint-se en un símbol de la lluita feminista.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Per cert, fa 6 minuts que ha començat el primer encierro a Pamplona. Les 8 i 6 minuts del matí. Anem a conèixer quin és el temps que tindrem les properes hores. Encara estem immersos en aquesta onada de calor que començarà a donar una mica de trema a partir de dijous. Però fins aleshores, la calor apretarà. I avui dimarts
0: continua el domini del sol a pràcticament tot Catalunya, amb un cel serè o poc ennuvolat durant la major part de la jornada. A la tarda podrien créixer algunes nuvolades al Pirineu, però només si espera algun ruixat molt aïllat. La calor encara s'intensificarà més. Les temperatures màximes es mouran entre els 30 i els 34 graus al litoral, mentre que a l'interior i a les comarques de Ponent es poden superar els 40. El vent bufarà fluix en general, amb marinada a la costa durant les hores centrals del dia. En definitiva, tercer dia d'onada de calor, calor extrema, calor estiu plenament estiuenca, marcada doncs, per aquestes temperatures altes, sí, sense canvis significatius en l'estat del cel.
1: Ens anem cap al rail l'Automòbil Club de Catalunya, a veure com tenim la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts destacant un accident de fa una estona des de primera hora del matí. Tenim aquest vehicle accidentat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, en sentit nord, doncs encara provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades i obliga a obrir el carril bus va obert a hores d'ara per a tots els vehicles, excepte camions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs tenim força col·lapse en tot el vessant Besòs, també en tot el nus de la Trinitat, que afecta la circulació en els dos sentits de la marxa dels primers trams de les dues rondes. En general, però, en aquestes vies tenim afectacions, sobretot en sentit sud. Al Llobregat també ja trobem l'antitud habitual en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol, i també retencions per la C32 en sentit nord des de Gavà. Pel que fa al Vallès, també tenim retencions a la C17 a l'altura de Parets del Vallès amb un quilòmetre de cues en sentit sud. A la C58 cap al nus de la Trinitat, retencions sobretot amb intensitat al punt de Sant Quirze i també a la AP7, retencions en sentit sud, al punt de Montornès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Vinga, va, la pregunta deia: quan pot créixer la Torre Eiffel a l'estiu a causa de la dilatació del ferro amb la calor? Uns 5, uns 15 o uns 50 centímetres? Tu deies, Montse?
0: Jo deia 15.
1: Tu deies 15?
4: Uns 5.
1: Un 5.
5: Jo deia 5, però veient la Montse sempre encerta, eh?
0: No, no, sí, no t'enfiïs, últimament no dono ni una. Ni una.
5: 5,
1: 5, 5, no, no, pots fer el comodí del canvi, eh?
5: No, 5, 5. Confiaré en el meu instint.
1: Pots canviar, per 15,
5: no,
1: si vols.
5: No, no, no. Ah, això és que és 5, eh? Això és que és 5, sempre sé.
1: Alba, Alba. Pots caminar pels 15.
0: T'ha enganxat,
5: no,
0: Badó.
5: No,
1: Alba,
0: bueno,
5: no.
1: Alba, mira'm.
5: Fiel a mi misma como la Roja, que ayer ganamos.
1: No. Per cert, millor jugador de la Roja?
5: Ostres, a veure, per mi a Llorente.
1: Ah, m'estranya que no diguis Cucurella.
5: No, el Cucurella em sembla l'amo de feta. Ahir tenen al meu perfil un vídeo que Cucurella ha dit que es tatua la cara del seleccionador, del de la Fuente, si guanyem. I ojo que ja estem a quarts, eh?
1: Això és per tota la vida, eh?
5: Bueno, és igual, mira, es va ficar el cabell allà vermell i precisament desapercebut, pobret, no passava.
1: Després parlarem allò que va dir que preferia, si posar-se l'escut del Barça tatuat o rapar-se el zero, que va dir...
4: O escoltar la seva família, que també el que ha dit, deixa'ls anar.
5: Sí? Bueno, com a la Vidal, l'has vist, a la Vidal Ferran Torres, pobret?
4: No, què ha passat?
1: Què?
5: És que no veia una...
1: Oi, oi, oi, oi. Parlant del Barça?
5: No, parlant del seu net, de tot, estava indignat amb tot. Li deien, però vostè està veient el Mundial de... Sí. Creu que podem guanyar? No crec. I Espanya, com ho veu? Fatal. I el seu net creu que marcarà? I, jo què sé. Dic, bueno, senyor, una mica d'ànim pel net, que està allà jugant al primer Mundial.
4: Una mica d'alegria, no?
1: I va dir que no li agradava que estigués al Barça, no? O va dir un...
5: Sí, això també.
1: Que sí?
5: No,
1: sí?
5: Que no li agradava el Barcelona, que volia que anés al Levante. I jo pensava, a veure, senyor, no sé.
1: Doncs bé, doncs que vagi al Levante, a veure què tal li va. Ara és 5, 15 o 50?
6: Jo canvio.
1: Què?
6: Jo canvio... Aquí estàs tu forçant molt el canvi, jo canvio a 50.
1: A 50?
4: Oi, oi, oi.
5: A lo loco,
6: tu has buscat.
1: Avui
6: si
1: se'n...
6: No, no, no.
1: Perdona.
6: Si és 50, em tatua la teva cara, com aquest que se tatua la de l'entrenador. Va, fot-li.
0: Ai.
6: És 50 o no?
1: Quan pot créixer la Torre Eiffel a l'estiu a causa de la dilatació del ferro amb la calor? Avui el pernil se l'emporta la Montse Vidal.
5: Ei! Ei!
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
1: S'aportava a Montse Vidal perquè eren 15, eh? Per cert, la bomba que portes tu d'insulina...
6: Sí.
1: És waterproof o no?
6: No.
1: No?
6: No.
1: Doncs vés en compte que un dia explotaràs, eh? Estava, és que estaves bevent aigua, t'estava caient tota aigua avall, i quan li dongui la bomba d'insulina...
5: Resplandor, ja té bomba.
6: O sigui,
1: l'hem d'anar a buscar al Mare Magnum, m'entens o no? Va, comencem aquesta nova hora del Bon Dia, Bona Sort. És 7 de juliol del 2026, el dia en què ha de ser feliç... El dia en què hem de ser feliços per... Posa'm una mica felicitat.
6: Va, crec que això ens defineix molt, l'equip del Bon Dia i Bona Sort, perquè avui hem de ser feliços per la gent que ens fa riure quan menys ganes en tenim.

0: Jo els hi posava això als meus fills per al col·le.
1: És boníssima, no, no. És boníssima.
0: Ah, sí, per anar al col·le, i arribar al col·le amb les festes baixades i a tot drap. Que els, veies els dos que es posaven sota els seients, amagant-se, quan dic, no la cantàveu, no la cantàveu pujant.
1: M'encanta.
0: Per cert, heu vist a les xarxes aquests pares i mares que van a buscar els fills amb les finestres baixades
1: sí.
0: I amb la música a tot punyetero drap?
2: No.
1: I si fan passar vergonya, és boníssim aquest tren.
0: És boníssim.
3: Sí. I quina cançó sona, aquesta?
1: No, sona cançons bueno, que a les criatures els fa passar una mica de vergonya.
0: No, una mica o molta. Ja es veuen alguns anys, algunes nenes, mirant els pares i fan baixa. N'hi ha alguns, i algunes també, que senten la música i es posen a ballar i van ballant cap al cotxe.
1: Sí, boníssim.
0: Jo sempre li dic a la meva filla, ja sé que les edats fa que a vegades t'avergonyessin una mica dels pares. Però li dic, per mi, quan em poso davant de l'escola i veig els nens que vaig a buscar a l'institut, el meu fill alguna vegada, veig els nens i nenes, els que adoro més són aquells que surten i abracen el seu pare o abracen la seva mare.
1: Cert, què
0: vols dir? Que no tenen cap perjudici, que dius, autèntics exacte. De veritat, eh?
1: El cas és que hi ha persones que tenen un superpoder, nois, no porten capa, no surten a les pel·lícules, però tenen la capacitat de detectar exactament quan no estàs bé. I, curiosament, mai et pregunten 25 vegades què et passa, simplement et fan riure, perquè hi ha dies que no necessitem grans discursos, ni consells, ni aquella frase de tot anirà bé, que sincerament a mi em toca els nassos,
0: sí.
1: La frase.
0: No.
1: Tot anirà bé. A mi me posa més nerviós que tot anirà bé, tranquil·la, tot anirà bé.
0: No, tranquil, que tot anirà bé. Està anant bé, tu!
1: Sí.
0: Jo porto 4 anys!
1: Ja s'entaria, no?
0: És veritat.
1: El que necessitem és algú que ens faci oblidar.
0: Tot anirà
1: que
0: bé, tot anirà bé.
1: Durant 5 minuts, allò que ens preocupa. Aquell amic que et diu una bestiesa en el moment exacte, aquell company de feina que sempre sap trencar l'atenció, aquella persona que té la virtut de fer-te riure fins i tot el dia que li havia jurat al món que avui no riuries. Doncs m'encanta, perquè riure té una cosa molt curiosa i és que no fa desaparèixer els problemes, però els fa pesar una miqueta menys, eh? És com si durant una estona el cervell decidís doncs, fer una bona pausa. Això també és cuidar-nos, per això crec que hauríem de donar molt més valor a la gent que ens fa riure, perquè no només ens alegren el dia, de vegades ens salven una setmana sencera. Avui hem de ser feliços per la gent que ens fa riure quan menys ganes en tenim, nois, perquè hi ha persones que no solucionen els nostres problemes, però tenen un do encara més especial. Recordar-nos que fins i tot en els dies més grisos encara som capaços de somriure.
4: Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos.
0: La cançó no parla de ningú que ens alegri el dia.
1: No, però voy
0: sinó
1: a passar-lo bé.
0: Sinó d'una persona que es lleva ja i que diu avui m'ho passaré bé.
1: Avui sí.
0: I a fer que escoltava la cançó s'ho va passar bastant bé, eh? A 8:45 del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: És 7 de juliol del 2026, tal dia com avui, però del 1990.
6: José Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti cantaven per primera vegada junts a les termes de Caracal·la de Roma, dirigits per Zubin

0: Tu vas escoltar això, l'Olímpic de Roma?
1: Home, no, no hi era, però...
0: El 99?
1: Això, directe no.
0: El 99 no, el 2009.
1: No és el 90?
0: El 2009, no, a l'Olímpic de Roma, a la final de Champions.
1: Ah, sí, oh, i tant que hi era, i tant que hi era. Anàvem arreglats aquell dia.
0: Això ja va sonar, això va sonar.
1: Sí, sí, gol de Messi de cap.
0: Sí, contra el Manchester United.
1: United, i tant.
0: Tal dia com avui, del 2005.
2: A Londres patia 4 atemptats terroristes a la seva xarxa de transports, reivindicats per Al-Qaeda, amb 56 morts i 700 ferits.
3: Es primera hora de la mañana y miles de personas llenan los vagones. El suburbano se convierte en un escenario de caos y muerte. Una hora más tarde, un cuarto atacante explosiona su mochila en este autobús. La capital británica está en estado de shock. En total, la cadena de atentados deja 56 muertos, incluyendo los terroristas.
0: I tal dia com avui, n'estàvem parlant abans del 2016.
2: Violació múltiple a una jove per part d'un grup de 5 homes, coneguts com La Manada, a Pamplona.
4: El 7 de julio se produjo la violación.
5: Una joven de 18 años.
6: La detención ha sido muy rápida.
4: Y ese mismo día,
7: multitudinaria como vemos en Pamplona,
4: Pamplona respondió en la calle.
8: Enfado y rabia.
7: Porque la gente sí que entendió y sí que creyó el relato.
9: Se empezó a decir desde la calle, hermana, te creemos.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Hem arribat a 1:43 de 9 del matí.
10: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: I en aquest inici de nova hora li posem una mica de música amb Kelly Clarkson.
2: Kelly Clarkson, una gran vocalista sorgida d'un talent show que va arrasar en el seu moment, amb diferents cançons. Té molts èxits, Kelly Clarkson, eh? Anem a recuperar una de les més rockeres, aquesta que es diu Behind These Hazel Eyes. Som-hi!

0: Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Radio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Radio 4. Rock and Roll.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Només falten 8 minuts per arribar a 8:45 del matí. Anem a fer un repàs a la premsa escrita. Comencem per La Vanguardia, Montse.
3: Que avui titula Incendis simultanis posen en escac Catalunya. El País diu escàndol al Mundial per tracte de favor de la FIFA a Trump. El Mundo destaca Espanya resol in extremis i es llança el somni mundialista. Al diari Ara llegim 3 nous incendis simultanis agreugen una situació crítica. L'ABC avui destaca un gol en el temps de descompte, posa Espanya als quarts i La Razón avui diu l'exmà dreta de Marlaska a l'aire. Textualment, ho hem desactivat tot.
2: I el diari Esport, fent al·lusió directa al partit de la selecció espanyola d'ahir davant de Portugal,
3: titula senzillament A quarts
2: i Mundo Deportivo,
3: Merinazo i A quarts.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Va, anem a pams. Veuen el partit ahir? El vas veure?
4: Sí, sí, sí, sí. Un partit... Bé, jo crec que Espanya va jugar força bé. Va controlar, el partit va ser molt avorrit.
2: Va ser molt avorrit. No va, no va ser un partidàs, eh? El vas veure tu o no?
5: Home, i tant.
2: I què? Va agradar?
5: Sí, no va estar mal. Home, jo crec que vam patir. Jo crec que vam tenir més nosaltres que ells. El que passa és que era tot xutar i semblava Sergio Ramos amb el penalti, tots cap a dalt. Dic, però què passa avui?
2: Veu empatitzar amb la pena de Cristiano Ronaldo?
5: Ai, el bicho em va fer pena a mi.
4: No. Sí.
5: Home, jo crec que era el seu últim mundial, pobret. I al final el tio remava, però clar, són bons, però bueno, oi, són millors, és el que hi ha.
4: Probablement si haguessin canviat Cristiano Ronaldo una mica abans, que és el que avui les crítiques van per aquí, perquè, doncs, bueno, és jugar amb veu. Perquè, clar, aquest home 90 minuts no els aguanta.
2: Robert Martínez, ho estic dient bé?
4: De Balaguer.
2: Ja ha presentat la seva dimissió. Sí. De fet, acabava el seu contracte i ja va dir que no seguiria sent el seleccionador de Portugal, però en qualsevol cas, si hagués guanyat el Mundial, igual hagués seguit una mica més, com a seleccionador. Però en qualsevol cas...
4: Un gran entrenador, eh?
2: Molt gran entrenador.
4: Que sembla que estigui Balaguer i que estigui perdut i ningú li fa cas, però
2: després,
4: és un crac.
2: En temps esports parlarem del que va passar ahir. Estats Units ha quedat fora, després de...
4: Després de l'amanyo del Trump.
2: La introducció de Trump dins de la normativa de la FIFA. Va, és el moment del hit-hate, obvi pels comentaris. Comencem amb...
4: Ostres, doncs mira, recordeu aquesta setmana que ha sigut notícia, probablement ho heu vist per tot arreu, aquella noia socorrista que la Leoparda?
5: Sí, en vam parlar,
4: Val, doncs, però saps qui és aquesta noia que fa molts anys que es va fer viral, que va barrejar cloro i que va provocar una intoxicació monumental, doncs, amb gent ingressada, i doncs han fet pagar 50.000 euros a 3 Media per indemnitzar aquesta socorrista, perquè ho va passar molt malament degut a aquestes imatges informatives, perquè, clar, en principi eren unes imatges informatives.
3: Sí, però es van treure fora de context, ella alegava doncs, que s'havien tret fora de context i havien estat objecte de paròdia.
4: D'acord, però era un informatiu. El tema és que suposo que la jutgessa que ha jutjat el cas no va veure l'APM, per exemple, de TV3. Perquè, clar, aquesta noia a l'APM també ha sortit. O un altre noi, ho dic perquè el hate es produeix en aquest cas a la tele i s'escampa per les xarxes. I el que us parlo ara és un altre que segur que també heu escoltat i que també té una resolució final, que és l'Álvaro, que és un noi que buscava la tranquil·litat en una piscina de Terol. Us en recordeu d'aquest noi?
2: No.
6: No. Ja comença bé la història, ja m'agrada.
4: Sí, doncs... Televisió d'Aragó...
2: Perdona, un moment. Jo és que estic com agafant la taula forta perquè dic, a veure que em tira aquest ara.
4: No. Doncs clar, aquest noi buscava la tranquil·litat en aquesta piscina quan una reportera de Televisió d'Aragó li fa una pregunta i passa això que li canviaria la vida en aquest nen, ai, que recordem que tenia 12 anys. I li canvia la vida de manera radical, que després sabreu com.
7: Es que envidia nos están dando estos niños en estos momentos. A mí me gustaría hablar con Álvaro. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo está el agua?
8: Pues está templadísima, está muy buena.
7: ¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
8: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
7: Oh, y no, un montón de gente.
4: Doncs clar, aquesta expressió xenòfoba, que l'Ares, doncs...
5: Home, perdoneu,
4: és
5: que
4: no
5: m'ho esperava.
4: No, no, no, és que no s'ho esperava ningú.
5: No m'ho esperava, no m'ho esperava.
2: Bastant desafortunada.
4: Molt desafortunada.
5: Sembla que tingui 12 anys, parla com un senyor gran.
4: Sí, però el nano, no, no, el nano tenia 12 anys, era gran perquè voltava, pobre nano.
5: Ai, pobre.
4: Tenia sobrepès, però sí que està clar. Ostres. Que va posar la pota. Una expressió desafortunadíssima, això no fa absoluta.
5: Per favor.
4: Us podeu imaginar, aquest nano complert fa 15 anys d'això, eh? 15 anys.
5: 15?
4: 15
5: o sigui,
4: anys.
5: Té 28.
4: 20, sí, 28 anys. Ja està a punt, 27. En punt de ser capellà.
2: Vamos!
4: No. De ser seminarista.
5: Sí? És conya.
4: Bueno, no, no és broma. Però perquè us feu una idea del hate, què pot arribar a provocar el hate en una persona d'aquesta edat?
9: Ja passa de la risa, passa a estar amenazado de muerte y a que me estuvieran incluso siguiendo hasta la puerta de mi propio domicilio, llamándome a las 3 de la mañana al teléfono, que se filtró no sé ni cómo, que llamaran al timbre, que tuviese hasta propio miedo de salir de casa, llegar hasta esos niveles, 17 juicios que he tenido acerca de este vídeo. Nos llegaron denuncias a nosotros y nosotros tuvimos que ir a declarar, en este caso tuve que ir a declarar yo al juzgado de menores, y a raíz de ahí pues se hicieron haciendo juicios y... por racismo y xenofobia. 17 juicios, todos ganados, pero 17.
5: Hola.
9: Y hemos llegado a unos niveles que es que no podían ni salir a la calle. Durante los primeros 5 años.
4: Doncs clar, imagineu-vos, no podia salir a la calle i de tanta reclusió,
2: A fer, i mai millor dit, a fer que va pagar pels seus comentaris.
4: Doncs pobre nano, ha trobat la llum, no?, la llum en l'església.
5: A mi em sembla molt heavy, o sigui, és un nen de 2 anys, pobra criatura.
4: Sí, i li va canviar absolutament la vida, perquè a vegades aquella expressió, hi ha una tonteria, un comentari...
5: El poder de la televisió...
2: Però ha acabat sent capellà precisament per tot això?
4: Ara està, sí, bueno... Els motius pels quals són múltiples, podríem dir, no?
5: Però, home, 17 judicis, déu-n'hi-do.
4: Suposo que alguna cosa haurà de tenir en compte a l'hora de decidir que és capellà. Però, en fi, tenim un altre que va potser no per capellà, però acabarà també com a capellà. Us en recordeu d'en Llados?
5: Sí, per favor.
4: Doncs té un deixeble que no té pèrdua, que és el Joan Nogales, que aquest també... jo crec que es defineix per si sol, si escoltem... una manera d'actuar d'aquest noi.
10: Te voy a contar lo que me raya de que me rechace una piba, o sea, de ir a ligar con tías. Me raya ir a por un 6,5 que no tenga carnet de conducir, que iba con los padres, que tal, y que encima me diga a mí que no, tío, que me lo curra en la vida, que flipas.
5: Hostia.
10: Me raya mucho, tío.
11: Dale, tío.
10: Vemos, brother.
4: O sigui...
5: Igual s'hauria de mirar la manera, ja només de com parla, és que ja és un... És veure'l i dir no. O sea, no, hijo, no. Ja quan obre la boca és no por dos.
6: Quina mandra de tio.
4: Doncs clar, aquesta mandra de tio, perquè us feu una idea, és una mica, fins i tot, masclista.
10: Pero para mí la depresión en el hombre no existe. Es que no puede tener depresión un hombre. Una mujer sí que puede tenerla, porque es un ser más sensible. Hay que cuidarlo más. Puede caer en estas cosas, pero el hombre no puede caer en depresión. Cuando tú caigas en depresión y seas el padre de una familia, ¿qué pasa aquí?
4: Clar, és un noi que sembla que busqui hate i que l'alimenti, però no deixa de ser un gran romàntic, i perquè us feu una idea de que
2: sí,
4: això no és broma.
2: Ja es veu que té
5: Romeo,
2: actituds.
5: És el pròximo.
4: Ho dic perquè moltes persones pregunten este personatge existe, no és IA? Pensa així, imagineu-vos el romanticisme d'aquest noi.
2: Espera, que estem buscant el tall, el tenim, sí?
12: Yo he ido a casa de mi novia, me he plantado debajo de su casa y le he dicho, baja. Ajá. Y le he dicho, te quiero, Jordi. Sin ser su cumpleaños ni nada, ni ser un día así especial. Entonces yo puedo parecer chuleta, tal, pero en realidad puedo ser un romántico.
2: A ver, no entes res, ¿qué diu? ¿Qué diu?
5: Molt romàntic, molt romàntic.
2: ¿Qué diu? ¿Qué diu?
4: Pues te quiero, Jordi.
5: Baja. Sense ser el seu cumpleaños ni real.
4: Ni nada, y sin que nadie me lo dijera. Por iniciativa propia.
2: I no dic, te quiero, Cordi.
4: Però que, no, no, però el pitjor d'això és que ell creu que això és un acte de romanticisme.
5: Home, i tant, ja ho és, clar. I és, com es diu aquest home?
4: Bueno, Joan Nogales. José Nogales, José Nogales. I tots són perles, tots són perles d'aquest estil. I és un tio que a més dona lliçons de com lligar, el planten en directe.
6: Ens extingirem, nois.
4: Li diuen al seu, editor, diu, esto lo cortas, que no ha salido bien. I ho pengen. Normalment. Perquè és abans més reir.
3: Mare meva.
4: En fi. Una altra cosa que està portant molta, molta hate a la xarxa i que jo primer us vull fer la pregunta a cadascú de vosaltres. Creieu en els matrimonis concertats?
3: Què vols dir concertats?
4: Doncs que hi hagi un acord previ, que no sigui per amor. Que no sigui per amor, per un interès.
3: No, inicialment no, clar.
4: No,
5: no. No, ni de
4: conya. Doncs us podeu imaginar...
2: Ara surt algú que diu que sí, no?
4: Però no algú, no. Muchísimos.
11: Si tú le preguntas a la gente, ¿quién es más feliz? La gente que se casa por amor, nuestros matrimonios en el Occidente, por ejemplo, o matrimonios concertados en otras culturas donde se casan por otros motivos. Si se le preguntas nada más casarse, los matrimonios por amor occidentales son muchísimo más felices que los matrimonios concertados. Pero claro, si esperas un poco y pasan siete años, los preguntas los siete años, de los matrimonios que se han casado por amor, si siguen juntos, la felicidad ha caído al menos un 50%. Mientras que los matrimonios concertados, al cabo de 10 años, ya han ido subiendo y han superado a los matrimonios por amor.
13: Lo que ha comentado el señor del vídeo es completamente cierto. Esos matrimonios, estadísticamente, al cabo de 5 o 10 años, reportan el doble de felicidad que los matrimonios que se casaron por amor. En Occidente, primero, exigimos mariposas en el estómago para comprometernos. En muchas culturas, primero existe el compromiso. Y desde ahí, ellos ya construyen el amor verdadero.
4: Doncs a rebentar de vídeos i comentaris de gent que opina així, eh?
5: O sigui, vull dir, no és que jo ho comparteixi, però anem a veure, si jo estimo algú i em caso, a mi em preocupa i m'ocupo d'aquesta persona. Si només és per concertar, a mi me la bufa. Vull dir, mentre davant de la gent fem el paper, tu fes el que vulguis, que no em preocuparé. Jo estic tranquil·la i vist de conya. No tinc preocupacions.
4: No, no, però és que dic que el concertat acaba durant més i que s'acaben estimant més els concertats que els que són per amor. Perquè sí, l'amor desapareix i s'acaben separant i divorciant.
2: Però hi ha que aquests concertats són forçats, m'entens o no? Després ja entrem en una dinàmica que no seria la més correcta.
4: Bueno, forçats no. És que hi ha altres cultures on no són forçats i que són, doncs, per interès, perquè... Per
3: pot
4: interès
3: donar la familiar, casualitat que després morin amb el pas del temps, però no crec que sigui el més habitual.
4: Doncs us quedaríeu... Jo m'he quedat absolutament parat, perquè, evidentment, del hate i del cachondeo que hi ha a les xarxes d'això, la quantitat de gent que pensa així, que és el millor un matrimoni concertat. Vull dir, que gent que hi ha en els comentaris que es busquen, també.
6: On arribarem?
4: Estoy aquí, estoy allà...
2: Estem perduts. Vinga, 2:15 de 9 del matí.
14: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: A veure, quantes hores us passeu mirant-vos al mirall? Aproximadament.
6: Poques, em sembla poques. Poques amb aquesta bellesa natural.
2: Exacte.
6: Poques, així com els matins, amb massa poques llums.
2: Tu què dius, per què? Si ja sé que estic guapa, no?
6: Sí.
2: Perquè te'ls has tret tots els miralls a casa.
6: No, em posaré més al pis nou.
2: Molt bé.
6: Què mires, a baix?
2: No, que hauries de fer miralls de cap a peus. Perquè últimament...
6: Només vaig amb xancles. És que com que tinc tantes caixes de mudança, doncs no tinc molta roba, sempre vaig amb el mateix últimament. Però ja trobaré el cap de setmana. Aquesta setmana ho faré tot.
2: Digue'm la veritat, has perdut la caixa de les sabates, no?
6: No sé on hi és.
2: No saps on és?
6: No tinc ni idea d'on és.
2: No, perquè aquestes xancletes ja aquí estan traient partit.
6: Home, tota la setmana que les veuràs.
2: No ho sé. Tota la setmana passada.
6: I aquesta, i aquesta.
2: I la que ve. 900, 600... No, perdona un moment. És que jo, ja saps què estic pensant?
6: Sí, digue.
2: Que tu vas amb aquesta... Com que estem tan a prop de les vacances,
6: sí,
2: ja...
6: Digue.
2: Ja és allò, perquè si te les... O sigui, si les vacances t'enganxen que no t'has donat compte, tu d'aquí ja tires directe a la platja, no?
6: Jo me'n vaig directe d'aquí a l'avió a Santorini.
2: Ah, ja està.
6: No t'oblidis que nosaltres acabem i en 3 dies jo ja estic a Santorini, eh?
5: Quin gust em porta,
2: que no m'oblidi...
6: Eh?
2: No m'oblidi, em puc oblidar, no?
6: No t'oblidis mai.
2: Em puc oblidar,
6: no? Les fotos que t'enviaré. Bon dia i bona sort.
2: Vinga, 900... Fins al setembre no cal que m'hi va. 900, 630, 630. Atenció, perquè quantes hores passeu mirant-vos al mirall als humans, la resta d'humans, l'Aves? O posant-vos filtres a Instagram i a TikTok per sortir guapos?
5: No filtres res.
2: Tots menys l'Ares. Doncs avui regalem una invitació doble per anar al CCCB a veure l'exposició del moment, El culte a la bellesa. Una mostra brutal que llença una pregunta a la cara. Per què ens obsessiona tant el físic? Des de la ciència fins a la bogeria dels filtres, els filtres actuals, on, si voleu, tafanejar la programació podeu fer-ho a través de cccb.org i és per entendre tot això que us estem explicant. Així que 900-630-630. 900-630-630.
14: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: Mentrestant, sabies que...
6: Els bitllets d'euro no representen monuments reals, és a dir, els ponts, finestres i edificis que apareixen són dissenys ficticis. Es van crear expressament perquè cap país europeu se sentís més representat que un altre i tots els estats membres s'hi poguessin sentir identificats. Que fort, això.
2: És que és fortíssim, és com el mirall que tu no tens.
4: Jo no me'n sé venir.
2: Sabies que...
6: El primer correu brossa de la història es va enviar l'any 1978. Una empresa informàtica va enviar un mateix missatge publicitari a centenars de persones connectades a una xarxa precursora d'internet. Va generar tantes queixes que ja aleshores es va considerar una mala pràctica.
2: T'ha agafat amb pinces, això, també, eh?
6: Calla.
2: Home, senteu correu brossa.
6: Calla, tinc jo algo de les teves dades, atònites.
2: Senteu les dades que em deixarà atònita demà. I avui t'han deixat atònita. Perquè no haguessis dit mai...
6: Sí, fortíssim.
2: Què he dit avui de les dades atònites?
6: Però si ni te'n recordes ni tu, mira si és important el que dius.
5: Has dit sí, les dades de la Lluna, no?
6: No l'ajudis, Montse, no l'ajudis.
2: Com de la Lluna?
5: Alguna cosa de la Lluna has dit.
6: Para, no te'n recorda ningú. A veure, ningú t'escolta.
5: Però com vols que recordem tot el que diem en aquest programa? És impossible.
2: Para un moment, pots callar un minut?
6: No, perquè no acaba de saber és què.
2: Intenta-ho.
6: Aviam.
2: Quin és el primer sabies que ha dit l'Ares?
5: Estava...
2: Quin és? No, digue'm quin
5: no,
2: és.
5: No ho sé.
2: És que ningú t'escolta, ningú t'escolta.
5: No, ho sé.
2: A veure si t'escolten a tu.
5: Però escolta'm un moment, tinc la millor excusa.
2: Un moment.
5: Però deixa'm que m'expliqui, eh?
2: Estic exposant la meva tesi. Va. Quina és la primera dada que et deixarà... No, perdona, el sabies què? Que són cosins germans, aquestes dues. El sabies què de l'Ares, el primer.
5: T'he dit ja que no ho sé. I també deixa que t'expliqui que
2: estava
5: mirant que l'incendi de la comarca de l'Anoia està estabilitzat. I ara recuperarem aquesta informació i l'ampliarem perquè hi ha novetats al respecte. Estava mirant això, ho hem de dir, jo he d'estar pendent de tot. No puc estar pendent de tot alhora.
2: Molt bé.
6: Però tot i així jo sé que la primera dada que m'ha deixat atònita de la teva secció era que es veuen una mitja de 2.500 litres de cervesa al món. I que un mòbil té més capacitat amb aquestes merdes de coses
2: que
6: va a la Lluna. I el meu primer sabies què t'he dit?
2: No me'n recordo.
6: Doncs te vaig a pel tercer, a veure si se te queda clavat.
2: Anem al tercer, Sabies que...
6: Les primeres sabatilles esportives no tenien peu dret ni peu esquerre, eren completament simètriques i era el mateix ús el que acabava adaptant-se a la forma dels peus. No va ser fins anys després que els fabricants van començar a diferenciar-les.
2: Montse!
5: Digue'm.
2: Això ens iria molt bé a tu i a mi.
5: A lo dels peus.
2: Home, clar, tu que torces el peu cap a la dreta i jo cap a l'esquerra.
5: Jo a l'esquerra, tu al dret. Perfecte.
6: És que clar, entre els dos no fem
5: un. Vaya quadra que fem.
2: Vinga, va, i acabem. Sabies que...
6: Aquesta és boníssima. Sabíeu que existeixen cafeteries on no pagues el cafè, sinó el temps que hi passes? El preu es calcula pels minuts que ocupes la taula i normalment tant el cafè com el te o altres begudes estan inclosos. La idea és crear espais tranquils per treballar, llegir o conversar.
2: Això ho vam parlar dies enrere i...
4: Ja posa molt hate, també, això.
2: Té debat, això, eh? És a dir, quan fas un ús excessiu d'una taula, que no pot... Això no genera benefici per al negoci. S'hauria de pagar per estar en aquella taula?
4: Clar, però... I una taula per 3, per 2 o per 1? Perquè, clar, hi ha restaurants que si hi ets 3 diuen, doncs no en tenim, perquè la volen apurar a 4. O si ets dos, també diuen que no en tenim. I n'hi ha per 4.
2: Ara que també a la taula que hi ha 12 persones i demanen un cafè...
6: Sí, és una mica de sentit comú per les dues parts, crec, perquè de vegades...
2: Exacte. Ara és gràcies.
6: A tu.
2: Vinga, va, 5 i 3 quarts.
14: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
2: És 7 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que els bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Artesa de Segre i se centren en els focs de Sentmenat i l'Anoia.
3: Un incendi que també ha estat estabilitzat, l'incendi al municipi de Carme, tot i que encara té fumaroles actives. Fins ara ha calcinat unes 400 hectàrees i ha afectat edificis de la Pobla de Claramunt, una urbanització i almenys 3 indústries de Vilanova del Camí, i va obligar a confinar unes 33.000 persones, que un confinament que ja ha estat aixecat. Es mantenen tallats tots els accessos al perímetre de l'incendi i es demana no acostar-se a la zona, i hem de dir també que les línies R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Capellades i Igualada a petició dels bombers a causa d'aquest incendi de Carme a Barcelona. La

0: La línia Llobregat-Anoia funciona de plaça Espanya a Capellades. Ha informat Ferrocarrils de la Generalitat en un missatge a X. S'ofereix servei de bus alternatiu entre Capellades i Igualada amb parada a totes les estacions.
1: També a la província de Barcelona. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi de Sentmenat.
0: Aquest incendi, generat per una excavadora que es va incendiar en una zona de camps de cultiu de difícil accés, és el que preocupa a les autoritats i afecta 90 hectàrees. Una vintena d'afectats per aquest incendi s'han reallotjat en un balneari de Caldes de Montbui. Protecció Civil manté activat el pla Infocat i els agents rurals ampliaran avui les restriccions per risc extrem d'incendi a 111 municipis. També ha quedat restringit l'accés a 6 espais naturals: les Gavarres, Montserrat, Montsec d'Ares, Montsec de Rubiers, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb.
1: I avui dimarts a Turquia, nova cimera de l'OTAN.
0: Una cimera que servirà per mesurar el progrés dels aliats amb el compromís de despesa en defensa adoptat l'any passat a la Haia, on van acordar un full de ruta per incrementar fins al 5% del PIB la inversió militar del 2035. La reunió arriba de nou sota la pressió de Donald Trump, que s'ha mostrat molt crític amb la despesa en defensa dels aliats europeus i els ha instat a fer-se càrrec de la seva pròpia seguretat.
1: I el govern espanyol proposa a les comunitats autònomes mantenir un dèficit del 0% fins al 2029 i promet una xifra rècord de finançament pel 2027.
0: Tot plegat en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, que torna a enfrontar Esquerra Republicana, que reclama un nou model de finançament i la condonació del FLA, i Junts, que amenaça amb rebutjar els objectius de dèficit del govern. La Generalitat reclama que els objectius de dèficit no siguin iguals per a totes les autonomies.
1: I Carmen Cabezas, exalcàrrec de Salut, ha desvinculat Josep Maria Argimon del retard de la immunització de la Guàrdia Civil durant la pandèmia.
0: Tot plegat en una nova sessió del judici que es va celebrar i a l'Audiència Nacional. L'exsubdirectora de Promoció de la Salut ha atribuït les prioritats de vacunació als majors de 60 anys i ha exclòs Argimon de la presa d'aquestes decisions. Els 5 exalts càrrecs de Salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació.
1: I acabem Pamplona, ja viu als Sanfermines, amb el record de la violació grupal de la manada 10 anys després dels fets.
0: L'agressió sexual comesa durant els Sanfermines de 2016 va provocar una gran mobilització social i va acabar amb una condemna de 15 anys de presó per violació dictada pel Tribunal Suprem. El cas també va impulsar la reforma del Codi Penal amb la llei del només sí és sí, convertint-se en un símbol de la lluita feminista.
1: Anem a conèixer el temps per les properes hores.
0: Aquest dimarts continua el predomini del sol practicat a Catalunya, amb un cel serè poc en créixer nuvolades al Pirineu, però només s'hi espera algun ruixat molt aïllat. La calor encara s'intensifica més. Les temperatures màximes es mouran entre els 30 i els 34 graus al litoral, mentre que a l'interior i a les comarques de Ponent es poden superar els 30 graus. El vent bufarà fluix en general, marinada a la costa durant les hores centrals del dia. En definitiva, tercer dia d'onada de calor, jornada plenament estiuenca, marcada per la calor extrema i sense canvis significatius en l'estat del cel.
1: I anem al trànsit, ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia i bona sort. Oi, estem pendents de la connexió amb el Ferran Aràndiga, que ens entrava ara en directe des del Reial Automòbil Club de Catalunya. Estem pendents a veure si ho podem tenir, a veure si ens pot entrar el Ferran. Ara sí, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, destacant que continuen les afectacions per l'accident de primera hora del matí a la C58 a Ripollet, que en direcció Sabadell encara doncs provoca 2 quilòmetres de retencions. El segon accident que tenim actiu es tracta de la AP7, un vehicle accidentat a l'altura de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que en direcció Amposta, en sentit sud, provoca encara 4 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, continuem també als voltants i accessos de Barcelona força col·lapsats per tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud i també el Llobregat. El Vallès destaca la AP7 amb cues en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Hem arribat a 9:15 del matí, 7 de juliol del 2026. S'estan corrent, de fet, de fa 45 minuts hi ha hagut el primer encierro del Sant Fermines. S'acostuma a dir que el dia 7 de juliol s'ha d'anar cap a Pamplona. A Pamplona hemos de ir,
4: eh? L'heu corregut mai o no?
5: No. No, mai.
1: Tu sí?
4: Hi ha un cop i és la inconsciència més gran que he fet a la meva vida.
5: Sí.
1: Perquè, tu et vas posar amb un...
4: Ens vam posar tota la colla, doncs hi érem uns 8 o 9 de Mataró, i ens vam posar aquí a resar a la cuesta de Santo Domingo, però a primera línia, estàvem. Clar, jo ara quan ho penso, a més, aquell any va morir un nord-americà, un nano. Ostres. Que li va clavar en el ronyó i va morir dessagnat. I clar, no érem conscients. De fet, ara està prohibit. A més, anàvem mamadíssims, que dius... A veure, com és possible que et permet... No, però és que ara...
1: No, no,

0: a correr!
1: I clar, perquè realment, si tu saltes, ho faria tothom, i els que necessitessin saltar no podrien, perquè hi haurien guiris com nosaltres, que estarien, doncs, utilitzant el lloc, no?, per salvar-se. I ens van fer córrer.
2: Quina edat tenies?
1: Clar, doncs en deuríem tenir 18 o 19 anys.
2: Si en té vida, has corregut tant com aquell
1: dia. No, és que de fet, jo no em donava... O sigui, no havia arribat ni a la meitat de la pujada,
3: sí,
1: que miro a l'esquerra i veig un toro que per mi no era un toro, era un cavall, que era immens. I llavors, clar, em pujo, o sigui, intento saltar...
2: Perdona, un cavall?
4: El toro?
2: Dos cavalls lligats amb cinta americana.
1: No, ostres, quina bèstia, molt grossos.
4: Per favor, quina por.
1: No, molta por, però bueno...
2: Déu-n'hi-do.
1: Només era el fet allò. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíen los encierros, dándonos su bendición.
2: A córrer! Doncs bé, el caprici d'anar a San Fermín surt cara, eh?
4: Home, sí. I tant que surt cara. A veure, jo la veritat és que jo sóc una persona generosa i he dit, a veure, amb la calor que fa i el bé que s'està a l'aire condicionat, no us faré anar, portaré Pamplona, i com encara no sé el que ha passat aquest any, us porto els salseïtos més heavies dels últims anys que n'hi ha per donar i regalar. Comencem amb el hit Harrington, que potser aquest nom ara mateix no us sona, però si us dic John Nieve de Joc de Trons, igual us sona més. Bueno, doncs aquest actor va decidir que ell volia anar als San Fermines. I clar, si tu vas als San Fermines, tu has de veure l'encierro, perquè si no és com si les guacs van al camp de futbol i no pengen la reglamentària foto.
2: Clar.
4: Això és el mateix. Però clar, en Harrington va dir, a veure, jo no puc anar com la gent normal, jo allà fotre'm com el pobre Oriol, corre davant. No, jo em llogo un balcó privat al carrer Estafeta, que és bastant habitual, i que només li surt l'hora per 6.000 euros.
5: Què dius?
4: A veure, sembla
5: molt diner. Però d'una persona, d'un veí d'allà.
4: Com?
5: D'un veí d'allà.
4: No, o sigui, depèn, n'hi ha privats i n'hi ha que alguns són d'hotel.
5: Ostres,
4: però és habitual, o sigui, vull dir, els lloguen, tu els hi pagues, clar, per 6.000 euros li trec fins i tot el cafè.
5: clar.
4: Vull dir, algú més, senyor, no? Perfecte. Però clar, per nosaltres són molts diners, però per ell, amb el que guanya, tampoc estan. A mi el que em va semblar més que he vist que s'ha filtrat, que ell tenia com dos exigències molt particulars, i era que a les 8 del matí, quan s'estaven veient allà com passaven els bous, amb ell el bou li era una mica igual, no era com el pobre Oriol allà tot capficat, no? Ell pensava molt bé,
2: la petita diferència és que aquest veia els bous des de dalt i aquest tenia els bous de darrere.
4: Clar, el veia des de dalt, feia així, deia molt bé, però jo vull el meu pernil de glat tallat a mà i xampany, que no falti, a 800 euros l'ampolla. Jo penso, hòstia, si arriba a venir aquest any amb la calor que fa, quantes ampolles s'ha de gastar per hidratar-se?
2: I a part, et dic una cosa, xampany a les 8 del matí tampoc és molt recomanable, eh?
4: Bueno, és que igual no havia dormit tant tota la nit, però això no se sap i tampoc especularem.
1: Clar, no
4: es pot fer això, perquè per gustos n'hi ha colors. Ell preferia potser no dormir tant i n'hi ha qui sí que preferia dormir i bé, com és l'actriu Charlize Theron, que és una de les millors pagades de tota la història del cinema i que va donar vida, entre d'altres, a la villana Chippen a Fast and Furious. Ella també va voler venir a veure els San Fermines, i en quin moment? Perquè els de l'hotel jo crec que encara estan tremolant amb tanta exigència. Es va hospedar al millor hotel de tota Pamplona, el VIP, un que es diu Gran Hotel La Perla, que en aquelles dates multiplica la seva tarifa i arriba a costar 4.000 euros la nit.
5: Poc
4: li va costar per tot el que va demanar. És que els hi va obligar que li canviessin totes i cadascuna de les bombetes de la suite presidencial, que petita no deu ser, perquè deia que com eren excessivament blanques li feien mala cara, que necessitava unes.
5: Home, estic d'acord, jo també ho faria. La llum blanca des de quan?
4: És veritat, la llum blanca...
2: La llum blanca als hospitals, ja està.
4: Pues ella necessitava una càlida d'una potència concreta i jo penso, si li dona per sortir al carrer, què demana? Que li tapin el sol amb... Com? No?
2: És que a vegades el sol també és que de veritat, eh?
5: És que surt quan menys que... el dia de demà.
4: Pues ja dic jo, poc va ser els 4.000, ja podria haver pagat una miqueta més o com a mínim deixar una bona tip, en proporció. Dic jo. Però, bueno, ojo que el San Fermines no només és per gent que també ha arribat a la reialesa. I és que la germaníssima de la Kate Middleton, la Pippa Middleton, va dir jo també ho vull viure, això. I aleshores què va fer? Va agafar la seva colla, no?, d'alta societat de Londres, i va dir, vinga, anem a viure al San Fermines, però a la seva manera. Ella no viatja amb un avió normal. Ella va llogar un jet privat que els va costar l'anada i la tornada, com a mínim la van tornar, 25.000 euros. I a sobre van llogar una villa privada ubicada a les afores de Pamplona, que estava blindada, perquè, clar, sent la germana de l'actual reina, ojo, que és un tema...
2: Què van veure, aquesta gent? Però van arribar a anar a Pamplona, al final?
4: Sí, home. Van anar a llogar el jet privat, van llogar la villa a les afores de Pamplona, no en l'interior, que li va costar per dos dies 6.000 euros, no està pas mal si ho reparteixen entre tots, i per la nit, perquè ells són com usos, pel dia igual no tant, però per la nit ells van anar a les discoteques, els millors, van llogar els reservats i van gastar tots els diners del món.

0: comptant com 10.000 euros a les Magnums de vodka, perquè beuen vodka. Em va semblar una mica cutre, no?
1: Magnum de vodka?
0: Magnum, nena, 10.000 euros.
2: I què feia amb el Karimocho amb un vi d'aquests de 300 euros?
0: Jo no sé
2: euros.
0: Què feia. Jo el que sé és que segurament el del jet privat va recalcular malament la ruta i en comptes de Terra-Eivissa, que és on anaven, es va quedar a Pamplona. Perquè aquest escolta'm, plan molt de Pamplona no el veig.
3: Quants eren? Quants eren?
0: 6.
3: És diferent números.
0: No, no facis que aquesta gent no reparteix, no fan allà com vosaltres el trica, un amb 10, 10, amb 16. Aquesta gent paga un i la següent ja pagarà l'altre.
3: 5.833 per barba. Els hi va sortir la bueno, sortida, l'escapada.
0: Pues mira, ja li surt més barat que el balconet privat del Harrington.
1: Mira, sí.
3: Veus que bé?
0: I ja, per acabar, jo no puc seguir parlant de Pamplona sense fer menció a la influencer pamplonesa Sofia Suescun, que ha fet la jugada mestra immobiliària. Anem a veure. La Sofia, que la pobreta té una mala concepció per la mare, però ojo, aquí s'ha de separar. La mare és la mare i ella no és tan tonta com sembla. De fet, és bastant intel·ligent. Té el seu nòvio, el Kiko, i van dir anem a comprar dos propietats a Madrid i els separaven 900 metres. Però clar, quan hi ha tant d'amor, 900 metres, sí, és una eternitat. Han dit, ja hem de donar el pas i fins que la hipoteca ens separi. I han dit, bueno, ara ens mudem junts amb una casa que hem comprat a la platja d'Alacant que els ja està valorada en 1.400.000 euros. Però clar, han dit, a veure, això s'ha d'anar pagant. Una cosa és viure junts, però una altra cosa... Diu, vinga, anem a posar un al lloguer. I el Kiko ha ficat la seva de Madrid al lloguer per només 3.700 euros
1: què?
0: Amb despeses incloses. Perquè, clar, com té tota la cosa aquesta solar, pues, al final, oi, 3.700 euros per tenir-lo tot inclòs, igual tampoc no és tan car. No?
3: Està molt bé, està molt bé. Està molt bé. No, però és veritat, 900 metres, quan hi ha molt d'amor, 900 metres es fa molt...
0: Amb els esportistes que som, pugen i baixen cada dia 10 vegades i ja fent tot el running. Ah,
1: però no viuen sols, aquestes, si tenen un zoològic dins, cada cop que clar. Veig els stories dic un altre gos, un altre gat, aquesta gent d'on surt?
3: Home, tants metres.
0: Com la Lola Lolita.
1: Sí, però tenen tot el dia, amb tots els animals.
3: Els gats que són més autònoms, igual tenen un gat i no veuen en 3 anys.
1: Sí, perquè, clar, pot ser, aquesta, que és la casa, ja t'ho dic.
3: D'aquí 7 minuts arribem amb... Gràcies, Alba.
0: A tu. A vosaltres.
3: No t'han donat ganes d'anar a Sant Fermín després del que ha explicat l'Oriol?
0: Mira, no, quina mandra. A mi si em regalen el balconet amb la Magnum de vodka, no, que no m'agrada. Si me la donen igual de xampany o de ginebra, no dic que no.
3: Eh? Home, pernilet, no?
1: Home, clar per en papà, això primer.
0: La gent ha d'entendre que no es pot beure sense menjar. Impossible.
3: També dic una cosa, qui podria anar, dels que estem aquí, jo crec, la persona més autoritzada per poder anar al Sant Fermín i sortir indemne de tot plegat, és la Montse Vidal. Es passa el dia corrent?
1: És veritat, no t'enxamparien
3: no
1: a tu, Montse.
3: No t'enxamparia?
1: Faria rècord.
3: Es desesperaria?
1: Rècord de la vida.
3: Vinga, va, un apunt d'esport, som-hi.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
5: We are ready.
6: Mundial 2026, el Bon Dia i Bona Sort. Bona Sort.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
3: Va, diferents punts del Mundial de Futbol. Comencem parlant d'Espanya. Merino classifica la selecció espanyola pels quarts amb un gol agònic contra Portugal.
13: Miquel Merino va donar la victòria a Espanya amb un gol en el temps afegit que va decidir els vuitens del Mundial davant Portugal. Resultat 0-1. El conjunt de Luis de la Fuente va dominar bona part del partit gràcies al control del mig del camp, tot i que Portugal també va tenir les seves opcions.
3: I a conseqüència d'aquest partit, Roberto Martínez, ho dèiem abans, deixa la banqueta de Portugal.
13: Ha confirmat que no continuarà al capdavant de la selecció portuguesa després de l'eliminació davant Espanya. El tècnic ha explicat que la decisió ja estava presa abans del torneig, coincidint amb la finalització del seu contracte.
3: Mentrestant, Bèlgica col·legi els Estats Units i es cita amb Espanya a quarts.
13: Bèlgica va superar amb autoritat els Estats Units per 4-1 i es va classificar per als quarts. Un doblet Charles de Ketelaere va liderar el triomf d'un conjunt belga que també va marcar per mitjà de Hans Van Aken i Romelu Lukaku.
3: I atenció perquè segueix la polèmica ben viva. Infantino nega pressions de Trump al cas Balogun i defensa la independència de la FIFA.
13: El president de la FIFA, Infantino, assegura que la conversa que va mantenir amb Trump sobre el cas de Folarin Balogun no ha influït en la decisió del comitè disciplinari i diu que els òrgans judicials de la FIFA actuen de manera independent.
3: És un escàndol, eh?
14: Bueno, i a més, quan escoltes l'àudio del Trump, que a més reconeix que no té ni idea de futbol, doncs a veure, si reconeixes que no tens ni idea de futbol, per què aixeques el telèfon i parles amb l'Infantino i dius que aquella targeta no era justa? Vull dir, és tot que sembla una pel·lícula.
3: No, és una mentida
14: que vulgui ser realitat el que veiem.
3: La UEFA ja ha fet el crit al cel, eh? I és que no n'hi ha per menys. I la premsa de Brasil carrega contra Ancelotti i Neymar després del fracàs del Mundial.
13: Doncs sí, després d'aquesta eliminació davant Noruega per 1-2, amb un doblet de Haaland, ha desfermat una forta onada de crítiques al país. La premsa assenyala Ancelotti com el principal responsable per les seves decisions tàctiques i especialment per donar entrada a Neymar, un canvi que, segons diuen, va perjudicar l'equip.
3: Relacionat amb aquest tema, Pep Guardiola és el nom que reclama

0: Clama l'afició brasilera.
1: Doncs sí, a les xarxes socials s'han multiplicat exponencialment els missatges reclamant el seu fitxatge, convençuts que és l'entrenador més indicat per impulsar la reconstrucció de l'equip. El tècnic català ja havia estat relacionat abans amb la banqueta brasilera. En altres ocasions hi torna a aparèixer com una de les opcions desitjades pels aficionats.
0: El veieu al Pep Guardiola liderant la selecció de Brasil?
2: El vol Brasil, el vol Països Baixos, el vol Alemanya, ah, el vol
3: tothom.
2: Itàlia...
3: El vol tothom.
0: El vol Lares...
3: Sí, a mi m'encanta aquest home, m'encanta.
2: Clar, però imagina't ser Guardiola i pensar, és que em vol tothom. És que hauria, ha de ser, no? Vull dir, sentir-se Pep Guardiola...
0: Com per no voler-lo.
2: Pot anar on li doni la gana.
0: Menys l'Alba, que no el vol, o sigui...
4: No, jo no.
0: Tu no el vols, eh?
4: Va, a... Jo el regalo, amb un llaç, perquè estigui ben feliç.
0: Recte final, som-hi. Que avui, per cert, avui va de...
1: Vonda Shepard, la cantant que vam conèixer per ser la veu protagonista d'Ally McBeal, va néixer un dia com avui, del 1963. La coneixem per... Va tenir una època de versions. Per exemple, aquesta, I Only Want to Be With You. It's crazy, but it's
4: true. Que I only wanna
0: be with you. Ara sí que t'hi veus amb aquesta música, eh?
4: Amb el Guardiola, no.
0: No, amb el Guardiola, no. Amb el Cava, que em va canviar amb el xampany pel Cava.
4: Ah, sí, sí.
0: O el Corpinat, amb el Corpinat i el Pernilet, eh?
4: Home, i tant. Però a les 8 del matí no, quina mandra, eh? A mi que em portin un tematge.
1: També va versionar Gilbert O'Sullivan i el seu clàssic Alone, Anna, Alone Again. I els Isley Brothers, This Old Heart of Mine.
0: Tant, perquè si no hauràs de cantar tu, eh?
1: Vonda Shepard. Vonda Shepard va triomfar amb cançons també pròpies, com aquesta, Tell Him.
0: Poca broma, la Montse canta molt bé, eh? La Montse canta molt bé. La Montse Mima ha cantat alguns programes i canta molt bé, la Montse, eh?
2: Gràcies, doncs escolta, Montse, no, això ho hauríem de sentir, perquè només això hem sentit a l'Ares en aquest programa.
0: Això hauríem de... Home, i tant. Que, sí, només hem sentit... És que és veritat. A la Montse hem d'insistir, a l'Ares hem de dir...
3: Calla!
4: A mi ja us dic jo que no, que em van fer fora de coro quan em van apuntar de petita.
0: En serió?
4: Sí, t'ho juro.
2: Sí, tu, Montse, eres al karaoke i ho petes.
1: Tant com petar-ho, no us passeu. I acabem amb la clàssica, la que va posar banda sonora a la sèrie Ally McBeal, Searching My Soul.
0: Anem marxant, no? La que ho peta és l'Ares, que peta els altaveus directament. Eh?
3: Directament. Fa dies que no et canto, eh? No em tentis.
0: Marxem, Montse, Oriol, Alba, Ares.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Gorka, el Jaume i el...
4: David.
0: Marxem, demà hi tornem, quan siguin les 7 en punt del matí. Bon dia, bona sort. Feliç dimarts, Catalunya.
5: Són les 9 del matí. Benvinguts al Cafè d'Idees a Ràdio 4. Comencem en aquest dimarts 7 de juliol, una hora d'emissió en la que us explicarem temes de l'actualitat i després passarem a l'anàlisi polític. Tot plegat en un matí marcat de nou pels incendis. Darrera hora que tenim, us hem d'explicar, és que s'ha estabilitzat l'incendi de la comarca de l'Anoia i s'ha aixecat el confinament dels municipis, que recordeu que és a la zona de la Pobla de Claramunt, Carme. D'altra banda, però, també estem pendents dels incendis que encara hi ha, doncs, al massís de les Gavarres o Artesa de Segre, entre d'altres. Aquests són els focs que ara mateix preocupen més. També el de Sant Manat és on estan treballant els bombers. D'aquí una estona al bloc informatiu. Tot això els bombers ho estan coordinant des d'un centre únic de comandament, perquè són molts, en aquest cas, les zones, perquè aquests són els incendis que us expliquem, però n'hi ha d'altres que no arriben a ser tan preocupants, però dels quals també s'hi han d'intervenir. Això dificulta la tasca dels serveis d'extinció a l'hora de repartir els efectius i, per tant, també s'ha demanat l'ajuda de la UME. Aquesta és ara mateix la notícia que marca l'actualitat aquí a Catalunya, la situació dels focs, en una nova jornada d'onada de calor que complica i molt aquestes tasques d'apagar incendis. Del que ha costat dormir potser se'n parlarà avui molt, però també se'n parlarà de la victòria d'Espanya contra Portugal al Mundial de Futbol per 1-0, pràcticament ja quan s'acabava el partit, en un torneig que on s'ha classificat, per tant, l'equip de Luis de la Fuente passa a quarts i jugarà contra Bèlgica, que ahir es va imposar per 1-4 als Estats Units. Tot plegat, mentre encara porta cua la ingerència de Trump al Mundial, exigint al president de la FIFA que retirés la targeta vermella a l'estrella del seu equip.

0: Balogun, una targeta que, per cert, va ser retirada. De tot plegat, en parlarem al bloc informatiu i en farem tertúlia. Avui ens acompanyarà la jurista Montserrat Nebrera i el director de Nació Digital, el periodista Ferran Casas. Ara, però, ens aturem uns instants a la informació de serveis. Jornada, com dèiem, de calor. Anem a veure quina és l'evolució prevista. Ens ho explica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET. Noelia García, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia de molta calor a causa d'una onada de calor. Molta atenció a la depressió central de Lleida i al Pirineu de Lleida, zones amb avís vermell i perill extraordinari per màximes de 40 graus o més. També a gran part de l'interior es superaran els 38 graus i més de 36 a zones del litoral i a Girona. Els termòmetres marcaran 43 graus a Lleida, 38 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. Dia càlid, predominen el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Pel que fa al trànsit, des de les xarxes del Servei Català de Trànsit s'informa que ja s'han obert tots els carrils de la circulació després d'un accident a la C-58 a Ripollet en sentit Sabadell. Tot i això, continuen els 5 quilòmetres de lentitud i també les aturades a les dues rondes per tal d'enllaçar amb el nus de la Trinitat. També, evidentment, si esteu en zones on hi ha incendis, informeu-vos bé de quina és la millor forma de circular per aquesta zona en cas que ho pugueu fer. 9 i 3 minuts, moment per obrir el bloc informatiu. Pendents a aquesta hora dels incendis de Sentmenat al Vallès Occidental i el Carme, l'Anoia, el d'Artesa de Segre, Lleida i el de les Gavarres, que continuen actius. A aquesta hora hi ha unes 7.000 persones confinades en nuclis urbans propers als focs. Els bombers i efectius de la UME fan feina contra rellotge per tal d'evitar la propagació de les flames i amb la sortida del sol s'han incorporat els mitjans aeris. La darrera hora l'hem conegut fa uns minuts. Aquest matí s'ha donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a gairebé tots els municipis afectats, excepte a l'urbanització Les Garrigues, on hi ha un centenar de persones que encara no poden sortir de casa. Al centre de comandament a Cerdanyola del Vallès hi és el nostre company Sergi Bassoles.
2: Sí, durant tota la nit els bombers han continuat treballant en la simultaneïtat d'incendis que està afectant Catalunya i fa escassos minuts el cap dels bombers donava una bona notícia després que Protecció Civil aixequés el confinament de bona part dels 33.000 veïns de municipis afectats per l'incendi originat a la Carme i a la Pobla de Claramunt a l'Anoia. David Borrell.
3: L'incendi de l'Anoia el donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre.
2: Tot i així, el cap dels bombers adverteix de la complexitat de la jornada d'avui pels serveis d'extinció, i és que la simultaneïtat dels incendis iniciats ahir està tensionant i molt l'operativa. I preocupa especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Allà, de moment, 90 hectàrees han estat calcinades, però el potencial és de 2.000.
3: Sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement.
2: La simultaneïtat de focs, els bombers també treballen a les Gavarres, on està estabilitzat, i Artesa de Segre, on està controlat, manté el cos sota una pressió màxima, i el cap dels bombers adverteix de les hores crítiques que afronten.
3: També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida.
2: Màxima precaució, doncs, una jornada amb 111 municipis de 18 comarques amb nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi.
0: També continuem pendents de l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà. Sergi Molera, bon dia.
4: Bon dia. El foc està estabilitzat però no controlat i ha afectat de moment més de 2.400 hectàrees. El vent i la humitat baixa han dificultat molt des de divendres la feina dels bombers, que hi treballen amb 14 dotacions per evitar represes.
0: I un quart incendi, el d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat 33 hectàrees, la majoria massa forestal. Tot plegat a la segona jornada d'onada de calor. 18 comarques es troben en alerta roja i s'han restringit, volem dir, l'accés a 6 parcs naturals de Catalunya. Des de Lleida, Joana Cendra.
1: Nivell 4, el màxim de perill d'incendi forestal per a 111 municipis de 18 comarques catalanes per avui. Però a més, 377 municipis més estan en nivell 3. No és un dia, per tant, per anar a l'espai natural. De fet, hi ha 6 parcs tancats: Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialp, aquests 3 a Lleida, i també el Parc Natural de Montserrat, la Ribera Salada i les Gavarres. Ulls posats sobretot a la gran massa forestal que hi ha a Catalunya. Ahir a la tarda es va declarar un incendi a Artesa de Segre a prop del port de Comiols, a la Noguera, i les flames han afectat unes 33 hectàrees, un incendi que ja està controlat. A Lleida Ciutat, l'Ajuntament ofereix una 60ena de refugis climàtics interiors i exteriors i amplia també l'horari de les piscines municipals fins a 8:45 del vespre.
0: Amb les temperatures per sobre dels 40 graus fins dijous, Protecció Civil recomana hidratar-se i evitar les hores centrals del dia. Anna Banyeres.
5: Activats fins dijous els avisos per calor molt intensa gairebé totes les comarques, tant de dia com de nit, com explica en Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Els dos dies àlgids seran dimarts i dimecres d'aquesta setmana, amb graus de perills 6/6, colors vermells en moltes comarques de Catalunya, i també tenir en compte la calor nocturna, que de fet les temperatures mínimes a la nit també quedaran molt altes en alguns sectors, sobretot del litoral i del prelitoral central, i també alguns sectors de l'interior.
5: I segons les previsions, això no s'acaba aquesta setmana. Els termòmetres continuaran enfilats per sobre de la mitjana durant tota la primera quinzena de juliol, raó per la qual Protecció Civil recorda quines són les recomanacions. Imma Soler, sotsdirectora.
7: Evitar estar sota el sol amb aquestes hores més fortes de calor, hidratar-se bé, buscar aquests espais més frescos, també tenir aquesta vigilància les persones vulnerables.
5: Així mateix, no s'ha de deixar ningú dins els vehicles i prudència a l'hora del bany a platges i piscines, perquè els contrastos tèrmics també poden impactar negativament en la salut.
0: Els incendis que cremen arreu del territori han fet aflorar el debat polític sobre la gestió forestal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama un canvi de mentalitat, fer entendre a la ciutadania que cal gestionar els boscos. Des de l'oposició demanen però al govern explicacions i un canvi en la planificació forestal. Lorena Enns.
8: El govern assegura que ja ha posat fil a l'agulla per millorar la política forestal. Els boscos s'han de gestionar, defensa el president de la Generalitat, i el govern ja ha posat en marxa un programa per dur-ho a terme. Salvador Illa recull.
9: Són 14 espais que s'han dibuixat amb seguint les indicacions dels experts i també dels bombers per confinar masses boscoses de forma que no es pugui contagiar, si hi ha un incendi, no es puguin contagiar diferents masses boscoses.
8: I promet ajudes econòmiques després de l'incendi de les Gavarres. Junts exigeix explicacions al govern, la CUP que s'assumeixin responsabilitats i el PP demana a Illa menys ideologia i més gestió. Josep Rius, Junts, no en casa de ball de CUP, i Juan Fernández, Partit Popular.
10: Exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
11: I sobre les responsabilitats administratives i polítiques que hi pugui haver darrere els treballs que s'estaven executant, cal clarificar.
12: Sense una política que entengui que preservar el territori exigeix actuar durant tot l'any, qualsevol estiu acaba convertint-se en una cursa permanent contra el foc.
8: Per Esquerra, la millor gestió passa per donar suport a la pagesia, i els comuns demanen obrir una reflexió de país.
0: Passen 10 minuts de les 9 del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees a Ràdio 4. Incendis a banda, Esquerra i Junts tornen a xocar la negociació amb el govern espanyol.
4: Els republicans reclamen aprovar aquest mateix mes el nou model de finançament i la condonació del FLA, i demanen a Junts responsabilitat per no perdre 4.700 milions d'euros. Els de Puigdemont avisen que votaran en contra dels objectius de dèficit si l'executiu de Pedro Sánchez manté la mateixa proposta dels darrers anys del Cafè per a tothom. Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Josep Rius, de Junts.
13: I és millor que de cara al proper exercici del 2027 Catalunya disposi de 4.700 milions addicionals de model de finançament que no pas que no en disposi.
14: Ara tenim una oportunitat històrica de sumar tots aquests diputats d'Esquerra Republicana, de Junts, del PSC, perquè són imprescindibles al Congrés per pactar un model de finançament nou i no perpetuar el Cafè per a Todos.
4: La posició del govern l'ha verbalitzat la consellera Alicia Romero, reclamant que els objectius de dèficit no siguin iguals per a totes les comunitats autònomes. Així ho ha defensat el Consell de Política Fiscal i Financera, un sistema asimètric que tingui en compte la situació financera de cada territori.
15: La possibilitat d'objectius de dèficit asimètrics. En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim, doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents.
4: Romero argumenta que Catalunya pateix una posició de dèficit marcada per un model de finançament caducat des de fa més d'una dècada i recorda que aquesta fórmula ja s'havia aplicat en el passat. El Consell de Política Fiscal i Financera, en què es parlarà de finançament autonòmic, està convocat pel 29 de juliol.
0: I en aquest context, el Consell de Ministres aprovarà

0: Avui el límit de despesa financera pels pressupostos de 2027. Maria Rubio, bon dia.
1: Bon dia. És el pas previ per aprovar els comptes de l'any vinent i fixa quina ha de ser la despesa màxima de l'Estat segons les previsions de creixement econòmic. El Consell de Ministres també aprovarà la senda de dèficit públic pels pròxims 3 anys, una mesura que necessitarà l'aval del Congrés. De moment, però, el govern no compta amb els suports necessaris perquè prosperi.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia que si arriba a la Moncloa impulsarà una llei perquè el concebut i no nascut compti com a membre de la unitat familiar a l'hora d'accedir a ajudes públiques.
1: La proposta pretén donar suport a la maternitat i a les famílies des de l'inici de l'embaràs, seguint el model que ja aplica la Comunitat de Madrid. Podem acusa Feijóo de plegar-se a les tesis d'Isabel Díaz Ayuso en equiparar legalment un fetus a un fill, un fet que diuen aniria en contra del dret a l'avortament. Ho explica el seu secretari general, Pablo Fernández.
2: Incuestionable, es incontrovertible que el Partido Popular está echado al monte, que el señor Feijóo está defecándose en los pantalones ante el miedo de que Ayuso le pueda cortar el cuello y por eso asume esas posiciones ultras de la señora Ayuso.
0: Un jutge de guàrdia autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres, però no a Turquia, per assistir a la cimera de l'OTAN.
1: La dona del president del govern podrà viatjar aquesta setmana a la graduació de la seva filla a la capital del Regne Unit, però no a la cimera de l'OTAN, encara a Turquia. La decisió l'ha pres un magistrat diferent al que dirigeix la instrucció, perquè el jutge Peinado, que li va retirar el passaport al juny, ha marxat de vacances. N'ha fet referència al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Usted no se da cuenta que el comentario, me imagino, en cualquier cumbre donde aparece la mujer del presidente del gobierno de nuestro país, es el resto de primeros ministros decir, oye, que la mujer del presidente de España está imputada por varios delitos? Eso debemos de evitarlo como sea.
1: L'acusació popular liderada per Azteoir suposa qualsevol desplaçament perquè considera que existeix risc de fugida.
0: Pedro Sánchez sí que farà avui aquest viatge cap a Turquia, ho farà després de presidir el Consell de Ministres. Encara, a la capital turca, els membres de l'Aliança Atlàntica debatran sobre l'augment de la despesa en defensa i analitzaran la situació de l'Orient Mitjà i Ucraïna.
4: Segons fonts de l'executiu, Pedro Sánchez intentarà rebatre les acusacions de Donald Trump i els dubtes del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, sobre l'increment de la despesa en defensa. Uns dubtes que el mateix Rutte ha remarcat a la prèvia de la cimera, confia que Canadà i els membres europeus s'apropin el 5% del PIB en defensa. La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha defensat que la qüestió no és el PIB, sinó les capacitats i el compromís amb la pau.
5: Nosotros decimos que no es un problema de cantidad, no es un problema de PIB, es un problema de capacidades y de compromiso con la paz. Y esas capacidades, allí donde se nos piden, allí van a estar.
4: En aquest sentit, el secretari general de l'Aliança Atlàntica també ha dit que continuarà donant suport ferm a Ucraïna, unes declaracions que el president dels Estats Units, Donald Trump, aprofita per assegurar que Rússia sent pressió per aturar la guerra. En aquest sentit, el magnat nord-americà espera avenços en la cimera que començarà aquesta tarda.
0: A tot això, aquesta matinada, l'Iran hauria disparat com a mínim 2 míssils contra vaixells comercials que passaven per l'estret d'Hormuz. És una informació que ha proporcionat l'agència dels Estats Units Axios.
4: Poc abans del comunicat d'aquesta agència, el Centre d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit havia informat de com a mínim un vaixell hauria rebut un impacte davant les costes d'Oman. Si es confirma, estaríem parlant de la reanudació dels atacs per part de l'Iran després d'haver signat l'alto el foc de 60 dies amb els Estats Units.
0: I acabem el repàs de les notícies internacionals pendents de França, perquè el futur polític de la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, es decidirà avui en seu judicial.
4: El Tribunal d'Apel·lació de París publicarà la sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit, Regrupament Nacional. Avui es decidirà si Le Pen continua inhabilitada o si es pot presentar a les eleccions presidencials de la primavera que ve. El seu substitut serà Jordan Bardella, el president del partit, amb un perfil més liberal i proper a la patronal francesa que Le Pen.
0: I l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament, recomana a Catalunya que, en comptes de reduir les ràtios de manera generalitzada, aposti per millorar els sous dels docents. Laura Hurtado.
6: És una de les conclusions del darrer informe de l'organisme internacional centrat en l'estat de l'educació catalana. A diferència del que demanen els sindicats, l'OCDE creu que una baixada de ràtios generalitzada no és la millor solució per garantir una millor educació a les aules. Paulo Santiago, cap d'assessorament sobre polítiques públiques i implementació.
7: Tener mucho cuidado en la utilización de recursos, cuáles son las maneras alternativas de utilizar esos recursos, cuál es el costo que tiene y si no sería una mejor inversión, por ejemplo, invertir en salarios más altos para atraer profesores de mayor calidad.
6: L'organisme també defensa donar més autonomia a les direccions en els processos d'assignació dels docents i invertir sobretot allà on hi ha més complexitat.

0: Pràcticament passen 17 minuts de les 9 del matí. Esteu escoltant el Cafè Idees a Ràdio 4. Anem als esports, perquè la selecció espanyola ja és a quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha estat l'heroi de la selecció amb el gol al temps afegit.
1: Gol de Merino amb assistència del blaugrana Ferran Torres. Tots dos han entrat a la segona meitat d'un partit molt igualat i precisament el seleccionador espanyol Luis de la Fuente destacava la importància dels jugadors que han sortit des de la banqueta.
2: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores de que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, el seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. També ha estat l'últim partit en un Mundial per Cristiano Ronaldo.
0: Ara Espanya, que encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, es trobarà quarts amb Bèlgica, que s'ha imposat per un contundent 4-1 als Estats Units.
1: Un partit que arribava amb molta polèmica després de les declaracions de Donald Trump, on explicava que havia parlat amb la FIFA perquè li retiressin la sanció al davanter nord-americà Balogun, que finalment ha jugat el partit. Avui es disputaran els dos últims partits que resten dels vuitens de final, l'Argentina a Egipte i el Suïssa a Colòmbia.
0: En ciclisme, el Tour de França deixa enrere Catalunya. Amb moltíssima expectació aquest dimarts, els ciclistes han sortit de Granollers per passar per municipis com Torelló, Vic, Tosses o Alp, envoltats de centenars d'aficionats fins a arribar a Les Angles.
1: Avui, aquesta quarta etapa de 181 quilòmetres entre Carcassonne i Foix és la primera en la que Tadej Pogacar arriba amb el mallot groc de líder.
0: Tornem al futbol. L'Espanyol comença avui els entrenaments de pretemporada.
1: I aquest migdia presentarà el seu primer fitxatge de cara a la temporada vinent, el migcampista barceloní Àlex Calatrava.
0: També nous fitxatges en bàsquet. El Joventut confirma la incorporació d'Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa.
1: L'alè de Càceres signa amb els verdinegres per dues temporades i en farà una tercera d'opcional. Així ha saludat els seguidors a les xarxes socials.
3: Muchas ganas de disfrutar del bàsquet y vernos todos en el Olímpic. La temporada que viene, yo hi seré. ¿Y tú?
0: I un apunt de motor, perquè Àlex Márquez serà pilot de KTM.
1: El pilot de Cervera s'incorporarà a l'equip austríac de MotoGP a partir de l'any 2027.
0: Moment de deixar enrere els esports, notícies de l'àmbit cultural, perquè us expliquem que mare i fill pugen avui a l'escenari del Lliure, on en el festival grec s'estrena Mi Madre y el Dinero, una obra teatral d'autoficció creada pel director mexicà Anacarsis Ramos. La protagonista de la peça és la seva mare, que explica la seva vida econòmica i els múltiples treballs que ha tingut. Marta Orquín.
4: El director i dramaturg mexicà Anacarsis Ramos comparteix escenari amb la seva mare, Josefina Orlaineta, per explicar-nos la seva història econòmica.
5: Cuando le propuse a mi madre hacer esta obra y tuvimos la presente negociación.
6: ¿Y cuánto me vas a pagar?
4: Mi Madre y el Dinero, d'Anacarsis Ramos i el col·lectiu Pornotráfico, explica la quarantena de feines que Josefina ha exercit al llarg de 60 anys per sobreviure. Des de tallar els cabells, a fer xoriços, col·locar caixes o la venda ambulant, una precarietat que el seu fill comparteix com a artista teatral i que connecta amb la pobresa i la història econòmica de l'estat mexicà de Campeche, on van viure.
7: Relacionar estas dos historias y convertirlas en una negociación que tiene que ver con el teatro y con el dinero y con la narración de la pobreza en el teatro, también que la obra genere unas mejores condiciones económicas para mi madre y para mí.
4: Mare i fill conversen i amb eines teatrals i documentals reprodueixen alguns d'aquests negocis que han marcat la seva relació i el seu vincle amb els diners. Una història real que narra la seva protagonista.
8: Le dije, yo nunca he estado en escenario, no sé si puede hacerlo, mira... Por desgracia, no me entró el pánico escénico y aquí estoy.
4: Mare i fill han negociat i compartit moltes coses en aquest espectacle que diuen els ha servit com a teràpia per conèixer-se millor.

L'exlíder de The Police actua aquest vespre al festival Les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes de Barcelona. Ho fan al marc de la seva gira mundial Sting 3.0, acompanyat del guitarrista Dominic Miller i el bateria Chris Mas.

0: 9 i 24 minuts del matí. Entrem ja en temps d'anàlisi política al Cafè Idees a Ràdio 4. Avui també amb dos analistes dels que heu pogut gaudir a la temporada regular, tant per televisió com per ràdio, amb la Gemma Nierga. És la Montserrat Nebrera, jurista. Què tal? Bon dia, Montse, com estem?
1: Bon dia.
0: Benvinguda. I el Ferran Casas, periodista, director de Nació Digital. Què tal, Ferran?
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Hem de començar, en aquest cas... Ja sabem, que a més tenim uns professionals que són els bombers, que a Catalunya estan molt preparats, que són referència internacional en l'estudi de l'extinció dels focs i tot plegat, però sí que estem ara mateix en un moment complicat, amb incendis simultanis. Venien d'un cap de setmana molt dur amb el tema de les Gavarres. Ara el que hi ha és quatre focs més evidents, sí que n'hi ha un, el de la zona de l'Anoia, que s'ha estabilitzat i que s'estan aixecant les mesures, però a part d'aquests altres que hi ha, doncs, a Sentmenat, Artesa de Segre, etc., també hi ha molts altres que segurament no expliquem perquè no arriben a ser tan preocupants, però que obliguen a mobilitzar molts efectius. Tot això en una onada de calor que tornem, en fi, que no sabem si és que ha marxat del tot, perquè la sensació és que no ha parat de fer calor, potser refresca una mica alguns dies, però aquí estem en això, i ara mateix el que tenim la sort d'un cos d'emergències molt ben preparat, però també no sabem si a nivell de prevenció podria fer alguna cosa més.
3: Segur que sí, el que passa també estem parlant d'un estiu que arriba en el pitjor dels contextos, en el sentit, hem tingut un hivern molt plujós, això vol dir que hi ha molta vegetació als boscos, i ara això doncs hem tingut uns dies amb una calor extrema, fa dies que no plou, per tant està tot molt sec i tot pren amb molta facilitat. Clar, les receptes ja les sabem. Les receptes passen per la gestió forestal i passen per cuidar el sector primari, perquè el paisatge mosaic és el que dificulta doncs, l'avenç del foc quan hi ha incendis d'aquesta mena. Sabem també que en l'actual context i amb aquests incendis de sisena generació, l'any passat, per exemple, l'incendi de Pòuls, vam veure com va creuar l'Ebre. Vull dir que és absolutament espectacular, però és evident que la gestió forestal, és a dir, que els boscos quan van néixer, els boscos que ara tenim al nostre país, teníem un clima diferent, i que per tant aquest paisatge que tenim, doncs, haurà de canviar i s'haurà d'adaptar

0: a la situació de crisi climàtica. I cada cop doncs, haurem de ser més conscients de que si no volem lamentar desgràcies personals i volem poder viure fora de les grans ciutats, doncs haurem de tenir més gestió forestal, no? Mm-hmm. Perquè el que hem vist aquesta nit i ahir a l'Anoia, doncs nuclis dispersos, urbanitzacions que estan absolutament envoltades de bosc, doncs això és perillosíssim. És dir, aquí o hi ha una gestió forestal o les persones que viuen en aquests llocs doncs, estan sotmeses a un perill molt greu i els bombers ja deien ahir, escolta'm, nosaltres intentarem salvar les coses que puguem, però no les podrem salvar totes. Mm-hmm. Veurem com evoluciona avui mm-hmm. el foc, sobretot aquest de l'Anoia i de Sant Menat, no? Doncs mm-hmm. on hi ha urbanitzacions i on hi ha masies i que és diferent mm-hmm. del de les Gavarres, que era una superfície boscosa molt densa, però que no hi havia nuclis.
1: Mm-hmm. Montse.
2: Bueno, sí, ja ho ha explicat el Ferran, no? Que és una situació ben complexa, que hi ha molts elements que no haurien de ser tractats ara, sinó doncs, a l'hivern, no? Ja sabem que la pròpia dinàmica del sector primari ha conduït a un augment de la massa de bosc que és ingestionable, entre altres coses, perquè sentia ahir una experta parlar de quin és el volum de gestió dels boscos privats i públics, i els privats poquíssim, el 29%, i dius, bueno, doncs els públics estaran millor, i resulta que és el 33%. És a dir, la gestió vol dir tenir-los més o menys endreçats com perquè aquests incendis d'aquestes generacions ja gegantines, no? que fins i tot poden implosionar les masses boscoses sense que hi hagi una espurna que els faci, que aquesta és una altra, no? La responsabilitat individual, que les facin incendiar-se, doncs que fos més improbable, no? que tinguéssim endreçadet, però això és molt complicat perquè és caríssim, perquè és molt costós, perquè allà on t'ha crescut molt és molt difícil entrar-hi. I bueno, i dia passa any empeny i ja farem allò dels tallafocs gegants que ara diuen que faran, però que sabem que seran d'aquí no sé quants anys. I aleshores jo, ara quan el Ferran deia teníem una vegetació que no estava pensada per aquest clima, i he pensat, és que probablement haurà de cremar tanta cosa. El problema són efectivament les persones que hi viuen en zones que són per elles, per la seva vida i per la seva integritat i per el seu patrimoni, és un perill, sí. Perquè estan allà al mig del bosc, que bonic, fins que ja no és bonic, no? Però és probable que ho pensem des d'una perspectiva de que no es cremi i haurà de passar una mica el que ha de passar respecte de la gestió de boscos. Cal talar, cal recuperar unes cabres que passin per els llocs en els que es pot anar netejant el sotobosc. I cal probablement que es cremi molt del que veiem, perquè serà una altra vegetació, com ha passat en altres mm-hmm. dècades. Nosaltres pensem el paisatge com està ara, i jo, molts dels entorns en els que visc, els viejos del lugar mm-hmm. ja deien que allò no era així. Imagina tu fa 10 generacions. Doncs que tot això que passa, que està passant, aquests incendis, malgrat tot, és probable que formi part d'un cicle de transformació de la vegetació que efectivament té aquestes efectes col·laterals, aquestes externalitats negativíssimes que són doncs, el perill de les persones i el perill del que tenen, no? Perquè alguns ho han perdut tot. I ja veurem si podran rescabalar des del punt de vista de les assegurances. Perquè això és molt complicat i de les ajudes que pugui sí. donar el govern.
0: Sí, perquè el gran problema, jo crec que al nostre país, en la gestió forestal, és, com deies, tenim un context de crisi climàtica, en què hi ha uns boscos que van néixer o que es va configurar el paisatge en uns anys que teníem un clima diferent, i després la davallada del sector primari, no? Per exemple, al massís de les Gavarres, doncs, hi havia hagut una indústria surera molt potent. Aquesta indústria surera ha desaparegut, igual que passa a molts llocs de la Catalunya interior, on es deixen de conrear les terres, i aleshores el bosc, i sovint un bosc d'una mala qualitat i d'un bosc que a més, doncs, com dèiem, ara està sotmès a un estrès hídric i a una situació climatològica molt complexa, doncs ara ho ocupa tot, no? Uh-huh. Ho ocupa tot i això doncs, és absolutament complicat i alhora és un bosc de mala qualitat i que, per tant, ningú té interès a explotar.
1: Escolta, una de les declaracions era l'alcalde de Sant Benat, per exemple, que deia que hi havia hagut una ventada, no de les més recents, sinó alguna de fa més temps, que havíem anat netejant, però no hem arribat. És a dir, hi ha,

0: Ja sabíem que hi havia això, havíem anat fent, però no havíem pogut arribar. I també l'altre... Ara quan parlàveu, que fèieu aquesta sí. reflexió de l'urbanisme i tal, que són fenòmens diferents, eh? Perquè, però també quan parlem de zones inundables, per exemple, és a dir, que amb el foc sí que es poden fer els tallafocs i potser hi ha més marge que no amb l'altre. Però que, clar, hem construït en molta zona, en molt territori... que la natura fa el seu curs i a vegades és com...
1: Bueno, és que les regles del joc han canviat. És a dir, els episodis que tenim de gota freda o les danes doncs, són més sovintejats, els incendis seran més freqüents i més virulents, i per tant, allò que vam fer o que vam construir, de qualsevol manera, als anys 60 i als anys 70, doncs, construïa en una zona inundable i pràcticament era una casualitat, era una desgràcia que passés alguna cosa, però també passava, eh? Vull dir, jo què sé, vam veure, per exemple, a l'Aragó, la desgràcia del camping de Biescas o a altres llocs, però era com una cosa molt, molt puntual, molt casual que passés, doncs ara serà més habitual. Per tant, cal ser més rigorosos en l'urbanisme i mirar quin marge d'actuació hi ha sobre el que ja està fet i sobre el que ja està construït. Perquè és evident que no podem expropiar una desena part del país, tot allò que està construït en zones inundables o totes aquelles urbanitzacions que estan massa envoltades de bosc.
2: És que probablement, com de tantes zones que diem, com és possible que la gent s'instal·li en llocs que tenen la tira de terratrèmols, la tira d'inundacions o d'huracans, no? Dius, i com és? Bueno, perquè suposo que es fa un càlcul, fins i tot inconscient, de la probabilitat de que passi. Quan es posaven aquestes urbanitzacions, una vegada cada, no sé, 50 anys, hi pot venir un aiguat i ens pot portar... Bueno, doncs mira, fas un càlcul...
0: No?
2: Exacte, fem un càlcul del que significa perquè és el lloc en on és més barat de poder instal·lar-s'hi. Però clar, això, a mesura que va avançant, dius, bueno, és que estàs arriscant la vida, la tira de cops. I és veritat que ha canviat, eh? El règim urbanístic ha anat cada vegada donant més indicacions del que es pot i no es pot fer. I això que deia el Ferran, molt interessant, és, es podria expropiar tota una població que està en una zona inundable? Bueno, alguna vegada, per algun pantà, recordo la meva cosina que és antropòloga allà a Santiago de Compostela, va estar estudiant com hi havia hagut alguna vegada trasbassaments de tots un poble perquè hi s'havia de fer una infraestructura. Però clar, això té un cost tan immens, perquè clar, dius, on estan? Doncs en zones que segurament a la gent li agrada veure, doncs aquí està el mar, no sé què, dius, sí, però per qui passa o pot passar el teu desastre i la teva mort? I això on t'estàs trasllades? I com deia alguna vegada, algun bon valencià deia, però és que a la gent li agrada viure allà, no vol viure més enllà, vol viure allà davant del mar. Diu, doncs miri, el risc d'això és que després... I passa per sobre.
1: I després també, amb el tema dels incendis, l'altre dia ho comentava amb un company del diari, va fer una informació a l'Arnau Urgell, que és expert en temes de medi ambient, i ara aquests dies doncs, està molt amb el tema dels focs. Al final, un 10% dels incendis són provocats. Un 15% són atribuïbles a la xarxa elèctrica i a altres incidències. Però un 75%, per exemple, el de les Gavarres, són fruit de les nostres imprudències, de les imprudències humanes, no? de tirar una colilla, de fer foc allà on no es pot, de treballar quan no toca, de no parar prou cura, el 75% dels incendis.
2: És una llàstima, però és així.
0: També parlava, ara canviarem de tema, però el Ferran del sector primari també en algun lloc es deia, diu, que està molt bé com en aquests entorns rurals s'han reconvertit doncs, a antigues zones d'explotació, masies, a cases rurals, a cases de colònies, etc. Clar, llavors per la part de conreus, que són els millors tallafocs, això que dèieu del mosaic. No?
2: Per això allò de l'agricultura... Hi ha llocs, però jo recordo... quan vivia a Itàlia, que hi ha una part de l'agriturisme que està pensat i obligat que sigui justament amb aquest tipus d'explotació agrícola i ramadera al voltant. És a dir, tenir... i no solament perquè la gent, pels pixapins, veiem com hi ha un ramat de cabres.
0: Per un cap de setmana puguin estar...
2: Però aquí que consti que tenim moltes, moltes limitacions des del punt de vista burocràtic, també segurament del sector de sanitat, no? Però posar ara mateix una cabanya ramadera en l'entorn de l'àrea metropolitana, que hi ha parts que podrien ser gestionades amb unes cabres, és complicadíssim. Jo, gent que coneixia que ho volia fer, al final va dir, és que ens posen tantes traves, que hem certificats de no sé quantes coses, que al final dius, pues, escolta, les dues cabres li venga a un pagès que viu allà a l'Empordà i bona cera, no?
1: Sí,
2: és a dir,
1: però...
2: que també hem de ser una mica conscients de que l'equilibri entre totes aquestes coses no és tan senzill, no?
1: Sí, però segurament

0: Aquesta burocràcia és necessària, perquè al final un pagès que té una petita explotació familiar i ven el seu formatge al mercat el cap de setmana o el porta a la botiga del poble perquè el venguin, doncs volem que tingui la mateixa seguretat alimentària que té els formatges que es venen al lineal de Mercadona o del Bon Preu, no? Aleshores, el que cal no és demanar-li menys a aquest pagès. No hem de rebaixar els estàndards de qualitat alimentària. El que cal és ajudar-lo, perquè ell, que no té els mateixos recursos que una gran empresa o que és proveïdora d'una gran superfície, doncs ho pugui fer. I quan parlem de l'agricultura, doncs, home, jo crec que estem parlant de la lluita contra el foc i per tenir doncs, el paisatge que volem. Estem parlant de la qualitat i la sobirania alimentària, és a dir, de produir tants aliments com sigui possible al nostre país, perquè siguin doncs, de proximitat i de millor qualitat, i després estem parlant sobretot de l'equilibri territorial. És a dir, quan parlem de la necessitat, quan arriben les campanyes electorals i els polítics ens diuen allò de hem de fixar la gent al territori, l'equilibri territorial, sí, sí, però bueno, sobretot doncs, que la gent que viu a pagès i que viu a comarques i als entorns rurals s'hi pugui guanyar la vida. I, evidentment, una forma de guanyar-se la vida. I, a més, és que necessitem que ho cuidin, necessitem que cuidin el paisatge i que estigui conreat, és aquesta, és el sector primari.
1: És una inversió.
0: És una inversió.
1: No és una despesa, és com li passa com a l'educació, no? No és una despesa, és una inversió.
0: Sí, però això, mira...
1: Però és molt difícil, que la mentalitat canvi.
0: Quan es va presentar l'informe aquest dels economistes... l'informe Fènix, i que es parlava de sectors altament subvencionats, ells feien una diferenciació que deien el turisme és un sector altament subvencionat i ens hem de qüestionar si ens interessa o si l'aportació que fa aquest sector altament subvencionat a la nostra economia o que fan els riders és bona per la nostra societat. En canvi, hi ha un consens en que la pagesia o que el sector de les cures siguin sectors altament subvencionats, doncs ja hi estem d'acord. Perquè al final necessitem qui cuidi la nostra gent gran i necessitem qui cuidi el nostre territori.
1: Els efectes sobre el conjunt de la població van molt més enllà de que una persona es pugui guanyar la vida. Ens guanyem la vida, al final... tots.
2: Escolteu, sé que volia treure el tema perquè ja van sortir com dos enquestes ahir que vam comentar a la tertúlia sobre la confiança en la justícia. Avui tenim això tenim en aquest cas el CIS que diu que doncs, és de cada quatre ciutadans quan consideren que bé, que quan hi ha un polític hi ha la política pel mig, un polític implicat en un procediment, doncs la justícia no és imparcial, o qui està jutjant no és imparcial. Això ho uneixo a aquestes enquestes, home, un punt preocupants perquè hi ha com 60% de gent, segons la del País, crec que deien que era que veien viable el lawfare, també el veien a dreta i a esquerra, també llavors a dintre. I d'altra banda també doncs, n'hi havia d'altres en aquest sentit. En tota aquesta derivada, com tot el joc polític, quines conseqüències, m'agradaria que en parléssim, tenen aquesta confiança en el sistema judicial i quin mal pot fer això, al final.
0: Bueno, jo crec que és perillós, no? Que una societat que perd la confiança, que qüestiona un dels poders de l'Estat no és una bona cosa. Clar, jo crec que també les enquestes aquestes tenen a veure amb un cert desvetllament de l'electorat que, sobretot, que votava el PSOE i que votava un partit sistèmic i que era d'alguna forma sistèmic i que quan hi va haver el judici del procés al Tribunal Suprem deien que Marchena era un gran jutge i que tècnicament era boníssim i que hi havia plenes garanties i que seria un judici amb unes grans garanties al Tribunal Suprem, doncs ara, clar, els mateixos que ens deien això, ara parlem de l'oferta perquè els hi toca a ells, no? Clar, l'acumulat de tot això, no? Dels independentistes, de la gent més d'esquerres, que ja fa anys doncs, que estan qüestionant obertament la justícia espanyola, sobretot a l'alta judicatura, sobretot al Tribunal Suprem, als Tribunals Superiors i a l'Audiència Nacional, i ja no cal dir el Tribunal Constitucional, que és un tribunal purament polític, diguéssim, en aquest qüestionament doncs, ara s'hi suma una esquerra tan sistèmica com el PSOE, sistèmica fins al punt que està governant l'Estat, no? Per tant, això és evident que és perillós, però jo, més enllà del lament aquest, aquesta actuació de la justícia i aquests casos de l'Ofer

0: i aquesta endogàmia dins del sistema judicial espanyol respon a una sèrie de causes que podríem analitzar i seria molt llarg, de com s'arriba a la carrera judicial, de la tradició, però clar, el tema és què ha fet el PSOE amb 8 anys de govern per canviar això. Doncs ha fet molt poca cosa.
1: Montse, preocupa això?
2: A mi em preocupa radical i absolutament. Sembla una perillosíssima notícia, però hem de posar en context, primer, que les preguntes que es fan no, mai són banals, i en segon lloc, que contemporàniament en aquesta enquesta es diu que, o que una bona part o majoria de la població creu que els periodistes no es dediquen a contrastar la informació i, per tant, a indagar la veritat, que és difícil, sinó a repartir mentides a tort i a dret, a una banda i l'altra. Per tant, que tampoc hi creuen en els periodistes. Això, què vol dir? Jo crec que estan les dues coses relacionades, perquè aquesta pregunta està directament pensada i expressada ara que, com diu el Ferran, el partit que probablement abans deia que tot anava bé, li toca directament. I ja no hi pots creure res. Fins i tot no hi pots creure que si efectivament el poder judicial està tan malament com es diu. Jo que he format part de manera circumstancial, ja veig que hi ha molts problemes. Entre altres coses, que hi ha gent, jutges bons i dolents, jutges que es repengen, jutges que efectivament tenen, carreguen sobre la seva manera de pensar el món, la carreguen o la tinten les sentències, hi ha de tot, com a tots els col·lectius, no? Però aquesta esmena general a la totalitat de que el poder judicial, de que no hi creuen els jutges, és tan perillosa per a la nostra convivència, tan, tan perillosa, que la raó per la qual aquesta pregunta es fa ara, que clarament és perquè a mi me toca, perquè a mi m'afecta, perquè els casos que jo tinc ara sí que són l'ofert, no? Aquests sí que són l'ofert. Això té un efecte sobre el conjunt de la ciutadania que serà molt difícilment reversible. I un parèntesi, Manuel Marchena és un grandíssim jurista. És que ningú nega en l'àmbit quan parlem entre juristes, perquè les seves sentències han estat fins i tot objecte d'estudi, de reflexió, d'influència jurisprudencial, per la manera en què té d'entomar...
0: Sí, però la sala penal del Tribunal Suprem, que ell en forma part i fins fa poc la presidia, i ara la presideix el Martínez Arrieta, està...
2: La sala penal del Tribunal Suprem, quan va arribar el cas del procés, hi havia gent que pensava que allò era rebel·lió, gent que pensava que allò era sedició i gent que pensava que allò era desobediència. Això demostra fins a quin punt allò que es tractava no era fàcil de tractar. Més enllà de que un pensi que m'agradaria...
0: I gent que pensàvem que van disparar per elevació, dient rebel·lió, per acabar en sedició i fer una sentència dura.
2: Bueno, però això ho dius tu.
0: Bueno,
2: és a dir,
0: clar,
2: en l'àmbit del dret, aquelles circumstàncies poden ser considerades les tres coses. Com li passa a bona part de les accions que tenen a veure amb el dret penal. Que hi ha una teoria dogmàtica que està molt... És molt difícil d'explicar això, però la teoria del delicte té una dogmàtica molt ferma i molt estricta que després, en contacte amb la vida, com és la part més vital i immediata, és molt difícil de posar en marxa. Perquè, entre altres coses, té a veure amb la intenció, amb el conjunt... Què vull dir amb això? Quan després arriba la llei d'amnistia, i a la llei d'amnistia l'exposició de motius diu que s'ha donat aquesta llei d'amnistia per la concòrdia, i tothom sap que no és per això. És el legislador el que està fent malament la feina. No està, si la llei d'amnistia no està feta per la concòrdia, si no està feta pels 7 vots de Junts, i no ho pots posar allà, això vol dir que en l'àmbit del que crea la llei, ja hi ha un pecat original, que després es trasllada, desgraciadament, sobre els jutges. I, per tant, no és que hi hagi una conspiració per dir que rebel·lió per poder-ho rebaixar a sedició, és que aquella conducta, vista des de la perspectiva de la teoria del delicte, pot ser les tres coses. I això és molt difícil, que el que no és jurista ho pugui entendre. Per tant, arriba el periodista i diu el que diu ara el Ferran, que ho pot dir amb tota la legitimitat perquè ho pensa. Però hi ha el que ho pensa, el que no ho pensa, el que parla perquè li ha dit el del partit que digui el que digui. I la gent ja ho sap. La gent ja sap que hi ha gent que va amb l'argumentari a les tertúlies, que va amb un argumentari que li ha donat un partit polític. I això és impresentable. Impresentable de jutges que es venguin, impresentable de periodistes que es venguin.
0: Ja,
2: i l'enquesta el que diu és que aquí hi ha gent molt desgraciada que no fa la seva feina, que és la feina jurídica,
0: però aquí hi ha una cosa que a mi em sembla molt preocupant.
2: Això és molt difícil.
0: La setmana passada el Tribunal Suprem dels Estats Units, malgrat que els jutges els posa també el govern i els posa Donald Trump, per exemple,
1: i un cop posats,
2: aquí no es posa el govern.
0: Bueno, el Tribunal Constitucional sí.
2: El Tribunal Constitucional tampoc el posa el govern.
0: Home, sí.
2: No, senyor.
0: En posa dos.
2: No, dos de 12.
0: Bueno, d'acord.

0: relacionant amb el tema de la immigració, de l'adquisició de la nacionalitat dels nadons de pares estrangers que naixien als Estats Units a l'administració Trump. Això aquí és cada cop més difícil. És a dir, aquí, quan arriba una causa al Tribunal Suprem o al Tribunal Constitucional, fem números de qui és cada jutge, diguem-ne, i qui el va promoure o de quina associació de la magistratura és, que la gran majoria són d'associacions de dreta o d'extrema dreta, i ja sabem què dirà la sentència, i ja sabem com serà de durar la sentència. I per això doncs sabem que fa 2 anys que el Tribunal Suprem està amotinat contra la llei d'amnistia i que es negue a complir una llei aprovada pel poder legislatiu, i que, en canvi, el Tribunal Constitucional, on hi ha una majoria diferent de la del Tribunal Suprem, validarà aquesta llei i, de moment, ja ha rebutjat recursos contra aquesta llei d'amnistia i, quan l'hagi de veure, la validarà. És a dir, ja sabem quin serà el veredicte abans de que comenci. I aquest és el problema de la justícia espanyola, la seva previsibilitat, i que en funció del color de la samarreta de cada jutge ja sabem què és el que dirà, ja sabem quina sentència hi haurà.
1: Això que dius tampoc és
0: cert. Quan veiem el perfil del jutge Peinado, doncs ens quadra que estigui fent el que està fent. Quan sabem del perfil del jutge Llarena, ens quadra que faci la instrucció que va fer amb el cas del procés.
2: Molt bé.
1: Bueno, és que hauríem de retrotreure'ns a Dani Eva, perquè la major part de les coses que es diuen respecte del poder judicial i, en general, de les instàncies jurisdiccionals tenen a veure fonamentalment amb el pes que els partits polítics, molts d'ells negociant, han donat a les instàncies que d'alguna manera governen a dalt de tot. El jutge Peinado no té res a veure ni amb el govern, ni amb els partits, ni amb res. Té la seva ideologia, té una instrucció que ha tingut algunes coses que són clarament irregulars, i moltes d'elles que en la instància superior amb ell li han validat. I ja veurem què és el que decideix la sala que ha de jutjar. No és més que el jutge instructor. De jutges instructors dolents tenim des del temps que a Garzón se li escapaven els narcotraficants perquè no havia acabat la instrucció. Sí. D'això ja ningú se'n recorda, però aquest també se li escapaven. I nosaltres dèiem la tira. Vam tenir fiscals que eren ingovernables. I quan tu dius que als Estats Units li han donat una cleca a Donald Trump, mira, dues coses. Primer, quan va sortir aquella dona que va posar de 40 anys, no me'n recordo ni el nom de la magistrada que va posar al Tribunal Federal Donald Trump, que van dir, oi, Déu meu, té 40 anys, com és vitalici, estarà 50 anys posant sentències en... Pues mira, resulta que no. Per quina raó? Perquè la gran diferència entre el sistema nord-americà i el nostre, per molt que ens queixem tantes vegades dels Estats Units, és que aquelles persones estan allà per sempre. I en el nostre sistema, fonamentalment en el cas del Tribunal Constitucional, tenim gent cada vegada més jove, que ha de sortir una altra vegada a la feina, després de passar per allà 9 anys. I això què vol dir? Que ja tampoc som lliures. I aleshores ja tenim 3 col·lectius que no són lliures. Periodistes que porten argumentari. Jutges que han estat nomenats pels polítics, no pel govern, per un seguit de polítics i que van comprant i venent cromos en el Consell General del Poder Judicial i a l'alta instància del Tribunal Suprem. Però després hi ha gent que fa la seva feina cada dia i que amb aquest grigall que s'ha format és impossible que les seves decisions es puguin prendre en sèrio. És a dir, alguna d'aquestes decisions serà veritat. Hi haurà un d'aquests que estan fent les coses bé o malament. Sí. És a dir, el cas del ZERE, sí, que el Tribunal Constitucional digui que allò pelillos a la mar, quan tothom sap que el diner...
0: Però, Montse, si hi ha periodistes que estan corromputs i van amb argumentaris a tertúlies, i si hi ha jutges que estan corromputs perquè es dediquen a fer política des de la judicatura o fan allò de que el que puede hacer que haga, jo crec que també ho hem de dir.
1: Escolta, el que puede hacer que haga és una frase que tu podries defensar des de la teva perspectiva. El que puede hacer que haga és, si tu pots fer, que facis. Una altra cosa és el que pugui fer malament, que faci.
0: En l'actual context, que Aznar digui i repeteixi, perquè fa 2 setmanes la va repetir, aquesta frase, home, no és una frase inocua.
1: No és inocua si la mires amb ulls malintencionats, no? Perquè el que pode fer que haga no fa cada família, els pares d'una família, el que poden pels seus fills.
0: Jo crec que no.
1: Jo
0: crec que no
1: parla
0: de... Jo crec que no parla de planxar les camises i passar les compres.
1: Perquè ho estàs mirant des de qualsevol persona en política li podria dir a la seva gent, el que pugueu fer, feu-ho. Què voldria dir? Bueno, dependrà.
0: Però ella està apel·lant als poders de l'Estat. ella està apel·lant a l'estat profund, ella està apel·lant a l'alta judicatura, a l'alt funcionariat, a la policia, està dient, ei...

0: Us ha sorprès la decisió del suplent de Peinado en relació a Begoña Gómez? Aquesta doble... La cimera de l'OTAN, que també hi ha un argumentari, o sigui, parla de, doncs, que la situació de... Els contextos són diferents, una cosa és un acte institucional de cortesia, l'altra és un acte familiar, i la situació amb Turquia, diu el jutge, és diferent la cooperació judicial, encara que sigui una cimera de l'OTAN, que un acte a Londres on hi ha més cooperació.
1: On no es pot fugar, no sé, em sembla surrealista tot, la veritat. Vull dir, em sembla que pensar que l'esposa del president del govern es pot fugar de la justícia i se'n pot anar a Turquia i es pot amagar dins del maleter d'un cotxe i passar la frontera i acabar com si fos Luis Roldán a Laos, em sembla surrealista.
2: Però perdona,
1: tot.
2: Jo m'he perdut. El suplent de
0: Peinado
2: ha dit que una cosa sí, l'altra sí, no?
1: Que pot anar a Londres.
0: Li deixa el passaport per anar a Londres a l'acte de declaració de la filla.
2: Per tant, ja no és Peinado. Ja
1: és un altre jutge.
2: Ah, aleshores, aquest suplent també és del PP o de Vox o d'un partit extraparlamentari? A veure, si
1: segur,
2: diu...
1: Segurament.
2: Si, però, o no.
1: Vista la judicatura, que el 85% dels jutges que estan en alguna associació judicial estan en associacions judicials que són de dreta o d'extrema dreta.
2: No, perdona, no hi ha cap associació judicial que sigui d'extrema dreta. Quina és
1: aquesta associació? Bueno, només cal veure els posicionaments.
2: Però quina és l'associació judicial d'extrema dreta?
1: Només cal veure els posicionaments que té l'APM.
2: Però quina és aquesta associació?
1: L'APM
2: no és d'extrema dreta.
1: El que ha dit l'APM sobre el procés, sobre la llei d'amnistia...
2: No, l'Associació Professional de la Magistratura és l'associació majoritària. Sí. No n'hi ha cap altra conservadora o descripció més o menys conservadora i té la major part dels jutges per una raó...
1: Francisco de Vitoria, no, Foro Judicial...
2: No. A veure, parlarem del que sabem. Sí. L'Associació Professional de la Magistratura té la major part de la gent perquè aquesta associació és la que millor aplega o conserva la responsabilitat civil derivada de l'activitat. I tant! Mira, com la major part dels sindicats policials...
1: Jo em refereixo als seus posicionaments polítics. Aquesta associació és una associació política...
2: Conservadora, però d'extrema dreta, bé.
1: Que, a més de defensar els seus associats i la responsabilitat i fer-ho tot molt bé, jo el que més segueixo d'aquesta associació fa molts anys són els seus posicionaments polítics. I els seus posicionaments polítics, que històricament havien estat alineats amb el conservadorisme i amb el Partit Popular, cada cop estan més radicalitzats a la dreta.
2: En fi, no sé quins són aquests posicionaments radicalitzats a la dreta. En tot cas, no és una associació professional d'extrema dreta, majoritàriament és una associació professional, i jo no sé quins últims pronunciaments ha fet. El que sí sé és que aquest jutge suplent, que per cert és suplent, la qual cosa vol dir que està allà i passo per aquí i després me voy, ha dit que...
0: Vacances,
2: una... Perquè l'altre està... Clar, sí, sí. I aleshores, que per cert, a Peinado li deuen quedar dos telediaris per jubilar-se. No sé això com s'ha allargat tant, no? Però el que ha dit és que en una sí, l'altra no. Jo, si jo fos el suplent ara, jo diria que les dues està bé. Ara, tot plegat em fa moltíssima gràcia, però moltíssima gràcia, perquè una d'elles és perquè una persona que ha estat... I parlo des de la universitat privada, que per cert està en el cinquè lloc del rànquing de les universitats espanyoles en qualitat en aquest moment, però que ha dit a les universitats privades que són xiringuitos i que després resulta que per una raó que s'ha inventat, que diu que és que persiguen a su hija, ha matriculat en una universitat estrangera privada de Londres a la seva filla. La cosa té bemoles. Dit això, que em sembla una hipocresia del 15... resulta que jo faria una altra cosa, però és que és possible fer qualsevol d'aquestes coses. És a dir, hi ha un grau de discrecionalitat a l'hora de dir si una persona té risc de fuga o no, que té un marge. I aleshores, en aquest marge hi ha Peinado que diu les dues, hauria dit segurament les dues coses, que no. Aquest senyor que diu les dues coses, una sí i l'altra no. I després hi vendria un altre que diria, pues oiga, a mi me parece que esto es una chorrada perquè és tan famosa que no s'amagarà. Ara,
0: sí.
2: Bettino Craxi es va amagar. O sigui, això de que no se van, això és mentida. La gent se'n va, i se'n va quan creu que les coses van malament. I per això, en alguns casos, hi ha presons provisionals que primer no es donen i després sí. I en el meu àmbit, en l'àmbit jurídic, la major part de la gent hagués posat a la presó a Begoña Gómez i a Zapatero, els dos. Jo, que sóc del gremi solament un quart d'hora, jo hagués dit que no a cap dels dos. Però hi ha gent, juristes, penalistes, que diuen, però això és de manual, és que se pueden escapar, per tant, pa dentro. I en el cas de Zapatero, més encara, perquè pot anar a destruir proves, que aquestes no estan encara del tot apamades. O sea, puede pasar... Y aleshores, si algú ve i diu esto es porque son del PP, aleshores s'abona la tesi que surt a l'enquesta, que és que los jueces lo hacen porque son del PP. Del PP i del papà. És a dir, jo la gent que tinc al meu voltant hi ha gent del PP, del PSOE, i un és de la CUP. O dic, vota la CUP. I diu, jo, des del punt de vista jurídic, jo els deixaria a la presó. Escolta, hi ha de tot en botica, eh?
1: És evident que hi ha un biaix. És evident, jo no estic d'acord amb la Montse, perquè crec que hi ha un biaix, i hi ha un biaix acumulat de com es va fer la transició i com s'ha gestionat en els darrers anys el poder judicial a Espanya, que dibuixa un poder judicial absolutament decantat i esbiaixat cap a posicions dretanes i ultradretanes a Espanya. I això explica moltes de les decisions i com s'han gestionat alguns grans casos, explica també un cert clima d'impunitat, perquè saben que allò que fan, encara que sigui doncs, a vegades un abús dels drets o una mala praxi, doncs no té conseqüències, una mala instrucció, per exemple, és un fet.
2: El delicte de prevaricació existeix. Les sancions per part del Consell General del Poder Judicial existeixen. Dit això, també és cert que qui té, diguem, bons amics en el Consell General del Poder Judicial, sí, probablement pugui anar-se'n més, allò que diuen de rositas, no?, d'una mala praxi. Tant de bo no fos així. I jo crec que això s'arregla si el Consell General del Poder Judicial no depengués dels polítics. I és possible fer-ho. I és possible desprendre's d'aquesta idea. No es podrà desprendre, Ferran, és veritat, del biaix més aviat conservador que té el Poder Judicial. De tota manera, dels tres poders, ho podria pensar que el més conservador és el que ha d'aplicar la llei.
0: Sí. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Montse Nebrera, Ferran Casas, per aquest temps de tertúlia. Per cert, hi ha hagut algunes explosions prop de l'hotel de Macron a Damasc, a Síria, i ara els companys informatius també ens actualitzen en relació als incendis forestals que hi ha ara mateix actius a Catalunya. Nosaltres demà, quan en punt siguin les 9, ens hi tornarem a posar els del Cafè Idees de Ràdio 4. Ara us deixem amb el Xavi Freixas i el seu equip. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continuem pendents dels incendis de Sentmenat al Vallès Occidental i el Carme a l'Anoia, el d'Artesa de Segre a Lleida i el de les Gavarres, que continuen actius. A aquesta hora hi ha unes 7.000 persones confinades de nuclis urbans propers als focs. Els bombers i efectius de la UME fan feina contra rellotge per evitar la propagació de les flames. Aquest matí s'ha donat per estabilitzat l'incendi de l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a gairebé tots els municipis afectats, excepte l'urbanització Les Garrigues, on hi ha un centenar de persones que encara no poden sortir de casa. Al centre de comandament a Sentmenat està el nostre company Sergi Bassoles.
2: Sí, durant tota la nit els bombers han continuat treballant en la simultaneïtat d'incendis que està afectant Catalunya i fa escassos minuts el cap dels bombers donava una bona notícia després que Protecció Civil aixequés el confinament de bona part dels 33.000 veïns de municipis afectats per l'incendi originat a la Carme i a la Pobla de Claramunt a l'Anoia. David Borrell.
3: L'incendi de l'Anoia el donarem per estabilitzat ara mateix, per tant fem un pas endavant, hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre.
2: Tot i així, el cap dels bombers adverteix de la complexitat de la jornada d'avui pels serveis d'extinció, i és que la simultaneïtat dels incendis iniciats ahir està tensionant i molt l'operativa. I preocupa especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Allà, de moment, 90 hectàrees han estat calcinades, però el potencial és de 2.000.
3: Sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement.
2: La simultaneïtat de focs, els bombers també treballen a les Gavarres, on està estabilitzat, i Artesa de Segre, on està controlat, manté el cos sota una pressió màxima, i el cap dels bombers adverteix de les hores crítiques que afronten.
3: També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida.
2: Màxima precaució, doncs, una jornada amb 111 municipis de 18 comarques amb nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi.
0: Tot plegat en un context d'onada de calor que incrementa el risc d'incendis. Els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'extrem incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques de Catalunya. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Es restringeix l'accés als espais naturals del Parc Natural de Montserrat, també Montsec d'Ares, Montsec de Rubies, a més de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i les Gavarres. Josep Antoni Mur, cap dels agents rurals.
5: Per tant, hem de fer una crida als ciutadans d'extremar les precaucions, disminuir totes les activitats que es puguin fer als boscos i al voltant dels boscos, sobretot a les zones de màxima insolació.
0: La Fiscalia demana presó provisional per l'acusat de la mort del menor al barri de la Sagrera de la capital catalana. En un comunicat, la Fiscalia Provincial de Barcelona considera que es tracta d'una mesura adequada i proporcional davant la gravetat dels fets.
4: En aquest sentit, assegura que la petició de presó provisional té la finalitat d'evitar el risc de fugida per part de l'investigat, el risc d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva. Els fets van tenir lloc, recordem, dijous de la setmana passada. Un menor de 15 anys va morir després de rebre un tret al Parc de la Pegaso.
0: I anem a l'exterior. La despesa en defensa serà un dels principals debats avui a la cimera de l'OTAN encara. Espanya no aportarà la contribució del 5% del PIB promoguda pel president dels Estats Units, Donald Trump, però el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, defensarà a Turquia el compromís i lleialtat amb els aliats, tot i que la despesa es quedi al 2,1%. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors a Ràdio Nacional, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar la defensa de la Unió Europea.
6: No són coses antinòmiques. Un ejército norteamericano fuerte redunda en una OTAN fuerte. No veo por qué un ejército europeo, una seguridad común europea fuerte, no redundaría en beneficio de la OTAN.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, es traslladarà fins a Ankara quan acabi la reunió del Consell de Ministres, que ja està en marxa.
4: El govern aprovarà el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat pressupostària passa prèvia per treure endavant els comptes, tot després de la reunió del Ministeri d'Hisenda ahir amb les comunitats, on es va acordar un major marge de dèficit, tot i el no de les autonomies governades pel Partit Popular. El vicesecretari d'Economia dels Populars, Juan Bravo, ha assegurat a les Mañanes de Ràdio Nacional que els consellers d'Hisenda no renuncien a més diners, com acusa el govern, sinó a endeutar-se.
7: Pero intentar, por ejemplo, decir que las comunidades autónomas renuncian a eso cuando lo que está hablando es de más deuda, bueno, en dudarse se pueden endeudar, no le está dando nada, no están renunciando, están renunciando a no endeudarse, a no dejar su comunidad autónoma peor, ¿no?
0: Això és tot de moment, tornem a més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
8: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
9: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
8: Catalunya, amb l'ai al cor pels incendis, aquest matí almenys una bona notícia: ha estabilitzat el foc de l'Anoia, on s'acaba d'aixecar fa només una estona el confinament, que ha tingut 30.000 persones tancades les últimes hores. S'han desconfinat tots excepte un centenar a l'urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. La mala notícia és que no tenim estabilitzat l'incendi del Vallès, amb més de 7.000 confinats ara mateix. Encara no està controlat el de les Gavarres i continua fora de control el terrible incendi de la Catalunya del Nord. I es dispara el risc de foc a Catalunya. Tenim més de mig país ara mateix amb risc d'incendi molt alt o extrem, amb restriccions a l'espai natural, que ara de seguida repassarem. Jordi Barbeta, Francesc Guillaumet, Sergio Fidalgo, bon dia a tothom.
10: Bon dia.
8: Incendis simultanis arreu del país, estabilitzat el de l'Anoia, controlat el d'Artesa de Segre, Guillaumet, i es manté actiu el de Sentmenat.
11: Sí, ahir es va poder controlar aquest incendi del port de Comiols. Més o menys el Comiols, perquè ens entenguem, està al límit entre el Pallars Jussà i la Noguera, tocant Artesa de Segre. El van poder controlar. Hi va haver sort que l'incendi va començar per la part més alta, van explicar, perquè si hagués començat una mica més avall, segurament estaríem parlant ara d'una altra tragèdia bastant greu, com les que estem vivint en aquest país, que se'ns està cremant en aquests moments a Catalunya.
8: Bé, ara de seguida parlarem en directe amb els bombers de la Generalitat. Aquest matí també parlarem amb els alcaldes de les diferents zones on tenim incendis. El que fa patir més a aquesta hora, Barbeta, el del Vallès.
10: Aviam, aquest tema dels incendis, ahir era a la Garriga i des de la Garriga es veia la fumera, no? I t'agafa una sensació, diguem-ne, de tristor i d'impotència.
8: És horrible.
10: Tremenda, no? La meva dona plorava i tot. I el fotut del cas és que no hi ha res a fer.
8: Alguna cosa s'ha de poder fer, Barbeta. No, no, el president Salvador Illa diu que el país ha arribat en efecte tard en la gestió dels incendis, però assegura que ara s'està en el camí correcte. Illa diu, talar arbres no és un crim, va dir ahir a RAC1.
10: Sí,
8: però si no és un crim, per què no s'han entalat més aquests últims anys, Sergio Fidalgo?
12: Aquest és el problema. El problema no és ara plorar, perquè estic d'acord amb el Jordi, que ara no podem fer res, però sí que se podia haver fet aquests anys i no s'ha fet. Per què no es donen calés i mitjans als alcaldes perquè puguin fer una gestió adequada del medi forestal i evitar aquestes catàstrofes? Quan passen, Jordi, tens raó, podem plorar i poca cosa més.
10: Sí, però hi ha una cosa... és a dir, aquest discurs de que s'ha de gestionar el bosc, és a cada estiu és el mateix.
12: Clar.
10: Repetim
8: per
10: dues
8: coses. Repetim
10: dues coses. Una, que el bosc s'ha de gestionar i s'ha de gestionar a l'hivern.
8: Els focs s'apaguen a l'hivern. Els focs s'apaguen a l'hivern, diuen. Alcaldes, pagesos i ramaders, indignats i emprenyats per la no gestió dels boscos,
10: del
8: diuen.
10: Vale. I segon, no pot ser aquest urbanisme desaforat que es omple d'urbanitzacions els boscos, i que això també és una altra cosa. Escolta'm, els boscos continuaran cremant.
8: Ara parlarem amb els bombers i amb els alcaldes. Avui, aquest dimarts, el perill d'incendi, com dèiem, és extrem en 111 municipis. Extrem en 111 municipis d'una vintena de comarques que estan al nivell 4 del Pla Alfa. Jordi Vila.
13: Doncs sí, només en les últimes 24 hores s'han declarat 65 incendis a Catalunya. La majoria, per sort, es van poder controlar de seguida. Centenars d'efectius han pogut gairebé encerclar el foc de l'Anoia.
8: Aquest el tenim estabilitzat, ja.
13: Sí, que l'ordre de confinament de les 30.000 persones que estaven tancades a casa, la torre de Claramunt s'ha vist seriosament afectada per les flames.
8: Atenció, perquè s'ha restringit l'accés al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, al Parc Natural de Montserrat, la Ribera Salada, Baronia de Rialb i a les Gavarres. I sobretot recordar que si veieu qualsevol columna de fum, per petita que sigui, truqueu immediatament al 112. El risc avui és més alt que ahir i demà segurament serà més alt que avui. De calor en tenim per dies, per molts dies. Sí, sentireu que baixen les temperatures 3 graus divendres i dissabte, però ja em diràs tu. Després sembla que entre diumenge i la setmana que ve podrien tornar a pujar. Ves que no tinguem la setmana que ve la tercera onada de calor d'aquest estiu. I atenció, perquè el juny d'aquest any ha estat el mes de juny amb més mortalitat per culpa de la calor des que tenim registres a Catalunya. Enguany, durant el mes de juny, han mort 200 persones per les altes temperatures a Catalunya. Un miler a França, recordem-ho. Aquest juliol ja tenim la segona onada de calor de l'estiu i aquest matí què farem? Doncs hem de parlar amb la doctora Núria Giró, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, perquè ens explicarà que la calor extrema provoca boira mental perquè el cos intenta compensar l'estrès tèrmic. El més important, li preguntarem què li passa al nostre cos quan tenim temperatures tan altes durant tants dies seguits i, sobretot, com podem identificar els cops de calor que poden ser mortals i què hem de fer si tenim símptomes de patir un cop de calor. Jordi Vila, ara en parlarem amb la doctora... amb la doctora de la CANFIC, justament. Sí?
13: Sí, sí.
8: I amb el Marc Silvestre, eh?
13: I tant,
8: i tant. De fer la previsió del temps.
13: Per conèixer tots els detalls de la previsió del temps, atenció perquè pinten bastos, sí que baixen 3 o 4 graus entre divendres i dissabte, però la setmana que ve podria ser igual o pitjor que aquesta. Per tant, agafem-nos bé, eh?
8: 3 minuts per un quart d'onze, més coses. Un porc senglar entra en una residència de gent gran a Balaguer i fereix una treballadora a la cama, Guillaumet.
11: Sí, una treballadora que hem de dir que està bé, eh? Va patir ferides lleus i fins i tot el Jaume Camarasa, que és el director d'aquesta residència, ens explicava que a la tarda o més enllà del migdia es va presentar per intentar treballar i li van dir no, descansa, vés a la mútua i fes el que haguis de fer. Aquesta residència, perquè ens entenguem, està molt a prop del riu, pràcticament davant, i el riu és un corredor biològic natural, per tant hi poden passar senglars per aquest corredor. Ara bé, aquest senglar que va entrar en aquesta residència va destrossar una mica tot el que trobava el seu pas, el va confinar en alguna sala i finalment se'l va haver de sacrificar, perquè van intentar de dormir-lo, no se'n van sortir, va intentar atacar amb un agent rural i se'l va haver de sacrificar. Per tant, es va veure uns moments de tensió, però finalment va ser una història, com voles, que una història noticiable, però que va acabar bé. Però, ojo amb els temes dels senglars, eh? Sí, això sembla molt, molt rocambolès, molt històric, però jo el diumenge que estava de guàrdia al diari, quan baixava cap a Balaguer quarts d'una, vaig tindre un ensurt ben gran a la carretera, perquè se'm van creuar tres entre Lleida i Corbins i perquè anava relativament a poc i els vaig poder esquivar, perquè si no, directament xoco contra aquests senglars.
8: Però és per que tant, provoquen molts accidents, igual que els cabirols a Catalunya.
10: Jo vaig tenir un accident fa anys ja, amb senglars a l'autovia a la C-17, però el problema era que és que jo...
8: Et va ser mal?
10: No, però el cotxe sí. Però no el meu cotxe, el meu cotxe es va fer mal, però del rebot del senglar que no vaig veure va anar al cotxe del costat. Perquè això era de nit, i clar, no, si jo tinc un cotxe perill avançat i comença de passar, tu no els veus. Tu et xafes i llavors va rebotar, la bèstia va rebotar contra el cotxe del costat. Doncs el meu seguro li va haver de pagar el cotxe al costat. Cosa que... Bueno, i després em van dir, no, si això la Generalitat, si protestes, t'ho paguen ells i tal. Bueno,
8: escolteu, aquest matí també parlarem d'economia amb la periodista de La Vanguardia, Raquel Calart, Jordi? Sí,
13: que ens donarà consells per estalviar quan tot puja de preu. Per tant, apunteu, eh?
8: Sí, noi, és la que fa el podcast aquell que es diu Bolsillo, que té, buah, una quantitat de visualitzacions, de descàrregues brutal, la Raquel Calart. I també us explicarem què és això de la síndrome del cul d'oficina.
13: Sí, segur que molts dels qui treballeu al davant d'un ordinador la teniu o la patiu.
8: Ana Córdoba.
13: Avui parlarem parlarem d'aquesta síndrome amb la fisioterapeuta Andrea Batlle i també li preguntarem per tot tipus de contractures, eh? Com les hem de tractar, com les hem de descontracturar, eh? Ens hi hem de posar fred o calor? Ho descobrirem a la segona hora del programa, eh? Aquest síndrome del cul d'oficina. El nom parla per si sol, Xavi.
8: Saps qui vindrà, Guillaumet?
11: El Pau de Pons.
8: Sí, senyor.

0: Pau de Pons. D'aquí una estona serà aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4 i també aprendrem coses sobre els ocells avui amb l'Àlex Sastre, creador del projecte Quin ocell és, que ja té milers i milers de seguidors a Instagram, Jordi.
1: Més de 18.000, eh? A més, a l'Àlex Sastre el posarem a prova amb alguns dels sons del dia que hem posat al programa.
0: Nosaltres també som experts en ocells.
1: Sí, és un dels nostres ADNs, aquest concurs que cada dia compartim amb els oients i habitualment els hi posem sorolls d'ocellets.
0: Ara, parlant del so del dia, avui regalem xocolata. Oients, heu d'endevinar un soroll, que és un ocell, també, per cert, primera pista, i trucar al 900-454-455. Avui és el Dia Mundial del Cacau i la Xocolata.
1: M'encanta la xocolata, Xavi. I al matí de Ràdio 4 volem celebrar-ho regalant xocolata als oients i cantant "La xocolata estava calenta". Bé, aquesta cançó, Xavi, l'he cantat a força aquesta temporada, eh? Mireu, entrevistarem el reconegut xocolater empordanès Arnau Triola i després sortejarem, doncs això, algunes de les seves tauletes de xocolata.
0: Si voleu guanyar aquest lot de xocolata, heu d'encertar el so del dia. És aquest, sentim-lo. Aneu trucant, 900-454-455. Jaume Tudela, Marta Inglés, Laia Casanova. El control de so passen 3 minuts d'un quart d'onze.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: dia més pendents dels incendis que coincideixen amb aquesta segona terrible onada de calor a Catalunya. Ara, de seguida, en pocs segons, parlarem en directe amb els bombers de la Generalitat, també amb Jordi Fàbrega, tertulià habitual d'aquest programa, justament dels dimarts, com sabeu. Avui no ha pogut venir per raons òbvies, perquè a banda de ser alcalde de Sant Pere de Torelló, és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona. Ara de seguida parlarem amb el Jordi i amb el Marc Silvestre, per concretar els detalls de la previsió del temps i a veure si ens dona alguna esperança de pluja, encara que sigui a mitjà o a llarg termini. Barbeta.
1: Em deixes dir una digressió, no? El problema és, ja ho deia abans, que a l'estiu estem amb el mateix, que si hi ha masses urbanitzacions, que si tal... Bueno. Per tant, això continuarà cremant, i com que hi ha canvi climàtic, doncs això anem a pitjor. Això és així. Però, de totes maneres, el que sí que es pot fer és preocupar-se una mica més del que en diuen des de Barcelona, el territori. I saps per què no s'encarreguen del territori? Perquè el territori no té representants polítics. Perquè la llei electoral està feta d'una manera en la que la gent... O sigui, els incendis es provoquen sobretot a l'àmbit rural, no? I l'àmbit rural no té diputats. Els diputats els tria sempre el líder de cada partit. O sigui, tres o quatre persones decideixen qui són tots els diputats. I, doncs, no sé, un poblet rural de la província de Barcelona no, sempre és l'últim mono davant de l'àrea metropolitana i dels interessos de l'àrea metropolitana.
0: Doncs mira, tenim el Francesc Guillaumet des de Lleida, és el director del diari La Mañana, com sabeu. Guillaumet, sí. Endavant.
2: I tanmateix, Jordi, el territori també és país. El que deies és molt cert. Jo sempre defenso i fico l'exemple del gran incendi de la Ribera d'Ebre, que va ser l'any 2019, concretament a finals de juny del 2019. Se va veure en aquell incendi com quan les flames anaven corrent, però quan trobàvem camps sembrats, quan trobàvem l'activitat agrícola, és a dir, pagesos que estaven treballant, aquell incendi parava. Per tant, la pagesia, fins i tot la ramaderia, que és menys el sotabosc, és el millor tallafocs, abans quan comentàvem allò de la gestió dels boscos, no? Doncs bé, a la ramaderia, a la pagesia, sempre se'ls hi fica molts problemes. Imagineu-vos, de ramats cada vegada que es mengen el sotabosc, cada vegada n'hi ha menys, i fins i tot des d'Europa, quan hi ha un atac d'un llop, diuen, el llop és un animal protegit. Per tant, el que potser cal començar a protegir una mica més és la pagesia i la ramaderia. Segurament tindríem menys incendis.
0: De seguida anem amb tu, Sergio Fidalgo, director del Catalampunès, però just a aquesta hora podem parlar en directe amb José Luis López, inspector del cos de bombers de la Generalitat. Bon dia, inspector.
3: Bon dia.
0: Ara mateix, l'incendi que més preocupa és el del Vallès?
3: Sí, afirmatiu. És l'incendi que encara tenim actiu i l'evolució ha sigut bona durant la nit, però encara està actiu i sobretot per al lloc on està posicionat i la situació meteorològica que tindrem durant tot el dia d'avui ens preocupa i és on de centrar també molta l'atenció, sobretot perquè si aconsegueix marxar d'una mica del perímetre que tenim marcat, podria donar-nos un incendi amb un potencial molt, molt gran. Per això dels que tenim ara mateix actius és el que més ens preocupa.
0: Un potencial de quantes hectàrees?
3: Pues el potencial estem parlant que aniria al voltant de les 3.000 hectàrees. Comptem que ara estem treballant... Això és el potencial màxim, eh? Però ja seria un altre cop un gran incendi forestal, que és una mica l'estratègia que estem seguint, sobretot és evitar tenir grans incendis com el de Gavarres del cap de setmana, de milers d'hectàrees que comporten un desplegament, a més de tota l'afectació al medi natural, i per això és el que preocupa molt.
0: Bé, fins ara quantes hectàrees ha cremat aquest incendi al Vallès?
3: Sí, això a gent rural s'ha donat una dada... perquè són els que donen la al voltant de 90 hectàrees. Nosaltres sí que estem treballant en una àrea una mica més gran, perquè al final nosaltres treballem en tot el perímetre que pot donar 140 hectàrees. Però allò, si no estic equivocat, que ha donat als companys d'àrees rurals, és al voltant de 90 hectàrees.
0: Bé, quin flanc i en quins termes municipals se centra ara mateix el perill més alt d'aquest incendi que ha començat a Sentmenat?
3: Sí, l'afectació sobretot de les organitzacions que aporten des d'ahir afectades, que no hi puc dir el retall, és que tenim molts incendis a la vegada, no hi puc dir tot, tenim un centre de comandament en cada lloc. Aquí sí que mantenim les mesures de protecció a la població, de la resta d'incendis sí que les hem aixecat i bàsicament sobretot continuar concentrat en aquella part.
0: Bé.
3: Recordar que estem desplegant un centre de comandament en cada incendi justament per fer la gestió localitzada i a nivell local de cada incendi.
0: El desamanat s'ha estès les últimes hores a Caldes de Montbui, també a Castellà del Vallès. Inspector, deies just en començar l'entrevista que l'evolució durant aquesta nit i matinada ha estat bona. Això pot fer preveure que l'incendi quedi estabilitzat durant aquest dimarts, durant les properes hores?
3: Això seria un escenari bo, que és el que volem. Però ara mateix és molt aviat. Justament una mica el que volem de veure és com reacciona l'incendi ara quan comenci la calor, baixin les temperatures. És un incendi que es va propagar per focos secundaris. No sé si són... O sigui, l'incendi normalment poden propagar de forma lineal, però la columna envia guspires o elements calents per davant, a centenars de metres. Llavors això el que comporta és que poden haver focos secundaris que han caigut, que es diu latents, que no es van despertar i que és el que ara estem començant a veure, llavors es poden reactivar. Vull dir, perquè en aquest sentit, passó no, tot i que ara la visiblement no es veia tant, l'incendi encara té molta possibilitat de que algun d'aquests focos secundaris i que comporta que llavors totes les línies que tu has definit per controlar-lo poden quedar fora d'aquest àmbit i per això és un aspecte que preocupa molt. Va fer una, no sé si recorden, va fer molts salts que es veien inclús en algunes vegades dos o tres columnes, i era per aquest tipus de columnes de fum, vull dir. Per aquest tipus de propagació que va fer. I això és el que preocupa moltíssim, sobretot que es puguin reactivar. I per això mantenim ara mateix un dispositiu molt important. Parlem de que tenim ara mateix 77 dotacions en aquest incendi.
0: 77?
3: Perquè veiem una mica l'ordre de magnitud de que amb la intenció de treballar-ho, per respondre a la seva pregunta, la idea és treballar-ho molt intensament, sobretot en aquestes primeres hores, veure com evoluciona, per si veiem que l'evolució és positiva, això va suposar, tu deixirà, anar com a només que estan a lloc, a donar-ho per estabilitzat. Sobretot també preveiem que avui tornarem a tenir un dia molt dur a tota Catalunya.
0: Ja, meteorològicament avui, parlant, les coses no acompanyen, no faciliten absolutament res, al contrari.
3: No, això és el que, una mica a nivell ja general, el que preocupa moltíssim és que estem, tothom ho està patint, en una onada de calor molt intensa, que ja ve d'un període molt, molt llarg de temperatures molt, alta, molt altes, i avui tindrem una altra situació. Avui tindrem, bàsicament, un escenari idèntic al d'ahir, i llavors el que hem d'aconseguir també és recuperar molta capacitat d'intervenció perquè es produiran altres incendis. Esperem que no, aquí sí que és el que hem de també intentar entre tots i enviar aquest missatge a la ciutadania de que hem de buscar aquesta responsabilitat individual, no? D'intentar evitar qualsevol acte o acció que pugui generar algun risc, seguir les pautes de prevenció d'incendis i les recomanacions de les autoritats, perquè avui l'escenari que també preocupa és que tenim... Recordem que venim de l'incendi del cap de setmana, que encara tenim dotacions en l'incendi de la Bisbal de l'Empordà...
0: Sí, que encara no està controlat, el de l'Empordà, efectivament.
3: No està encara controlat, perquè és un perímetre molt llarg i també encara hi ha punts de reactivació, també pel potencial que té si ser reactiva. Sí que és veritat que hem hagut d'anar basculant els recursos d'un lloc a un altre, però clar, tenim un incendi, van ser al voltant de 2.400 hectàrees, per donar un ordre de magnitud, aquest sí que va ser un gran incendi que va apotecar molts recursos. Venim d'allò, ahir el dia d'ahir vam tenir aquests incendis, el de Òdena també, el de la Carme, també el d'Artesa de Seiga, més altres incendis que no, per sort...
0: En total 65 les últimes 24 hores, que la majoria, per sort, els veu poder controlar rapidíssimament, però és un disbarat.
3: És l'escenari que tenim, és la realitat amb la que hem de viure i hem de... I en això, per això també és la importància que comentava abans d'intentar evitar que hi hagi qualsevol possibilitat d'ignició, perquè qualsevol ignició requereix enviar uns recursos, i la importància també, per això nosaltres també intentem, que és una mica el que es va explicar també ahir del cap del cos, de mantenir la capacitat operativa per evitar que ara mateix tenim grans incendis, però sobretot el que hem d'intentar és que els altres nous no es facin cas també.
0: El de les Gavarres quedarà controlat avui, inspector?
3: No li puc dir, nosaltres estarem per fer-ho, però haurem de veure com evolucionen les tasques. No li puc dir, però està
0: com
3: clar que el nostre objectiu...
0: Com evolucionen a aquesta hora del matí? En quin punt estem? Podem ser una mica més optimistes?
3: Hem d'esperar les hores centrals del dia, perquè evolucionen bé, però tot vendrà també de la feina que vegin, bàsicament perquè el incendi, el seu comportament ve molt condicionat per les condicions dia-nit. De dia, matí i migdia, la humitat relativa baixarà en picat avui, rebrà tota la insolació del sol, Per sort, avui, bueno, per sort, avui, almenys no tenim situacions de vent com el dia que es va produir l'incendi de les Gavarres. Només tenim una situació de vents topogràfics, de marinada, però ja la marinada pot afectar. Però sí que li puc dir que estem treballant per donar-ho per controlat.
0: Bé, tenim estabilitzat, la bona notícia d'aquest matí és que heu estabilitzat l'incendi a la comarca de l'Anoia, s'ha aixecat el confinament que afectava unes 30.000 persones, excepte el centenar de persones que continuen confinades a la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Com estan les coses en aquest punt ara mateix, inspector?
3: Sí, estan confinades perquè estan dins de la zona afectada per l'incendi. El que passa és que ja s'ha anat per estabilitzar, el qual és molt bona notícia. Significa que hem de continuar treballant, no significa que s'ha acabat ni molt més. Tenim un dispositiu ara mateix de 28 dotacions, però sobretot es mantenen confinats perquè estan enmig de tota la zona d'operacions. Mm-hmm. A més de que pot haver alguna reactivació i que al final hem tingut un incendi, o sigui que el més segur en aquest moment és mantenir el confinament, però sí que les persones estan bé, però sí que estan enmig, va ser on es va... en el flanc dret de la cua on es va llenar, a prop d'on es va originar l'incendi, llavors estan en plena zona de les operacions. Per això es manté aquest confinament. La resta s'ha aixecat de tota aquesta zona al donar-lo per estabilitzar.
0: Bé, aquest incendi, el de l'Anoia, que va començar a Carme, com dèiem abans, pot quedar controlat avui o és difícil, això?
3: També treballem per amb aquest objectiu.
0: Està clar. I pendents de les hores centrals del dia, inspector.
3: Això mateix. M'agradaria poder ser més...
0: No, s'entén perfectament.
3: Però hem de veure, perquè és això, quan estan estabilitzats significa que l'incendi ja no pogués, per dir-ho d'alguna manera, lliurement, però encara hi ha zones que estan cremant, el que és que ho tenim més o menys acotat, però sí que hem d'esperar a veure, perquè una cosa diferent serà quan el donem per controlat. Però això evolucionarà molt també en com reacciona al dia... I també, així de clar, si no tenim altres incendis i podem continuar amb els esforços destinats aquí, perquè el que sí que es pot passar és que ja n'hi ha altres incendis i, per exemple, els mitjans aeris els retiraríem. Uh-huh. I no és el mateix treballar amb el suport dels mitjans aeris en aquests incendis per acabar de controlar-ho, que si tenim altres incendis es queden sense. Per això dic, però sí que l'objectiu, per suposat, és treballar fort durant el dia d'avui en aquests incendis per donar-los per controlats.
0: La UME torna a Catalunya avui?
3: Avui els tenim aquí.
0: Els tenim aquí. Dic perquè van marxar de l'Empordà, però se'ls ha demanat que tornin ara, evidentment, aquest panorama.
3: Es va demanar ahir, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat. Sí que estan treballant amb nosaltres i sí que és un recurs que intentem, sobretot en aquestes situacions de simultaneïtat, perquè sempre és una ajuda.
0: Parlàvem de... Deies, inspector, que ara mateix hi ha 77 dotacions, entenc que entre terrestres i aèries, treballant contra les flames al Vallès, 28. Sí. 28 a la comarca de l'Anoia. Tenint en compte que l'incendi que va començar a Carme està estabilitzat, pot ser que part d'aquestes 28 dotacions durant el dia d'avui siguin desviades cap al Vallès per reforçar-ho?
3: L'objectiu és... si podem, no. L'objectiu, sobretot, és recuperar capacitat per atendre els altres incendis. Això es compleix l'escenari desitjat, que el de Sant Manat no torni a engegar amb força. Amb els dispositius que tenim ara mateix, l'objectiu és aguantar aquests incendis per donar-los controlat. I si podem, llavors anar reduint, perquè bàsicament, com comentava, la nostra estratègia principal és tenir capacitat per respondre amb contundència a qualsevol altre incendi que surti a la resta del país. Uh-huh. Comptem que aquí tenim recursos de moltes regions, de Tarragona, per suposat Terres de l'Ebre l'hem mantingut més reservada perquè és una zona del risc, però que l'objectiu no seria enviar-los cap a Sant Manat, sinó anar-los recuperant. Sí que això també esperarem, el que he comentat, a passar les hores dures del dia, si veiem que evoluciona bé, llavors també recuperar capacitat de vehicles, de personal i de materials.
0: José Luis López, inspector del Cos de Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4 i moltes gràcies per la molt bona feina que feu els bombers d'aquest país, de veritat, perquè no ha de ser gens fàcil això amb aquesta simultaneïtat que ara comentàvem. Gràcies, inspector.
3: Moltes gràcies a vostès.
0: Adéu-siau, bon dia. Adéu. Déu-n'hi-do com està el pati, Barbeta, Sergio...
1: Que...
0: Sí. Sergio, que no t'hem sentit encara. Comença tu, home. El Sergio és el director del Català Empunès.
4: Bueno, pues que hem de donar tot el suport necessari i tot el que faci falta, perquè és que realment aquest any es juga la vida per nosaltres i estic molt orgullós del servei d'emergència de Catalunya, perquè realment per ells encara tenim boscos, encara tenim territori i el que dèiem abans, que tinguin més mitjans, però també molta prevenció.
0: Ja. El president Illa aposta per fer franges de protecció i tallafocs, diu que s'ha d'afavorir tenir població per tot el territori. Guillaumet, Sí. També estaria bé potser més ajudes, com demanen els pagesos i ramaders d'aquest país, perquè puguin fer la seva feina en aquest sentit.
2: Em fa una mica de gràcia tots aquests debats en aquests moments, és com quan ja sé que era, que tothom es fica les mans al cap i diu que
0: han de gestionar els boscos.
2: Desaladores.
0: No ho havíem sentit mai, això, la veritat.
1: Cada estiu igual.
2: Ara que hi ha aigua, ningú parla de la sequera, doncs bé, aquest debat, ara que se'ns està cremant el país, és interessant, però ara el que hem d'atendre és aquestes circumstàncies, demanar a la gent que tingui sentit comú, que tingui seny, que no vagi a zones boscoses, que sigui part de la solució i no del problema, no? Altra banda, el que deies, Javi, evidentment, la pagesia d'aquest país ho té molt difícil per guanyar-se la vida. La pagesia i la ramaderia, ho deia abans, aquí hi ha el nucli del problema. Fem, si volem que la gent visqui als pobles, als nostres pobles, que no es desertitzi el camp, doncs donem-li facilitats, no la carreguem de burocràcia, fem que es pugui guanyar la vida, és tan senzill com això, però insisteixo, aquest debat ja el farem, perquè ara mateix ens està cremant el país i el debat és...
0: Sí, senyor, les restriccions a l'accés natural, que hem repassat fa només una estona, i el mapa de risc d'incendi fa por avui.
1: Sí, volia dir que jo ahir em vaig anar a Sant Feliu de Codines a veure com passava el Tour, i anàvem passant a la caravana del Tour, anàvem passant de tant en quant un camió de bombers. Eren els més aplaudits. La gent, quan passaven els bombers...
0: Sí, senyor.
1: Els feien una ovació.
4: S'ho mereixen, és que s'ho mereixen. És que gràcies amb els bombers és que tenim, bueno, tenim esperança, perquè moltes vegades els polítics el que fan és precisament treure'ns l'esperança.
1: Però, de totes maneres, vull insistir en el tema de que i això ho explicaven els incendis de les Terres de l'Ebre de fa un any, o així, deia, bueno, és que aquí ara tothom parla, tothom diu que s'ha de fer, tothom d'allò, una setmana, però passa l'estiu i el problema continuem tenint nosaltres, i d'això no se'n recorda ningú. Per què? Doncs perquè, escolta'm, com vols que un partit polític que té unes llistes tancades i bloquejades li doni mateixa importància a un poblet que tingui, no sé, 100 habitants o 200 habitants, que a una ciutat com Cornellà, que té, no sé quants habitants té ara Cornellà, però centenars de milers, no? Llavors, això és un problema estructural, perquè i això, perdona que ho insisteixi, a França o al Regne Unit, o inclús als Estats Units, això ho tenen previst. Llavors venen aquí els progres de torno dient una persona un vot, les hectàrees no han de votar, han de votar les persones, això ho fan per mantenir l'oligarquia metropolitana, i que manin...
0: Bé,
1: que manin.
0: Barbeta,
1: no,
0: deixa'm
1: acabar.
0: Però acaba, per l'amor de Déu, acaba.
1: Que no pot ser que el Sant Jaume de Frontanyà tingui el mateix diputat que el de Cornellà o el de Sabadell.
0: Bé, Marc Silvestre, com estàs? Bon dia, Marc.
5: Bon dia, com va això?
0: El nostre meteoròleg, que estem molt pendents, va malament, Marc. Ja veus com tenim el país amb els incendis i les males notícies que ens porteu amb la previsió del temps, que estem amb aquesta segona onada de calor, que potser encara no ha tocat sostre, no?
5: Sí, venen mal dades. Tenim una onada de calor fins dijous, com a mínim, i faig un spoiler, la setmana vinent segurament tindrem la tercera onada de calor.
0: Mare
5: de
0: Déu.
5: Les notícies no són massa esperançadores. Segurament demà és quan tocarem sostre d'aquesta onada de calor, amb temperatures que podran pujar dels 40 graus a moltes zones de l'interior de Catalunya. Fins i tot algun 44 es podria fer, que no descartem que siguin rècords en algunes zones del Pla de Lleida. I bé, temperatures doncs, excepcionalment altes, i sobretot el que més preocupa, aquesta persistència de les calorades que aquest inici del 2026, d'estiu del 2026, estan sent francament insòlid.
0: Mare de Déu. És a dir, demà toquen sostre les temperatures que, per tant, poden superar els 40 graus, no?, en punts del Pla de Lleida, per exemple. Marc?
5: Sí, sobretot totes les comarques de Ponent, el Segrià, el Pla d'Urgell, també cap a la Noguera, a les Terres de l'Ebre també podran superar els 40 graus cap a les zones interiors, fins i tot al Pla de Bages es podrien superar els 40 graus o en alguna raconada de la Plana de Vic, i possiblement també cap a la zona del Baix Llobregat, cap a la zona d'Olesa, que s'escalfa molt, també podríem arribar a fregar aquests 40 graus. Bé, a la resta no arribarem als 40, però ens quedarem molt a prop. Per tant,
0: a dir, i a la costa, què? Un disbarat, també. Què, 34 graus a Barcelona? Quants?
5: Sí, perfectament. Es podran arribar o superar els 35 graus a la ciutat de Barcelona. I a la resta de la costa, doncs, aquests 32 a 34 a 35 graus que seran generalitzats, que òbviament potser no desentonen tant com els 40 graus, però clar, si pensem que la humitat és molt alta, doncs la sensació de fogó és extremadament acusada.
0: Insuportable. Sí, sí. Clar, alerta de dia, però alerta de nit també, que no podem dormir, Marc, amb nits tòrrides a la costa.
5: Nits tòrrides, aquestes que les temperatures no baixen dels 25 graus, l'ambient serà irrespirable segurament a Barcelona les pròximes nits, amb mínimes que potser es queden al voltant dels 28-29 graus.
0: Mare meva.
5: No seria impossible alguna nit roent, que és quan les temperatures no baixen dels 30 graus en tota la nit. Això alguns cops passa sobretot cap al Cap de Creus, també fa a la primera onada que ho va passar a Almeria, 3 dies seguits de nits roents. I per tant, fins dijous doncs, haurem d'anar aguantant aquesta autèntica calorada. Divendres i el cap de setmana baixen una mica, però baixen molt poquet. Per tant, tècnicament no seran superació d'aquests índexs d'onada de calor, no serà una onada de calor en si, però tindrem una calor encara molt per sobre de la normal, calor canicular,
0: sí.
5: I després ja en parlarem, però dilluns, dimarts i dimecres de l'altra setmana sembla que encara podria ser una invasió càlida més extrema que la que estem tenint
0: pitjor
5: aquest
0: que dimarts. Per tant, pitjor que aquesta.
5: Pitjor, sí, sí.
0: Ai, senyor.
5: Podria arribar l'aire molt més càlida, sí, sí. La cosa no pinta massa bé, no.
0: I no plourà mai més? Algun ruixat al Pirineu? No? Alguna tarda i què?
5: Sí, algun ruixat al Pirineu, potser algunes tempestes seques que poden arribar procedents d'Aragó cap a Ponent i cap a l'oest de Catalunya, aquestes tempestes que deixen ben poca pluja, que tampoc refresquen massa, i no es veuen canvis a la vista. Sí que dèiem que al juliol doncs, podríem tenir més tempestes de l'habitual, de moment no és el cas, i per tant, tenir paciència i molta prudència amb els cops de calor, amb els incendis, esperar que passin aquestes invasions càlides i ja veurem si a l'agost millora, que els models estacionals sí que ens indiquen que hauria de ser més humit i, per tant, esperem que amb temperatures més normalitzades.
0: Tant de bo. En parlàvem amb l'Alfred Rodríguez Picó, company i amic del Marc també, que ja la segona quinzena de juliol tenim la il·lusió, Marc, que hi hagi alguna tempesta més i, sobretot, l'agost, no?, que les tendències marquen que podria ser més humit, més plujós, amb més tempestes de les habituals. I espera't setembre-octubre, que pot ser un festival, això, i amb el mar tan calent, espera't, no, Marc? A veure què passa.
5: Exactament. A més, totes aquestes onades de calor estan especialment afectant la Mediterrània Occidental, que per tant diríem que és aquí la zona de la Península Ibèrica, les Balears, Nord d'Àfrica i potser la banda d'Itàlia. Què vol dir? Que la Mediterrània Oriental no estan rebent tantes calorades i per tant és que ara mateix aquesta zona del Mediterrani és un polvorí i a la que arribin doncs, masses aire més fresquetes en altura, realment les tempestes poden ser molt explosives aquest final d'estiu, que sembla, segons estacionals, haurien de venir aquestes situacions d'inestabilitat. Per tant, ara molta calor, però és que després també haurem de patir amb les tempestes que podrien ser molt i molt intenses durant l'agost i el setembre.
0: Marc Silvestre, un milió de gràcies. Ho anirem seguint, estarem molt pendents amb tu i amb el gran Picó. Gràcies, Marc, que vagi molt bé.
5: Molt bé, que vagi bé, gràcies.
0: Merci. 4 minuts i 3 quarts d'11.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Permeta, el jutge autoritza Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, això sí, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. El jutge Peinado, per cert, està de vacances, ha delegat la decisió al magistrat Antonio Viejo. Què rius?
1: Per mi, el primer escandalós és la retirada del passaport, que només té un interès, una intenció d'humiliar no només a la dona, sinó al president del govern.
4: No sabia sanchista, però que Jordi, que no el sabia que era sanchista.
1: No, jo no sóc sanchista, però jo, escolta, no s'ha de ser amigo de Platón, però...
0: Considera que és escandalós.
1: Vas amigo de la verdad.
4: A mi em sembla molt la retirada.
1: És a dir, plantejar la possibilitat de fuga de la...
0: De la dona del president del govern espanyol.
1: No té cap sentit.
4: El Puigdemont se'n va anar, El Puigdemont se'n va anar.
1: Sí, i va fer bé. Sembla que va fer bé.
4: Dos cops, t'ho dic.
1: Va fer bé. Crec que no tenia res, cap sentit això. No té cap sentit, jo crec, que la persecució. Que li demanen 20 i no sé quants anys de presó a la dona del president. Que jo crec que sí que ha fet coses aprofitant-se que era la dona del president. Per això ho han fet totes, diguem. I demanar per això 20 i pico d'anys de presó em sembla realment la demostració de que aquest país ha entrat en un punt de bogeria, no? Ara, clar, a més, hi ha aquest món de la justícia que el tio se'n va de vacances sense haver decidit el recurs que havia presentat la dona del president, la Begoña. És a dir, no, és que les vacaciones estan por del juez estan por encima de todo. O sigui, en un país on que els jutges cometen errors garrafals, com l'altre dia que sortia un senyor que ha estat 18 anys a la presó i ara l'Estat l'ha hagut d'indemnitzar no sé quants diners perquè resulta que no havien comprovat, l'acusaven de violació i resulta que no havien comprovat que el semen de la víctima no coincidia amb el semen d'ell, no? I va estar 18 anys de presó.
0: Barbeta breu, sisplau.
1: Doncs, bueno, escolta, aquesta impunitat dels jutges és tremenda. Què ha passat amb el jutge que supleix les vacances de l'altre? Que, clar, que no li pot esmenar la plana, perquè hi ha un sentiment també molt corporatiu, no li, i diu, bueno, lo de la filla és important i tal. Lo de la OTAN no, perquè lo de la OTAN total és cortesia i no té cap...
0: Anem acabant, Barbeta. Sergio Fidalgo.
4: Bueno, primer de tot, que aquest jutge és socialista. Aquest, no, aquest va ser el càrrec amb la Dolores Delgado. O sigui que ja, allò de les conspiracions comença a semblar una mica raro, perquè ja fins i tot els socialistes veuen clar que a Mayor de Begoña alguna cosa hi ha.
1: Ser socialista és molt dit. Vols dir que és va ser de la banca, teòricament...
4: Va ser, no, va ser el càrrec escollit, sí. A dit, pel Ministeri de Justícia amb Pedro Sánchez. Sí. Lo dic perquè aquest ja no és el juez peinado. Aquest ja és un jutge teòricament més amable en lo que és el PSOE i ha mantingut en bona part lo que és la decisió del juez peinado. El juez peinado s'ha anat de vacances, bueno, suposo primer perquè li tocarà i aquesta cosa de les administracions públiques a vegades et toca i punt i el que ha fet el jutge jo crec que ha fet una cosa com molt proporcional. Bé. És dir, ei, a Turquia no, perquè no té sentit, lo de la filla ho veig raonable i fora.
0: Bé, no, Francesc Guillaumet, no, sisplau, és que hem de parlar amb la doctora. Intervencions breus, per l'amor de Déu Santíssima, us ho prego a tots. Guillaumet, endavant.
2: Sí, jo crec que el que no té sentit és que en un lloc sigui a l'altre no. O sigui, hi ha les mateixes possibilitats teòriques suposades de poder fugir a la cimera de la OTAN que la graduació de la filla, o si no hi són, no hi són ni en un lloc ni en un altre. Això no ho entenc.
4: L'espai jurídic no és el mateix, eh? L'espai jurídic britànic no és el mateix que el de Turquia, eh?
2: Sí, però les possibilitats...
1: No, però l'argument que han dit és que... si ella s'escapa al Regne Unit, diguem-ne, la policia del Regne Unit ajudaria i, en canvi, la de Turquia no sé què faria.
4: Exacte.
1: És una barbaritat, això.
4: No ho és, però bueno.
0: 3:15.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
9: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Compromesos amb la bona informació.
10: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
11: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
12: Sota sospita. Amb Laura González.
10: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
12: Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí a la tertúlia, Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, Sergio Fidalgo, director del Català Empunès, i el periodista Jordi Barbet. A aquesta hora, però, saludem a la doctora Núria Giró. És metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Doctora Giró, bon dia. Per dir alguna cosa,
13: bon
0: doctora.
13: Dia.
0: Ai, Déu meu.
13: Bon dia.
0: A més, acabem de parlar amb el nostre home del temps, amb un dels nostres homes.

0: cos quan tenim temperatures tan altes, tan bèsties durant tants dies seguits, doctora?
1: Que se satura i va acumulant aquesta necessitat, aquest, diríem, estrès tèrmic, aquesta adaptació constant en la temperatura tan alta que ens porta una mica al límit, porta l'organisme a adaptar-se constantment per mantenir la temperatura que necessita per funcionar.
0: Ja. De fet, aquest mes de juny ha estat el juny, el d'aquest any, amb més mortalitat per culpa de les altes temperatures a Catalunya des que hi ha registres. Aquest juny han mort 200 persones. Com podem identificar els cops de calor que poden arribar a ser, que de fet en alguns casos, en massa casos, arriben a ser mortals, doctora?
1: De fet, la idea és identificar-los abans per intentar evitar arribar al cop de calor. El cop de calor, nosaltres en salut parlem d'urgència mèdica, que és allò que ens porta a buscar ajuda, i una emergència és allò que ens posa en risc la nostra vida i hem de córrer. Tenim identificades com a emergències socialment, totes tenim identificat l'infart, l'ictus, per exemple. Doncs un cop de calor és una emergència de la mateixa envergadura, diguéssim. Mm-hmm. Aleshores, la idea és a frenar-ho abans, poder-ho identificar abans, que és el que en diem l'esgotament per calor, el que sempre havíem dit una insolació, és a dir, quan el cos comença a tenir dificultats per regular. Tot això com funciona? Doncs al principi el cos va regulant, respirem una mica més ràpid, el cos envia més sang a la superfície de la pell per dissipar calor, suem, tot això són els mecanismes de regulació que utilitza el cos.
0: Yeah.
1: Aleshores, quan el cos ja no pot dissipar prou calor i s'està acumulant massa calor, és bé l'esgotament per calor, que es diu esgotament precisament perquè s'esgoten els sistemes i perquè sentim molt de cansament, mareig, febre de menys de 40 graus, la pell calenta i però molt suada, molta set, debilitat, i això és el que abans en dèiem la insolació, que ara en diem esgotament per calor.
0: Yeah.
1: I quan això progressa i continua el cos sotmès a temperatures que no pot compensar, al final acaba claudicant, i això és el cop de calor. Que el cop de calor ve amb manifestacions ja més neurològiques, pot haver-hi fins i tot al·lucinacions, la persona pot perdre el coneixement, la pell ja no està suada perquè el cos ja s'ha deshidratat i ja no pot suar més, i és una pell vermella, calenta, però que no està suada, temperatura corporal superior a 40 graus, i aquí sí que apareix, hi ha una fallida multiorgànica, si això no es recupera des de fora, no s'ajuda a equilibrar des de fora.
0: Ja, és a dir, quan el cos deixa de regular la temperatura, per entendre-ho, doctora, deixem de suar, deies ara, i per tant el cos no es refreda. A partir d'aquí se superen aquests 40 graus i les conseqüències poden ser terribles.
1: Exacte, sí, va amb temperatures amb febre superior a 40. Buah. I sobretot és això, és que el cos ja no pot termorregular més. Amb l'esgotament per calor ja està molt justet, però amb el cop de calor i el cos no pot més.
0: Ja, i a banda de trucar al 112, lògicament, que és el primer que hem de fer, si ens passa a nosaltres mateixos, encara no hem perdut el coneixement, o passa algú del nostre voltant, mentre esperem que arribin els serveis d'emergència, què s'aconsella fer? Doctora.
1: Buscar un espai fresc, intentar baixar la temperatura corporal amb draps d'aigua fresca, no molt freda, no fer grans canvis de temperatura tampoc molt sobtats, però amb draps d'aigua freda intentar refrescar i baixar aquesta temperatura, i si no hi ha un mareig clar o no hi ha aquesta sensació imminent de pèrdua de coneixement, mantenir la hidratació per boca. Però si la persona està molt marejada o sembla que ha de perdre el coneixement, no donar mai res per boca.
0: D'acord. Mare de Déu, això dels cops de calor realment és molt preocupant. Està molt bé parlar amb doctors i doctores com tu, justament per recordar una miqueta el que hem de fer amb aquestes situacions, perquè sembla que la cosa aquest estiu va per llarg, però el que sí tenim molts aquests dies, aquesta boira mental. Ens costa concentrar-nos, ens costa més pensar en general, perquè de fet patim calor de dia, però també passem unes nits horribles en aquest sentit.
1: Exacte.
0: Per què passa això i què podem fer per no estar tan emboirats, doctora? Perquè estem espessos com una mala cosa.
1: Sí, estem espessos sobretot perquè no hi ha descans. Aquesta acumulació de calor, més calor, més calor, que ens esgota, perquè clar, el nostre cos està constantment lluitant per compensar. Els humans som animals que necessitem mantenir la mateixa temperatura i per tant el nostre cos treballa per aconseguir-ho, i aleshores això cansa orgànicament, el cos es fatiga perquè destina energia en això, i a més hi ha un tema del descans nocturn. A partir dels 25, 26, 27 graus és molt difícil entrar en son profunda, i aleshores és una de les dues fases de son, la fase REM i la fase de son profunda, que són reparadores. I aleshores tenim nits que no reparem, i és com si no dormíssim igual de profundament, que això ja ho notem totes, i aleshores, clar,

0: l'endemà estem encara cada cop més espesses i la calor també genera aquesta, com aquesta boira mental, aquest anar a poc, sí, sí.
1: Ah. Ai, senyor. Doctora Núria Giró, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària de la Canfic, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí de Ràdio 4 en directe. Gràcies, doctora.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Que vagi molt bé, bon dia. Mare de Déu, senyor. Ai, senyor. Suposo que heu pres nota, no? Sergio,
2: sí.
1: Barbeta,
2: sí.
1: Guillaumet... Què me'n dius del Mundial, Guillaumet? Que ens plega... Ens plega el Roberto.
3: Sí, mira, aquest matí he enviat un missatge a la seva germana, l'Antonieta, que som molt amics. I amb el Roberto també ens coneixem des de fa anys. Vam anar a la mateixa escola, a l'escola Pedro de Balaguer.
1: Expliquem qui és el Roberto, perquè ara més d'un oient de dir de qui parlen ara aquests dos.
3: Alguns el coneixen més per Bob Martínez i és l'entrenador de Portugal, que abans ho havia estat també de Bèlgica, no? És un grandíssim entrenador, natural de Balaguer. A Balaguer hi ve sovint, té la seva família. I, de fet, molts balaguerins ahir també tenim el cor amb el Roberto, no? Perquè el coneixem de fa molts anys i fa les coses molt bé.
1: Sí.
3: Per tant, segurament trobarà algun altre lloc molt més interessant,
1: segur,
3: perquè és un grandíssim professional.
1: Segur, bastant a Bèlgica, té una trajectòria brutal, sí. El Roberto.
3: Va estar a la primera divisió anglesa, jo... també, d'allí va néixer la seua llegenda.
1: Sí, senyor.
3: Després passar a Bèlgica i fer-ho.
4: I abans va jugar a futbol, abans?
1: Sí, havia jugat, però aquí no se'l va valorar mai prou.
3: Havia jugat al Balaguer i havia jugat al Saragossa. I crec que el Saragossa fins i tot havia arribat algun dia a jugar amb el primer equip, però ell bàsicament ha fet fortuna amb la seva tècnica com a entrenador, que és del que sap molt.
1: Jo he de reconèixer que ahir anava en Portugal el Roberto.
3: Sí,
1: home, sí, que fa molts anys que ens coneixem.
4: Home, no.
1: Sí, home, sí.
4: S'ha d'anar amb Espanya.
1: Sergio, s'ha d'anar amb qui ho vulgui.
4: S'ha d'anar amb Espanya. Diu,
1: s'ha d'anar... Respectarem que un vagi
4: amb qui
1: vulgui o no?
4: Te n'adones el que ha dit?
1: S'ha d'anar amb Espanya.
4: S'ha d'anar amb Espanya. És una obligació.
1: No, bueno, no és...
4: Quan el tema és el sentiment. No, és que jo...
5: No és una obligació. És una recomanació.
4: Jo, ahir, a mi, Portugal, tu saps que l'autonomia que escala és la de Portugal, no?
5: Tots portuguès ara.
4: Però, com que jo, Cristiano Ronaldo, com cau malament, i aquí hi ha Lamine Yamal, que cau bé... Doncs, llavors,
5: si t'agrada Espanya, ho pots dir.
1: Escolta,
5: vull
1: Estats
5: que
1: Units fora del Mundial, eh? Home, i tema Donald Trump, targeta vermella, què me'n diu, Sergio?
5: Patal, lo del Donald Trump és impresentable. També reconec que Estats Units em queia bé per Pochettino. Però bueno, això és una altra història. Pochettino és entrenador.
4: Deixeu-me... Perquè era de l'espanyol.
1: L'actualitat mana, nois. Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com esteu, alcalde?
6: Bé, evidentment estem preocupats, però concentrats i treballant per intentar estabilitzar, durant el dia d'avui, l'incendi que crema. Des d'ahir s'ha manat ja Caldes de Montbui.
1: Sou optimistes a aquesta hora? Hem parlat amb els bombers de la Generalitat i, lògicament, ens han dit tot dependrà del que passi durant les hores centrals del dia, que serà un moment crític.
6: És així. Jo el que puc dir és que veig molts efectius de bombers treballant. Hi ha més de 220 bombers ara mateix al terreny. M'han comunicat que també més de 75 vehicles de bombers, els camions de suport també, a més d'aquests, els diferents dispositius aeris. El fet de que s'hagi aconseguit estabilitzar l'incendi de l'Anoia també fa que es puguin dedicar més esforços justament en aquest incendi. Evidentment estem preocupats, el tema és important, és greu, però estem treballant perquè avui pugui estabilitzar-se el foc.
1: Bé, quantes persones estan confinades ara mateix al Vallès, ho sabem?
6: Jo li puc parlar de Caldes de Montbui.
1: Del teu poble, sí, endavant.
6: En el municipi hi ha un barri que és l'urbanització
1: del Farell.
6: I també una petita pedania, que és Sant Sebastià de Montmajor, estaríem parlant d'unes 300 persones, viuen en aquest entorn, que per entendre'ns està a 8 quilòmetres del nucli urbà, a dalt de la muntanya del mateix Farell, i on hi ha només una via d'accés fins a aquesta muntanya. Això és el que fa que, des de primer moment, bombers doncs, ens demanés que aquestes persones es confinessin. Moltes d'elles no van poder tornar a casa seva, evidentment, perquè estaven treballant, i al vespre vam habilitar també amb la Creu Roja un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet i després aconseguir que anessin a dormir a l'hotel Termes Victòria.
1: Amb quina previsió treballeu? Quan es preveu que es puguin desconfinar aquests centenars de persones que teniu ara mateix al municipi?
6: Tant de bo li pogués dir, però ens posem a disposició, també hi fem confiança, als serveis d'emergència, a bombers, també a l'ADF, a Protecció Civil i a tots els cossos de policia que estan treballant-hi. L'objectiu és que al llarg del dia d'avui es pugui estabilitzar la propera reunió, diguem-ne, de coordinació, on espero que ens donin una notícia bona com aquesta, serà avui a les 9 del vespre, quan hagin passat les hores de més calor i de més sol. Ara, sobretot, el que es vigila és de tots aquells possibles focus secundaris que puguin anar sorgint en aquest incendi, que són petits conats que poden anar sorgint i que són els que ràpidament bombers intenten doncs, atacar en el moment que es produeixen.
1: N'estem i n'estarem molt pendents des del matí de Ràdio 4, també els companys dels serveis informatius. Alcalde, moltes gràcies. Veig que ara mateix les temperatures ja superen els 30 graus en molts punts del Vallès. La humitat ambiental ronda el 35, 40, 42, 43%. A veure què passa aquest migdia. Tant de bo quedi estabilitzat l'incendi durant el dia d'avui. N'estarem pendents. Gràcies, alcalde. Sort.
6: Moltes gràcies.
1: Ai, Sergio.
5: Ai, sí.
1: Ai, Xavi.
5: Ho superarem.
1: I tant,
5: superarem el calor, ho superarem tot.
1: I esperem que es faci millor a partir d'ara tot això, la prevenció, sobretot. Guillaumet.
3: Sí, penseu que a Lleida, com ha dit el Marc, podem arribar als 44 graus la setmana vinent, eh? I ja vam arribar als 43 a Vilanova de Segrià, a la vigília de Sant Joan. Per tant, penseu que sempre hi ha un pitjor, els que esteu a l'altre.
1: No, t'anava a dir baixa a Barcelona, però no, que aquí la humitat ens mata.
3: també les
1: matinades són horribles, insuportables.
4: Ens hem d'anar fent la idea, segons m'ha explicat un científic del tema del medi ambient, que és fill meu, per cert, que ens hem de fer la idea de que en pocs anys tindrem el clima d'Alacant i en uns quants anys més tindrem el clima d'Almeria. Això és l'evolució natural.
1: Senyores i senyors, estan a punt de tocar les 11, per tant, és l'hora de sentir les notícies, ens posem al corrent de l'actualitat i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix!

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els bombers continuen treballant per controlar els incendis a Sentmenat, al Vallès Occidental, i a Carme, a l'Anoia, ja estabilitzat. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 7 persones en relació amb el primer, tots homes en estat lleu, que han rebut l'alta in situ. Quan al segon incendi han atès 6 persones, 3 de les quals han estat traslladades a l'Hospital d'Igualada i 3 dels quals són lleus i un en estat menys greu. Per conèixer la darrera hora està el centre de comandament de Sentmenat el nostre company Sergi Bassoles. Bon dia.
2: Bon dia, sí. Nova jornada frenètica i complicada per als bombers fruit de l'episodi de simultaneïtat d'incendis que viu Catalunya. L'incendi de Sentmenat, on ens trobem ara, ha arrencat el dia amb més complicacions de les que es preveien i els bombers no amaguen la seva preocupació de cara a les properes hores. David Borrell, cap del cos.
3: El que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement.
2: Enmig d'aquest context i amb uns 7.000 veïns de municipis propers que encara resten confinats, en declaracions a Ràdio 4, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha demanat seguir les instruccions dels serveis d'emergències per no complicar més la situació.
4: Atenguem les instruccions que ens donin els operatius quan hi hagi un incendi, aquests confinaments que es puguin demanar o el que ens puguin demanar puntualment en el lloc on estiguem si ens trobem amb un incendi.
2: La bona notícia en una jornada més de simultaneïtats d'incendis és que els bombers han donat per estabilitzat ja aquest matí l'incendi de l'Anoia, que va començar entre Carme i la Pobla de Claramunt, aixecant les ordres de confinament a la majoria de municipis afectats.
0: Gràcies, Sergi. Més enllà de casa nostra, pendents també d'altres incendis a Espanya. A Soneja, a Castelló, ja s'han reobert les carreteres afectades per l'incendi, que ha cremat 183 hectàrees al municipi i els 500 veïns del poble de Zuébar ja han pogut tornar a les seves cases. Jessica Miravet és l'alcaldessa.
5: Que ya pueden volver a sus domicilios. Les hemos pedido que lo hagan de manera un poquito ordenada porque entiendo las ganas que tenemos todos de regresar a nuestras casas y esperamos, bueno, pues sabemos que se van a encontrar con una imagen dura al regresar al municipio, pero bueno, una vez más les pedimos que tengan paciencia, que tengan comprensión con la situación.
0: Mentre continuen les tasques per sufocar l'incendi que afecta el Parc Natural de Grazalema, a Cádiz, on prop d'un centenar de veïns continuen desallotjats. Uns 60 efectius s'enfoquen en el flanc dret amb més vegetació i allunyat del poble. I de l'exterior, l'incendi al sud de França, a prop de Perpinyà, no ha avançat durant la nit, però no està controlat. Els bombers segueixen fent tasques d'extinció. Han cremat ja 4.900 hectàrees de muntanya i 12.000 persones continuen evacuades. La Generalitat posarà en marxa un núvol públic per protegir les dades que emmagatzemen dels catalans, un projecte que licitarà aquest dimarts amb una dotació de 481 milions d'euros. Ens ho explica la Cristina Martín.
6: Cada cop els ciutadans produeixen més dades i passa el mateix amb la informació que generen els serveis públics com els hospitals. Amb una dependència molt gran d'empreses dels Estats Units o de la Xina, el govern vol protegir aquesta informació sensible amb un núvol gestionat per una empresa europea que estigui ubicat a Catalunya. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
7: Amb l'objectiu, no?, de poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
6: La Generalitat escollirà en els propers mesos la companyia que gestionarà aquesta infraestructura pionera a nivell estatal amb l'objectiu que entri en funcionament durant l'any que ve. L'administració catalana espera concentrar-hi les dades del 40% dels serveis públics que gestiona, tot i que aquest núvol també el podran utilitzar empreses privades que no vulguin dependre d'equipaments estrangers.
0: I de l'exterior els expliquem que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assenyalat que la unitat dels aliats és imprescindible per garantir la seguretat al món. Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. Són les primeres paraules de Rutte a la cimera de l'Aliança a Turquia, que insisteix en la necessitat de cooperació entre les defenses d'Estats Units i Europa. Mark Rutte ha assegurat que els membres de l'Aliança invertiran més de 40 bilions de dòlars els propers 5 anys per a defenses antidrons, en un moment que aquests artefactes, recordem, juguen un partit central a la majoria de guerres.
0: I un apunt de l'àmbit de la cultura, l'escriptor Ramon Solsona ha guanyat el 30è Premi trajectòria i Màrius Serra rep el 6è Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català. La setmana celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb les festes de la Mercè i sumant-se a la Festa Major de la ciutat. El concepte de la campanya d'aquest any és molt per veure, molt per llegir, i es vol mostrar la setmana com un espai de descoberta, a més de ser la gran cita amb el llibre en català. I un apunt que acabem de conèixer: el ple de l'Ajuntament de la població de Carboneres, Almeria, ha aprovat avui l'anul·lació de la llicència d'obres concedida el 2003 per al polèmic hotel del Algarrobico. Ha estat en una votació marcada per l'abandonament de la sessió per part de 4 regidors. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 12.
1: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
10: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
11: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
12: Cada i ja ningú jo parla de tot això, i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
13: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
14: Com sempre, salut i perdida.
15: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha, i no volia jo ara portar-li la contrària.
16: La veritat per davant de tot.
17: Andy i... jo no penso dir la paraula.
18: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
19: M'he quedat esparverada.
20: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
21: Nena, nena, nena, nena!
22: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
23: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Mig quart de 12, el matí de Ràdio 4, en directe, com sempre, de dilluns a divendres, des de les 10 i fins a la 1. Hola, Raquel Calart.
1: Hola, què tal?
0: Anem més bé de calés, des de que tenim aquí el programa,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, segur, home, amb aquestes recomanacions tan bones que vaig donant, és impossible
0: sí,
1: no anar bé de diners.
0: Comencem a arribar a final de mes, justets, però... Jordi Vila.
1: Home, si estem a principi de mes.
2: Home, si ara, Xavi...
0: No, que comencem a arribar a final de mes. Perquè fins ara el Jordi Vila i jo els últims 15 dies ho teníem complicat per fer cafès.
1: Vosaltres...
0: Des que tenim el programa, el tema econòmic ha millorat.
2: Sí, vaja, sí, home, que anem millorant. Sí,
0: home, anem millorant.
2: Apuntant.
0: Què ens explicaràs avui, Raquel?
1: Doncs explicaré un tema que m'explica, diguéssim, aquesta setmana a Bolsillo, que és què està passant, perquè a la gent li costa tant estalviar. Com dèieu, hi ha molta gent,
0: oh, però no
1: més
0: duro.
1: De la meitat de la població, que Déu assegura
0: raó.
1: Que ho té difícil, ho té complicat d'arribar a final de mes. O sigui, que no
0: doncs
1: sou
0: sí.
1: una excepció en aquest sentit, eh?
0: No, no, ja m'imagino. Escolta'm una cosa.
2: A veure, jo d'entrada diria, acostumem a estirar més el braç que la màniga.
1: Però no,
2: no?
0: Són butxaques foradades.
1: És cert, vull dir, el tema dels hàbits és molt important i hi ha gent que no té gaire hàbits en aquest sentit, però també s'ha de dir que amb les dades a la mà i analitzant una mica més en profunditat amb què està passant amb el tema de l'estalvi i dels preus, doncs hi ha tres factors que van en contra, diguéssim, de l'estalvi, que són externs, diguéssim, al que pot fer la gent, tot i que ja veurem que hi ha després estratègies per intentar una mica contrarrestar a l'efecte d'aquests tres factors.
2: També és veritat que tot ha anat pujant.
0: Va,
2: en els últims anys tot ha anat pujant i els salaris no han pujat.
0: Ara molts oients deuen pensar, què vols que estalviï si no hi ha un ral? Què vols que estalviï? Però sempre es pot fer millor, això, eh, Raquel?
1: I tant. Primer, explico una mica la situació ara, per posar-vos en context.
0: Ara en parlarem. Sí. No ho diguis tot ara, que si no, acabarem molt ràpid. Espera't, que hem d'anunciar altres continguts que molt aviat abordarem en aquest programa. L'Anna Còrdova té molt interès en parlar d'això de la síndrome del cul d'oficina, perquè segurament en deu patir.
2: N'hi ha segur que molts dels qui treballeu davant d'un ordinador o la teniu o la patiu. Avui parlarem d'aquesta síndrome amb la fisioterapeuta Andrea Batlle i també li preguntarem per tot tipus de contractures. Passem moltes hores davant de l'ordinador i això fa que ens contracturem.
0: Bé, i avui és el Dia Mundial del Cacau i la Xocolata, Raquel Calart.
1: Home, doncs és un dia per celebrar-ho.
0: Ets de xocolata, tu?
1: M'encanta.
0: Sí?
1: De fet, el meu principal pecat financer, diguéssim, és gastar
0: xocolata.
1: Diners en xocolata. Més del que em compro.
0: És que molta gent està enganxada perquè crea addicció, això de la xocolata.
2: Cacau maravilla.
0: Veus aquest? Mira com ha acabat per menjar xocolata, com una cabra. Com una cabra. Escolta, amb qui parlarem avui, Jordi?
2: Doncs mira, amb l'Arnau Triola, que ens presentarà unes noves tauletes de xocolata. Ens parlarà també de la seva filosofia, no?
0: És un reconegut xocolater empordanès, eh?
2: I tant.
0: I regalarem un lot de xocolata a l'oient que endevini el so del dia.
2: El so del dia, que avui sona així. El so del dia és una au majestuosa, una au molt potent que sona així.
0: T'he de dir que no en tinc ni idea.
2: Avui és difícil.
0: I per què la tria és tan difícil?
2: És difícil.
0: Si fins ara ha sigut bona persona.
2: Perquè és el Dia Internacional d'aquesta au.
0: Ah, home,
2: ai, ara ja hem dit...
0: Ara
2: se m'ha escapat, perdoneu, eh?
0: Ara
1: a mi em sona
0: però,
1: una mica Jurassic Park.
0: Ara sí que no.
2: I si potser aquesta pista és una pista per despistar i no és exactament el que volia dir,
0: home,
2: eh?
0: Ara mira d'arreglar-ho. Va, truqueu, oients, 900-454-455-900-454-455, parlant d'aus i d'ocells i de cants i d'històries. Avui jugarem una mica, no?
2: Doncs sí, i ho farem amb l'Àlex Sastre, que és el creador del projecte Quin ocell és?, que ja té més de 18.000 seguidors a Instagram, eh? El posarem a prova amb els nostres sons.
0: Però què fa? Jugar, la gent juga a endevinar el que fem aquest programa, ara ho fa aquest senyor.
2: Seria més o menys això. Ens ha copiat aquest senyor? Li preguntarem. Perquè, clar, un dels...
0: Nosaltres a ell, no.
2: No.
0: Perquè...
2: No, perquè això és un... És
0: perquè ADN, jo no el coneixia, eh?
2: És ADN del
0: el
2: nostre programa.
0: Sastre.
2: Jo recordo el primer, quan es vam conèixer Xavi, que vas dir, no, hem de fer un so, hem de fer el concurs del so del dia, i els sons d'ocells són molt protagonistes, d'aquest so del dia, que no només hem fet ocells, hem fet altres coses, com un miau, un minipímer, per exemple, o un...
0: Escolta,
2: però també hem fet sorolls
0: de seguida vindrà Lo Pau de Pont.
3: Quan arribo a la capital, em pregunten tu d'on surt, xaval. Diuen parles d'una forma estranya i estàs com a mitja silvestre.

0: que és maco.
1: Doncs au, d'aquí una estona ballarem amb el Pau de Pons, eh? Raquel Calart. La Raquel balla habitualment com el Pau.
2: Sí, sí, perquè m'agrada molt
1: una mica d'alegria,
2: ballar, m'agrada molt la música i sobretot la música que fa el Pau de Pons.
1: Sí, senyora, eh? Com a tants oients...
3: És que l'economia de butxaca una... en moviment dona més joc.
2: I tant. Bé, que sí, és que si no és molt avorrit. No?
1: Escolta, sí, i en el context aquest actual ens convé una mica d'alegria, que si no es pot aguantar això. Un quart de 12.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Justament l'incendi més preocupant aquest dimarts a Catalunya és el de Sentmenat, al Vallès. N'hem parlat amb els bombers, amb alcaldes, però volem saber com estan les coses ara mateix, perquè continua fora de control aquest incendi. Anem en directe cap allà. Sergi Bassoles, què ens expliques? Endavant, bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Xavi. Doncs nova jornada frenètica i complicada pels bombers, fruit de l'episodi de simultaneïtat d'incendis que afecta a Catalunya. L'incendi de Sentmenat ha arrencat el dia amb més complicacions del que es preveien, com deies. De fet, arran d'aquest foc forestal, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones. Tots, afortunadament, han estat lleu i ja han estat donats d'alta in situ. Hem de dir, Xavi, que des d'aquí on estem, al centre de comandament dels bombers que han muntat a Sentmenat, podem veure de ben a prop columnes de fum d'aquest incendi forestal, el que realment genera era certa preocupació. Els bombers no ho amaguen i s'estan ocupant al respecte. Escoltem David Borrell, cap del cos.
6: El que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement.
5: La bona notícia és que els bombers han donat per estabilitzat aquest matí l'incendi de l'Anoia, el que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt, aixecant les ordres de confinament a la majoria dels municipis afectats. Escoltem David Borrell.
7: Atenguem les instruccions que ens donin els operatius quan hi hagi un incendi, aquests confinaments que es puguin demanar o el que ens puguin demanar puntualment en el lloc on estiguem si ens trobem amb un incendi i... Si no, si estem en una situació habitual, normal, el que tenim que fer és vigilar molt de no generar cap ignició, de no fer cap activitat que pugui generar un incendi. Si tenim dubtes de si l'activitat pot ser segura o no, no la fem.
5: Bé, de fet, com podíeu escoltar, Xavi, que no és David Borrell, és Imma Soler, sotsdirectora
1: de Protecció Civil. Efectivament, donant consells.
5: Cal que ens explicava, i a més cal puntualitzar que, malgrat que a la zona de l'Anoia s'ha aixecat el confinament a bona part dels 33.000 veïns, l'Imma Soler ens recordava que 7.000 veïns, en aquest cas, arran de l'incendi de Sentmenat, continuen confinats i, per tant, demanava respectar aquests confinaments i les restriccions. En el cas de l'incendi de l'Anoia, que, com explicàvem, està estabilitzat, 4 persones han resultat ferides, 3 d'elles lleus i una han estat menys greu. Aquesta darrera persona ha estat traslladada a un centre hospitalari. Sigui com sigui, Xavi, la simultaneïtat de focs que s'estan visquent en aquestes hores, aquests dies a Catalunya, fan que els bombers estiguin a una pressió màxima. Recordem que també estan treballant en l'incendi de les Gavarres, que està estabilitzat, i el d'Artesa de Segre, que també en aquest cas ja està controlat. Però tot i així, ha estat molt tensionada l'operativa del cos. Per tot plegat, hem d'insistir en demanar moltíssima precaució de cara a una jornada on, recordem, 111 municipis de 18 comarques es troben amb l'activació de les més altes del Pla Alfa,
1: nivell 4,
5: per risc extrem, com bé deies, d'incendis. Així que, sobretot, moltíssima precaució i si es veuen columnes de fum, avisar el 112.
1: Sí, senyor. Escolta, moltíssimes gràcies, Sergi, per l'últimíssima hora dels incendis en directe des de Sentmenat. Bona feina, com sempre. Moltes gràcies. Línies obertes, ja ho saps. Qualsevol novetat, aquí et sentirem en directe.
5: Us informem.
1: Gràcies, Sergi. Una abraçada.
5: Vosaltres.
1: Gràcies. Mira, passen 4 minuts d'un quart de 12.

0: de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Raquel Calart. Bolsillo, La Vanguardia. Qui no t'ha escoltat? Qui no et segueix a través del Bolsillo? Jo crec que tothom...
2: Mira, aquest cap de setmana em va reconèixer una senyora a la plaça quan estava comprant.
1: Ah, sí?
2: La del Bolsillo.
1: La del Bolsillo.
2: Veritat? Diu, és que m'ha sonat la teva cara. Sí, que sí. M'estic fent famosa, sí, gràcies a Bolsillo.
1: Doncs sí, perquè ho fas molt bé, expliques coses molt útils que ens ajuden molt en el dia a dia. Avui, per exemple, ens diràs com ho hem de fer per arribar a final de mes, perquè què passa, que molts, la majoria, són butxaques foradades o què?
2: A veure, és el tema de que segurament hi ha molta gent que no arriba a final de mes, moltíssima. Segons les enquestes oficials, seria més de la meitat de la població té dificultats per arribar a final de mes.
1: Més de la meitat de la població, quin desastre.
2: És veritat que aquesta es va fer aquesta enquesta farà 4 anys aproximadament, però bueno, ja recull una tendència de que la cosa no crec que hagi millorat.
3: És molta gent,
2: sí, que només el 40% pot estalviar quan arriba a final de mes, els altres doncs han de fer filigranes, no? I clar, hi ha molt de sentiment de culpabilitat per part de la gent, és que no ho faig bé. Bé, segurament també és una qüestió d'hàbits, vale? Evidentment tenir uns bons hàbits d'estalvi és molt important, però ens hem de treure una mica aquest sentiment de culpabilitat perquè certament hi ha tres factors externs que juguen en contra de poder estalviar quan arribem a final de mes o poder estalviar cada mes. Aquests tres factors, doncs, com ja ho intuïu, el primer és la forta pujada dels preus que hem patit. Diu la gent, no, és que en els 5 últims anys han pujat un 22% a Catalunya, és 24% a Catalunya, és la dada que tinc. Doncs bé, certament sí, a nivell general han pujat un 24%, però els que més consumeix la classe mitjana o els que més pes tenen en el pressupost de les classes mitjanes, que són els productes essencials, han pujat més. Per exemple, els aliments. Els aliments han pujat a Catalunya un 34% en els darrers 5 anys.
1: Mare de Déu, un 34% els últims 5 anys.
2: Un 34% des de maig del 2021 fins al maig del 2000, que són les últimes dades que recull l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Això és un disbarat, això, un 34%.
2: És un disbarat, sobretot perquè sí que tots els estudis que s'han fet indiquen que els sous no han pujat en aquesta mesura.
1: Un 34%.
2: Segurament hi haurà gent que és més afortunada i el seu sou ha pujat en aquesta mesura, o fins i tot més.
1: Sí,
2: però
1: la
2: tònica general és que no. Sí, i per tant la gent està perdent poder adquisitiu.
1: I què fas?
2: Aquest és un factor, és el tema dels preus. Ara després explicarem què podem fer. El segon factor és això, el tema de que la gent no s'està recollint aquesta actualització salarial en funció dels preus. I el tercer factor és el tema dels impostos, d'acord? Perquè aquest és un altre enemic que a poc també es va menjant la nostra capacitat d'estalvi.
1: Ahir m'ho deien,
2: gent
1: del
2: barri,
1: em deien, és una vergonya el que paguem en impostos en aquest país. Una vergonya.
2: Sí, sí, sí.
1: I després veus tot el que veus, a més...
2: Hi ha un gran culpable a nivell d'impostos, que és el tema de la deflactació de l'impost de l'IRPF. Perquè els trams de l'IRPF no s'han actualitzat des de fa moltíssims anys en funció d'aquest augment de la inflació. I això fa que, per molt que ens pugin el salari, una gran part d'aquesta pujada se la menja l'IRPF, aquest impost, no? L'impost de les rendes, no? I, per tant, aquest és un altre element per al qual la gent, per molt que li pugin el sou, diu, ostres, que tot i així en costa arribar a final de mes.
1: Continuo ofegat.
2: Són aquests tres grans enemics que tenim, no? Llavors, què podem fer? Doncs, mira, com
1: vendre
2: dèiem...
1: Vendre la casa i anar de lloguer.
2: Les rendes modestes mitjanes, tenim la mala sort que els productes essencials s'enduen una molt bona part del nostre pressupost. Les despeses fixes, com seria el tema del lloguer, la hipoteca, el tema dels aliments, els impostos... diguéssim, per exemple, impostos a la contribució i aquest tipus d'impostos, les despeses escolars si tenim fills, les despeses relacionades amb la higiene, amb la neteja de la llar, suposen, diguéssim, aproximadament un 50% del pressupost de les famílies. Què està passant amb aquest augment dels preus, amb aquest augment de la pressió fiscal? Doncs que cada vegada augmenta més aquesta partida. I això fa que sobrepassi aquest 50%. I aquí ja comencem a tenir problemes. Perquè si sobrepassa aquest 50%, vol dir que tenim menys diners per poder gastar amb oci, amb restauració, en comprar-nos aquell caprici que ens fa feliços, no? Per exemple, un mòbil que ens agradi, tot i que no mai hauríem de finançar, una samarreta que ens agrada, o fins i tot, el pitjor de tot, és que es menja aquesta capacitat d'estalvi. Que hauria de ser...
1: La majoria només ens canviem el mòbil quan s'espatlla.
2: Sí. Bueno...
1: Aleshores correm-hi tots. Sí o no, sí. Jordi Vila?
2: El tema és això, la radiografia és que aquest augment de preus, aquest augment de la pressió fiscal i aquesta no actualització de sous fa que cada vegada aquesta despesa en fixa, que hauria de ser com a màxim del 50% dels pressupostos, sobrepassi aquest percentatge i ens posi en zona de perill, diguéssim, a nivell financer. Ai. Què podem fer? Doncs, evidentment, una estratègia seria, ja sabem que la recomanació bàsica, doncs, les clàssiques és comparar preus, intentar, doncs, aprofitar al màxim allò que tenim a casa, intentar planificar menús, intentar anar a les rebaixes per gastar menys en aquelles coses que necessitem, però fora d'aquestes receptes clàssiques, hi ha una altra estratègia que també pot ser de molta utilitat, que és aquesta fracció que tenim de despeses fixes, intentar reduir-la. O sigui, intentar que aquesta despesa fixa que no hauria sobrepassat el 50%, doncs reduir-la. Com? A través, per exemple, de... moltes vegades ens fixem en les petites despeses, aquell cafè que fem al migdia, aquell cafè que fem a la tarda, i ens fixem poc en les despeses grans. Per exemple, el que gastem en telefonia, el que gastem amb la factura de la llum, el que gastem amb la hipoteca. Per tant, la recomanació és que hauríem de posar el focus en aquestes despeses grans. Mm. Com? Doncs a través, per exemple, de renegociar els contractes que tenim de subministraments i també, fins i tot, canviar d'hipoteca. Que ara, amb la nova llei hipotecària, que es va aprovar fa uns pocs anys enrere, doncs... és molt més fàcil canviar la hipoteca.
1: Bé,
2: no?
1: Informació com acaba d'arribar del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques. Tres homes amb ferits lleus traslladats a l'Hospital d'Igualada. Parlem, lògicament, de l'incendi que afecta la comarca de l'Anoia, que per sort està estabilitzat però encara no controlat. I un home menys greu traslladat també a l'Hospital d'Igualada. Des del SEM confirmen que d'aquests tres són per inhalació de fum, però no concreten quin és el motiu de la quarta hospitalització. Aquesta és una altra última hora relacionada amb els incendis dels que estem especialment pendents durant aquest dimarts. Disculpa, Raquel, endavant.
2: Seguim amb el tema aquest de reduir la part fixa del nostre pressupost, les despeses fixes, que és posant el focus en les grans partides. I un consell que dono amb el tema aquest...
3: Perquè moltes vegades tenim despeses des de fa temps i que hem de revisar i potser veiem que no, ja no ens fa falta aquell rebut, potser ja...
2: Les subscripcions passa molt, eh?
3: Ja no ens fa falta, no?, aquelles subscripcions... Sí. Que tu dius, no? Renegociar aquests contractes, no?
2: Sí, perquè són centenars d'euros.
3: Quan els fem, sempre hi ha una rebaixa, sí. Però aquesta rebaixa, amb el pas del temps, acaba exaurint-se i aleshores ens tornen a pujar, doncs, la tarifa, per exemple, de telefonia mòbil, no?
2: I una bona manera, una bona estratègia per poder saber...
3: És ser proactius, trucar-los i... Sí. A veure, com ho tenim, això? Va, tens alguna oferta?
2: Però és veritat que hi ha una manera molt clara i molt fàcil de veure si estem pagant molt en els subministres que tenim contractats. Gràcies a Déu, doncs, tenim un comparador de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, que aquí, de manera molt fàcil, posant en el navegador comparador.cnmc.gob.es, aquí directament ens porta a un comparador on fàcilment escanejant el QR que apareix a totes les factures de llum i gas, ja tenim un QR a la part, diguéssim, inferior de la factura, hi ha un requadre que posa informació per al consumidor, allà ja tenim un QR on estan totes les dades del nostre contracte. Escanegem a través d'aquest aquest QR amb el mòbil mateix i directament ens porta aquest comparador. I de manera automàtica, la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ens fa un rànquing de totes les ofertes que hi ha al mercat, diguéssim, que tenen ells la informació, i en quina posició, diguéssim, estaríem, per veure si realment...

0: estem pagant molt més que les millors ofertes que hi ha en el mercat, no? En aquells moments. És una bona manera de saber si val o no la pena canviar-se de companyia. I després el tema de la hipoteca, com dèiem, no? Ara és molt fàcil canviar-se de hipoteca, molt més que en anys anteriors, i per tant, si ens podem estalviar, imagineu-vos, fent un canvi d'hipoteca, doncs 100 euros o 200 euros al mes, doncs és molt més efectiu que no estar pendent d'aquell cafè que gastem de més cada dia quan anem a la feina, no?
1: Au. Sí, doncs mira, molt ben, m'ho acabo d'apuntar i reapuntat.
2: Jo, aquest 34% que s'han encarit els aliments a Catalunya...
1: És molt fort, això.
2: Els últims 5 anys, un 34%, anys, sí, trobo que, sincerament, sabíem, tots notem, sí, cada vegada que anem al supermercat.
0: Sí, i el problema d'això és que els aliments, com ja sabeu, hi ha molts que són insubstituïbles. El pa, ara no tinc la dada quan s'ha encarit, però també a doble dígit en aquests últims anys, és molt, molt difícil de substituir el pa i aquest tipus d'aliments, no?
2: Doncs sí.
0: Perquè tenen un preu molt... una demanda molt inelàstica, no? Com es diu en economia.
2: Molt bé. Avui venen fisioterapeutes aquí. És que ens han d'arreglar perquè, escolta'm, estem trinxats per tot arreu. Sí, Jordi Vila?
1: Sí, sí, sí. Volem parlar del dolor d'aquest síndrome del cul d'oficina. El nom parla per si sol, eh?
2: Andrea Batlle, com estàs? Bon dia i bona hora, eh? Fisioterapeuta. Ara parlem també amb Ramon Aiguader, que és degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, perquè justament aquest cap de setmana Barcelona es converteix en la capital mundial, Andrea, de la fisioteràpia. S'hi celebra el Congrés Internacional de Fisioteràpia, l'FTP 26, sí?
3: Sí,
2: perfecte.
3: Divendres i dissabte.
2: Molt bé. Divendres, dissabte també, fins dissabte.
3: Sí,
2: molt bé.
3: Sí, sí.
2: Perfecte. Alguna novetat destacada? Ara en parlarem, amb el Ramon Aiguader també, però que s'hi presenti en aquest...
3: Doncs mira, van més de 1.500 fisioterapeutes de tot Catalunya i estem molt contents, la veritat.
2: Ah,
1: que importants que són els fisioterapeutes per posar-nos a to, que sempre tenim que ser una contractura...
2: I cada vegada més, no? Potser cada vegada... Sí. Com els psicòlegs, que cada vegada tenen més feina, vosaltres també.
3: Nosaltres també, sí. Sí,
2: perquè anem petant per tot arreu.
3: Sí.
2: Aquest nivell de vida, aquest estrès...
3: L'estrès, l'ansietat, tot ens afecta a nivell muscular, esquena... Sí,
2: que... Ja, i què podem fer? Què ens recomanes, així d'entrada?
3: Doncs mira, sobretot, anar al fisio un cop l'any, important, per fer una mica ITV de com estem,
2: sí.
3: I sobretot en les pauses, si podem, cada hora, més o menys com a molt, anar-nos aixecant uns minutets, entre 1 i 3 minuts està bé aixecar-se, anar a fer un cafè... o simplement per moure una mica l'esquena, fer alguns moviments... Això és l'ideal per no tenir aquest síndrome del cul inquiet que comenteu. I això, sobretot moviment en cada hora, és important moure espatlles, moure una mica l'esquena... si es pot fer alguna sentadilla també per no tenir aquesta rigidesa articular...
2: Explica què és això.
3: Què és el... No és un...
2: Dius, una sentadilla, síndrome... què és això? Jo ho sé perquè els companys de redacció ho fan. Però molts oients potser no saben què és això.
3: Un squat o una sentadilla és baixar el cul cap enrere i, bueno, és com això.
2: S'aixequen, no?, de la cadira.
3: I baixen cap al cul cap enrere.
2: I van amunt i avall, Jordi Vila.
1: Sí, això ho vam tenir una època que alguns companys i companyes de la feina ho van fer, però diguem que no han continuat. No ho han continuat, Els va fer molta gràcia i semblava que la cosa aniria més, però no han continuat. Però exactament...
2: Quan s'aconsella fer-ho això i per què?
3: S'aconsella, si es pot fer el que comentàvem, cada hora seria bo aixecar-se i fer almenys uns moviments entre un minut i entre un 3 minuts estaria bé.
2: Cada hora?
3: Si és possible, sí. Si no és possible, òbviament, pues, quan es pugui a les pauses de dinar o abans de marxar, si es pot, s'aconsella.
2: I què hi guanyem amb això o què evitem?
3: Sí, evitem potser tenir tanta rigidesa muscular, evitar potser tantes contractures, una mica descarregar el cos, que estigui més lliure, més moviment, i la posició, no? La postura, sobretot, que quan estem davant de l'ordinador estem moltes hores així, comencem amb una bona posició i acabem al final encorbats, mal d'esquena, i també la circulació de la sang és important, que es vagi tot movent i...
1: Això estaria relacionat amb aquesta síndrome...
2: De... Els bombers alerten de represes importants... mala notícia. Represes importants a Sentmenat i de condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques. Així, literalment, ho diuen els bombers de la Generalitat. N'hem parlat aquest matí amb un inspector. El flanc dret, diu, és el que més preocupa. Els veïns del Farell han de seguir Confinats. Estem parlant de l'incendi de Sentmenat, que és el més preocupant aquest dimarts a Catalunya, el que afecta justament la zona del Vallès i del que estem especialment pendents.
1: Acabem de parlar amb el Sergi Bassoles. Sí. Hem connectat ara fa res, 8 minuts amb ell.
2: Amb els bombers de la Generalitat i qualsevol novetat ja veieu que us anem informant, el moment des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Disculpa, que us anem tallant.
3: Cap problema.
2: Perquè l'actualitat mana, important. Lògicament, només faltaria. Molt bé. Per tant, tema Sentadilles, ens queda clar. Què més podem fer? Què més hem de fer? Perquè estem trinxats. Aquí, a tothom, que sí. Si estic contracturat, i gent jove,
3: Sí, sí.
2: Gent
3: no,
2: joveníssima.
3: No hi ha edat. Final, no hi ha
1: jo, Xavi, volia preguntar-li a què consisteix aquesta síndrome del cul d'oficina, no? Que ens expliquessis una mica més, està relacionat amb això que ens explicaves, però amb una mica més de detall,
3: sí,
1: no?
3: Sí, no és una malaltia com a tal, òbviament, ni és un diagnòstic, però sí que és veritat, al final és la falta de moviment que no, de no aixecar-se durant la teva jornada laboral. Òbviament, influeix molt si estàs 8 hores assegut en una cadira i sense aixecar-te, doncs al final, òbviament, tindràs aquesta rigidesa muscular i articular i, bueno, acumulació de dies i dies, al final pots acabar amb el d'esquena...
1: A partir de quantes hores, durant un dia, quan estem asseguts, es pot considerar que ja és perillós o que ja no és recomanable?
3: Doncs no hi ha una quantitat d'hores màximes, però sí que és veritat que, clar, òbviament, el que comentava, no? Si estàs 8 hores assegut en una mateixa cadira sense moure't o 4 hores seguides i no descanses aquesta musculatura, igual que recomanen al cotxe, no? Cada 2 hores fer un peron. Doncs el mateix, si pots quedar... Si és cada hora, estupendo, si no, cap problema. Yeah. Anar-te aixecant i anar-te movent.
1: Perquè això sí que noto de vegades quan estàs allò que estàs molt concentrat i van passant les hores, i quan t'aixeques, han passat, per exemple, 2, 2:30, i costa aixecar-te. O sigui, et costa.
2: Els fa mal tot.
1: Notes... Sí.
3: Fa mal tot.
2: Els de l'equip d'aquest programa els fa mal tot.
3: Ja sabeu.
2: De cap a peus.
1: No, Xavi, jo no dic que em faci mal. Simplement que la sensació de quan portes molt de temps assegut, diguem que costa una mica, no?
2: Inicialment. De vegades costa, Per exemple, la Sílvia García del Pozo té molt jove i té problemes de cervicals. I va al fisio, però, noi, no acabem de millorar, diguéssim. Sí. Evolucionem favorablement, però doncs... tampoc és arribar i moldre moltes vegades això, no? Per què?
3: Doncs perquè moltes vegades va molt relacionat també amb la falta d'esport. Sí, realment el millor tractament per qualsevol persona sempre serà l'esport i sobretot l'entrenament de força. Molt important l'entrenament de força que ens, homes i dones, dones sobretot depèn de quina, a partir d'alguna edat també és molt important, però moltes vegades anar al fisio, si no tinc una bona base esportiva i no faig uns bons exercicis, no em serveix de gaire. I llavors, sobretot, el millor tractament sempre serà l'esport. Estiraments, exercicis de força, mobilitat, serà el millor.
2: Bé, ara veig, per exemple, prop de 700 persones per cada fisioterapeuta a l'estat espanyol. Sí, l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, radiografia una professió que continua patint problemes recurrents, com la manca de places a la sanitat pública, la precarietat laboral en el sector privat i l'intrusisme professional, entre altres. Sí?
3: Sí.
2: Vas fent que sí amb el cap, Estàs bastant o molt d'acord amb tot el que diu l'Institut Nacional d'Estadística.
3: Sí, el tema intrusisme, sí.
2: Bé, hi ha 73.640 fisioterapeutes col·legiats. Jordi Vila para de fer fotos i pregunta coses.
1: No, és que aquí hem d'estar per les xarxes, per tot. Quina seria la diferència entre un fisioterapeuta i un massagista, no? Perquè moltes vegades hi ha confusió, no? O un osteòpata, no? Però habitualment entre un fisio i un massagista, o un quiropràctic també, no?
3: Això ja és diferent. Al final, entre massagista i fisioterapeuta, al final el fisioterapeuta, les competències que pot fer, òbviament, va més enllà de massatge. Jo respecto també, òbviament, els quiromassagistes. Al final fan una feina que ens ajuda molt també a relaxar-nos i, bueno, està molt bé. Però és veritat que al final el fisioterapeuta pot fer teràpia més invasiva, a nivell muscular pot fer-te un diagnòstic... Vull dir que al final hi ha unes competències que, òbviament, un quiromassagista no podrà fer mai. I el fisioterapeuta sí, al final és una carrera universitària de 4 anys, i l'anatomia ja va molt més enllà.
2: Què et sembla, Raquel Calart? És doncs periodista especialitzada en economia, treballa a La Vanguardia, fa un podcast que es diu Bolsillo i ve habitualment a aquest programa. Ens ajuda molt amb el tema dels calés, la Raquel. Aprenem a viure més i millor.
0: I tant, i també millor...
2: Amb la poca cosa que tenim.
0: Amb els consells que ens dona l'Andrea sobre el tema de com cuidar, diguéssim, la nostra postura, de fer exercici, jo crec que és molt important, sobretot, com deia, que hi ha persones a partir d'una certa edat, a partir dels 40 anys, és molt més difícil mantenir la condició física i fer exercici és bàsic. tant per la pèrdua del tema de pes com el tema de poder tenir una salut, perquè diuen, no, Andrea, que la gent que no fa exercici, que porta una vida, diguéssim, molt sedentària, després, quan és gran, té molts problemes de salut, no?
3: Sí,
0: quan es fa gran.
3: Sí, jo sempre dic que si no et mous, envelleixes molt més ràpid. Sí, el moviment és vida i envelleixes molt més ràpid i és molt important ja des de joves. O sigui, realment el tema de l'exercici no ha de ser com una obligació, sinó com a, algun, com a tractament i com a salut. Prenta-t'ho com una... Igual que et rentes les dents i vas a fer... Prenta-t'ho igual. Com fer esport forma part del teu dia a dia.
0: Ah. L'organisme més funciona millor. Jo crec que també hi ha una relació, no?, entre aquesta manca d'esport, aquesta vida sedentària, fins i tot amb un augment dels problemes de ronyó, per exemple. No?
3: Mm. Sí, clar, tot filtra, clar, la hidratació, tot al final no filtres menys. Després també, òbviament, l'estrès està molt relacionat amb... Si fas esport, òbviament, és una, moltes vegades una manera d'evadir-te, no?, i desconnectar a nivell mental també. Llavors, és terapèutic per físic i mental.
2: Som molt inconscients, però, molta gent. Mira, jo mateix, mira com estic assegut ara. Més malament impossible, no? Semblo un ximpancé.
3: Bueno.
2: No, perquè no ets conscient del que pot acabar comportant tot això, perquè dius, a mi no em passa res, tu.
0: Clar, però a la llarga et pots tornar a la tercera edat...
2: Com s'ha de seure? No sé, quina seria una miqueta la instrucció? I... Perquè, clar, després, allò amb l'ordinador davant i tot això...
3: Clar, l'important, sobretot, és tenir una bona cadira, no?, que estiguis ben recolzat, l'esquena ben enrere, les cames ben recolzades al terra, bueno, els peus ben recolzats, l'ordinador, sobretot, ha d'estar molt bé a la mateixa alçada dels ulls...
2: Val.
3: I ergonòmicament... Que
2: vaja, que ho fem tot malament.
3: Feu el que podeu.
2: Som pell. Ara els pagesos i ramaders deuen pensar, veniu cap aquí a fer la feina que fem nosaltres, deixeu-vos estar d'històries, us passaran tots els mals. Sí?
3: Sí, segurament no deuen tenir molt d'esquena.
2: Oh, també. I problemes de cervicals, moltes vegades, sí, que dius, tot això, clar, nosaltres no podem fer... Ens hem de posar en mans dels professionals, lògicament, per algun consell, algun truc per alleugir... Sí.
3: A vegades també l'escalfor ens ajuda una mica quan tenim una tensió muscular o el que li diem una contractura, no? A vegades la calor ens pot ajudar.
2: Calor?
3: Sí, la calor ens pot ajudar per a baixar.
2: Si dones un cop, calor o fred?
3: Si dones un cop, millor fred.
2: Millor fred?
3: Sí, perquè quan és una contusió i hi ha una inflamació, sempre és millor fred. Ah. Després ja si passen els dies i notem una mica de rigidesa articular, podem posar calor. Vull dir que depèn del cas. A vegades ens pregunten i sempre nosaltres diem depèn. Depèn del cas, depèn de la patologia. Sí, però sobretot si és més muscular, que notem com rigidesa muscular, sempre és millor calor. És més agradable.
1: I, per exemple, per la tortícolis, no sé, algun consell. Així que podem fer des de casa, no? Per exemple...
3: Doncs estiraments, suaus, sense buscar el límit del dolor, però sobretot això, estiraments, una mica d'escalfor si ens agrada i estem còmodes.
1: I quan ens quedem clavats, allò que fem un moviment i de cop i volta, ostres, m'he quedat clavat.
3: Clar, la medicació, per exemple, no sempre ens ajudarà, llavors sempre és millor o posar una mica d'escalfor i fer una mica d'estiraments suaus o posar alguna crema que ens ajuda a una mica aquest efecte de fred-calor, a vegades també ens ajuda. I després, si veiem que durant el pas dels dies no marxa aquest dolor, llavors sí que anar al fisioterapeuta per acabar de...
1: Perquè quan ens quedem clavats, això és un cúmul d'estrès sostingut durant molt de temps, no? I arriba un moment que, clac, no?
3: Exacte, peta.
1: El cos ens parla, no?
3: Sí.
1: És així, no?
3: Sí, el cos al final et parla. Igual que et parla el que deies, no? El ronyó perquè no filtra per qualsevol cosa, el fetge, doncs, també el cos t'està donant alertes, no?
2: Ah, molt bé. Raquel, explica'ns alguna cosa més, dona algun consell pel tema,
0: doncs sí,
2: pel tema money.
0: Bueno, ja hem parlat això de reduir les despeses fixes, però jo també m'agradaria explicar alguns consells que ens poden motivar, diguéssim, a poder estalviar, no? O sigui, a la gent li agrada molt els reptes i partint de la base de que l'ideal seria estalviar un 20%, hi haurà gent que pugui més, hi haurà gent que pugui menys, l'important és posar sempre un percentatge fix de la nostra nòmina i quan la rebem, doncs a principi de mes apartar aquest percentatge en un compte d'estalvi, no? I a partir d'aquí, doncs ja començar a moure els diners, si estalvi, inversió, el que calgui. Però hi ha alguns, hi ha mètodes que ens faciliten moltíssim el poder estalviar. Per exemple, el mètode Kakebo potser és un dels més famosos, és un mètode que és japonès i que consisteix a anotar i revisar tots els ingressos i les despeses per gestionar millor els calés, no? Aquest mètode fa que cada mes, diguéssim, anem anotant, diguéssim, els nostres objectius d'estalvi, les nostres despeses que tenim planificades i de quan en quan, cada setmana, anem revisant a veure com ho estem fent, no? Per poder fer els ajustos pertinents. Aquest és un bon mètode per prendre consciència de en quin punt estem i què podem fer per millorar la nostra salut financera. Després, un mètode també que és bastant, diguéssim, que és bastant curiós i que pot a la gent ajudar-la i motivar-la per estalviar és el mètode de les 52 setmanes. Aquest mètode consisteix...
2: 52 setmanes, un any.
0: Un any, exacte. Cada setmana, un euro a la Guardiola. Qui diu la Guardiola diu, per exemple, aquestes guardioles virtuals que tenim a la banca digital, sí. També ho podem fer d'aquesta manera. Per tant, la primera setmana, un euro, la segona setmana, dos euros, i, escolta'm, d'aquesta manera, saps quants diners tenim, Xavi, estalviats a final d'any? Si fem d'aquesta manera cada setmana un euro més, un, dos, o sigui... 1.378 euros al final de l'any. Amb això podem marxar a vacances, sí. No? Ara que ve l'època...
2: Justet,
0: però bueno, almenys...
2: Un parell de dies, sí.
1: Sobre el percentatge d'estalvis, diuen els experts que hauríem d'estalviar un 20% dels nostres ingressos. Seria.
0: Un 20%, aquesta és la quantia ideal. Però, evidentment, cada família no és el mateix una família de dos membres que una família de cinc membres, no? Dependrà molt dels ingressos que tenim. L'important és sempre ser molt constants i tampoc no volem enganyar ningú. Per molt que estalviem cada mes de manera, diguéssim, religiosa, 50, 100 euros o 200, amb aquesta quantitat mai ens podrem fer rics, però sí que és veritat que ens donarà una seguretat de cara al futur, no?
1: I
0: de
1: potser
0: poder...
1: tenir una motivació. Vull estalviar per uns estudis, per una cosa que em fa molta il·lusió. Això potser ens pot ajudar a incentivar aquest estalvi?
0: Sí, sí, fins i tot hi ha gent que s'enganja, diguéssim, amb un imant a la nevera, aquests objectius d'estalvi, uh-huh. Per tenir-los sempre molt, molt clars, no? I com deia, el tema dels mètodes, també a la gent que li agraden els reptes, doncs també pot ser, diguéssim, una bona solució per motivar-nos. També hi ha el mètode del cèntim, no? Que faríem, hem explicat el de les 52 setmanes, del cèntim més, cada dia estalviar un cèntim més. Comencem amb un, el primer dia de l'any, amb dos el segon dia, amb tres el tercer dia i així fins a 365 dies.
2: Està molt bé, aquests sí. Sí o no?
1: Sí, sí. És aquest punt de tenir present el concepte d'estalvi i de menys a més, no? De menys.
0: Exacte. A final de l'any, estalviant amb el mètode del cèntim, cada dia estalviant un cèntim més, tindrem 600 euros. No està malament. Si comencem amb dos cèntims, tindrem 1.200.
2: Tres quarts de 12, ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: De seguida, la Pau de Pons, en aquest estudi. Ara el coneixeràs, Andrea Batlle, si no el coneixes. Deixa'm saludar aquesta hora també a Ramon Aiguader, que és degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Què tal, com estem? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Ara parlàvem, aquest cap de setmana Barcelona es convertirà en la capital mundial de la fisioteràpia. S'hi celebra el Congrés Internacional de Fisioteràpia, l'FTP 26. Què suposa per la ciutat acollir aquest congrés i, sobretot, quines novetats s'hi presentaran?
5: Bé, doncs és un congrés que arriba a la seva quarta edició i que amb aquestes quatre edicions doncs, s'ha convertit en un referent absolut en l'àmbit de la fisioteràpia a nivell europeu i convertirà Barcelona una vegada més doncs, en la gran festa de la fisioteràpia amb participació de ponents que arribaran de diferents parts del món, no? D'Austràlia, de Costa Rica i, per suposat, de diferents països europeus i també de Catalunya i de la resta d'Espanya doncs, perquè Catalunya doncs, és un bon fons, no? De fisioterapeutes amb molt de talent, investigadors potents, que són referents també arreu del món en l'àmbit de la fisioteràpia. No?
2: Sí, senyor.
5: És un congrés que té 1.500 participants. En aquesta edició és una edició estiuenca, però en edicions anteriors fins i tot havíem arribat a sobrepassar els 2.000 inscrits, però les dates és veritat que no acompanyen. Però l'èxit de Barcelona fa que la disponibilitat de sales per a aquest tipus de congressos doncs, a vegades sigui una mica complicada. No? És un congrés que té 10 sales simultànies i per tant, tant, doncs, és un gran congrés, no? I per tant, doncs, espero que el puguem gaudir i que, en definitiva, sigui un èxit com a les edicions anteriors.
2: D'on ets, Ramon? De Lleida?
5: Jo sóc de Lleida, de Balaguer.
2: De Balaguer ets, carai, tu.
5: Sí.
2: Molt bé.
5: Molt bona oïda, perquè la veritat és que sóc d'aquestes que ja no sóc ni de Balaguer ni de Barcelona.
2: Ja.
5: Però sí, sóc de Lleida, de Balaguer.
2: Estàs al cas del senglar que ha entrat a la residència d'avis.
5: I tant.
2: Escolta'm una cosa, va, tornem al tema que ens ocupa, Ramon Aiguader, de cada Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, perquè alguna novetat de les que ens puguis avançar, de les que es presentaran, es coneixeran en aquest congrés?
5: Mira, sí, aquest congrés entrarà... És un congrés, com deia, molt transversal, eh? És a dir, s'hi veuran de les diferents especialitats de l'àmbit de la fisioteràpia, des de les més conegudes, no?, des de l'àmbit de la fisioteràpia de l'esport, per exemple, on tindrem fisioterapeutes del primer equip del Futbol Club Barcelona que ens explicaran l'abordatge d'una lesió

0: Primer Mosley, que ve des d'Austràlia i que representa, doncs, evidentment, un canvi molt important en l'abordatge del tipus en el dolor crònic. No? D'alguna manera, doncs, hem d'entendre que el dolor no va només associat al que és el dany estructural, que moltes vegades és com el concebem, no? Em fa mal l'espatlla i, per tant, doncs, tinc una lesió estructural, un dany físic en aquesta espatlla, però no sempre és així. No? I, per tant, doncs, ell ens ha portat, d'alguna manera, doncs, que aquest tipus de dolor, doncs, moltes vegades va molt relacionat amb vivències prèvies que hagin pogut tenir, amb les percepcions que nosaltres tinguem del dolor, i que això també ha condicionat, per exemple, doncs el llenguatge que utilitzem els sanitaris a l'hora de parlar amb els nostres pacients. No? Si jo li dic al meu pacient, doncs, que té una esquena que és catastròfica, no? Que sembla mentida que pugui caminar, doncs amb aquella esquena, no? Que veig en una radiografia que té un desgast ossi important, doncs això pot acabar provocant, doncs, que aquest pacient acabi i por, per exemple, no? I que la seva actitud enfront d'aquest dolor el condueixi, per exemple, a una certa immobilitat, no? I que aquesta immobilitat, no, no, escolta'm, no faig això perquè a mi el metge o el fisioterapeuta m'ha dit que tinc una esquena, que escolta'm, que sort tinc de poder caminar amb el desgast que tinc en els ossos, no?
1: Ramon, per què ens costa, per què és tan difícil, no, tractar el dolor? Per què costa tant, no, tractar-lo?
0: Bueno, perquè d'alguna manera l'abordatge que hem fet del dolor sempre ha anat molt relacionat amb el que és el dany estructural, no? Sempre associem dolor a dany, però està científicament demostrat que les percepcions prèvies que nosaltres hàgim tingut del dolor, doncs, o fins i tot si vivim en un entorn amb persones, doncs, que contínuament estan, doncs, patint dolor, etc., la meva percepció del dolor augmenta, no? I això a vegades és tan fàcil d'entendre com, per exemple, pot ser, doncs, no sé, si estic en un entorn controlat i em clavo una agulla, doncs segurament la percepció que tinc en aquest entorn controlat de clavar-me una agulla, que sé el que em passarà, doncs òbviament és una percepció, no? Però si estic en un entorn, doncs, absolutament fosc, que no sé on estic, que no conec l'entorn i em clavo de cop una agulla, la percepció que tindria d'aquest dolor augmentaria d'una manera important, no? Per tant, el que ens transmet Mosley és que no sempre el dolor va associat amb un dany estructural i que és molt important l'educació pel dolor, no? Ensenyar als pacients per què patim dolor. Aquest dolor, doncs, moltes vegades prové d'una senyal del cervell que va dient-nos, doncs, que tenim un dolor en aquesta regió i que, per tant, d'alguna manera el que hem de fer, doncs, controlant les càrregues, controlant les progressions, és lluitar contra aquest dolor d'una manera activa, no? I deixa'm que et posi també un exemple que crec que és molt clar, no? Que és ara amb els Sant Fermins, no? Segurament recordareu una imatge de fa uns anys d'un corredor que el toro li va agafar tota la cuixa i li va obrir tota la cuixa, no? I li va quedar tota la musculatura de la cuixa a l'aire. Però aquell senyor continuava corrent fins que es va posar en un lloc segur, no? I, evidentment, quan es va posar en un lloc segur, doncs va caure al terra i, evidentment, allà, doncs, tota l'assistència sanitària, no? Però si realment hi hagués una situació de que aquest dolor, doncs, és el que provoca aquesta incapacitat, d'alguna manera, la reacció hauria sigut immediata, no? Per tant, doncs, bueno, serà una de les grans aportacions respecte al dolor que tindrem la sort de tenir el Lorimer Mosley entre nosaltres, cosa que havíem intentat en les 4 edicions anteriors i mai havíem tingut aquesta oportunitat.
2: Ah, bé, de moment, Sant Fermín, tranquil, eh? Aquest any no hi ha hagut cap accident fins ara, també n'estem lògicament pendents. Tu ets de Sant Fermines o no, Raquel
3: no,
2: Calar?
3: No, la veritat és que mai ho
2: tu tampoc, no. Ramon Aiguader?
0: No, jo tampoc, la veritat.
2: I l'Andrea Batlle?
3: Tampoc.
2: Doncs no en parlem, no interessa a ningú, això o què? Jo tinc molts amics que sí, que hi van algun any, fins i tot. El Pau de Pons, potser.
4: Soc més de xupinasso, jo.
2: Sí que vas mudat.
4: Mudat.
2: Que tens alguna boda, avui.
4: Et vinc a veure tu, que et sembla poc.
0: Mira, el Pau el vaig veure aquest cap de setmana. Estava per Llafranc, el Pau, aquest cap de setmana, que el vaig poder saludar.
2: Aquest senyor, Pau, per situar-te, és el Ramon Aiguader. És degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
4: Eres de Llafranc, tu?
0: Era allà, Frank.
4: A la nit?
0: Vaig poder saludar. A la nit estava sopant.
2: Us vau saludar?
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Sí? I va reaccionar el Pau? Estava bé?
0: Sí.
2: El vas veure bé? Sí?
0: Encantador, com sempre. En bona forma, en bona forma.
2: Et coneix tot Déu.
4: Saps que hi havia també, allà, Frank? L'Obador Lladó.
2: El Bador, sí, m'ho va dir.
4: Sí, me'l
2: vaig trobar. Que t'havia vist,
4: és veritat. Allà, tot flamenc.
2: Aquest també volta per tot arreu, tu. El Bador és el company que fa el bon dia i bona sort.
4: Sí, sí.
2: A partir de les 6 del matí amb l'Ares Teixidor i la Montse Vidal. Gran Montse Vidal, sí, senyor.
4: Bueno, Aiguader, pues, tu vas passar bé o no?
0: Molt bé.
4: Vas acabar allà al Rambo o no?
0: No, no.

0: A tant no vam arribar, a tant no vam arribar.
1: Molt bé.
2: Si estàs un físio, on tens consulta, tu, Aiguadé?
0: Mira, jo sóc professor a la Universitat de Lleida. La veritat és que no em dedico a l'assistència en aquest
2: moment. Doncs molt malament.
0: Ho he fet durant molt temps.
2: Molt malament. Tenim sort que tenim a l'Andrea Batlle. On hem de venir, Andrea Batlle?
3: Aquí a Poblenou, tinc la clínica.
2: Sí? Andrea Batlle, molt bé.
1: Escolta, m'està agafant mal d'esquena ja.
0: Esteu en bones mans.
1: Demanaré consulta.
2: I tant com sí. Sí, perquè hi ha molt intrusisme també en aquesta professió, eh? Ramon? Andrea, abans en parlàvem.
0: És un dels grans problemes, és un dels grans problemes de la nostra professió.
2: Sí, noi.
0: Perquè en molts casos doncs, de quiromassatge, d'osteopatia, etc, que en realitat no són titulats i cal conscienciar la població de que es cullin bé i de que es cullin fisioterapeutes col·legiats, que són, és una carrera universitària de 4 anys i que, per tant, es posin en bones mans.
2: És que, clar, posar-te en males mans et poden fer malbé, Andrea. Sí, així de clar.
3: I tant, et poden lesionar i acabar llavors el físio, arreglar...
2: Sí, arregla-m'ho. Això, quantes vegades t'hi has trobat que t'ha vingut gent...
3: Unes bastantes.
2: De dir, m'han fet malbé, arregla-m'ho.
3: Sí, sí, moltes, moltes.
2: Quin desastre, això.
3: Quin desastre.
2: El braç surt car, i amb aquests temes no s'hi pot jugar, tu, amb això.
3: No, sí? Això no es pot escatimar.
2: Ah. Ramon Aiguadé, de cada Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, que vagi doncs molt bé això aquest cap de setmana, al congrés aquest.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
2: Home, gràcies a tu. Que vagi bé. Merci.
1: Salut.
0: A reveure.
2: Adéu, Pau. És de Balaguer, aquest senyor.
1: És de Balaguer?
2: Sí.
1: Jo, és que ara no em sona...
2: És que dic, d'on ets tu amb aquest accent, diu, de Balaguer? Oh, quina bona orella que tens, perquè ja no soc ni d'aquí ni d'allà.
1: Hi havia un sopar allà molt multitudinari, que hi havia gent així, tots vestits de color blanc, entre els quals hi havia l'alcalde de Lleida, que no fos allà, no ho sé, és que ara no...
2: Fèlix Larrosa, que el vam entrevistar l'altre dia, justament aquí, en aquest
1: programa. Hi havia la Meritxell Batet, aquella que va amb el Pedro Sánchez. Sí, sí.
4: Escolteu, nois, encara tenim l'Andrea Batlle, fisioterapeuta, que li podem preguntar pels cops, perquè si ens fa mal el genoll, per exemple, i ens hem donat un cop, no? Què ens hem de posar, fred o calor? A veure.
3: Fred. Si és una contusió...
2: Per començar, fred, el que deia abans, sí, no? I al cap d'uns dies sí que pot ser calor.
3: Exacte, si després ja baixa la inflamació, ja no està vermell, ja no hi ha inflamació ni hematoma, llavors allà sí que podem posar calor més endavant.
1: Però una bossa de pèsols, sempre va bé.
3: Al principi una bossa de pèsols.
4: I les pomades funcionen?
3: Més o menys.
4: Sense dir noms, eh?
3: Sí, no, sí que és veritat que hi ha pomades, sobretot funcionen les pomades que tenen aquest contrast de fred-calor. Llavors, per exemple, una fisiocrem o sense dir noms, no?
2: No, sense dir noms o dient noms. A veure, un moment, si aquesta senyora, que és una professional, té el nom d'una pomada que és fantàstica, no deixarem els oients amb les ganes de saber com es diu.
4: Al final,
2: tanta tonteria, sí o no?
4: No acostumem a fer publicitat.
2: No, però s'ha d'informar, també servei públic, això. Si tenim una fisioterapeuta que et diu hi ha una crema, com l'altre dia parlàvem del Natural Honey, amb això de la mosca negra, que no està fet com a repel·lent, però és el que millor funciona. A veure si no podem informar els oients de que si van a les Terres de l'Ebre s'emportin Natural Honey, perquè que està demostrat i comprovadíssim, tu fas que sí amb el cap, que és l'única cosa eficaç contra les mossegades de la
3: mosca negra. M'ho va dir una pacient de Mora d'Ebre que la utilitzava.
2: No es pot dir. Clar que no es pot dir.
5: I algun consell per dormir? El tema del coixí és important també per evitar contractures i tortícolis?
3: Sí, el coixí és important que no sigui... diguéssim que el cap reculli bé des de les espatlles fins al cap i que no estiguis mai ni amb molta flexió del coll ni molta extensió. Ha d'estar ben alineat amb les espatlles fins al cap. Hi ha gent que li va millor que ets de forma cervical, tampoc ha de ser molt alt, de visco...
5: L'important és que el cos estigui alineat.
3: Sí, el descans és molt important i ha d'estar tot el cos ben alineat, igual que el matalàs.
1: Sí, és important, sí, el descans.
4: Sí. I en quin moment hem d'anar al físio, no? Allò de...
2: Una vegada a l'any, diu, mínim,
4: com a mínim, no?
3: Sí. Però...
2: Això està bé, sense tenir símptomes de res.
3: Exacte, una mica per prevenció.
2: Has de passar a la ITV, Pau.
1: No he anat mai.
4: Però quan ens fa mal una cosa, tenim una contractura, allò de dir, en quin moment haig d'anar perquè... Bueno, suposo que el cos ja t'ho demana,
3: el cos et demana quan ja portes diversos dies i ja no marxa aquest dolor, llavors s'ha d'anar al físio, però també és veritat que a mi m'agrada molt recalcar que no hem d'arribar al físio amb aquell dolor tremendo que no em puc ni moure i a vegades més val fer una prevenció i quan ja començo a anar abans o fer com una mica prevenció de
1: n'hi ha que venen que haurien d'anar a la deixalleria
3: a Lourdes
1: exacte.
4: I com valoreu que des de fa, crec, un o dos anys esteu també en els centres d'atenció primària, no? Que abans no hi éreu.
3: Molt bé, no.
2: Sí? Contents, molt bé.
3: Sí, contents.
2: Què diu la Raquel? Estàs molt callada avui, Raquel.
5: I no, si
1: escolta l'afició, eh?
2: No diu res. Escoltes amb atenció, vol dir que t'interessa el tema, sí?
5: I tant que sí, perquè he patit més d'una tortícolis, com li deia, i allò d'anar a dormir... I de...

0: cop i volta aixecar-te i tenir...
1: Guitarra coll, punt. No? Guitarra punt. Què faràs avui?
0: És cert que tinc sort, eh? Que no,
1: un parell de
0: no
1: coses.
0: Molt.
1: Sí?
0: Millor.
1: Estàs mira, negre com un calder, tio.
2: Collons, vaig anar al mar.
1: Ja. Agafa fort, això, eh? La
2: un
1: costa.
2: Dia només, eh?
1: Per és això. Diferent el moreno de mar del moreno de muntanya, eh? Quinta, sí, tu estàs molt blanca, eh?
3: Jo és que no és que estigui blanca, és que sóc blanca. Jo sóc així.
2: Oh, sí, collons, perquè treballa, hi ha gent que treballa, eh?
3: I de moment vacances no he agafat, així que... quan vagi a la platja...
2: Però és que avui en dia es veu que s'ha d'estar blanc.
1: La Raquel sí que...
2: No ho recomanen, qui de que toqui el sol. Ara, collons, tots els dermatòlegs i tota la comèdia aquesta.
1: No, però pensava que no diguessis que és una moda, ara, de...
2: Ah, no, com el barroc, que es pintaven amb polvos. Cadascú s'ho sap, eh?
1: Ai, senyor. Qui és aquesta noia?
2: Ara t'ho anava a dir.
1: Vine cap aquí.
2: Va, hi ha una aquí que està plantada.
1: Aquí, qui entra parla en aquest estudi? Hola, aquí entra gent que no et diuen ni qui són ni què fan. Com estàs, tu?
2: És de la secreta.
4: Estupenda. Aquí, acompanyant a l'Andrea.
2: Ah,
1: acompanyant de l'Andrea. Molt bé, perfecte. Gràcies, per haver vingut, Andrea. Merci.
3: A vosaltres.
1: Oient, sentirem les notícies de les 12 i ara de seguida tornem aquí, en directe, al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix. Merci.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El... Bon dia. Dia molt complicat per als cossos d'extinció davant la simultaneïtat d'incendis que cremen a diversos punts de Catalunya. Preocupa especialment l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua sense control. Els bombers treballen en unes 140 hectàrees amb 88 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. José Luis López, inspector dels bombers, explica a Ràdio 4 que l'objectiu és evitar que el foc avanci durant les hores de més calor en una jornada especialment dura a causa de les elevades temperatures i l'alt risc d'incendi.
3: La idea és treballar-ho molt intensament, sobretot en aquestes primeres hores, veure com evoluciona, per si veiem que la evolució és positiva, això va suposar que decidiran els comandaments que estan a lloc, a donar-ho per estabilitzat. Sobretot també preveiem que avui tornarem a tenir un dia molt dur a tota Catalunya.
2: D'altra banda, ja està estabilitzat l'incendi de l'Anoia, on els bombers continuen treballant amb 70 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. Això ha permès desconfinar la majoria dels 33.000 veïns a primera hora del matí, excepte un centenar d'una urbanització a la Pobla de Claramunt. Antoni Mabres n'és l'alcalde.
4: Els veïns d'aquest cas del barri de les Garrigues, que és el que a mi ara més em preocupa, que sàpiguen que estem intentant a veure si l'ordre de confinament es pot aixecar. Encara no hi ha ordre de confinament, encara hi ha ordre de confinament al barri, d'acord? A veure si durant el dia es pot aixecar i que puguin a casa seva recollir les pertinences i quedar-se a dormir avui a casa seva. Més tard, a veure si ens ho poden indicar, sigui la tarda o vespre.
0: I a Cádiz ha estabilitzat l'incendi del Parc Natural de Grazalema. Els veïns de l'Alamillo, la Vega i dos hotels desallotjats de manera preventiva han pogut tornar a les seves cases aquest matí, segons ha informat el conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz.
5: La evolución del incendio ha sido muy favorable, de hecho no hay llama en estos momentos. Estamos hablando exclusivamente de puntos calientes y la actuación de los medios aéreos se está circunscribiendo prácticamente a hacer de escoba, una labor de microcirugía ya de atender a puntos calientes.
0: La superfície afectada és de 222 hectàrees. Gran part correspon a pastura i els danys a la sureda són reduïts. A la zona continuen fent feina 80 efectius terrestres, 5 autobombes i 2 helicòpters per aconseguir el control definitiu de l'incendi. El govern català aprovarà avui un paquet de mesures per millorar la seguretat a la xarxa viària amb una dotació de 323 milions d'euros per aquest 2026. Cristina Martín.
6: El Servei Català de Trànsit posarà en marxa gairebé 700 mesures per reduir els accidents a les carreteres. Una d'elles serà incorporar noves funcionalitats a l'aplicació mòbil de trànsit perquè envia avisos de veu als conductors que circulin per l'AP7. Ramon Lamiel és el seu director.
7: Avisos especialment a l'AP7 perquè prenguin una decisió abans d'entrar en una congestió i puguin sortir de l'AP7 i no trobar-se la congestió, ajudar-los a prendre decisions.
6: Uns avisos que es començaran a enviar a partir de la tardor, però que es volen estendre a altres vies de molta congestió. Altres actuacions previstes aquest 2026 són cedir a alguns municipis les competències necessàries per instal·lar radars en vies interurbanes o desenvolupar un sistema de predicció d'accidents.
0: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Reus un grup criminal especialitzat format per 3 homes i una dona en el robatori de bicicletes

0: d'alta gamma a Catalunya, Judit Huerta.
1: Un dels detinguts es feia passar per ciclista per guanyar-se la confiança de les víctimes i genera un descuit per robar-los. Els Mossos els atribueixen com a mínim 8 robatoris de bicis, el que puja un valor superior als 50.000 euros. La investigació va començar a finals de maig amb el robatori de 2 bicis a Castelldefels i Mataró. El modus operandi era el mateix. Un dels presumptes lladres es feia passar per ciclista professional i compartia alguns quilòmetres de ruta amb la víctima per guanyar-se en la confiança. Un cop establerta una relació de confiança, li demanava provar la bicicleta o bé ideava algun pretext per fer-ho, ja fos per ajudar-lo amb una punxada o per oferir-li material per a la seva bici. En aquell moment aprofitava per fugir amb la bicicleta i introduir-la al vehicle on l'esperaven els altres 2 membres del grup. Els altres robatoris els haurien comès a Barcelona, Vinyols i Els Arcs, Premià de Dalt i el Masnou.
0: I anem a l'exterior. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, assenyala que la unitat dels aliats és imprescindible per garantir la seguretat al món.
2: A la cimera que celebren avui encara els aliats, Rutte ha insistit en la necessitat de cooperació entre les defenses d'Estats Units i Europa i en l'exigència d'un esforç d'inversió en defensa a tots els socis.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear.
2: Aquí encara espero que les nacions presentin plans clars, concrets i creïbles per assolir el 5%. I l'evidència que constatem fins ara és impressionant. En només el primer any d'un projecte de 10 anys, veiem que els aliats europeus i el Canadà ja estan invertint al voltant d'un 4% del seu PIB en defensa i seguretat. Mark Rutte ha assegurat que els membres de l'Aliança invertiran més de 40 bilions de dòlars els propers 5 anys per a defenses antidrons, en un moment que aquests artefactes juguen un paper central a la majoria de guerres.
0: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
4: Ràdio 4.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
8: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
9: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
10: Irrepetibles.
11: Claro que merece la pena, la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
12: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
10: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
4: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart d'una, ara mateix ja tenim a lo Pau de Pons aquí.
2: Sí, senyor.
1: Deixa estar el telèfon, home, que té raó ta mare.
2: Va, avui li puc fotre pel broc gros i dir el que vulga, perquè ma mare no em sentirà.
1: Encara és de viatge, encara?
2: Sí, és a Polònia, i m'explicaràs que se'ls ha perdut a Polònia, però bueno.
1: Sí, quan, escolta, quina enveja, Anna, que
2: diu,
1: em fa
2: quan el gat no hi és, les rates ballen. Un germà jo.
1: és tremendo, lo Pau.
2: M'adapto.
1: Arnau, un dels millors xocolaters del país. Com estàs?
3: Bon dia, molt bé. Molt content d'estar aquí i un plaer explicar-vos una mica el projecte.
1: Molt bé, home. Escolta, perquè avui és el Dia Mundial del Cacau i la Xocolata.
3: Avui es veu que estem de celebració, però...
1: Diu que sí.
3: Mira, i sí. És un honor que tinguem un dia específic per celebrar el que intentem dedicar-nos.
1: Xocolata en portanès de Navata, dius.
3: De Navata, d'un petit poble, cantó de Figueres, entre Figueres i Banyoles, sí, allà senyor. Situats.
1: Molt bé, home. Escolta...

0: Diu que vas aconseguir el millor torró creatiu, el premi, el millor torró creatiu de tot l'estat l'any 2025.
1: L'any 2025, que també era el primer any que estàvem oberts. Vam obrir a l'agost i al setembre ja ens van donar aquest premi. Per tant, molt contents i aviam si aquest any revalidem o inclús traiem un primer premi.
0: Bé, i escolta, diu que has portat tauletes de xocolata. A veure què hi ha aquí dins d'aquesta bossa, que no ho hem vist encara.
1: Mira, aquí tenim...
0: Volem catar això, eh?
1: Portem la nostra col·lecció d'11 tabletes, perquè sí, després les proveu.
0: 11 tabletes
1: fem.
0: Buah, nen.
1: El que intentem en aquestes tabletes és que cada tableta tingui la seva personalitat. No fer tablet...
0: Pau, agafa la bossa, tio.
2: Porta cap aquí.
0: Va, clar que sí.
2: Però això hem de tastar, per saber-ho.
0: Clar que sí.
1: Exacte, llavors també la tastada, com... El que nosaltres no volem fer xocolata blanca amb toppings, no volem fer xocolata llet amb toppings, ni xocolata negra amb toppings. El que nosaltres volem fer és que cada tableta tingui la seva personalitat. Per
0: molt
1: això
0: bé.
1: El que hem fet és batejar-les amb el seu nom.
0: Que bo. Que bo. És que tothom està enganxat a la xocolata. Això crea una addicció brutal.
1: Brutal, i que duri.
0: I té propietats bones, eh? Ens diuen les nutricionistes, i parlem de la xocolata negra.
1: Xocolata negra, perquè com menys sucre, més bona serà.
0: Correcte.
1: Com un fruit sec.
0: Sí, senyor. Quina és la que més t'agrada, tu?
1: Mira, jo...
0: D'aquestes tauletes que portes aquí.
1: A mi m'agraden totes, però...
0: O ves, què has de dir?
1: Sí que algunes que representin molt l'Empordà, per exemple, tindríem la Tronada,
0: sí,
1: que és una xocolata en llet, en 50% de faves de cacau, i en pólvora de duc. La pólvora de duc el que és un mix d'espècies de l'edat medieval, que el Sansoví, que és el primer llibre que ens parla de cuina medieval, doncs els monjos de la zona feien servir aquest mix d'espècie, que seria com un curri, però de l'edat medieval i de la zona de l'Empordà, i nosaltres li afegim, recuperem això, li afegim amb un pudent negre, i en vez de fer servir de llet de vaca, fem servir llet d'ovella. I així ens tindrien com un chai latte en format tableta.
0: Bé, què fas tu gravant un vídeo aquí, Pau? Que ho penjaràs a Instagram, això?
2: M'ha fotut gràcia que ho té tot molt ben presentat.
0: A veure,
2: i si és tan bo com sembla...
0: Bon és, segur que és
2: avui
0: bo.
2: Avui me'n fotrem un far.
0: Segur que és bona aquesta xocolata. Mira, quin bé de Déu. Ensenyem-ho als espectadors, perquè també ens segueixen per streaming. Això de la ràdio ara també és una mica tele, segons com. Veus?
3: Sí, noi.
0: Mare de... Quantes dius que n'hi ha?
1: N'hi ha 11.
0: 11.
1: 11, que es poden trobar per internet, i si no, venint de Navata, però crec que us queda més a prop per internet.
0: Picantona.
1: Picantona, amb pebre.
0: Xocolata blanca de pebre.
2: Collons.
0: Està molt bé, això.
2: Inventen tot, eh?
0: Xocolata blanca amb iogurt i vainilla. Xocolata blanca de garrofa i avellana.
2: Però com se diu, aquesta? Mentidera,
1: perquè és xocolata blanca,
0: poses,
1: però si l'obrim té l'aparença de xocolata en llet, perquè la garrofa, com era un substitut a la postguerra per quan no hi havia diners,
0: sí,
1: doncs recuperem aquesta garrofa, li afegim la xocolata blanca i visualment és xocolata amb llet, però gustativament és blanca.
0: Deixa'm saludar l'Àlex Sastre, el senyor dels ocells. Tens un èxit, nen, no? Més de 18.000 seguidors a Instagram, ja.
4: Sí, bastant sort. Bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
4: Molt bé, molt sí? bé. Content de ser aquí amb vosaltres. Jo no porto xocolata, però bé, content.
2: Però la fotràs.
4: Portes, això sí.
0: Portes part... el cant dels ocells, no?
4: Alguna cosa similar.
0: Com s'ha tacut fer això?
4: Bé, és una cosa que jo em vaig... fa 10 anys vaig començar a viciar-me, diguéssim, a observar ocells i aprendre'n.
2: No millor això que una altra cosa, eh?
4: Això sí, sempre. I vaig veure que això a xarxes hi havia poca gent que expliqués, diguéssim, d'una forma entenedora... perquè la gent doncs pogués identificar doncs allò més senzill que tenim sí. al voltant nostre, i m'hi vaig posar i sembla ser que realment hi havia una necessitat, no? Que demanava resposta.
0: Ahà, molt bé. Mira, aquí una xocolata que es diu Cabrona. Xocolata blanca de llet de cabra i rosa mosqueta.
1: Sí, bueno, el que intentem a totes és enllaçar-ho amb el territori. Llavors, Cabrona, la llet de cabra...
0: Tronada, xocolata amb llet d'ovella i pólvora de duc.
2: Jo en conec més una que també està mig tronada.
0: Matinera, xocolata negra amb sal de no sé què.
1: De tafoni. Els tafonis són a les pedres del Mar d'Amunt, d'allà llançar a Cap de Creus. Els forats que es fan quan sedimenta la sal i puja la marea, doncs hi ha un home... en Lluís, que va buscar amb un caiac aquesta sal, me la porta sí. i fem aquesta xocolata.
0: Hosti, arrelada, xocolata negra amb fulles de pi.
1: Fulles de pi és una aromàtica.
0: Tasta-la, home, aquesta. A veure,
2: aquesta
0: no
2: pots estar.
1: Sí, sí.
0: Xocolata negra...
2: alguna altra abans.
0: Dos Lagunes, Costa Rica, exòtica.
2: Aquesta mos agrada.
0: Agafa. Infinita.
2: Hòstia de Déu,
0: xocolata...
2: ja
0: l'he mullat. Què dius?
2: L'he mullat.
0: Ja, no, si ho fotràs tot
2: que l'exòtica sempre m'ha fotut nerviós, a mi. Les coses exòtiques sempre m'han agradat.
1: Sí que és veritat, per començar a degustar, poder començar per les blanques.
2: Ah.
1: Però...
2: de blanca per negre.
1: Exacte, de blanca cap a negre.
2: Sí. Que també sempre gust, és millor tastar el que tens més a prop i en acabat vas cap a lo més fosc.
0: Que has fotut, Pau, aquí, aquest mullader.
2: He fotut un mullador, perdoneu. Encara mos en ramparem aquí amb l'ordinador.
0: Avui estem molt pendents d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya. Represes, n'informàvem fa poc.

0: Estona, focus secundaris que mantenen actiu el de Sant Benat, estabilitzat per sort el de la comarca de l'Anoia. Recordem, oients, que la meitat dels municipis de Catalunya estan en risc molt alt o extrem d'incendi. Extrem, en molts casos, restriccions a l'espai natural. I a aquesta hora, pendents d'una altra notícia, un esvoranc de 8 metres i 4 finques desallotjades a tocar de les obres de l'L9 del Putxet.
1: Coi.
0: Això, de seguida que hi arribin els companys dels serveis informatius, que estan de camí cap allà...
2: Ens hem posat en contacte amb, amb els nostres companys dels serveis informatius i en el moment que arribin i puguin connectar amb nosaltres, doncs
0: diu que s'han hagut
2: ens explicaran més detalls sobre aquest gran incident. No?
0: S'han hagut de desallotjar, sí. En principi sembla que diversos veïns i comerços, els bombers de Barcelona i la Guàrdia Urbana ja estan treballant i els companys dels serveis informatius lògicament ja estan de camí. De seguida que hi arribin ens informaran en directe des d'allà, ens explicaran més i millor tot això que ha passat fa poca estona. Aquest esvoranc de 8 metres i 4 finques desallotjades a tocar de les obres de la línia 9 del Putxet. Déu-n'hi-do com està el pati. Fem una cosa, sentim ocells, perquè entre una cosa i una altra, tu, necessitem una mica de pau i de bon rotllo aquí també, tu. Va, endavant. Bé. Això que és un pardal?
3: Un mixó. Ho puc dir, ho puc afirmar?
0: Sí. El primer.
3: El primer era un pardal, sí. Ara ja hi ha moltes coses aquí,
2: Hem fet un mix amb alguns dels sons que hem fet durant aquesta temporada.
3: Ostres, déu-n'hi-do. I els heu anat posant un darrere l'altre, eh?
0: Això que és un cucut d'aquests, o no?
3: Això és un cucut.
1: No, ho sembla, sí.
3: Això és un cucut.
1: O del rellotge.
0: Sí. A veure.
2: Doncs ja està.
0: Ja s'ha acabat la festa.
2: Sí, ja s'ha acabat, sí.
0: Marta Inglés, pensava que era més llarg que això. Ah, no, que en tenim més exemples, sentirem més sorolls.
2: Sí, fet... bueno, et volíem posar a prova, no? Mira, ara t'anirem posant alguns sons i...
0: Aquí posarem a prova?
2: Doncs amb ell.
0: Ah, doncs sí, ell ho sap tot.
1: El professional de la matèria.
2: A l'Àlex Sastre.
0: Aquí poden jugar el Pau de Pons i... I l'Arnau Triola, el xocolater portanès.
1: No en deminaria cap, jo.
2: Doncs mira, posem aquest...
0: Com vas d'ocells, tu?
3: Vaig una mica just, d'ocells.
0: Just?
3: Cadascú és expert en ocells.
0: Arnau...
1: Jo una pàjara encara te l'endevinaria.
0: A l'oient que encerti el so del dia, li regalaràs aquest lot.
3: Portem un lot per sortejar, sí.
1: Doncs li pujarà el sucre.
0: Oient, jo de tu trucaria. Has d'encertar quin és aquest ocell. A veure, que fotrem una barreja d'ocells avui, que al final no sabem on passem. El so del dia és aquest. Mira. No ho digueu, eh? Si ho has dit tu abans, Jordi, però és igual. 900, 454, 455.
2: Hem dit una pista que era significativa, però després han dit que potser aquesta pista ens l'havíem inventat.
0: Com ho tens, això, Sílvia García del Pozo? Campana i s'acabó, com feien les tacanyones de l'1-2-3. S'ha acabat, eh? 900, 454, 455. Va, anem al tema ocells, home, que ens agrada això.
2: Sí, us proposem, escolteu aquest primer ocell, a veure si l'endevineu.
0: A veure què és això.
2: Vinga, va, som-hi.
0: Ah, sí. Sí, Pau, sí. A Pons també n'hi ha.
1: Bé, segur, però...
2: Tots són sons d'ocells que hem posat durant aquesta temporada en el concurs del dia, eh?
0: Sí? Què és això?
1: T'ho he d'endevinar jo?
0: Àlex Sastre, què és això?
3: Ostres, em sona a mosquiter.
0: Mosquiter?
2: No.
3: No és un mosquiter?
2: No, és el colibrí.
3: Ostres, clar, però aquest jo estic... Els de Catalunya ja em costen. Per arribar al colibrí ja és complicat. Ja
0: I
3: és
0: aquest,
3: complicat.
0: A veure aquest, a veure.
3: Pregunta, és de Catalunya aquest?
2: Sí, tots els que hem posat... Sí.
3: El colibrí, però el colibrí no el podem veure, Catalunya?
2: Doncs majoritàriament els que posats són de Catalunya. Majoritàriament.
0: No ho
2: sap. I aquesta és una au... Aquesta és una au rapinyaire. Podem tornar a escoltar.
3: És...
1: Els de la selva. Mira-me la fot.
3: Sí. Anava a dir xuriguer petit o xuriguer, però jo diria més... Bueno, potser xuriguer.
0: Sí o no?
2: Correcte.
0: Sí, senyor.
2: Correcte. Mira, i ara posarem un altre, que és veritat, que no el tenim aquí. Bé, sí, potser sí que quan... Més, és una au migratòria. És una au migratòria, sí. De vegades està, de vegades no està. Mira, són així. És molt simpàtica, sempre...
1: Simpàtica, eh? Fixa't que diuen femení.
3: Simpàtica.

0: És simpàtic. No?
1: Això sona a au més gran, tipus ànec o alguna cosa similar, per la veu...
2: Una mica s'assembla a l'ànec, sí,
1: No vaig desencaminat. Aquest so.
3: És un pelicà.
1: És un... Ostres,
2: un pelicà. Home, els dos que venen ara...
1: Jo crec que com el Pau us agrada lo exòtic, eh? Vull dir, perquè aquestes...
4: Sí, però jo no parlo d'ocells. Oh, sí,
2: ell el que fa és menjar xocolata aquí. Com està aquesta xocolata, nen?
4: Boníssima.
2: Que sí?
4: No en menjaria d'altra.
2: La que més t'ha agradat, quina és, de moment?
4: Bueno, de moment li foto amb aquesta de color verd, que es diu Catalufa. Xocolata amb llet caramelitzada, canyella i llimona. Com no ha de ser bo?
2: Ja.
4: Com no ha de ser bo?
2: És boníssim, això. Bé, com val una tauleta d'aquestes?
4: Mengeu i preneu-ne tots.
5: Cada tauleta val 8 euros. Llavors, indistintament, sigui blanca, llet o negra. Totes tenen el mateix preu. I en específic la Catalufa, el que intentem és els ingredients principals de la crema catalana, doncs els posem en formats tabletes. Té molta quantitat de llet, molta quantitat de sucre cremat, el punt de canella i el punt de llimona. I tindríem una
4: ara que ho vas dient, els ingredients els l'hi no tant, el paladar, si noi, noi.
5: Sí que és veritat...
4: Digue'm.
5: Sí que és veritat que a totes les tabletes tenim un petit full descriptiu per què es diuen així i tot el que fem allà a l'obrador.
4: Va molt bé.
2: Molt
4: bueno,
2: bé,
4: què hem de fer?
3: Ens faltaven dos sons.
1: Dos més.
2: Escolta, i això, si no pugem a l'Empordà, a Bata...
5: Per internet arribem a tot l'estat espanyol.
2: Avui en dia es pot comprar tot per internet.
5: Tot per internet.
2: I t'ho envien a casa, o que ho envieu en poques hores.
5: En 24 hores normalment està a casa.
4: Ara aquest temps ha arribat xocolata desfeta.
5: Ja fiquem mètodes perquè arribi decent.
2: Sí, no? Arriba decent. Després el problema ja és nostre, perquè efectivament a l'estiu això de la xocolata és una mica complicat. A la nevera no ens agrada, però clar, si no, es desfà.
4: Si no, xocolata desfeta.
5: Sí que ho podem posar a la nevera, clar, perquè en un rebost no tothom té un rebost. Llavors, ho posem a la nevera i quan en vulguem el traiem 10 minuts abans i ens el mengem.
2: Sastre, menja, menja.
4: Ja la podeu enviar amb xurros en aquesta època.
2: Molt bé, molt bé.
4: Podrem enviar-la directament amb los xurros.
2: Ai, senyor.
4: Bueno, de què hem de parlar? Diu que es va fotre foc a Artesa de Segre.
2: Sí, però està controlat aquest, eh? El d'Artesa el tenim controladíssim. El que no tenim encara estabilitzat i n'estem molt pendents és el del Vallès. El que sí que tenim estabilitzat però no controlat és l'incendi que va començar a Carme, a la comarca de la Noia. Ara, de seguida, mira, justament ara parlarem amb Noemí Trucharte, que és la presidenta del Consell Comarcal de la Noia. Sí? Ara, de seguida, parlarem amb ella per saber, per conèixer l'últimíssima hora d'aquest incendi. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a 30.000 persones, excepte en algun barri concret. Quedava un centenar de persones encara confinades. Ara, de seguida, parlarem amb ella i sabrem com estan les coses a la Catalunya central, al cor de Catalunya. Pau.
4: Pau, què?
3: Ens faltava això, endevinar els dos últims sons que pensàvem que són els més senzills i fàcils d'endevinar.
1: Ens ha ganat de dir els més difícils.
3: D'ocells,
2: no. Tira.
3: Mira, escoltem, tira. Escoltem aquest altre, a veure.
2: Això vols dir que és el que diu que és aquí?
1: No? I tant. Això és d'aquí, Catalunya.
4: Hi ha un jugador del Barça... Mira. Que li pots dir que és com l'ocell aquest.
2: Et prometo que no sé el que és, Jordi Vila. Aquí diu una cosa que a mi no em quadra, eh?
4: Sí, home, sí que ho és.
3: Sí, home, sí, i tant.
2: Sí?
4: Sí, perquè a mi em sona d'una sèrie de
2: TV3. Pot ser un canari,
4: això. Que ho feien cantar.
1: A veure, pot ser un canari, sí. Perquè em sona ocell que no és autòcton de Catalunya, diguéssim.
4: Però quan fotien cantar el Marujito a Plats Bruts, que era un canari, fotia aquest so. Sí, sí. Lo Pedri també és canari, però no canta així.
1: És un canari?
3: És un canari.
1: I vinga, això passa moltes vegades, perdona,
3: és que de canaris n'hi ha de molts tipus i de molts tons. I...
1: A mi em passa que a vegades vas pel carrer i sents algun ocell que dius, ostres, aquest ocell no el tinc... I llavors veus que és un ocell de gàbia, que evidentment és una cosa que no se sent aquí, però hi veus que està en algun balcó.
4: Tu pensa que lo Bad Bunny i la Montserrat Caballé també són espècimens de la mateixa espècie i canten molt diferent.
1: I canten molt diferent, correcte.
4: Vull dir, amb això... Què més? Hi ha algun
3: altre? Vinga, el darrer dels sons, el darrer ocell.
2: Què és això? Que bonic. Aquest sí.
4: Aquest és maco.
1: Això és un rossinyol, no?
2: Aquest és un rossinyol que passa a França, rossinyol.
3: Ara sí.
2: Rossinyol que passa a França, rossinyol. Escolteu, a aquesta hora estem pendents, en primer lloc, dels incendis, però també ara mateix, per desgràcia, un altre protagonista de l'actualitat, aquest esvoranc de 8 metres amb 4 finques desallotjades a tocar de les obres

0: de l'L9 del Putxet a Barcelona. Què més sabem ara mateix, Jordi Vila?
1: Sí, minuts abans de les 11, bombers de Barcelona ha rebut l'avís per un enfonsament d'un pati interior de l'illa al carrer de Rubenstein 4, a Sarrià Sant Gervasi. S'han desplaçat 6 dotacions, 2 tancs i 3 vehicles de comandament i una ambulància i per treballar en aquesta zona. S'ha detectat un forat d'uns, atenció, 8 metres de diàmetre, que ara mateix afecta un pati interior i un petit magatzem. Preventivament s'han desallotjat 4 finques, 2 del carrer Rubenstein, número 2 i 4, i 2 més al carrer Teodora La Madrid, 3 i 5. Ara mateix es treballa per estabilitzar el forat i poder treballar en l'estabilització de la zona. També s'han activat els equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. De moment no hi ha ferits, Xavier?
0: Perfecte, ens agrada que no hi hagi ferits de moment.
1: I dedica, al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat des del primer moment la tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Maria Eugènia Gall, i durant aquest matí s'ha celebrat a l'Ajuntament una reunió d'emergència amb l'alcalde Jaume Collboni sobre aquest tema.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents també amb els companys dels serveis informatius, que ja estan de camí cap allà, i us anirem informant lògicament de qualsevol novetat. A aquesta hora, però, saludem a Noemí Trucharte, que és la presidenta del Consell Comarcal de l'Anoia. Què tal, com estem? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Què ens expliques? Quina és l'última hora de l'incendi? Les coses que van pintant cada cop millor, per sort l'hem pogut estabilitzar aquest matí. Com està ara mateix el foc?
2: Exactament. Després d'un intens treball durant aquesta nit, les previsions que teníem ahir la nit han sigut molt millors a la primera comunicació del matí. L'incendi s'ha estabilitzat, esperant que les properes hores pugui estar controlat i el puguin extingir l'abans possible, però ara el que importava molt i la preocupació era estabilitzar-lo. Hi havia dos francs oberts al dret, era el que feia molta por que no saltés el foc de la C-15 i anés cap al Bruc i Montserrat, i es va estar treballant durant tota la tarda, i durant tota la nit s'ha fet el flanc esquerre, que és el que dona en el meu municipi, i va anar al camí cap a la zona de Can Tito.
0: Per sort...
2: S'ha aconseguit estabilitzar. Però...
0: No dic per sort, s'ha pogut evitar que anés cap al Bruc, aquest era el principal perill aquesta matinada passada, perquè el potencial hauria estat brutal, el tenim per sort estabilitzat. Dius, Noemí, que previsiblement quedarà controlat durant el dia d'avui, durant aquest dimarts, per tant...
2: Això, si no canviés i bufar el vent diferent, seria el que ens han comentat a la reunió de primera hora. Sí, que és veritat que el potencial aquest... era de 6.000 hectàrees i ara han cremat 480 aproximadament, i gràcies doncs, a totes les actuacions doncs, es va evitar que saltés a la C-15. Sí.
1: Recordem entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, aquestes 400 hectàrees cremades a la comarca de l'Anoia.
0: Bé, d'acord. Escolta, extingit, entenc que, lògicament, han de passar dies aquí, perquè també ens ho deien l'altre dia, per exemple, els bombers amb el tema de l'incendi de l'Empordà, que encara no està controlat, però van dir que un cop quedi controlat, lògicament, per extingir-lo, i poden, més amb les condicions meteorològiques, lògiques, diu, tota la setmana segur, remullant la zona, això va per llarg. Bé, el tema dels desallotjats, aquest matí, quan s'ha pogut estabilitzar l'incendi, pràcticament s'han desallotjat les 30.000 persones, però quedava encara algun barri amb un centenar de...
2: Confinades,
0: sí senyora, confinades.
2: Hem tingut unes 30.000 persones confinades de diferents municipis i un barri de la Pobla de Claramunt ha estat desallotjades, van estar desallotjades una cinquantena, seixantena de persones. Sí. Encara no han pogut tornar a casa seva. Sí, aquelles que han necessitat algun medicament que tinguessin a casa, acompanyada de Mossos, i es preveu que si tot marxa, i com es preveu, que entre mitja tarda, última hora de tarda, poguessin tornar, tot i que no és encara segur, i han de seguir les indicacions de les autoritats sobretot, i es demana doncs, aquesta prudència perquè... ni que no es vegi el foc o no el veguin, és important tenir les carreteres despejades i qualsevol cosa que puguin actuar ràpidament.
0: Bé, aquestes 50 o 60 persones que sí que han estat desallotjades estan bé ara mateix i on són en aquests moments?
2: Sí, estan en diferents ubicacions, moltes d'elles són familiars perquè tenen familiars als municipis colindants i les persones que no tenen familiars o cases on puguin anar s'han allotjat a hotels de la zona.
0: Aquests dies hem sentit la veu de molts alcaldes, a banda de pagesos i ramaders, molt crítics amb la no prevenció d'incendis, diuen ells, a Catalunya. No sé si en aquest sentit volies comentar també alguna cosa.
2: Bueno, nosaltres el que és la massa, hi ha associacions

0: també molt potents. Tenim molta massa forestal que són de privats, però el que era el sotabosc i, de més, aquesta zona estava bastant neta, tot i que sempre es pot millorar, evidentment, i seguim treballant des de les administracions amb les entitats i amb els propietaris per poder-ho tenir en condicions òptimes.
1: Mm-hmm. Una crida, sobretot, a la prudència, tenint en compte que tenim un risc altíssim, extrem, de fet, en moltes comarques catalanes, i que la cosa va per llarg. Demà, igual o pitjor que avui, i la setmana que ve, ens diuen els nostres meteoròlegs que podríem tenir la tercera onada de calor de l'estiu, i que podria ser més forta que la que estem patint justament ara, aquesta setmana. Sí?
0: Sí, demà tenim estarem amb l'alerta vermella, el que és la noia, i per això demanem aquesta precaució extrema a tots els veïns. Ah, una crida a la precaució.
1: D'acord, doncs escolta, Noemí Trucharte, presidenta del Consell Comarcal de la Noia, moltíssimes gràcies per explicar-nos l'última hora d'aquest incendi, que per sort està estabilitzat, encara no controlat, cosa que previsiblement, i esperem que sí, toquem fusta, toquem ferro, passarà durant el dia d'avui. Moltes gràcies, molt amable, Noemí. Que
0: moltes
1: vagi bé.
0: Moltes gràcies, bon dia, adéu.
1: Adéu, adéu, bon dia. Dos quarts d'una. Jordi Vila. Què passa?
2: Doncs jo estic disposat a gravar el primer moment escènic de l'Opau de Pons.
1: Què faràs avui, nen?
3: Avui et faré una cosa...
2: Te'l veig molt... Estàs molt, molt veraniego, eh? Et veig molt... Sí, sí, sí.
3: Això tu.
1: Molt estiuenc. En català diríem estiuenc, no?
3: Es portes una camisa que sembla que vagis a gravar el videoclip del verano, nen.
2: És que he pensat, és que avui vindrà l'Opau de Pons i dic, mira, saps què? A veure si li faig els coros, li faig alguna cosa...
3: T'has volgut mimetitzar.
1: Ai, Déu meu.
3: Avui us donaré...
1: Això és la calor, nois. És la calor.
2: Una mica de xocolata per aquí, una mica de so d'ocell per allà...
3: Que no és bonic.
2: En fi, sí.
3: Preciós, això.
2: Actualitat, vídeos, en fi.
3: Cachondeo. Escolta, avui us donaré quatre consells, ara que ve l'estiu, per estar moreno. Són consells que no subscriuria cap dermatòleg, però bueno... Són coses que m'he tret de la màniga.
2: Pots apartar un moment la gerra d'aigua, que
3: no
2: paguen,
3: que no
2: surti.
3: La terra.
1: Au, va, tira.
3: Va,
1: endavant, Pau. L'Opau de Pons.

0: Ja està, ja està. Talla-m'ho perquè amb valentó, no? Amb valentó no s'ha d'obligar.
1: Ai, senyor! Té, menja xocolata, nen.
2: Xicolata, que caga xocolata, la gata.
1: Xocolata, que diuen
2: xocolata
1: aquí.
2: Xocolata, que caga la gata.
1: Xicolati, n'hi ha que diuen.
2: Tio, quines barreges.
1: Sí, hi ha de tot, a la vinya, el senyor. La riquesa dialectal d'aquest país és molt gran. Què dius tu? T'ha agradat lo Pau o no?
3: M'ha encantat, o sigui, ha sigut una sorpresa molt grata.
1: A tu també, sastre, no?
2: Em tens al davant, què has de dir?
1: També, no?
3: Sí, sí.
1: He vist les cares aquí, tothom rient, ballant.
3: No,
1: home, no.
2: Si vols acabar com la Dembélé, sí, si no, no cal.
1: Què diu que sentirem un mussol, un xut? A Lleida se'n diu xut, d'això.
2: Jo en dic xut.
1: Eh?
2: Xut també és una altra cosa.
3: Hi ha un, crec que hi ha un gegant, sí, a Solsona, diria, que és,
2: ah, sí?
3: El xut.
2: Ah, pot ser. Veus, no ho sabia.
1: Ah, sí? A Solsona hi ha un...
3: Diria que sí.
1: Un xut gegant.
3: Una figura,
1: sí,
3: de cultura popular.
1: Aquí també n'hi ha amb algun balcó per a veure si poden espantar els coloms.
2: Sí.
1: No hi ha res a fer.
2: Que n'has vist molts de xuts, tu.
1: Eh?
2: Tu, d'això.
1: No.
2: Què passa, eh?
4: Pau, xuts, tio, i gol.
2: Sí,
1: no, és que no ens entenen, aquí.
2: Hi ha un grup de
1: no,
2: músics,
1: no,
2: que diuen...
1: No, això no ho han pillat. No.
2: Millor.
1: Però no, molts oients sí que ho han pillat. Eh? Comporta't una mica, per l'amor de Déu.
2: Ara que hi ha Mundial, cada dia hi ha molts xuts.
1: Marta Inglés, fes alguna cosa, para el que s'ha envalentonat avui, aquest.
2: No, res.
1: Va, què diu que hem de sentir un xut?
4: Va, escoltem el mussol.
1: Un xut és un mussol per tu, això, Marta Inglés. Ho posis una garça, ara. Aquests van de nit com lo Pau i jo.
3: Sí.
2: Els xots.
3: S'ha de dir que no és un xot, això, eh?
1: Què és, sí, això?
3: El xot és un mussol que és estival. És,
1: però sí que és un xut, això, no?
3: No, aquest no.
1: És que un xot és el mateix que un xut, al final prendrem
3: jo
1: mal.
3: Jo diria que sí.
1: Un embolic.
3: És a dir, fins on jo sé, les variants, sí, dialectals són... Sí.
1: Un xut és un mussol.
3: Un xut és un mussol, és un tipus de mussol petitó,
1: sí,
3: estival, que el podem sentir a Catalunya a l'estiu,
1: sí,
3: sobretot en zones de pinedes i tal, i el so seria més aviat una mena de xiulet metàl·lic, que és una mena de...
1: D'acord.
3: I això, si ho sentim als vespres, a les, sí, nits, això és un xot.
1: Ah, ah, molt
4: perquè
1: bé.
4: A Catalunya de mussols
3: n'hi ha uns quants.
4: Explica'ns les varietes, perquè tots pensem que hi ha potser dos o tres, però
3: no n'hi ha més,
4: no?
3: Sempre,
1: quants n'hi ha?
3: Sempre n'hi ha més dels que sembla. Fins i tot jo vaig fer una publicació que vaig dir que n'hi havia 8 i després algú em va fer notar que hi havia...
1: Més de 8.
3: Un altre que se l'havia detectat, diria que criant a Catalunya, fa un o dos anys, i aquest ja no el vaig tenir en compte, yeah, perquè sempre es van actualitzant.
1: Yeah.
3: Però n'hi ha molts, ja. Per cert, una d'aquestes xocolates, veig que posa xocolata amb llet d'ovella i pólvora de duc. Aquest duc,
5: bueno, fa menció a la zona del qual els monjos pertanyien.
3: No, però... Perquè hi ha un mussol, que de fet és el mussol més gran que tenim a Catalunya, que és el duc, vull dir que és un gran depredador.
1: Aquest ah, no, el duc és el real més gran.
3: Sí, sí, de fet, els anglesos li diuen...
1: El més gran és el Solsona, ja no sé, al final...
2: Sí, sí,
4: sí. Explica'ns una mica les altres varietats,
3: sí,
4: que podem trobar aquí a Catalunya.
3: Hi ha el mussol comú, aquest seria, diguéssim, el més habitual, no? Per això, sí, aquest nom de mussol comú, aquest el podem veure a l'entorn dels pobles, sí, ciutats i tal, i és més diurn, és a dir, són mussols que podem fins i tot veure de dia, perquè a vegades pensem, ostres, un mussol només el podem veure i sentir de nit. I
2: sí,
3: és
2: jo quan, normalment sí.
3: Quan són més habituals, però, per exemple, el mussol comú, cantar no, però el podem veure, sí, en ple dia, posat en una teulada, que es posen allà, doncs, com, yeah, si no els veiéssim gaire.
1: Yeah.
3: Hi ha l'òliba. L'òliba que és un ocell amb recessió, perquè és molt vinculat amb ambients agrícoles, i aquest també, doncs, és certament habitual. Hi ha el gamarús, que fem servir molt aquesta expressió, doncs, per anomenar-lo.
4: No siguis gamarús, no?
1: Espera que la Sílvia García i la Marta han buscat, a veure si és aquest el que dius tu.
3: Aquest és el xot.
1: Aquest és el xot?
3: Aquest és el xot.
1: Però això és un xut? Al final no ho entenem.
3: Jo diria que sí.
1: És un xut,
3: jo diria que sí.
2: Sí. Aquests, jo aquests els he vist
1: els
2: més
1: a la nit. Els xuts de Pons canten com aquest?
2: A la nit els sento més.
1: Oh, clar.
2: Els xuts.
1: Fas el seu horari.
2: Clar.
3: Aquest que es va sentint és el xot de fons, aquest xiulet
1: metàl·lic.
3: Sí, sí.
4: Què més tenim? El mussol banyut, també, no?
3: Tenim el mussol banyut, també, que aquest se'n diu així perquè té aquestes dues menes de banyes que la gent pensa que són orelles, no són orelles.
2: I que
3: orelles
2: són ben peluts, eh?
3: Són una mena de plomes, yeah, que, yeah, serveixen, sí, sí, sí, per la funció a vegades no està clara, però no són les orelles, diguéssim.
4: Mussol emigrant, també?
3: Mussol emigrant, aquest és un mussol més escàs de veure.
4: Va i ve, no? Aquest
3: va i ve.

0: El nom ja, ja ho diu, que aquest és més fàcil de veure a l'hivern i en passos migratoris.
1: I el pirinenc, també.
0: I el pirinenc, aquest és el més escàs de tots. Aquest es pot veure en zones molt elevades. Jo no l'he vist mai, el pirinenc, i em consta que hi ha ornitòlegs molt més experts que jo que tampoc l'han arribat a veure, i en tot cas sí que es pot detectar més auditivament.
1: Xavi, si et sembla, situem una mica els oients. És l'Àlex Sastre, que és creador del projecte Quin ocell és, que té més de 18.000 seguidors a Instagram, fa vídeos molt didàctics, molt visuals, per explicar...
2: Explica'ns una mica com són aquests vídeos que hi veu. Que s'hi troba la gent allà, perquè s'enganxa tantíssima gent.
0: Jo dic que faig vídeos... Que els pugui veure i entendre i seguir qualsevol persona que no tingui gaire o gens idea d'ocells. És a dir, no faig un contingut per... També segurament els segueixen persones més experimentades, que surten més al camp, etc. Però la gràcia és poder arribar i poder connectar amb un gran públic de gent. Per què? Perquè popularitzar, diguéssim, aquesta identificació més bàsica dels ocells.
2: I quin és el cant d'ocell que més t'agrada, tu? Quin és l'ocell que canta millor?
0: Home, aneu posant el rossinyol, diguéssim, més estrella, però a mi m'agrada molt la merla, que a més la podem sentir molt habitualment a les ciutats. Al capvespre normalment es posen amb antenes, teulades, així una mica elevades, i es posen a cantar un refilet molt aflautat, molt melodiós, i a mi m'agrada molt, i a més molt freqüent sentir-lo, amb la qual cosa...
1: I Àlex, d'on et ve aquesta passió per fer aquests vídeos, aquesta vessant didàctica, compartir i posar en valor els ocells de casa nostra?
0: Jo sempre havia volgut ser biòleg quan era petit, però després vaig acabar... Exacte. No era el meu referent.
2: Mira, això és una merla, no?
0: Això és una merla, exactament.
2: I la Marta Inglés és ràpida.
0: Molt bé.
2: I agrada això dels pardals, els ocells.
1: Escoltem-ne una miqueta.
3: Has acabat.
0: Ens hem quedat sense merla.
2: La merla. Merla olivàcia. Què vol dir, que es mengen les olives o què?
0: Ostres, això d'olivàcia no ho havia sentit.
2: No ho sé.
0: No ho havia sentit.
2: El nom oficial seria Turdus merula.
0: Turdus merula, exacte. En tot cas, això em ve de... Jo havia volgut ser biòleg, després vaig acabar fent química, després vaig acabar fent de professor a secundària, per tant, aquesta vessant docent em deu venir per aquí. I fa 10 anys vaig descobrir, en un viatge a Costa Rica, per tant, més exotisme la cosa, arrel de veure un tucà que vaig veure en un arbre, que vaig dir, ostres, quin tucà més xulo, i que el guia, es va treure una guia d'ocells... No vaig tocar el tucà, però el guia va treure una guia i
1: tucall,
0: vaig veure que es podia anar a veure, veient tots els ocells de Costa Rica. Llavors, quan vaig arribar aquí, vaig dir, home, si hi ha una guia d'ocells de Costa Rica, n'hi ha d'haver una de Catalunya.
2: El mascle és negre com el carbó, com el Pau de Pons.
0: I el bec és taronja. I l'anell ocular
2: la femella
0: també
2: és una mica més clareta.
3: Això què és, una merla?
2: Sí, això és un merlo, és el mascle, aquest, diguéssim, amb el bec de color groc.
3: Hi ha un poema...
2: Està més moreno que tu.
3: Que no sé de qui és, però de l'Anija, que el Raimon ha musicat, que es diu La balada de la garça i l'esmerla. No sé si aquesta esmerla deu ser una...
0: No, aquesta esmerla és una altra cosa. És un rapinyaire que, de fet, es pot veure a les Terres de Lleida, i és hivernal. És a dir, aquest el podem veure ve aquí a hivernar, però no cria.
1: I, Àlex, expliques el concepte aquest de l'ocell espurna. Què vol dir això?
0: Aquest tocar... que és el tocar bec verdós, que és el nom de l'ocell, per mi va ser l'ocell espurna, que és aquest ocell que t'encén les ganes, la passió per observar ocells. És a dir, pot passar que el Xavi o el Pau demà vegin un oriol i diguin, ostres, quin ocell més xulo.
1: I a partir d'aquí
0: m'enganxo.
1: I has preguntat a personatges coneguts, mediàtics, com Òscar Dalmau, pel seu ocell espurna. Quin seria el seu ocell?
0: El de l'Òscar em sembla que era l'Avellerol.
2: L'Avellerol.
0: L'Avellerol.
2: Aquest es menja les abelles,
0: Correcte. Aquest sí, el nom ve d'aquí, indiscutiblement, i aquest és un ocell... L'Òscar deia, sembla tropical. No ho sembla. És un ocell tropical que ve a Catalunya a l'estiu a criar i que fa el niu en talussos. És un ocell relativament fàcil de veure, no ho veurem en ciutats.
2: Aquest color groc intens, amb les ales de color negre, és molt bonic.
0: Aquest és l'Oriol.
2: Aquest és l'Oriol.
0: Aquest és l'Oriol. L'Avellerol és més...
2: Ah, no, l'Avellerol no, jo pensava l'Oriol.
0: L'Oriol és un taxi de Barcelona, l'Oriol.
2: Ah, això és un taxi de Barcelona.
0: És un taxi de Barcelona, groc, i amb les portes, les ales negres, no?
2: Sí. No, l'Avellerol no, ja sé com és, ja.
0: Sí, té una pila de colors i és un ocell preciós.
1: Hi ha més gent de la que ens pensem que està interessada pels ocells? O sou una minoria, allò, un rar avis.
2: Home, clar, l'abellerol és un ocell que enamora la gent. És, quan el veus

0: I quan tots aquests colors tan variats i tan vius.
1: És com el blauet, no? Que també és un ocell que podem veure als nostres rius. A Granollers es pot veure relativament de forma fàcil.
0: Potser ens quedarem sense mel, però...
1: Exacte. I perdona, em deies el...
2: Si us agrada el món dels ocells, sou uns raravis o no? Hi ha més gent de la que es pensem que...
1: A veure, segurament els nivells, els que m'agrada a mi, per dir-ho així, són més raravis, no? Però jo estic descobrint, arrel d'això, que hi ha molta més gent interessada d'una forma incipient, iniciàtica, i també estic descobrint que hi ha més gent de la que em pensava que és més aficionada. Hi ha personatges famosos, em sembla que Jimmy Carter n'era un d'ells, fins i tot el Sean Bean, que és l'actor que feia, de Ned Stark a Joc de Trons, té un podcast sobre ornitologia al Regne Unit. Per tant, diguéssim que hi ha més gent de la que ens pensem aficionada a la cosa.
0: La Vallerol, recordem-ho, té la singularitat que no fa el niu als arbres com la majoria d'ocells, sinó als talussos, fent un túnel de fins a 2 metres de fondària, poca broma.
1: Correcte. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, 2 metres.
1: Si hi ha un talús, un de seguida ja pensa aquí, segur que hi trobaré a Vallerols.
2: Suposo que és una forma de baixar revolucions, no? Jo, fixar-nos en els ocells, escoltar-los, i en definitiva, fixar-nos en la natura, no? Això segurament ens farà més feliços.
1: A mi sí.
2: A tu sí. A tu sí. I se't veu, eh?
1: Fas bona cara.
2: Doncs,
1: és una manera que crec que tenim i per això també recomano i explico les bondats d'aquesta afició, perquè, diguéssim, tothom té el seu abast més o menys a prop. Per molt urbans que siguem, tenim a l'abast espais naturals que podem... on podem aturar-nos, veure, escoltar ocells, i això ens fa baixar revolucions.
2: Aquí a Barcelona, quin en recomanaries?
0: Aquí no res, què vols recomanar? Només hi ha Colomón.
2: Quins?
1: El Parc de Glòries, podríem... Collserola, per exemple.
2: Sí.
1: Ja no és Barcelona estrictament, només que hi hagi una petita concentració d'arbres, un petit parc urbà, ja hi podem veure moltes més coses. Només ens cal aturar-nos, mirar i escoltar.
3: Aquells de color verd, que tot Barcelona...
0: Allò, aquells lloros, allò que ho han envaït tot.
1: Abans cotorreta, cotorreta.
2: Són cotorres.
0: Només hi havia la Diagonal. El senyor de la xocolata també vol dir alguna cosa, Jordi Vila. Ve repartint una mica de joc. El Jordi s'encalla amunt i pim, pim, pim, si estaria fins demà.
2: No, és que el món dels ocells, de veritat, mira, m'ha agradat.
3: El Josep Maria Sagarra va fer un llibre que es diu Els ocells amics.
1: Sí,
0: aquest senyor que va fer la ferida lluminosa.
3: I el Sagarra, moltes coses, va fer vida privada, però ara parlem d'ocells. I em sembla que tots els col·legis, totes les escoles de Catalunya haurien de recomanar aquest llibre. Cony. Va, la xicolata, dolça, dolçó.
0: Va, tu que has tastat tot aquest bé de Déu, Pau, amb quin et quedes al final?
3: De moment no els he tastat tots, però dels que he tastat, aquell de la catalufa, que en dius tu? No,
4: la catalufa és la més llaminera, per tant...
0: D'aquesta, recordem-ho?
3: Com de crema catalana.
4: És una xocolata amb llet, partim d'aquí, llavors el que més la xocolata amb llet, com es fa amb sucre, evidentment, doncs agafem i la cremem, com si fos una crema catalana, i afegim el punt de canyella i de llimona, que són els aromàtics de per si de la crema catalana, i llavors tenim un format de tableta, però que és com una xocolata, com una crema catalana.
0: I
2: aposteu molt per aquest concepte de bean to bar to bite, no? que en anglès vol dir del gra a la rajola i a la mossegada, és a dir, que veieu, és tot el procés de l'elaboració.
4: Com nosaltres entenem la xocolata, és comprar un bon... com que compro una bona gamba, no? Doncs nosaltres anem a buscar un bon cacau i el que intentem fer és un comerç just. És a dir, comprem un cacau just, de bona qualitat, i el transformem amb el millor que sabem fer, que és amb la xocolata, que nosaltres ens defensem bé aquí. I llavors, la nostra premissa és que sense provar no entenem aquesta xocolata sense que la provis. Per tant, intentem fer que la mossegada sigui una part, la degustació sigui una part d'aquest procés de la xocolata.
2: I són aquestes 11 tauletes de xocolata diferents que s'han convertit en una bona forma de posar en valor els productes de l'Alt Empordà.
4: Sí, nosaltres el que intentem sempre, independentment amb tots els productes que anirem traient, és defensar això. Més l'Empordà, evidentment, perquè som més concrets d'allà, però també del nostre territori, de la nostra regió, de Catalunya...
3: I com recomanes que es mengi això? Amb amb oli? Com te la fotries, aquesta xocolata?
4: Jo me la fotria tal qual, amb una mica d'aigua, si fos xocolata blanca, i llavors si ja anéssim pujant d'intensitat, hòstia, un vi dolç amb alguna cosa de solera, així, per acompanyar, seria fabulós.
3: Ho farem.
4: I si és de l'Empordà, millor.
3: Escombrant cap a casa, ben fet.
2: Per tu, aquests productes estrella que identifiquen a l'Empordà, de què estem parlant? La pólvora de duc, la garrofa, la rosa mosqueta...
4: Jo aniria més a la llet d'ovella, que és molt tradicional d'allà. Llavors la sal

0: són dos personatges avui que mamen de la natura que mos envolta i cadascú del seu àmbit, però...
1: No, i la veritat és que els noms d'aquestes tauletes de xocolata...
0: Sí, ja,
1: n'hem dit alguns ja, però mentidera, cabrona, picantona, exòtica... Això és molt bon màrqueting. Això és molt bon màrqueting, eh?
2: Sí que ens ajuda molta gent. Per exemple, tenim en Marc Joan Caraul de Comunicació, en Jordi Brandaki, que tota aquesta gent ens fa que el projecte no només sigui una persona, simplement que no es vesteixi de diferents professionals que ens ajuden a construir tota
0: aquesta
2: marca.
0: Aquí n'hi ha una que diu primigènia. Jo li hagués fotut la pubilla, perquè la primigènia és la pubilla, no?
3: Què dius, Xavi García?
4: Quins pàjaros que estic sentint per la ràdio. Que... Això sí que són pàjaros.
3: M'escriu i em diu, vosaltres sí que sou uns pàjaros de cuidado. Dic, vosaltres qui? No, diu, lo Pau de Pons, tu i el Jordi Vila. Nen, et posen el nostre sac, eh?
4: Cuidao. Aquí, el trio de la mort, home.
0: Trio la.
3: Ens faltes tu, Xavi.
4: Bueno, jo ja saps que em passaré un dia d'aquest per dir-vos adéu.
3: Això espero, eh?
4: I ja... Això, home, sí. A veure, la setmana que ve, per poc que pugui... Ja hi serem aquí per fer una cerveseta.
3: Però passa l'hora del programa i després fem la cervesa amb la Marta Inglés.
0: Tu sé que em dius de bé, punyetero, per aquí
4: dalt.
3: Sí? Sí, home, entra aquí.
4: No, estic aquí baix, Pau, estic aquí baix.
0: Hòstia,
4: sí, no.
3: Ja és estrany, ja és estrany que no sigui allà dalt.
0: Engega el ventilador, pues. Hòstia,
4: la setmana passada, no, estic amb dos ventiladors, aire condicionat, estic amb tot, o sigui, amb tot el que puc. Amb tot el que puc, adéu.
3: Nen, amb aquesta calor, al final no es faran ni xampinyons.
4: No es farà res.
3: No podrem menjar ni xampinyons, o sigui, al final.
4: Haurem d'anar al xampinyons, sí, perquè es cultiva.
3: Ja.
4: Es cultiva amb coves, però
3: de
4: bolet com Déu mana, bolet com Déu mana, no en trobarem ni un.
0: De conserva, de l'any passat.
4: Sí, bueno, mira, haurem de tirar dels que tenim secs i de més. Jo encara tinc una bona col·lecció, esperant que arribi una temporada bona. Com a mínim encara podré menjar uns macarrons a la muntanyesa, com Déu mana, amb bolets i tot. Però si no, oblida-te'n.
3: És més de llonsis que...
0: Guarda'ls, especula que això pujaré breu, nen.
4: Sí, això és com l'or, tio, això és com l'or. És a dir, se'l tens arraconadet i... Oh, jo en tinc d'això, eh?
3: Bueno, nen, tot bé, no, Xavi?
4: Tot bé, ja saps, escoltant-vos.
3: Excepte la calor i els incendis, digues.
4: Jo tinc, mira, ara estic cuidant d'un net de quatre potes, que me l'han deixat avui, estic aquí amb el Teddy, i clar, ni sortia passejant ni res, perquè és que hi ha la terrassa, el treus a la terrassa i el pobre entra corrents perquè està tot cremant.
3: I aquesta hora menys, i tant.
4: Aquesta hora has tirat el sofà sota l'aire condicionat i esperar que passi el temps.
3: Molt bé, Xavi.
4: Avantatge que teniu aquí. Aquí sí que esteu amb aire condicionat. Sí, aquí estareu bé.
3: Sí. No, la que està bé és la Marta Inglés. L'aire funciona allà al control. Aquí molta gent i què vols que et digui? A mi em sobren 3 o 4 graus, em sobren aquí.
4: Perdona, sí? On ha de funcionar el control?
3: Mira l'ell. Mira l'ell, com es mimen entre ells aquests, eh? Van tots a la una. Ui,
0: que a més anem calents com un all, i clar, la cosa està encesa.
4: Clar.
3: Xavi, no em fallis, la setmana que ve, el dia que vulguis. Sí?
4: Guapo, estic aquí. Va. Vinga, macos.
3: Una abraçada, crac. Merci.
4: Adéu,
3: Xavi.
4: Adéu.
3: Josep, hola. Com estàs?
5: Hola, bon dia.
3: D'on truques, Josep?
5: Bé. Truco d'aquí, de Colblanc, que estic treballant ara mateix.
3: Ah, molt bé, sí? Perfecte. Josep, de què treballes tu, si es pot dir?
5: De carnisser.
3: Carnisser.
5: Reparto... Sí, senyor.
3: Molt bé. Doncs endevina-ho, això, home, que guanyaràs un lot de xocolata fantàstic.
5: Això és una oliva.
3: Una oliva?
5: Puxa.
3: Una oliva, no. Sí. Una oliva, deu ser, en tot cas.
5: Oliva. Eh? I en gallec és coruixa.
3: Eh? Ah. Sí. No, si menys en català ho sabem tot. Espera't un moment. Va, és una oliva, això? Una oliva?
0: L'espanyola.
3: Una oliva gaspatxa, una oliva morta, d'aquelles de l'Aragó.
5: Una de l'Aragó, tampoc.
3: Em sap greu, em sap molt de greu. Mira, volíem que guanyessis, Josep. T'esperem un altre dia.
5: Espera, que estava
3: convençut,
5: eh?
3: Gràcies. Merci, home. Adeu, una abraçada. Adéu, adéu. Xavier, hola, què tal? Com estàs?
6: Hola, bon dia.
3: Bon dia, Xavier.
6: Com està?
3: Bé, home.
6: Volia de Llosa, un còndor, és?
3: D'on ets tu?
6: De Lleida.
3: De Lleida ciutat?
6: Sí.
3: I baixaràs a Barcelona a buscar xocolata, si ho endevines?
6: I tant,
3: demà al matí. Demà al matí. Aquests són bons, aquests, Pau. Però com? I tant, i quin problema hi ha?
0: Aprofitarà el viatge.
3: Demà al matí.
0: La xocolata serà l'excusa.
3: Necessites una excusa per baixar a Barcelona, Xavier, sí o sí?
6: Sí.
3: Oh, ja.
0: A veure les cosines de la capital.
3: Aquests de Lleida en saben, eh? Va, Xavier, què has dit que és, això, diu? Un còndor d'aquests? Sí? Sí o no?

0: passa.
1: Sí o sí?
2: Sí, sí, ole, és el ole, Còndor. Ole.
1: Sí.
3: Sí.
1: I com ho saps, tu? Perquè ho ha dit el Jordi Vila, allò del dia, no?
3: Sí. Sí.
1: És que és aquest Jordi Vila.
2: És el dia internacional d'aquest animal, d'aquest au tan gran, i estem escoltant El Còndor passa, que és un clàssic de Simon and Garfunkel.
1: Sí, noi.
2: Mira com sona, mira com sona.
1: Com ens agrada.
2: Oh.
0: Ho has fotut per posar la cançó, eh? Ja
1: t'he quedat. Xavier, escolta, felicitats. Moltes gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, eh?
3: No, l'escolto cada dia.
0: Sí? Que ets ben parit, hòstia.
3: Abans l'escolto ara, TV2 i Ràdio 4, l'escolto sempre.
1: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies. Merci, home, que vagi molt bé això. I felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Va, fins ara.
3: Adéu.
1: Adéu,
0: adéu.
2: Hauries de fer una versió d'aquesta.
0: Sí,
2: o potser ja la tens, no?
0: No, ja la farem. En tinc una de Cecília, però d'aquesta no.
1: Ara la gent ens diu, expliqueu-nos com ho hem de fer per comprar aquesta xocolata online. Perquè això té una pinta, això... Arnau Triola...
4: Primer ens podeu seguir a Instagram, que és @ArnauTriola.
0: Exacte, jo ho vaig a fer. Jo de moment ja sigui això el sastre, qui no sé llés, i ara et seguiré tu, també.
1: Ui, ara si et segueix lo Pau, ja veuràs. Et dispararà el nombre de seguidors.
4: A vendre.
1: Ara només faràs quartos, eh? Només faràs calés. Què fas, vacances a l'estiu o no?
4: Bueno, és una bona època, perquè depèn si surts gaire al carrer, et quedes, com deies, que només faltarien els xurros.
1: Sí, nen.
4: Però no, a vacances no, perquè s'ha de produir ja cara de Nadal i...
0: Ben fet.
4: Aprofitar les èpoques.
0: Aquesta és la mentalitat que necessitem aquest país.
4: I després, bueno, un cop a Instagram ja hi ha el link, però també ens podeu trobar a arnautriola.com.
1: Arnautriola.com. Perfecte. Molt bé. Arnau, felicitats, perquè la xocolata aquesta... Jo no l'he tastat, la menjaré ara a partir de la una, però
0: no
1: el Pau
0: dona
1: fe que és boníssima. No passis, que t'has passat tu.
0: Et foten anàlisis per aquí...
1: Au, canta una mica, va.
0: I de vegades em surt que estàs moridor.
1: Canta, que si no... Tanquem amb una mica d'alegria, això, que noi, aquests dies, eh? Anem carregadets,
2: d'actualitat. Estem mogudets, eh? L'actualitat, malauradament...
1: Sí, senyor.
2: Ens porta a les flames.
1: Lo Pau de Pons!
0: A veure què mos inventem, no t'asseguro res.
1: És quan surt més bé.

Si surti al carrer et fa pal, sempre pots mirar el Mundial. Però si ets els que encara penquen la primera quinzena, com lo Xavi, aquest parell de setmanes són com una condena. Si vols que et faci distància,

0: està.
1: Ja, ja està.
2: Bueno, si vols te n'adapto una amb la xocolata, va. Sí. I et fot el salat i tola la xicolata del Triola. Ara en compararà més gent.
3: Molt bé.
2: Home, això tira molt. Pensa que a partir de certa edat és un problema.
1: Ai, senyor.

0: Del gran Xavi Sastre. Xavi, eh?
1: Àlex.
0: Sastre,
2: Xavi, quasi.
0: Ha trucat un Xavier, l'altre de la Lut Big Bang, que diu com et dius, em dic Xavier, i et fot el nom al cap de Xavier. Doncs això, si amb los pardals ets desastre, has d'escoltar l'Àlex Sastre.
2: Senyor. Demà tornem, eh? Tertúlia amb Sílvia Barroso, Joan López Alegre, l'Anna Sáez, la directora del Segre. Demà vindrà la Pepita Bernat.
0: Ah, em vol sonar molt.
2: Està a punt de fer 107 anys. Cada diumenge del món va a ballar la Paloma. És una crac, la Pepita. Farà 107 anys. Ara, a mig juliol, va venir, ja fa molt de temps, a principis de temporada. Va néixer a Barbens, però tota la vida ha viscut a Barcelona, on va venir de molt petita. Ara fa poc li van fer un homenatge a Barbens. Demà parlem d'això, que ara diu que es treuen el permís de conduir amb cotxe automàtic, tu.
0: Ah, sí. A mi m'hagués anat bé.
2: Sí, a mi. Però després, clar, només pots portar cotxe automàtic.

0: automàtic, ja, si no malament. El Marc Villanueva, la premsa del cor. I demà, mira, parlarem amb una noia que es diu Mireia Subirada, que ens explicarà com funciona això que diu que busquen or al riu Segre. Per exemple, a Balaguer. Ja haurem d'anar aquest estiu, Pau. A veure si trobem, amb un porgador, a veure si trobem alguna cosa.
1: A veure si ens fem rics d'una vegada, que tenim temps.
0: Sí, perquè de moment som rucs, tu i jo, encara.
1: Sí, noi.
0: Estem a la fase ruc.
1: No hi ha manera.
0: A veure si podem entrar a la fase ric.
2: Un senyor
0: trobant or al Segre.
2: D'un ruc.
0: Tot això i molt més, eh? Demà aquí al matí de Ràdio 4 a partir de les 10. Que vagi molt bé, nois i noies. Ara les notícies de la una i després, home, el grandíssim Xavi Fornia. Fins demà, bon dia.
2: Un senyor damunt d'un ruc.
3: 1:00.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Un esvoranc al barri del Putxet de Barcelona ha obligat a desallotjar 4 finques de la zona. L'Ajuntament apunta que l'incident podria estar relacionat amb les obres de la línia L9 del metro. De moment no consten ferits. Àlex Eloi, bona tarda.
5: Bona tarda. Els bombers de la ciutat han rebut un avís per l'enfonsament del pati interior d'una illa al carrer de Rubinstein. Segons els veïns, es tractaria d'una pizzeria. Altres locals de la zona han registrat esquerdes a primera hora del matí i els cossos de emergències els han desallotjat i han acordonat la zona. L'Anna i la Catherine treballen a locals de la zona i expliquen a Ràdio 4 que no saben quan podran tornar a buscar les seves pertinences.
6: Los bomberos, la policía, está toda la zona acordonada y están mirando a ver por seguridad. Hoy no sabemos si mañana, pasado, esta semana, porque no creo que sea cosa de un día.
7: Y nos han dicho que lo único que podemos hacer es esperar al momento hasta que saquen alguna resolución, revisen qué pueden hacer y el riesgo que existe en el sitio.
5: Els bombers treballen per estabilitzar el forat i els carrers afectats. L'Ajuntament ha registrat una reunió d'emergència, ha fet una encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, juntament amb els consellers, amb les conselleres Sílvia Paneque i Albert Dalmau i els serveis tècnics.
3: Gràcies. També pendents de l'evolució dels incendis que encara cremen a Catalunya. En acaba d'actualitzar la situació la consellera de l'Interior des del centre de comandament de Sentmenat, on es troba el nostre company Sergi Bassoles amb l'assistència tècnica de Raül Hernández.
8: Sí, l'incendi de Sentmenat, que ja ha calcinat 113 hectàrees, continua tensionant enormement l'operativa dels serveis d'extinció. Aquí on ens trobem, al centre de comandament habilitat pels bombers al municipi, fa escassos minuts que ha acabat la reunió del comitè tècnic presidit per la consellera Núria Parlon.
9: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu en diferents focs secundaris tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo.
8: La titular d'Interior, però, ha destacat la bona notícia que representa l'estabilització aquest matí d'un altre dels incendis que afectava a Catalunya, en aquest cas el de la comarca de l'Anoia, iniciat ahir entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt.
9: A hores d'ara l'incendi de l'Anoia el tenim estabilitzat. Això és bona notícia perquè permet disposar de més recursos per continuar treballant en l'incendi d'aquí de Sentmenat.
8: Núria Parlon, però, ha demanat als 7.000 veïns dels municipis propers a l'incendi de Sentmenat que resten confinats, que respectin la mesura i que davant de situacions de risc truquin al 112.
3: Només una de cada 4 persones sense llar té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al carrer, segons el darrer informe de la Fundació Arrels, amb dades de 2025. Laura Hurtado.
10: L'expectativa de poder accedir a un habitatge és clau per poder suportar la vida al carrer, però la xifra de persones que està esperant entrar en un habitatge ha empitjorat respecte al 2023, amb una disminució de més de 4 punts, situant-se al voltant del 24%. Tot i això, les alternatives també són precàries. Beatriz Fernández, directora d'Arrels.
11: Estan esperant, es troben en una llista d'espera per anar a viure o per anar a allotjar-se amb allotjaments o bé molt temporals, com poden ser llistes d'espera per albergs, o llistes d'espera per habitatges d'entitats socials temporals, o bé estan esperant per anar a viure o allotjar-se amb algun tipus d'allotjament precari.
10: Gairebé el 37% de les persones que viuen al carrer fa menys de 6 mesos que es troben al ras, un increment de 7 punts respecte al darrer informe.
3: I anem ara cap a comarques de Tarragona. Deixar bosses d'escombraries al carrer o no netejar els orins del gos són alguns dels motius de sanció de la nova ordenança per lluitar contra l'incivisme al Vendrell, al Baix Penedès. Ens ho explica Judit Huerta.
12: La recent implantada recollida de brossa intel·ligent ha provocat que alguns veïns no hagin anat a demanar la targeta per obrir els contenidors i optin per deixar les deixalles fora, un acte que no només genera una mala imatge, sinó també problemes de salubritat. Però la sanció per les bosses de brossa fora no és l'única que crida l'atenció. 100 euros si després que el gos hagi orinat no es llença aigua per a netejar-ho, o 1.500, tant per llançar pedres a persones i animals com per esbarallar-se i agredir al carrer. Cristian Soriano és el regidor de Seguretat del Vendrell.
13: Amb aquesta nova ordenança que ja ha entrat en vigor, ara sí tenim l'eina definitiva per poder augmentar encara més la pressió contra l'incivisme.
12: I més sancions a notar, 750 per deixar-se l'animal tancat dins el cotxe. En el que portem de 2026, la policia local ha interposat 486 sancions. La nova ordenança, diu l'Ajuntament, facilitarà més el tràmit per augmentar la pressió contra l'incivisme.
3: Gràcies, això és tot de moment i tornem amb més notícies a les dues.
4: Ràdio 4.
14: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitéemergència.org.
15: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
16: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
15: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: La 1:07, enviem una abraçada al Xavi Freixas i a tot l'equip del matí de Ràdio 4 i comencem Xavifòrnia, si tu vols, fins les 4 d'aquesta tarda. Moltes notícies, moltes últimes hores, molta actualitat que analitzarem aquí, també la comentarem, evidentment, amb els experts. I també Maria García Coll, bona tarda, què tal?
2: Bona tarda, Xavi Martínez.
1: Molt entreteniment i molt futbol, perquè sí. Ara sí que sí, ja el Mundial s'ha escalfat, eh?
2: Ara això ja va de veritat. Sí. Avui tenim molt futbol, perquè és que és el que hi ha, és l'actualitat, és així. I sempre em preguntes què tal, i jo et dic que estic molt bé, però mira, avui crec que serà el primer dia que et diré que no estic bé. No estic bé perquè es van fer virals unes declaracions aquest cap de setmana d'una pagesa que deia que la terra crema, parlant de l'incendi que va cremar tot el cap de setmana a les Gavarres, i és veritat que la terra crema, i quan ho veus de prop encara te n'adones més. I casa meva crema, perquè jo sóc de Caldes de Montbui, i ahir es va declarar un incendi a Sentmenat, i jo ahir la tarda vaig estar patint i porto tot el dia patint perquè des del meu poble es veu el fum, es veu el foc, es veuen les flames. I és veritat que és així i ho pateixes molt, però fins que no ho vius a casa és una cosa. Veig cremar la muntanya on he crescut, la muntanya on he viscut, on he passat tantes hores d'adolescent, on he muntat a cavall, on he anat a collir bolets, on he passat una de les millors estones de la meva vida, i pateixo molt i ho passo molt malament. I avui farem un programa, evidentment, per entretenir tothom, per informar, per passar-nos-ho bé, però sempre hi haurà en el cor de tots aquest punt que tinc jo, perquè mitja Catalunya ara mateix està cremant. I quan ho vius, doncs jo tornaré

0: casa amb l'ai al cor, perquè no sé si els veïns del Farell, que és una urbanització on he passat milions de vegades, estaran bé. Perquè no sé si poder, quan surti aquí i arribi a casa, hauré d'anar a acollir aquelles persones que han estat desallotjades del càmping del Pasqualet. I ho estic passant molt malament.
1: T'agraï molt que hagis vingut, eh?
0: No, home, evidentment, però volia dir-ho.
1: Volies per informar i per explicar més el que està passant a casa teva, en concret.
0: Necessitava dir-ho. Ja està.
1: I estem amb totes aquestes persones, evidentment. I el que deies, la meitat dels municipis de Catalunya ara mateix en risc molt alt o extrem d'incendi i noves restriccions també a l'espai natural. S'està prohibint l'accés a Montserrat, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, i s'està mantenint el tancament de les Gavarres, la Ribera Salada i també la Baronia de Rialb. És la segona onada de calor que es fa notar al mapa del perill d'incendi per aquest dimarts. I el que dèiem, la meitat dels municipis ja estan en risc extrem o molt alt d'incendi. Aquest dimarts hi haurà 111 municipis a nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem d'incendi. 111, eh? Ahir dilluns hi va haver-hi 45. En fi. Gràcies, Jaume Tudela, al control, el número 1, perquè tot soni molt bé, molt bé, molt bé, i al Joel Sevilla perquè tot funcioni fantàsticament. Va, anem a explicar-te què fem aquí avui. I és que tenim uns virals, com bé deia la Maria, per intentar animar una miqueta a Catalunya des de Ràdio 4, oi que sí?
0: I tant, perquè continuem somiant. Espanya continua somiant en el Mundial. Ja estem a quarts després de derrotar a Portugal en un duel que va ser molt complicat, però per fi ja hi som i continuem somiant en el Mundial.
1: Més artistes que visitaran Xavifòrnia. Avui, Gonzalo Hermida, un dels cantautors més importants que tenim avui aquí, al Xavifòrnia. Després, el Zoom, el moment on ho parem tot una miqueta i agafem la lupa per analitzar un tema que ens preocupa. Avui parlarem del dret a desaparèixer. Atenció, tema important. La pregunta és, podem viure, Maria, sense estar disponibles?
0: Clar, és que respondre tard ja sembla que ens passa alguna cosa, sí. No? No penjar res ens és estrany. No contestar, doncs ja ens ho prenem malament.
1: Sí, sí.
0: Un tema que és molt generacional, la falta de llibertat del segle XXI, segurament serà poder apagar el mòbil sense donar explicacions, no? Perquè si no contestes ja passa alguna cosa. Hem d'estar sempre disponibles.
1: Aquesta és la nova llibertat del segle XXI, poder apagar el mòbil sense donar explicacions. En fi, en parlarem de tot plegat amb la Dolors Rage, en sap molt d'això. Psicòloga, terapeuta, professora i a més és conferenciant d'intel·ligència artificial. Avui la pregunta, podem viure sense estar disponibles? El nostre actor i còmic preferit, l'Alberto Montes, arriba un dimarts més per analitzar tot el que està passant al món i el que potser encara tu no has clicat, potser algun clickbait que no t'has menjat. Bé, evidentment, també és un futbolero, farem Albertències, farem Alberto Futbol Club, tenim moltes ganes. Ho passarem molt bé aquest dimarts, dia 7 de juliol del 2026, al migdia, a la tarda, de Ràdio 4. Som-hi, som-hi!

0: Espanya continua somiant al Mundial. La selecció de Luis de la Fuente s'ha classificat pels quarts de final després de derrotar Portugal per 1-0 en un duel d'alt voltatge que ha deixat emoció fins als últims minuts. Un partit marcat per la igualtat. Grans aturades, sobretot del porter de Portugal. El talent de Lamine Yamal, encara que sembla que està una miqueta ansiós perquè no acaba de brillar com Mbappé, com Vinícius, com Haaland, com la resta d'estrelles mundials, però arribarà, estic convençut que arribarà i que el millor es fa esperar. I bé, un final que ha desfermat eufòria entre els aficionats espanyols i una allau de reaccions a les xarxes, Maria.
1: I és que Portugal va sortir amb la intenció de tenir la pilota, d'aprofitar l'experiència dels seus homes més veterans, sobretot de Cristiano Ronaldo, mentre que Espanya va apostar per la velocitat, pressionar i la qualitat dels seus jugadors més joves. Durant bona part del partit semblava que qualsevol detall podia decantar la balança. Unai Simón va ser decisiu, diverses intervencions de mèrit. Lamine Yamal va tornar a demostrar que és un dels futbolistes més importants del torneig, tot i que no acabi de marcar també tots aquests futbolistes, com diem, Vinícius, Mbappé, Kane, Bellingham, són molt més grans que ell, és el seu primer Mundial, i cada vegada que agafava la pilota notàvem aquesta sensació de perill en Lamine. Però quan el partit semblava que anava a la pròrroga, jo tenia la sensació, Xavi, de que Cristiano Ronaldo marcaria el minut 90. I no va ser així, va ser Mikel Merino.
0: Una altra vegada Mikel Merino, eh?
1: Qui va marcar, va aparèixer dins l'àrea per marcar el gol de la victòria. Va classificar Espanya pels quarts. Un gol celebrat amb molta bogeria tant pels jugadors com pels milers d'aficionats desplaçats als Estats Units. Per Portugal, una derrota molt amb un component especialment emotiu per l'últim Mundial de Cristiano Ronaldo, no? Una de les fotografies més compartides va ser una pancarta que es va veure a la graderia durant el partit, creada amb intel·ligència artificial, on hi apareixia Cristiano Ronaldo amb el missatge de la llegenda i a l'altra banda Lamine Yamal sota el títol de El Futur, una imatge que molts han interpretat com aquest símbol de relleu generacional.
0: Sí, repetim que Lamine està jugant bé, està portant, però evidentment no és el Lamine del Barça de la temporada passada o sobretot de l'Eurocopa, no? Amb Espanya. Exacte. Arribava després d'aquesta lesió, no sabíem si podria jugar fins i tot fins al tercer partit de la Lligueta o fins als 700 de final. I mira, doncs jo crec que s'ha de treure una miqueta de pressió. Jo crec que ell vol destacar, com ha destacat Mbappé fins ara, Vinícius, repetim, Haaland i la
1: encara
0: resta d'estrelles.
1: Bueno, Kane.
0: I sobretot que al final la pilota d'or no te la donen pels vuitens de final o pels setzens o per la Lligueta. Te la donen per les semifinals i la final. És així. Mbappé, quan va guanyar aquell Mundial en França, crec que va ser l'any 2016, va fer un Mundial de menys a més. I va acabar rebentant el partit aquell contra Argentina, crec que van ser les semifinals, no? O la final. Sobretot va fer una gran semifinal i una gran final. I era molt jovenet, també.
1: I a veure si passa això. Esperem que encara li quedin partits. Ahir la celebració del moment va ser el gol de Mikel Merino, com fa ell donant una volta al banderí de córner igual que feia el seu pare, un gol especialment important per ell perquè ell és de Pamplona. Ahir va ser el Chupinazo, avui és Sant Fermín, avui ha estat el primer encierro que hem pogut veure per Televisió Espanyola, també per RTV Play per primera vegada amb multicàmera.
0: Sí.
1: Uns entierros espectaculars. Un entierro molt tranquil·let, ara canvio de tema, molt tranquil·let, el d'avui, per cert, ha durat 2 minutets justos i ha anat molt bé amb aquests toros de Fuente Imbro, a veure com continuen. Mikel Merino va aparèixer a la roda de premsa amb el mocador de vermell i amb la samarreta blanca d'Espanya, que semblava que anés a córrer els entierros.
0: Sí, ell mateix.
1: Ho ha dit, no?, i també ha fet broma sobre això. Ha dit, mira, m'he quedat sense Sant Fermines, però almenys he pogut marcar el gol, no?, de la victòria.
0: Els memes tampoc han trigat a arribar. La xarxa s'han omplert de bromes sobre el final del Mundial per Cristiano Ronaldo. Comparacions entre la nova generació espanyola i les grans seleccions del passat. Bé, de tot. Muntatges destacant, per exemple, la tranquil·litat en què Lamine Yamal afronta els grans escenaris, no?, malgrat la seva joventut, o que ahir Lamine patís un marcatge doble i sobretot d'un jugador que sembla que li té la mida agafada, que és el Nuno Mendes.
1: Sí.
0: Per mi el millor lateral esquerre del planeta, el del Paris Saint-Germain, que sempre que juga contra Lamine Yamal, ostres, pobre Lamine, està bloquejat,
1: És
0: boníssim.
1: A veure, sempre li fan el 2-1, tu ara ho dius, i quan no li fan el 3. Però clar, això ho hem d'aprofitar i si n'hi ha dos que estan amb Lamine, vol dir que n'hi ha un que no té ningú.
0: Exacte.
1: No? Llavors...
0: No, i que Lamine ho va intentar, que de fet va haver-hi com una espècie de cursa que sí que va guanyar Lamine a Nuno Mendes.
1: Exacte.
0: I crec que Nuno en aquella carrera es va lesionar.
1: sí, és veritat que va sortir
0: sí.
1: com...
0: Es va lesionar.
1: Lesionat.
0: Llavors, sí, sí.
1: Tot això ha estat molt comentat a les xarxes. També una fotografia que va publicar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant el partit, des del seu telèfon mòbil, mentre viatjava en avió, mirant doncs, el partit d'Espanya. Una imatge que ha generat molts comentaris

0: comentaris, molts d'ells irònics, perquè diuen que el protagonista de la foto és ell, no és la selecció, no?, que surt ell en primer plano allà. I, com sempre, X, Instagram, TikTok s'han omplert de vídeos, de celebracions als carrers, als bars, a les places de totes les ciutats d'Espanya. I ara què? Doncs la victòria d'Espanya permet que continuï el seu camí cap al títol, citar-se a quarts de final contra Bèlgica, que ha arribat en un molt bon moment, golejant als Estats Units,
1: sí.
0: I que si contra no passa Donald res... Trump. Exacte. Que si no passa res, esperem que no passi res, doncs hauria de passar a Espanya.
1: A veure...
0: Hauria.
1: Jo és que tu em dius Bèlgica i jo només puc veure Thibaut Courtois.
0: Jo també.
1: Thibaut Courtois, l'home que ha fet que el Real Madrid guanyés, evidentment, és ell, guanyés les darreres Champions, perquè han estat anys on el Madrid és que potser ha estat tercer de la Lliga, eh?
0: Sí,
1: no ha
0: sí,
1: fet
0: sí.
1: un gran futbol, anaven perdent totes les eliminatòries i tot ho van resoldre els darrers 3 minuts amb 3 cops. La Benzema de Rodrigo...
0: Sí, sí, sí.
1: I tot era perquè Courtois havia parat 1.000... xuts dels rivals, llavors...
0: Però la minja li ha marcat a Courtois.
1: Sí, sí, sí, ah. sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, som optimistes.
1: I si guanyem a Bèlgica, ens trobaríem segurament
0: França
1: a França...
0: Marroc.
1: França o Marroc? França-Marroc és un partit...
0: Ja, partidàs.
1: Bo!
0: Partidàs. Mare meva,
1: això és dijous, crec.
0: Sí, avui sí. tenim a les 6 de la tarda a Argentina.
1: Té que... fàcil, l'Argentina.
0: Sí, Argentina-Egipte. I a les 10 del vespre, bona hora, avui... ara t'ho dic. Ho he mirat abans i m'he oblidat. Suïssa-Colòmbia.
1: Suïssa-Colòmbia.
0: Sí, a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia.
1: Molt bé.
0: I Cristiano Ronaldo, que ara
1: parlàvem. Ah, sí, hem de parlar, sí, les llàgrimes, no?
0: Exacte.
1: De Cristiano Ronaldo, que han estat una de les imatges més potents d'aquest Mundial. I és que el portuguès s'acomiadava definitivament de les Copes del Món als seus 41 anys. 6 Mundials disputats, un animal. Centenars de records, però clar, un objectiu que mai no ha pogut aconseguir, aixecar el trofeu més desitjat.
0: Quina llàstima, pobre Cristiano. Sap sí. greu, però l'altra cara de tot això, com diu, són les llàgrimes de Cristiano, després de ser eliminat al seu últim Mundial, i a la roda de premsa posterior ell va dir, però, que dormiria molt tranquil. Mira.
2: Como me levanté hoy, igual, con la consciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Doncs la vida sigue, però ell diu que el títol més important que ha guanyat per Portugal ha estat aquesta Eurocopa del 2016, que
1: és com un mundial.
0: La compta com un mundial, que abans de Cristiano Portugal no havia guanyat cap títol, atenció, antes de Cristiano.
1: Parla en tercera persona, eh?
0: Sí.
1: Aquesta gent que parla en tercera persona, és increïble.
0: Clar, però mentrestant Cristiano abandona el terreny de joc plorant i... Clar, molts espectadors, molta gent a la xarxa està pendent d'una altra reacció, que és la d'Edu Aguirre.
1: Oi!
0: El periodista del Chiringuito, amic de Cristiano Ronaldo, un dels seus grans defensors. I, clar, la relació entre tots dos va més enllà de l'àmbit professional. Ells són amics personals. Pocs dies abans del partit, Edu Aguirre va viatjar fins a la concentració de Portugal als Estats Units per visitar-lo. I després de l'eliminació, el seu nom es va convertir en trending topic a les xarxes.
1: Clar, clar.
0: Molts volien veure com reaccionaria, especialment en un programa on altres col·laboradors, el Chiringuito com Cristóbal Soria, celebraven la classificació d'Espanya, com ha de ser, no? Edu Aguirre es va pronunciar, ho va fer, amb una fotografia de Cristiano Ronaldo al seu Instagram i deia «Eterno, que leyenda, orgulloso de todo lo que consiga y lo que le queda por delante, cabeza alta, el mejor de la historia». I... Atenció, perquè no va publicar res de la selecció espanyola. No va publicar
1: Home.
0: Cap foto als jugadors d'Espanya, no va publicar res, un detall doncs, que va cridar l'atenció. I ja una vegada al plató del Chiringuito, Edu Aguirre va voler explicar com havia viscut aquella nit.
3: Es fácil, me alegro mucho por la gente de mi país. Y me duele mucho ver cómo Cristiano Ronaldo se elimina, que es amigo mío. Me duele y a la vez estoy súper orgulloso de ser amigo de Cristiano, de seguir aprendiendo de Cristiano y del legado que está dejando. Es una leyenda y aunque hable mucho, lo que está haciendo y lo que ha hecho con 41 años, estar donde está, es inmortal y va a ser inmortal siempre. Y creo que, como yo, piensan muchísimos españoles, millones de españoles. Entonces no hay que buscar una guerra absurda. Pues estoy... fastidiado porque uno de mis mejores amigos, que es Cristiano, está fuera del Mundial y va a jugar, y ha jugado ya su último Mundial.
0: Atenció, clar, està fastidiado.
1: És que Edu Aguirre no és del Real Madrid, és del Cristiano Futbol Club, no és d'Espanya, és del Cristiano Futbol Club. Està.
0: Total, va dir que doncs, estava molt malament perquè el seu amic havia estat eliminat del Mundial, no ho entenem, però clar, ha guanyat Espanya, no? Vull dir, ets espanyol, o sigui, al final és normal que si el teu amic és de Portugal doncs vagis a favor seu, però vull dir, molta gent va considerar que havia prioritzat la vessant personal davant de l'èxit de la selecció espanyola, hi ha gent que deia que havia ha estat una reacció completament humana. Recordem que Edu Aguirre, la seva cita més important és a finals de juliol, d'aquí 20 dies, una mica menys, a l'estadi de la Cartuja de Sevilla, on participa a la velada de l'any de l'Ibai Llanos, es pagarà, farà un combat de boxa contra el periodista argentí Gastón Edul.
1: Sí, l'home de les notícies més important dels darrers anys, com per exemple, últimament també és qui millor està informant sobre el tema Julián, no? Julián
0: exacte,
1: Álvarez.
0: Exacte, també és aquell periodista que li va fer l'entrevista a Messi amb el seu Què mires, bobo?
1: Sí,
0: Què mires, bobo? Doncs no li va dir a Gastón Edul, sinó Gastón Edul està fent-li l'entrevista, el micròfon que hi havia que va enganxar aquest moment era el seu.
1: Com et pot canviar la vida en un segon, sí? No? Per estar al lloc adequat, en el moment adequat.
0: I el Cristiano, doncs mira, ha estat molt trist, l'Edu Aguirre també, haurem de veure si això li afecta o no li afecta. Molta gent diu que Edu Aguirre podria fer l'entrada més èpica de totes les velades, a veure si apareix el Cristiano per allà. Seria molt èpic.
1: Seria brutal.
0: No ho sabem, però sí que aquesta reacció doncs, a les xarxes va ser molt polèmica.
1: Hi ha victòries que són només una classificació, però n'hi ha d'altres que desperten records. I això és exactament el que ha passat després del triomf d'Espanya contra Portugal, Maria.
0: Records del 2010.
1: Sí.
0: Clar, Miquel Merino ha classificat la selecció espanyola per quarts el 2006, igual que ho va fer...
1: 2026, sí. Ja de final de temporada.
0: Que David Villa ho va fer fa 16 anys. Gairebé tan ràpid com va acabar el partit, les xarxes es van omplir d'un altre debat de... que fa, ja fa temps que dura, de i si realment aquest Mundial s'assembla massa al del 2010. Hi ha moltes coincidències, aquí n'hem parlat, les tornarem a repassar,
1: perquè
0: no és només una sensació, sinó que ja n'hi ha masses, això. Algunes són futbolístiques i d'altres gairebé una mica simbòliques. La primera és que Portugal ha tornat a ser el punt d'inflexió. Com dèiem ara, el 2010 Espanya va jugar contra Portugal a vuitens, va ser un partit molt tancat, sense espais, gairebé sense ocasions, i David Villa va decidir amb un únic gol, igual que va passar ahir amb Miquel Merino. Vaig veure titulars que deien Miquel Merino de mi vida, que em va recordar també Andrés Iniesta, no? La segona similitud, herois inesperats, no? El 2010 el van decidir no només les grans estrelles, David Villa va ser determinant, però també ho va ser Puyol amb el gol contra Alemanya, Iniesta a la final, Casillas amb aquella aturada davant de Robben, i aquest any passa una mica una cosa semblant. Lamine Yamal és la gran figura mediàtica, però contra Portugal qui acaba decidint és Miquel Merino, contra Paraguai és Àlex Baena, no? I és una altra les comparacions que s'han repetit. Els equips campions que no depenen sol d'un futbolista. No?
1: És que ahir molts ens preguntàvem de qui està sent el Mundial d'Espanya. És el Mundial de Rodri? És el Mundial de Lamine? És el Mundial d'Oyarzábal? No, jo crec que la resposta és que Espanya és l'única selecció que és un bloc.
0: Totalment.
1: I és un equip. Evidentment, França pot fer por, té les millors individualitats, però com a equip... Escolta, el rècord d'imbatibilitat és terrible pels rivals.
0: Que no li marquen gols,
1: Espanya. Per això, que dius, ostres, però com li fiquem mà a aquest equip?
0: Sí.
1: A zero, tots els partits, és impressionant.
0: També és una selecció que creix, ara ho diem, a mesura que avança el Mundial, cosa que també va passar el 2010, recordem que van començar perdent contra Suïssa l'any 2010, aquest any empatant a zero contra Cap Verd, crítiques va haver-hi tant el 2010 com ara el 2026. També hi ha la sensació de que... conforme va avançant el Mundial, van passant les eliminatòries, la cosa va millor, no?
1: Sí.
0: És aquesta una mica la sensació. També que els jugadors venen de ser guanyadors de l'Eurocopa, una cosa que també passava el 2010. Fa 16 anys la selecció de Vicente del Bosque anava a Sud-àfrica després d'haver conquerit l'Eurocopa del 2008 i ara, doncs, molt similar, no? Els de Luis de la Fuente després d'haver aixecat l'Eurocopa del 2024, aquesta vegada amb una plantilla plena de talent jove. Espanya també era una de les grans favorites abans de començar el torneig, ara igual que fa 16 anys. També coses hi ha que no són futbolístiques, però que la gent n'ha parlat. Va començar Espanya el grup H, igual que l'any 2010, també. Juntament, en aquell cas, en Suïssa, Hondures i Xile. Aquest 2026 també el grup

0: H contra Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai. La lletra del grup no té res a veure, però és una altra similitud, no? El partit inaugural del Mundial, doncs també el Mundial de Sud-àfrica del 2010 va començar amb un Sud-àfrica-Mèxic, 16 anys després amb un Mèxic-Sud-àfrica.
1: Ostres, és veritat. Sí.
0: Va ser el mateix. Mèxic ara és un dels països anfitrions, en aquell moment era Sud-àfrica. Més coses, la Shakira, que ha fet la cançó del Mundial.
1: També.
0: Tenim el Dai Dai i ara teníem el Waka Waka, aquest himne del Mundial 2010, que va ser l'himne que ho va canviar tot. Doncs poder el Dai Dai també ho és, no ho sabem, no? Més coses, van tancar el grup enfrontant-se a Marcelo Bielsa.
1: Ah, sí.
0: Perquè l'Uruguai d'aquest any, l'Uruguai del 2026, estava entrenat per Marcelo Bielsa, el Loco Bielsa, i va tancar el grup d'Espanya. El 2010 va passar el mateix amb Xile.
1: Clar.
0: També dirigit per Marcelo
1: Bielsa. I
0: també
1: partit molt dur.
0: Exacte, sí, igual. Que ho va ser i que va acabar amb lesionats. Més coses, Espanya va ser eliminada vuitens a l'anterior Mundial.
1: Just a l'anterior.
0: Va ser eliminada Espanya vuitens contra Marroc i el 2010 arribaven després de ser eliminats a vuitens al Mundial d'Alemanya també del 2006.
1: Sí.
0: Més coses.
1: Més?
0: És que és increïble, les similituds. No sé si la gent les vol treure, però és una cosa. El Racing i el Deport són a primera. El Racing de Santander i el Deport de la Corunya han pujat a primera, igual que van pujar el 2010.
1: No et puc creure.
0: Sí. Laporta és president del Barça, igual que ho era el 2010.
1: Onzena similitud.
0: El Getafe s'ha classificat per competicions europees.
1: Ostres, què dius?
0: Sí,
1: aquesta
0: igual,
1: és difícil de repetir.
0: Doncs mira, ha tornat a passar.
1: Aquesta és la dotzena.
0: I 13. Mourinho entrenarà el Real Madrid.
1: No! Està
0: més
1: fet!
0: Més coses.
1: Uau.
0: Clar, hi ha coincidències relacionades amb estadístiques, d'altres doncs, que ens recorden que poder és casualitat, no? Però al final doncs, poder passa, és que no ho sabem. Hi ha masses coses que s'assemblen, massa similituds.
1: Clar, a veure, França-Marroc dijous a les 10 de la nit. Això ja són quarts de final. Espanya-Bèlgica divendres a les 9 de la nit. Dissabte a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, que aquest partit a mi... Em dona una vibra de què passa a Noruega, tal com juguen aquests nanos. Com està l'androide? Perquè
0: el
1: de Haaland és un animal.
0: Jo ho vaig dir, després li diré a l'Albert, recuperarem l'àudio de la porra que vam fer pel Mundial, a veure si l'estem...
1: boníssima, quan va començar tot.
0: Jo vaig dir que la selecció revelació seria Noruega.
1: Sí, com vas dir, sí.
0: I ojo, té.
1: Sí,
0: ara el recuperarem, aquest àudio, a veure si estem anant bé o no estem anant bé.
1: Algú va dir en aquest programa que Egipte era una selecció revelació. Doncs avui juga Argentina contra Egipte. Veurem si és revelació de debò o es queda a vuitens.
0: Home, ho veig complicat, eh? Però, home, ja està bé que hagi arribat a vuitens.
1: Ostres, Argentina, és que ho té bé, perquè, clar, avui contra Egipte i després s'enfronta a quarts contra qui guanyi de Suïssa-Colòmbia.
0: No,
1: que, a veure,
0: Argentina
1: són dues seleccions que estan bé, però... Home, ho té bé. I en tot cas, Argentina ja jugaria a les semis contra Noruega o Anglaterra.
0: Aquí ja està complicat.
1: Ai. Veurem.
0: El partit de Noruega contra Brasil, uau, eh?
1: No, allò va ser... Allò va ser espectacular.
0: Increïble.
1: I justícia, eh? De debò, justícia. Bé, alguna porra pel França-Marroc? Perquè, clar, això... jo és que crec que si algú pot... deixar fora França, a part d'Espanya, és Marroc, per com juguen, eh?
0: Pot ser.
1: Passa que han perdut el davanter, no?, a l'estrella. O es recuperarà per França, ara no ho tinc clar.
0: Unagi?
1: No, el... Ai, ara no em surt. Bé, ja sabeu qui és, Pep. Boníssim. Bé, doncs...
0: França-Marroc.
1: Home, ha de passar França, no?
0: 3-2, dic jo. Passa França, però molt justet. Allò, l'últim minut, així... Avui, Argentina, Egipte...
1: 5-0.
0: Ja anava a dir 5-1. 5-0, sí.
1: Hat-trick de Messi, 2 de Julián.
0: Vinga.
1: Julián no està...
0: No està apareixent
1: massa.
0: No el veiem.
1: Mira, a veure.
0: Per cert, ahir, Bernardo Silva està fent punts per ser del Real Madrid, perquè tot ho protestava, tota l'estona estava donant cops...
1: Va fer una entrada que jo vaig dir, però què li passa? Aquest nano està enfadat, eh?
0: Tot ho protestava, estava molt enfadat, està fent punts per ser del Real Madrid.
1: Ja és del Real Madrid.
0: Sí, per això, per jugar al Madrid.
1: És del Madrid, bé, veurem. Doncs, 1:33, crec que s'ha quedat molt bon migdia, molt bon inici de tarda per parlar amb un bon amic i un artista meravellós. Jo tinc molt bons records d'ell, no només... els anys que jo vaig viure a Madrid i que vam viure moments junts amb altres artistes i amb molts esdeveniments molt macos, a la ràdio, també, sinó a un programa d'aquesta casa que vaig tenir el plaer de...

0: a presentar, que va ser Duos Increïbles fa un parell d'anyets, i que ell era un dels concursants. De fet, ell va acabar guanyant Duos Increïbles amb aquell duet ja històric amb el Coti, no? Doncs ara està fent una gira espectacular i va, anem a fer-li una trucadeta, que sempre és un gran plaer poder parlar amb el gran Gonzalo Hermida aquí al Xavifòrnia de Ràdio 4. No serà la primera vegada ni l'última, ja ha passat per aquí molt, i a veure si la propera també la podem fer a l'estudi, però ara sembla que Joel el té connectat ja. Sí, va, anem a trucar al Gonzalo, va, som-hi.
1: Xavifòrnia amb Xavi Martínez.

0: Bé, la bona música, el somriure d'artistes com el Gonzalo, que ens fan oblidar una miqueta, almenys durant uns minuts, la situació tan complicada que viu el país ara mateix, amb aquesta lluita contra els focs simultanis. La meitat dels municipis de Catalunya en risc molt alt o extrem d'incendi. I bé, amb noves restriccions a l'espai natural, no? Maria, a més a tu et toca ben de prop.
1: Sí, ho hem dit abans, hi ha diversos incendis que cremen en simultaneïtat ara mateix a Catalunya. En el meu cas, doncs, soc de Caldes de Montbui, al costat de l'incendi que es va declarar a Sant Manat, que ja ha cremat més de 113 hectàrees, que és un moment molt complicat per la temperatura, que a més bufa el vent, que encara no està controlat ni està estabilitzat aquest incendi. Sí que ho està, per sort, el de la Noia, que ja està controlat, el de la Noguera, que ja està estabilitzat. Esperem que aquest, doncs, també es pugui estabilitzar, perquè hi ha una superfície potencial de crema d'unes 2.000 hectàrees. Parlem també d'uns veïns que estan a la urbanització del Farell, que estan confinats des de fa més de gairebé 24 hores i que preocupa.
0: Sí, el de Sant Manat, que es manté actiu degut a aquestes revifades a focus secundaris just quan entrem en hores molt complicades, com bé deies, Maria, per la calor. El de Noia, que s'ha donat per estabilitzat, com també comentaves, aquest matí s'ha aixecat el confinament de diversos municipis, excepte la urbanització de les Garrigues. I bé, a banda, els bombers no donen encara per controlat 100% el de les Gavarres a l'Empordà. I l'incendi a la Catalunya Nord continua cremant sense control. Hi ha 12.000 evacuats. Bé, tot això t'ho amplien ara mateix les companyes i companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio 4, el butlletí de les dues, i també en 30 minuts a l'edició migdia, ja de forma més àmplia. Seguirem just després d'aquest butlletí de les dues amb el Zoom avui, amb un tema important. Avui posarem la lupa en si podem viure sense estar disponibles. El dret a desaparèixer, no? Respondre tots els whatsapps, agafar totes les trucades a qualsevol hora. Ho parlem amb la Dolors Reig, psicòloga, terapeuta, professora i conferenciant d'IA, de seguida.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un esvoranc al barri del Putxet de Barcelona ha obligat a desallotjar quatre finques de la zona. Segons el Departament de Territori, l'incident està relacionat amb les obres de la L9 i la L10 del metro. No consten ferits. Més detalls, Maria Huguet, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, al barri del Putxet els veïns es van apropant a la zona per entendre què ha passat i quan podran tornar a casa. Un d'ells és el Domingo Fínez, que és l'administrador de la pizzeria on s'ha detectat l'esvoranc.
3: Trabajo en el restaurante y al abrir la persiana, como el lavabo de atrás, vi una luz y digo, uy, me he dejado la luz encendida. Y claro, luego no era un socavón que se ha hecho. Se ha tragado el lavabo entero, la parte de atrás del patio. Y los lavabos se han ido todo para abajo.
2: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, ha explicat que la causa del forat són les obres de construcció, com deies, de les línies 9 i 10 del metro.
4: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora, d'acord? I en aquest àmbit, justament, doncs, la tuneladora doncs, estava creuant, no? Estem a punt d'arribar al carrer Rubinstein, estem molt a prop d'arribar al carrer Rubinstein, i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit.
2: Ara s'està treballant per omplir el forat de formigó.
0: Gràcies, Maria. També molt pendents de l'evolució dels diferents incendis que cremen arreu de Catalunya. Clara Ontanyón.
5: Sí, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on ja hi han cremat 113 hectàrees, és el que més preocupa pels focs secundaris i les temperatures extremes. Consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu en diferents focs secundaris. Doncs.
5: La consellera ha demanat als 7.000 veïns confinats de la zona propera a l'incendi de Sentmenat que es mantenen confinats, que respectin la mesura. També al Vallès Occidental, un home ha resultat ferit greu en un altre incendi forestal que ha cremat uns 1.000 metres quadrats a Castellbisbal, en una zona propera a la carretera B-151. A la demarcació de Tarragona preocupa un foc agrícola que s'ha declarat fa menys d'una hora a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, i on els bombers han enviat 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris. El foc ha començat prop del camí del Bió, en un camp de la zona entre el riu Corb i el nucli de Segura. D'altra banda, aquest matí s'ha pogut estabilitzar el foc entre Carmel, a poble de Claramunt, a l'Anoia, i també està estabilitzat, no controlat, el de les Gavarres, on es mantenen 30 dotacions treballant.
0: El govern central ha aprovat el projecte de llei a la intimitat i a la pròpia imatge. Així ho ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha finalitzat fa uns minuts en una normativa que haurà de passar Pau Alemany pel Congrés dels Diputats. Bona tarda.
7: Bona tarda. La idea de l'executiu central és actualitzar la llei anterior, que data del 1982, a la nova realitat digital. Si s'aprova la futura llei, es prohibirà que les fotografies publicades a les xarxes siguin utilitzades per terceres persones i s'establirà que l'edat mínima per donar consentiment d'ús d'imatge s'elevi fins als 16 anys. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, n'ha posat aquest exemple.
8: El hecho de compartir un vídeo, una fotografía, cualquier contenido en una red social no significa que renuncies a esa imagen y que, por tanto, no tengas que consentir que se pueda utilizar para una finalidad distinta para la cual tú la has colgado.
7: La futura llei també pretén ampliar la protecció dels drets d'imatge de les persones amb discapacitat i dels menors, així com de les persones mortes. D'altra banda, el Consell de Ministres també ha tret endavant el sostre de despesa, que augmenta un 6,6% respecte a l'any anterior, i la senda de dèficit, dues passes imprescindibles per poder engegar la negociació dels pressupostos generals de l'Estat.
0: Gràcies, Pau. Sortim a l'exterior. En marxa a Turquia la cimera anual de l'OTAN enfocada a la resposta a la guerra a Ucraïna i l'aliança amb els Estats Units.
5: Sí, fa uns minuts el president Donald Trump ha aterrat a la capital, Ankara, i també fa poca estona el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha fet la seva intervenció.
9: And today we defend against hundreds of attacks drones every
5: On ha explicat que el seu país intercepta centenars de drons russos cada dia i que és el país més preparat de l'aliança per fer-ho. En acabar el discurs, Zelensky ha estat aplaudit i rebut pels líders d'una cimera on s'han fet anuncis d'inversions i projectes armamentístics. Destaquen, precisament, la inversió de més de 40 milions

0: de dòlars en defensa antidrons i l'elecció de l'empresa sueca Saab per renovar la flota d'avions de control.
1: I acabem amb una alerta sanitària que acabem de conèixer. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris informa arran d'una comunicació de l'empresa Medtronic que en alguns models de bomba d'insulina Minimed 780G amb la versió de software 6.62 s'ha detectat que pot provocar la suspensió de l'administració d'insulina, incrementant així el risc d'hiperglucèmia. Segons la informació facilitada per l'empresa, quan l'opció ajustar dia i nit està desactivada, les alertes dosi omesa i corregir glucosa alta no s'activen durant la nit i, en conseqüència, la persona usuària no rep l'alerta i no rep l'administració d'insulina d'acció ràpida. Ara sí, això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15.
2: Ràdio 4. Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Radio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Radio 4. Rock and Roll.
3: Ràdio 4.

0: bona hora de Xavi Forni a Ràdio 4, quan són les 2:07, amb la Marta Inglés al control, amb el Joel Sevilla a la producció. I bé, Maria García Coll, t'ha passat de rebre whatsapps a hores que no tocaven, per exemple, whatsapps de feina, i decidir, escolta, no contesto ara, no responc.
1: I tant.
0: I després tenir un comentari potser desagradable el dia següent.
1: Al principi responia a tots, jo.
0: Ja.
1: I ara ja he decidit que no, que si aquell dia tinc festa, que si aquell dia no estic treballant, desconnexió digital.
0: I tant.
1: Que costa d'entendre, em sap greu.
0: I amb coses que no siguin de feina, amb amics?
1: També.
0: Familiars, passa, passa. És que no... Gent que s'enfada perquè potser has trigat un dia en respondre un WhatsApp, que tampoc era de vida o mort, que no era una cosa important.
1: Jo a vegades em fa mandra
0: i puc estar tot el dia.
1: Jo contestaré després i després no contesto.
0: A mi em passa. Jo soc un professional. Jo tinc WhatsApps encara per respondre de fa un any. Fa una vergonya, perquè me'n recordo una altra cosa.
1: Però llavors ja no contestaràs tan tard. Dius, ai... O sí.
0: No, ja ha passat.
1: No sé si és pitjor contestar-ho amb un any de retard o no contestar-ho.
0: Bé, no sé, una mica de naturalitat. Jo tampoc, a mi no em fa res si algú no respon, eh? Home, si és una cosa molt, molt important i és així, però...
1: Ja truques, bé. Si és algo important ja truques.
0: Vivim en una època on la tecnologia ens permet estar connectats les 24 hores del dia, el que estem parlant aquí ara, però també ha convertit la disponibilitat permanent en una expectativa social, Maria.
1: Sí, és que a Espanya més del 90% de la població utilitza internet diàriament, cosa que em sembla estranya, on està l'altre 10%.
0: Yeah.
1: I les aplicacions de missatgeria instantània ja formen part de la rutina de gairebé tothom. Mentrestant, augmenten les converses sobre fatiga social, el que parlàvem ara, la hiperconnectivitat, la necessitat de recuperar espais de desconnexió real i tot això.
0: Sí, i cada vegada hi ha més empreses que regulen el dret a la desconnexió digital, però en la vida personal continua costant molt dir ara no. La gran pregunta és si la veritable llibertat del segle XXI serà precisament poder desaparèixer unes hores sense haver de demanar perdó.
1: Doncs sí.
0: Anem a parlar amb la Dolors Reig. Ella és psicòloga, terapeuta, professora i, a més, conferenciant sobre intel·ligència artificial. Molt bona tarda, Dolors.
2: Hola, bona tarda.
0: I què gràcies, tal? Gràcies per ser-hi.
2: A vosaltres.
0: Dolors, hem convertit la disponibilitat permanent en una nova forma d'educació? O sigui, si no contestes ràpid, sembla que siguis mala persona?
2: Bueno, mira, jo penso que és d'aquestes coses, que ha començat a l'àmbit privat i que s'està traslladant una mica també a altres, perquè és veritat que a nivell personal potser, no ho sé, jo, em fa pensar en la meva filla, que si no li contesto al cap d'un moment està... Què passa? No em diu res, no? Aquesta impaciència de les joves generacions també, saps? I penso que com que estem barrejant, WhatsApp al principi era una xarxa molt de contacte personal i ara l'estem fent servir per tot, doncs a vegades es produeixen aquest tipus de coses, tot i que jo penso que s'ha de saber distingir també això, si és feina, si és personal, si és... No ho sé, jo penso... Mira, quan estava parlant pensava que has de conèixer també la persona a la que li envies el WhatsApp. Ja, si tu saps ja que és una persona, jo tinc una amiga, per exemple, que si no li contesto al moment ja em fa un interrogant, en plan, bueno, m'estàs llegint o no? Llavors ja et dones més canya, no? I en canvi hi ha altra gent que saps que com tu, que deies que no t'importa, o a mi que tampoc massa...
0: A mi m'és igual.
2: Doncs, ah, exacte. Jo, mira, el que estava pensant també és que són com nous codis en les relacions personals, saps?
0: Sí.
2: Per exemple... El que dèieu del dret a desaparèixer digitalment, penso que està desconnectant el mòbil. Perquè aquí sí que ja veus que el missatge no arriba i ja dones per suposat que la persona està fent alguna cosa important, o està dormint, o li han robat el mòbil, o està a l'hospital, no? Saps? Sí, ja. Llavors ja no emprenyes. Ja no, aquí el dret a la desconnexió vol dir desconnectar el mòbil. No pots estar amb el mòbil connectat. Llavors sí que es produeix el que dieu vosaltres, aquesta obligació o aquesta tirania d'estar sempre disponible.
0: Perquè... Quan algú triga hores a respondre en WhatsApp, o nosaltres mateixos, què ens incomoda més, el seu silenci o la nostra necessitat de control?
2: Clar, mira, jo penso que és una qüestió... Realment sí que hi ha certa, i això ens ha passat a tots, que quan tens un amic que està més present, contesta abans, i quan t'has distanciat d'aquell amic, segurament tardarà més a contestar. O sigui, és com un indicador també de presència de l'amistat. Per això ens mosqueja quan no ens contesta, no? Quan és la teva parella la que no et contesta. O... Jo penso que sí que és una mica, o ho fem servir com a mesura del que li interesses a l'altra persona. Saps? Una mica és un indicador de si no em contestes que no l'interesso. Amb una parella, per exemple, no contesta... Doncs durant un dia sencer, clar, es viu molt malament, saps? Vull dir, en canvi, si és un amic que el veus de tant en tant, ja t'ho prens d'una altra manera. Si és un amic més íntim, també ets més impacient. Penso que sí que és una mica un indicador de proximitat de la relació, saps? A part de... Això es barreja amb el component aquest de conèixer l'altre i de saber que és especialment impacient, saps? Però sí que penso que hi ha un component objectiu de que com més t'interessa la persona, normalment, abans contestes, a no ser que t'estiguis fent el dur, que això també es produeix. De no li vaig a contestar ja, que no es pensi que això també ho fa molt a l'hora de lligar, i així es fa molt, de dissimular l'interès no contestant els whatsapps. Llavors és com fer-se l'interessant una mica, no? Mm-hmm. Vull dir, però sí, sí que és curiós que són com nous codis que matisen les relacions socials, saps?
1: Mm-hmm. No sé si és possible, ara parlaves d'aquestes relacions socials, d'aquests codis, tenir una relació sana, ja sigui de parella o d'amistat, si cadascú respon als missatges quan li va bé i sense, no t'has de justificar, no? Perquè moltes vegades ho pots fer, però has de dir, ai, perdona, que estava enfeinat, ai, disculpa, sí, que tenia molta feina... No sé si actualment podem fer-ho, això.
2: Bueno, és que de fet WhatsApp, la gràcia que tenia era aquesta, que jo sempre deia les trucades són molt incòmodes perquè les de contestar al moment, perquè no et queda una altra, però WhatsApp et dona aquest marge. El que dèieu d'enviar missatges de matinada, jo a vegades ho he fet, però amb cap intenció de que em contestin. El que no espero és que l'altre tingui connectat al mòbil i em llegeixi missatges, saps? O sigui, jo ja dono, per suposat, que el llegirà el dia següent i que em contestarà quan li vagi bé. Vull dir, saps? O sigui, sí que penso que hem creat com una imposició d'una cosa que era al revés. WhatsApp era una eina d'això, de llibertat, de contestar quan volies, en el fons, de no haver-te d'obligar la immediatesa. Però mira, ho hem convertit en el contrari, som així d'exigents amb les xarxes, amb la gent i tot. I no, jo penso que sí que introdueix, i com a psicoterapeuta també t'ho dic, introdueix un factor també una mica psicopatològic.
3: Sí.
2: Que si els dos xecs, que si el xec, que si... Clar, vull dir, a veure, el que us deia abans, apagues el mòbil, l'altra persona apaga el mòbil, a veure si m'ha bloquejat, a veure si m'està rebutjant, a veure si he fet alguna malament, a veure si m'està fent un ghosting... En fi, que ja ens mengem molt més al coco o li donem moltes més voltes a les coses per aquests matisos de la comunicació social que abans no ens arribaven, simplement. Saps? Vull dir que sí que es pot produir aquest fenomen de... Bueno, jo penso que, de fet, hi ha un tipus de persona que té el doble xec blau, que vol dir que d'alguna manera saps quan ha llegit el missatge, i hi ha un altre tipus de persona que això ho bloqueja o que ho configura perquè l'altre no sàpiga si ha llegit o no el missatge, saps? Vull dir, i això també és una configuració psicològica.

0: física determinada, penso.
1: Si parlem...
0: Cadascú...
1: Digues, digues.
0: Digue'm, digue'm. No, no, digue'm que, dic que cadascú fa servir també les xarxes una mica d'acord a la seva, això, la seva estructura psicològica o la seva manera de fer, saps?
1: Si parlem d'adolescents, de persones molt joves que sí, no han viscut una altra realitat que no és tenir mòbil, tenir WhatsApp i estar disponibles gairebé tota l'estona, no sé si els estem educant d'aquesta manera perquè sempre hagin d'estar disponibles, perquè clar, molts de nosaltres vam créixer en un moment on doncs, no teníem aquest mòbil, no teníem aquest control,
0: totalment,
1: o només teníem alguns tipus de missatges, o fins i tot gent, no de la meva generació, però sí que anteriors, va créixer sense mòbils, o sigui, arribaves a casa, tenies aquestes cabines telefòniques, era molt diferent. Els estem educant en aquest de no saber, d'haver estar sempre disponibles, de no saber ni avorrir-se?
0: Sí, sí, i és un estrès constant, a més, vull dir, el que us deia d'apagar el mòbil, jo és un consell que dono, de si vols no estar disponible, si l'apagues ningú t'exigirà res, però és algú que els joves no solen fer, és algú que la gent de generacions més grans ho entén molt bé, el fet de doncs, no hi ha mòbil, punt, però els joves, òbviament, tenen el FOMO, aquest, el fear of missing out, la por de perdre's alguna cosa si apaguen el mòbil. A veure si apago, si apago el WhatsApp i m'han de dir alguna cosa important i li agrada a una noia i no me n'he assabentat o qualsevol cosa d'aquest estil. Sí que provoca una tirania i un estrès de connectivitat constant, penso. Que no la saben gestionar, que la gent més gran sí que estem acostumats a gestionar les desconnexions, diguem, però els joves no, els costa molt desconnectar. De fet, això que dèieu de contestar de seguida a les 3 de la matinada, a una persona gran és estrany i a un jove sí que et pot passar, que el despertis i que, saps, quan us deia que has de saber què li envies, també jo a un jove no li enviaria a les 3 perquè és capaç de llegir-lo i de contestar-lo. I no el vull despertar, tampoc.
2: Perquè avui és més difícil apagar el mòbil una tarda sencera que deixar de fumar? O sigui, quina dependència és més profunda, la química
0: pregunta
2: o la social?
0: Doncs et diria que segurament la social, eh? Jo sí que penso que és més difícil. De fet, cada cop es fuma menys i en canvi no s'apaga massa el mòbil, si t'hi fixes. O sigui, és una bona pregunta, eh? No... Sí, perquè a més estem amb aquest moviment healthy i tal, que fa poder deixar de fumar i molt bé, vull dir que no. Però sí penso que la dependència social és molt, molt forta a les xarxes. Ja no només WhatsApp, a veure si em fan un like i no me n'entero, a veure si es munta un discurs d'odi al voltant d'algú que he dit a X i no me n'entero. En fi, aquesta sensació del FOMO, de l'ostres, a veure si passa alguna cosa i no me n'assabento i no la puc confrontar. És com la necessitat aquesta d'això, d'estar disponible 24 hores, que evidentment provoca estrès, sí.
2: Ah,
0: una cosa molt terapèutica és apagar el mòbil, és el que tornem al mateix.
2: Eh? Tan difícil. Però clar,
0: sí.
2: O sigui, ara mateix vivim més connectats que mai... però alhora també més vigilats, no? Perquè mai abans havíem sabut tant dels moviments dels altres. No sé si és
0: totalment
2: massa saludable, totalment, per exemple, compartir la ubicació en temps real. Si estem normalitzant...
0: Sí.
2: Ho estem normalitzant. Sí, sí. Són conductes que abans consideraríem control, potser, i encara que hi ha moments,
0: totalment,
2: que jo crec que són molt necessàries aquestes tecnologies,
0: si
2: és un problema a dia d'avui.
0: Sí, sí, no, i a veure, i sí que ho veig també a teràpia, que et diuen, no, és que jo, com que veig la localització de la meva parella tot el dia, a mi això em sembla surrealista, que voleu que ho sigui, o sigui, em sembla un control excessiu i que ha de ser bastant asfixiant. Però és molt típic de joves, vull dir, és una cosa bastant habitual que es comparteixin. Mira, me'n vaig amb els amics, però tu tranquil·la o tu tranquil, que tens la ubicació, pots saber en cada moment on soc. No ho sé, per mi sí que es perd una mica aquesta individualitat i aquest estar amb un mateix també, i per mi sí que és molt tirar i sí que s'acosta al control, tot i que li pots donar la volta també. I també tens més matisos de la vida de l'altre, saps on és l'altre, el pots conèixer millor, saps? Si li busquem la part positiva,
2: sí, segur,
0: potser la trobem
2: també segur.
0: Clar. Sí, però bueno, sí que té aquest punt de control que molt bé dius, i pares i fills també, que em sembla també... a vegades necessari, però altres molt bèstia de... Et compro el mòbil, però he de tenir una aplicació que em digui on està en cada moment. Bueno, això, hi havia un capítol del Black Mirror, no sé si l'heu veure,
2: sí,
0: però vull que... Bueno, doncs això. Això.
2: Perquè, Dolors, ara anant una miqueta més enllà, parlant de tot plegat i també afegint les xarxes socials, per exemple, què diu de nosaltres que necessitem demostrar constantment que estem fent alguna cosa? Ens fa por semblar invisibles?
0: Sí, penso, mira, això també penso que és molt generacional també, però sí que fa poc parlàvem, entrevistàvem també pel tema de compartir fotos, d'això d'estar compartint tota l'estona on estàs, què estàs fent. Sí, penso que va per aquí. No tant si que som invisibles com que la nostra vida no és interessant. Si no comparteixes res, sembla que la teva vida no és interessant. Tot i que realment és al revés. I jo crec que no

0: No sé si hi ha estudis, segur que sí, que demostrin, perquè això ho hem viscut tots, quan estàs gaudint d'algú a full, no tens gana, no ho sé, jo per exemple quan faig conferències és en plan, no vull que tuitegeu i que, jo vull que m'escolteu a mi, o sigui, si la cosa és prou interessant, no estàs tota l'estona amb el mòbil, amb un concert, no sé, compartir una foto, d'acord, perquè és una cosa maca que vols compartir amb la gent i és maco també, és aquest compartir que també és humà, l'home és un animal social, tot això, saps, però sí que hi ha un punt que a vegades és com simular que estic molt bé, que faig coses molt interessants, que la meva vida és meravellosa. I això sí que ho tenen molt, Instagram sobretot, penso que és molt una xarxa de postureo, de múscul social, d'alguna manera, de dir mira quina vida més xula que tinc. Que normalment és al revés, ja us dic, jo sempre dic que el que menys comparteix, i si us passa, normalment la gent quan està bé i està gaudint d'alguna cosa, no sol estar massa pel mòbil. Quan estàs molt pel mòbil, normalment és que estàs una mica més avorridot.
1: És veritat.
0: Però, sí, però bueno, que simules a fora, doncs és diferent, no ho sé.
2: Si parlem ja de l'àmbit professional, ho parlàvem abans també d'aquest dret a la desconnexió, que moltes empreses en parlen, però la pressió més gran, no sé si ens la posem entre amics, sinó o sigui, més que les empreses, entre parell i familiars, perquè les empreses
0: totalment.
2: Tu al final pots posar
0: totalment.
2: Un límit, no? Pots dir, no,
0: sí,
2: fins aquí,
0: no, sí,
2: és
0: sí.
2: La meva feina, no? És la desconnexió
0: totalment.
2: Digital. Però clar, entre
0: totalment.
2: Els amics i en la parella és molt difícil posar un límit a aquestes relacions socials.
0: Ah, exacte, perquè s'ha convertit el que us deia ara, s'ha convertit una mica en una mesura de l'interès de l'altra persona. Llavors, clar, o sigui, aquí està el problema. Saps? No és que no em contestis el missatge, és que no t'interesso, és que no t'importo, és que hi ha coses més importants que jo. I clar, això a nivell de relació i de parella, és com anar, al final s'està, al principi de les xarxes socials era aquell fenomen típic de vaig a dinar amb algú i estar tota l'estona amb el mòbil. Mm. Bueno, segurament jo llavors ho deia, molt bon amic no és, saps? Perquè realment li està interessant més la conversa que està tenint al mòbil que la teva. Això és real. Lo de contestar els missatges, penso que ho hem traslladat i no és tan així, és el que dèiem abans. Hi ha gent doncs, que simplement de tant en tant li agrada desconnectar o fa esports que no pot estar connectat o no ho sé, mil circumstàncies que no té per què ser realment que no vols contestar aquella persona. Jo el que pensava quan parlàveu és que, sabeu els email que hi ha les estrelletes que dius que jo ho faig servir molt? En plan, ara no ho puc contestar, però ho deixo aquí perquè el dia quan tingui una estoneta... Això no està a WhatsApp i per mi estaria molt bé que hi fos, per exemple. Sí. No, el puguem anar marcant converses en plan, bueno, no contesto ara, però això de seguida que tingui un moment ho faré. I no ho sé, això no hi és, no sé per què, però no hi és. Vull dir, potser això incita també la immediatesa, el fet de que no hi sigui, de que no puguis, com el que dèieu, tens converses que no has contestat, però és que a sobre et van quedant enrere i ja saber, ja es perden. Llavors estaria molt bé una estrelleta o un destacats o alguna cosa d'aquest estil, no ho sé, ho pensava quan ho deia.
2: Què és el que diu de nosaltres que constantment haguem de mostrar que estem fent alguna cosa? Perquè també és estar disponibles, però estar disponibles sabent que fem alguna cosa. És a dir, que estem, com ara deies, no? Potser agafar algun esport que ha d'estar desconnectat, no?
0: Clar,
2: tot això també hem de demostrar que estem ocupats. O sigui, no
0: sí.
2: Podem dir que estàvem relaxant-nos tranquil·lament al sofà sense fer res, no? Sempre hem d'estar fent alguna cosa.
0: Bueno, i si estem relaxant sense fer res, moltes
2: està
0: vegades també és com... O a vegades també és una demostració de, mira, estic de vacances, no? La típica, el típic que se fotografia els peus i la piscina de fons. I... Bueno, ha de ser també com una demostració de, mira, que bé que estic.
2: Sí.
0: No, és el que dius. Bueno, es va posar de moda una temporada a l'Snapchat, que ara ja no ho està tant, que consistia en això, precisament. Volia trencar amb això que esteu explicant i el que feia és enviar-te una notificació amb un moment aleatori del dia... i et reclamava la foto. O sigui, ara mateix, si m'arribés, doncs em faria jo la foto perquè parlen amb vosaltres pel carrer. És xulo, això, en el fons, perquè sí que donava un punt d'autenticitat. És en el sentit que tu dius, de no has d'estar tot el dia fent coses interessants. També, si t'arribava el missatge, doncs això, quan estaves dinant, doncs feies la foto del plato. Era xula la idea, però evidentment no ha fracassat tant com altres coses. Jo penso que sí que està en relació a l'ego i a aquesta necessitat de... Les xarxes, en el fons, és això, és un expositor de moltes coses, però també de felicitat social o de lo guai que soc, de lo maca que és la meva vida. I, bueno, doncs tots juguem una mica això, també, penso.
1: Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Dolors.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada molt gran. Una abraçada.
0: Vinga, una abraçada. Adéu.
1: La Dolors Reig, psicòloga, terapeuta, professora, conferenciant d'IA, que ens ha acompanyat avui per... tractar un tema, jo crec, prou important.

0: que és aquest dret a desaparèixer. Podem viure sense estar disponibles? Perquè ja, és el que deia en Maria, respondre tard ja sembla sospitós.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja no podem estar tranquils, no? O sigui, ara ho comentàvem, i no només respondre tard, sinó haver-te de justificar tota l'estona.
0: Tota
1: no?
0: l'estona.
1: Estava... no sé, estava amb els amics, estava a la feina, estava fent una altra cosa, estava... Bueno, doncs, poder no has de donar explicacions del que estaves fent en aquell moment, poder no et venia de gust contestar aquest missatge, no podies, no estaves en el teu millor moment de salut mental, no ho sé, saps?
0: I alhora molt pendents dels incendis simultanis a Catalunya. Ara de seguida, en 5 minutets, ampliaran aquesta informació les companyes i els companys dels serveis informatius de Ràdio 4. Ara mateix, diversos incendis, ja saps, que cremen Catalunya. El de Sentmenat es manté actiu. Això degut a revifades, a focus secundaris, Maria, just sí. Quan entrem en hores complicades per la calor. Clar, què et diuen des d'allà? Tens informació? Perquè tu al final tu ets de Caldes de Montbui.
1: Sí, allà al costat em deien que des de casa es veia el fum, que poder es veia menys que ahir al principi, però sí que és veritat que hi ha diversos focus que han revifat ja 113 hectàrees, són les que s'han cremat, que com deies ara són aquestes hores complicades, i que bé, que tothom està patint, no?, al final amb l'ai al cor, perquè la superfície potencial que podria arribar a cremar aquest incendi és de més de 2.000 hectàrees. Llavors, clar, la muntanya del Farell és una muntanya doncs, que fa anys també que no es fa manteniment d'aquesta muntanya, s'ha de dir també, i que, és així, és així, i que a més està en una zona complicada, sobretot per aquestes cases, no?, de la urbanització del Farell, que són cases dispersades per la muntanya. Aquells que hi hem anat moltíssimes vegades ho sabem, les persones que estan allà estan confinades, també els de la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, i que les persones que vivien allà i ahir la tarda no estaven a casa, quan es van confinar, no hi han pogut accedir aquesta nit. O sigui, hi havia famílies vivint aquesta nit, han estat dormint al Balneari Termes Victòria, també algunes al Pavelló de les Cremades, i també famílies que estaven de vacances al càmping del Pasqualet, que és molt proper a les flames, que han estat desallotjades i que estan allà, per tant, una mica amb l'ai al cor, tenint en compte també un incendi que hi ha ara mateix a Argentona, amb una nau que està tallant la C-32, ho hem sabut fa molt poca estona. Perquè és que són incendis simultanis a tot Catalunya, eh?
0: També és cert, això t'adones quan ho parles amb els experts, amb els que estan allà lluitant contra el foc, eh? Mm-hmm. I els que saben d'això. Perquè jo crec que hem confós protegir el bosc moltes vegades amb no tocar-lo mai. Mm. I un bosc abandonat no és un bosc salvatge. És combustible esperant una guspira, moltes vegades, eh? No sé, en fi, aquí s'han de pensar moltes coses. S'ha criminalitzat, potser massa, la tala selectiva, la tala selectiva. Idealitzar el bosc intocable, haver mirat malament la ramaderia extensiva a vegades també, no? Posar traves a cremes prescrites o preventives, pensar que tota pista forestal és una ferida al paisatge, haver-ho fiat tot a l'extinció... O potser no entendre que el paisatge tradicional també era prevenció, en fi, no sé, vull dir, és molt extens el debat, és complex.
1: També un altre incendi de vegetació agrícola a la Conca de Barberà, hem sabut fa molt poca estona, i treballen 14 dotacions dels bombers terrestres, 3 mitjans aèris, o sigui, estem en un moment molt complicat.
0: És molt difícil, de
1: simultaneïtat d'incendis a tot Catalunya, i que l'onada de calor, evidentment, no ajuda gens.
0: No, això és principal. Però que tinc la sensació, ho dic perquè he parlat aquesta setmana amb els experts que s'estan enfrontant a tot plegat, no sé si hem protegit tant el bosc de la mà humana que l'hem deixat en mans del foc.
1: Ja
0: saps?
1: Ho sé. Sí, la sensació... Sí. S'ha de fer manteniment, això és clar. Els experts ho diuen, que el manteniment és clau per aquestes èpoques. Sí.
0: Perquè gestionar no és destruir. De vegades gestionar és salvar.
1: Totalment.
0: Bé, arribem a 2:15, va, que ens amplien aquesta informació i moltes més, les companyes, els companys dels serveis informatius de Ràdio 4, i després, tercera hora de Xavi Fornia amb el gran Alberto Montes.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda, Catalunya. Viu una jornada marcada pels incendis forestals. Els bombers treballen des d'aquest migdia en un nou foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, mentre un home ha resultat ferit greu en intentar apagar un incendi entre Castellbisbal i Rubí, un foc que ja s'ha pogut estabilitzar. La situació més preocupant, però, continua sent a Sentmenat, i treballen 77 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris amb l'objectiu d'estabilitzar l'incendi al llarg d'aquest dimarts. Escoltem el cap de l'operatiu dels bombers, Eduard Martínez.
2: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica.
0: També seguim pendents de l'incendi de l'Anoia, ja estabilitzat, d'Artesa de Segre, controlat des d'ahir al vespre, i de les Gavarres, on els bombers mantenen un ampli dispositiu per evitar revifades en una jornada de vent i temperatures molt elevades. És una nova jornada molt complicada i el govern admet que cal fer un canvi de paradigma en matèria de gestió forestal. Per abordar-lo es reunirà als grups parlamentaris aquesta tarda, segons ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
3: Cal... i estem notant per part de la ciutadania i de les entitats i dels ajuntaments, cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori.
0: Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas a control central. Doncs coneguem com aquests incendis estan afectant la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hores d'ara estan tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits i la GI-66-12 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. A més, només és permès el pas a veïns a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. També comentar-vos que la C3 a l'autopista del Maresme hi ha un carril obert per circular a Mataró en sentit Girona, però un incendi de vegetació, això provoca 4 quilòmetres de retenció des de Cabrils. També està tallada la B-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme en tots dos sentits, però un incendi forestal. A la C-58 hi ha lentitud i aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també entre Badia i Sabadell en sentit Terrassa. A la C-33 hi ha cua de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, la Pota Nord, a la B20 intensitat de Santa Coloma de Gramenet, a l'11 de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la C-17 hi ha retencions entre Lliçà de Vall i Mollet en sentit Barcelona. A la C-32, a l'autopista del Garraf, hi ha cua entre Cornellà i Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona i també de Sant Boi de Llobregat a Viladecans en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I el Servei Català de Trànsit posarà en marxa enguany gairebé 700 mesures per reduir els accidents a les carreteres. Una d'elles serà incorporar noves funcionalitats a l'aplicació mòbil de trànsit perquè llenci avisos de veu als conductors que circulin per l'AP7. Ramon Lamiel és el seu director.
5: Avisos especialment a l'AP7 perquè prenguin una decisió abans d'entrar en una congestió i puguin sortir de l'AP7 i no trobar-se la congestió. Ajudar-los a prendre decisions.
0: Altres actuacions són cedir a alguns municipis les competències necessàries per instal·lar radars en vies interurbanes o desenvolupar un sistema de predicció d'accidents. I la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
6: Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. S'esperen màximes que arribaran als 40 graus a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals. Molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona. Zones amb avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
0: Passen 4 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I comencem amb aquesta última hora.

0: Al front dels incendis, els bombers treballen des del migdia en un nou foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, amb un desplegament de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers ja han aconseguit rebaixar la intensitat del flanc esquerre, el més actiu, i el que feia avançar les flames. D'altra banda, un home ha resultat ferit mentre intentava apagar un incendi forestal entre Castellbisbal i Rubí. Ha estat rescatat per helicòpter dels bombers i del SEM i el foc ja no avançar. Els bombers treballen, per tant, de manera simultània en diversos focs arreu del país en una jornada marcada pel vent, la calor i també un risc d'incendi molt elevat. El focus principal continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on es concentren bona part dels esforços del dispositiu. Així que anem fins allà. Ens espera el nostre company Sergi Bassoles amb el suport tècnic d'en Raül Hernández. Sergi, bona tarda.
1: Sí, bona tarda. Els bombers afronten hores crítiques davant d'un incendi, el de Sentmenat, que ja ha calcinat més d'un centenar d'hectàrees amb un potencial atenció de 2.000. Aquest municipi on fins fa escassos minuts es podien veure les columnes de fum pràcticament a tocar i els mitjans aeris treballant sense descans, s'ha realitzat un comitè tècnic presidit per la consellera Núria Parlon.
2: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui, seran hores complexes.
1: La consellera ha explicat que alguns dels 7 ferits lleus per aquest incendi han estat bombers que han patit un cop de calor. Així les coses i sense anticipar-se en excés, Parlona ha assenyalat que el confinament dels 7.000 veïns dels municipis de la zona podria aixecar-se aquesta tarda si l'incendi evoluciona favorablement.
2: Però dependrà molt, no?, de com avanci aquest incendi. A priori, si anem controlant focs secundaris i els operatius es poden fer amb el flanc dret i poden doncs, anar estabilitzant-lo i perimetrant-lo bé, doncs aquesta és una de les passes raonables, no?
1: En quant a l'estabilització de l'altre gran foc simultani que preocupava els bombers, el de la comarca de l'Anoia, declarat ahir, els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i en el que els bombers compten amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències, resta, recordem, des d'aquest matí estabilitzats i s'ha pogut aixecar el confinament a pràcticament els 33.000 veïns que estaven afectats.
0: Els agents rurals, a més, han restringit aquesta mitjanit l'accés a Montserrat per l'elevat risc d'incendi forestal per l'episodi d'altes temperatures i baixa humitat. Jordi Miranda, cap de l'àrea bàsica del Baix Llobregat, ha recordat que amb el nivell 4 del Pla Alfa totes les activitats de lleure o esportives al medi natural queden aquí prohibides.
3: L'accés motoritzat a la muntanya es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc. És una mesura que s'ha fet amb l'objectiu de protegir a la ciutadania i d'evitar que es puguin generar incendis en terreny forestal.
0: L'accés al monestir, però, no es veu afectat per aquesta mesura. I aquesta tarda el govern reunirà els grups parlamentaris per abordar un canvi de rumb en la gestió forestal. L'executiu defensa que els grans incendis dels últims dies obliguen a replantejar el model i adaptar la gestió dels boscos a la nova realitat climàtica. En busquem els detalls amb la nostra companya Lorena Enns. Bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, pel govern de la Generalitat l'objectiu ja no és evitar que es declarin incendis, sinó reduir-ne la propagació i generar oportunitats perquè els equips d'extinció puguin minimitzar el seu impacte. Aquest objectiu passa per un canvi de mentalitat. Segons defensa l'executiu, cal fer entendre a la ciutadania que la massa boscosa s'ha de gestionar i això passa per fer canvis profunds en l'estructura del paisatge. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
5: La creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció, millora de camins forestal, cremes preventives, com els deia, i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
4: Un canvi de mentalitat que el govern avisa no serà d'avui per demà i que aquesta tarda traslladarà als grups parlamentaris. Sobre la investigació que tracta va esclarir si l'origen de l'incendi de les Gavarres prové dels treballs d'una empresa subcontractada per la Generalitat. La portaveu assegura que l'empresa era conscient en tot moment que amb el nivell 4 del Pla Alfa activat aquells treballs estaven prohibits.
0: I fora de Catalunya la situació també millora. Es uneix a Castelló, els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa després de l'incendi que ha cremat 183 hectàrees. Jessica Mirabet és l'alcaldessa de Zuébar.
6: Ya pueden volver a sus domicilios. Les hemos pedido que lo hagan de manera un poquito ordenada porque entiendo las ganas que tenemos todos de regresar a nuestras casas y esperamos, bueno, pues sabemos que se van a encontrar con una imagen dura al regresar al municipio, pero bueno, una vez más les pedimos que tengan paciencia, que tengan comprensión con la situación.
0: També a Cádiz s'ha estabilitzat el foc del Parc Natural de Grazalema i s'han aixecat els desallotjaments preventius. Les

0: La superfície afectada és de 222 hectàrees, gran part correspon a pastura i els danys a la sureda són reduïts. El conseller d'Emergències andalús és Antonio Sanz.
1: La evolución del incendio ha sido muy favorable, de hecho no hay llama en estos momentos. Estamos hablando exclusivamente de puntos calientes y la actuación de los medios aéreos se está circunscribiendo prácticamente a hacer de escoba, una labor de microcirugía ya de atender a puntos calientes.
0: En canvi, al sud de França, a prop de Perpinyà, l'incendi continua sense controlar-se. Les flames ja han cremat prop de 5.000 hectàrees i 12.000 persones continuen evacuades. Més de 3.320 hectàrees reduïdes a cendres i la pèrdua d'un bomber. Aquest és el balanç que va deixar l'incendi de Paüls a les Terres de l'Ebre ara fa just un any. Un foc que va posar límit als serveis d'emergències i va mantenir durant dies tota una comarca pendent de l'evolució de les flames, Judit Huerta.
2: L'incendi va obligar a confinar 18.000 persones de 9 municipis. Era dels primers que es feien. El responsable de les tasques d'extinció dels bombers, Ricard Expósito, recorda que el confinament continua sent, un any després, una de les grans assignatures pendents.
3: La realitat també va ser que de cara al vespre vam trobar molta gent que anava a veure com havia quedat la finca quan encara l'incendi estava propagant, no? O sigui, se van prendre les mesures per intentar reduir l'exposició de la població, però va haver molta gent que no va fer cas d'aquestes recomanacions, no?
2: L'origen va ser una negligència en l'abocament de cendres en una zona agrícola i un any després, diuen els veïns afectats, res ha canviat per evitar un nou desastre mediambiental. Enric Adell és l'alcalde de Paüls.
4: Sí que és veritat que esperem que ara, pues, arran de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, poguéssim tirar endavant diferents actuacions, sobretot tot el que és la neteja de les zones on les pendents són més importants.
2: Només afegeixen netejat algunes parcel·les de propietaris particulars. Demana, per tant, una gestió forestal amb una visió més global.
0: L'actualitat de la jornada també ens porta al centre de Barcelona, en concret al barri del Putxet, on s'ha hagut de desallotjar diverses finques per un esvoranc de 8 metres de diàmetre detectat a prop de les obres del metro de la línia L9. El forat no ha deixat ferits, segons l'Ajuntament. Anem en directe fins allà. Cristina Martín, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquí a la plaça de Frederic Soler, al costat del mercat de Sant Gervasi, els bombers continuen treballant i els veïns es van apropant per saber què ha passat. Un d'ells és Domingo Fínez, l'administrador de la pizzeria, que s'ha trobat aquest matí al forat a l'interior del local.
6: De momento estamos ahí, en estado de shock y que los técnicos trabajen. Y afortunadamente no había nadie dentro, que solo entraba yo y no le ha hecho daño a nadie, entonces estoy contento.
5: El govern ha confirmat que la causa d'aquest forat són les obres de construcció del tram central de la línia 9 del metro, tal com explica Laura Carrasco.
7: Aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit.
5: Les autoritats asseguren que el forat detectat ja no pot anar més i ara l'estan omplint de formigó per assegurar la zona. Les obres del metro, a més, continuen en direcció a les CEPs. Per atendre els veïns afectats pels desallotjaments, s'ha habilitat un punt de trobada al centre cívic de Vila Florida.
8: Edició migdia.
0: Doncs això ho dèiem, és una jornada marcada per la calor extrema i la protecció també passa per trobar espais segurs. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona torna a obrir les portes com a refugi climàtic durant aquest mes de juliol, amb activitats i espais climatitzats per ajudar la ciutadania a combatre les altes temperatures. Ens ho explica Antoni Conde.
9: En plena onada de calor, avui l'Hospital de Sant Pau torna a obrir com a refugi climàtic. Jesús Ruiz, farmacèutic, ha fet aquest matí una xerrada per aprendre a organitzar la medicació.
10: Porque en esta época del calor, la verdad que nos ayuda a enseñar algunas de las cosas que hacemos a los pacientes, cómo se maneja la medicación para evitar que los pacientes pues tengan errores o tengan golpes de calor asociados a la medicación. Todas estas cosas desde farmacia intentamos abordarlas.
9: El refugi climàtic inclou jocs, un curs de ganxet o un bingo musical. Qui hi va troba un espai on combatre la calor, però també la soledat.
11: Vinc pel refugi, que aquí està molt bé, parles amb la gent, perquè tinc problemes de soledat, i aprendre també alguna cosa.
12: És el primer any que vinc, i aleshores vaig pensar que era molt interessant, a part d'estar fresqueta.
13: A més, a vegades fem jocs i tot, i és un refugi climàtic, i estem superbé, estem molt cuidats. Em sento estimada.
9: L'Hospital de Sant Pau recorda que l'excés de calor pot resultar perillós per la salut, especialment amb les persones més vulnerables.
0: Doncs precisament la calor també posa a prova el sistema sanitari, coincidint amb la segona onada de calor i l'inici del mes de juliol. El Departament de Salut ha presentat el reforç d'estiu de la xarxa sanitària pública amb una inversió de 10 milions d'euros i prop d'un miler de professionals per fer front a l'augment de la demanda assistencial en Banyeres.
14: Els sindicats sanitaris coincideixen que disposar d'un pla sempre és positiu, però si està planificat d'acord a les necessitats i amb temps, no a canvi d'un sobreesforç del personal perquè no hi ha un augment de plantilla, sinó un trasllat d'eventuals perquè no hi ha prou professionals. Pilar Just és delegada d'Assaig Catalunya.
15: No s'han augmentat plantilles. Les persones que substituïen aquestes baixes o aquestes vacances dels professionals que habitualment treballen en els equips, els han passat a cobrir zones costeres, amb la qual cosa estem igual. Inclús hi ha algun centre de zona costera que els estan dient els professionals habituals que haurien de doblar torn per cobrir vacances.
14: Recorden que l'assistència no es fa només als centres, també als domicilis i en circumstàncies gens favorables. D'aquí la queixa cap a Salut per la desgovernança. Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya.
16: Que si la conselleria no exerceix i es limita a pagar les factures, és raonable qüestionar-se la seva pròpia existència.
14: Els professionals lamenten que aquest pla de reforç d'estiu es faci sense consultar perquè confirma que desconeixen la realitat.
8: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En clau econòmica, avui s'ha donat la primera passa per desbloquejar els pressupostos generals de l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat el sostre de despesa i la senda de dèficit amb xifres que augmenten respecte a l'any anterior. Ara, però, queda el tram del camí més complicat, convèncer els socis de legislatura per recolzar la llei una vegada arribi el Congrés dels Diputats. Pau Alemany, bona tarda.
17: Bona tarda. Amb la intenció d'aconseguir recolzament parlamentari, el govern ha elevat el sostre de despesa un 6,6% respecte al 2025 i ha donat a les autonomies un marge de endeudament del 0,1%. Així ho ha desgranat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
18: Hemos aprobado el límite de gasto no financiero para 2027. Les informo que asciende a 226.032 millones, la cifra más alta jamás aprobada. Supone un 6,6% más que el gasto nacional del año pasado.
17: Les seductores xifres presentades, però, no semblen suficientment atractives ni per l'oposició ni per alguns dels socis de govern. Junts i Podemos apunten a ser els més beligerants de cara a la votació dels pressupostos generals de l'Estat i sense el suport de cap dels dos, la normativa no sortiria endavant. El PP, per la seva banda, ja va fixar posició aquest dilluns al Congrés de Política Fiscal, on les 11 comunitats on governa es van oposar a la proposta de l'executiu central.
0: I també el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat el projecte de llei a la intimitat i a la pròpia imatge. L'objectiu és posar al dia la llei anterior vigent des de l'any 1982 per adaptar-la a la realitat digital actual. Si la nova llei s'acaba aprovant, quedarà prohibit que terceres persones facin ús de les fotografies publicades a les xarxes socials. A més, l'edat mínima per poder donar el consentiment sobre l'ús de la pròpia imatge s'elevarà fins als 16 anys, segons ha concretat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
19: En materia de protección de menores, establece la nueva ley que la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento son los 16 años.
0: La futura llei també pretén ampliar la protecció del dret a la pròpia imatge de les persones amb discapacitat i dels menors d'edat, així com de les persones mortes. A l'exterior, l'OTAN anuncia una inversió de més de 40.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons en un moment en què aquests aparells tenen un paper cada vegada més determinant en els conflictes armats. L'anunci coincideix amb la cimera de l'Aliança Atlàntica que se celebra avui encara. Clara Untañón, bona tarda.
20: Bona tarda. Sí, la despesa en defensa és el gran tema de la trobada. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha demanat als aliats plans clars, concrets i creïbles per avançar cap a l'objectiu de destinar el 5% del PIB en defensa. I ha insistit que la cooperació entre Europa i els Estats Units és essencial per garantir la seguretat.
21: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
20: Rutte ha afegit que els aliats europeus i el Canadà ja estan invertint al voltant d'un 4% del seu producte interior brut en seguretat. La veu discordant, doncs, és la d'Espanya. Pedro Sánchez defensarà la cimera mantenir una despesa en defensa del 2,1% del PIB. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha insistit que la seguretat d'Espanya està garantida i que un exèrcit nord-americà fort també contribueix a una Europa més forta.
22: Un ejército norteamericano fuerte redunda en una OTAN fuerte. No veo por qué un ejército europeo, una seguridad común europea fuerte, no redundaría en beneficio de la OTAN.
20: i ha descartat qualsevol retirada de les tropes nord-americanes del país.
0: I una notícia d'última hora. La justícia francesa redueix la condemna a Marine Le Pen i podrà ser candidata a la presidència. El Tribunal d'Apel·lació de París ha rebaixat la pena per malversació de fons a la líder de Reagrupament Nacional a 3 anys de presó, dels quals només n'haurà de fer un embrassalet i també a 45.

0: que ha augmentat el nombre de segells participants fins a 282 i 8 escenaris en programació al Passeig Lluís Companys. Ramon Solsona, guanyador del Premi Trajectòria i considerat una de les veus més destacades de la narrativa catalana contemporània, i Màrius Serra, guanyador del Premi Difusió per ser un dels grans divulgadors del joc verbal, agraeixen així els seus respectius guardons.
1: Això vol dir que m'he fet gran.
2: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català, professionalitzat. Això és extraordinari.
3: Molt honorat, molt seguidor sempre de la Setmana del Llibre des dels anys 80. Si em voleu fer cas, llegiu i difoneu.
0: Una 44a edició de la Setmana del Llibre en català que coincidirà amb les Festes de la Mercè, de nou al Passeig Lluís Companys, a la recerca de nous públics, i que comptarà com a novetats enguany amb la Casa de la Creació Digital en Català i un nou espai dedicat als oficis del llibre, fet amb la col·laboració del Servei de Biblioteques.
4: Jaume Arriello, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
4: Esports. Comencem amb ciclisme, amb el Tour, que avui viurà la seva primera etapa íntegrament a territori francès.
5: Amb sortida a Carcassona, els ciclistes han arrencat en aquesta ciutat coneguda per la seva ciutadella medieval. 182 quilòmetres després arribaran a la localitat de Foix. Pel mig, quatre ports, un de quarta categoria, un de tercera i dos de segona. Connectem amb el nostre enviat especial, Jorge Agüero, per situar com està la quarta etapa del Tour de França.
6: Què tal? Bona tarda. Doncs 120 quilòmetres queden encara d'etapa. S'ha passat ja el primer port de muntanya, el col de Badós, i ara el pilot s'està apropant al col du Pegadís, amb un grup de 34 escapats, entre ells el baix empordanès Joel Nicolau, del Caja Rural, també Pablo Castrillo i Raúl García Pierna del Movistar. També hi ha en aquesta escapada el basc del Cofidis Jon Izaguirre. Com dic, ara el pilot, el cap de cursa, apropant-se al col du Pegadís. Restaran 117 quilòmetres fins a línia de meta, la línia de meta situada aquí a Foix. 35 quilòmetres de baixada des de l'última muntanya, amb previsible arribada a l'esprint per avui.
5: Una etapa, Jorge, la d'avui, en la qual el principal favorit a la victòria final, l'eslové Tadej Pogačar, ja vesteix de groc.
6: Sí, i ho fa amb el mateix temps exactament que l'altre gran favorit, que Jonas Vingegaard. Ahir Pogačar es va endur l'etapa al final en alt als angles, i gràcies a les bonificacions no es li va retallar la diferència a Vingegaard. Es van quedar empatats en temps, però va ser el puestòmetre, és a dir, els llocs, no?, les posicions de les darreres etapes, el que va determinar aquesta diferència i el mallot groc favorable a l'eslové. Juan Ayuso, recordem, és cinquè a la general, a 27 segons de Pogačar. Ara mateix és la principal base espanyola.
4: Gràcies, Jorge. Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ja és als quarts de final després de superar Portugal.
5: Per un gol a zero, Miquel Merino va ser l'autor de la diana espanyola al minut 91, en un partit en el qual l'equip de Luis de la Fuente va ser millor, especialment a la segona part, però en el qual no hi va haver moltes oportunitats de perill. El seleccionador Luis de la Fuente posava en valor el fet d'avançar una ronda més i està entre els 8 millors del torneig.
7: Que es que es muy difícil estar en unos 16avos, unos octavos o unos cuartos. Que es que se ha ido para eliminado Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia ni ha llegado, etcétera, etcétera. Que es muy difícil. Y es fácil opinar y decir que estás obligado a hacer esto. No, no estás obligado. Estás obligado a intentarlo, a pelear, a competir, a estar a la altura. Pero a veces incluso haciendo las cosas muy bien, mejor que el rival te quedas fuera.
5: Des del 2010, Eva, des del 2010 no arriba a Espanya als quarts de final, des de l'any que guanya el Mundial a Sud-àfrica. Pel mig, el combinat nacional va caure a la fase de grups al Brasil el 2014 i va quedar eliminat als vuitens a Rússia i a Qatar. El partit d'ahir va servir també, per cert, per assolir un rècord. Unai Simón s'ha convertit en el primer porter de la història en deixar la porteria a zero a 6 partits de Mundial de forma consecutiva. En porta 5, sense encaixar en aquest campionat, i això se suma al 0-0 contra el Marroc, amb el qual Espanya es va acomiadar del Mundial del 2022.
4: Semblen tot bones notícies, però l'eliminació de Portugal suposa també que el d'ahir va ser l'últim partit de Cristiano Ronaldo en un campionat del món.
5: Així ho va reconèixer el propi Cristiano després de caure contra Espanya. Als seus 41 anys és l'únic futbolista que ha disputat 6 Mundials juntament amb Leo Messi i el porter mexicà Memo Ochoa.

0: Coa, el davanter de Funchal, feia un balanç positiu a la seva trajectòria amb la selecció portuguesa.
1: Ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente, por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: L'adeu de Portugal suposa que se'n va Cristiano Ronaldo i també el seleccionador Robert Martínez, que ja havia anunciat que marxaria després del Mundial i que un cop va quedar eliminat era així de clar.
2: Sin ganar un Mundial no fa sentit continuar i acho que a direcció i el president tenen ara la possibilitat d'escollir el seu seleccionador.
0: Passa de ronda Espanya, el seu rival a quarts de final serà Bèlgica, divendres a les 9 de la nit, hora nostra. Els Diables Vermells van fer el seu millor partit en el que va de Mundial, van passar per sobre dels Estats Units 4-1. Rudi García és el seleccionador belga. Els jugadors han estat excel·lents, han seguit el pla de joc, hem tingut el control durant tot el partit, deia Rudi García. Moltes errades per part dels Estats Units que van acabar en gol, especialment greu la del porter Fris per a la tercera diana belga. Avui Eva es tancaran els vuitens de final amb l'Argentina a Egipte a les 6 de la tarda, la selecció de Leo Messi, l'actual campiona del món, i el Suïssa a Colòmbia a partir de les 10 de la nit.
3: A casa nostra l'Espanyol ha anunciat la seva segona incorporació d'aquest mercat d'estiu.
0: Hartman, lateral esquerre neerlandès, internacional absolut amb els Països Baixos, format al Feyenoord, arriba cedit per una temporada des del Burnley, el club, recordem, amb el qual l'Espanyol comparteix propietat. Hartman és el segon reforç dels blanquiblaus, com bé dius, Eva. El primer és Àlex Calatrava, que ha estat presentat aquest migdia, un futbolista, Àlex Carazo, que feia temps que tenia l'agenda a l'Espanyol.
4: I que, acompanyat pel director general esportiu del club, Monchi, ha realitzat la seva primera compareixença com a jugador blanquiblau, un Monchi que ha expressat que era un fitxatge molt clar.
5: Reúne todo aquello que Manolo quería para esa posición, ¿no? Era un objeto de deseo ya desde antes de que yo llegara. Hemos tenido la fortuna de poder concretar la operación y, bueno, lo que nos va a aportar es aquello que Manolo quiere en esa posició, fonamentalment.
4: Àlex Calatrava, Cala, com vol que li diguin, té 26 anys i arriba procedent del Castelló de la segona divisió, on ha jugat aquesta temporada 43 partits, 42 d'ells com a titular, ha marcat 15 gols i 8 assistències.
6: Era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
4: El futbolista barceloní signa fins al 2031 i pot jugar tant per banda com a la mitja punta, on ha confessat que hi prefereix jugar.
0: Gràcies, Àlex. Un darrer apunt de futbol. Avui, enmig del Mundial, es posa en marxa la fase de classificació de la Champions League. 14 eliminatòries, anada i tornada a la primera ronda. 10 arrenquen avui. Entre elles, un duel ibèric entre l'Inter Escaldes d'Andorra i el Lincoln de Gibraltar.
3: I acabem, Jaume, amb tennis amb l'Obert de Wimbledon.
0: Sense espanyols en competició, el quadre masculí, dues eliminatòries de quarts de final. El número 1 del món, Jannik Sinner, contra l'alemany Jan-Lennard Struff. 1-0, guanya Sinner. Era després del primer set, 7-5, ha dominat aquesta primera màniga del partit. Aquesta tarda Novak Djokovic se les haurà amb el canadenc Félix Auger-Aliassime i el quadre femení també es reparteixen dos bitllets per a semifinals. Duel estatunidenc entre Jessica Pegula i Coco Gauff, 3-3 al primer set, i posteriorment s'enfrontaran la japonesa Naomi Osaka i la txeca Carolina Muchova.
3: Gràcies, Jaume.
0: Fins ara.
3: Ringo Starr fa avui 86 anys. El mític bateria de The Beatles continua sent un dels grans icones de la música amb una trajectòria que va més enllà de la banda de Liverpool. L'aniversari arriba mentre roda la nova pel·lícula sobre els Beatles, que també ha passat per Catalunya, Barcelona, Salou i Palamós. Han acollit diverses escenes d'aquest ambiciós projecte cinematogràfic que s'estrenarà el 2028 i dedicarà una pel·lícula a cadascun dels quatre membres del grup. Doncs arribant a les 3, saludem al nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Última hora d'en Xavi Fornia, i què és el que ens portes?
7: Doncs molt mundial. Espanya a quarts, Cristiano Ronaldo, proper rival Bèlgica, tot el que ha passat amb Donald Trump i Sant Fermines.
3: Molt per parlar, eh?
7: Sí, sí, tot amb el gran Alberto Montes, el còmic i actor, que ja el tenim per aquí.
3: A mi m'hagués agradat una Espanya als Estats Units, eh?
7: A mi no. A mi no. Amb el que he vist de la targeta vermella, no, perquè m'esperava un àrbitre complicat.
3: Nosaltres, perquè informatius, barregem política, futbol, ja. Ho barregem tot, i al final, clar, doncs, clar, ens hagués agradat que s'ha...
7: Ho sé.
3: Què hagués passat, no?
7: A mi no.
3: Doncs, Xavi, t'ho deixem tot teu perquè ho comentis ara, en aquesta última hora. Bona tarda.
7: Una abraçada. Les 3, som-hi.

0: tercera hora de Xavi Forni a Ràdio 4 amb el fantàstic Martín Noia al control, perquè tot soni molt bé, Joel Sevilla a la producció i Alberto Montes a la taula. Què tal, Alberto? Bona tarda.
1: Què tal, Xavi Martínez? Com estàs?
0: Bé, doncs mira, penúltim moment junts aquesta temporada a Ràdio 4,
1: sí.
0: No?
1: Passa que has de dir, penúltim a la Lliga de Soltos contra Casals de Sant Cugat,
0: tio. No.
1: Penúltim programa, sí, quina pena, eh?
0: Sí. Tens ganes, eh? T'acaba temporada. Se't veu a la cara.
1: Se't veu a la cara. Sí. Es nota l'esgotament d'idees, ja. Passa això una mica,
0: això,
1: eh?
0: Jo el primer.
1: Tots, sí. Sí. Hem de carregar piles, hem de generar vivències, contingut nou i coses noves. Mira, una cosa, abans de res, estic aquí al 24 Hores veient la pantalla, he vist el titular de Begoña Gómez, el juez no deja viajar a Turquia a Begoña Gómez, és que ja té cabell, vull dir, jo no sé per què la gent està tan... No? Vull dir, cap problema amb això. Seguim, diverses coses, abans de començar la secció pròpiament dita. Nota mental, ara que dius que queda una setmana i ja pleguem, nota mental de cada temporada que ve. Les seccions, les meves, amb la resta fes el que vulguis, les meves, de finals d'abril a ara, a l'última, les gravem de matinada, vale? A mi no em feu venir a les dues i mitja de la tarda,
0: és
1: a 47 graus, aquí al Poble Nou, a escalfar-me, en fi, sortir de la dutxa suat. En fi, podríem tramitar això. Vinc sol, si vols. Em dono jo les rèpliques.
0: Et deixo un estudi obert ja, preparat per enregistrar, i tu vas com dient coses esperant que jo faci una rèplica.
1: El Martinho i jo.
0: Que vingui el Martín, no? Mira, el Martín.
1: Que vingui el Martinho i gravem totes les seccions. Si cal, mira, amb una matinada les gravem totes.
0: Te l'emportes de festa
1: i després el convido a uns aigües amb gasos.
0: Clar.
1: Em sembla bona idea, més que res per no patir la calorada que, en fi, esperem a veure l'any que ve com ve tot això.
0: És terrible.
1: Idea, gravar la secció d'abril a juliol a les matinades, a partir de la temporada que ve. Més coses. Avui no hi ha res a Barcelona?
0: De què?
1: No, com que la setmana passada quasi arribo
0: tard
1: pel tour, em preguntava si...
0: Primer va ser el Papa, després el tour...
1: Ara no hi ha res, no fa Barcelona...
0: De moment no, però...
1: Roland Garros o alguna cosa així? O el Dakar? El Dakar no comença des de... Podria començar el Dakar des de Barcelona, no? Per què no comença el Dakar des de Barcelona l'any que ve?
0: Maria, tens informació d'alguna cosa que ens pugui fer arribar encara més tard a casa cada dia?
1: Clar, perquè... no sé.
0: Perquè això s'ha d'afegir també a la situació de les carreteres, que jo no sé què passa, però des de fa, no sé, 2 anys, cada dia arribo més tard. Cada dia.
2: Això va pitjor. L'esvoranc aquest que hi ha hagut en unes finques del Putxet.
1: Problemes afegits, com aquest.
2: Horrible. Aquest esvoranc degut a les...
1: Els incendis, vull dir que no està posant fàcil la vida, com que, a més, tinguem esdeveniments com el Tour de França, el que deia, ubicar Roland Garros, si voleu, aquí, Jaume Collboni, idees, Roland Garros, el de París-Dakar, i jo què sé, el Mad Cool. Mad Cool també, li traiem a Madrid i el fem a Barcelona.
2: El Mundial, la final del Mundial es podria fer a Barcelona,
1: home,
2: no?
1: Home, Jaume Collboni ja ho està dient, que Barcelona està preparada per tenir la final del Mundial. En qualsevol cas, no sé vosaltres, però jo tinc el meu llistat de seguits a Instagram, més seguidors, valgui la redundància, del ciclisme dels que m'esperava.
0: Jo també, de sobte.
1: De cop i volta, a tothom li xifla la bicicleta. L'esport ciclisme, tothom seguint etapes. Tenia, anava a dir companys, companys d'escola, que ahir van fer campana a la seva feina, es van demanar el dia de festa, els nens no van anar al casal.
2: Jo també conec.
1: Per dur-los a l'etapa, a papà calor, allà, que els pobres nens... Jo enviaria a un camió dels serveis socials a treure custòdies per les carreteres de Catalunya aquests últims dies, perquè hi havia molt pare fanàtic de la bicicleta arrossegant el nen amb la carmanyola, amb la carn arrebossada i l'amanida de pasta, que al nen no li agrada el ciclisme. No li agrada. Vol jugar amb els seus amics, fer jocs d'aigua, anar d'excursió al parc del davant, que molt això dels casals, que et venen una excursió, creuar un carrer, no? I per això... Trico-trico. Espera, no és una excursió, això, És creuar un carrer, anar a un parc, a obrir una font i mullar els nens. Vull dir, no ens enganyeu, d'acord? Però això, el fanatisme de la bicicleta m'ha tornat boig i tots els meus stories, els que veia, no els meus, els que veia, patats de fanàtics del ciclisme. Que patien FOMO i que volien anar des de la contrarellotge a Barcelona, l'etapa de Tarragona... Barcelona i la que va pujar cap a França, que és on ha d'anar. el Tour de França.
0: Sí, sí, sí.
1: No oblidem que és de França, no, no és el Tour de l'Eixample, eh? És el Tour de França. Per tant, avientó, Tour de France.
0: És veritat que està quedant molt centralista a nivell Catalunya, molt centrat en Barcelona, però jo crec que tot Catalunya ara mateix t'està entenent perfectament. Hi ha molta gent
2: si ha
0: que de fora de Barcelona, que treballa aquí, que té familiars, té amics... Sí, no, ho sé,
2: però, part, ha passat per...
0: Però el tema de Barcelona ha estat especialment complicat.
1: I ha creuat el país, i jo ja m'imagino ara a Almeida i Ayuso pensant, l'any que ve? L'any que ve? Com ens ho fem? Perquè el Tour de France arranqui a la Puerta del Sol amb la quantitat de zero arbres, ja veuràs tu la gentada que es pot acumular allà, que ja s'acumula per diferents esdeveniments a la Puerta del Sol, amb l'absència absoluta d'arbres i ombres, eh? En fi, també una ciutat per gaudir, Madrid, a l'estiu.
0: Jamà, és preciosa.
1: Anem a La gent no parla, va, molt ràpidament, perquè la notícia és greu i, efectivament, ningú n'està parlant. Un porc senglar entra en una residència de Balaguer i fereix una treballadora.
0: Oh.
1: La treballadora ha estat atesa al cap de la ciutat lleidatana, d'acord? I, en fi, sortirà d'aquesta, ¿vale? La treballadora. Però, clar, el porc senglar jo crec que tenia por de Pogacar, no? Vull dir, els porcs senglars també estan desubicats i una, entre la calor que fa, diu, aquesta gent té aire condicionat. Veia els llaios per la finestra i deia, aquesta pell està tenint... està a 22 graus de fujitsu. Vaig cap a dins. I la por que vingui Vidagard, Pogacar o l'altre, com es deia l'altre? Del Toro.
0: És que ho sento molt, però jo de ciclisme no em facis massa
1: no
0: preguntes.
1: Res, jo tampoc, perdó, memòria. El tercer m'ha inventat, de fet.
2: Sí que existeix, eh?
1: Ja ho sé.
2: Ah, vale. Jo no sé quan vas de broma i quan no, Albert.
1: Sempre de broma.
0: Això és el...
1: Però m'ho podria inventar, eh? De fet, efectivament, Pogacar, Vingegaard, Gorsvets, Bagetis i Brungleblade. El líder de la muntanya, Grimlitlet.
0: Això és el que
1: vigileu
0: la gent no parla.
1: Amb els porcs senglars.
0: Sí, el porc senglar que entra en una residència de Balaguer i que ha ferit a una treballadora.
1: És que potser...
0: Una abraçada, pobreta.
1: És que potser era gran, el porc senglar. També estem aquí, prejudici. Igual el porc senglar tenia 85 anys.
0: No, home, clar,
1: i la seva família no l'havia deixat allà aparcat. Que això passa, que et deixen allà... Sí. Com diu Luis E.K., el monologuista, és dels millors serveis que hi ha, eh? Pagues i aparques el iaio i
0: meva, ja està, eh? La gent parla. Sentir com porti bé, la gent parla. La gent parla de seguida, però deies, Maria, deies.
2: Una tonteria. Sí. Deia que l'esperança de vida d'un porc senglar és de 10 anys i que rarament superen els 6 anys.
1: Clar, llavors quina és l'edat de residència de...
2: A causa de l'impacte de la caça i la mortalitat natural. Suposo que si rarament superen els 6, doncs dels 4 als 6. Un porc senglar de 85 anys seria curiós.
1: Com sempre pregunten, no? Em fa una gràcia quan em pregunten l'edat del gos. I en persona? I en persona? No? Quants anys té el gos? 11. I en persona?
0: Ai, per favor.
1: En persona també 11. Perquè és un gos. Senyora, sisplau.
0: Bé, la gent està parlant...
1: La gent està parlant d'una cosa per sobre les altres.
0: A Espanya, quarts de final, ja. Pinta bé, perquè 0 gols en contra, rècord
1: és
0: absolut.
1: Fort, és fort, això.
0: Fa por aquesta selecció, no com França, perquè França jo crec que fa por des del punt de vista de les individualitats i del talent individual de l'atac, sí. Però és que Espanya fa por com a equip, com a bloc.
1: És probable que, efectivament, com a bloc, no sé si Espanya, ara estem amb el subidón optimista, i potser ens faria pensar que França, que Espanya a nivell global està per sobre. El que sí que és cert és que, com tu bé deies, el bloque bajo d'Espanya supera el de França, que en defensa, mig camp, és més una selecció ramplona, permeteu-me dir l'expressió, però en atac és realment pura dinamita i té els millors jugadors del campionat, efectivament, en posicions d'atac. Ara bé, la defensa d'Espanya està en un moment excels, no només a parella de centrals. Mira que jo per Aymeric Laporte no donava gas massa duros, eh? Però em trec el barret, com han congeniat també, cosa molt difícil en tan poc temps, tenir aquesta sintonia amb Pau Cubarsí, que aquí sí que entrega el barret i demostra Pau Cubarsí una maduresa espectacular amb només 18 anys.
0: Increïble.
1: Ser l'amo i senyor de la defensa d'Espanya, entendre's bé amb un company amb molta experiència com és Laporte, i després els laterals. Ojo amb Marco Corella i amb Pedro Porro, que estan fent un mundial també increïble, sumant-se a l'atac, donant assistències, marcant, en el cas del lateral extremeny, i el nivell de defensa és brutal, i evidentment destacar la figura d'Unai Simón. Aquí segurament vam discutir molt la decisió de Luis de la Fuente, apostàvem per Joan García des del colerisme, però crec que a dia d'avui no es discuteix la decisió de l'entrenador, del seleccionador, i Unai Simón està donant un rendiment majúscul.
2: Però jo crec que els tres porters són molt bons, eh? O sigui,
1: sí, sí,
2: crec
1: sí.
2: que no considero que actualment Unai Simón sigui millor que Joan García ni que David Raya. O sigui, David Raya ha fet un temporadón. O sigui, jo crec que els
1: sí,
2: tres porters són espectaculars. Sí, o sigui, crec que normalment quan tu tens un porter titular, els altres dos són bons, però són més fluixos. En aquest cas, els tres són de primeríssim nivell. Ningú patiria si Déu nos en guard li passés algú a l'Unai i si hagués de posar el Raya o el Joan García, crec jo, eh?
1: Sí, sí, Espanya és un país de porters. I en els temps de... Mira, si tenim 10 anys enrere, 16 anys enrere, perdó, al primer Mundial d'Espanya teníem a Víctor Valdés a la banqueta.
0: Sí.
1: Pepe Reina, que feia una mica funcions de mascota, manteneu-me.
0: Mascota, però també, com s'havia estudiat molt els jugadors a l'hora de llançar penals, va ajudar molt en...
1: Sí, sí, i tant. Però vull dir que també hi havia dos porters de gran nivell. Ningú hagués discutit la titularitat de Víctor Valdés en aquell Mundial, perquè, com dèiem, Espanya és un país de porters. De fet, el quart porter de la selecció, porter que va anar a la preselecció però que es va quedar fora per motius obvis, és Leo Román, exporter del Mallorca, equip descendit a segona divisió, que acaba de fitxar pel Depor. Una dada que havia de donar al Depor, un recent ascendit, deixant la clàusula de 9 milions d'euros per Leo Román. Ja està.
0: El Depor està
1: on falla. I a Espanya quarts, com dèiem, amb un partit molt competit, un partit a qui tampoc ningú li hagués sorprès arribar a la pròrroga. De fet, jo ja estava, esperant una mica.
0: Tots pensant en pròrroga.
1: Sí. I que va decidir finalment Mikel Merino amb una jugada col·lectiva dels jugadors vinguts a la banqueta. Per tant, mèrit novament de Luis de la Fuente, un tio que a mi em va guanyant amb el temps, un tipus així seriot, un tipus de persona que penses, de sogre, no. Com a seleccionador, sí, perquè té aquest posat seriós, tot i que quan parla és molt carinyós amb
0: està
1: els jugadors.
0: Fort, està molt fort,
1: està molt fort,
0: Està molt fort, Gimbro, 65,
1: Gimbro,
0: És Gimbro amb 65 anys.
1: Sí, sí, m'agradaria estar a mi així ara.
0: No, evidentment.
1: No, 65.
0: Està més fort que el vinagre.
1: L'envejo molt i, com deia, malgrat aquesta aparença de tipus dur, després és molt carinyós quan parla davant de la premsa dels seus jugadors, sempre té paraules de...
2: T'anava a preguntar com ho saps, que és molt carinyo.
1: Perquè ho mostra,
0: sí,
1: ho mostra.
0: Sí.
1: Les
2: jo pensava que si tenies algun tipus de referència personal.
1: Sí, perquè un dia em va portar a veure una peli i quan es van tancar els llums... No.
0: Albert, de veritat.
1: No, perquè a la zona mixta, declaracions d'aquests últims partits, doncs parlant bé de Ferran Torres, inclús quan té moments així de sequera, d'ansietat, recolzant els seus i fent un paper així de pare, una mica, per dir-ho d'alguna manera.
2: Ferran Torres, que està sent la sensació del Mundial a les xarxes. Tothom està enamoradíssim de Ferran Torres.
0: Per què?
2: Perquè és guapíssim, tothom diu.
0: Però de sobte,
2: no
0: per què? Perquè ja no porta...
2: Que a tothom li agrada, la gent. No sé, amb aquest cabell llarg li agrada.
0: Cabell porta llarg, un cabell normal,
1: samarreta,
0: una persona...
1: Samarreta llarga, que dic, vols suar més? Vols suar
2: però
1: més?
2: Si hi havia aire condicionat a l'estadi.
1: Això, bueno, en fi.
0: Sí, aquest de dades...
1: Gran passe de Ferran Torres, que no marca, però ahir, com a mínim, es treu l'espineta i fa aquest passe de gol a Mikel Merino. 1-0...
2: Aquí tenim
1: el gol.
2: I el meu
1: Bisbal.
0: Ha canviat una miqueta la mentalitat de Ferran Torres aquesta assistència d'ahir.
2: Sí,
0: esperem. S'ha tret una espineta. Ara a Lamine, li toca a Lamine fer un gran partit.
1: I el que em va saber greu a mi, parlant de noms propis, és Borja Iglesias, que una mica més
2: i
1: no debuta.
2: Ai, pobret meu.
1: Perquè estava allà, l'àrbitre estava com... Per favor, eh? Jo soc Borja i li dic, Arbi! 30 segonets.
0: És que a tu a Oyarzabal ahir no el podies treure, perquè si acabaves a penals... Clar, estàs traient el millor especialista que tens en penals, que és...
1: Sí, de fet, entraven Fabián i Mikel Merino, que també són molt bons llançadors. Vull dir que acabava l'equip amb un gran planter de llançadors de penal. Però, bueno, Mikel Oyarzabal i Borja Iglesias poden conviure, eh? De la mateixa manera que conviu el Celta, Iago Aspas o Ferran Juclà amb Borja Iglesias, poden conviure. I en partits com el d'ahir, que es traven una mica, jo crec que la solució de Borja Iglesias, i en partits anteriors, de fase de grups i dels setzens, jo crec que l'opció de Borja Iglesias hagués anat molt bé per aquest tipus de partits. I jo crec que Luis de la Fuente, si li puc posar un pero, és que tingui més present el jugador gallec per per les properes eliminatòries. Espanya a quarts, després proposaré una porra efímera, d'aquestes que fem i res ens oblidem, que fem un pronòstic i llancem a la
2: basura. Mira, jo l'anava a recuperar, el pronòstic que vam fer.
1: És que, mira, vam apostar per Alemanya, jo crec, vam apostar per Brasil, per tant, fem la del
2: selecció
1: nostre...
2: Selecció revelació, jo vaig dir Noruega.
1: Sí?
2: Que ojut, eh?
1: No, jo parlo de la porra que vam fer dels setzents.
2: La recuperaré.
1: En qualsevol cas, una de les figures destacades és Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ahir... Gràcies. Oh, m'encanta. Coneixeu aquesta cançó, A Cabritinha?
0: No.
1: És un clàssic de la música portuguesa. Ara, quan comenci a cantar els Kim Barreiros, us la deixaré una miqueta, eh? Mira, escolteu.

0: Molt bé. Això perquè sou gallecs, tant tu, Albert, com el nostre tècnic, el Martín Noia, i esteu molt a prop de...
1: No, el portuguès és gallec, no al revés. En fi, a Cabritinha, un gran tema del Fernando Esteso, portuguès, podríem dir. Fa una analogia entre... En fi, és igual. Cristiano Ronaldo... no sé vosaltres, a mi em donava la impressió... teniu poble, vosaltres, no?
2: Sí.
1: I sou de fer campionat de futbol així, al poble, jugar...
0: Quan era petit, sí.
1: Quan era petit, bueno, en fi, clar, jo a dia d'avui ja no, tampoc. No, però Cristiano Ronaldo em donava la sensació d'aquell perfil que ve jugar al campionat del poble, que ell ha jugat amb els sèniors, algun campionat, més professionalment, però ara ve a lluir-se... amb els jovens.
0: Totalment.
1: Però ja no li dona. No li dona el nivell. No. Físicament està bé.
0: Sí, ell creu que sí.
1: Home, evidentment, ell creu que sí, és un fatxendes, però ja no li dona. No físicament, és que ja no controla el joc, ja no sap per on li venen. Ningú li fa cas.
0: És veritat.
1: Ell està al mig de la pista, perquè futbito, futbol sala, al mig del camp i veu les pilotes passar, però no li arriben oportunitats, les que li arriben les malbarata perquè no acaba de donar amb la tecla. I era una mica la imatge que em dona Cristiano Ronaldo, que em va donar en el partit d'ahir i en altres partits, especialment el primer partit de Portugal, ara no recordo contra qui era, contra el Congo, si no m'equivoco, que va donar també una imatge realment desesperant pel públic, pel seguidor del futbol i sobretot per l'admirador de Cristiano Ronaldo. No és el meu cas, jo sempre l'he valorat com un gran esportista, molt esforçat i que ha treballat moltíssim per arribar a ser gairebé el millor del món, però no ho ha aconseguit. Però la imatge d'ahir, la imatge que deixa d'aquest Mundial és una mica...
0: T'ho imagina't si ens hagués passat això. Jo crec que tenim exemples, no sé si va ser Raúl, no, Raúl no va arribar tan gran d'edat, però amb d'altres, no, que ja havien guanyat tot, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, i Del Bosque va seguir amb ells i els va aguantar perquè eren els seus jugadors, però tothom veia que ja no tenien el nivell, que ja eren més grans i que ja no havien fet bons anys amb els seus equips, i va passar el que va passar, eliminats a les primeres de canvi en Mundials i Eurocopes. No?
1: I Raúl, que ja és una cosa, és prehistòria del futbol quasi, però Luis Aragonés jo crec que li fa un favor deixant-lo de banda.
0: Home, ho va canviar tot.
1: Venint-li a dir, si tu no saps parar, ja ho faré jo, que sóc el seleccionador. En el cas de Cristiano Ronaldo, es diu que Robert Martínez li agrada molt el jugador, però jo crec que és una imposició del propi Cristiano Ronaldo, que mana per sobre d'ell, i potser de la federació. Però jo no em crec que Robert Martínez, sent l'entrenador que és, no vegi el que tothom veia sobre la gespa. Era que era un jugador que restava més que sumava al terreny de joc, tenint al més alternatives com té Portugal a la banqueta. I tampoc s'ha dit que sigui l'últim Mundial. L'agafaria amb 45 anys, però ell tampoc ha dit que no. Jo què sé. De l'altra banda, veus a Messi, que li treu un parell d'anys, és cert, encara, però, clar, que està envellint millor, que també apunta que serà el seu últim Mundial, òbviament, però que porta, diguéssim, la competitivitat i sobretot, la visió col·lectiva de l'equip d'una manera diferent, ja ho hem comentat en aquest programa. En qualsevol cas, jo torno a dir, des de l'admiració com a esportista, Cristiano Ronaldo, que també va guanyar una Eurocopa amb el seu país i una Conference League i l'ha portat a grans escenaris, doncs des d'aquí, parabéns per la carrera i ara sí, no fer tap i deixar que passin els companys. En fi, no sé com estarà els jugadors amb ell, no? Perquè a mi m'hauria agradat molt entrar en aquell vestidor després de les declaracions de João Neves, quan va dir que...
0: Ah, és veritat, la primera jornada.
1: Ja no estava per jugar, i que havia de deixar pas, que ell havia de saber ser intel·ligent i saber que ara potser feia nosa al camp en determinats moments. M'agradaria haver vist aquella dutxa, eh? Aquella dutxa després d'aquestes declaracions. En qualsevol cas, ens oblidem de Portugal i ens centrem en Bèlgica, que ahir es va imposar 1-4 als EEUU de Donald Trump, que, malgrat les Trump, es queda amb un pam de nas, amb un Trump de nas.
0: Ostres, acabes de fer un combo. Triángulo XXX redonda R1, eh?
1: Efectivament.
0: Impressionant.
1: S'imposa Bèlgica amb un Lukaku, a qui també molta gent volia jubilar, i aquí està el tio sucant sempre que té l'oportunitat, i serà el rival de Bèlgica el proper divendres als quarts de final. La mala sort, jo treballo, penco, tampoc diria que em moriré d'estrès, però últims partits d'Espanya m'han pillat treballant.
0: Sí.
1: La setmana passada volo a l'Espanya-Àustria, que vaig haver de veure un cop més en diferit, i aquest divendres també torno a ser treballant.
0: Ai, t'agafa corrent a les 9 de la nit, és aquest...
1: A les 9 començo el volo.
0: Ostres.
1: Un volo pel qual he exhaurit totes les entrades, i cosa que em posa molt content. Molt
0: content. Enhorabona, felicitats. Si algú es queda mirant el partit a casa, ja tu ja t'ha pagat el tiquet. O sigui que...
1: Més de 300 localitats venudes.
0: Uau,
1: per un esdeveniment molt guai, a CDCB.
0: Sí,
1: Carité. un espectacle molt xulo, ja us explicaré la setmana que ve.
0: Que guai.
1: Perdona,
0: Aitana, que acabo de llegir ara fa minuts, que s'està plantejant avançar el seu concert de divendres, no sé a quina ciutat és.
1: Doncs mira, a mi no
0: però
1: cal.
0: Però acaba de fer un vídeo a xarxes
1: no,
0: dient
1: no
0: que... Clar, perquè vol que la gent també pugui mirar el partit de Bèlgica-Espanya.
1: Doncs a mi no em cal, perquè tinc exaurides les entrades. El que pot passar és que, tot i la, perdona, Maria, tot i les entrades exaurides, la gent no vingui. Que això no seria la primera vegada que passa, eh?
0: Bueno,
1: que la gent compra les entrades, després diu, ostres, que juga a Espanya. Bueno, què era, no? 11 euros? I que me'n vaig al bar de baix a veure els quarts. Perdona, Maria.
2: És a Saragossa, aquest divendres 10 de juliol, el concert de l'Aitana, a les 8 del vespre. Per tant, començaria una horeta abans del partit d'Espanya, que és a les 9.
0: Jo crec que aquesta seria l'hora de sempre, no? La que ja tenia fixada.
2: Sí, aquesta
0: i
2: és l'hora que tenia fixada.
0: Ella s'està plantejant posar-lo a les 7, no?
2: Per pot dir, ser.
0: Parell d'horetes i ràpidament a buscar bars
2: a
0: per
2: veure
0: el partit.
2: A veure si és possible, sí.
1: És un tema aquest del futbol. Avui tenia també un company fent story, promocionant una actuació d'aquest divendres també, i el tio clamava al cel i deia, acabem a la mitja part. Encara pots veure la segona part si vens al meu espectacle. Com, a veure, tio, no vindran.
0: Ja.
1: No, em sap greu. O fas com l'Aitana, sí, o avances l'actuació, o és molt difícil, tot i que hi ha molt públic a les ciutats, a pobles a tot arreu, que no li agrada el futbol, i,
2: sí,
1: i tampoc hem de viure amb aquesta por, eh? Però no seria la primera vegada, jo, en el món de l'stand-up, d'actuar a locals, jo actuant, i a sobre meu, una tele en mute, amb el Mundial de Futbol, eh?
2: Wow.
1: Això m'ha passat. Jo això ho he viscut, eh? D'estar actuant, mirar la gent i la gent enfocant per sobre meu, un metre per sobre meu, jo. Què està passant aquí? I Neymar a punt de llançar un penal. Parar l'actuació i dir, esperem que tiri, perquè ara si marca el celebrareu, i ja m'estic desconcentrant prou. I efectivament, la tele,
0: sí,
1: i després demanar-li amablement a l'amo del local si podria pagar la tele, i de vegades et trobes gent amable que efectivament la tanca, i gent que et diu, però si no té volum. Espanyita, eh?
0: Claro, no,
1: això,
0: no, no,
1: Espanyita,
0: clar, clar, clar.
1: Por Espanyita adelante, que diria
0: sí,
1: ma mare.
0: Sí, sí, sí.
1: En fi, deixo les batallites.
2: Aquest divendres és el meu aniversari. I gràcies. I jo havia plantejat a la família sopar fora, però ja...
1: I t'ha dit que no.
2: No, ja he dit que no, jo directament. O sigui, ja he dit, no, veniu a casa i sopem a casa i ho celebrem i mirem el partit,
1: clar,
2: perquè jo també vull veure el partit. O sigui que...
1: Fantàstic, planazo. Amb Juan Carlos Rivero.
2: Exacte.
1: Meravella.
0: Gran company d'aquesta casa.
1: Home, gran company.
0: I que últimament és notícia també per les seves transmissions, no?
1: Transmet molt.
2: Va haver-hi un petit problema, ho heu sentit?
0: Sí, sí. A veure, tampoc volíem fer...
2: No, és igual.
0: Va bé, està a les xarxes, vull dir...
2: Home, però petits problemes que hi ha... Estàs tantes hores parlant...
0: Clar, home, pobra.
2: Que al final...
0: És un lapsus, tu. No, hi ha tants Diogos, a més, Diogos...
2: Sí, i a part ens fa riure molt, sempre.
0: Sí, home, sí.
2: Ell
0: s'ho pren amb humor, no?
2: No, i ens
1: més
2: fa riure
1: val.
2: Molt amb totes les coses que diu, i o sigui, riem molt amb ell i amb els sí. comentaristes d'aquesta casa, que són meravellosos, i també en català parla d'Oscat.
0: Ah, sí?
2: Recordem-ho, eh?
0: Sí.
1: Efectivament.
0: Sí.
1: No, jo he narrat futbol i és molt difícil, eh? És el que diu la Maria,
2: eh? És molt complicat.
1: Eh? Està tanta estona...
2: És complicadíssim.
1: Jo, de fet, no, mira, soc tan mandrós que, efectivament, no m'estudiava els rivals, no? I no donava bé els noms. Bueno, com Rivero, efectivament, no? Però és molt difícil aguantar 90 minuts xerrant. En aquest cas, jo estava amb una sola persona que feia com els comentaris més de tècnics de joc, i és molt difícil. Per tant, la feina que fa Juan Carlos Rivero, fora conyes, és molt complicada, i com passa habitualment, els haters, que s'ho prenen més en sèrio, la crítica, perquè la gent que el vacila, jo crec que ell també s'ho pren amb conya, els diria, fes-ho tu, perquè realment és una cosa que, per la que no tothom està preparat. Deixem el futbol i entrem al món Saint-Fermains!
0: Som-hi!

0: Quina amanida de coses, de cop i volta, música en portuguès, ara Sant Fermín. Em falta un cubata, perdó que ho digui, però ara mateix, vull dir, sessió en vermú, no sé on ficar-me. De fet, fa un any jo hi era al Chupinazo.
1: Oh.
0: Fa un any vaig estar...
2: És veritat.
0: In the middle of the Plaza Mayor with café con leche. Sí, a la Plaza Major de Pamplona, Iruña, gaudint del Sant Fermín, una festa que durant la meva joventut he viscut molt fort. Vaig estar durant 5 anys consecutius anant cada estiu religiosament a Sant Fermín. És la meva relació més llarga, probablement, els 5 anys en què vaig anar a Pamplona, i com a bon jove, un jove precari, com ara quasi, els primers anys havia de dormir al carrer.
2: Ah.
1: Uau.
0: I saps com es va assabentar ma mare que dormia al carrer durant les festes de Sant Fermín? Perquè el meu cunyat em va veure a un Espanya Directo.
3: No! Tens vídeo d'això?
0: Dormint a una rotonda
3: no me lo puedo creer.
0: De Pamplona.
3: Alberto.
0: I jo tornant de Sant Fermín, fem el primer dinar familiar tots plegats, i el tio, com a bon cunyat, no s'ho podia callar.
3: Home,
0: i dir-m'ho a mi així, amb la boca petita, en un descans, entre el primer i els segons, el postre o algo, no. Prenent el cafè, diu: "Ei, a que no sabeu a qui he vist dormint a una rodonda davant de l'hospital de Pamplona, aquí al cunyau."
3: Impressionant.
0: I ma mare al·lucinant.
3: Impressionant.
1: Adoro Sant Fermín. M'encanta.
3: Miquel Merino, que a més va fer un homenatge a Sant Fermín ahir, no?
0: Miquel Merino va celebrar Sant Fermín com Déu mana, Chupinazo, jugador navarrès, marcant aquest gol. I jo aquest matí ja m'he despertat, avui primer encierro. Clar, jo m'he despertat amb la nena, que la porto al casal i tal, i clar, i hem vist com començava l'encierro. Llavors, he decidit canviar. Quina opinió teniu sobre això? Home, ensenyar-li l'encierro a la nena?
1: Quin problema hi ha?
0: Sí,
1: és que no li
0: veig. És per tots els públics?
1: Evidentment. És una cosa que és tradició del nostre país, de casa nostra, que és així, i que no hi ha cap problema. No, estic tranquil·la.
0: No, volia això.
1: Que no soc jo de Navarra, tampoc, ni de Pamplona.
0: Volia debat.
3: Però per què t'has plantejat que la nena no vulgui... O sigui, no pugui veure...
0: Perquè es poden produir escenes violentes dins de l'encierro.
3: Que el toro agafi...
0: A part de que jo personalment no comulgo amb aquesta tradició. Això va
3: amb Sant Fermín, amb les corrides, dius.
0: Amb l'encierro, amb el tractament dels animals, en aquest cas. Ja no només la corrida de després, sinó el propi encierro. No comulgo. A banda d'això, es produeixen escenes amb les persones, ja només amb els animals, que evidentment pateixen, però també pateixen... Total, que he ficat Doraemon.
3: He ficat Doraemon, tio.
1: Jo el veig des que tenia 4 o 5 anys amb el meu pare, l'encierro. I és una cosa que a mi m'agraden els encierros.
0: I el vaig córrer jo, eh?
1: Veus? Però no entenc el que estàs dient, llavors. Que no comulguis i córrer.

0: encierro.
1: Pues estaría bien Tanger, idiota. Aquí donde me tienes, ¿eh?
0: He vist tantes vegades els encierros que m'he après de memòria la cançó de Sant Fermín en euskera.
1: Ah, per favor, per favor.
0: Però, home, no, si vols la canto, però vull dir... Ara, si algú que sap euskera ens està escoltant dir aquesta nena pronuncia fatal, però jo me la sé de sentir-la per la tele, que diu ets una ren Sant Fermín, zuzai tugu patroi, zuzen dugure oinak, encierro otanotoi, gora Sant Fermín!
2: Toma ya, María, molt bé.
1: Bona africana,
2: cada dia, cada dia ens sorprens més.
1: I no has anat mai?
0: No, mai.
1: Home,
0: però he vist tantes vegades per la tele i m'he llevat tantes vegades a les 8 del matí per veure els encierros que abans doncs, la canten en euskera i després la canten en castellà. Doncs me l'he pres en euskera.
1: Has d'anar a Sant Fermín.
0: M'agradaria molt, però ara ja no hi aniria del plan de festa amb 20 anys, home, clar, sinó que m'agradaria tenir el meu estupendo balcó a la meva estupenda calle estafeta amb curva amb mercaderes per poder veure l'encierro meravellós.
1: De fet, jo l'any passat...
0: és absolutament impossible perquè els balcons estan per sobre dels 3.000, 4.000 euros.
1: Ara es posaré les dents llargues, però jo l'any passat vaig anar per feina i vaig poder estar a un balcó.
0: Quina veja.
1: I és una experiència que m'emporto perquè el moment xupinazo és espectacular i la festa en si...
0: És molt gran. És una festa preciosa.
1: És molt gran, és molt gran. Aquí sí que és veritat que a nivell nit i festa i tumulto, jo entenc els pamploniques que se'n van a 3.000 quilòmetres durant aquests 10 dies. Però, en fi...
0: Demà posa-li l'encierro a la teva filla. A més, ha estat molt tranquil. Era un encierro perquè el veiés avui.
1: No, clar, però això no ho saps fins que no acaba. Clar.
0: Doncs ensenya-li d'avui. Molt ràpid avui, i molt tranquil.
1: Si van revolcant d'allà un paio 30 metres...
0: No passa res.
1: Molta sort a tothom, vale? I sobretot, sisplau, feu-ho si esteu en condicions, d'acord? Si no...
0: Sí, això sempre.
1: A corre, si sabes.
3: Corre bajo tu responsabilitat.
0: Exacte.
3: Aquella plaça sembla més gran del que és,
0: superpetita.
3: No?
1: És molt petita. És molt, molt petita.
3: Sí, però per què?
1: Sí. Anava a fer una acudit ara de coses que semblen més petites i després són... O al revés.
3: No.
1: Ens hem deixat de fer la porra.
3: Clar, hem de fer la porra. Mai millor dit.
1: Vull fer porra. Exacte. Mira, m'ha vingut al cap parlant d'això.
3: Que de veritat.
1: Mira, anava a contar una anècdota.
3: Es nota que estem acabant la temporada
1: rapant. Anava a explicar una anècdota personal i he posat el fre de mà. Tan a temps.
3: Sí, no?
1: Tan a temps. Buah.
3: A veure, tu ets còmic, és que a tu se't permet tot.
1: No sóc tan còmic com per explicar aquesta anècdota.
3: Ets més actor que còmic.
1: França-Marroc.
3: Va.
1: França-Marroc. Resultat, va, juguem a resultats. La banda nostra, perquè l'altra banda tenim l'Anglaterra-Noruega i ara s'ha de decidir entre Argentina...
3: Egipte?
1: Argentina-Egipte i altre partit, que no recordo quin és.
3: Sí, home, Colòmbia. Suïssa.
1: Colòmbia-Suïssa, exacte. Però anem al nostre quadre, a la nostra part del quadre. França-Marroc, resultat.
0: Jo abans ja ho he dit, 3-2.
1: 3-2 per França,
0: sí.
1: Entenc. Uah, serà un partidàs, eh?
0: Sí.
3: Serà un
0: partidàs
3: i veig a Marroc posant-ho molt difícil, eh?
0: Sí.
3: A la todopoderosa França.
1: Jo crec que palma França, mira què et dic.
0: Uau, tant de bo.
1: I diré 0-1.
3: 0-1, eh? Jo diré 2-3. No, perdó. Això va a penals. 3-3 i a penals.
1: 3-3 i a penals per qui?
3: Marroc.
0: I qui s'ho endú? Marroc.
1: És que Bono... És el mundial dels porters, també.
3: Sí,
1: també podríem parlar, dedicar-li una estona als porters. Espanya-Bèlgica, va, Maria. Aquesta me la guardo.
0: 3-0.
1: 3-0?
3: Sí. Courtois, eh?
0: Sí, estic molt...
3: Ja. És l'explosió de la min, no?
1: Courtois-Merienda, no?
0: Sí.
1: La portada...
0: Se'n menjarà 3, el Courtois.
1: La portada de les... Courtois, Merendó.
3: Merendó.
1: Xavi?
3: 3-1.
1: Vale, caramba, eh? Sí, caramba, sí. Carambita, carambiro va, eh? Jo posaré emoció... Ai,
0: la teva porra és emoció.
1: He posat... No, emoció, t'imagines? és que el resultat, i m'ha fet pena perquè li he posat un gol a Unai Simón.
3: A mi també.
1: Seria guai que no rebés ni un sol gol.
0: 3-0, per això t'he dit jo.
1: És complicat, això.
3: Doncs mira, diré 2-0. Que la canvio.
1: Vale. Jo deixo el 2-1 perquè...
0: 3-0, com jo.
1: Crec que són uns quarts de final, hi haurà molts nervis, en fi, no serà fàcil. Abans de marxar, recomanacions d'estiu, vale? I el clickbait, molt important, el clickbait d'avui t'enamorarà, Xavier Martí.
3: Ah, sí? A veure, el clickbait en el que no has...
1: Vols el clickbait primer?
0: Jo ja te l'he buscat per veure si l'endevines, eh?
1: Gràcies. No esperava menys de tu. El clickbait en el que no he caigut aquesta setmana és "Así es la rutina de bienestar de Mariano Rajoy a sus 71 años. Lo hago cada mañana."
3: I no has entrat, no has caigut.
1: I sort que posava Mariano Rajoy, perquè si posa M. Rajoy no sabria qui és. Però com posava el nom complet...
0: I què creus, quina creus que és la rutina? A veure si l'endevines.
1: Andar! Salgo a andar! És que no té més.
3: I què?
1: És el de sempre.
3: Què?
0: I és me levanto muy pronto y salgo a caminar 7 o 8 kilómetros cada mañana.
2: Està molt bé el clickbait. Fer-ho així està molt bé. Perquè, i portes dos de dos, no?
0: Home, sí, a ver, i també hago un ejercicio de fuerza.
1: ¿Has hecho de fuerza?
0: Sí, pero salgo a caminar.
1: De caja fuerte, hacer ejercicio. I les recomanacions d'estiu, molt ràpid. Llibres que us encantaran, ¿vale? Lectura d'estiu serà La Vall, d'Irene Rubio, de l'editorial L'Altra Editorial, Premi Documenta 2025, una història de dones de diferents generacions al rural català, molt interessant, d'una autora novell, us la recomano molt fort. Després, La Mare, d'Emma Zafón, editorial Empúries, la història també d'una patrona, d'una matrona d'una casa dels anys 80-90 que després d'un accident ha de deixar tot en mans del seu marit, família, i aquests veuen l'important que és el pes d'una mare i d'una dona protectora, cuidadora i que dona la seva vida pels altres. I finalment, Sau, de Ferran García, editorial Males Herbes, ja va agradar molt el seu anterior llibre, Guilleries, i Sau, que és Premi Llibreter 2026, és una història de bandolers a la Catalunya del segle XIX, molt, molt, molt addictiva, molt ben escrita,
3: molt
1: i d'aquestes lectures que et cruspeixes en dues tardes de piscina, que recomano molt fort. Sau, La Mare i Serà La Vall, les meves recomanacions literàries d'aquest estiu.
2: Gràcies, Albert Montes.
1: A vosaltres. Me'n vaig a caminar com M. Rajoy.
2: Adéu, guapo.
0: Adéu.
2: Anem a ballar una mica la graciosa de Quevedo, que és l'himne d'aquest Mundial per part dels jugadors de la selecció espanyola de futbol. Després de la gran victòria d'ahir contra Portugal, recordo, perquè ja, com Portugal ha jugat poquet aquest Mundial, no ha estat massa vistós, ahir semblava que el partit era més o menys senzill. No, recordo que Portugal era una de les favorites abans de començar, Que estava l'Argentina, estava França, estava Portugal i Espanya, bàsicament. Anglaterra algú la ficava també. Bé, doncs ahir Espanya va eliminar a una de les favorites, a Portugal, sent més equip que mai. De seguida parlem amb veus molt potents d'aquesta casa de Ràdio Nacional d'Espanya, que d'això en s'ha venit una bona estoneta, perquè hem d'analitzar tot el que va passar ahir i el que està per arribar.

0: California, amb Xavi Martínez.
1: Doncs aquesta, Maria, és la cançó que van escollir jugadors de la selecció espanyola de futbol perquè soni als estadis dels Estats Units cada cop que marcaven un gol. Aquesta i Despechá era, no?
2: Sí, exacte. Aquestes dues. Ahir va sonar Despechá, va sonar també Por la mañana, Café por la tarde ron de Bad Bunny.
1: M'encanta aquesta cançó, aquesta m'aixeca del sofà.
2: Sí,
1: bé,
2: sí, sí.
1: No sé si... Suposo que les està ballant totes el nostre company Germà García, la gran veu en majúscules, per mi el gran narrador de Ràdio Nacional d'Espanya, d'ara i de sempre. Germà, molt bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Xavi.
1: Què
3: tal? Ni sóc tan gran, ni m'agraden tampoc les cançons aquestes. T'ho agraeixo igualment.
1: Estaves esperant, escoltant La Graciosa de Quevedo i suposo que has anat al lavabo o a la cuina, no?
3: No, tampoc és això, però no sé, és que jo aquestes cançons que no saps el que canten, perquè totes són iguals, i canten d'una forma que no saps si és el teu idioma o no, jo, noi, no sé.
1: Sí.
3: Nosaltres no som d'Eixemont, que deia el cantant. Sí, sí.
1: No, és veritat que jo a vegades penso si últimament tots estan badallant mentre canten les cançons.
3: Jo, no, jo personalment no els entenc, no sé. Ja sé que la joventut avui en dia els encanta i tal, però a mi m'agrada quan escolto una cançó saber el que canta. Però és que mira que faig esforços, tant el Quevedo com el Bad Bunny aquest. Però no, és que no hi ha forma humana de saber el que canten.
1: Bé, doncs també és la música...
3: Hi ha gustos per tots, afortunadament.
1: Ah, evidentment, i és la música que escolten els jugadors de la selecció espanyola, que és una selecció molt jove, molt jove. I una selecció, Germà, que bé, en primer lloc m'agradaria saber què et va semblar a tu ahir. Avui hi ha comentaris de tot, no? Que si es va jugar millor que mai, com a gran bloc, com a equip, que no ens ha de fer por França, que són moltes individualitats i que nosaltres som un equip més fort, estem més units. Tu com ho vas veure?
3: Qui digui que es va jugar millor que mai és que ha vist molt, molt poc futbol.
1: Ja.
3: Perquè, la veritat, aquest Mundial a mi m'està deixant molt que desitjar, però molt. No és un Mundial d'equilats, no és un Mundial, diguéssim, que s'hagi vist un gran futbol.
1: No.
3: S'han guanyat partits per mínimes, partits que me'ls hem passat i la veritat és que feien a dormir qualsevol. Home, sí, Espanya, evidentment, està demostrant que té una cosa més que la majoria d'elles. Potser igualada a el que pugui fer França, que per mi seria una altra de les favorites, i veurem què és el que fa Argentina, l'Argentina de Leo Messi, perquè l'últim partit que va jugar va ser també bastant deplorable. És a dir, el nivell, per mi, que hi ha en aquest Mundial no té res a veure amb els Mundials de fa molts anys, com per exemple el Mundial d'Alemanya del 74, ja no parlem de l'Argentina del 78, quan va guanyar l'equip de Mario Alberto Kempes i de més. No sé, noi, a mi m'està decebent bastant aquest Mundial i, home, jo crec que dins de la mediocritat Espanya podria despuntar igual que França, sí.
1: Ah, traient aquests Mundials que has comentat, és veritat que jo ahir feia un exercici, ho parlava amb el meu pare, que tenim converses sempre futboleres molt maques, i a més ell en sap d'això i una estona, que... En els darrers Mundials no hi ha hagut un superequip que diguis, ostres, s'ha jugat a les mil meravelles. A les Eurocopes sí, Espanya, a la darrera Euro, per exemple, no? Però els Mundials no. Sempre han estat equips que no han acabat d'enamorar, però acaben guanyant.
3: No, ja has vist que en la primera fase d'aquest Mundial doncs, ha estat la rebel·lió dels equips africans, perquè han plantat molta cara als equips europeus que sempre, doncs, sembla que han de sortir com els grans favorits del Mundial. No ha estat així, han plantat cara fins a arribar pràcticament ja en aquest tram definitiu del campionat. Noruega, per exemple, també m'ha agradat, amb Erling Haaland a davant i en Alexander Sørloth, el jugador de l'Atlètic de Madrid, també m'ha agradat. Veurem que l'Anglaterra, perquè està Harry Kane i també doncs, és un equip a tenir en consideració, em segueixo quedant però en França, repeteixo, crec que té un equiparro de cintura cap amunt, té molt bons jugadors, ara bé, no acaba de jugar igual que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique amb Didier Deschamps, diríem que no és la mateixa forma de ser un tècnic, però en fi, no sé qui arribarà a la final, esperem si pot arribar a Espanya, ja saps que hauria d'enfrontar-se a França en les semifinals i d'aquesta manera esperar que amb una final, hipotètica final, perquè no Espanya es pogués enfrontar a l'Argentina de Leo Messi. Però per això encara queda superar els vuitens de final d'avui, que juga Argentina, recordo, a les 6 de la tarda, aquest partit contra Egipte, i tancarà les eliminatòries de vuitens de final a les 10 de la nit el partit entre Suïssa i Colòmbia, per ja donar pas als quarts de final que comencen la setmana vinent. Ja sabem que Espanya s'enfrontarà a Bèlgica, que Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que França s'enfrontarà al Marroc i quedarà aquesta última eliminatòria que ha de sortir dels partits que es disputin avui.
2: Germà, parlaves ara de França, que serà molt complicat, però tu veus alguna possibilitat de que passi Marroc, aquest França-Marroc? Tothom dona moltes esperances també a Marroc, que està molt bé, que està sent una selecció també molt potent en aquest Mundial. Tu com ho veus?
3: Si França està al nivell que se l'espera, jo crec que no té possibilitat de passar. Ara bé, si França no acaba de donar el do de pit com ho està fent en els últims partits, que no ho està aconseguint, compte que Marroc li pot donar un ensurt ben donat. Recordo que el Marroc està jugant al mig del camp amb Unahi, que és el jugador del Girona. Veurem si continua aquesta setmana, aquesta temporada que ve o no, a segona divisió amb el Girona, però, sens dubte, aquest jugador s'està sortint amb la selecció marroquina i això farà pujar també el seu caché, evidentment. Ja jo et dic, si està bé l'equip de França i es veu un Kylian Mbappé implicat, endollat, a Ousmane Dembélé igual, a Doué, a Barcola, que sembla que últimament no està al gran nivell que se l'esperava o que almenys ha jugat en el Paris Saint-Germain, si està en el seu nivell, jo crec que França passa aquesta eliminatòria.
2: I contra Bèlgica? Perquè sembla a priori que Espanya doncs, és superior a Bèlgica, però tothom li té molta por a Courtois.
3: Sí, Espanya és superior a Bèlgica, com Espanya era també favorita contra el Portugal, per molt que la posaven bastant equilibrat, però home, jo crec que en aquesta eliminatòria Espanya-Bèlgica, Espanya estaria per davant, per potencial. Fixa't que es manté aquest equip gràcies a Courtois, que és un tros de porter que no l'hem de descobrir ara. Que és per mi el millor porter que hi ha ara com ara, i una Bèlgica que la manté Lukaku, o sigui, un jugador que ha estat un autèntic rodamons, que ha anat passant d'equip en equip, però allà on ha estat sempre ha rendit i sempre ha marcat gols, i de moment sembla que estan depenent bastant del que pugui fer aquest davanter. Jo crec que és bastant favorita la selecció espanyola, però torno a dir el mateix que he dit abans en França: si no et poses les piles, aquí ningú regala absolutament res.
1: Jo ara mateix no sé què pensar, perquè Lamine Yamal sembla que sí, que va millorant partit a partit, però ahir jo el vaig veure, molt ofuscat. Va ser, no sé si va ser Nuno Mendes, si va ser el marcatge tan agressiu que li van fer, o és que ell té una ansietat, germà, per també donar la imatge, clar, la imatge que estan donant les altres estrelles mundials, que estan jugant tots molt bé, no? Mbappé, Kane, Haaland, Vinícius, fins i tot encara que ja sigui fora. Què fem amb Lamine? Què podem esperar de Lamine?
3: Ell ho sap, és un home molt competitiu, però no oblidem que només té 18 anys. No és un nen, però tampoc és un home format, ni molt menys. Li queda molt encara per formar-se com a futbolista. Té 18 anys, aquest no seria el seu mundial. Això està reservat doncs, per estrelles com han estat Pelé, o Maradona, o fins i tot el mateix Leo Messi. No sé, jo crec que el veig insegur, tampoc seria la paraula. El veig neguitós de voler, efectivament, això que tu explicaves, Xavi. Que es vol comparar, vol que surti el seu nom entre les figures que sortiran d'aquest Mundial. I veu que està marcant Haaland, que està marcant Harry Kane, que Mbappé, tot i no està al 100%, però allà el tens i sempre et marcarà encara que sigui de penal el seu golet. I ell es veu que, per molt que ho intenta, no hi ha manera de... Jo el veig neguitós, ja et dic. Ell voldria, però no arriba. A tot això cal afegir també que aquest Mundial, si la qualitat ha baixat tant, això ve donat d'una temporada lamentable organitzativament parlant. No pot ser que un jugador de futbol aguanti el que s'aguanta en una temporada, amb la quantitat de partits que hi ha, quantitat de competicions... No. I és que no pot ser, però tu creus que ara, la setmana que ve, sense anar més lluny, el Barça comença la pretemporada, La setmana que ve,
1: Què dius?
3: I aquí estem parlant del Mundial. I estem parlant del Mundial. Però aquesta gent quan descansarà? Aquesta gent com es refarà de tot el que ha fet durant tota aquesta temporada? Perquè la tralla que porten a sobre és brutal. I es noten els jugadors i a la qualitat d'aquest Mundial. Aquest Mundial, per mi, és decebedor per això, perquè arriben fosos, sobretot els equips europeus, que són els que juguen més partits.
1: Pedri, també, se'l veu
3: també, un altre.
1: Fos,
3: sí.
1: molt fos.
3: No, no arriba.
1: També el tema és... No, i ho hem vist amb Vitinha, per exemple, no?
3: També estava igual.
1: De Portugal. Però el tema és arribar a plantar-te a quarts de final d'un Mundial que no és fàcil, perquè és que ja hem vist a les grans seleccions patir amb equips que a priori potser no havien de ser massa amenaça. Però sí, és així un Mundial. Arribar a quarts de final sense que brillin les teves dues principals estrelles, com són Lamine Yamal i Pedri, no? Home, sí, sí. També és una, pot ser una bona notícia, perquè com esclati Lamine Yamal contra una hipotètica semifinal contra França, escolta, és el moment, no?
3: Esperem que sigui així, però clar, regenerar-se en un parell de setmanes, després de tot el que portes al cim, la veritat és que se'm fa difícil pensar que en dues setmanes et pugui refer definitivament. I no hem d'oblidar també que venia d'una lesió important i que durant la temporada...

0: Per cert, deixa'm dir-me una cosa. Sí. Que us digui una cosa. Estic molt content que hagin eliminat a la selecció d'Estats Units. Perquè si arriba a passar als Estats Units...
1: Jo també, sí.
0: Tenim pollastre, però segur. Sí. Però segur. O sigui, la ingerència que ha fet el president dels Estats Units amb la FIFA és d'una vergonya. És una cosa que és que... I a més la gent ho veu com una cosa que, bueno, no se li dona la importància. Que no se li dona importància a l'haver tingut... que la ingerència que tu has tingut en un estament, que tu ets president d'un país, però aquest senyor és president d'una organització que res té a veure amb el teu país, que es diu FIFA. I home, que tu acceptis això, i també et diré més, que hagin acceptat tots els equips, perquè jo m'hagués quadrat, eh? Jo...
1: El que sí, passa és que hi ha molta por, sobretot... No.
0: Exacte, sobretot amb aquest senyor se li té molta por a nivell mundial. Crec que s'està demostrant amb la quantitat de bestieses que està fent arreu del món. Però jo hagués estat dels que hagués convocat una assemblea de la FIFA, m'hagués plantat, i si aquest tio juga aquest partit, ens plantem i li donem la copa al senyor Trump. I punt. Sí. I ja ens organitzarem nosaltres per fer una competició paral·lela per decidir qui ha guanyat aquest Mundial. Però, noi, hi ha molta por.
1: No, jo de veritat que estic impactadíssim encara, eh? Ja dos dies després d'aquesta decisió i de com ha anat tot plegat, Maria, volies comentar.
2: Sí. No, el tema del Cristiano Ronaldo volia comentar, que tothom avui parla de la victòria d'Espanya, però també d'aquestes llàgrimes, no, germà, que vam veure ahir de Cristiano Ronaldo sobre el terreny de joc, que molt possiblement serà el seu últim Mundial. Ell ho va dir, que per ell no canviava res, però sí que va haver-hi unes declaracions de Nuno Mendes, recordo, que van ser molt polèmiques perquè poder deia que Cristiano Ronaldo havia de deixar lloc als jugadors més joves.
0: No, bueno, i s'ha demostrat en aquest Mundial que no ha estat a l'alçada ni molt menys. I si hem de fer cas al que va dir fa un parell de dies la seva germana, va dir que aquest seria l'últim Mundial de Cristiano Ronaldo. Ja. Estem parlant d'un home que s'ha cuidat molt durant tota la seva trajectòria professional. Per això ara, en 41 anys, encara ha jugat un Mundial. Però jo crec que aquí ha jugat aquest Mundial per real decret. No se l'ha vist en forma, ni molt menys, per jugar aquest Mundial, i crec que a la banqueta podria haver tingut algun company que ho hagués fet una miqueta millor. No sé, se'n ve a la memòria, per exemple, en Guedes, el que va jugar en el València i tal, que també podia haver jugat. Francisco Conceição podia haver jugat més minuts, si no hagués estat perquè per real decret tenia que jugar els 90 minuts Cristiano Ronaldo. No se l'ha vist bé, però, home, se l'ha de lluar tot el que ha fet en la seva trajectòria com a professional. És un tros d'atleta, és un tio que s'ha cuidat molt, per això ha arribat on ha arribat, però no, hi arriba un moment que el cos no és il·limitat, et diu prou, ja fins aquí has arribat, has aconseguit moltes coses, i l'únic que li va sobrar per mi són les declaracions que va fer al final del partit, tot fent veure que si no arriba a ser per ell, Portugal no seria absolutament res, que hi ha una Portugal abans d'ell i una Portugal després d'ell, amb tres títols que ha aconseguit a nivell mundial. Home, jo crec que massa gràcia en els seus companys no crec que li hagi fet el vestidor, la veritat.
2: Però, al contrari, ara avui el veurem també, un parell o tres d'anys menys, Leo Messi, que sí que està sent una estrella encara en aquest Mundial. Aquí es veu una mica també, no, germà, aquesta dualitat, que sí que és veritat que Messi té uns anyets menys que Cristiano Ronaldo, però que realment no sembla que tingui 39 anys.
0: No, de moment, no, el que ha demostrat fins ara no ho sembla, la veritat. I a més hi ha una cosa molt clara, i és que ell s'ha ficat l'equip a l'esquena i tira amb tot l'equip, cosa que Cristiano Ronaldo no. Ha tingut que necessitar dels seus companys per intentar arribar al ritme que tenien els seus companys. Aviam si a Messi li dona per seguir així, d'aquesta manera. Té 39 anys, com bé deies, acabats de fer, ho va fer a finals del mes de juny, però és un altre gran professional. I què hem de dir de Leo Messi? Aviam, Leo Messi per mi és el millor jugador de la història amb diferència. I aquí no hi ha comparació alguna, que si Pelé, que si Maradona, que si Cristiano, res de res. Que ara està per néixer qui sigui capaç de fer tot el que ha fet Leo Messi.
1: Doncs, Germà García, moltíssimes gràcies. T'escoltem a
0: Ràdio
1: Nacional, no? El següent partit que fas és...
0: Doncs mira, aquesta nit mateix, a partir de les 10 de la nit, des de l'estadi de Vancouver, al Suïssa-Colòmbia, per acabar les eliminatòries de vuitens de final i saber precisament qui jugarà contra bé Argentina o bé Egipte, que és l'altra eliminatòria que, ja et dic, comença d'aquí un parell d'hores.
1: És veritat.
0: O sigui, que tenim una tarda nit entretinguda, sí.
1: Doncs connectats a la veu del Germà García, Ràdio Nacional d'Espanya també, sempre. Gràcies, Germà, que tinguis molt bona tarda.
0: Molt bé, Xavi, Maria. Us vagi
1: molt
0: bé.
1: Una abraçada molt forta. Adéu. Molt gràcies. Adéu.

0: Tornem, aquí serem a la una, a Ràdio 4, per un nou Xavi Forni, més carregat de talent, eh? Demà tenim una visita que ens fa molta il·lusió, que són els La La Love You. Seran a l'estudi de Ràdio 4 en directe el Xavi Forni.
1: M'encanten. Sí, són un grup són que donen tan bon rotllo, sí, tan sí. Bona vibració, molt bones cançons, la veritat.
0: Tenim a més uns virals que segurament estaran carregadíssims de Leo Messi, segur.
1: Segurament.
0: I un zoom molt interessant. Entre d'altres coses, demà parlarem de feminisme jove, consens social o guerra interna, perquè clar, el feminisme marià ha guanyat espai públic, però també viu tensions generacionals, identitàries i polítiques, eh?
1: Dóna la sensació una mica, no?, de que hi havia més massa feminista, sobretot en homes joves, fa 10 anys que ara,
0: sí.
1: No? Un moviment de majoria s'ha convertit en un camp de mines, en parlarem de tot plegat demà, i atenció perquè...
0: Amb la Marta Roqueta parlarem.
1: Ah, exacte, que és una experta professora del Departament de Periodisme de l'Autònoma, i Xavi, atenció perquè és que m'acaba de passar el Joel Sevilla una altra coincidència amb l'any 2010, que no té res a veure amb el futbol.
0: Què?
1: És que demà en parlaré també, però l'estiu que Espanya va guanyar el Mundial el 2010, s'estrenava Camp Rock 2. I que no saps quina pel·li s'estrena? Al setembre. Camp Rock 3.
0: No!
1: Ja està.
0: Doncs, bé...
1: Demà serà una excusa per posar Camp Rock This Is Me.
0: Ja està, ja ho has aconseguit. M'agrada molt This Is Me. I, evidentment, doncs, amb la mirada posada en el més important. Hem intentat aquí passar una estoneta agradable, uns minutets molt pendents també de tots els incendis simultanis a Catalunya. Aquesta última hora dels incendis simultanis al nostre país, que està marcada per el de Sentmenat, que es manté actiu degut a aquestes revifades, aquests focus secundaris, sí. Quan ens trobem en hores molt complicades, com dèiem, per la calor, no? Són hores ara mateix molt fortes. I per veure també com afecta la marinada. El de Noia s'ha donat per estabilitzat aquest matí, s'ha aixecat el confinament de diversos municipis, excepte la urbanització de les Garrigues, i bé, a banda, doncs, els bombers que no donen encara per controlat el de les Gavarres a l'Empordà. L'incendi a la Catalunya del Nord continua cremant sense control i ja hi ha 12.000 evacuats. Tot això i molt més t'ho amplien ara els companys i les companyes dels serveis informatius al butlletí de les 4 de la tarda. Nosaltres tornem demà a la 1. Gràcies, Martín Noia, al control. Gràcies, Joel Sevilla, producció. Us deixem amb la Samantha Villar i tot el seu equipàs a l'entrellat. Adéu, adéu.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Catalunya viu en una situació de risc extrem d'incendi i amb diversos focs cremant de manera simultània. Comencem situant-nos al punt de comandament dels bombers per conèixer quina és la situació de l'incendi a Castellbisbal, on un home ha resultat ferit intentant extingir les flames, amb l'assistència tècnica del Raül Hernández. Sergi Bassoles, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, un home, com deies, ha resultat ferit en intentar apagar un incendi forestal declarat en una zona pròxima a la carretera 151 entre Castellbisbal i Rubí. Els fets han succeït quan passaven 15 minuts a les 12 del migdia, un foc per al qual els bombers han mobilitzat 4 dotacions terrestres i 3 aèries. Doncs bé, durant les tasques d'extinció, un dels helicòpters d'emergències ha vist com dues persones intentaven apagar el foc d'un immoble. Una d'aquestes persones ha sofert cremades i ha hagut de ser traslladada a un centre mèdic. Tot això un dia en què els bombers de la Generalitat, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències, treballen sense descans en diversos incendis. El més preocupant, el de Sentmenat, on ens trobem, que manté 7.000 veïns de diversos municipis confinats. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu en diferents focs secundaris, doncs,
2: d'altra banda, la bona notícia, podríem dir, és que des d'aquest matí l'incendi declarat a la comarca de l'Anoia està estabilitzat. I tot i haver calcinat més de 400 hectàrees, ja s'ha pogut desconfinar la majoria dels 33.000 veïns que estaven confinats.
1: Gràcies, Sergi. A aquesta hora també estem molt pendents d'un foc a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que crema camps de conreu. Hi treballen 22 mitjans terrestres i 6 aeris, tot amb l'ajuda de pagesos de la zona, que amb els seus tractors intenten frenar l'avenç de les flames. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Recordem que Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa. Per evitar riscos, les tasques de sega es limiten entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Els municipis del Pla Alfa nivell 4, on també es prohibeixen les activitats culturals amb foc, així com material pirotècnic. Els bombers treballen també en un incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en un espai agrícola. Tarragona, Judit Huerta.
4: Les 14 dotacions terrestres que hi treballen i les 3 d'aèries, 2 helicòpters, bombarders i un de comandament treballen en dos flancs per evitar que les flames arribin a una zona boscosa en un barranc. S'ha confinat al petit nucli de Segura on viuen entre 15 i una trentena de persones. De moment, els reforços que s'havien sol·licitat per anar cap a aquest foc s'han reenviat a altres incendis, el que sempre és un indicador de que la feina dels serveis d'extinció va bé, però els bombers alerten que el veritable problema que tenen és la simultaneïtat dels focs a Catalunya. Recordem que el mapa de risc d'incendi al municipi de Segura està al nivell 4, molt alt.
1: Gràcies, Judit. I a conseqüència d'un foc, prop de les vies està interrompuda la circulació de trens a la R4 i la R8 entre les estacions de Gelida i Martorell Central. A la zona hi treballen 10 dotacions dels bombers que han demanat el tall de la catenària. Protecció Civil ha rebut 140 trucades al telèfon d'emergència 112 per aquest incendi. ADIF està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell. I a la capital catalana estem molt pendents al barri del Putxet, on s'ha detectat unes esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària que afecta un pati interior i un petit magatzem. A aquesta hora s'estan produint nous desallotjaments. Anem fins allà amb la nostra companya Cristina Martín. Bona tarda.
5: Bona tarda. Fa unes hores es parlava de 5 finques desallotjades i afectades als carrers Teodora Lamadrid i Rubenstein. Uns desallotjaments que ara mateix s'estan ampliant. Des de fa una estona s'estan desallotjant veïns del carrer Sant Gervasi de Cassoles, a la mateixa illa. De moment només afecta 3 blocs més. També està afectant aquest desallotjament que s'estan afegint als locals d'aquests blocs, com un restaurant que acaba de baixar les persianes fa una estona. Es veuen veïns sortint amb les maletes i alguns van amb les seves mascotes, preocupats, mirant on podran dormir avui. Recordem, a més, que d'aquí una estona l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, atendran els mitjans aquí mateix.
1: Gràcies, Cristina. I fem un darrer punt de l'àmbit judicial. La secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat aquest dimarts presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al Parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies, com havia demanat la Fiscalia. La causa està oberta per homicidi. Els Mossos van detenir dissabte un home pels fets que van tenir lloc la nit de dijous de la setmana passada al barri de la Sagrera. I pel que fa al temps aquesta tarda, continua l'onada de calor amb temperatures molt altes, sobretot a l'interior de Lleida, zones amb avís vermell i perill extraordinari de calor extrema. Els termòmetres marquen màximes de 43 graus a Lleida, 38 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
8: Esta es la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdí.
12: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy, i jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena, nena, nena, nena!
0: Ràdio 4.

0: tarda. Comencem aquí l'entrellat. Passen 7 minuts de les 4 en un dia de nou en què Catalunya afronta una situació especialment delicada pel que fa als incendis forestals. Seran crítics tant avui com demà. L'incendi de les Gavarres encara no està sota control. El de l'Anoia sí s'ha pogut estabilitzar. Això ha permès que els bombers dediquin més efectius a controlar l'incendi de Sentmenat. Però, clar, les condicions meteorològiques d'avui podrien provocar reactivacions ara a la tarda amb la marinada en aquest incendi de Sentmenat i es manté el confinament de diverses urbanitzacions. Els bombers hi treballen amb 77 dotacions terrestres i diversos mitjans aeris. Aquest escenari, amb diferents incendis simultanis, està posant a prova el model de prevenció que Catalunya ha desenvolupat durant dècades i que es basa en la gestió forestal activa. L'experiència de l'incendi de les Gavarres evidencia la importància de disposar de franges estratègiques al bosc, d'àrees de baixa càrrega de combustible i de paisatges més mosaic. Són accions que faciliten la feina dels equips d'extinció i que contribueixen a limitar la propagació de les flames en episodis com els que estem vivint del risc d'incendi. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. En plena onada de calor, Protecció Civil ha fet una crida a la ciutadania perquè extremi les precaucions. L'episodi de calor extrema arriba en un context d'alt risc d'incendi forestal arreu del territori català. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència davant del perill molt alt o extrem que afecta bona part del territori. Actualment hi ha 399 municipis amb perill molt alt d'incendi i 20 més amb risc extrem, mentre continuen les tasques de vigilància al voltant de l'incendi estabilitzat de les Gavarres.
0: Tenim a l'entrellat el subdirector de Protecció Civil, Juan Ramon Cabello. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Quin és el missatge a la població? Amb què hem de vigilar molt aquests dies que estem en risc d'incendi molt alt o extrem a bona part del territori?
2: Doncs principalment en intentar no fer cap ignició en zones forestals ni zones properes. Especialment, bueno, ja sabeu que hi ha zones que tenen doncs, l'accés restringit ara mateix a Catalunya, però a sobre doncs, nosaltres aconsellem que en totes les zones forestals de Catalunya doncs, es procuri doncs, limitar l'accés i, si és possible, doncs, no fer cap activitat de risc perquè doncs, realment tenim pràcticament tot el territori amb nivell molt alt o extrem.
0: Clar, és que hem vist focs que s'han originat per l'acció d'una radial al costat d'una zona boscosa. Qualsevol activitat amb risc de generar guspires està prohibida en dies com avui?
2: En els espais que estan en perill molt alt o extrem, sí. I fins i tot doncs, l'accés a, diguéssim, a peu o l'accés a les persones de determinats massissos, com són el Montsec, Montserrat, la Baronia de Rialp, Ribera Salada, o sigui, en aquests municipis o fins i tot en els municipis que estan, tenim 111 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, que tampoc doncs, no es pot accedir a les zones forestals, està prohibida les activitats que poden generar incendis i tota una sèrie de precaucions que tenim perquè no es produeixi cap incendi, cap ignició més, si és possible, i perquè les persones que estan en aquells indrets doncs no pateixin les conseqüències d'un possible incendi.
0: A quines comarques s'han tancat o restringit els accessos a massissos naturals?
2: Sí, diguéssim, els massissos que estan tancats són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, Montserrat, Baronia de Rialp, Ribera Salada i les Gavarres. Però després tenim això que us deia, fins a 111 municipis que són de 18 comarques, que no...

0: no sé si voleu les anomeno, però...
1: No, que no cal comarca per comarca, no, massissos ja va bé, sí.
0: Sí, doncs això, doncs a les zones de, no hi ha més municipis, potser a la zona de la Catalunya Central, a l'Anoia, també al Bages, també a la zona de Girona, a diverses zones. És que la veritat és que és un episodi doncs, bastant extens per tota Catalunya.
1: Uh-huh. El missatge cap a la població, quin seria per prendre consciència del moment que estem vivint?
0: Doncs això, que és una situació, ara mateix tenim diversos incendis, ara justament hem tingut notícies d'uns altres incendis que també hem fet confinaments, a la Conca de Barberà, també a la Segarra i Solsonès. Doncs això, que extremin les precaucions, sisplau, i que si es troben doncs, en la situació en la que es veuen afectats per un incendi forestal, doncs que facin sobretot cas de les autoritats i que doncs, respectin, si tenen un ordre de confinament, la respectin i procurin doncs, estar amatents a qualsevol instrucció que puguem donar perquè no prenguin mal, diguéssim. Mm.
1: És el subdirector de Protecció Civil, Juan Ramon Cabello. Senyor Cabello, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda. De fet, el cos de bombers està mobilitzat perquè la jornada d'avui es preveu de màxim risc d'incendi, pel que dèiem, per aquesta onada de calor. Ens pot atendre l'inspector del cos de bombers de la Generalitat, el senyor Francesc Boya. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Hi ha diversos incendis ara mateix que se sumen als de les Gavarres i el de Sentmenat. Quina és la situació? Quins incendis importants estan cremant simultàniament?
2: Ah, doncs mira, tenim el de les Gavarres, que ja fa dies que està estabilitzat i encara no hem pogut donar per controlat. Sentmenat, que continua actiu i és on tenim més mitjans i on tenim encara l'hora de confinament en marxa i ara mateix és el que ens preocupa més per la seva projecció sobre població. I després tenim el de l'Anoia, que ahir també va arrencar i que el tenim estabilitzat, i aquesta tarda hem tingut incendis nous a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Aquest està actiu també amb una hora de confinament. Després hem tingut a Salvaneda, que està a Torrefeta i Florejacs a la Segarra, també actiu a un altre hora de confinament. De totes maneres, aquests dos incendis, Salvaneda i Savallà del Comtat, tenen una previsió força bona. I després també estem treballant a Martorell, que també és un incendi que està actiu. I d'aquests set incendis, ara mateix el que ens preocupa més és el de Sentmenat. Uh-huh. La resta creiem que de cara al vespre, nit, els podríem estabilitzar.
1: I la situació de l'incendi de Sentmenat quina és?
2: Doncs està actiu, ara que ens ha començat a bufar la marinada, se'ns han reactivat focos secundaris que teníem al flanc dret, que és l'objectiu principal que teníem per intentar estabilitzar i després controlar l'incendi, però ens està costant molt. És a dir, l'orografia, l'estat de la vegetació i les condicions meteo que estem tenint avui doncs ens estan ficant moltes dificultats, i tots aquells focos secundaris que són punts latents que estaven des d'ahir, doncs ara amb aquestes bones condicions que tenen de baixa humitat relativa i alta temperatura, s'estan reactivant i això doncs, ens està ficant amb dificultats operatives.
1: Per tant, les perspectives, quines serien per poder controlar aquest incendi?
2: Bueno, per controlar que de lluny, eh? Si primer hauríem d'estabilitzar-lo i el que farem és treballar tant com puguem per intentar estabilitzar-lo de cara al vespre, però no es pot donar cap mena de garantia sobre aquest punt perquè la veritat és que aquell incendi encara està actiu i hem de treballar bastant, i a mesura que vagi evolucionant doncs podrem donar noves notícies.
3: Una situació complicada en plena onada de calor, una situació que demà, pel que fa a les altes temperatures, continuarà i potser va fins i tot a més. No sé com es planteja en el dia de demà.
2: Doncs el que estem plantejant per aquests dies, de tota l'onada de sud o l'onada de calor, és intentar tenir el mínim d'incendis possibles. És a dir, que quan comencem el dia de demà, doncs si podem tenir dos incendis, millor que tres, perquè així podem concentrar més recursos i tenir més capacitat per als incendis que ens van sortint, perquè cada tarda ens van sortint incendis nous. Llavors, la idea és centrar esforços en els incendis que són petits, fins i tot a costa de sacrificar incendis que ja són grans i que puguin créixer una miqueta més, però el nostre objectiu és que cada dia que comenci tinguem el mínim d'incendis possibles. No podem arribar a un dia nou amb dos incendis grans sense que estiguin controlats o estabilitzats, perquè això ja seria, diguem-ne, ficar-nos en un risc de col·lapse operatiu molt gran. Per tant, l'estratègia és això que us dic, reduir al màxim el número d'incendis, i això pot significar que en algun incendi que ja és gran se li treguin recursos per prioritzar incendis que acabin de començar.
1: I com van d'efectius? N'hauran de demanar més, igual que hem vist agents de la UME, etcètera?
2: Per avui, en principi, amb la previsió que tenim, no, però no ho descartem. Nosaltres, a la mesura que necessitem recursos, els anem activant. De fet, ara tenim el cos amb una mobilització, que vol dir que personal que no havia de treballar entre a treballar, amb el qual tenim molta més gent als parcs de la que acostumem a tenir, per fer front a aquesta emergència de l'Infocat i aquesta onada de calor. A mesura que tenim serveis i que tenim incendis, doncs hem distribuint recursos, i si fan falta demanar a la UME, demanem a la UME, i si fan falta demanar a Bombers de Barcelona ajuda, doncs també els demanem als Bombers de Barcelona.
1: És Francesc Boya, inspector del cos de bombers de la Generalitat. Gràcies.
2: Molt bé, disposar. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda. En fi, aquesta és la situació dels incendis simultanis que s'estan donant per diversos punts del territori català. Com bé ens explicaven des de Bombers de la Generalitat, tot el parc de bombers està mobilitzat, fins i tot el personal que estaria de descans o en altres circumstàncies, doncs està en alerta per si s'han de posar en actiu, doncs a participar d'aquestes tasques d'extinció d'aquests incendis. I de fet, els incendis que estem veient i que veiem des de divendres, quan va començar el foc de les Gavarres, ens fa preguntar-nos sobre la gestió dels boscos. Recordem, a les Gavarres s'han cremat 2.400 hectàrees.
3: I en aquest cas hi ha una col·laboració público-privada entre la Fundació Catalunya La Pedrera, el Consorci de les Gavarres, propietaris privats i la Fundació de Girona, que va permetre fa uns mesos actuar preventivament en punts concrets del massís. L'objectiu era trencar la continuïtat del bosc i evitar un foc de grans dimensions. Ara ens preguntem si aquestes mesures han estat efectives en aquest incendi que es va declarar el divendres passat.
1: Ho parlem amb Ferran Dalmau, és enginyer forestal i instructor del Màster Fuego d'Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral de la Universitat de Lleida. Ferran Dalmau, bona tarda. Tenim a Ferran Dalmau connectat amb l'entrellat, a veure si ens pot sentir. Volem parlar amb ell de diverses mesures que s'havien aplicat en el massís de les Gavarres, justament com a mesures preventives de cara a la campanya d'aquest estiu. Pensem que les Gavarres té una extensió de 30.000 hectàrees. Senyor Dalmau, ens sent?
4: Sí, bona tarda.
1: Ara sí, ja el sentim, bona tarda. Dèiem que el massís de les Gavarres són 30.000 hectàrees, n'han cremat 2.400. Aquí s'hi havien aplicat mesures per evitar un mega incendi. Diria que aquestes mesures han estat efectives?
4: Sempre que hi ha infraestructures disponibles per poder plantejar operacions, és una bona notícia. És a dir, el potencial de l'incendi de les Gavarres era de moltes més hectàrees. I, evidentment, tota la feina preventiva té un valor. Encara és prompte per a poder determinar, quantificar quina ha sigut l'efectivitat d'aquestes infraestructures, però sí, efectivament, això suposa una millora.
1: I quines són aquestes mesures que s'estan aplicant en la gestió dels boscos per evitar aquests megaincendis?
4: En primer lloc, és que és impossible gestionar tot el territori. Que quan el món forestal o dels incendis parlem de gestionar tot el territori. Per tant, el que se fa és determinar àrees estratègiques de gestió, és a dir, aquells espais en els quals la intervenció en aquestes hectàrees té un valor crític, per exemple, un nus de carena, on existen diverses carenes i n'hi ha un punt en el qual, si el foc el toca, va expandir-se, un caixer d'un barranc que distribueix a diversos barrancs. Aquestes àrees on jo puc tenir una oportunitat de control de l'incendi és el que s'anomenen àrees estratègiques de gestió. Això se determina mitjançant simulació, estudi del territori, anàlisi d'incendis històrics, i això el que fa és permetre conèixer com propagar l'incendi en aquest massís i a partir d'ahir plantejar solucions. Després, disposar d'una xarxa de camins que doni accés als bombers i disposar de tallafoc és la base per a poder plantejar operacions.
1: Clar, hem sentit, en fi, que es van obrir franges de menor càrrega de combustible. No sé si per entendre's això són com tallafocs o són diferents.
4: Una àrea de baixa càrrega de combustible bàsicament és un espai on la quantitat de vegetació que pot cremar està limitada i per tant se limita la intensitat del front en aquest punt en concret del territori. Fa el mateix paper que un tallafocs, tot i que la seva concepció és tècnicament una miqueta diferent.
1: Bé, suposo que focs com aquest de les Gavarres, on s'han aplicat mesures preventives, ho estem explicant, perquè no s'extengui i es converteixi en un mega incendi, imagino que això ara mateix és un banc de proves. Es podran extreure lliçons d'aquest incendi?
4: De tots els incendis s'hi pot aconseguir una lliçó, perquè al final el que es fa, i a més en aquest sentit Catalunya, el cos de bombers de la Generalitat o altres entitats com la Fundació Pau Costa de Catalunya, fan un treball molt bo d'anàlisi d'aquests incendis, d'estudis, i això evidentment serveix per a altres regions. Catalunya és capdavantera des del punt de vista de la gestió d'incendis forestals, de la prevenció, i sobretot el canvi del discurs per entendre que ja no apagarem els incendis que anem a tindre només amb més mitjans, amb més bombers o amb més camions, sinó que el que cal és gestionar el territori per a evitar que el foc pugui créixer d'aquesta manera tan descontrolada com estem veient en aquests dies. En aquests incendis d'aquests dies, la sort que estem tenint és que encara venim d'una temporada de pluges important. La terra encara conserva part d'aquesta aigua i les plantes encara no estan tot lo disponibles que poden arribar a estar. Però això, conforme vaig avançant l'estiu i les recurrents onades de calor, aniran pitjorant. Per tant, sí se poden aprendre lliçons. En el de Girona és important entendre la rellevància que té que els nuclis de població s'han d'autoprotegir, les urbanitzacions, les àrees d'alta densitat poblacional han de disposar d'infraestructura defensiva, han de disposar de plans d'autoprotecció, que moltes vegades són responsabilitat de les comunitats de propietaris. Hi ha una part de responsabilitat de l'administració, però també hi ha una part important de responsabilitat de les urbanitzacions. Ja se va veure en l'incendi del Pont de Vilomar el 2022, on va haver un impacte contra una urbanització, River Park, a Barcelona. Ara s'ha vist el risc de tindre que confinar a 55.000 persones. Estaven en cap a incendis que durant part de la seva existència s'ubiquen del que s'anomena fora de capacitat d'extinció. I és important entendre que quan impacti contra una zona poblada pot generar un problema de primera magnitud de protecció civil. Per això és important que les persones que viuen a zones de risc prenguin també mesures d'autoprotecció, perquè l'autoprotecció, cal recordar-ho sempre, no és un dret, sinó que és una obligació.
1: Clar, quin nivell de conscienciació tenim amb això? Que les pròpies persones que estan visquent a prop de zones boscoses o fins i tot a dins, en urbanitzacions, han de tenir un pla antiincendis, diguéssim.
4: Els plans d'autoprotecció són un dels grans desconeguts de la protecció civil o dels ferramentes de protecció civil. I a nivell de conscienciació, depèn de la... Si aquesta pregunta me la fa vostè a l'hivern, evidentment el grau de conscienciació és molt menys que ara mateix, que estan els incendis actius i la gent és com que es recorda, no? Hi ha una Nosaltres utilitzem un concepte que és el de consciència situacional aplicat als comandaments de bombers. Si un comandament de bombers, quan arriba un incendi o qualsevol incident, no té una consciència situacional adient, pot prendre mesures que posin en risc al seu personal o a la pròpia situació. I a escala poblacional hi ha un grandíssim problema de consciència situacional. Estem en el segle XXI, ja han passat molts anys d'aquest segle i encara hi ha gent que nega el canvi climàtic i diu que això és tot un conte, que s'ho han inventat els ecologistes o els científics, cadascú li tira la culpa, la responsabilitat a la facció que li cau malament. Negar els fets és, parlant d'una estupidesa, un problema des del punt de vista social. Per tant, hem d'entendre que tirar la culpa a qui me cau malament no solventarà el problema i prendre consciència de quina és la situació en la que estem. I la situació en la que estem és que els nostres àvies i àvies van treballar molt dur perquè no fóssim pagesos, perquè no treballàrim la terra. Moltíssima gent de Catalunya continua treballant en la terra i són un gran patrimoni, no només perquè es donen sobirania alimentària, sinó també perquè al final generen un paisatge que fa que tinguem incendis més viables d'apagar. Però tota aquesta pagesia ha anat desapareixent de poc a poc perquè tot el món vol viure a Barcelona, tot el món vol viure a Girona, a les grans capitals, i per contra anem abandonant els pobles petits. I això té conseqüències, i el que estem veient són les conseqüències de decisions que van prendre els nostres avantpassats fa 2-3 generacions d'anar desmarcant-se de la vida rural, i això actualment té el símptoma dels incendis forestals que no podem apagar.
1: Ja. Parlem de plans d'autoprotecció, però també els boscos tenen... Molts d'ells són propietat privada. Quin paper juguen aquí les propietats privades en la gestió dels boscos catalans?
4: Si anem a un plan estrictament jurídic, evidentment la llei de forest diu que els propietaris dels terrenys són responsables de que els seus terrenys no puguin propagar un incendi forestal. El problema és que per a poder fer gestió forestal calen diners i si no hi ha una demanda de productes forestals, evidentment tenim un problema de que no hi ha una rendibilitat i si no hi ha una rendibilitat els propietaris moltes vegades no poden fer gestió. Per tant, hi ha un problema que s'ha anat acumulant durant dècades. Els incendis que estem veient avui no van començar aquesta setmana, van començar fa 40, 50, 50 anys. Durant tot aquest temps s'han anat acumulant problemes jurídics, problemes tècnics, per posar un exemple i il·lustrar el que estic dient. Un municipi petit de l'interior de Catalunya té problemes de contractar tècnics, contractar els plans que puguin ajudar als propietaris a fer el projecte d'ordenació forestal per veure què pot extreure de la seva propietat i quin benefici en termes econòmics pot obtenir o en termes ambientals. Vull dir, al final, perquè també els boscos tenen un problema en aquest cas, quan ha tingut sequera en les conques interiors de Catalunya, cal recordar que els arbres també consumeixen aigua. i està estudiat per la Universitat Politècnica de València, per exemple, que quan una massa està hiperdensificada, quan té massa arbres, pot arribar a veure's el 59% de l'aigua d'una conca. Per tant, massa arbres és un problema, massa pocs arbres és un problema, i cal trobar aquest punt mig. Els propietaris, moltes vegades, no tenen rendibilitat i, per tant, no tenen tampoc cap interès, tot i que tenen la titularitat administrativa o legal d'aixòs terrenys, perquè no els surt a compte. Mm. I això també és un problema. Per tant, activar una demanda de productes forestals per tal que aquests plans a escala privada puguin ser viables.
1: Doncs molt interessant tot això que ens explica Ferran Dalmau, és instructor del màster Fuego d'Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral de la Universitat de Lleida. Senyor Dalmau, gràcies.
4: Vinga, bon dia.
1: Adéu, bona tarda. Obrim el nostre espai de tertúlia. Magda Uranic, bona tarda. Àlex Salmon, com estem? Xema Carrasco, benvingut. Què us ressona d'això que ens estan explicant?
5: És que hi ha alguna cosa que no encaixa. I has fet la pregunta fonamental. La part privada i la part pública. El 75% dels boscos a Catalunya són privats, no són públics. Hi ha un 25%, hi ha una part que és de la Generalitat i l'altra és dels ajuntaments. 75% dels boscos són de propietats de persones privades. Preguntes. No? Tu li fas la pregunta, escolta, aquesta gestió, si és teva, tindries que gestionar. És que no em deixen. És que cada cop que tinc que tallar un arbre tinc uns problemes. És una excusa o és veritat? Home, hi haurà alguna part d'excusa, però hi ha alguna part de veritat.
1: Qui no els deixa?
5: La Generalitat. La Generalitat amb el seu departament. Cada cop que tu vols fer alguna cosa dintre del bosc, tens que demanar uns permisos. I aquests permisos, o no pot ser, això és el que em diuen. Perquè és que per mi, a mi em fa plorar quan veig un bosc cremant, no sé, és una sensació que em surt, no? Em poso a plorar, no ploro, però sí que hi ha una angoixa. Llavors és un tema que des de sempre m'ha semblat molt interessant. És veritat que el bosc es té que cremar. Això sempre que parles amb un especialista et diu, no, és que el bosc es té que cremar. El problema és que els boscos que es cremen, ja, quan hi ha gent, aquest és el problema. La quantitat de gent que hi ha enmig de boscos que es tenen que cremar. I després hi ha una dada molt important. Hi ha un tant per cent superior al 40% que el bosc té un desnivell d'entre el 33 i el 15%. Si tu vols, ara que teníem el tour, no? Sí. Si vols pujar, agafar una bicicleta i pujar amb un 15%, caus. Clar, no és el mateix gestionar un bosc amb un 2% de desnivell que gestionar un bosc amb un 33% de desnivell. O sigui, i tot això es gestiona a l'hivern, no a l'estiu. Mm. Llavors hi ha coses que no encaixen, però al final passen coses com les Gavarres i com... Bueno.
6: Passen a tot arreu, allò no és que...
5: Sí.
6: Que fixa-t'hi a la Catalunya Nord, que tenen un altre sistema, no molt diferent, també com està fatal. A Califòrnia, que se suposa, aquells incendis brutals, els estius brutals, aquells sí que fan plorar els incendis, jo estic d'acord amb tu, fan plorar, a mi em sap un greu, fins i tot un arbre. Ahir el president de la Generalitat va dir una frase que em va fer pensar, no és un pecat tallar un arbre, no és un pecat, però a mi també no m'agrada que tallin arbres.
5: Sí, però ara, és necessari per al terreny, s'ho estava explicant molt bé el bomber, no?
6: Sí, sí.
5: L'arbre veu.
6: Per això llavors, ho deia.
5: Si tot està ple d'arbres, doncs...
6: Ara jo sóc potser molt benevolent això, però no donaria culpes a un si no està prou net, perquè passa a tot arreu, en aquests moments està passant a tot arreu. Jo voldria primer de tot dir gràcies als bombers. M'he impressionat i tenim, i els que no havien de treballar venen, tant de bo alguns a vegades ho sentissin. Jo, la veritat, gràcies. És que no els hi... És un cos ja simpàtic per la gent, eh? Uh-huh. Els bombers, en general, els aquí. Però gràcies, perquè en aquests moments confiem en ells i per el que s'ha vist estan actuant com s'ha d'actuar.
1: Ja m'han dit, tots actius, eh?
6: Tots
1: tot
6: actius.
1: Tot el parc de bombers.
6: I jo no tindria cap mania a avisar qui sigui, l'exèrcit, qui sigui, la qüestió que va amb això, perquè hi ha vides humanes, perquè hi ha tot, que no uh-huh. pot ser, que és gravíssim, i això està en tensió, perquè jo el primer que faig quan em desperto, a veure si hi ha hagut més... I aquest matí, clar, és que quan veus que sí, dius, ja està a punt d'arreglar-ho l'altre dia, però clar, no s'ha pogut arreglar res quan n'hi han de nous, no?
1: Sí, sí.
6: I doncs jo sí, d'acord, diuen també més ovelles que doncs netegen i no... D'acord, intentar tot el que es pugui, però culpabilitzar no, perquè malauradament passa... Ara, culpabilitzar el particular... el que ho fa expressament, o sigui, el delinqüent, o el que ho fa perquè ha sigut imprudent, amb penes diferents, però el que ha cremat boscos expressament, jo pujaria les penes i seria duríssima, duríssima. Eh?
7: Jo, el que em sobta, i de fet fa 2 anys em va entrar una mena de dèria i vaig investigar si al lloc, arreu del món, hi havia algun sistema d'extinció d'incendis que no fos com l'antigua Roma.
3: Què vols dir?
7: Estem apagant els focs com a l'antigua Roma. Bombes d'aigua, un front de 4 quilòmetres, un hidroavion deixant caure potser 50-60 metres d'aigua, 2 quilòmetres, aquests focs que diuen de 6a generació així, que són flames de 50-60 metres, i vaig estar fent una investigació, a veure, si tenim un robot a Marte que ens envia fotos, ningú ha pensat, no jo, que no tinc capacitat, però no hi ha una manera d'una bomba química que apague l'oxigen, vull dir, com podem lluitar amb un foc, com deia l'Àlex molt bé, o imagineu-vos una pendent del 15 al 20%, els camions no poden entrar, no hi ha camins, si tu deien, vaig veure una vegada, que quan deixen caure l'aigua, és tanta la calor que s'evapora, que al terra, a mullar l'arbre, cau, no deien, com el 20 al 25%.
6: Sí, sí, no arriba.
7: És a dir, que si la nostra lluita, a banda de mantenir els boscos, continua sent homes i dones en un camió, amb una màniga, deixant caure aigua, pilots jugant-se en la vida, agafant aigua del mar o helicòpters agafant d'una piscina i deixant caure 1.000 litres, que això per un arbre que està a 400 graus ni s'entera, vull dir que no sé si caldria...
3: I ho vas investigar?
7: Vaig investigar, fins i tot vaig connectar, ja, esto ya es un tema ya de la tonteria de cada uno, connectar amb un agent d'Estats Units que tenien un sistema ignífugo, no sé què i tal, però a nivell massiu no hi ha res al món que tu deixis caure com una mena de bomba i que durant un quilòmetre en una...
3: Una manta, la... no? Que poguessis estirar una manta una i que ho apagués.
7: Una megamanta química. Clar. Que durant un minut apaga l'oxigen.
3: Això no existeix.
7: No existeix. Vull dir que no hi ha manera humana, un cop comença aquest foc, perquè jo no sé si algú dels que tenim aquí ho sap, què vol dir estabilitzar un foc? Quina diferència? Extingir és una cosa, però quan diuen estabilitzar un foc, què vol dir?
6: Vol dir que no n'hi hagin de nous més. Vol dir que el tenen quiet i que no s'estén.
3: Estabilitzar i controlar tampoc és el mateix.
1: No és el mateix, són diferents fases del foc.
6: No, controlar, però estabilitzar vol dir, entenc jo i mal explicat, no en som tècnic, que no s'ampliï, que quedi allà i mal explicat.
3: Bé, hauríem de donar una explicació tècnica.
5: Per això a vegades cremes parts perquè
6: el foc no continua. Sí, però també que la gent ho entengui, és això.
5: Però l'altre dia, no tinc ni idea, perquè va sortir amb un programa que no és d'aquesta casa, em parlava d'un producte que ara veig per la web que es diu Ecofire o una cosa així, que és un producte que apaga els incendis. I diverses persones, comentant aquests dies, em deien, és que doncs hi ha un producte que acaba apaga immediatament. Dic, bueno, igual apaga immediatament els incendis, però mata també a l'arbre. No ho sé, no tinc ni idea. Mm. Mira, o sigui, és que ara m'estàs fent recordar aquesta conversa. Igual hi ha un senyor que té un líquid que...
3: Home, però segurament el farien servir, no? Mm. Vull dir, no sé...
7: Bueno, el que diu l'Àlex, sí, no? I si fer aquest líquid crema la zona, però vull dir que no hi ha manera humana, amb els recursos que tenim, un foc de 4 quilòmetres amb una pendent del 20%, amb aigua, no la passa.
3: Tinc aquí les definicions del Departament d'Interior. Un foc és actiu quan es propaga lliurement i els mitjans d'extinció treballen per aconseguir estabilitzar-lo, i està estabilitzat quan el foc encara es propaga, però els bombers consideren que amb els mitjans disponibles estan en condicions de dominar-lo. I està controlat quan el foc ja no es propaga lliurement.
7: Vale.
3: Aquestes són les definicions del Departament d'Interior.
7: Ara amb això ja podem debatre, de veritat, perquè quan jo sento que un foc està estabilitzat, diu, no, encara crema, però està estabilitzat. I, vale, què vol dir això? Doncs que no va a més.
6: Exacte, que no va a més.
7: I quan està controlat és que ja no crema més de la zona que està cremant.
6: Aprenem. Ara això vol dir que tots estem sensibilitzats per aquest tema, eh? I els oients també deuen estar, perquè és que sap tan greu...
3: Bé, i que estem a l'onada de calor que demà ha de fer el pic.
6: Això. Sí, no hem arribat al serà el dia pitjor.
3: Clar, no hem arribat encara al pitjor d'aquesta onada de calor, que, com bé sabeu, asseca. Ho asseca tot, asseca
8: els boscos. I estem a 7 de juliol.
3: Efectivament.
6: Clar. I a part que fa plorar, com molt bé deies tu, veure cremar arbres i tot, que hi ha vides humanes que perillen, la gent que li se li crema la casa. Animals, bueno, és el que anava a dir, els animals de bosc, tots. Vull dir, és horrorós. No té part de bona. Hi ha gent que et diu, suposadament que hi entenen més que jo, diu, no, ja va bé que es cremi un tros. Bueno, sí, va bé un trosset fet expressament per això. Mm. Jo, la veritat, ja ens afecta a tots, i pel que veig aquí els companys que tinc de tertúlia també.
1: També ens afecta, efectivament.
6: Estic molt contenta d'estar amb ells, perquè veig també que esteu afectats, eh? Vull dir, mira, home, sí, ens just, preocupa.
1: I just ara hi haurà una actualització per part de bombers de la Generalitat dels incendis de vegetació que estan cremant simultàniament. Recordem que n'hi ha d'actius a Sant Manat, a Savallà del Comtat, un que crema per Salvanera, Torrefeta i Florejacs, i també a Martorell, i els bombers continuaran donant informació que ampliarem aquí a Ràdio 4 a través de l'entrellat o bé dels serveis informatius. Però anem cap a Barcelona, perquè avui hi ha hagut un ensurt al Putxet per un esvoranc que ha obert un forat de 8 metres en un edifici a causa de les obres de la línia 9 del metro.
3: L'incident que s'ha produït al pati interior d'una pizzeria ha obligat a desallotjar 5 finques entre els carrers Teodora la Madrid i Rubinstein. Cap persona ha resultat ferida i els serveis d'emergència estan estabilitzant l'esvoranc, el forat, amb formigó i asseguren que no es pot fer més profund.
1: Podem parlar amb Thais López, que és treballadora d'una clínica dental afectada en aquella zona del Putxet. Thais, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
8: Bé, doncs bé, ara ja a casa, més tranquil·la. Després del que ha passat aquest matí, és cert que els veïns sí que han sentit coses i terrabastall. És veritat que nosaltres obrim la clínica a 9:15, amb la qual ens hem arribat i ja, o sigui, no hem notat res nosaltres. Simplement és que sí que hi havia moltes esquerdes a la clínica, no era segur estar-hi, i en seguida han vingut els bombers, ens han desallotjat una miqueta, han precintat el perímetre i bueno, ens han fet estar al carrer. En principi no sabíem si era segur estar, si no, per precaució ens han fet fora i després ja no ens han tornat a deixar entrar. O sigui, estan investigant què és el que ha passat, perquè sí que és cert que la terrasseta aquesta del Verona, de la pizzeria que s'ha ensorrat, dona com a l'interior de la nostra clínica. Uh-huh. Aleshores, pues, entenem que compartim com parets, així com mestres, no sé, jo t'ho dic sense tenir ni molta idea, eh? I els bombers han preferit, doncs, de moment, fer, pues, això, posar perímetre i que no puguem entrar.
3: Ens deies, Thais, que a la vostra clínica hi ha, doncs, ara, esquerdes de la paret, que ara no em sortia la paraula. Què us han dit? Quina és la perspectiva? Demà hi podreu tornar? Què us estan dient?
8: La realitat és que ho estan investigant. Han estat sempre molt prudents, el primer equip de bombers que ha vingut i amb la Guàrdia Urbana que ha vingut, la policia. No ens han sabut dir fins gairebé entrada del migdia, això ha passat a les 10:10 del matí. No ens han sabut dir, o sigui, hem estat allà una bona estona esperant, però ja si era viable tornar a entrar, bàsicament perquè, clar, ens han fet fora a tots, incluïts els pacients, evidentment, però, clar, no teníem ni telèfons, ni claus de casa, ni els diners, ni res, per contactar amb cap família que ens vingués a buscar. Aleshores, cap al migdia, sí que jo concretament tinc un nen molt petitó que depenia d'anar-lo a buscar al bressol i no podia avisar ningú perquè anés per mi, perquè el telèfon estava dintre. Aleshores, el que he fet és anar a parlar amb els bombers i ens han cuidat un muntó. La veritat és que superagraïts. Un dels bombers ha intentat entrar dintre, ha tret els imprescindibles perquè els treballadors, doncs, poguessin marxar tranquils, i ens han dit que durant el dia, que això seria llarg, i que durant el dia, doncs, farien reunions, investigarien una mica. En principi es creu, doncs, això, no? el que ja s'està dient. No, jo no ho sé al 100%, però sí que es diu això, no? Que hi ha unes obres que s'estan fent per sota, doncs, que han fet que això col·lapsi. Aleshores, doncs, fins que no es garantitzi al 100% la seguretat, en aquest cas, de la clínica, dels treballadors i de la gent que hi viu en aquelles cases, doncs, no es pot entrar.
3: Heu pogut parlar, Thais, amb els veïns de la pizzeria?
8: Sí, hem parlat amb els veïns de tot arreu. Concretament, l'amo de la pizzeria no hi he parlat directament, però bueno, sí que sé que el pobre home, quan ha entrat, ha pensat que s'havia deixat les llums obertes i no, i era simplement que entrava molta llum pues del sot que s'havia produït. No, el que sí hem parlat és amb els veïns, pues, de la zona, que sí que és cert que diuen que sí que han sentit, pues, aquests tremolors, o que sí que han sentit. Clar, al final hem de pensar que nosaltres vam tancar ahir la clínica a 9:15, i clar, això deu haver passat durant la nit, entenem, i nosaltres, clar, la clínica ha estat tancada, no hem estat allà. Hi havia veïns que sí que deien que havien notat com tremolors o que són molt sorolls, no? Nosaltres ni l'excavadora ni res, no hem notat res, simplement avui hem arribat a la clínica i sí que hi havia unes esquerdes bastant importants.
1: Com estan els ànims entre els veïns, Thais?
8: Bueno, pues jo sempre dic, al final nosaltres treballem a la clínica i jo he tornat a casa meva i estic aquí, que visc a les Corts, visc a un barri del costat i estic tranquil·la, però és veritat que hi havia gent, sobretot gran, que viu en aquells pisos, pues, que no pot entrar a casa seva, que crec que és una situació considerablement pitjor a la nostra. I bueno, entre ells hi havia pues, queixa, entenien que no és culpa de ningú, que al final és com, bueno, són coses que passen, però sí que hi havia molta gent que deia, ostres, és que clar, jo ho tinc tot a dintre, ara què fem, ara haig de buscar vivenda, on me'n vaig? I bueno, és veritat que escoltes una mica de tot, suposo que també pues, fruit de la impotència de que t'estan fent fora de casa teva i no saps quan pots tornar.
1: Clar. I en les pròximes hores heu de tenir una resposta, doncs, perquè dius que al llarg del dia anirien estudiant, no?, qui pot entrar i qui no.
8: Sí, o sigui, no sé si és ben bé això, però jo sí sé que la meva cap, que és la de la clínica Antal Barreras, que forma part del carrer Rubinstein, sé que es reunia ara aquesta tarda i a mi m'han dit que fins... Perquè, clar, o sigui, el tema és que jo demà haig d'anar a treballar, però necessito saber si puc anar o no. I aleshores el que ens han dit és que avui, en principi, última hora de la tarda, cap allà a les 8:15, doncs ens podrien dir que com a poc què es fa demà. No sé quin serà el resultat, però per saber una miqueta cap a on hem de tirar.
1: Clar. Bé, és una de les persones afectades per aquest esvoranc que s'ha obert aquest matí al Putxet. És Thaís López, que és treballadora d'una clínica dental. Thaís, moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
1: En fi, déu-n'hi-do, eh? Digues, Xema.
7: El meu germà ha viscut 20 anys a Teodora, a la Madrid.
1: Uau.
7: Al carrer Teodora, a la Madrid.
1: Un dels carrers
7: és on està la pizzeria Verona, on ell ha anat moltes vegades. I ha marxat fa un mes. Momento aquí, confesiones i xafardeos varios. I perquè li han pujat el lloguer. En fi, històries que donaríem per un altre tema.
1: Home, està bé, que et pugin el lloguer i et baixi l'esvoranc.
7: Exacte, no, ho tenim tot. No? I a més, som... jo vaig néixer, el meu germà també, el Carmel, vull dir que de forats al terra també sabem una miqueta per aquesta banda. Uh-huh. Ell m'ha dit, avui, quan li dic, oi, tio, mira el que ha passat, tal, en tu calle, no? Ell vivia més cap amunt. I diu, des de fa 2 mesos, cada dia... hi havia gent mesurant i fent mesures al carrer de distàncies, sensors i tal. Jo avui he sentit unes declaracions, crec que ha estat de la consellera, que diu, el SOT no pot anar a més perquè a sota ja hi ha un túnel. Llavors la meva reflexió és, amb el Carmel no hi havia res, però si ja hi ha un túnel, l'explicació per mi és més complicada. Perquè si hi ha un túnel i no estan foradant, és a dir, el túnel ja està fet, 8 metres de diàmetre un SOT, que jo crec que el del Carmel era més gran i va afectar més, però vull dir, el Carmel va haver una errada, òbviament, i es va enfonsar perquè a sota no hi havia res, estava fent el forat, però si aquí ja hi ha un túnel de formigó, a mi com a neòfito total m'estranya perquè s'enfonsa una cosa quan no hi ha una tuneladora passant per sota, sinó que s'estan fent obres per acondicionar el túnel de la L9 que ja està fet. Llavors, des d'aquí una abraçada a tota la gent que de moment no pot tornar i aquesta esquerda que diu... que deia la noia que treballa a la Thais, esquerdes a la clínica, la gent de l'edifici on està la pizzeria Verona, que no pot tornar, i un bomber haver d'entrar per agafar un mòbil perquè no saps com pot acabar. Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
5: Sí, aquí és millor... O sigui, nosaltres no som experts. I això de la geologia és una cosa molt, molt complicada. Sembla que no té res a veure amb el Carmel, no?
6: No, però ho recorda.
5: Bueno, recorda, mica, però ell... no té res a veure. I la tuneladora ja estava com molt lluny del punt, no? O sigui, que ja havia passat. Clar, si hi ha un túnel, m'imagino que el que ja la construcció està feta i aguanta el que sigui. Però, clar, entre aquest túnel que aguanta el que sigui i el cel i la superfície, clar, poden passar moltes, moltes coses. Ara, a mi em sembla, deia ella, no, però és normal que... No, això no és normal. Això és terrible. No sé si recordeu quan el tren tenia que passar a prop de la Sagrada Família pel carrer Mallorca.
6: És el que estàs recordant tota l'estona, el merder que es va organitzar.
5: El merder,
6: i que sí.
5: Perquè, bueno, és que era possible. O sigui, era possible. Podia passar, imagineu, possible. Això. Bueno, són veïns i això quedarà, des del punt de vista internacional, amb no res, no per als veïns, sinó des del punt de vista internacional, però imagineu això al costat de la Sagrada Família. Doncs, o sigui, aquestes coses, és veritat que és molt profund, o sigui, on està la tuneladora és molt avall, molt avall, molt avall. I amb aquesta zona li estava preguntant, jo tinc un cosí que és especialista en això, ara m'està responent, perquè és, fa d'això...
1: Ens llegeixo en directe.
5: A veure que... Sí,
7: ara, sí, sí, el que puguis llegir, eh? Que, si hi ha pertinent. Coses censurades, no? Però tenia accés
3: si
7: a algú que sap...
3: Si va en relació al sopar de dissabte, no?
7: Que estem però... opinant aquí a la,
5: sí,
7: la nostra
5: pues
7: idea,
5: un,
7: no?
5: Mira, diu, hey, bueno. Normalmente los socavones de este tipo se deben a filtraciones de agua por tuberías con fuga o al alcantarillado que poco a poco se van llevando la tierra. Ahora bien, si están tan cerca del metro, puede que al excavar hayan provocado este agujero muy grande. Això ja és suposició d'ell.
1: Ja.
5: Però bueno, em quedo amb el que és primer. Normalment aquestes, això, són per filtracions d'aigua.

0: Ells sabran si és que ja fa dies que estaven mirant aquesta situació.
1: Déu-n'hi-do.
2: Però quina por la gent, eh? Vine allà i pensar que això pot... Lo del Carmel va ser brutal.
3: Va ser brutal.
2: Recordo, i brutal. Sí, bueno, sí, va ser brutal. I els veïns van protestar, van fer tot el que havien de fer, per això recordem. No sé, són coses, la veritat, pronunciar-se tècnicament és molt difícil perquè no som especialistes.
1: No, jo ara penso en les responsabilitats, que assumirà les responsabilitats d'això. Si resulta que el metro ja està lluny, podrien ser filtracions d'aigua, etc. Dirimir. D'on ve això, i que les assegurances ho cobreixin, aquí s'obre ja tot un...
2: Però això, si no m'equivoco, és la línia 9, oi que ho provoca?
0: Sí, línia 9.
2: I la línia 9 ja fa anys
0: que dura
2: això.
0: Qüestió.
2: A veure, anem. Fa anys que dura el merder de la línia 9.
0: 23 anys. Van començar el 2003.
2: Veus? Bueno, per això...
0: Però bueno, aquest punt no feia, no fa tant... O sigui, la línia sí que està en construcció des de fa molt temps, però...
2: Sí, però fa 20 i pico d'anys, ja tenia que haver estat acabada fa molts anys, i això sí, eh? Perquè la línia 9, jo en sento parlar i tenir que fer coses de la línia 9, 23, això...
0: 2003, sí, va començar el 2003.
2: Sí, sí.
1: Bé, parlem ara de sobirania tecnològica perquè la Generalitat ha anunciat un núvol català públic, la creació d'aquest núvol, per combatre la dependència dels Estats Units i de la Xina.
4: Aquest nou cloud seria una infraestructura pública d'emmagatzematge i gestió de dades públiques, com per exemple les de sanitat o interior. Amb aquest nou servei, que també podrà ser utilitzat per empreses i institucions públiques i privades de tota Europa, però no per particulars, la Generalitat pretén generar més control dels serveis públics essencials per a la ciutadania.
1: Què en penses, Xema?
3: Pues jo crec que tot això és, sembla com quan es deia això és culpa de la Colau, doncs jo crec que tot això és culpa de Donald Trump.
1: Ah, sí? Ah.
3: Sí, jo crec que fa 10 anys ningú s'imaginava que no hauríem de tenir les nostres dades en un servidor d'Azure, que és la de Microsoft, o la AWS, que és la d'Amazon Services. És a dir, fins fa 5 anys, tenir totes les dades que les tenim, totes les dades d'Europa en empreses nord-americanes, era com dir, ¿dónde vamos a estar mejor?
1: No era un problema.
3: No era un problema, que ara la Generalitat, això vol dir que ho farà l'Aragó, que ho farà la Comunitat Valenciana, que ho farà l'Estat Espanyol, que ho farà França, que ho farà Itàlia, dintre d'Itàlia la Lombardia, la Emiliano-Pidiana... No. Vull dir, tot això com que s'ha rebentat i el que era el nostre amic i el protector del món occidental, Land of the Free, Home of the Brave, s'ha tornat un possible enemic, doncs ara tots anem corrents com dient, ojo, ojo, ojo, clar, que aquest tio li dona una ordre a Anthropic o li dona una ordre a OpenAI i diu, totes les dades que estan en els vostres servidors, qui les vulgui exportar, li pongo una tarifa, que és una cosa que Donald Trump fa molt fàcil.
2: Sí.
3: Vull dir, fins que no va sortir Donald Trump, la idea d'una sobirania digital tecnològica europea no estava sobre la taula, perquè la confiança era que l'aliat no me lo va hacer este. Ara resulta que tots tenim, i fins i tot ara ja han sortit més notícies sobre que es vol fer des de gestions, temes de defensa, per exemple, no? Indra, que els tenim aquí al costat, són veïns d'Indra. Home, si té projectes militars a servidors dels Estats Units, jo crec que ara mateix estan tots reculant, però jo crec que
2: mirant com els treuen,
3: la causa, és a dir, aquests projectes, sense la bogeria de Donald Trump i de convertir-se en l'enemic de tot el món, no haurien tingut sentit. O sigui que, per mi, un 10 perquè això neixi, però veurem més, eh? Jo crec que hi haurà un de Barcelona, hi haurà un d'Hospitalet, hi haurà un de Sant Cugat, i al final hi ha una mena de desconfiança arreu.
0: I un de casa meva, també. Sí. També faré un de casa
2: però
0: meva.
2: Però és que Donald Trump s'atreveix a tot, es creu que és l'amo del món, i el pitjor és que li deixem ser.
1: Mira, no? El Mundial, no?
2: El Mundial és el que anava a dir, un tema de màxima actualitat, com és el Mundial.
0: Però no impressionant que truqui, impressionant que acceptin. O sigui,
2: que acceptin. Bueno, clar, l'Infantino aquest, o com se digui. Ell va, un jugador que estava a Castellà, que li treguin i que jugui. Això és insòlid, no? I atrevir-se a dir el que mana més al món, com és ell, i sí, per, que a més li va estar bé, perquè aquest jugador hi va jugar fatal. El van deixar jugar, no sé si ahir l'últim dia, però els que tinc de la família que n'eren més que jo, que va jugar horrorós. O sigui que devia fer, potser, ser mal favor, però vull dir que s'atreveix a tot, i és el que tu dius econòmicament, bé, puja els arancels, els castiga amb un, i aquest ara... Oi, hi ha un que diu, com aquest, ho recordeu, no fa tant temps, diu, aquest com no em van donar a mi el Premi Nobel no sé què, el castigo, però no... Bueno, és que clar, és que
1: sí, sí.
2: Això ens ho juren fa 10 anys, i no ens ho creiem que pot passar això, perquè els Estats Units dèiem, sí, home, sí, som, però en el fons són els Estats Units, el bressol de la democràcia, al cap i a la fi, la primera Constitució, i tenen uns mecanismes democràtics que els segueixen tenint, però el Trump a poc els voldria anar anar traient, no? O sigui
0: que... ja, sobre això hi ha un fil d'esperança, que és la batalla que va iniciar Trump contra Harvard.
2: Sí, Harvard va començar la primera universitat.
0: I l'està guanyant. Harvard, està aguantant.
2: Harvard, ho he seguit, no, perquè és la universitat més important del món.
0: Bueno, la més internacional, la més oberta.
2: La més oberta,
0: La més oberta,
3: bàsicament. I en quin sentit? Com l'està guanyant?
0: Bueno, l'està guanyant perquè...

0: té musculatura per aguantar més o menys allò que nosaltres pensem que té que ser el món occidental amb una normalitat, i que no passa per trucar al president de la FIFA per dir-li que, escolti, que tregui la targeta vermella aquesta, no? Però és veritat que això, per aquest costat, per l'altre, és veritat que cada cop el ciutadà s'està donant més compte que no pot estar jugant amb les seves dades de la forma que ho està fent. Perquè això al final acaba aquí. No, diem, bueno, jo no sóc ningú. Com no sóc ningú, doncs, bueno, no ets ningú fins que van a per tu.
1: Sí,
0: no? Si no ets ningú dintre de la gran generalitat...
2: I amb errors de gent que l'han tret a ser un error, vull dir, horrorós.
3: En aquest context, parlem d'una iniciativa que s'ha votat avui al Parlament Europeu, perquè al març es va tombar la controvertida llei anomenada Chat Control, que havia de donar permís a les tecnològiques per escanejar tots els missatges privats que ens enviem, la ciutadania, i l'objectiu era cercar material pornogràfic on s'abusi de menors.
4: Ara encara queda per endavant una altra votació, més enllà de la d'avui, aquest dijous a Estrasburg. Si continua endavant, es permetria a les tecnològiques prendre mesures voluntàries per identificar usuaris sospitosos sense necessitat d'obtenir una autorització judicial prèvia.
3: Què en penses d'això, Magda?
2: Home, jo tot el que sigui per protegir els menors em sembla bé, perquè tot la pornografia de menors i tot bé. Ara, que em penso que fa una mica de poc ho poden saber tot, i que poden saber els nostres missatges privats i tot, que de fet ja els poden saber, tu que deus saber més que jo. Aquí avui tenim un company que en sap més que jo, segur, més que l'Àlex, no ho sé, però més que jo segur.
0: Jo no sé res de res, o sigui...
2: Sí, home, no, d'això, de lo que estem parlant.
0: No, normal.
2: Aleshores,
0: no,
2: clar, l'excusa de mirar la pornografia pels menors, que tots ja estem d'acord de que s'acabi amb això, perquè els pares que tenen criatures que tenen... estan preocupats, estan molt preocupats, perquè avui dia, bueno, els hi han de treure el telèfon perquè els cosen i criatures, bueno, jo això ho tinc claríssim, aquests pederastes de, no sé, que no puc amb ells. Per això jo, quan parlo de l'Iran i tot, que han legalitzat la, ho he dit més una vegada aquí,
3: el
2: la pederàstia.
3: Matrimoni forçat, oi?
2: Exacte, perquè legalitzar matrimonis de 8 anys, de criatures de 8 anys, o de 6 anys, o de 10 anys, perdoneu, és la pederàstia, sí, sí, pura i dura.
0: Però
2: i ho anem tolerant, saps?
3: La qüestió aquí és si s'ha de permetre que les tecnològiques puguin identificar sospitosos d'abús de menors o de material de pornogràfic de menors sense autorització judicial, clar, prèvia.
0: És que aquesta és la...
2: Aquesta és el cuit de la qüestió. Perquè, clar, poden fer coses no per anar a control dels menors, sinó en benefici propi, no? Aquesta és la qüestió. Perquè si poden investigar i saber tot, potser saber què necessita aquell, què vol, què tal... Es fa molta por, fa molta por. Tot
0: però
2: això.
0: Jo recordo fa 20, 25 anys que no hi havia tantes càmeres a les ciutats, no? No existien les càmeres a les ciutats. I quan van començar a Barcelona a posar algunes càmeres, no recordo qui era l'alcalde, però es va començar a parlar, no, posarem en aquesta zona tan violenta, va haver, bueno, gent que va dir, bueno, això és un atac contra la nostra intimitat, o sigui, jo estic caminant per aquest carrer i hi ha una càmera que m'està... Sí, però no hi ha problema perquè tindran que demanar, no sé què...
2: Sí,
0: bueno,
2: però si t'estiren el bolso i la càmera ho ha pogut filmar,
0: clar, ara ho tenim al revés,
2: sí, sí.
0: Aconseguim trobar a lladres, violadors, assassins, gràcies a que si tu passes per una porta d'un caixer, normalment el caixer està gravant, llavors tu pots seguir a un delinqüent a través dels diferents caixers i altres vídeos que estan marcant al carrer,
2: banc,
0: no?
2: Les càmeres del banc filmen el que t'està... veu que, sí, que llavors, estàs cobrant alguna cosa i llavors, que t'ho estira fora.
0: Però llavors és casa teva. O sigui, dintre del banc ja és casa teva. És com la comunitat de veïns, que tu pots posar una càmera, però no tothom pot accedir a aquella càmera.
2: No,
0: ho dic
2: no.
0: Perquè jo vaig, durant un any, va ser president, i solament podia accedir a aquelles càmeres que estan posades en un calaix tancat si ets el president i perquè t'ho diu la policia. No,
2: però dintre el banc van accedir els Mossos i van filmar perquè aquells que estaven fent allà dintre mirant qui cobrava uns diners per estirar el bolso.
3: Però on anaves, Àlex, és que ara...
0: Ara està absolutament...
3: És una eina.
0: Això.
2: Ja no protesta ningú.
0: Ho tenim assumit i fins i tot, mira, que ve l'altre dia que van assassinar aquesta persona enfront de la comissaria de policia al carrer Balmes, tots diem, bueno, però... com és possible? Investigueu que sortirà per algun lloc, no?
3: Bueno, i la fotografia la tenien immediatament.
2: Clar.
3: La de l'assassí, la fotografia estava allà, justament
0: això,
3: per aquestes càmeres.
0: Ho tenim claríssim. Llavors, què fem?
2: Que això que
0: de
2: primer
0: no?
2: Va protestar molta gent, i jo no

0: ho tenia això, clar, però realment clar, la nostra intimitat on queda i realment ha resultat ser més positiu
1: que negatiu.
2: Sí. Aquí la qüestió és que la paella pel mànec la tindran les tecnològiques que, sí, com comentàveu, fa menys de 15 minuts...
0: Sí, sí.
1: No, clar, sí, sí, sí.
0: Que no l'utilitzen en benefici propi per enriquir-se només i això, i no sigui en benefici de la societat.
2: Tu què penses, Xema?
3: Doncs jo, hi ha una frase que ara no sabria citar de qui és, que diu que quan una societat sacrifica llibertat per seguretat, acaba perdent la llibertat i la seguretat.
1: Ja, sí, sí, sí.
3: I és, crec que és una frase prou certa, no? Imaginem-nos que ara algú digués, bueno, no s'escriuen gairebé mai cartes de paper de mà, però hem d'obrir totes les cartes a mà perquè i si dins d'una carta va una fotografia d'un menor?
1: Mm, ja està, sí.
3: Oh, doncs no ho sé, sí, sí, sí. Doncs no ho sé, vull dir, potser hi ha d'altres maneres, hi ha uns codis, l'enviament de correspondència privada és un dret, i el que passi allà dins, doncs, si és delicte o no és delicte, i jo, una altra vegada, cedeixo la gestió i la visualització, diguéssim autoritzada, perquè en programes aquests com Pegasus i tot això, vull dir, poden escanejar el que vulguin literalment, però si jo cedeixo explícitament que Telegram, WhatsApp, totes aquestes poden llegir aleatòriament els meus missatges, tornem una altra vegada a la... diguéssim, a on està l'autoritat. Això qui ho llegeix? Va directe a un jutge? És un senyor, com teníem aquí a la Torre Glòries, que eren aquestes persones que analitzaven els continguts de Facebook...
2: Els moderadors.
3: Els moderadors, això, perdona, que no em sortia la paraula, molts absolutament trastornats amb problemes psicològics per les brutalitats que veien. Vull dir, això... A qui li arriba i on arriba. De fet, jo crec que anem tots cap a una mena de societat xinesa, que és on molts dirigents del món envegen, amb aquesta mega que tenen a Xina, que es diu WeChat, on allà fan tot, pagos, redes socials, tal, i on a Xina hi ha un crèdit social, i si tu et detecten que has agafat una VPN i que estàs entrant a llocs on no t'agraden, potser el crèdit que has demanat no t'arriba.
2: Era una cita de Benjamin Franklin.
0: De dictadura. Això és
3: Benjamin Franklin, sí. Imagina't.
0: Però és que les dictadures poden fer tot això. En Xina és una dictadura i, clar, per descobrir coses ho tenen molt més fàcil que les democràcies.
3: Clar.
0: Això és evident. Aquí, quan diem no volem ser espiats, no volem que sàpiguen això i l'altre, d'acord, perquè en una democràcia volem que sigui més perfecta. Llavors té la contradicció que si fos una dictadura ja ho tindrien tot i s'hauria acabat.
1: Sí, sí.
0: I això jo, des que estudiava dret que fa molts anys, ja venia, i tu ho has explicat molt bé, que no hi ha ni llibertat ni democràcia, però la seguretat i la llibertat no han d'estar en contradicció. La cosa precisament és, en una societat democràtica, com fem que això, que la llibertat no contradigui l'altre?
1: Llibertat individual.
2: Amb això ens quedem. Magda Oranic, Xema Carrasco, Àlex Salmon, moltes gràcies als
3: tres. A vosaltres.
2: Un gust sentir-los aquí a l'Entrellat. Fem una pausa. Entren els companys dels serveis informatius amb les notícies i de seguida hi tornem. Fins ara mateix.
4: Són les 5.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Més de 100 municipis catalans es troben avui en perill extrem d'incendi forestal en un dimarts marcat per la simultaneïtat de focs. A hores d'ara, a Catalunya hi ha 7 incendis, dels quals 4 continuen actius. El de Sentmenat, al Vallès Occidental, hi treballen 67 mitjans dels bombers. Rosa Quitllet, bona tarda.
7: Bona tarda. De moment hi ha més de 150 hectàrees de bosc afectades. La conselleria ha enviat un missatge de prudència als veïns confinats a les urbanitzacions. Aquesta tarda es valorarà el desconfinament. Preocupació per les flames que no arribin al Vallès Oriental. Durant les tasques d'extinció, que van començar, recordem ahir, 10 bombers han patit cops de calor.
6: El de la Segarra és un foc agrícola que crema un camp de cereals.
7: Hi ha 35 mitjans de bombers. De moment s'han confinat dos municipis, el de Biosca i Sanaüja, i zones properes a Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Segons Protecció Civil, hi ha 500 persones confinades.
6: I també estem pendents, Rosa, d'altres focus d'actuació dels bombers.
7: A Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, l'incendi ha començat també en una zona agrícola, però ara ja crema massa forestal. 20 dotacions dels bombers treballen en l'extinció. I a Martorell continua un incendi de matolls prop de la via del tren, fet que ha obligat a interrompre la circulació de les línies R4 i R8 de Rodalies. Els bombers han tallat la catenària per evitar accidents. Recordem que el foc d'Artesa de Segre està controlat, mentre que el del Carme a la Noia i el de les Gavarres al Baix Empordà estan estabilitzats.
6: Gràcies, Rosa. Ens situem ara a la capital catalana. Un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat ha obligat a desallotjar diverses finques del barri del Putxet. El forat s'ha obert a l'interior d'una pizzeria, però no ha provocat cap ferit. Els bombers treballen per estabilitzar la zona i estan monitoritzant els edificis del voltant per detectar qualsevol moviment. De fet, fa poc més d'una hora s'han realitzat nous desallotjaments preventius. Lina Seguro és una de les veïnes afectades.
4: Ens han desallotjat aquest matí i ens han vingut a prevenir, que nosaltres, vida normal perquè anava tot bé, i ara ens han demanat que sortíssim per precaució i ho tenen tot controlat, però sí, és cert que ens han fet sortir i hem recollit les estris de feina per si no poguéssim entrar en alguns dies.
6: L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció pels afectats i a aquesta hora és prevista la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. De l'exterior, en marxa encara a Turquia la cimera de l'OTAN enfocada en la guerra ucraïna i la relació amb els Estats Units. De fet, el president Donald Trump ja ha dit que només participa de la cimera per respecte al seu homòleg Erdogan. Clara Ontanyón, bona tarda.
8: Bona tarda. En una reunió prèvia amb el president turc, Trump ha dit que està decebut amb els aliats de l'OTAN per la inversió en defensa i el rebuig a donar suport als Estats Units en l'atac contra l'Iran.
9: But we weren't treated well. Because we did something in Iran. We don't need anybody's help.
8: Els Estats Units han invertit bilions de dòlars per protegir els països europeus davant Rússia i esperava que quan nosaltres necessitéssim ajuda els aliats hi fossin, ha dit Trump en referència al rebuig de molts aliats a donar suport i ajudar en la campanya militar a l'Iran. A més, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estatunidenques d'Europa. Tot plegat quan fa uns minuts que el president espanyol Pedro Sánchez ha arribat a la cimera, té l'objectiu de demostrar que limitar la despesa en defensa al 2,1% del PIB és suficient davant del 5% que exigeixen els Estats Units.
6: Gràcies, Clara. Per cert que Pedro Sánchez ha arribat aquesta tarda a la cimera després de la reunió del Consell de Ministres, on avui s'ha fet la primera passa per desbloquejar els pressupostos generals de l'Estat. S'ha aprovat el sostre de despesa i els objectius de dèficit amb xifres que augmenten respecte a l'any anterior. El govern ha elevat el sostre de despesa un 6,6% respecte al 2025 i ha donat a les autonomies un marge d'endeutament del 0,1%. Així ho ha desgranat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
10: Hemos aprobado el límite de gasto no financiero para 2027. Les informo que asciende a 226.032 millones, la cifra más alta jamás aprobada. Supone un 6,6% más que el gasto nacional del año pasado.
6: Ara, però, queda el tram del camí més complicat i es convenç els socis de legislatura per recolzar la llei una vegada arribi al Congrés dels Diputats. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. S'esperen màximes que arribaran als 40 graus a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals. Molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona. Zones amb avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. És una informació d'Emet.
6: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
12: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
13: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
13: Compromesos amb la bona informació.
5: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat. Són les 5 i 7 minuts de la tarda i saben que estem molt pendents de l'última hora dels incendis que cremen simultàniament a Catalunya. L'última informació dels bombers de la Generalitat és que està controlat l'incendi d'Artesa de Segre. Estan estabilitzats l'incendi de l'Anoia i de la Bisbal d'Empordà i continuen actius els focs de Martorell, Salvanera, Torrefeta i Florejacs, Savallà del Comtat i Sant Manat. I aquest últim és el que preocupa particularment els bombers de la Generalitat. L'està seguint el nostre company dels serveis informatius, Sergi Bassoles, amb l'assistència tècnica de Raül Hernández. Sergi, molt bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: Què ens pots actualitzar de l'estat d'aquest foc a Sant Manat?
1: Doncs com molt bé deia Samantha, el pitjor dels auguris dels bombers s'ha fet realitat. Tenim altra vegada simultaneïtat d'incendis. El més preocupant, com deies, el de Sant Manat, on ens trobem nosaltres al centre de comandament que han muntat els bombers. Aquí ja són 152 les hectàrees calcinades per aquest foc i el potencial és de 2.000. Els bombers de la Generalitat treballen sense descans i recordem que aquest incendi manté a 7.000 veïns de diversos municipis confinats. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu en diferents focs secundaris. Doncs.
1: D'altra banda, nosaltres, Samantha, acabem d'entrevistar una veïna de Caldes de Montbui que té unes propietats afectades a la zona d'aquest incendi. Ens expressava la seva incertesa i preocupació.
3: Una mica la incertesa, no?, de saber com evoluciona el foc, no? Per això hem vingut també fins aquí, també hi vam fer una mica el seguiment, les condicions climatològiques, una mica tot, i veure quina afectació pot tenir ja no només en la part de boscos, sinó també la part construïda, no?, on hi ha persones que hi viuen, llogaters, etc. en el nostre cas.
1: I no hem d'oblidar tampoc que un home ha resultat ferit en intentar apagar un incendi forestal declarat en una zona propera a la carretera B-151, entre els municipis de Castellbisbal i Rubí. Els fets han succeït passades les 12 del migdia, un foc pel qual els bombers han mobilitzat 4 dotacions terrestres i 3 aèries. Doncs bé, durant les tasques d'extinció, un dels helicòpters d'emergències ha vist com dues persones intentaven apagar el foc d'un immoble. Una d'aquestes persones ha sofert cremades i ha hagut de ser traslladada a un centre mèdic. D'altra banda, podríem dir, Samantha, la bona notícia és la que des d'aquest matí l'incendi declarat ahir a la comarca de l'Anoia està estabilitzat i tot i haver calcinat més de 430 hectàrees ja s'ha pogut desconfinar la majoria dels 30.000 veïns que estaven confinats.
0: Bé, amb aquesta bona notícia ens quedem. Sergi Bassoles, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Cristina Brondo, molt bona tarda. Vamos, que nos vamos, dius.
1: Home, és que el dissabte actua Rigoberta Bandini al Cruïlla.
0: Home.
1: I jo estaré allà, si no estic a primera fila, estaré sobre l'escenari, mira què et dic.
0: Rigoberta Bandini, Paula, que sàpigues que has estat a l'entrellat durant tota la temporada.
1: Exacte, aquí amb nosaltres, ben apropet.
0: Amb aquesta secció de Cristina Brondo, mama, vull ser artista.
2: Mama, jo vull ser artista.
0: De què ens parles avui?
1: Doncs l'artista, vosaltres sabeu que quan tu vas a una funció o veus una pel·lícula, veus una sèrie, tu veus pues, el producte final, no?
0: Sí.
1: Com quan vas a un restaurant i et posen el plat.
0: Sí.
1: Penso, que meravella de plat, que bo, que maco, me'l menjo, que rico. Però, òbviament, hi ha una feina abans d'aquest plat, hi ha una feina de cuina.
0: Clar.
1: Que això normalment no es veu i són els meravellosos assajos.
0: Home, parlarem dels assajos.
1: Parlarem dels assajos. Perquè és veritat que hi ha aquesta idea molt estesa sobre els actors que la feina consisteix en aprendre's un text, sortir a escena i ja està. I fer veure que ets una altra persona, fer el personatge, explicar una història i tal.
0: Sí.
1: Però tant de bo fos tan senzill, Samantha, no és tan senzill. Perquè per arribar a aquest punt de tinc alguna cosa que mostrar...
0: D'acord.
1: Hi ha un treball previ que són els assajos. Saps? És a dir, la màgia de veritat per mi passa als assajos.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè els assajos és molt curiós perquè són la part aquesta invisible de la nostra feina, eh? El públic no ho veu, òbviament, però realment és on es fa el xup-xup d'aquest plat.
0: On aneu provant coses.
1: Exacte, mira, els assajos és un rebombori, perquè a més tu arribes a un assaig. El primer dia d'assaig, ningú sap què estem fent allà.
0: Sí.
1: Tothom té moltes il·lusions, tothom té molta alegria, que guai, que guai, que guai, però en el fons tothom per dintre s'està fent caqueta, perquè ningú sap molt bé què ha de fer.
0: I està la gent nerviosa el primer dia d'assaig.
1: La gent està molt nerviosa el primer dia d'assaig. Està il·lusionada, òbviament, però tothom està nerviós. El director, l'ajudant de direcció, els actors, els de producció, tothom està molt nerviós perquè realment es comença de zero una cosa que dintre de... X dies, normalment unes 3-4 setmanes.
0: No gaire, 3 o 4 setmanes.
1: 4 setmanes és l'ideal i normal, no?
0: Bé.
1: Menys de 4 setmanes ja és com, ostres, agafa les pistoles que vamos, eh?
0: Ja.
1: Sí, però ja... comences el primer dia i dius, bueno, doncs dintre de 4 setmanes s'obrirà el taló.
0: Això és molt fort.
1: Estarà el públic allà sentat i... Això que ara comencem avui, això ha d'estar perfecte i a sobre ha de motivar, ha d'emocionar, la gent ha de reaccionar, si és comèdia han de riure, si és drama han de plorar. Aleshores, el primer dia és que guai, que guai, que guai, però ens fem tots una mica de caqueta.
0: Home, no, o sigui, ja comença el contrarrellotge, eh?
1: Sempre, el contrarrellotge és brutal des del minut zero.
0: Ja.
1: És veritat que aquest primer assaig, tothom dirà, bueno, tranquils, queda molt, anem veient, però jo t'asseguro que aquesta compta enrere que tu dius ja comença. I hi ha, doncs, diferents actors, diferents maneres de treballar, no? Hi ha qui diu, no, jo em vull tenir el text après ja de cabo a rabo el primer dia.
0: Ah, que potser no, eh? Potser vas sense saber-te el
1: text. Sí, hi ha directors que et diuen que no te l'aprenguis encara per no, això ho hem parlat alguna vegada.
0: Sí,
1: doncs,
0: no intoxicar-lo, no viciar-lo.
1: Per no viciar-lo, per treballar, per fer una mica de búsqueda, perquè tu t'estàs llegint el guió a casa teva i tu ja al teu cap ja comença a fer tons, ja comença a imaginar-se aquest personatge com serà, però realment, i lo maco d'un assaig, és que tu no estàs sol, que això és un equip, que hi ha uns companys, unes companyes, que tu els has de veure, els has d'escoltar. Aleshores, si tu ja vens amb una idea molt ja fixada de cara, casa, fins i tot amb el text après, amb tonalitats diferents, amb intencions, t'estàs perdent una de les coses més boniques, que és equivocar-se.
0: Ja.
1: Perquè un assaig és un lloc on et pots equivocar. És més, et diré, un assaig és un lloc on estàs en l'obligació d'equivocar-te. Perquè si t'estàs equivocant vol dir que estàs buscant.
0: Ja.
1: I aquesta recerca és molt interessant.
0: En la pràctica què vol dir buscar?
1: Mira, buscar vol dir, per exemple, que hi ha una frase molt famosa que als assajos es repeteix molt, que és, anem a provar això.
0: Ja.
1: Anem a provar allò altre, perquè tu, en un assaig, normalment el primer dia, no t'aixeques, fas com el treball de taula, que es diu, no? Una italiana, un treball de taula, t'asseus, també, doncs, com tothom està posant aquest punt nerviós, doncs no cal tampoc, que te tirin a los leones el primer dia.
0: No ens atabalem.
1: No fos cas. Bé. Aleshores, hi ha un treball de taula, doncs, dius aquesta frase, perquè creus que la dius, aquest personatge, el director, et diu com se l'havia imaginat, o et diu el que li agradaria, tu, com t'has llegit a casa i has fet un treball de text, també tens propostes, també tens dubtes, escolta, és que no entenc aquest moment, aquest gir que fa el meu personatge és que no l'entenc. Llavors el director, si és un bon director, t'ha d'explicar el motiu, perquè ell ha de saber més que tu el primer dia d'assaig.
3: Molt bé.
1: Però realment després arriba el moment d'aixecar, de posar a fer les escenes, i llavors dius, jo no ho veig clar perquè jo crec que no m'enfadaria tant, com diu. Llavors el director diu, bueno, anem a provar. Llavors aquest és el moment que et dic jo d'arriscar-se, d'equivocar-se, de que no està tot establert, ni molt menys. I és d'aquestes equivocacions on es va consolidant el teu personatge i el dels altres, també, perquè en aquesta recerca de per què no em sento còmode amb aquesta frase? A veure, digue-la enfadada.
3: Sí.
1: No, no em sento còmode. Bueno, ara digue-la realment amb un sentiment de frustració.
3: Ja.
1: Ara no, ara digue-la amb il·lusió. Què passaria si realment ara... Llavors, aquest anar provant, pues, ensayo y... Ensayo y error, ¿no? Nunca mejor dicho, ensayo y error. Tu surts d'aquell assaig dient, ostres, doncs com ja sé que per aquí no i per aquí tampoc, entenc per on va el personatge. Ja. I aquest entendre profundament el teu personatge és el que porta conèixer-lo cada cop més fins que arriba un final dels assajos, i tu has de conèixer millor el teu personatge que el director.
3: Clar.
1: Perquè el director ha de tenir en compte tots els personatges d'una funció, però tu només has de tenir en compte entendre el teu. Òbviament has de tenir en compte els altres per la funció i per la història, però tu has d'entendre el teu al màxim possible. Llavors aquest provem-ho, doncs és meravellós, i ojalà, no?, a la vida poguéssim, doncs, fer aquest ensayo y prueba, no? Prueba y error, no? Hi ha una cosa que també és molt essencial, que els assajos ens hem de despedir

0: prendre, que és del ridícul.
1: Perquè home, totalment.
0: Clar. El ridícul va en contra, perquè el ridícul és una autocensura, el ridícul és un Pepito Grillo que tenim a dins que ens està dient, ui, que malament ho estàs fent, ui, això ho faràs ara, això ho has de fer molt millor, això, mira l'altre que bé ho ha fet, doncs tu ho has de fer igual.
1: Ah, però jo pensava que potser els actors i les actrius no tindrien aquest Pepito Grillo tant, que són més lliures
0: el
1: a l'hora
0: tenim.
1: De fer.
0: El sí, que passa que hem de saber callar-lo.
1: Ja.
0: El tenim, i tant que el tenim moltíssim i fins i tot a vegades fent funció. Però és veritat que hem d'aprendre, i si som bastant bons en això, a dir, ara no toca, Cállate, Pepito Grillo, ara vaig a jugar. Llavors surt aquesta nena que tenim a dins, aquest nen que els actors tenen a dins també, que no tenen ridícul, i et diu el director, doncs ara vull que ho facis, però escolta, ara imagina't que és que el món s'acaba en 3 dies.
1: Ja.
0: I ara aquesta escena li has de dir aquesta cosa al teu company, però pensa, sent que és que el món s'acaba, no en 3 dies, no, en 20 minuts.
1: Clar.
0: El món s'acaba en 20 minuts i fas, uah, vinga, va, i aquests punts, aquestes maneres de treballar, doncs clar, si tens una sensació de ridícul o et fa vergonya, doncs clar, no pots fer.
1: Clar.
0: I sobretot has de traspassar els teus propis límits, i un bon director et portarà a límits nous, et portarà a llocs on tu et pensaves que no podries arribar, per això és tan important una bona direcció, perquè tu dius, jo ja em sé els meus registres, jo això ho puc fer així,
1: ja,
0: ho puc resoldre així, però un bon director diu, no, espera't, és que vull més de tu. No? Vull a veure què passa si això que hi ha, això ho tens assajat així, et surt bé.
1: Quins són els millors directors amb els que tu has treballat? Que tens un record de m'han portat a llocs, emocionalment parlant, interpretativament parlant, que no m'imaginava.
0: Doncs mira, jo vaig fer un curs fa poquet amb l'Alba Lozano, que és una directora jove, que em va encantar treballar amb ella. Primer perquè trobo que les ties han evolucionat i han tingut com un punx molt fort amb els últims anys de la meva veu és important i és jo que vinc de Los Antes, doncs ho agraeixo molt perquè et parlen de tu a tu des d'un lloc molt més proper a mi que no quan és un director home, aleshores em sento com molt més propera i no tenen pèls a la llengua en dir-te no m'ho he cregut, has fet massa, fes menys, no?
1: Yeah.
0: I són molt exigents i a mi això m'agrada que siguin exigents.
1: Clar.
0: A mi el director directora de ai que maco, que bé, m'encanta, em grinyola.
1: Yeah.
0: Em grinyola perquè penso, no pot ser veritat.
1: Yeah.
0: No, que m'apretin més.
1: No és tot tan maco sempre.
0: No. Aleshores sempre penso, s'està conformant. I a mi m'agrada que em burxin perquè vegin que puc donar molt, molt més de mi. No? També és veritat que, per exemple, hi ha un director, l'Àlex Rigola és un director que és veritat que no és un director d'actors perquè no és actor, llavors li costa entrar a enfangar-se amb nosaltres, no? Però en canvi és un director d'escena que té molt clar el resultat final. I així també és una altra manera d'entrar en el teu personatge. És molt interessant quan el director ja té clar l'escenografia, el vestuari, la música, la part més plàstica de l'obra, perquè també és una manera d'entrar, no només des del personatge, sinó des de com vol el director que això es presenti a l'espectador. I després, així, a nivell actoral, el Paul Berraondo va ser un actor-director que vaig gaudir molt perquè ell, a ser actor, sí que feia improvisacions, sí que ens deixava, doncs, ara no deixeu el text de banda, vull que feu l'escena sense el text, amb les vostres paraules des del personatge, a veure què surt. I és una manera d'entrar a la funció i en el personatge molt, molt juganera, molt lliure, molt maca, molt divertida, has de tenir temps, perquè després arriba el temps i ens agafa el toro. Però sí que jo com a actriu disfruto molt aquesta manera de treballar a través d'improvisacions i d'escoltar-nos, no? I com et deia abans, l'equip és molt important i entendre que no estem sols, perquè a més vivim en una època, jo crec que està obsessionada amb el protagonisme una mica, doncs l'individualisme sobretot, com que tu t'has de treure les garrofes, tu t'has de treure les castanyes del foc i en destacar i una mica, doncs, que, bueno, ser indispensable, imprescindible, però en escena això no funciona, en escena tothom s'ha d'escoltar, no has de fer tu la teva feina superbé, el teu monòleg superbé, sinó que has d'estar molt generós, molt generosa, donant-te al company, donant-te al companya escoltant i sorprenent-nos del que passa en el moment, en el present, perquè clar, és el que deia, que és l'expressió esto está pasado de ensayos.
1: Ah, sí, això existeix.
0: Sí, això existeix. Esto está pasado de ensayos.
1: Que baixa, com un suflé.
0: Que ens hem passat d'assajos, llavors ja tothom s'ho pensa que ja que va per de sobrat, de sobrada, ja ho tens molt clar, i no hi ha aquesta cosa del present.
1: El nervi, d'estar una mica connectat.
0: D'estar amb el present, escoltant allò que et diu. Ja estàs com, ja saps el que dirà, ja saps el que diràs tu,
1: yeah.
0: I també és molt interessant fer una prèvia, que es diu també una prèvia, és
1: en públic?
0: En públic, que poden ser amics o amigues, o pot ser gent que no ha pagat l'entrada, sí. Llavors doncs s'omple la sala, perquè és imprescindible, sobretot en comèdia, veure com respira el públic, perquè clar, tu pots estar assajant en una sala amb el teu equip, però realment fins que no hi ha un públic allà al davant no saps com respiren els gags, les bromes,
1: clar.
0: I aleshores és molt important aquestes prèvies fer-les quan abans millor, que ja et dic que no es fan molt abans, es fan dies abans de l'estrena, però és important per veure si aquestes coses que s'han treballat funcionen.
1: Ja.
0: I paciència, perquè bueno, com un bon àpat no es fa de la nit al dia. No?
1: Xup-xup, has dit, eh?
0: Has de fer un xup-xup, ha de fer un xup-xup, allò de, bueno, ja començo a assajar i el tercer dia ja vull fer l'escena, no.
1: No, eh?
0: No. I de fet, els bons directors et diran, ei, tranquil, tranquil·la,
1: o sigui, ja tu has d'anar amb xandall, els assajos,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, els xandalls els vam robar molt còmode. Sí. De fet, jo sóc molt fan, i si no t'ho fan fer, ho has de fer tu, de fer un escalfament físic previ.
1: Uh-huh.
0: Escalfar és superimportant.
1: Tu fas ioga abans?
0: Jo faig ioga abans, però el més maco és fer escalfaments conjunts amb la companyia. Això és preciós. Hi ha 1000 maneres de fer-ho. Et pots posar una música i tots random a ballar i a treure estrès i tensions i tal. També a vegades es contracta algú per fer els escalfaments, algun expert en física, en cos. I és molt important, primer, perquè et relaxa físicament, et desperta el cos, perquè a l'escenari el cos ha d'estar despert, ha d'estar pendent de qualsevol cosa que pugui passar. I també es d'escalfar la veu. També no pots entrar a bocajarro allà a dir fotre un crit, perquè et pots quedar fònic o afònic, has de treballar la veu. I també hi ha una cosa molt maca, que s'escalfa l'escolta, la comunicació amb els altres. Hi ha molts exercicis de mirar-se, de picar mans a un ordre, de jocs. Hi ha 20.000 jocs diferents.
1: Yeah.
0: El de la pilota, que te'l tiro però no t'aviso. El de dir paraules random i tu les has d'anar memoritzant, però has de dir la teva més la de l'altre que ha dit l'últim. Coses que fan que el cervell s'activi en l'escolta, coses que fan que el cervell s'activi en el present.
1: Clar.
0: I deixar tot allò per focalitzar-se en el text de l'obra i encaminar-se cap al personatge.
1: Escolta, això és un màster per joves intèrprets, eh?
0: És molt guai, és molt guai. Ja et dic jo que la veritable màgia passa als assajos. També com a professionals a vegades tenim la gran sort que es fan assajos oberts. I, oye, vols venir a un assaig obert que fem d'això?
1: O sigui, tu estàs assajant, ja ho tens allà tal, i ja dius, mira, ja no ho vull fer, ja està feta la feina, eh? Ja no cal ni que estrenem.
0: Bueno, a mi això em passava de petita. És més, et diré més, jo de petita feia una actuació de ballet amb la meva germana i jo no volia assajar perquè semblava el més avorrit del món, i la meva germana, va, Titi, anem a assajar. Jo, ai, Marta, que ja m'ho sé. Sí. Jo, Marta, que ja m'ho sé, que ja m'ho sé, Marta, que ja m'ho sé. I arriba el dia de la funció.
1: I no et sabies?
0: No em sabia absolutament
1: res.
0: I jo anava moníssima com mi faralae, ella també de torera, i sortim les dues i em mira, i jo la miro dient, Marta, no em sé res. I ella que va dir, mare meva. I l'actuació aquesta la tenim gravada. És apoteòsica, perquè és la meva germana tirant de mi tota l'estona, jo mirant-la amb ella i ella matant-me amb la mirada, però també ajudant-me, dient, mare meva. Així que és molt important assajar.
1: Queda clar. Cristina Brondo, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: És que parlant de teatre està ja aquí Albert Martí. Com anem, Albert? Bona
1: tarda. Què tal? Molt bé, bona tarda.
0: Última secció de l'any, de l'entrellana.
1: Mira, avui justament parlava amb uns companys de feina que deien, hòstia, arriba l'estiu i s'acaba el teatre, i connecto amb això, s'acaba la secció, s'acaba una mica el teatre, les ganes d'anar al teatre a vegades, eh?
0: Passa. Sí, les ganes a l'estiu?
1: Bueno, deien...
0: És un refugi climàtic de primera, eh?
1: És refugi climàtic de primera, tota la raó, però també és veritat que hi ha una cosa de cultura popular on la gent deixa d'anar al teatre els caps de setmana, se'n va a la platja, jo ho entenc, eh?
0: Vas
1: a altres llocs, sí, sí. Hi ha aquesta cosa, de fet, entre les companyies, que si et programen... Ja pel grec és una altra cosa, eh? Però que si et programen el maig-juny, és com... quasi que no, que la taquilla igual no va tan bé. És millor que et programin a l'octubre, al novembre...
0: Que ens ve més de gust tancar-nos a un teatre.
1: Aviam, jo ja parlo personalment, eh? Jo, sí, en general. També t'ha dit que a mi, però ja és un tema de gustos, eh? A mi m'agafatem una cosa una mica cinèfila, de cine fàcil, de veure aquestes comèdies o aquestes pel·lícules una mica d'acció. Una mica, bueno, com aquesta que està ara de l'Spielberg en cartellera, no recordo com es diu, però hi ha una d'Aliens i extraterrestres que està ara en cartellera. Jo sóc molt de ficar-me al cine, veure aquestes coses, i com dirien els joves, una mica pec, eh? O sigui, vull dir, una mica ficar-me a la sala i cap endins.
0: El dia de la revelació.
1: El dia de la revelació, això. Sí, sí, sí.
2: Doncs mira que a mi em ve molt de gust ara anar al teatre.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Estàs allà. Jo, mira, t'he de dir, parlava l'altre dia també amb compis, es veu, per exemple, que l'estrena del grec, l'estrena, el dia d'estrena, el dilluns, diguem-ne, que es va estrenar l'òpera de Tres Rals, va haver-hi molts desmais.
0: Per què?
1: Molts,
2: molts. Perquè feia molta calor.
1: I a part, la pròpia casuística del teatre, que fa una miqueta de ball, diguem-ne, fa que no corri l'aire i es concentri molt.
2: No fa gràcia, eh? Però tu imagina't que estàs en escena i vas veient com va caient el públic.
0: No.
2: Ha d'impressionar molt,
1: No, totalment, eh?
0: Potser penses que és per la teva interpretació.
2: De què veu estàs fent? No. Avui ho petes.
1: De fet, jo vaig anar dimecres per allà i un acomodador em va dir... avui estem tranquil·lets, avui no s'ha desmaiat ningú, com si la normalitat fos que es desmaia la gent.
2: Sí, Déu-n'hi-do.
1: A veure, ja, vull dir que ens agrada fer coses a l'aire lliure, que està molt bé, els festivals, no?, que parlàvem fa una setmana, festivals de teatre, al carrer, tot plegat, és molt guai, és xulo, però també és veritat que, segons quines coses, parlava també, ara, avui estic parlant com d'anècdotes, ara
2: m'estic anul·lant. Ja va bé, ens hem relaxades.
0: És que m'has fet pensar en els festivals d'estiu, a festes majors, totalment, per exemple, però... també es programen.
1: Mira,
0: coses.
1: Sí, i aquí parlàvem en un moment donat amb una companyia sobre drets laborals, que deia, ostres, ara que arriba l'estiu tenim en compte, per exemple, que em sembla meravellós, els drets laborals de jardiners, de persones que treballen en parcs i jardins, de tant, no?, que s'han d'aturar o han d'això, però hi ha moltes companyies, a vegades, en segons quins jocs, programades a les 4 o a les 5 de la tarda, o concerts o el que sigui, que dius, ostres...
0: Pensant en cops de calor, no?
1: Pensant en cops de calor, exacte. Clar. Que estan molt exposats, que fan una feina molt física, i ja no només els que actuen, les persones que munten l'escenari, els que treballen, no?, amb tota una casuística d'un festival, ostres, això a vegades s'ha de tenir en compte. És on més treballen. De fet, hi havia també la Brama, deien, que ja no queden tècnics, diguem-ne, aquí a Catalunya, que estan tots agafats, que tenen molta feina, i que els baixen de França. O sigui, els baixen del sud de França i tot plegat, perquè aquí, a nivell de muntatges i desmuntatges, il·luminació, so i tal, estan tots
0: treballant. Tots treballant.
1: Sí, no busqueu un tècnic, no busqueu una persona que us munti un aire condicionat a l'estiu, no? És la mateixa.
2: Passa el mateix ara que parlem de festivals i arts escèniques al carrer, passa el mateix amb els policlins.
0: No n'hi ha.
2: Els de França venen a buscar-los aquí a Espanya, els d'Espanya és com, no, si no t'estem, anem apuradíssims.
0: Pels festivals. Clar,
2: festivals música, i qualsevol cosa, clar.
1: Jo faig una crida des d'aquí, jo tinc una guerra particular amb tot això, i és festivals i festes majors i tot plegat, poseu policlins d'aquests de pixar de peu, perquè... les persones amb penis pixen molt ràpid i és un moment, i alhora allibera els policlins, diguem-ne, més tancats.
2: Doncs ja que estem de crides, jo demano policlins per persones baixetes, perquè les tasses són altíssimes.
0: Clar, sí, tant.
2: Llavors has de fer pipi de puntetes i és una cosa bastant...
0: Sí. No et vols recolzar.
2: No et pot recolzar.
0: En les millors condicions.
2: Em surts allà amb una cistitis.
1: Ostres, records de Vietnam, ara mateix.
2: Home, escolta, què ens portes, Albert Martí?
1: Avui portem moltes coses, perquè com bé deia, més aquest moment estrany, no?, en què una temporada s'acaba, l'altra encara no ha arrencat i tot plegat, però clar, la temporada vinent ja s'ha presentat pels que sou més previsors i els que us voleu fer les vostres entrades. I atenció amb els vostres abonaments, això és important, perquè surten molt a compte, perquè us fan tenir com molts descomptes per comprar-ho de forma anticipada i a molts llocs no caduquen, o si més no, són flexibles, eh? Vull dir que això també en podem parlar,
0: els abonaments. Ah, que no caduquen d'any en any.
1: A veure, jo aquí també a vegades em passo una mica de frenada, sóc una mica listo, i després em diuen, ei, tu has dit una cosa.
0: Clar.
1: A veure, no estem parlant de...
0: Jo estic abonada a la Beckett.
1: Tu estàs abonada a la Beckett, sí. Molt bé. Jo crec que si un dia tu, Samantha, pel que sigui, se't passa una mica alguna cosa, o no pots anar un dia, o et queda una entrada penjada i tal, jo crec que enviant un correu a info@salabeckett.cat, o el correu que sigui... Per experiència personal, més o menys són oberts i o et tiren l'entrada enrere...
2: La gent dels teatres són gent maca.
1: Jo he treballat en teatre gestionant entrades i realment depèn bastant de la bona voluntat de la persona que està allà.
0: T'han escrit molts mails demanant això?
1: Jo he arribat a estimar persones que no conec que m'han escrit al darrere. Clar, perquè en aquests programes realment... Sabeu allò que quan tu vas a un teatre i diu allò, despeses de gestió, tot plegat, despeses de gestió és la persona que està allà i despeses de gestió...
0: Doncs surt molt cara, la persona que està allà.
1: No, saps que surt molt... No, la persona que està allà i el programa, que val una pasta. Això, tota la raó, el programari, el programa de torn, val molta pasta. Però a mi sí que és veritat que hi ha la política típica del teatre, no?, que diu no s'admeten canvis ni devolucions, bla, bla, bla.
0: Però
1: mira, depèn de què m'escrivia o com m'escrivia o tot plegat. Jo deia. I després em venien al teatre, poca broma, i em deien, i preguntaven, puc parlar amb l'Albert? Perquè signava els correus.
0: Bé.
1: No, gràcies, que ens ho has canviat o que ens has facilitat
0: gent
1: això.
0: Gent que et volia posar cara, no?
1: Sí, t'ho prometo, eh?
0: Dient, és que ets tan mala persona?
1: Bueno, clar, però és que, escolta, la persona que compra una entrada ve molt il·lusionada.
0: Clar.
1: Perquè aquí nosaltres, aquí les que estem aquí, les tres que estem aquí, o així, anem prou sovint al teatre i tot plegat, però recordem, i no és broma, estadística oficial diu que la gent va al teatre un mínim d'una vegada, una mitjana d'una vegada a l'any.
0: Wow. Bueno, nosaltres superem la mitjana,
1: sí. Però això és així, eh? Aleshores, quan es compren una entrada, sovint, i no estic exagerant, és com quan et compres un cotxe o fas una matrícula d'alguna cosa o el que sigui, és una cosa especial tu o pels altres, i jo intento com acompanyar això. Dit això...
0: Això dona per un argument per una obra, La bona persona darrere la gestió d'això.
2: I una història d'amor, perquè em vas canviar l'entrada i em sembla fascinant.
1: Seria increïble. M'està recordant, per cert, a un llibre que ha sortit ara. No, és que té molt bona pinta, que es diu, que és una obra de teatre, que es diu Els figurants. D'una dramaturga francesa que parla de les persones, diguem-ne, que estan, ja no actuant, les persones que estan figurant, d'una autora que es diu Delphine de Vigan, acaba de sortir en edició en català i castellà, edició 62 en català i Anagrama en castellà. Obra de teatre curta sobre com ens col·loquem en relació amb l'èxit i el fracàs.
2: Ah, que interessant!
1: Increïble, això. Ha sortit ara,
0: És que cada vegada que parleu d'amor me'n recordo del Tomàs, avui.
2: Què li ha passat?
0: Que feia una gestió de producció.
2: Que... Mira, la redacció de l'Entrellat té una obra de teatre.
1: Ok.
2: Estava parlant amb una responsable de premsa d'una...
0: No diguis d'on.
2: No, home, no.
0: Doncs sí.
2: Però d'una institució important de Catalunya.
0: Oficial.
2: D'acord? Oficial. I el Tomàs és una persona catalamins, és un amor de persona.
1: Sí. Dono fe.
2: Llavors, de seguida l'estimes, el Tomàs, tant... que la persona de premsa estava parlant amb ell i li diu, mira, no et podré dir qui us podrà atendre fins l'hora de l'entrevista.
1: Vale.
2: En aquell moment us diré qui tindreu. I el Tomàs, fantàstic, no pateixis per això, i salta la persona de premsa i li diu, t'estimo.
1: No!
2: I continua parlant de detalls de l'entrevista.
1: Uau!
2: El Tomàs s'ha quedat...
0: I hem pensat que el Tomàs hauria d'haver dit jo més.
1: Sí.
2: Pensa tu, no jo, no tu. No.
1: Uau, t'estimo,
0: Això per una escena d'una obra estaria genial, no?
1: Bueno, les coses més costumistes, tet a tet, no? Tu i jo parlant...
0: T'estimo, doncs molt bé, a les 4 truquem. Perfecte.
1: Uau, increïble.
2: Escolta, que hem d'anar a veure el teatre, que de moment la funció del Tomàs encara no la tenim en cartellera.
1: Totalment. Llavors, si us sembla bé, farem dues coses. Parlem del que queda una miqueta per veure abans que es tanqui tot aquests últims dies.
2: Vinga, perfecte.
1: I després anunciem una miqueta les coses de la tardor.
2: Correcte. Fantàstic.
1: Doncs som-hi.
2: Després de 10 minuts de secció està bé que ens expliquis alguna cosa.
1: Va, doncs som-hi. Comencem amb el TNC, amb una proposta de teatre documental.
2: Ah, sí, boníssim.
1: Que posa sobre la taula la gran pregunta del nostre temps, que és per què és tan difícil educar avui. No és una classe magistral, són un grup de mestres reals que pugen a l'escenari i expliquen el que no es pot explicar en una reunió de claustre.
3: On hem de posar les energies a l'escola? És veritat que els infants han canviat?
4: Si tens sort d'anar a l'educació. I l'educació avui en dia és un art? Qui pot ser mestre?
3: quina part de l'educació depèn de les famílies, quina de l'escola i quina de la societat. Internet educa.
4: Les xarxes educen?
1: Moltes preguntes, amb algunes respostes, també us he de dir. Tot això amb una obra que es diu Nascuts Lliures, això està... Nascuts Lliures, perdoneu, està a la Sala Petita del Teatre Nacional del dia 9 al dia 19 de juliol i és teatre documental. Això ho fan el Carles Fernández Guiua i l'Eugenio Schwarzer, que són unes persones superavesades a fer teatre documental. Han fet espectacles boníssims, però boníssims, com són Nàdia, Clàudia o Rafael, parlant de diferents casuístiques politico-socials. Normalment acostumen a treballar amb una persona davant de l'escenari que explica la seva història de vida. Tot això és jugar una miqueta amb la realitat i la ficció, amb una forma de teatre que també es diu verbatim, a vegades, que és això que parteix a vegades de textos reals o documentacions reals, però... escenificant-ho amb certa gracieta perquè, diguem-ne, aquella persona estigui ocupada fent altres coses i la part de documental doncs vagi per una altra manera. No us imagineu, diguem-ne, com els que seria un documental a la tele, gent asseguda que us explica coses, sinó gent fent coses o interpretant, diguem-ne, però explicant-vos una història real. Això ho feien normalment amb persones reals que han viscut doncs, una experiència, per exemple, d'un trànsit sexual o una persona que va ser una supervivent de la dictadura xilena. Doncs aquí el que fan per primera vegada és obrir-se a un col·lectiu que són mestres i professionals de l'educació que pugen a escena amb les seves pròpies paraules i amb les seves pors i també amb totes les preguntes que tenen.
0: I els actors són mestres de veritat?
1: Són mestres de veritat, tots. Ells sempre treballen amb això, I amb diferents preguntes, però amb una pregunta central, amb un punt central, diguem-ne, que és com educar en un món saturat d'intel·ligència artificial i de xarxes socials. Perquè es pot abordar, diguem-ne, des de molts llocs, però parlen de com ho fem quan la noció d'igualtat d'oportunitats, diguem-ne, fa aigües per tot arreu, perquè aquí tots som molt guais i aquí creiem en de boqueta, diguem-ne, en l'educació inclusiva i en l'igualtat d'oportunitats i en tot plegat, però a l'hora de la veritat vosaltres
0: falten
1: que més...
0: mitjans.
1: Sí, exacte, i que esteu més a prop, diguem-ne, de les realitats escolars, ja veieu que no és així sovint. Això al final, però, és un cant escènic a la transformació i el creixement que combina, diguem-ne, aquesta cosa escènica amb audiovisuals, perquè som penya experta també en viatjar, diguem-ne, a través de les audiovisuals. Jo us recomano moltíssim, venen, no diré cada festival grec, però totes aquestes tres que acabo de dir han estat al festival grec i ara repeteixen i és com una nota segura per anar-hi. No us espereu, diguem-ne, res estrany, no us penseu que estic parlant d'alguna mica indi o diferent, no, és tot molt, molt comercial, diguem-ne, molt per tots els públics, però amb aquest punt de teatre document on el que veureu és superreal.
0: Interessantíssim.
2: M'encanta.
0: I de tanta actualitat, oi? Bé, més coses.
1: Doncs, escolteu, canvio una mica, però mateix registre parlo de temes educatius perquè us porto una obra que connecta directament amb aquesta temàtica, però gira una mica gira cap a la comèdia i cap al debat, també. S'estrena l'espectacle Primera Llei de Newton a la Via Roel, que et fa estar una hora i mitja discutint si un alumne mereix aprovar o no i que fa sortir el públic de la sala dividit.
5: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
6: Jo no mesuro res. Som un equip, no?
5: Ara hem de dir complex. No és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
1: Seguim parlant, com veieu, una mica de lo mateix, Vull dir, estàvem aquí escoltant també diferents opinions dels actors i actrius que interpreten aquesta Primera Llei de Newton. Escoltàvem la Rosa Gàmiz, l'Anna Segun, el Dafnis Balduz o la Lua Amat, amb una obra de teatre que es diu Primera Llei de Newton, de Leo Manzanares, que és una dramaturga que està superconnectada amb el que és la realitat social en general. Era l'autora, per exemple, d'un supergran èxit que es deia Lo Nuestro, que va estar a la Flyhard, va estar al Texas i va fer gira per tot Catalunya. I aquí en el text parteix d'una premissa també molt interessant, que és un institut d'alta complexitat que està premiat pel seu projecte educatiu supertop, descobreix que un alumne ha copiat sistemàticament. Aleshores, la mare arriba per demanar el títol, per una banda, i una periodista arriba per l'altra per cobrir l'èxit d'aquest centre, no? Perquè li expliqui una miqueta les bondats de tot això. I tot coincideix amb un claustre final. I d'alguna manera... el que tracta és parlar d'aquesta escala social, de si el sistema educatiu i les persones que el formen tenen com prou força per canviar la inèrcia o no del que es viu. Parla també de que tothom copia i tothom fa, però si a tu t'han tocat menys galons a la vida, no? Si tu parteixes d'un lloc més baix, doncs se't penalitza més que si parteixes d'un altre lloc. I tot amb una cosa molt divertida, molt àgil, amb un repartiment ampli, vull dir, hi ha com 6-7 persones del de l'escenari, i surts d'allà amb molt de debat. O sigui, surts acabes parlant una miqueta del que hi ha, perquè connecta molt amb el realisme, i et col·loca tu una posició una miqueta també de dubte, de dir, jo què faria? O com ho encararia, això? No. I també quin dret tinc o no com a mare per reclamar certes coses o no. És també una obra forta, eh? També sembla, no sé si arran de les vagues o de tot aquest tema que hem tingut, diguem-ne, tots aquests mesos, si, no sé què va ser primer, no? Si els textos acompanyen tota la realitat social que hem tingut, o és la realitat social que s'emotia... Però sí, molt, molt interessant.
2: M'encantaria un col·loqui de nascuts lliures en primera llei de Newton.
0: Oh,
1: seria molt fort, això.
2: Sí, seria boníssim.
1: Abans us parlava d'obra comercial, diguem-ne, l'altre. Això encara és més comercial, eh? Vull dir que si voleu anar una miqueta sobre segur, aneu a veure primera llei de Newton sense cap mena de dubte. Això està fins al 2 d'agost, i deixeu-me fer un apunt. He parlat de l'Eu Manzanares referint-me a lo nuestro, però recordem també que l'Eu Manzanares és també l'autora de l'obra Per amor, que vam tenir aquí una de les seves actrius, la Laura Riera, exacte, en vam parlar amb ella. Sí.
0: Ah, i per si no pensàvem prou, en l'educació i en la criança, doncs aquí ho tenim, eh?
1: Fort,
0: també un parell de propostes, a veure què pensa cadascú d'això.
2: Una pregunta, això de la primera llei de Newton s'acaba el 2 d'agost i no tornen després a la tardor, ni res de res?
1: Jo no sé si està anunciat o no, ara ho hauria de buscar... Jo tinc informacions que em diuen que si us ho perdeu ara tampoc passaria res.
2: D'acord.
0: Ah, bé.
1: Aleshores, deixem-ho així perquè no em vull ara posar...
0: Però hi hem d'anar quan abans millor.
1: Potser sí.
2: Això sempre, això sempre.
1: Sí. Jo us ho dic una mica així, vale?
2: Fantàstic.
0: Informació de primera mà d'Albert Martí. Repassem més la cartellera.
1: Va, ara faig un salt estilístic important. Al Romea hi ha una peça que s'ha convertit en un esdeveniment teatral de l'estiu. Literalment tothom en parla, perquè jo crec que la gent no s'ho acaba d'esperar tant, i ara tothom n'està parlant. Hi ha un boca a orella molt heavy amb aquesta obra. Una sola actriu, tots els personatges d'Oscar Wilde, un quintet de corda en directe, i la pregunta de si la bellesa pot ser una mena de monstruositat. I sona així.
7: Queia en un nom, Romeu.

0: Què? Què us sembla?
1: Àngels Guanyalón.
0: És que clar...
2: M'han dit que és bestial el que
0: fa. Clar, és impressionant el múscul i la forma en el que està l'Àngels, és increïble. Sí. No és que em sorprengui, diguem-ne, però és que no fa res malament, aquesta dona. Ja. Vull dir, venia... Jo la recordo amb l'alegria que passa amb Dagó i Dagó, farà un any o així, amb una força també increïble, amb una veu i amb una presència escènica, que aquí encara continua i multiplica per dos. Superben acompanyada, diguem-ne, per una música original del Jordi Cornudella que també m'agrada molt. Estem parlant, que encara no ho he dit, del retrat de Dorian Gray, que està també al Romea fins al 2 d'agost, amb aquest personatge de la Guanyalón, que es posa primer en la pell d'Oscar Wilde per defensar la novel·la dels atacs, diguem-ne, que ha rebut, no? Dels atacs de la crítica victoriana de l'època, i després es posa en la pell de tots els personatges de Dorian, de Lord Henry, de Basil, de Sibyl i d'això, dels diferents personatges que van sortint en aquests 90 minuts. Tot això en una mena de monòleg de moltes veus, amb aquesta música de cambra en directe, amb tres veus, les del Jordi Vidal, el Pau Oliver i el Pol Blancafort, i amb una adaptació del Marc Rossich, que és qui ha adaptat també a aquesta òpera de Tres Rals que ha inaugurat el Festival Grec, que ara tornarà al Teatre Lliure pel seu 50 aniversari, que el que ha fet ha sigut agafar i posar-li una finezza, una elegància brutal. Una anècdota. Estaven fa uns dies... Recordeu que va haver-hi una caiguda generalitzada de corrent a Barcelona, Hospitalet Cornellà, farà una setmana, més o menys. Doncs ells estaven fent funció. Estaven fent funció en prèvia, se'n van els llums, van haver d'aturar i no van poder recuperar, perquè a més els sistemes s'han de resetejar i tot plegat, però... el públic va posar llums amb la llanterna i van fer una cançó a capella per acabar i fer una miqueta de tancament. Pell de gallina.
1: Corre
0: algun vídeo a xarxes, que és preciós.
1: Quin detall.
0: També un apunt pels que no sàpiguen una miqueta del que va, no? Estem parlant d'aquest Dorian Gray, un jove que se n'enveja del seu propi retrat i fa aquest pacte amb el diable, aquesta història clàssica, que sempre per conservar l'eterna joventut, i veiem com baixa una miqueta als inferns aquest personatge, amb una obra que també ressona en temàtiques d'individualisme, de narcisisme, però que s'adapta més també molt bé als nostres dies, a com interpel·lar una miqueta en aquest món una miqueta individualista i també una miqueta obsessionat que tenim avui dia, no? És una gran, gran obra. Vull dir, això jo crec sincerament...
1: No, i tothom en parla, tothom diu que la feina de la Guanyalons és impressionant.
0: Tothom en parla, queden relatives poques entrades i això, i està sent...
3: Però
0: una...
3: en queden, eh?
0: En queden, sí. En queden. I per cert, deixeu-me també fer un apunt ara parlant de... Perquè estava dient això i m'estava ressonant, no? Un tour de force, una sola actriu i tot plegat. I estic pensant, perquè just avui he rebut com l'avís, ara mateix teniu un cartell Una noche sin luna, de Juan Diego Botto.
1: També m'han parlat una barra.
3: Que no queda cap entrada.
0: Aquí és on vinc jo, estimada meva. Aquí és on vinc jo.
3: És que la Lisenda Roca diu que és el millor, i la Gemma Nierga m'han dit que és de les millors coses que han vist en els últims anys.
0: És el millor que he vist a la vida. Així us ho dic.
1: Què dius?
0: Aleshores, però jo no vinc a fer-vos dentetes. Jo vinc a dir-vos que s'acaben d'alliberar 25 entrades per funció.
3: Què?
0: Des d'avui fins al final, al pis número 1 del Tívoli, diguem-ne. S'han alliberat 25 entrades per funció, avui. I amb això...
1: Es diu Una noche sin luna?
0: Una noche sin luna. Això està al Teatre Tívoli, al web de Grup Balanyà. S'han alliberat 25 entrades amb visibilitat reduïda. Diuen que algunes escenes no es veuen bé, i crec, no vull fer gaire spoiler, però que en algun moment donat el Juan Diego baixa a platea, i crec que és aquí on no es veu, perquè per la resta és una obra canònica, tot plegat. És un homenatge a Lorca.
3: I per quins dies s'han alliberat?
0: En general, per tots, vull dir, des de... Crec que aquesta setmana comença demà dimecres fins al final. Si aneu directament al primer pis, perquè us sortirà que el platea també hi ha, però a platea només estan alliberades, o sigui, només queden entrades per persones amb mobilitat reduïda. Però si les busqueu directament al primer pis, ja veureu que diu, crec que diu Palc o alguna cosa així. Allà, mira, la Samantha ho està buscant ara. Sí, veus allà que diu primer pis?
3: Ja està.
0: Hi ha 25 entrades alliberades allà.
1: Ai, vale?
0: Per cada sessió.
3: Només en queden 4 ara, d'aquestes 25.
0: Depenent de per quin dia.
1: visibilitat parcial en moments puntuals de l'hora.
0: Això ja mateix.
3: Sí, això t'avisa.
0: Mateix. Però creieu-me que val molt la pena.
3: M'acabes de donar una alegria, Albert Martí, perquè era com, com pot ser que se m'hagi passat.
1: Jo crec que el seguiré on vagi.
0: Doncs no, no.
1: Que no em van però bé les dates.
0: Jo crec, sincerament, que jo pensava que ja no ho anava a fer, perquè això havia rodat molt, aquesta producció de Barco Pirat en direcció del Sergio Peris Mencheta. Això ja havia rodat molt, i jo pensava que no tornaria aquí, però estic veient que sí. També corre la brama.
3: Fins quin dia està?
1: El 26 de juliol.
0: També corria la brama que a les 3 de la tarda de cada dia s'alliberen algunes entrades de protocol o coses
1: dia,
0: que no,
1: eh?
0: Però jo crec que això és jugar-se la massa.
3: Clar.
0: Si les agafeu ara...
1: Això és fer el que tu deies al principi, anar allà a la taquilla i parlar molt educadament i amb molt carinyo a la persona, a veure si algú no ha aparegut.
0: Amb la petita diferència que igual esteu tu i 100 més. Aquí. Sí, això ja és més problemàtic. Jo, sincerament, agafaria unes entrades d'aquestes del palc.
3: De fet, mira, em van explicar... d'aquestes coses que ens expliquen, que no preguntem si es poden explicar, però mira, una vegada es comença la frase, les acaba, estimada, que des de Balanyà li van proposar al Juan Diego Botto allargar un dia la setmana i dir, en lloc de començar les funcions dimecres, per què no comencem dimarts? És una funció que requereix tant del Juan Diego Botto que va dir, és que acabo tan esgotat que no em veig capacitat de fer un dia més.
1: Mare
3: o sigui,
1: meva.
3: Aquí estem en el meu límit.
0: Deixeu-me fer-vos entetes perquè jo la vam programar quan jo treballava al Teatre Atrium de Viladecans i després vaig fer un col·loqui postfunció amb ell, però si es van apagar els llums va sortir i just abans entre el col·loqui això el vaig poder abraçar. Ja està, jo ja em puc morir. Ja està.
3: El millor que has vist a la teva vida, eh?
0: Sense cap mena de dubte ni diferència.
3: Tomàs, ara agafem entrades.
0: Tant t'ho prometo, Samantha. Sí, no em miris així, t'ho prometo. T'ho prometo, que és increïble.
1: Sí, vull anar, ja
0: és un homenatge a l'Orca.
1: Però jo vull veure tot, no? Vull la visió aquesta parcial.
0: Sí. Jo crec, sincerament, que crec que s'estan curant en salut. Crec que és perquè en un parell de moments baixa... jo ara estic posant una miqueta aquí, m'estic tirant a la piscina, eh? Però crec que baixa en algun moment a l'escenari i potser des d'allà a dalt no podríeu veure el que faria a platea. Crec, perquè per la resta, crec recordar que és una escenografia, entre cometes, però normal, diguem-ne, allà a vista, eh? Vull dir que no té més. Però bueno...
3: Ai, quina emoció! Doncs m'has donat l'alegria de la setmana, diria jo. Que bé.
0: Mare meva. Va, continuem amb...
1: Amb humor?
0: Amb humor. Amb una reposició que té molt més fons del que sembla. A Sala Flyger trobeu un cel obert d'un pis de Sants, una veïna desapareguda, un podcaster de true crime, obsessionat i trucs de màgia que realment no t'esperes, amb una de les propostes per mi més originals de la temporada que ara torna.
4: Llum de la cuina. L'Àgata i l'Enric discuteixen. Aquesta va ser l'última vegada que vaig sentir la veu de la senyora Àgata.
5: Que resol qualsevol casa d'escala, superheroi en banda.
6: Soc un investigador.
0: A veure, això és una comèdia molt divertida, però molt divertida, que barreja misteri, ciència-ficció suau i, vull dir, no per molt entesos, eh? I una crítica generacional als millennials que esperàvem, em poso aquí en primera persona, un futur diferent, no? Tot allò que ens han promès. L'obra té aquesta premissa que us explicava ara, però és que passa una cosa que és molt divertida, que és que la Sala Flyger, que són 40 butaques,
3: és increïble,
0: que és
3: la
0: molt
3: Flyer
0: petita, que és increïble, passen trucs de màgia, hi ha trucs de màgia en directe, allà davant teu, integrats dins de l'obra.

0: Ahir us ho deixo.
1: Ah, bona, molt bé. Ho hem d'aprofitar. I més enllà de l'estiu, què s'intueix per la temporada vinent?
0: Doncs escolteu, us poso uns avançaments que a mi m'entusiasmen. El Festival Temporada Alta, que comença a l'octubre a Girona i Salt i altres poblacions de les comarques gironines, hi ha Living and Living, que això és, seria com viure i marxar, diguem-ne, en anglès, que és una proposta internacional que porta la companyia La Veronal, que explora el pes emocional de marxar i quedar-se amb la immigració vista des de dins. Amb la Veronal, que els hem seguit molts, els veu veure amb La Mort i la Primavera, al Teatre Nacional, tornen amb aquest nou espectacle, que és un primer capítol d'una trilogia de la vida que li estan dient, que és un cicle de creacions que exploren això com un territori en transformació constant. Una miqueta com quan dèiem aquí que s'ha de veure Pippin Tong sí o sí, almenys una vegada a la vida, doncs la Veronal, tres quarts del mateix, una companyia dirigida pel Marcos Morau, que és una persona que ha sigut ara recentment Premi Nacional. És una de les companyies de dansa teatre amb més projecció. Van inaugurar l'any passat el Festival d'Avinyó per la Porta Gran i han estat a molts teatres europeus i en festivals de referència mundial. No us puc dir gaire més, bàsicament perquè encara no han anunciat més. Jo és bàsicament perquè compreu les entrades una miqueta a cegues i aneu directament al Temporada Alta, que s'estrenarà allà.
2: La Veronal no falla.
1: Efectivament.
0: Tal qual.
1: I a Barcelona en Lliure celebra el 50 aniversari.
0: Exacte, i a banda d'obrir amb l'òpera de Tres Rals, que s'ha fet ara, no?, aquests últims, en aquesta estrena del Grec, vull dir-vos que torna L'herència, que és l'obra aquesta de Matthew López, que hi ha L'herència 1 i L'herència 2, que ens va deixar sense alè fa dues temporades i es van dur tots els premis possibles.
1: Ah, i tornarà.
0: I tornarà. És un retrat d'una generació de joves gais a la Nova York del primer mandat de Trump.
3: De què va la teva història?
4: De mi. Dels meus amics. Dels homes que he estimat i dels que he perdut.
5: Doncs jo sóc en Toby Michael Darling.
3: Et vas? Uf!
0: És un espectacle colpidor.
2: I llarguíssim.
0: I llarguíssim, dura com unes 3 hores. Són com 3 actes, 2 pauses en cada obra, perquè són 2 obres, Herència 1, Herència 2, diguem-ne, que, per cert, això es farà el novembre, del 14 de novembre al 13 de desembre, es pot veure també el mateix dia, eh? Si voleu, els dissabtes, els dies que siguin dissabte, es pot veure a les 4 de la tarda i a les 8 del vespre les 2 obres seguides. O també podeu anar, diguem-ne, en dies diferents, si no voleu fotre-us aquesta marató, aquest tute. Si voleu fer-vos aquest tute, per cert, hi ha un pack que per 40 euros ho veieu tot al mateix dia. Jo crec que faré això, vull dir que repetiré i faré això.
2: Doncs t'hi acompanyaré.
0: Doncs escolta, em sembla meravellós, tracte fet. És això, una generació de joves gais a la Nova York d'aquest primer mandat de Trump, i com cert llegat emocional i polític es trasllada una miqueta entre generacions, entre les que van patir, diguem-ne, prèviament, tota, diguem-ne, la pressió i tot, diguem-ne, el que venia de la sida de finals dels anys 80 i tot plegat als nostres dies. Amb un text, per cert, increïble, que també està editat per Coma Negra i El Lliure, amb una col·lecció que es diu Llum de Guàrdia, que també és preciós.
2: Repetiran els mateixos actors?
0: Repeteixen tots els actors menys un, però en escena trobeu el Dafnis Balduz, el Carlos Cuevas, l'Albert Salazar, el Marc Soler, el Carles Martínez, que això és molt fort, que de 14 intèrprets, diguem-ne, només una persona hagi hagut de canviar.
1: Clar.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. I a la Beckett, que és la meva, eh?
0: Buf.
1: La del barri.
0: A la Beckett, la escolta, Samantha, vaig cap aquí, torna Gola. Un espectacle del Pau Matas i l'Oriol Pla, que va passar pel TNC per Temporada Alta, i és una peça sobre el desig de consumir-ho tot. O sigui, és la gola, la gula en castellà, en el sentit més ampli. Amb aquestes reminiscències, diguem-ne, del clown i d'aquesta cosa una miqueta fosca i apagada, amb l'Oriol Pla, acompanyat del Pau Matas, menjant-s'ho tot. Jo només us dic que té, per mi, els 15 primers minuts més bèsties que he vist mai en un teatre. Sí, una cosa bastant increïble. Oriol Pla sol en escena fent
2: me n'havies parlat molt bé quan jo feia un horari que no em permetia allargar més enllà de les 7 de la tarda.
1: Doncs mira.
2: Llavors és una gran oportunitat per veure aquest Gola, perquè em vaig quedar amb les ganes.
0: Doncs això estarà increïble, del 21 d'octubre al 15 de novembre, encara hi ha moltes entrades a la venda, i no us explico gaire res, és l'Oriol Pla fent certa autoficció, però també evidentment ficció normal, diguem-ne, parlant d'una persona sobrepassada que comença demanant perdó i mirant el públic, intentant acaparant-ho tot, intentant existir tota l'estona, tot molt intensament, fins que peta una miqueta i ja està.

0: no us dic res.
1: Que Oriol Pla és una de les millors coses que ens ha passat,
0: És molt bèstia, és molt bèstia, però de veritat, vull dir, sempre dic, jo si m'incentiu, si a mi agaféssiu tots els talls de, amb els que jo he parlat d'Oriol Pla, estaria tota l'estona dient, és que és molt bèstia, és molt bèstia, però és que és veritat, o sigui, cada vegada fa una espècie de més gran encara, sabeu? Com el circ, allò de més i més i més, doncs a Gola se supera molt, se'n va anar a Madrid, ho va petar, i ara això, se la ve aquest Sala de Baix, 21 d'octubre, 15 de novembre.
1: Quina temporada tan fascinant ens espera a partir del setembre.
0: No, no, molt heavy, molt, molt heavy.
2: Certament.
1: Amb què acabem?
0: Buf, buf, buf. Què? Amb un musical que va ser banda sonora d'una generació, i quan dic una generació, vull dir la meva.

0: Tot el meu món torna a girar. Una cançó que sona a la ràdio. Bueno, jo...
1: Albert en directe a l'entrellat. D'on ha sortit? Quina meravella.
0: La vida ja fora ens espera. I els coros aquí eren increïbles.
2: Però una cosa, el musical que ens quedarem sense temps.
0: Perdó, cop de rock. Cop de rock torna al Teatre Coliseum. Aquest espectacle de Degó i de Gom l'han agafat una penya superguai d'Osona, l'han muntat, l'han tornat a crear amb el vestit blau de Degó i de Gom i deixant-los l'escenografia la gent de la Barca, perdoneu, d'Osona, i tornen a posar això. És el musical del rock català dels 90 i dels 2000, allà davant, amb una història d'amor a la Costa Brava, entre una gent de la Costa Brava i unes noies de Terres de l'Ebre que es troben, i tot això ho altera tot, amb totes les cançons de la meva infància, de Sopa de Cabra, dels Pets, de l'Axe amb Busto, de Gossos, de Sang Traït. Increïble. Aneu-hi, 3 dies al setembre, a partir del 3 de setembre.
1: Com m'agrada la passió de l'Albert Martí.
2: És que és una meravella.
1: Albert, ha estat un gust estar amb tu aquesta temporada.
0: Jo, igualment.
2: Escolta una cosa, una bona funció com acaba?
0: Una bona funció
2: amb aplaudiments.
0: Amb aplaudiments.
2: Un aplaudiment per Albert Martí.
1: Sí, senyor. Albert, moltíssimes gràcies per tota la teva generositat aquesta temporada. Bon estiu.
0: Bon estiu.
1: Cuida't. T'estimem. Ara notícies.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Comencem mirant el barri del Putxet de Barcelona, on s'ha detectat un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària que afecta un pati interior i un petit magatzem. Els bombers de Barcelona han desallotjat 8 finques per les obres de la línia 9 del metro. Anem fins allà. Cristina Martín, bona tarda.
5: Bona tarda. Uns 93 pisos s'han vist afectats pel forat que s'ha detectat aquest matí a una pizzeria del carrer Rubinstein. Els veïns hauran d'esperar com a mínim fins demà per tornar a casa mentre s'acaba d'omplir amb formigó aquest forat. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
6: En aquests moments hi ha una reunió amb més d'un centenar de persones a les quals s'està explicant els detalls i se'ls està dient, com ha avançat ara la consellera, doncs que com a mínim aquesta nit hauran de dormir fora de casa.
5: En un principi, per precaució, s'han desallotjat blocs dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid, però s'han acabat afegint finques del carrer Sant Gervasi de Cassoles. El govern ho ha vinculat amb les obres que s'estan fent per construir la línia 9 del metro, apuntant a un possible moviment de terra després que la tuneladora hagi passat per aquesta zona.
3: Gràcies, Cristina. També estem molt pendents d'aquest tercer dia d'onada de calor que deixa temperatures extremes a Catalunya. Avui s'han superat els 43 graus a les Terres de l'Ebre i al Priorat. Vinebre ha registrat la màxima del país amb 43,7 graus, una de les temperatures més altes mai mesurades en un mes de juliol a Catalunya. La calor també dispara el risc d'incendi. Catalunya viu avui una nova jornada marcada per la simultaneïtat de focs forestals. Rosa Quitllet, bona tarda.
7: Bona tarda. Tarda setmanat, l'incendi continua actiu, va carenant turons i llançant focus secundaris. Es manté un dispositiu amb 68 mitjans entre terrestres i aeris. Fins ara s'han cremat unes 150 hectàrees. L'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat a la Conca de Barberà ja està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments al petit nucli de Segura. El foc afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la Segarra, d'altra banda, s'ha reduït el confinament per l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Ja només estan afectades pel confinament 4 masies disseminades del flanc esquerre del foc. I, finalment, l'incendi de Martorell ja està controlat. Un foc que ha cremat vegetació de ribera i canyes a banda i banda de les vies del tren, a tocar del riu Anoia i una zona de barraques. Es mantenen, però, 14 dotacions.
3: Gràcies, Rosa. I de darrera hora de l'àmbit judicial, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat que se suspengui la inspecció fiscal que Hisenda li ha obert després de la seva imputació. La petició també afecta la seva dona, Maria Sonsoles Espinosa. La defensa considera que no té sentit mantenir una inspecció tributària mentre hi ha una investigació penal oberta pels mateixos fets. Per això reclama que el procediment s'anul·li o quedi suspès fins que la justícia resolgui el cas. En esports, la quarta etapa del Tour de França ha deixat canvi de líder i protagonisme espanyol. El danès Mats Pedersen s'ha imposat amb autoritat a l'arribada a Foix després d'una escapada que ha marcat tota la jornada. El noruec Thorstein Traen, un dels fugats, és el nou líder de la classificació general i va estirar a partir d'ara el mallot groc. Dos ciclistes del Movistar han estat entre els grans protagonistes del dia. Raúl García Pierna ha acabat tercer a l'etapa després de lluitar pel triomf fins als darrers metres, mentre que Pablo Castrillo també ha format part de l'escapada i ha buscat sorprendre amb diversos atacs. Ara sí, moment per interessar-nos per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i la GIB-6612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro. També per incendi només és permès el pas als veïns a dues vies, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GIB-6703 entre Quart i Madremanya. La BB-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, l'autopista a P7 i a l'antítot i aturades entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en sentit nord per un accident i entre Santa Perpètua de Mogoda fins a arribar a Barberà en sentit sud. A l'AP7 a més hi ha intensitat a Biure en sentit nord per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B30 hi ha retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. La C17 va carregada de Parets a Mollet en sentit sud. La Pota Nord, a la B20 i a Cua a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat en sentit Lleida, de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. Dins d'aquest tram hi ha un vehicle avariat a Pedralbes que talla un carril i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca, Poble Nou i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
9: No sé si Lola és León.
10: Hola, bon dia, bon dia.
9: Bon dia, senyoreta.
10: Bon dia, Catalunya.
9: Josep Maria Mainà.
11: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
12: Molt bon dia,
9: Pantón Muñoz.
12: Molt bon dia.
9: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
12: Sí.
9: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
10: Emociona, això.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
9: Per què sopa de cabra, Gerard?
13: La cabra és un animal molt potent.
9: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
14: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
15: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
16: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.

0: Tercera hora de l'entrellat, 6 i 7 minuts de la tarda. Víctor Botini, com estàs? Benvingut.
1: Bona tarda.
0: Una sessió extra
1: de dimarts, Samantha.
0: Sí. Home, que és bé. Que la realitat ho mereix, la veritat. Sí. Perquè, clar, és que en els últims mesos hem parlat de la regularització extraordinària de persones estrangeres, saben vostès, que és un procés que ha impulsat el govern espanyol, ha ocupat planes i planes dels mitjans de comunicació, i va acabar el 30 de juny.
2: Sí, només a Catalunya es calcula que les sol·licituds arribaran a prop de les 200.000 persones, molt per sobre de les previsions inicials. Aquest gran volum de demanda ha provocat una forta pressió sobre l'administració, especialment en els tràmits posteriors per obtenir la targeta d'identitat d'estranger, la coneguda com a TIE.
0: Clar, i avui Víctor Botini no ha vingut sol, sinó que ha vingut acompanyat de Sergi Baró. Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Que és el codirector de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Gràcies per venir, eh?
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Es va tancar el dia 30 de juny, com dèiem, aquest termini per presentar les sol·licituds de regularització extraordinàries. Imaginem, no? I a més ho hem explicat, que els darrers mesos han estat d'una activitat frenètica pels professionals, oi que sí? Quin balanç en fan d'aquest procés, de tots aquests mesos?
3: A veure, doncs vam arrencar amb molts dubtes, sobretot tècnics, dubtes de procediment, però mica en mica és cert que es va anar resolent i hem acabat normalment presentant. Uh-huh. A l'inici hi havia dubtes, sobretot amb l'informe d'integració. Val? Inicialment no sabíem ni com es demanava, ni exactament...
0: Informe d'integració.
3: Sí, de vulnerabilitat.
0: D'acord.
3: Val? Les entitats que l'havien d'emetre no sabien tampoc els criteris que havien de tenir en compte per emetre'l, però bé, van anar passant els dies i tot es va normalitzar, es va anar aclarint, i és cert que hem acabat presentant amb total normalitat. Més enllà dels problemes que dona la plataforma Mercurio, que és la plataforma que...
0: Problemes informàtics.
3: Problemes informàtics, però els que ja estem...
4: Et sona, no? Et sona.
0: No, no som els únics, doncs.
3: Però els que ja estem, els professionals que ens dediquem a l'estrangeria, ja estem totalment habituats i no és res estrany.
2: Bé. Des d'un procés, des d'un inici d'aquest procés ja es parlava que s'esperava un volum molt important de persones, però que les xifres finals han superat les expectatives. T'ha sorprès?
3: No, no m'ha sorprès. És a dir, sí, és cert, inicialment el govern va parlar a tot l'estat de 500.000 sol·licituds. Ja en aquell moment, sindicats policials parlaven d'1.500.000 i al final hem estat vora el 1.200.000. Per tant, no... Sorprendre no sorprèn.
0: I és cert que hi havia persones que sí que complien els requisits, però que van decidir no presentar la sol·licitud?
3: No, això no ho crec pas.
0: No, eh?
3: No, no ho crec pas. Al contrari, gent que no ha complert els requisits i que ha presentat igualment.
0: O sigui, a la inversa.
3: Això segur, això seguríssim. Val? Perquè jo en el meu despatx professional venien clients, li deies, no, no compleixes els requisits... Habitualment, doncs, perquè no pots acreditar que estaves a Espanya abans de l'1 de gener,
0: ja.
3: 5 mesos anteriors a la sol·licitud, no, presenta igualment.
0: Bueno, i però ho fan?
1: Això sí que és habitual. Pot haver-hi gent cansada de tot aquest embolic, de tota aquesta problemàtica, de dir, hòstia, no presento.
3: No, no ho crec, no ho crec pas. És una oportunitat prou important pels estrangers, com que... El que dic, tot el contrari. Es vulguin aferrar encara que no puguin acreditar, per exemple, documentalment els requisits.
0: I quins requisits eren els que habitualment, en els casos que t'has trobat, que no complien els requisits?
3: Sobretot de permanència.
0: Ja.
3: És a dir, perquè el primer requisit era estar a Espanya abans de l'1 de gener del 26 i estar ininterrompudament a Espanya els 5 mesos anteriors a la data de presentació.
0: Bé.
3: Després hi havia requisits addicionals que anaven relacionats amb o bé tindre una oferta de feina o haver treballat en algun moment a Espanya en situació irregular perquè va perdre els papers per algun motiu, el famós informe de vulnerabilitat, o bé unitats familiars amb menors o ascendents.
0: És que del que no hem parlat del més d'un milió de migrants que han pogut regularitzar la seva situació, però no hem parlat dels que no han pogut regularitzar.
3: Jo crec que s'ha fet bastant net amb
0: sí?
3: la... Sí, jo crec que sí.
0: Però dius que hi havia gent que no complia els requisits, deu ser una mínima part.
3: Són gent que ha arribat més enllà
0: però
3: de l'1 de gener.
0: Això vull dir, això vaig.
3: Bé,
0: que hi haurà encara una borsa.
3: Entrant, és que segueixen entrant...
0: Clar, clar, encara hi ha una borsa de gent que no té la situació regularitzada.
3: Certament.
0: Clar, perquè...
3: I a aquests els hi quedarà la via ordinària de regularització, que és l'arrelament, habitualment l'arrelament sociolaboral, però que aquí es requereixen 2 anys de permanència i empadronament
0: a Espanya. Sí. El procés habitual.
3: El procés habitual.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Sí. Estàs cansat?
3: Eh? Ara ja hem descansat.
1: Sí, no?
3: Ja hem carregat piles.
1: Anem a parlar una mica, que els oients sàpiguen els perfils, no? Els perfils aquests estrangers que s'han regularitzat o que han iniciat... Bueno, han presentat la sol·licitud.
3: Exacte. I, en el millor dels casos, tenen una admissió a tràmit.
1: Clar.
3: Que l'admissió a tràmit suposa una autorització de residència i treball provisional.
0: Ja.
3: Però resolucions favorables no me'n consta cap.
1: Cap. Per tant, estem parlant d'aquest període de sol·licitud que s'ha acabat. Anem als perfils d'aquesta gent. Tenim més homes que dones? De quines nacionalitats estem parlant? Estem parlant també de si formen part de la població activa, és a dir, al final també hi ha un desig, jo diria més que un desig, una necessitat,
3: Sergi.
1: De que les empreses, alguns perfils que no troben, doncs aquests estrangers puguin cobrir, no?, aquestes necessitats.
3: Correcte.
1: Que tenen. Fem una mica un perfil d'aquests estrangers que han presentat la sol·licitud.
3: Doncs vinga, pel que fa a gènere, les estadístiques diuen un 62,8% homes...
1: Això a Catalunya, estem parlant?
3: No, estic parlant de Catalunya, exacte. I un 37,2% dones.
1: Si tenim més homes que dones.
3: Exacte. Respecte a les franges d'edat, pues, podem estar parlant que són franges d'edat, per exemple, menors de 0 a 15 anys un 10%, de 16 a 24 anys un 16,9%, de 25 a 34 un 33,8%, de 35 a 40 un 22%, de 45 a 50 un 11%, de 55 a 64 un 4,4% i més de 65 1,7%. Aleshores, el que està clar és que majoritàriament és gent en edat laboral.
1: En edat laboral. I escolta, i pel que fa a nacionalitats, tots podem pensar que els que han presentat major nombre de sol·licituds són els marroquins.
3: Certament, un 18%.
1: Un 18%. I després, què segueixen?
3: Colòmbia, amb un 16,7%, Hondures, amb un 8,1%, Perú, un altre 8,1, Pakistan 6,2, la Índia 5,8 i Venezuela 5,7.
0: I parlem de persones que ja vivien aquí des de feia temps, moltes segurament treballant de manera informal.
3: Habitualment,
0: no?
3: És així.
0: Clar.
3: Sí.
0: Però sí, amb fills segurament escolaritzats, això
3: cert,
0: també, no?
3: Cert, sí.
0: Probablement integrades a la societat.
3: Sí. Integrats en els seus barris, amb fills escolaritzats, fent ús de la sanitat pública...
0: Sí, i heu conegut les seves històries personals? Alguna us ha impactat?
3: No, perquè la realitat és que és amb el que treballem habitualment. És a dir, ara ens trobem en un procés, o hem viscut un procés de regularització, però l'arrelament sociolaboral l'estem vivint constantment.
0: I les situacions personals que us trobeu, quines són?
3: Pues gent que fuig del seu país per raons normalment econòmiques i venen aquí a buscar una oportunitat. No. Bé. És tan senzill com això.
2: La primera etapa d'aquest procés de regularització ha estat, doncs, la presentació d'aquestes sol·licituds. A partir d'ara, quines són les fases que s'han d'anar passant?
3: Doncs vinga. S'han presentat, hem dit, a tot l'Estat vora d'un 1.200.000. Hi han admeses a tràmit unes 500.000, que són les que tenen autorització de residència i treball provisional. Falten per gravar en el sistema informàtic les 700.000 que falten.
0: Uh-huh.
3: I després faltarà la resolució favorable i, finalment, l'expedició de la targeta d'identitat d'estranger a comissaria de policia, que aquesta és una altra història.
0: Què passa aquí? Aquí ve el coll d'ampolla.
2: Sí, perquè per renovar el DNI ja no hi ha hores, és a dir, Teresa, si ens estàs escoltant des de Terrasses i t'ha caducat el DNI, fins al setembre com aviat, no pots començar a trobar cites.
3: Doncs la situació amb la TIE, la targeta d'identitat d'estranger, és pitjor encara. Vale? Portem com un parell de mesos que no hi han cites.
1: Són bones notícies.
3: Bé. Sí, és fantàstic. És fantàstic.
0: És ironia, eh?
3: És ironia.
1: Sí,
3: ironia.
1: Clar.
3: Evidentment.
1: Tots
3: és a dir, ja
1: tots
3: estem
1: som intel·ligents.
3: Ja estem habituats a que no és senzill aconseguir cita, però, insisteixo, portem 2 mesos i encara no tenim les resolucions de la regularització, que ja és pràcticament impossible aconseguir cita. Fins i tot hi ha un mercat negre de venda de cites on s'estan pagant autèntiques barbaritats.
1: Increïble, no? Un mercat il·legal de cites.
3: De cites, sí.
1: A la policia,
3: a la policia.
1: Per aconseguir concretar aquesta part del procés.
3: Sí. La delegació del govern va anunciar dies enrere un pla de xoc a les comissaries de policia, entorns a la tarda, treball fins i tot al cap de setmana els dissabtes, per intentar resoldre això. Però insisteixo, és que el problema el tenim avui sense les resolucions de regularització.
0: Però per entendre-ho, o sigui, et poden haver acceptat la sol·licitud. Tu, a partir d'aquí, has d'anar a fer-te la TIE?
3: No, encara. Ara mateix el que tenen, el millor dels casos, és l'admissió a tràmit.
0: D'acord.
3: Això és una autorització de residència i treball provisional.
0: Bé, i quan necessitaran anar...
3: El dia que rebin la resolució favorable, bé, que veurem quan passarà això, que tampoc ho sabem.
0: Que igual no arriba a temps? Bueno,
3: algun dia o altre arribarà. Sí. Es va anunciar a l'inici del procediment que les resolucions serien en 3 mesos. Això segur que ja no es complirà, perquè s'han desbordat les expectatives, van dimensionar una oficina a Galícia, que és la UTEX, la Unitat de Tramitació d'Expedientes d'Estrangeria, per aquestes 500.000 sol·licituds, doncs si en són vora d'1.200.000, no se'n surten.
0: Bé.
3: Aleshores, fins i tot estan buscant voluntaris...
0: Bé, però aquí aquestes persones ja poden estar treballant de manera regular,
3: perquè tenen
0: aquesta
3: autorització provisional.
0: Bé.
1: Perquè l'autorització aquesta inicial és per un any.
3: Quan tinguin la resolució serà per un any.
1: Per un any. I després què?
3: Si... I després què? Molt bona pregunta, Víctor. Doncs d'aquí un any han de modificar aquesta autorització, que no és renovar normalment, es permetrà renovar sols en casos extraordinaris. Lo normal és modificar a una autorització de residència i treball del règim ordinari d'estrangeria.
0: Però aleshores tornarà a haver-hi aquest volum de feina una altra vegada, si s'han de modificar totes aquestes ordres.
3: És que d'aquí un any estem tots una mica espantats, perquè vindran, per una banda, les modificacions i, a continuació, les reagrupacions familiars. Perquè si el perfil que hem dit és sobretot gent jove i més homes que dones, doncs és previsible que, després d'un any de residència, se'ls obre la possibilitat de reagrupar la família i portar el cònyuge, els fills...
1: Perquè una cosa que ve al cap, que s'ha de consolidar, no?, aquest permís de residència.
3: És això, és modificar. Si han trobat feina, serà senzill. Si en aquest any han tingut la sort de trobar feina, podran modificar sense cap problema. Si no han trobat feina, es preveu una possibilitat de renovar aquesta autorització extraordinària si acrediten que han buscat activament feina, inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat, han fet esforços d'integració, fent cursos...
1: En paral·lel, ara amb el cas, ara que parlem del mercat laboral i de les necessitats de les empreses, hi ha molta economia submergida. Potser tot aquest procés també ajudarà, no?, a que aquesta economia submergida doncs disminueixi i les empreses puguin, d'alguna manera, comptar amb treballadors que estan legalitzats, que estan regularitzats, perquè, com tu deies, quasi bé un 80% estem parlant de gent que forma part de la població activa, no?
3: Sí. Tant de bo sigui així. Tant de bo sigui així, però no hem de perdre de vista que hi ha molt empresari que, si segueix arribant gent en situació irregular, agafarà abans el que està irregular, que no l'ha de donar d'alta a la Seguretat Social perquè no pot...
0: S'arrisca les multes, eh?
3: Òbviament que sí. Però també estem dient que tots aquests que estem regularitzant ja estaven treballant en aquesta situació.
0: Ja. Què creu que hauria de prendre l'administració després d'aquest procés i d'aquesta magnitud?
3: Què és el que hauria de prendre?
0: Sí.
3: Primer, escoltant els professionals, consultar abans de legislar, que en aquest país no succeeix mai. Ens haguéssim estalviat molts, molts problemes.
0: I si consultessin, quines 3 propostes li faria al Ministeri?
3: Quines 3 propostes li faríem al Ministeri? Déu-n'hi-do la pregunta.
0: Doncs tenim un minut.
3: Doncs vinga, ràpid. Que realment s'ordeni la immigració. És a dir, la manera no és regularitzar. Perquè quan tu regularitzes, no estàs cobrint exactament el que necessita el nostre mercat de treball. Sí? Ha entrat una sèrie de gent, s'ha quedat aquí regular, però és el que necessiten realment les empreses? Doncs no ho sabem. És a dir, els que ens dediquem a estrangeria tenim molts problemes quan volem portar gent de manera ordenada. Mm. Quan els volem portar de manera ordenada, tots són traves. Intervé l'Estat, intervé la Generalitat, intervenen els consulats, tot és documentació, capacitació professional de l'estranger. I aquí sí que hi ha una empresa que realment necessita algú. Ja. Si ens limitem a regularitzar, no estem assegurant que realment cobrim el que necessitem.
0: És Sergi Baró, codirector de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Senyor Baró, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Víctor, gràcies, com sempre.
1: Gràcies.
0: T'esperem, en la teva hora i dia.
1: Demà, demà, demà.
2: Demà una altra vegada.
1: Abans veiem.
0: Fins aleshores.
1: Adéu.

0: És que l'Albert Fernández ens demana pas. Com estàs, Albert?
1: Hola, molt bé. Despistat, perquè jo també faig doblete com el Víctor. Sí. Vinc avui, vinc demà, també. I hi ha hagut com uns canvis d'hores. He estat perseguint taxis per Còrsega.
0: Tenim primera part i segona part.
1: Sí.
2: Hem de dir que ens encanta que repetiu, eh?
0: Clar que sí.
1: Vinc amb aquest crucial o casual, el ventilador de novetats i antiguitats que emanen dels multiversos de la música, el cinema, les lletres, el còmic, servit pel vostre aspersor cultural favorit, que és a dir, jo, moi. Vale? Avui mirarem de posar-li síncope sense que ningú es ratlli. I vinc amb 25 pàgines de guió, per tant, no les acabarem avui. Mm-hmm. Les continuarem demà, ens quedem per on ens quedem.
0: Vale?
1: Primer, m'agrada fer aquesta pregunta que us faig a la Samantha i a la Natàlia, una pregunta random sobre les vostres vides.
0: És
1: que tinc diverses, és que fins i tot això... Saps què passa? Que he escrit en dos dies aquest guió. L'he escrit un dia i l'endemà l'he revisitat i l'he ampliat. I fins i tot per la pregunta he tingut 700 idees. Pot ser una pregunta sobre aniversaris o sobre coses analògiques. Quin us estimeu més?
0: Aniversaris.
1: Vale. Què penseu de la gent... Mira, doble pregunta sobre els aniversaris. Aniversaris, sí, cosa virtual. Va. Què penseu que de la gent que es felicita a si mateix al cumple, l'aniversari, per xarxes socials? Molta penya.
0: Què dius? Ah, perquè repica les fotos que li envien.
1: No, es posa una foto ja directament. No és perquè, home, si retuiteja, si recomparteix les històries, vale. Però si felicitats a mi...
2: Però què doncs em sembla molt fort. Jo no segueixo ningú que ho faci. Buà, però...
1: jo sí, molta.
0: Home, jo comparteixo fotos del meu cumple, això sí, 50.
1: No, això
0: una
1: vale.
0: Foto i
1: no,
0: poso.
1: Que tu diguis...
0: però felicitats a
1: happy
0: mi.
1: Birthday to me.
0: Ah.
1: Això passa molt. I vale, la segona pregunta sobre els aniversaris és què penseu de la gent que felicita els morts per xarxes socials?
0: Quins morts?
2: Pues... Avui, pare, haguessis fet 68.
1: Felicitats, Michael Jackson. De palo, no, està mort. Felicitats, no està mort.
2: A veure, jo quan és una persona propera, doncs em sembla molt maco que pensis en aquella persona.
1: No.
2: El dia del seu aniversari, ara, no sé, els famosos em sembla una mica més raro.
0: Jo crec que hauríem d'entendre que ja no fa anys. Això és important.
1: Precisament per aquesta contradicció tan suprema, no sé per què la gent ho continua fent.
0: Pots tenir un record cap a la persona, això sí.
1: Fan molt això, felicitar els morts.
0: Però
1: felicitar-se a si mateixes i els morts, que us sembla. Bueno, en fi, que la vida crema, així que primer de tot parem orella allò de crucial que pot fer els nostres dies millors.
2: A veure, no ens lliguis més la troca, perquè ja tenim l'agenda amb les propostes teatrals de l'Albert
1: Martí.
2: Sí,
1: amb el Juan Diego Botto...
2: Mare meva, sí, sempre sí, emocionades. Wow.
1: Vale. Aviam, què penseu que us puc portar a crucial? Podrien ser moltes coses, eh? O sigui, és que... Podria ser, doncs, Wolf Alice, que és una banda que ara fa poc va tocar en un concert una versió de les Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Flipante, això s'ho podia portar. Us podia portar la nova temporada de The Bear, que porto la samarreta.
0: També, sí. Una més? Nova temporada?
1: Sí, la sèrie aquesta de Filming que haig de veure de la quarantanyera que es fa passar per una 16-anyera, que ara no em surt el títol. Podrien ser moltes coses. Però...
2: El Cruïlla, que comença aquesta setmana.
1: El Cruïlla, el Vida, que va ser... En fi, no ens compliquem. El gran retorn de Madonna.
2: Tinguis cas, Albert, per favor. Welcome back, eh?
1: Welcome back.
2: Aquesta és la Madonna que ens agrada, que feia uns anys que havia fet cosetes, però és que és tan Madonna.
1: És increïble, és increïble.
0: Sí?
1: Confessions 2 acaba d'aparèixer el 3 de juliol i és un retorn a la grandesa de Madonna, que és la reina del pop absoluta, així que dedicarem uns minuts en aquest crucial. Avui potser ens quedem en el crucial i no anem al casual, però jo crec que paga la pena...
2: Ja vindràs demà.
1: Clar. Posem, primer de tot, una mica de números. El disc número 15 de la seva carrera, ella està a punt de fer-ne 68 anys, feia 7 anys que no treia un disc, el darrer a la gent no li va molar gaire, i aquesta és la segona part, diríem que una seqüela emocional del Confessions of on a Dance Floor, des del 2005. Per tant, dues dècades després, Madonna torna a apel·lar a aquelles coses, a aquells ritmes. Són 16 cançons, em sembla, més d'una hora de disc, i aquí hi ha moltes capes.
2: Està molt bé.
1: Això que sentim, ja tallat perquè volia una entrada molt forta, és la intro de l'àlbum, que es diu I Feel So Free, que en realitat l'àlbum comença agraint a tothom que hagi anat i ja definint una mica les bases filosòfiques del disc.
2: És que és una declaració d'intencions. La primera peça, més, ja diu que em sento lliure, per tant, faré el que... O sigui, és meravellós, és meravellós.
1: És increïble.
2: Les col·laboracions del disc també són una
1: aquí
2: fantasia.
1: Aquí ja estem seguint la col·labor amb la Sabrina Carpenter. Ara la comentarem, però I Feel So Free, és això, ja fa la tesi del disc des dels primers minuts. Planteja que la pista de ball és un espai d'anonimat, de reinvenció i llibertat. Madonna reivindica el club com un lloc on desapareix la pressió social i cadascú pot construir una nova identitat. Això ho va dient i després va cantant la doble tornada que té aquesta cançó, super enganxosa, i és un autèntic manifest artístic des del primer minut, aquest disc, vale? La llibertat no arriba a través de l'exposició, sinó mitjançant la dissolució de l'ego entre la multitud. O sigui, és una proposta gairebé terapèutica, perquè la Madonna, moltes vegades parlant, ha parlat de la pista de ball de la discoteca com un espai ritual, on el moviment substitueix el llenguatge i la comunitat actua com a mecanisme de sanació col·lectiva. Per tant, en el temps d'aïllament emocional, ella planteja aquest Confessions 2 com una celebració de la connexió humana. És el que ha de fer un artista de pop, jo considero, en els nostres dies, dir, pareu les guerres, connectem-nos, no cal que tenir ego, no cal que hi hagi personalitat, redefinim-nos, i tot això a través de la cosa més metafísica que hi ha, que és la música, no?
0: Que bé.
1: És increïble. Ha fet una campanya on ha fet un munt d'accions promocionals. La primera de totes, pues, clar, és presentar amb la Sabrina Carpenter aquest Bring Your Love, que ja estem sentint, i això ho va fer el 17 d'abril d'aquest any, que feia 20 anys justos que ella presentava Confessions on a Dance Floor al Coachella del 2006, perquè el Confessions on a Dance Floor és del 2005, però del novembre, vull dir que va estar rolant tot el 2006. I es va emocionar mogollon, no sé si heu vist, està a YouTube aquesta actuació,
2: paren
1: un moment, es posen a parlar, fan el Vogue també, fan una petita intro amb el Vogue, fan el Like a Prayer, bueno, és increïble, i les dues com connecten, i aquesta cançó, Bring Your Love, amb la Sabrina Carpenter, potser seria la més pop i la més fàcil, fan molta interpel·lació entre elles de Sabrina, Madonna. Això és l'únic que és una mica pesadet, però la cançó és una joia pop per punxar a les FM. És sensacional.
2: Sí, perquè la resta de disc, seguint una mica l'estela del Confessions on the Dance Floor, és bastant electrònic.
1: És molt electrònic i té de tot, té moltes capes. No ens l'acabarem, avui. O sigui, la gent l'ha d'escoltar. Diguem-ne que ha fet moltes coses, ha fet un pop-up a Times Square, que això és una cosa que a mi em flipava dels 2000, i quan algú fa els 2020 em flipa, no apareix allà. Era un Grindr pop-up, a més amb tota la comunitat queer, bueno, increïble. Ha fet una cosa a TikTok també, al Tribeca Festival, i ha fet aquesta cosa que es diu Confessions to the Film, dirigit pel Torso, que és un geni dels videoclips d'ara, que us vaig presentar el seu videoclip de la Charlie XCX del Spring Summer 26 fa 3 setmanes. Doncs en aquest Confessions to the Film, el que va fer fa unes 3 setmanes és presentar algunes de les cançons, com aquestes que sentim ara i 4 més, quan encara no les coneixíem, i va fent un recorregut flipant entre carreteres, discoteques, boscos creuats per làsers genitals. No ho heu vist, no?
2: No.
1: És que va travessar un bosc que hi ha tot fosc i hi ha tot de ballarins, que a tots els ballarins els surt un làser verd de la part genital, que és increïble. És flipant. Hi ha un munt de cameos. A banda de la Sabrina està allà l'artista colombià que participa en el disc El Fate. Hi ha un munt de gent. Hi ha actrius com l'Odessa Asayon, la Kate Moss i, evidentment, la Lourdes León, la seva filla, que
2: també col·labora al disc.
1: Col·labora al disc i xapa aquest petit film. Us recomano molt. Veure totes les aparicions que ha fet públiques la Madonna presentant el disc és increïble. Però això,
2: per
1: tornem.
2: Cert, i col·labora Stromae,
1: Stromae, una de les cançons.
2: Dels millors artistes del segle XXI, Stromae.
0: Uau, quines ganes.
2: Tot i que la cançó més Stromae potser és la que més freda m'ha deixat de tot el disc.
1: És de les rarunes i que segurament necessita més escoltes. Jo encara l'estic escoltant, és que acaba de sortir. O sigui, ha sortit fa 4 dies.
2: El divendres, sí.
1: Aleshores, si Confessions on a Dance Floor celebrava l'hedonisme, el Confessions 2 fa servir la música electrònica com una eina de supervivència emocional. O sigui, celebra això... que la música es pot servir com a barrera de resistència, com a umbral cap a altres estats emocionals i existencials, i també com a refugi, no? Mm. És un disc amb una narrativa, perquè és com una mena de sola pista contínua que has d'escoltar, com una mena de llarga sessió de DJ dissenyada perquè tinguis un impuls constant i arribis fins al final.
0: Això, perquè avui dia, no? Els àlbums que tenen una narrativa...
1: Clar, va molt més enllà dels 40 segons de TikTok, i això té molt a veure la participació d'un geni, sempre té genis al darrere i al voltant la Madonna, que és l'Stuart Price, que és el mateix senyor que va estar darrere de Confessions on a Dance Floor del 2005. I aquest tio és Les Rimes Digitals. No sé si us recordeu d'un disc que va aparèixer també aquells voltants del 2006 o així, d'electrònica, que jo pensava una banda de francesos, i és un tio sol, l'Stuart Price, que és un anglès, que ha treballat amb la Kylie Minogue, amb Pet Shop Boys, amb The Killers i amb la Madonna. Doncs l'ha recuperat l'Stuart Price per aquest Confessions 2 i es nota molt, perquè aquí hi ha una factura musical, una mena de producció que apela a aquells sons de 2000 euros, però també té coses d'ara, sense voler fer com... apel·lar els darrers sons, encara que tingui el colombià aquest al Feltz. Això li ha passat moltes vegades a la Madonna, que li posen un productor que diu ara farem això que fan els joves, això no quadra.
2: No, és un disc 100% Madonna, però això que deies que tot el disc funciona com si fos un sol tall, aquesta narrativa em sembla tan intel·ligent en un moment on la gent pel consum de plataformes ja no escolta discos sencers. Clar. És que em sembla una estratègia fascinant.
1: És fascinant, i a més és que si això és que t'hi quedes, Samantha, quan te'l posis ja
0: em
1: diràs.
0: Ja l'he
1: portat. Àlbums... És apassionant. Ja, i a més,
0: el cotxe.
1: Clar, és d'aquells discos que demanen...
2: Sí, ara tornant amb el cotxe ja veuràs, al·lucinaràs. Clar.
1: Bueno, és que m'agrada molt que es reivindiqui això, saps? Igual que artistes més joves com la Charlie XCX també ho fa, com el meu disc és tot un viatge, faig un àlbum, saps? Mm. O la Rosalía mateix. Però està bé que es reivindiqui això perquè està canviant molts mecanismes de la cultura, de l'escolta de la música i, no sé, els que ens ha agradat sempre escoltar com cançoners sencers, això és flipante. Això, aquesta cançó que sentim, la de Sabrina Carpenter també mola, perquè no és com afegim a la Madonna una cançó de la Sabrina, sinó que és una cançó 100% Madonna on quadra la Sabrina, perquè ja es dues s'entenen molt bé tot i el canvi de generacions. I la cosa és que aquest disc és tan immens, té tantes capes i dona per tantes escoltes, que Madonna no s'ha pogut estar de fer un munt d'easter eggs, d'allò que es diu ous de Pasqua, de petits homenatges amagats uns ben clars als altres, com aquest que fa a Lou Reed el tema clar que porta per títol Danseteria.

danceteria, un bon sample aquí del Walk on the Wild Side de Lou Reed, ho esmenta directament. I una cançó que és un homenatge al legendari club novaiorquès que va marcar els primers anys de la cantant, i, però clar, un altre cop no fa un exercici de nostàlgia, sinó que ho fa servir com a símbol de transformació personal, artística. És una peça superadonista. Ja veu, tota la hi ha un munt de cançons que tenen la paraula love en el títol, també molt d'artista pop. El dance està constantment present a les lletres, sempre és com una invitació al ball i a la alliberació. És increïble. I és això, fa servir molt aquests frasejos que feia el Vogue, no? D'anar sí. esmentant noms mítics i aleshores a partir d'aquí lligar-ho amb emocions. Mm. Ho fa servir molt en cançons com aquesta danceteria, que us l'ha lligada amb Betrayal, perquè es permet en aquest disc fer fins i tot samples d'Eric Satie.

0: Aquí tenim el Satí.
1: Gairebé trip-hop, això.
2: I és una cançó aquesta que em fa recordar molt a Diana Dorday, una altra cançó de la Madonna que va ser...
0: Ah, Diana Dorday que va fer per James Bond.
2: Exacte, sí, banda sonora de James Bond, que té aquest rotllo així que també fa recordar una mica.
0: Clar, l'he volgut posar Betrayal per marcar com aquestes com la Stromae, que són les cançons més ombrívoles, que estan marcades pel dol, per la vulnerabilitat que també empra en les lletres d'aquest disc, i que això, que hi ha baixades, no? No pots estar una hora i pico ballant i menys amb 68 anys.
1: Una profunditat, també.
0: Sí, és increïble, és increïble. Molt bé, a partir d'aquí, com que encara ens queden uns minutets, crec que sí que anirem a la cosa casual, perquè, clar, estem lligant el Confessions 2 amb la seva primera part, perquè ella parla del Confessions 1, saps? Quan va sortir amb la Sabrina Carpenter, a Coachella, deia, la part 1 de Confessions, de palo, no tinc goia, he parlat mai de que fins que ara has tret el xiu, no? Com pensàveu que escoltaven el Confessions on a Dance Floor el 2005 i el 2006? La
1: com
0: penya.
1: Com l'escoltaven?
0: A l'Spotify, 2006... alguna plataforma?
1: No existia Spotify.
2: No, jo tenia el disc.
0: Clar.
1: 2005... Anàvem amb CDs,
2: ah,
1: encara?
2: Ah, no. Amb el... Home!
0: Spotify va ser...
2: Amb l'M... Com es deia?
0: Sí, amb tot. Sí. No, ja anava bé la Samantha. Ja anava bé la Samantha. Anava
1: CD,
0: bé,
1: no?
0: Sí.
1: Jo crec que estàvem amb els CDs
2: en aquella
1: època.
2: Jo tenia CD, però l'escoltava també... No, amb el Discman no.
0: Amb Discman també, i amb el CMP3. Spotify va ser fundada el 23 d'abril del 2006 a Estocolm, però va ser pública a l'octubre del 2008. Per tant, impossible. La gent feia servir un format físic. I estem a l'època del Chinese Dream Core, que no us l'explicaré ara, però me l'he apuntat per aquí. Sabeu el que és el Chinese Dream Core?
1: No.
0: És una cosa que estan... Bueno, ve del Dream Core, que el Dream Core és una mena de nostàlgia dels anys 2000. Doncs els xinesos ara estan molt pillats amb això, amb la Xina dels anys 90 i principis del 2000, i aboquen imatges deformades oníriques del passat. Hi ha un munt d'imagineria virtual sobre això, però busquen com aquesta, busquen els CDs, busquen aquest imaginari

0: d'uniformes de col·legis, de quan el món era més senzill, diguem-ne que fins i tot la penya jove s'està ratllant ja del que passa als 2020, i aleshores tot això ho lligo molt, vale? Perquè, espera que m'he perdut ara de tota aquesta vocació del passat, del Dream Core i del Chinese Dream Core, que és una cosa molt crucial d'ara que està passant, la nostàlgia mil·lenària, sobre els objectes comuns, l'estètica onírica, la lliguem amb aquest disc de la Madonna i en el seu pretèrit, el del 2005, això, anem al passat recent de fa dues dècades, quan el món es movia en línies més senzilles, però li traiem tota la capa vaporosa, li traiem tot això del Chinese Dream Core i el del Dream Core a seques. Avui ens posem físics, compactes, concrets. El nostre viatge d'avui ens porta de Madonna a un camí definit per un material molt, molt sensible, els CDs.
1: No em diguis que els CDs tornen perquè els he venut tots. No m'ho diguis, ara tipo que no em ve de gust sentir.
0: Bueno, és que jo és el que pensava que faria, que endreçaria els CDs i els vendria tots. I què he fet? En comptes d'això, jo que sóc un Diògenes, comprar-me un reproductor de CDs.
2: Que bé.
0: Us he portat, això serà el que farem demà, us he portat una pila, de la primera pila que vaig agafar per començar a punxar CDs a casa meva, i si voleu us poso només un tastet, perquè és això. Bueno, per cert que el filòsof Diògenes el que era una persona que vivia en un barril i estava lliurada de tots els béns físics i materials, no sé per què ara li diem síndrome de Diògenes això a la gent que acumulem coses.
2: Tot el contrari.
0: Vale? Doncs això, ja no... Fem una reivindicació del cos musical, això és com el tràiler del que farem demà, de la fisicitat en la cosa més metafísica del món, que és escoltar música, a partir de la pila de CDs random que he tret de casa meva. No, ja et dic, només he tret alguns, però era com els primers que vaig pillar, aquí estan. I ves per on, el primer CD que em vaig trobar a la pila va ser una mega gran sorpresa, perquè és una d'aquelles bandes que havia oblidat per complet, i curiosament van molt unides amb un gran cordó umbilical amb la Madonna. Reines telepàtiques... Mira, ja poden sonar per sota, si vols. Posem-les. Reines telepatades del synth pop i el dark wave, indies i rarunes desaparegudes en el corrents del temps, com m'agrada que escolteu aquest So Fine d'una penya que es deien Telepathy.

0: Ai, quines ganes, ara de posar un CD.
1: Aquesta, no he trobat la caixa del Dance Mother, que és el disc del 2009 de la Telepathy, que s'obria amb aquest So Fine, però demà, si us agrada, jugarem això, a obrir CDs. Faig una mica soroll de CD perquè la gent llegi que he portat els CDs.
0: Albert Fernández, fins demà, gràcies.
1: Fins demà. No tinc temps per perdre, no m'expliquis merdes, no sé què em vols vendre, vaig mirant els ocells.
0: Riu la Natàlia Sánchez. Per què?
2: Bueno, ja estic aquí,
0: Ja està aquí, Pol Mallafré. Com estàs, Pol?
2: Bueno, molt bé, molt bé, molt bé, la veritat. La veritat és que, bueno, bé, nostàlgic. Bueno, és que ja em queden... Avui és la penúltima secció, ja crec,
0: home,
2: no?
0: Home, sí.
2: És avui, dimarts que ve.
0: Sí. Penúltima, sí, efectivament. Penúltima. És que ja ens n'anem de vacances.
2: Ja m'ho estic mirant... Jo he vist la nostàlgia des del present.
0: Molt bé.
2: Vegades.
0: Nostàlgia avançada.
2: No us ha passat? Jo algunes vegades m'he menjat un plat tan bo, que he dit, ja l'estic trobant a faltar. O sigui, ja estic a demà dient, ostres, que bo que estava el menjar d'ahir. I ho visc al present. Bueno, és com una anticipació. Bueno, és igual, no? Molt bé. Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. I també, què més? Mira, m'agradaria dir-vos, també és un miracle que he arribat bé, quasi tot. O sigui, jo totes les vegades, porto un any venint aquí els dimarts i menjant-me tota la ronda.
0: I no et trobes molt trànsit.
2: Me'n trobo molt, sempre, però no he arribat cap dia tard.
3: Has arribat en directe, és veritat.
2: Vull dir que, no sé, vaig pensar...
3: Però
2: és un petit miracle, això.
3: Molt bé.
2: Perquè podria ser perfectament que hi hagués un camió atrevessat i, ei, avui faig la secció des del cotxe. I no ha passat. Bueno, ja està, valorem, no, aquestes coletes?
0: Balanç de la temporada, no? Molt bé, la ronda.
3: Fins i tot, quan durant la visita del papa, que ell tenia previst fer la secció des del cotxe, vas arribar i vas venir.
0: És veritat.
2: És al·lucinant, de dir, bueno, aquesta la pareix, segur que no. Bueno, no, molt bé. Llavors, en aquest sentit, molt bé, no?
3: Molt bé, molt bé.
2: Què més? Aquest cap de setmana no he fet cims, ja ho sabeu, que tal, no? Perquè ha sigut festa major de Terrassa.
0: Ah!
2: I clar, bueno, doncs jo, clar, totes aquestes festes populars i tal, jo a muerte allà, a primera línia, amb la nena, bueno, tot, els correfocs...
0: Haguessis pogut pujar al campanar.
2: Exacte.
0: Com a cim, no sé.
2: Exacte, el famós campanar de Terrassa.
0: De Terrassa, no
2: sé. La famosa pujada al campanar, no?, de la canalla, no ho sé.
0: No.
2: No, no, no. Però això, però és veritat que m'ha donat temps per reflexionar, no? I vinc com bastant ratllat, no us enganyaré.
0: Per què?
2: Bueno, és que últimament penso molt en la meva jubilació.
0: Oh, sí. T'entenc.
2: Sí, bueno, no sé, la tinc com més present.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Et queda poc?
2: La tinc més... Bueno, a veure, queda bastant.
3: Queda menys.
2: Queda bastant. Catalunya, estic a les portes dels 43 anys.
0: Ah.
2: I ara tothom està dient, oh, aquest xaval jove, però qui ens escolti més... No. Però, sí. Bueno, jo ara ja m'he adonat que el temps passa a tota castanya.
0: Mm.
2: I la jubilació és que la veig allà al davant, saps?
0: Sí, només et queden 30 anys.
3: Menys.
2: Sí, no, bastant menys, bastant menys.
0: 20,
2: per mi, dos Primavera Sounds i ja estic allà, de cop i volta. I ja està, penso molt en com combatre aquest sentiment d'exclòs. Val? Perquè jubilar-se és com apartar-se del sistema i quan has estat tota la vida doncs, dintre del sistema i tal, el món t'aparta, no?
0: Ja.
2: I jo no vull que passi això. Bueno, sí que passarà, però jo tindré maneres de combatre'l. Llavors, avui us porto una llista de coses que faré quan em jubili. Yubada. Yuba, yubada. It's a lovely day today. Sí o no? T'ha d'escoltar aquesta música tot el dia. Yuba, yubada. You got a lovely day to do it in. Vale, anem al tema.
3: Aquesta música és de senyor amb sabates elegants,
2: Sí, bueno, sí, i de bon vivant, bon vivant.
3: Sí, bon vivant.
2: Senyor amb bon vivant, de dir, bueno, ja està, les coses, ja, el que he fet ja he fet, el que no he fet no ho he fet. Ja,
3: sí.
2: Acceptar el que hi ha i vinga, pum.
0: Correcte.
2: Musiqueta i tal, i mira. I el primer que faré és apuntar-me, bueno, o directament organitzar o muntar, no ho sé, vale? Però una societat gastronòmica.
0: Molt bé, això es fa molt al País Basc.
3: Sí.
2: Això es fa molt al País Basc.
3: Aquí a Barcelona en comença bé.
0: Molt bé, m'encanta.
2: És que cada vegada n'hi ha més. Jo he estat investigant i he vist que hi ha dos tipus de societats gastronòmiques. Vale, una és, per exemple, la que jo li dic fan restaurants, vale? Una és com això, és tipus, es diu el Bull Negre, per exemple, aquí a Catalunya he descobert una que es diu així, vale? I el que fan és És com una resposta adulta al concepte de restaurant, vale? Gent, diria que no professional, vale? Que s'ajunta per fer i devorar el menjar.
3: Ah,
2: llavors,
3: sí.
2: Ells cuinen, xerren, però tenen com una masia enorme, tenen com lloc en un espai, i diuen, anem a gozar-lo, anem
4: clar
2: a gozar-lo.
4: Sí, clar que sí.
2: Vale? I llavors es pillen un lloc increïble, entre 15 o els que siguin, vale? I munten allà un tiberi de campionat. I llavors estan tot el dia pues, parlant de menjar, de bueno, això com ho fas, això més així, els bolets així, els bolets així, tal. I crec que, jo crec que lo voy a gozar, això.
4: Home, vale? Segur que sí.
2: Després, l'altre tipus de societat gastronòmica seria el contrari. Si una era FAC Restaurants, aquesta és I Love Restaurants.
4: No t'he preguntat per què FAC? FAC Restaurants.
2: Bueno, no, li dic jo ara per dir, perquè un és com de dir, no, restaurants no ens molen.
3: Ens ho muntem
2: nosaltres, no, això, la nostra masia, tal, i cuinem nosaltres, que a mi m'agrada bastant.
4: Ja.
2: Però crec que una no exclou l'altra. Pots dedicar-te, o sigui, dilluns, dimecres i divendres a una societat.
3: Al Bull Negre.
2: Exacte, i dimarts i dijous a l'altra, vale? Vull dir, pots estar tot el dia menjant,
4: sí.
2: Vale? Però sí, llavors les altres són aquestes com una que es diu Barcelona Gastronomic Society, no sé per què n'estic fent publicitat, però és de les poques que he trobat, vale? I la idea, aquests el que fan és això, són com 14.000 socis, és moltíssima gent, i aquests van com 3-4 restaurants per setmana.
4: Wow.
2: I van allà, no diuen que són de la societat gastronòmica, vale? Van allà,
3: com
2: queden,
3: els crítics,
2: queden 3 o 4.
3: Clar,
2: exacte. I, bueno, i ells tampoc, jo crec que tampoc repercuteix, bueno, no sé on repercuteix,
3: no.
2: Però el que sigui és que queden i llavors es proven tota la... Es demanen tota... A veure, és sospitós.
4: Però queden els 14.000.
2: Si venen, no, intenten ser menys. Normalment de 12.000 cap a baix. Però
4: perquè és notícia, eh?
2: No, seria un temor, seria un temor, sí. No? I, hola, tens que taula per 14.000? Bueno. I, no queden tots.
3: Dimecres a les 2.
2: És que, clar... No, però això, llavors veure, és sospitós, perquè clar, se te senten, jo què sé, 5 persones i et demanen tota la carta. I jo crec que a partir d'aquí pots sospitar.
4: Home,
2: vull dir, normalment et demanen, la gràcia és que ho proven tot i llavors fan com en els seus blogs, fan allà reviews i tal, i cada plat i no sé què tal, i es posen molt exquisits. I jo crec que els veus d'una hora lluny, no?
4: Segurament.
2: Venen allà, com estan fent fotos al menjar, segurament estan allà mirant el contrallum del no sé, dels peus de porc, a veure com...
4: Però segur que deuen pensar que és una inspecció de sanitat, no?
2: Clar.
4: Estan acollonits.
2: Clar, es van pensar els de restaurants deuen acollonir. Però no, només és gent friqui, no, és gent adulta que li agrada, apassionats del menjar, i dediquen la seva vida a això.
3: Jo també voldré fer això.
2: És que això és un temón.
3: Sí.
4: Tant.
2: Ara no m'hi veig, però la idea d'anar a restaurants... O sigui, tenir una bona jubilació només per anar a restaurants cada dia.
4: Sí, però jo doblo l'aposta.
2: Vale.
4: Els millors restaurants del món.
2: Buah.
3: Home.
4: Que tu t'agafis un vol...
2: La llista dels 50 millors, no? Allà. Ja,
4: com els Sims. Eh? Fer Sims i fer els millors restaurants del món.
2: Mira, és que...
4: Plorarem.
2: Ho faré. Sí. Ho faré. Perquè jo,
3: has de tenir
2: en el seu
3: una bona
2: moment,
3: jubilació, eh?
4: Sí,
3: però...
2: com a apassionat de la gastronomia que sóc... molt de tant en tant. Allò, els diumenges a la tarda, però apassionat a muerte, però només els diumenges. Jo vaig també en una sèrie d'aquestes d'alimentació,
4: de cuiners
2: i tal, de chef.
4: La de Netflix.
2: Chef Table.
4: Sí,
3: vale,
2: i clar, em vaig tornar molt loc amb allò. Allò estava increïble, i clar, la llista aquesta dels 50 millors. I jo vaig tenir un moment d'apuntar-me, tinc una nota apuntada allò de pel, a on haig d'anar, del pel,
4: clar,
2: propers viatges.
4: Clar.
2: Primer reserves la taula,
4: sí,
2: i després
4: clar.
2: Pilles el vol, no?
4: Amb 3 anys d'antelació.
2: Amb 3 anys d'antelació. Però, ostres, Hosteria Franciscana... Però hi ha alguns llocs que ja tinc els 5 molt al cap de pel... Molaria fer-ho. Llavors, m'agrada molt la idea. A partir dels 50, a partir de la jubilació, anar als 50 millors, no?
4: Sí.
2: Bueno, sigui com sigui, doncs això. Una altra cosa que vull... Salto de tema, vale? Vaig a una altra cosa que vull fer quan em jubili, vale? Seguint aquesta línia. És anar a menjar a un restaurant diferent cada setmana. Bueno, és el que acabo de dir. I... vale. Ah, el que vull fer relacionat amb el menjar és anar a mercat. Anar a mercat.
3: Clar que sí, anar a plaça.
2: Anar a plaça. Jo no ho faig, em sap molt de greu, m'agradaria fer-ho més.
4: Ja.
2: Em fa vergonya i tot. Però...
3: Com que et fa vergonya? Et fa vergonya no fer-ho.
2: Reconèixer-ho, no? Mola. A veure, ser un tio que va a plaça mola, no? Bueno, jo normalment la can... Sí que
3: però amb el dia a dia que tenim entre setmanes, jo només puc anar al mercat el dissabte.
4: Dissabte,
2: sí,
4: clar.
2: Sí. Però bueno, pues el dissabte, jo no hi vaig mai. Faig turisme pur i dur. Vaig una vegada cada 3 anys al mercat.
4: Ja.
2: Entro per casualitat. Però sí. crec que quan sigui més gran, sí, aniré a comprar
4: peix. T'agradarà,
2: tal. És una dinàmica que també fa el meu pare. De fet, té tota la gent del mercat ja...
3: A la butxaca.
2: No, agonitzant. Que ve el Miquel, que ve el Miquel. I llavors es van amagar o alguna cosa així, perquè clar, meu pare és un erudit, saps? I xerra molt. Llavors, va, segurament que va a cada lloc i el dels bolets els explica com són els bolets, saps? I el del peix li explica com es pesquen els peixos. Vale? I deu ser increïble. Però això és el que a mi m'agradaria fer. I és, quan em jubili, tinc intenció d'anar allà, vinga. Bueno, tu, escolta, d'on els agafes, aquests bolets? I està allà hores parlant.
4: Home, els cims que hauràs fet, hauràs anat veient els bolets.
2: És que m'entens. Sí, sí, m'entens. Sí, sí. A la que vegi allà un foradet d'algú per matxacar-lo, aniré per ell, no? Bueno, seguint aquesta línia, una altra cosa que vull fer. Buah, temazo.
5: Jo vull ser del color de les muntanyes.
2: Jo vull ser del color de les muntanyes, cantava Vicky Mel en aquesta cançó titulada Ferrera. Vale? Jo m'agradaria molt dedicar el temps també a saber el nom dels arbres.
4: Ah, molt bé.
2: Vale?
4: És veritat.
2: Però és una cosa que jo no surto d'aquí. Jo estic sempre amb la alzina, el no sé què, el foix, el no sé què, tal, quatre arbres.
4: El pi.
2: El pi. De fet, l'eucaliptus l'identifico molt bé.
4: Ja.
2: I amb això m'agrada molt el de l'eucaliptus, perquè n'hi ha pocs. Hi ha molt pocs, i quan em veig un de lluny dic, mira, un eucaliptus. Però m'agradaria que reconeixen més tot el que és la vida d'un bosc.
3: Increïble.
2: Vale? Jo que estic tan perllà, sóc un analfabet, vaig sec. Vaig corrent per allà i no veig res.
4: Ja.
2: Llavors, això m'agradaria. M'agradaria també aprendre aquarel·les, llavors a fer flors, dibuixar... O sigui, dedicar a la jubilació, no sencera, però dedicar bastant temps a currar-me allò un book il·lustrat per mi, guapíssim, que no ho veurà ningú. Però ho enteneu, no? Ho esteu veient, no?
4: Sí, sí, sí. Amb fulles del bosc.
2: Fulles del bosc, però també com molt currat, com després amb oli escrit, una radiografia, saps? Com algo guai. Haig de dir que els meus viatges, en els últims anys, jo faig una mena de books així, molt guais, vale? Que no veu ningú i tal, m'ho deixo molt per mi, perquè, bueno, hem de reservar també espais, no?, per la nostra intimitat i tal, i no publicar-ho tot, no?, a les xarxes.
4: Que romàntic.
2: Però m'agrada molt fer aquestes coses i tal.
3: A mi també m'agrada.
2: Sí, i m'agrada molt...
3: Ara fa temps que no ho faig.
2: Mira, ara us parlaré d'una cosa. Puc? Tenim temps?
4: Sí.
2: Obro un tema. Jo vaig comprar, bueno, aquest Nadal vaig comprar un quinquenni, vale? Un quinquenni, busqueu la paraula, busqueu a internet, busqueu quinquenni, vídeo, libro, llibre, el que sigui, vale? No me recordo quin editorial ho ha fet, però és una mena de diari de 5 anys.
4: Oh!
2: I està molt guapo. És a dir, i cada pàgina, a veure si ho podeu visualitzar, cada pàgina hi ha el mateix dia. Llavors, és a dir, jo tinc l'1 de gener, en una pàgina tinc l'1 de gener del 2026, del 27, del 28, del 29, i el 30, vale? Llavors, jo això ho estic omplint, llavors omplo només les parts de dalt de cada dia. No sé com...

0: guapíssim. Però el dia a dia hi ha molts dies que dic, dic avui no estic clar per escriure, sí. No sé què, i escric qualsevol cosa. 3 hores de la ronda.
1: Home, però avui ha començat a caminar la meva filla.
0: Home, clar,
1: dates... maco.
0: Clar, dates així importants. I jo sempre és molt mecànic de parlar el que ha passat. No és allò d'un pensament, un acudit que m'ha vingut al cap. No, no, sempre és com el que ha passat. Horari, avui he corregut 12 quilòmetres. He fet això i he fet allò. Però m'agradarà molt l'any següent dir, hòstia, en el mateix dia, i al cap de 3 anys, dir, hòstia, fa 3 anys, el dia d'avui està fent tal.
2: I ja que estem parlant de la jubilació, això quan et moris, la teva filla li encantarà revisar-ho.
0: Oh, bueno, és que clar, jo ara estic fascinat amb això, i estic content perquè vaig començar a l'1 de gener i ara estem al dia que estem i ho estic fent, i llavors veig el llibre i dic, hòstia, que guapo, ho estic seguint. Era una típica cosa que només fas els primers 10 dies, no? No? Sí o no? I dic, hòstia, m'està saliendo, i llavors ho fullejo i està guai, dic, ah, mira, aquí vam anar a colònies, no sé què,
1: que xulo, m'encanta, vull un quinquenni.
0: Molt guai, sí. Molt guai. A més, i acabo, és molt petitet. És un llibre així petitet.
1: Ah,
0: és
1: que, o sigui, com... pots posar una frase de cada dia.
0: Bueno, clar, allà diuen 5 frases. No t'hi caben 5 frases, no. T'hi caben 3. Un dibuix i una frase. O sigui, molt petitet i tal.
1: Oh, millor.
0: Perquè m'he agafat un boli guapíssim. Bueno, és que clar... Bueno, les coses, cadascú, pues, lo seu, no?
1: Un boli que ha de durar 5 anys, eh? El boli ha de durar 5 anys.
0: Sí, bueno, no. No, perquè m'agrada que vagi canviant. Potser estic pensant que potser a partir de l'any que ve en faré un altre. Llavors cada any tindrà com un color diferent. No ho sé.
2: Que xulo.
0: No ho sé. Pues ja molt està, bé. No? Llavors, què més? Coses que faré quan em jubili.
2: Què més?
0: Vinga. Vale, pues mira, el que faré és queixar-me tot el dia, vale? Ja ho faig ara. No n'estic orgullós, però em costa molt callar quan estic en una situació que em supera. Llavors, les cues llargues, aquestes coses, no? Quan sí. Algú se't cola, bueno, no sé. Bueno, i no sé si és una cosa que vull fer o que em toca acceptar que acabaré fent. Vull dir que jo no em vull ni imaginar com seré. Vull dir, però té tota la pinta de que ara ja vaig petant. I jo crec que, hòstia, 60-65 estaré tot el dia saps, com bordant tot el rato, no? Però és que em serà igual també de pares, no? I m'aniré a casa a fer les meves aquarel·les, saps? Escoltar jazz.
2: A casa estaràs super relaxat i a casa seràs un bulldog.
0: Exacte. Llavors, vinga, va, una altra cosa. Generar situacions incòmodes. Això també m'agradarà molt fer-ho, vale?
1: Què vols dir?
0: Pues, per exemple, anar al teatre amb el brillo a topíssim del mòbil, no? I aixecar... aixecar i gravar. Quan digui, no pots gravar, jo estaré allà gravant, que em truquin... Tot, o sigui, generar aquestes situacions que dius, no, però a consciència. No, ara porto jo 40 anys menjant-me tots els iaios de bon rotllo, no? O tota la gent, no?, que la lien al teatre... Pues
1: obrim els carmels, no?, quan comença la funció.
0: Obrim els carmels, tossir, saps? En el clímax final, saps? De dir, ara és la meva, i liar-la al màxim, no? I gozar-lo, no?
2: Quedar-te adormit a l'ombro del costat.
0: Exacte. Bueno, per què no? En el tren, en el metro, vale? També, fer-me el sord sempre que em vagi bé.
2: Ai, sí.
0: Sordera selectiva, vamos, per un tubo. Ja ho faig una miqueta ara, perquè ja ho estic notant. Ja ho estic notant una miqueta. Però ara ja com serà saco. De parlar-me una cosa i no escolto res. És igual. Senyor, bueno, sí, res, no ho sé, collonades. Ja està. No ho sé. Vale, què més? Vale, també, això, finetza, eh? Em compraré un rellotge despertador digital que no faci gens de soroll, vale? I abans d'anar a dormir deixaré el mòbil al menjador. Bum.
2: Això ho hauríem de fer ja.
1: Però què dius? Això farà...
0: Què us sembla?
1: Estiguis jubilat.
0: Què us sembla? Ara no em sento fort. No em sento prou fort.
1: És que no ho veig.
2: No estem preparats, ara.
0: Però sí, no, mòbil allò... Compraré una caixeta. Un altar per deixar el mòbil al menjador. El deixaré allà i dic, ara et deixo aquí. I me n'aniré, caminaré fins al meu dormitori i allà tindré un despertador que em despertarà.
2: Això ja ho hauríem de fer ara.
0: Ja, sí, és que realment...
1: Té raó.
0: Ho fem molt malament, això. Però bueno, què més? Bé, jo, de debò, tinc aquí per un tubo, eh? Següent.
1: Doncs una més, va.
0: Va, una més. A veure, un moment. Vale, bé, aquesta també està...
1: No està acostumat a tenir temps.
0: No. No sé quanta estona portem, no? Visc molt al present, no? Bueno, llavors, què me'n dieu d'això? Dedicaré una sala de casa meva, posaré dos altaveus i tindré, doncs allò, escoltaré vinils.
2: Brutal.
0: Escoltaré vinils.
1: Sí.
0: Vale? Però
1: sí.
0: A les quatre estacions, al Mediterrani, al Serrat, vull dir, els vinils que tothom té a casa seva.
1: És veritat.
0: No aniré a buscar allò una edició de Pink Floyd. No. El que escolta tothom, vale?

0: Però allà, i allà són, i allà són, aprofitaré per llegir els, els russos, que és una altra cosa que també faré.
1: Oh, totalment. No?
0: Llegir
2: Boníssima
0: russos.
2: Idea.
0: Perquè els russos, és com de, per mi és el final del,
2: de, de
0: del trajecte.
2: De 1.000 pàgines mínim. Mil
0: bueno,
2: pàgines,
0: home, clar, sí. No, no, Anna Karenina, sí, sí, saps? Sí, sí, Guerra sí. I Paz, o sigui, totes aquestes coses, perquè... són al final de la literatura.
2: Clar, al final.
0: No, és al final. Sí, sí. Tu, quan t'has llegit tot, arribes als russos i dius, bueno, és que ja, més enllà dels russos ja no hi ha res. I, vale, doncs els deixo pel final de la... De la...
2: Molt bé.
1: Bueno, també requereixen camí, no? Temps, llavors, exacte. Quan estàs jubilat.
0: Clar, seré allà, sí. M'apuntaré els noms dels personatges en una llibreta i diré, mira, aquest era el que deia això. Molt bé, vinga, perfecte, i aniré fent. I així passaré les tardes.
1: Molt bé.
0: I potser al carrer m'emprenyaré.
2: Escolta, m'agraden moltíssim els teus plans per la jubilació.
1: Sí? Bueno, jubilar-nos.
2: Sí, ja queda poc, ja queda menys per les minijubilació, que són les vacances.
0: Bueno, és que estaran molt bé, sí. Estaran molt bé. La idea és cuidar-se.
2: Pol Mallafré, cuida't.
0: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Adéu. Gràcies per seguir-nos. Entra ja el Toni i Marina amb el Pla B. Avui l'entrellat l'hem fet amb el Ledo Ortega, el Pau Robert, la Natàlia Sánchez, la Marina Fernández, l'Aitor Caminero, el Tomàs Gómez i jo mateixa, Samantha Villar. Fins demà.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, com estan? Molt bon vespre, moltes gràcies per passar amb nosaltres una nova estona de ràdio. Posem a caminar aquest nou Pla B en un 7 de juliol carregat d'assumptes importants i de noms propis als que ens dedicarem dins el temps de la nostra tertúlia. A Catalunya seguim molt pendents dels incendis, fins a 4 focs diferents cremen amb molta intensitat a diferents punts del país, amb una situació meteorològica que no facilita de cap manera la tasca dels bombers. Moltes zones del país es troben hores d'ara en perill d'extrem d'incendi, es parla de més de un centenar de localitats. Ara de seguida a l'edició vespre tindrem un exhaustiu resum de com estan les coses, tot plegat quan a Catalunya som a punt d'entrar en el dia més crític d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui hem convidat al nostre programa el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, el senyor Esteve Fernández. És del tot imprescindible recordar les precaucions amb les que hem de fer front a aquestes altíssimes temperatures. Recordem que aquest any Catalunya ha registrat la xifra més alta de morts per calor durant el mes de juny. Parlem de fins a 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures. Tot plegat en aquest dimarts en el que els veïns de Sarrià, Sant Gervasi s'han endut un bon ensurt, els veïns de 8 edificis del Putxet, un total de 93 pisos, han hagut de ser desallotjats de casa seva en aparèixer un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. El motiu? Les obres per la línia 9 del metro. Avui hem sabut que des de fa uns dies alguns veïns havien denunciat també l'aparició d'esquerdes a casa seva. Com a mínim aquesta nit l'hauran de passar fora de casa. Ja veuen que tenim molta cosa a fer, molta cosa a comentar. El primer, però, és obrir l'edició vespre i saludar, per tant, l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Temes no en falten avui, eh?
2: Sí, ja els actualitzarem tots en els propers minuts. Tenim uns quants, sí.
0: Doncs t'escoltem amb tota l'atenció. Ens trobem a dos quarts.
2: Fins ara, Toni.
0: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
3: Bon vespre. Catalunya afronta una jornada marcada per dues emergències que mantenen en alerta els serveis públics. A Barcelona, un esvoranc provocat durant les obres de la línia 9 del metro ha obligat a desallotjar 8 edificis, 93 habitatges al barri del Putxet. Els tècnics treballen contra el rellotge per estabilitzar el terreny mentre els veïns passaran la nit fora de casa.
4: En aquests moments hi ha una reunió amb més d'un centenar de persones a les quals s'està explicant els detalls i se'ls està dient, com ha avançat ara la consellera, doncs que, com a mínim, aquesta nit hauran de dormir fora de casa.
3: Presents en aquesta compareixença de fa uns minuts l'alcalde Jaume Collboni i la consellera Sílvia Paneque. De seguida anirem també fins al Putxet. Les administracions, per cert, insisteixen que no hi ha cap paral·lelisme amb el desastre de Barcelona, del barri del Carmel, de fa uns anys, però l'incident torna a posar el focus sobre la seguretat de les grans infraestructures que s'estan fent a la capital catalana. També al mateix temps, pendents d'una situació del risc per incendis forestals, mentre el foc de Sant Benet continua actiu, molt actiu, manté també confinaments al Vallès Occidental. Un nou incendi a Torrefeta i Florejacs ha obligat també aquesta tarda a activar noves mesures de protecció civil. D'altres focus, com el de Savallà del comtat Carme o la Bisbal d'Empordà, ja estan estabilitzats. La simultaneïtat de focs tensiona al màxim el dispositiu de bombers, que afronten unes hores decisives amb temperatures extremes i un risc molt elevat de propagació. De seguida estarem pendents d'aquesta compareixença que han de fer tant la consellera com les autoritats també dintre dels bombers perquè ens expliquin les darreres hores d'aquests incendis. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. El president Pedro Sánchez ha aterrat aquesta tarda a la capital de Turquia per participar a la cimera anual de l'OTAN amb el convenciment d'haver fet els deures en inversió en defensa.
5: Ho ha fet sense la seva dona, Begoña Gómez, per la negativa del jutge a tornar-li el passaport. El govern té l'objectiu de convèncer l'Aliança que Espanya és un bon soci, tot i la negativa d'augmentar la despesa en defensa amb més d'un 2% del PIB.
3: També s'ha aprovat un sostre de despesa rècord, l'objectiu de dèficit fiscal. Primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027.
5: Ara, però, queda el més complicat, superar el debat al Congrés, on el govern no té els suports garantits. Esquerra, Bildu i el PNB hi estan oberts, però Junts, Podem i el Partit Popular hi són crítics. El popular Juan Bravo veu intencions electorals.
6: En el momento en el que más tensiones tienen, menos apoyos tienen, es cuando plantean hacer un presupuesto a ver si lo que están preparando es otra cosa, ¿no?
3: El govern espanyol ha impulsat una llei que considera il·legítim l'ús sense consentiment d'imatges o veus manipulades amb intel·ligència artificial.
5: El projecte, que s'haurà d'aprovar al Congrés, prohibeix l'ús d'imatges o veus amb finalitats comercials sense consentiment, limita l'ús de continguts a xarxes socials per tercers i també, entre d'altres, fixa els 16 anys com a edat mínima de consentiment digital. Félix Bolaños, ministre.
7: ¿Cuál es la afectación que la inteligencia artificial puede tener en el derecho fundamental a la intimidad, a la imagen y al honor de las personas?
3: Junts i Partit Popular aportaran la llei contra la compra especulativa al Consell General de Garanties Estatutàries.
5: Una decisió que dilatarà el debat de la proposició de llei dels comuns fins la tardor. Salvador Vergés, Junts, Lorena Roldán, PP.
8: Que afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat.
9: Tenim extrems que estan fora de la Constitució.
5: El govern acusa l'oposició de posar pals a les rodes al dret a l'habitatge i Esquerra, Comuns, CUP i PSC no veuen amb bons ulls que es demori el debat contra l'especulació immobiliària.
3: I a l'esport, la selecció espanyola disputarà divendres els quarts del Mundial contra Bèlgica i des de les 6 de la tarda tenim en dansa el penúltim partit de vuitens. Fran, Robert, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu. L'Argentina i Egipte s'estan veient les cares i al descans salta la sorpresa a Atlanta perquè els egipcis s'imposen per 0-1 amb gol de Yasser i poc després Leo Messi ha fallat un penal, el segon en aquesta Copa del Món. Qui s'endugui el duel disputarà els quarts contra el guanyador del Suïssa-Colòmbia que arrenca a les 10 de la nit, hora peninsular, i serà l'últim partit de vuitens del Mundial.
3: Informació de serveis a aquesta hora. Diverses carreteres afectades tant pels incendis com per la circulació. Darrera hora, Mireia Camazzola.
11: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per l'incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GI-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro. Més també per incendi, només és permès el pas als veïns a la GI-664 entre Castellà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A més, la B-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquests problemes, la C-60 i el Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona, a l'AP-7 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord per un accident que ja no talla cap carril i lentitud a Barberà en sentit sud. A l'AP-7 hi ha retencions a Martorell per enllaçar amb la 2 en sentit Abrera per un incendi d'un vehicle. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B-30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C-31 hi ha lentitud a Badalona per anar cap a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Esplugues i el nus de la Trinitat en sentit Besòs i la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a Poble Nou i de Sant Adrià al nus de la Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies. També pendents del temps del Meteocat. A més, un avís de temps violent. Les properes hores es pot produir localment pedra, ratxes fortes de vent i esclafit, sobretot al Berguedà, possiblement l'Alt Urgell, Cerdanya i Solsonès. Estarem pendents també d'aquestes pluges. De cara a demà, quin temps farà Noelia García?
12: Demà dimecres a Catalunya continuarem amb molta calor i altes temperatures.

0: temperatures a causa d'una onada de calor. A gran part de l'interior es superaran de forma generalitzada els 38 graus i s'esperen màximes que podran arribar als 42 a l'interior de Tarragona, a zones de Lleida i també a la depressió central de Barcelona. Els termòmetres marcaran 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida.
1: Les 7 i 8 minuts del vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Primera aturada a Barcelona, al barri del Putxet. Allà s'ha detectat aquest matí un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària que afecta un pati interior i un petit magatzem, segons les primeres hipòtesis. La cavitat estaria provocada per les obres de la línia 9 del metro. Davant aquesta situació, els bombers de Barcelona han desallotjat 8 finques, 93 pisos. Allà tenim a la nostra companya Cristina Martín. Bon vespre, quina és la darrera hora?
3: Bon vespre. Els treballs per assegurar la zona on s'ha produït aquest forat aquest matí continuen. Això obligarà que els veïns dels 93 pisos desallotjats no tornin a casa com a mínim fins demà. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
4: En aquests moments hi ha una reunió amb més d'un centenar de persones a les quals s'està explicant els detalls i se'ls està dient, com ha avançat ara la consellera, doncs que com a mínim aquesta nit hauran de dormir fora de casa.
3: En un principi s'han desallotjat finques dels carrers Teodora la Madrid i Rubinstein. Després s'ha ampliat a blocs de Sant Gervasi de Cassoles, tal com explica Lina Seguro, una veïna d'aquest carrer.
5: Ens han desallotjat aquest matí i ens han vingut a prevenir, que nosaltres vida normal perquè anava tot bé, i ara ens han demanat que sortíssim per precaució i ho tenen tot controlat, però sí, és cert que ens han fet sortir i hem recollit les estris de feina per si no poguéssim entrar en alguns dies.
3: El govern ha confirmat que la causa d'aquest forat són les obres per construir el tram central de la línia 9 del metro. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Per tant, la hipòtesi que estem treballant, però hem d'esperar doncs, que s'acabin tots els treballs tècnics i d'investigació, és que hi hagi pogut haver, pensin que aquesta cavitat està sobre túnel ja construït i, per tant, formigonat i, per tant, consolidat. Que hi hagi pogut haver-hi un eventual moviment de terres que hagi produït aquesta cavitat.
3: Els treballs que s'estan fent a la pizzeria on s'ha detectat el forat aquest matí s'allargaran fins a la matinada. El govern assegura que aquest forat no pot créixer més i que la tuneladora continua treballant en direcció a l'Esseps.
1: En direcció a la plaça l'Esseps. Gràcies, Cristina Martín. Aquesta és la darrera hora d'aquest incident que també ha patit la capital catalana aquest matí, però l'altre focus també està pendent aquests dies de les actualitzacions relacionades amb els incendis que afecten a Catalunya. A aquesta hora s'ha de produir una compareixença. Abans que es produeixi, volem saber quina és la darrera hora dels incendis. El de Setmanat, declarat aquest dilluns a primera hora de la tarda, continua actiu. 71 dotacions dels bombers, 6 de les quals aèries, treballen en aquesta extinció de les flames. Amb l'assistència tècnica del Raül Hernández, al centre de Cerdanyola està el nostre company Sergi Bassoles. Bon vespre.
7: Què tal, bon vespre? Doncs sí, el pitjor dels auguris dels bombers s'ha fet realitat. Tenim altra vegada simultaneïtat d'incendis a Catalunya. El més preocupant, com dèieu, sens dubte, el que està portant més feina als bombers al de Setmanat, on ens trobem nosaltres al centre de comandament a l'espera d'una atenció del cap de l'operatiu per informar de l'evolució d'aquest foc. De moment ja són prop de 160 les hectàrees calcinades i el potencial atenció és de 2.000. I treballen una vuitantena de mitjans terrestres i una desena de mitjans aèris. Els bombers de la Generalitat treballen sense descans i recordem que aquest incendi manté uns 7.000 veïns a diversos municipis de la zona confinats. Un foc en el que 7 persones, algunes d'elles bombers per cops de calor, han resultat ferits lleus. Escoltem la consellera Núria Parlon.
8: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu en diferents focs secundaris.
7: D'altra banda, la bona notícia, podríem dir, és que des d'aquest matí l'incendi declarat a la comarca de l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt està estabilitzat. I tot i haver calcinat més de 400 hectàrees, ja s'ha pogut desconfinar la majoria dels 33.000 veïns afectats. Com dèiem, molt pendents d'aquesta compareixença per actualitzar la situació de l'incendi de Setmanat.
1: Doncs estarem pendents. Gràcies, Sergi, des del centre operatiu de Setmanat. A aquesta hora hi ha més incendis actius. provocats per l'onada de calor que han provocat més incendis forestals a diversos punts de Catalunya. Fem la radiografia amb Rosa Quillet. Bon vespre, Rosa.
2: Bon vespre. L'incendi iniciat al terme municipal de Savallada, comptat a la Conca de Barberà, ja està controlat i s'aixequen els confinaments, es desescalen els recursos i es mantenen 9 vehicles d'aigua per vigilar el perímetre i resseguir els punts calents. El foc ha afectat una superfície aproximada d'11 hectàrees. A la Segarra s'ha reduït també el confinament per l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Ja només estan afectades pel confinament 4 masies disseminades del franc esquerre d'aquest foc. De moment hi ha afectades unes 113 hectàrees. I finalment l'incendi de Martorell ja està controlat, un foc que ha cremat vegetació de ribera i canyes a la banda i banda de la via del tren a tocar del riu Anoia i una zona de barraques. Es mantenen 14 dotacions.
1: Però aquesta onada d'incendis forestals no només afecta a Catalunya, hi ha més zones. Quines són, Rosa?
2: A la Catalunya Nord, per exemple, prop de Perpinyà, continua cremant l'incendi forestal que va començar dissabte. 800 bombers estan mobilitzats sobre el terreny i afirmen que la situació a poc millora. De moment s'han cremat 5.000 hectàrees de bosc i s'han evacuat 12.000 persones que encara no han pogut tornar a casa seva. En un missatge a les xarxes, el ministre francès d'Interior ha destacat la cadena d'incendis que afecta el país. En aquest sentit, ha informat de la detenció de 6 persones per la seva presumpta relació amb diversos focs i ha advertit que la resposta de l'Estat serà implacable contra els que provoquin incendis de manera intencionada o per imprudència. I a Grazalema, a Cádiz, ja ha quedat estabilitzat l'incendi que va començar ahir. Això ha permès que les 60 persones desallotjades d'un hotel ja hagin pogut tornar a casa seva. També es treballa amb la recuperació parcial de carreteres d'accés que van ser tallades per facilitar les tasques d'extinció.
1: Dels incendis hi ha algunes derivades, una d'elles és la política. Tornem a casa nostra perquè el govern de la Generalitat reuneix els grups parlamentaris a Palau per abordar un canvi de paradigma pel que fa a la gestió forestal. L'executiu demana un canvi de mentalitat defensa que cal adaptar la manera de gestionar els boscos a Catalunya. Els detalls, Lorena Enns.
9: L'executiu ha convocat els grups a Palau per traslladar-los la necessitat d'impulsar una nova estratègia forestal. Pel govern, l'objectiu ja no és evitar que es declarin incendis, sinó reduir-ne la propagació i generar oportunitats perquè els equips d'extinció puguin minimitzar el seu impacte. La Generalitat defensa que els boscos s'han de gestionar, s'ha de tallar la continuïtat de la massa forestal i això passa per fer canvis profunds en l'estructura del paisatge, un canvi de paradigma, defensa la portaveu, que no serà d'avui per demà. Sílvia Paneque.
10: La creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció, millora de camins forestal, cremes preventives, com els deia, i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
9: Territori tindrà aquesta setmana l'informe amb la informació requerida a l'empresa que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Un cop tancat, decidirà si es dirimeixen responsabilitats.
1: Per cert que Junts i Vox ja han demanat la compareixença de la consellera Paneque per l'origen del foc a les Gavarres. Una altra derivada en les causes d'aquests incendis és la salut i la neteja dels boscos. Avui propietaris forestals afectats pel desmanat han denunciat que la burocràcia dificulta la prevenció dels focs. Toni Miró és propietari.
11: Aquesta comunicació per tallar 15 arbres no està bé, nosaltres per exemple l'utilitzem, però clar, és molt insignificant en finques grans, en finques de 50 hectàrees, 60 hectàrees, etc, que és la problemàtica dels boscos grans, són les finques grans, la gent no té capacitat de cuidar-les perquè tot és molt complex, no?
1: Assegurant que mantenir netes les franges de protecció és cada vegada més complicat pels permisos i requisits que exigeix la Generalitat per fer tales o desbrossades. Consideren que les polítiques forestals són massa reactives, poc preventives i reclamen més facilitat i sentit comú per poder gestionar els boscos abans que arribin els incendis. I tot el que us estem explicant coincideix amb una efemèride. Fa un any, més de 3.320 hectàrees van quedar reduïdes a cendra i la mort d'un bomber. Aquest és el balanç que va deixar l'incendi de Paüls a les Terres de l'Ebre fa, com dèiem, un any, un foc que va posar el límit als serveis d'emergències i va mantenir durant dies tota una comarca pendent de l'evolució de les flames. Judit Huerta.
12: L'incendi va obligar a confinar 18.000 persones de 9 municipis. Era dels primers que es feien. El responsable de les tasques d'extinció dels bombers, Ricard Expósito, recorda que el confinament continua sent, un any després, una de les grans assignatures pendents.
13: La realitat també va ser que de cara al vespre vam trobar molta gent que anava a veure com havia quedat la finca quan encara l'incendi estava propagant, no? O sigui, se van prendre les mesures per intentar reduir l'exposició de la població, però va haver molta gent que...

0: no va fer cas d'aquestes recomanacions, no?
1: L'origen va ser una negligència en l'abocament de cendres en una zona agrícola i un any després, diuen els veïns afectats, res ha canviat per evitar un nou desastre mediambiental. Enric Adell és l'alcalde de Paüls.
2: Sí que és veritat que esperem que ara, pues, arran de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, poguéssim tirar endavant diferents actuacions, sobretot tot el que és la neteja de les zones on les pendents són més importants.
1: Només, afegeixen, netejat algunes parcel·les de propietaris particulars. Demana, per tant, una gestió forestal amb una visió més global.
3: Edició Vespre. Andreu Viñas.
4: Els últims dies hem estat pendents de si la dona del president Begoña Gómez podria sortir del país per anar a la cimera de l'OTAN i al Regne Unit per la graduació d'una de les seves filles. Bé, doncs el govern espanyol considera innecessàries les mesures cautelars imposades. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha assegurat avui que no hi ha cap risc de fugida i ha defensat que manté una cooperació judicial estreta tant amb el Regne Unit com amb Turquia.
5: Es bastante claro, la comunidad jurídica y la sociedad española en una amplísima mayoría, pues considera, como es lógico, que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
4: Recordem que el jutge ha autoritzat a Gómez a viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla, però li ha denegat el permís per acompanyar Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN. En paral·lel, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que aquesta situació provoca un cost reputacional per a Espanya perquè afecta la seva imatge davant els aliats internacionals.
6: Con independencia de que estemos o no de acuerdo en la decisión del juez, lo que es evidente es que recurrir a esto tiene un enorme coste reputacional para España. Y hoy los 1.100 millones de ciudadanos que estamos bajo el paraguas de la OTAN, sus primeros ministros, todos van a saber que la mujer del primer ministro español no ha podido viajar porque le han retirado el pasaporte en su país.
4: Doncs aquí ens quedem, a Turquia, perquè els líders de l'Aliança estan a aquesta hora reunits en el sopar oficial presidit pel president turc Tayyip Erdogan. Sánchez i els ministres d'Afers Exteriors i Defensa, José Manuel Álvarez i Margarita Robles, tenen l'objectiu de demostrar amb dades que Espanya és un soci exemplar, però que no destinarà més del 2% del PIB en defensa. Clara Montanyó, bon vespre.
7: Bon vespre. El govern espanyol insisteix que arriba a la cimera amb els deures fets després de les reiterades al·lusions de Trump a Espanya com un mal aliat. La Moncloa reitera que vol millorar la despesa en defensa sense comprometre l'estat del benestar. En una cimera enfocada a projectar una imatge d'unitat i amb la inversió militar al centre. El seu secretari general, Mark Rutte, ha anunciat una inversió de milers de milions de dòlars en projectes militars en què Espanya també hi participa.
8: The world will see industries from North America and Europe working hand in hand, innovating together.
7: El món veurà la indústria nord-americana i europea treballant de la mà, dit Rutte, en un gest clar cap a Donald Trump, que ha dit sentir-se decebut amb els socis per haver-lo donat l'esquena en l'ofensiva a l'Iran.
9: But we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help.
7: Trump ha dit que abans que ho demanés els aliats van rebutjar-li fer-li suport i ha reiterat que Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca.
4: De l'exterior també us expliquem que el president francès Emmanuel Macron ha defensat la seva visita oficial avui a Síria, malgrat les dues explosions registrades aquest dimarts al centre de Damasc, que han deixat almenys 18 ferits.
7: Macron assegura que el viatge s'havia preparat amb totes les garanties de seguretat i afirma que França manté el seu suport a les noves autoritats sirianes per afavorir l'estabilitat, combatre el terrorisme i impulsar la reconstrucció del país després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.
4: Doncs també avui la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, podrà presentar-se a les eleccions presidencials del 2027.
7: El Tribunal d'Apel·lació de París ha rebaixat la condemna per malversació de fons europeus i ha reduït la inhabilitació a 15 mesos, una pena que ja es considera complerta. Le Pen haurà de complir un any de presó domiciliària amb pulsera electrònica i pagar una multa de 100.000 euros, però recupera l'opció de competir per l'Elisi, on parteix com una de les favorites segons les enquestes.
4: En canvi, el líder d'un altre partit d'ultradreta, Reform UK, Nigel Farage, ha dimitit com a diputat.
7: I ho fa en plena polèmica polèmica per presumpta ocultació d'una donació de gairebé 6 milions d'euros d'un magnat de les criptomonedes. Farage nega qualsevol irregularitat i assegura que no ha vulnerat cap llei. Tot i això, ha anunciat que es tornarà a presentar les eleccions parcials que ara s'han de convocar i ha afirmat que vol que siguin els electors qui el jutgin per les seves accions.
4: El Comitè Olímpic Internacional ha revocat provisionalment la suspensió del Comitè Olímpic Rus vigent des del 2023 i recomana a les federacions internacionals eliminar les restriccions imposades als esportistes russos.
7: Si es manté aquesta decisió, Rússia podrà competir amb el seu nom als Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028, després que París 2024 i els Jocs d'hivern de Milà Cortina ho fes sota bandera neutral.
4: Set minuts i dos quarts de vuit, us informàvem dels incendis i que estaven pendents d'una compareixença dels bombers de la Generalitat per explicar aquesta darrera hora dels incendis que afecten a Catalunya. Escoltem en directe les paraules del cap de bombers, David Borrell.
3: Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda. Pel que fa a la resta d'incendis de Catalunya, l'incendi de Salvanera és un incendi que ens ha afectat 100 hectàrees, un incendi que tenia un potencial molt gran amb tota la comarcal solsonès. Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no? Afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície. Finalment, aquest incendi l'hem pogut estabilitzar i la bona notícia és que, si no canvia res, el donarem per controlat aquest mateix vespre. Allà a les 9 de la nit el donaríem per controlat. Carme, també tenim l'incendi que ha afectat 500 hectàrees. Durant el dia d'avui s'ha comportat molt bé, només hem tingut una represa en un lloc que no ha estat crític, que s'ha controlat ràpidament i està estabilitzat. Tenim una superfície de 500 hectàrees d'afectació.
4: Són les paraules de David Borrell, cap de bombers de la Generalitat de Catalunya, fent un repàs a tots els incendis que estan actius a aquesta hora. El de Setmanat encara no està controlat, el de Salvanera en canvi sí, i el de Carme, que ha afectat 500 hectàrees, encara està pendent d'estar controlat del tot. Una informació que anirem recollint i farem el resum de les paraules de David Borrell durant els propers minuts.
10: Edició Vespre.
4: 5 minuts i dos quarts de vuit. El govern d'Espanya ha aprovat avui en el Consell de Ministres l'objectiu de dèficit d'un 1,8% del PIB i el sostre de despesa de més de 226.000 milions d'euros. Són els passos previs a poder presentar els pressupostos de 2027, que ha tingut també reaccions avui. Toni Conde.
11: El govern ha fixat un sostre de despesa de 226.032 milions d'euros per als pressupostos generals de l'Estat de 2027, un 6,6% més que l'any passat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat que aquesta xifra rècord és una prova del bon funcionament de l'economia espanyola.
12: Pocas imágenes reflejan tan bien el crecimiento económico y social de nuestro país en los últimos años, que nos hemos podido permitir un techo de gasto de esta magnitud que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia.
11: Amb l'aprovació d'aquest sostre de despesa, l'executiu espera poder presentar uns comptes amb inversions ambicioses en matèria d'estat del benestar. L'objectiu de dèficit ha de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats, on no està clar que el govern pugui obtenir els vots necessaris. Des del PP consideren que els pressupostos són una excusa per poder convocar eleccions. Juan Bravo, vicesecretari d'Hisenda del PP.
13: En el momento en el que más tensiones tienen, menos apoyos tienen, es cuando plantean hacer un presupuesto a ver si lo que están preparando es otra cosa, ¿no? A ver si lo que intentan es tapar otras situaciones y utilizar el presupuesto al que no le han dado importancia y han presumido de no tener y ahora resulta que es una pieza fundamental, ¿no?
11: Socis com Esquerra, Bildu o el PNB estan oberts a parlar-ne, mentre que Junts i Podemos no veuen marge per a negociar.
4: Doncs a l'àmbit judicial i també polític, l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sol·licitat a Hisenda que paralitzi la inspecció oberta contra ell i la seva família en un escrit dirigit al jutge José Luis Calama, a que ha tingut accés a Radio Televisió Espanyola. Zapatero ha argumentat que no es poden tenir dos casos en paral·lel en referència a la seva imputació al cas Plus Ultra i ha criticat l'agència tributària pel que considera una decisió unilateral i capritxosa. Les inspeccions fiscals obertes en matèria d'IRPF o IVA corresponen al període entre 2021 i 2024. De judicial també us expliquem que en el cas Coldo, a l'Audiència Nacional, el Guàrdia Civil Rubén Villalba ha confirmat les ofertes de Leire Díez a canvi d'informació.
7: Villalba ha ratificat davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'exmilitant socialista Leire Díez li va oferir un càrrec com a assessor de la directora de la Guàrdia Civil a canvi d'informació que perjudiqués la unitat central operativa, la UCO. Segons el seu testimoni, Díez també li hauria promès facilitar-li un destí a l'estranger o fins i tot retirar-li la imputació en el cas Coldo. Un altre testimoni ha corroborat davant el jutge les reunions i les ofertes atribuïdes a l'exmilitant socialista que presumptament assegurava actuar amb el suport de responsables del govern espanyol.
4: Avui el 5...

0: Investigats per les presumptes amenaces al president del govern, Pedro Sánchez, han negat davant la jutgessa que el ninot apallissat durant les protestes del carrer Ferraz el 2023 representés el cap de l'executiu.
1: Un dels acusats ha assegurat que es tractava simplement d'una pinyata infantil farcida de caramels per entretenir els nens que assistien a la concentració l'any 2023 en les protestes postelectorals. Alguns dels testimonis han parlat a la sortida del judici.
2: Jo fabriqué la pinyata, jo la dissenyé, y en ningún momento esa piñata ni representé a Pedro Sánchez, ni me inspiré en él, ni me acordé de él en todo el proceso. Era un muñeco sin más.
3: Que bastante poco hemos hecho y bastante festivo. Que tenía que estar como Belfast ardiendo, Ferraz.
1: La causa es va reobrir després que l'Audiència de Madrid apreciés possibles indicis d'un delicte d'amenaces.
0: I nova sessió al judici a l'excúpula de Salut pel retard en la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid-19.
1: Avui ha declarat l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha defensat que prioritzar els majors de 60 anys en responia a un criteri epidemiològic ben pres que èticament no comportava cap problema. La Fiscalia acusa Argimon, la llavors consellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari general del Departament, Marc Ramentol, i l'exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella, d'un delicte de prevaricació pel qual demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Junts i Partit Popular han tirat pel dret i portaran la llei contra la compra especulativa a Catalunya al Consell General de Garanties Estatutàries. Parlament, Elena García.
4: Sí, Junts i PP dilaten la validació de la llei contra l'adquisició de pisos per especular a la tardor amb un recurs a garanties estatutàries. Vergés i Roldán.
5: Que afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat.
6: Tenim extrems que estan fora de la Constitució.
4: El govern acusa l'oposició de posar taps a l'habitatge paneque.
7: Convertir això en una missió de país i no intentar posar pals a les rodes.
4: Més contundents, el PSC i els comuns, Díaz i sí.
8: Quan arribi el moment, els catalans i les catalanes podran valorar qui ha intentat resoldre veritablement els problemes d'habitatge.
9: Són el partit de la patronal immobiliària i crec que està bé, que no se n'amaguin.
4: Esquerra s'obre a millorar la norma dels comuns amb esmenes. A la CUP li manca que declari tota Catalunya zona tensionada. Capella i Pallissé.
10: Mirarem si és millorable.
11: Hi ha molts municipis on ni els treballadors i treballadores no hi poden fer vida.
4: El dictamen de garanties no és vinculant, però suspèn la tramitació de la llei dels comuns fins a l'octubre, tot i que el Parlament vota demà el primer pas per reformar la d'urbanisme i autoritzar els ajuntaments de zones tensionades a restringir la compra de pisos per residir o com a lloguer habitual.
0: També us ho dèiem en titulars, la intimitat, l'honor i la pròpia imatge han trobat en la intel·ligència artificial una perillosa enemiga. A l'última llei que regula aquest dret, aprovada el 1982, no hi ha ni rastre de deepfakes, que són continguts falsos que semblen reals, ni de xarxes socials ni de sèries sobre crims mediàtics. És per això que el Consell de Ministres ha tret endavant el projecte de llei per regular i limitar aquesta nova realitat. Pau Alemany, bon vespre.
12: Bon vespre. El projecte de llei que viatjarà ara cap al Congrés dels Diputats dedica un capítol complet a la intel·ligència artificial. Una de les regulacions és prohibir l'ús de la imatge i de la veu d'altres persones amb finalitats comercials. També regulen les sèries True Crime, ja que si la intimitat o l'honor de la víctima s'hi veuen afectats, la publicació es podrà cancel·lar. I una tercera prohibició és la relacionada amb les fotos i els vídeos publicats a les xarxes, que no es podran fer servir per terceres persones sense consentiment, tal com ha explicat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
13: El hecho de compartir un vídeo, una fotografía en una red social no significa que renuncies a esa imagen y que por tanto no tengas que consentir que se pueda utilizar para una finalidad distinta para la cual tú la has colgado.
12: A més, l'edat mínima per donar consentiment sobre la imatge digital s'estableix als 16 anys.
0: I finalment, en cultura, l'escriptor Ramon Solsona ha guanyat el 30è Premi Trajectòria i Màrius Serra. Montse Soto.
14: Superar els 120.000 visitants de la passada edició és un dels reptes de la gran cita del llibre en català, que en la seva 44a edició té el lema "Molt per veure, molt per llegir". Una setmana del llibre en català que ha augmentat el nombre de segells participants fins a 282 i 8 escenaris en programació al Passeig Lluís Companys. Ramon Solsona, guanyador del Premi Trajectòria i considerat una de les veus més destacades de la narrativa catalana contemporània, i Màrius Serra, guanyador del Premi Difusió per ser un dels grans divulgadors del joc verbal, agraeixen així els seus respectius guardons.
15: Això vol dir que m'he fet gran.
16: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català, professionalitzat. Això és extraordinari.
17: Molt honorat, molt seguidor sempre de la Setmana del Llibre des dels anys 80. Si em voleu fer cas, llegiu i difoneu.
14: Una 44a edició de la Setmana del Llibre en Català que coincidirà amb les festes de la Mercè, de nou al Passeig Lluís Companys, a la recerca de nous públics, i que comptarà com a novetats enguany amb la Casa de la Creació Digital en Català i un nou espai dedicat als oficis del llibre, fet amb la col·laboració del Servei de Biblioteques.
0: Doncs amb aquest apunt nosaltres posem el punt final, pendents d'aquestes actualitzacions sobre els incendis a Catalunya, que actualitzarem sobre les 8 del vespre. Toni, tot teu.
15: Doncs moltes gràcies, Andreu. Estarem molt pendents, efectivament, a aquestes actualitzacions, qualsevol novetat que es pugui produir entre tant, lògicament. En parlarem aquí al Plaver. Tenim molta cosa a fer. Tenim un dia potent pel davant, a l'espera, i ara parlarem de seguida amb el Jordi Miralles d'aquest nou augment a les temperatures. Sembla que demà ha de ser el dia més potent, i és en aquest sentit que saludarem també d'aquí a pocs minuts el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, el senyor Esteve Fernández, per saber una mica com estan les coses, com estan funcionant les urgències en aquests moments i, sobretot, quines precaucions hem de prendre entre tots per fer front a aquesta nova onada de calor. 7:34 minuts, molta cosa a fer. El primer, ja ho saben, parlem d'esports.
14: Esports.
15: Avui amb en Frank Robert. Què tal, Frank? Bon vespre.
18: Bon vespre, Toni.
15: Obrim els esports parlant de la selecció espanyola. Disputarà els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. I des de les 6 de la tarda, Frank, tenim en dansa el penúltim partit de vuitens.
19: L'Argentina i Egipte s'estan veient les cares i salta la sorpresa Atlanta perquè els egipcis s'han avançat a la primera part amb gol de Yasser. Poc després, Leo Messi ha fallat un penal, el segon en aquesta Copa del Món. I fa pocs segons, els faraons acaben de posar el 0-2 al marcador i, per tant, al minut 70, la vigent campiona estaria eliminada. Qui s'endugui el duel disputarà la següent ronda contra el guanyador del Suïssa-Colòmbia, que arrenca a les 10 de la nit, hora peninsular, i serà l'últim partit de vuitens del Mundial. Demà hi ha jornada de descans, després de 27 dies consecutius de competició. Dijous a les 10 es disputarà el primer enfrontament de quarts de final entre França i el Marroc, i divendres a les 9 del vespre Espanya buscarà el passi a semifinals davant Bèlgica a Los Angeles. A nit a Dallas, els de Luis de la Fuente van eliminar Portugal. 16 anys després, la Roja torna a estar entre els 8 millors seleccions del món, i tot plegat gràcies a un gol a l'afegit de Mikel Merino a passada de Ferran Torres. El seleccionador va encertar amb els canvis, i en declaracions a RTVE, el davanter del Barcelona va explicar com van cuinar la jugada.
20: Antes de recibir, ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel. Al final, en este tipo de torneos, muchas veces los partidos se resuelven de los jugadores del banquillo. Hoy se ha demostrado el gol y asistencia de gente del banquillo. Entonces, creo que es la visión del equipo, que todo el mundo está dispuesto a sumar.
19: Rodri es va endur l'MVP, mentre la decepció dels portuguesos va anar acompanyada de la retirada de la Copa del Món de Cristiano Ronaldo, com l'únic futbolista de la història que ha marcat en 6 edicions diferents. I a més, el seleccionador lleidatà, Robert Martínez, va anunciar que acaba una etapa de gairebé 3 anys al capdavant de la banqueta lusitana. És cert que no l'han destituït, perquè simplement se li acabava el contracte, però igualment podem dir que és l'onzè entrenador que plega durant aquest torneig. L'estiu passat va aixecar la Nations League, precisament contra la selecció espanyola, que sens dubte s'ha rescabalat d'aquella final, i com dèiem, es veurà les cares a quarts amb Bèlgica, un combinat que la matinada passada ha golejat els Estats Units per 1-4. Ja no queden equips anfitrions al torneig, i per cert que l'actuació de Folarin Balogun afortunadament ha passat desapercebuda. El davanter va ser amnistiat de la vermella que va veure setzents per la FIFA a petició o exigència de Donald Trump. I acabem el repàs mundialista recordant que dissabte a les 11 de la nit Noruega i Anglaterra protagonitzaran el tercer partit de quarts, i diumenge els tancaran a les 3 de la matinada Argentina o Egipte, amb Suïssa o Colòmbia.
15: Estarem molt atents a tot plegat. No deixem el futbol encara, Frank, perquè l'Espanyol ha presentat el primer fitxatge de la temporada, el davanter de Parets del Vallès, Àlex Calatrava.
19: L'Espanyol li ha pagat al Castelló de la segona divisió uns 5 milions d'euros, assignat per 5 temporades, i com li ha canviat la vida, perquè el 2020 estava jugant a Primera Catalana amb el Parets. Com no pot ser d'una altra manera, Àlex Calatrava està en una bombolla.
21: Desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
19: El club avui també ha anunciat que el lateral esquerre del Burnley i internacional

0: absolut amb els Països Baixos. Hartmann jugarà cedit una temporada a l'equip Perico.
1: I en tenis, l'italià Jannik Sinner és el primer semifinalista de Wimbledon després de superar l'alemany Struff en 3 sets, i en ciclisme, d'altra banda, tenim nou líder al Tour de França.
0: Sí, el nostre company Jorge Agüero ha seguit fil per randa la quarta etapa de 181 quilòmetres entre Carcassona i Foix. Bona tarda, Jorge.
2: Bona tarda. Thorstein Traet és el nou maillot groc d'aquest Tour de França 2026, corredor noruec de 30 anys de l'equip 1X, i que avui ha aprofitat, doncs, l'escapada del dia per posar-se de groc. No ha sabut respondre al pilot, o podríem dir que no ha respost a temps a aquesta escapada, que finalment ha sigut 11 corredors i també a la qual hi ha hagut el guanyador d'aquesta quarta etapa amb final a Foix. El guanyador de l'etapa ha estat el danès de l'equip Lidl Trek, Mats Pedersen.
0: Gràcies, Jorge. Demà cinquena etapa en una jornada plana de 158 quilòmetres entre les localitats franceses de la Nemesan i Pau.
1: Molt bé, gràcies, Frank. Fins després.
0: Que vagi bé.
1: Ara 21 minuts i arribem a les 8 del vespre. Tenim molta cosa a fer. En uns minuts marxarem fins al Putxet a veure com estan aquests veïns i veïnes que han hagut de ser desallotjats de casa seva, un total de 93 pisos. És un episodi que no podem evitar que ens recordi altres moments de la ciutat, quan parlàvem del Carmel, per exemple, no? Malgrat avui el govern de Catalunya deia que era una qüestió totalment diferent i que aquest esvoranc que s'ha produït, que poca broma, perquè estem parlant d'un diàmetre de 8 metres i 4 de fondària, en principi no s'ha de fer més gran. De seguida marxarem en uns minuts fins allà. Abans hem de fer altres coses. La primera, atendre el que és el gran comentari generalitzat d'aquests dies, que és la calor. Perquè demà s'espera que la cosa vagi a més, que sigui el punt àlgid d'aquesta segona onada de calor d'aquest estiu. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
3: Hola, Toni, bon vespre.
1: Serà així, no?
3: Sí, sí, les temperatures pujaran. Avui màxima de 43,7 graus a Vinebre, la més alta de Catalunya. A Lleida han arribat als 43, a Barcelona 34, a Tarragona 31 i a Girona 38 graus. Demà, en aquests números, ja els hi podem afegir ben bé un grau més, perquè demà pugen les temperatures demà i dimecres, pujaran una miqueta més de cara a dijous, i per això estaríem parlant de màximes a la costa que els propers dies podrien enfilar-se fins als 35 o 36 graus, i a l'interior moltes poblacions, àmplies zones amb més de 40 graus, i podrem arribar fins als 44 graus a punts del Pla de Lleida i també comarques de les Terres de l'Ebre. Divendres i dissabte i també diumenge les temperatures afluixen una mica. Això què vol dir? Que baixaran 2, 3, 4 graus respecte a aquests valors tan alts, però continuaran sent temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any. Les properes tardes, algun ruixat cap al Pirineu, això farà que en aquesta zona, doncs, pugui refrescar una miqueta durant la tarda, però vaja, la setmana que ve tot continua de la mateixa manera, amb temperatures que continuaran sent clarament, doncs, més altes que les que tocaria per aquesta època de l'any, al voltant d'entre 5 i 6 graus. Ara mateix estaríem parlant de temperatures en alguns punts al voltant de 7 a 9 graus superiors a les normals.
1: Déu-n'hi-do. Veiem la porta de sortida d'aquesta segona onada de calor? Encara no.
3: Doncs no, perquè el que passarà divendres, dissabte, és una petita davallada de les temperatures, i la setmana que ve tornen a pujar, potser no tan altes com les d'aquests dies que ens venen, és a dir, demà i divendres, però sempre seran temperatures molt altes, i ara per ara, a 15 dies vista, no veiem normalització de les temperatures. Sí que aniran baixant, però vaja, un descens molt poc important, i la calor que continuarà sent la protagonista una setmana més.
1: Esperàvem que ens donessis bones notícies, tot i que érem absolutament conscients del que ens anaves a explicar. La recepta de tots els dies, paciència, cal tenir paciència, efectivament, davant aquesta situació que ens dibuixava ara mateix el nostre meteoròleg de referència, en Jordi Miralles. Gràcies, Jordi, una abraçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Toni.
1: 3 minuts i 3 quarts de 8. És el dia en el que efectivament cal mirar els termòmetres, i cal mirar els termòmetres ja no només per la molèstia que puguin suposar determinades temperatures, sinó també per les conseqüències que poden tenir les mateixes. Ara ens ho explicava el Jordi Miralles, temperatures de 35-36 graus a la costa, però amb punts de fins a 44 graus que es podrien viure en els propers dies al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. Ens acompanya el senyor Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya. Senyor Fernández, com està? Bona tarda, bon vespre.
4: Hola, molt bona tarda.
1: Déu-n'hi-do, quin

0: panorama tenim a Catalunya?
1: Sí, la veritat és que sí, el temps no acompanya. Estem tenint una onada de calor que s'allarga, són ja molts dies, i encara, segons les previsions del Meteocat, en tenim per uns quants dies més, com molt bé comentàvem.
0: Llegim l'altre dia que Catalunya ha registrat la xifra més alta de morts per calor durant el mes de juny. Parlaríem de fins a 218 persones que haurien mort de manera prematura atribuïbles justament a les altes temperatures. Quines precaucions, senyor Fernández, hem de prendre entre tots?
1: A veure, ens hem de protegir de la calor. Volia aclarir també que són morts atribuïbles, és a dir, derivades d'un model matemàtic de les morts que després tindrem certificades. Però sí, com sí, per nosaltres és un termòmetre, redundància del que està passant, no? I aquesta xifra, amb la mateixa metodologia, l'any passat eren 100 pocs les atribucions, no? Per tant, estem davant d'un problema molt greu. Què hem de fer? Protegir-nos, ser conscients. Estem fent una campanya mediàtica que crec que té ressò i s'entén molt bé a l'ABC de la calor, no? Aire, beure i casa. Hem de protegir-nos, si estem a l'aire lliure, buscar l'ombra, buscar refugis climàtics si no tenim condicions a casa, no sortir a les hores de més insolació, no posar-nos a fer esport a les hores de més insolació, treballar en condicions adequades si hem de treballar fora, hidratar-nos, beure aigua és molt important, fins i tot quan no tenim set, perquè a vegades transpirem, no suem massa i ens dona la sensació que no necessitem beure. Hem de beure tot i no tenir ganes. Ens hem de vigilar fins i tot a l'orina per veure si s'enfosqueix, que és un signe que estem concentrant molt i que estem perdent molta aigua. I quan estiguem a casa, evidentment, doncs, intentar que sigui una temperatura agradable, ventilable, amb corrent d'aire, amb ventilador, si en tenim, o amb aire condicionat. Tot plegat és protegir-nos de la calor.
0: És evident, no? Estan notant vostès a nivell de serveis d'urgència una sobrecàrrega de feina? Perquè, clar, estem parlant de llocs en què les temperatures, efectivament, s'enfilen fins als 42-44 graus, no?
1: Sí, dins del pla operatiu per combatre els efectes de la calor sobre la salut, monitoritzem les urgències, tant a la primària com als hospitals, i de moment no se'n surten del rang que seria esperable. Però sí que estem registrant, que també ho controlem diàriament i setmanalment, fent el resum, les urgències amb diagnòstics relacionats amb la calor, no? I podem parlar que en tenim gairebé 600 en l'última setmana. Això inclou cops de calor, deshidratacions, síncopes i altres símptomes relacionats amb l'excés de calor que ens fa patir, que fa patir el nostre organisme.
0: Déu-n'hi-do. Aquests dies estem convivint també amb altres notícies, són els incendis. Em pregunto, la barreja de calor amb el fum que generen aquests incendis, això per molts veïns ha de ser realment un problema, no?
1: Sí, la veritat és que sí, tots aquests incendis generen una quantitat de partícules que van a l'ambient, el fum que veiem després. El fum que veiem és el que veiem, però després queden partícules en suspensió que respirarem durant molt de temps, i no només en el lloc de l'incendi, sinó també tots hem vist les fotos molt espectaculars, no? De l'incendi de les Gavarres i la columna de fum movent-se a través del país i passant fins a les illes. Per tant, això és greu, però són tot conseqüències del canvi climàtic. També tenim variacions agreujades en aquesta temporada dels canvis de concentració de l'ozó, per exemple, no? Això, juntament amb les partícules a les ciutats, a més hi ha les partícules de la combustió, dels motors de combustió, tot plegat pot agreujar algunes condicions tant cardiovasculars com del sistema respiratori, i hem d'estar atents. I, de fet, moltes de les conseqüències, fins i tot letals, que veiem, persones que moren, són per agreujament de malalties de base, i amb totes aquestes condicions, unes i altres poden abocar evidentment cap a la mort.
0: És evident, i tothom està arribant a la conclusió, que aquesta és una situació que ha arribat per quedar-se. Ens parlen de que cada vegada seran més habituals aquestes onades de calor. He llegit alguna entrevista amb vostè, senyor Fernández, on defensa que s'ha de canviar l'urbanisme i aplicar la salut en totes les polítiques. Em sembla interessantíssim això que diu vostè. Un dia en podríem parlar amb calma, perquè realment és un tema molt més ampli, no? Però ens pot fer 5 cèntims? És a dir, quines haurien de ser les primeres quines passes que hauria de fer, per exemple, una ciutat com Barcelona a l'hora de fer front a aquesta nova realitat tèrmica que tenim per endavant.

0: Un és, evidentment, educar a la població i que el missatge arribi, que ho estem intentant, que ho esteu intentant des dels mitjans, i això és molt important. I l'altre són transformacions estructurals, no? Transformacions estructurals que passa per disminuir les emissions, per exemple, que ajuden a l'escalfament global i ens provoquen aquestes situacions, i més a les ciutats, que es converteixen en un punt més calent fins i tot que la resta del territori. A la que entrem en un nucli dens, com podria ser Barcelona o les ciutats de l'àrea metropolitana, doncs realment hi ha una acumulació. Després hi ha l'ús de l'aire condicionat, que és necessari, però també s'hauria d'utilitzar de forma intel·ligent. Molta part de la calor que es diuen a les vies urbanes és justament a causa del mateix acondicionament dels interiors. Clar. Però això necessita de mesures més estructurals, com és canvis, com deia, en l'urbanisme, no? És, per exemple, fer més verd a les ciutats, disminuir l'espai perquè puguin circular els cotxes, potenciar altres vehicles alternatius, elèctrics, bicicletes, etc., i permetre que els vianants també tinguin protecció davant de la calor, o bé en refugis terms, en refugis climàtics, o bé també posant tendals, com s'està fent ja en moltes escoles, perquè els patis estiguin coberts, o fins i tot al carrer. Molts ajuntaments han fet mesures d'aquest tipus, no? Protegir zones peatonals. I a banda d'això, evidentment, altres plans més ambiciosos de lluita contra la pobresa energètica. Perquè això ens passarà a l'estiu, però a l'hivern també tenim conseqüències per les onades de fred, per dir-ho d'aquesta manera.
1: Un dia ens ha de venir a fer una visita i hem de parlar amb això amb molta més calma. El tema realment és urgent i hem de prestar tota l'atenció. Ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres, senyor Fernández. Moltíssimes gràcies per atendre el Pla B. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: El senyor Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya. 10 minuts i arribem a les 8 del vespre. Tinc el Josep Martí Blanc una mica enfadat perquè no li poso l'Argentina a la tele. És això, no?
2: Bueno, sí, sí.
1: Però que ara ha empatat, no? Em deies que ha empatat, no?
2: És que estàvem perdent
1: 2-0.
2: 2-0 contra Egipte, que haurien d'haver estat 3, perquè a Egipte li havien anul·lat un gol que no... Està clar que s'hagués d'anul·lar, però ara Messi ha fet els deures i...
1: Deixa'm dir-te que aquest matí m'ha fet molta gràcia perquè al gimnàs hi havia molta gent contenta amb el resultat del Bèlgica-Estats Units. És a dir, hi havia molta gent contentíssima, Assumpta Escarpa, l'Assumpta.
3: Que... Bueno, perquè diu ole ole lo d'Estats Units.
1: T'ho juro. O sigui, hi havia molta gent que estava efectivament molt contenta per Donald Trump i per... Jo no diria tant per Donald Trump, sinó per la FIFA. Si voleu, podem parlar d'aquí una estona, perquè, si em permeteu, marxem fins al Puiget, que sóc conscient que la nostra companya Cristina Martín ha de tenir una autèntica feinada ara mateix. Cristina, com estàs? Bona tarda.
4: Bon vespre. Doncs sí, aquí seguim a la plaça Frederic Soler des de fa bastantes hores i ara estem a l'espera d'una nova atenció als mitjans de les autoritats per donar-nos l'última hora d'aquest esvoranc que s'ha produït per les obres de construcció de la línia 9 del metro.
1: M'imagino que els veïns deuen estar realment alertats, no? Perquè, com a mínim, aquestes 93 famílies segur ja passaran la nit fora de casa, no?
4: Sí, avui s'ha vist una mica de tot. A primera hora, quan hem arribat aquí cap a la una del migdia, doncs veïns, no?, que s'anaven apropant per saber què havia passat. Alguns d'ells doncs podien accedir als habitatges per agafar allò imprescindible i sortir amb maletes, amb mascotes. S'ha vist algú amb el seu gat, d'altres amb una tortuga, i això doncs buscant on podien passar la nit. Molts d'ells ho passaran, segons ens ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, doncs amb familiars. També ja s'ha posat a disposició hotels i també els serveis socials per a aquells veïns que ho puguin necessitar.
1: Escoltàvem abans explicacions per part de l'administració, Cristina, descartant que aquest esvoranc pugui anar a més, no? Que en principi el forat ja està fet i que no s'hauria de fer més gran, no?
4: Sí, això ens ho han dit des del primer moment, des del Departament de Territori, a la primera atenció que hi ha hagut cap a la una, però també ens ho ha confirmat després la consellera de Territori, que el que ens ha dit ella, no, és que des de la una s'està omplint de formigó aquest forat que s'ha detectat a la pizzeria Verona del carrer Teodora a la Madrid, s'està omplint de formigó, i que s'ha d'omplir de formigó per continuar les obres que han continuat durant el dia d'avui. La tuneladora segueix doncs el seu camí cap a les Ceps i ho està fent així perquè, segons deia la consellera, és més segur que continuï la tuneladora a mesura que es va posar en formigó. Clar. A l'esvoranc.
1: Deies que hi ha una nova atenció als mitjans de comunicació en uns minuts. El que sí tenim clar és que a

0: Sí, bé, les obres, com ens deien també els tècnics, estan molt monitoritzades. De fet, just durant el dia d'avui hem vist alguns tècnics amb aquests aparells per mesurar si hi ha moviments, aquests aparells grocs que a vegades veiem pel carrer, i els hem anat veient durant el dia, i també, segons ens ha dit la consellera, demà es farà una nova avaluació a veure com està tot, i suposo que aniran fent més avaluacions durant els dies que venen.
1: Molt bé. Cristina Martín, no t'entretenim més, que sóc conscient que tens molt de feina. Gràcies per trobar el cap al pla B. Una abraçada. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda. Una mica més de 5 minuts per arribar a les 8 del vespre. Això t'agafa a prop, no, Josep, a tu?
2: Sí, al barri sí. Jo estic a Salvo, perquè visco just a la zona del parc.
1: Ja.
2: I una mica més al nord.
1: Déu-n'hi-do. Quin ensurt, no?
2: Sí, sí, bueno, crec que ens ha passat a tots els mateix, els que tenim anys i ens en recordem del
1: Carmel.
2: Del Carmel, no? I bueno, ja aniran dient. De moment, pues, esperar a veure què diu l'estudi, si poden continuar les obres amb normalitat i si no afecta a més edificis.
1: Clar, estic pensant en l'assumpte que durant el túnel del Carmel, el que va passar amb el Carmel, jo crec que tu estaves a l'Ajuntament en aquell moment.
3: Estava a l'Ajuntament i al Carmel.
1: Quin malson, no?
3: Sí, sí, sí. Jo el primer que he pensat quan m'he pensat, ostres, el Carmel. Però no, realment és molt diferent, perquè el Carmel es va ensorrar el túnel. No, tot un tram de túnel es va ensorrar, i aquí és el que està sobre el túnel que ha baixat, que és, diguéssim, la part de suport. Per tant, teòricament, omplint un formigó, continuant el túnel, que la tuneladora al mateix temps ja formigona, hauria de resoldre. Però el Carmel és que es va ensorrar, a part de molts metres quadrats, es va ensorrar el túnel.
1: Déu-n'hi-do, eh? Adrià Mercader, com estàs, Adrià? Bona tarda.
4: Bé, vaig arribar de Lleida, o sigui que he mort de calor.
1: M'imagino, mort de calor, amb molts bombers, em deies que...
4: Sí, sí, sí, perquè venia per l'A2 i només veia camions de bombers, sobretot Lleida, direcció Barcelona, perquè com la majoria de focs estan a Igualada, Sant Manat i tota aquella zona. Sí.
1: Què dius d'això del Puiget?
4: No, és que, és clar, la línia 9 del metro, jo poder, no seré molt políticament correcte, però tota la gent que ha intervingut en aquesta línia 9 del metro, potser se'ls hauria de tancar a la presó, perquè és una línia 9 que té un sobrecost de més de 5.000 milions d'euros. És a dir, que estiguem fent una línia de metro que del que es va pressupostar a el que acabarà costant hi hagi 5.000 milions d'euros més de diferència, com a mínim s'hauria d'agafar tota una sèrie de càrrecs tècnics, potser polítics, i demanar-los explicacions, perquè em sembla una vergonya. I ja quan avui he vist que a sobre s'ensorrava, dic, no sé, això ens costa una fortuna, serà una línia pràcticament d'or, construïda amb or, per el sobrecost que l'ha tingut, i a sobre donant problemes. Per tant, a mi em sembla que evidentment preocupat, però a nivell de gestió pública em sembla un desastre.
1: Clàudia Tarines, com estàs, Clàudia?
5: Molt bé.
1: Bona tarda, com ho veus tu?
5: Pues mira, en part dins de la desgràcia, perquè és que sembla que no n'aprenem, eh? A vegades estem destinats a cometre sempre els mateixos errors, però jo me'n recordo i tinc una idea bastant clara també, perquè a més la meva mare, en el seu dia, havia estat advocada de Gisa, en aquell moment, que era l'empresa més que portava tota la construcció del Carmel, i va ser catastròfic, perquè a més molta gent és que, bueno, clar, van haver de marxar de les seves cases, no van poder ni tan sols agafar res, es va haver de reubicar tothom, i per tant, home, sembla que algo que ja està... O sigui, sembla un projecte que està agafat o
3: no era línia 9, eh,
5: no,
3: Carmel?
5: Ja, però
3: era la prolongació de la línia 5.
5: Sembla que no ho sapiguem. M'explico?
3: A veure, el metro Barcelona té una orografia molt complicada, eh? La línia 9 va per dalt i, per tant, va amb zona més rocosa. No, això no és... A mi m'agrada... Jo sempre dic, i sembla una... Ara no faré una comparació d'aquestes, però Madrid, que és pla, i a més no hi ha roca. O sigui, tu pots anar perforant i pots anar fent... Aquí és molt complicat, perquè el primer que va passar és que hi ha el Guinardó, es va trobar amb roca, vull dir, roca que va trencar la... diguéssim, la punta de la tuneladora. Vull dir que no és fàcil... I és una línia... Jo estic d'acord, eh? Una línia que té un sobrecost inexplicable. Ara, que és una línia necessària perquè les línies de metro, si tu t'hi fixes en una parada de metro, tot fa així, diguéssim. I la que recull, o sigui, la línia 9 ha d'anar des del Baix fins a Badalona i recosir totes les línies de metro. Realment és la que fa la real intercanviador, genera una mobilitat més intercanviable. Però, bueno, clar, quan

0: passen coses d'aquestes, s'han de revisar, de veritat.
1: Jo no em posava amb l'utilitat de la línia 9.
0: Em
1: sorprèn que siguem incapaços, perquè hi ha moltes infraestructures que necessitem. És a dir, a dia d'avui veiem que l'AP7 està col·lapsada, que el govern espanyol fa 40 anys que ens diu que acabarà la Nacional 2, que connecta Girona amb la Jonquera, i no es fan, i no es fa res, i em sorprèn que quan algú que teòricament té uns coneixements tècnics i a més hi ha uns polítics a darrere que també han de fiscalitzar tot això, que també és feina seva, i decideixen fer una línia que està mal pressupostada i que ens acaba costant una autèntica fortuna i que ningú assumeixi cap responsabilitat d'això...
0: I que ha estat parada, no sé quants anys ha estat parada,
2: uns quants,
0: en el 10.
2: Quants,
0: quasi.
1: Però no hi ha cap responsabilitat d'això.
3: Què volies dir, Clàudia?
4: És que el que em refereixo és precisament això. O sigui, Catalunya falta, o sigui, tenim un dèficit fiscal importantíssim des de fa molts anys, aleshores, poca infraestructura que es fa, poca i malament. Aleshores, home, i jo no sé si ens recuperarem, perquè és que sempre anem a la cua de tot plegat. És que ni amb la nova llei del finançament, quan aplicarem la nova llei de finançament? Quan arribaran aquests calés?
0: Sí. Quan s'aprovi.
4: Sí, clar, però quan serà això? Perquè fa... Quant de temps fa que ja parlem de la nova línia de finançament? El nou sistema de finançament? Clar, aleshores dius, ostres, poca infraestructura que es desenvolupa a Catalunya i els grans projectes, ostres, surten força pifiats en aquest sentit.
2: En qualsevol cas, el tema d'avui sembla ser un accident, més enllà altra consideració.
0: No
2: és massa precipitat, encara haurem d'esperar.
0: Jo crec que han de veure omplir de formigó, mirar què passa i mirar com estan els edificis de dalt amb això. Sí, que s'han de ser curiós.
2: Segurament aquest és el punt més potent, no? L'estat, les possibles afectacions que hagi generat aquesta qüestió sobre la d'edificis. Vols dir alguna cosa sobre el tema, Josep?
5: No, estava mirant això dels 5.000 milions de sobrecost i intentava esbrinar també quin era el cost de que hagués estat aturada
0: temps. Jo crec que ha estat 10 anys aturada.
5: Perquè es va prendre la decisió en el govern de l'Artur Mas per les retallades, perquè no hi havia...
0: Es va adjudicar el 2003.
5: No hi havia diners per continuar l'obra. I sé que hi havia unes despeses de manteniment de les estacions que ja estaven fetes i de una heladora que estava allà i que s'havia de mantenir i tal. Però he vist que l'aturada no és la causa de principal d'aquesta desviació pressupostària, que és inexplicable.
0: És un projecte molt complicat. I a més és un projecte que en el seu moment, el 2003, quan va sortir, ja era molt complicat perquè... No, no va així, no va una d'anada i una de tornada a la via, va sobreposada una sobre l'altra. Aquests invents a vegades
1: Sagrada Família també és molt complicada, Vull dir que els projectes, públics, precisament, hem de tenir tècnics que siguin capaços de dir
0: aquest projecte és complicat. Sí, però em refereixo que van aprovar un projecte en el seu moment que potser tècnicament no era el més viable. Això és el que em refereixo.
2: Senyores i senyors, passant 2 minuts de les 8 del vespre, ara de seguida continuarem parlant del que vulguin els nostres contertulians i tot allò al que ens obliga l'actualitat d'aquest dimarts 7 de juliol de 2026. Laura Monell, què tal, Laura? Bon vespre, bona tarda.
6: Bon vespre, Toni.
2: I d'entrada toca parlar d'incendis, no?
6: Sí, és el tema del dia, juntament amb aquest esvoranc, perquè els bombers afronten una nova jornada molt complicada per la calor extrema, amb diversos incendis forestals actius alhora. Avui s'han declarat nous focs a la Segarra i a la Conca de Barberà, que han obligat a confinar temporalment diversos nuclis de població. La principal preocupació continua sent l'incendi de Sentmenat, al Vallès. Els bombers expliquen que el foc ha revifat en diversos punts del perímetre i ha afectat algunes construccions, però que han aconseguit frenar-ne l'avenç i evitar que arribés fins a Sant Feliu de Codines. Marxem al centre de comandament dels bombers amb l'assistència tècnica de Raül Hernández. Sergi Bassoles, bona tarda.
7: Sí, a aquestes hores l'incendi que més preocupa continua sent el de Sentmenat. Ja han cremat més de 160 hectàrees i 7.000 veïns de moment continuen confinats. Malgrat tot, el cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que s'ha aconseguit evitar el pitjor dels escenaris.
8: L'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi, doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir.
7: D'altra banda, els bombers es mostren optimistes respecte a la resta d'incendis importants que afecten Catalunya, entre ells el de les Gavarres o el de la comarca de l'Anoia, i confien que podran ser controlats a les 9 de la nit. Els bombers continuen, doncs, treballant en aquest incendi forestal de Sentmenat, que, atenció, hauria afectat algunes construccions. Així les coses, des de Protecció Civil han anunciat restriccions a un centenar de municipis davant el risc extrem d'incendi. Queden prohibides les celebracions amb pirotècnia.
6: Gràcies, Sergi. Mentrestant,

0: L'incendi de l'Anoia ja està estabilitzat i s'han aixecat tots els confinaments. També continuen actius el foc de les Gavarres a l'Empordà i el gran incendi de la Catalunya Nord, que encara està fora de control i ha obligat a evacuar unes 12.000 persones. D'altra banda, al barri del Puiget de Barcelona s'ha detectat aquest matí un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària que afecta un pati interior i un petit magatzem. Segons les primeres hipòtesis, la cavitat estaria provocada per les obres de la L9 del metro. Davant aquesta situació, els bombers de Barcelona han desallotjat 8 finques, que són 93 pisos en total. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
1: En aquests moments hi ha una reunió amb més d'un centenar de persones a les quals s'està explicant els detalls i se'ls està dient, com ha avançat ara la consellera, doncs que com a mínim aquesta nit hauran de dormir fora de casa.
0: El govern ha confirmat que la hipòtesi principal de la causa d'aquest forat són les obres que s'estan fent per construir el tram central de la línia 9 de metro. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
2: Per tant, la hipòtesi que estem treballant, però hem d'esperar doncs, que s'acabin tots els treballs tècnics i d'investigació, és que hi hagi pogut haver, pensin que aquesta cavitat està sobre túnel ja construït i, per tant, formigonat i, per tant, consolidat. Que hi hagi pogut haver-hi un eventual moviment de terres que hagi produït aquesta cavitat.
0: El govern assegura que aquest forat no pot créixer més i que la tuneladora continua treballant en direcció a la plaça Lesseps.
3: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
0: A tu, fins ara.
3: 8 i 5 minuts, actualitzem ràpidament informació d'entrada per saber el temps que ens espera de cara a les properes hores. Ja els hi dic ara, molta calor. A Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya continuarem amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. A gran part de l'interior es superaran de forma generalitzada els 38 graus i s'esperen màximes que podran arribar als 42 a l'interior de Tarragona, a zones de Lleida i també a la depressió central de Barcelona. Els termòmetres marcaran 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit. Mireia Comas. Endavant, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. En aquests moments continuen tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-V-6612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro. També per incendi només és permès el pas als veïns a dues vies més, la GI-664 entre Castellà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la GI-V-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, la BV-2131 també està tallada per un incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, en tots dos sentits. També destacar-vos la C-58, l'autopista del Vallès, hi ha retencions entre Badia i Sabadell en sentit nord per un accident que talla dos carrils. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, la B-20 hi ha retencions a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de la Barceloneta Sant Adrià de Besòs en sentit nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, Mireia Camats. Bona tarda. Les 8 i 7 minuts. Una pausa. Tornem allà.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
3: I amb el periodista Josep Martí Blanc, amb Adrià Mercader, executiu de vendes al sector de la construcció, Gonzalo de Oro, regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, exdiputada socialista al Parlament de Catalunya i l'advocada Clàudia Tarinas. Gonzalo, què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
3: Hem estat parlant amb tots i amb totes sobre la situació al Puiget. Hi ha hagut dos línies argumentals, una que qüestionava el temps i sobretot el pressupost d'aquesta línia nou de metro. No sé cap on t'agradaria portar el teu comentari.
8: Uf, podria estar tot el programa, eh?
3: Doncs jo t'agrairia que fossis una mica més curt.
8: Ho intentaré, molt bé. Ho intentaré, t'explico. A veure, d'entrada, a mi em sap molt greu, em sembla molt fort, no em sap molt greu, em sembla molt fort com l'Ajuntament de Barcelona, quan el dia 8 de juny, nosaltres vam preguntar al districte de Sarrià si el que estava passant a aquell carrer, no perquè nosaltres som aquí rapel, sinó perquè els veïns ens deien que hi havia esquerdes, que el terra es movia massa, que no era normal, vam preguntar a la tinenta Gai, li vam preguntar què passava, si allò era segur. No es van contestar, això es va fer per escrit, no ens van contestar, perquè ja sabem que per l'Ajuntament de Barcelona és més important no contestar a Vox que potser controlar que no es caiguin uns edificis amb gent dintre, no? Però bueno. Però dies més tard, amb un consell de barri, un veí i un representant nostre van fer la mateixa pregunta i la tinenta Gai va dir que estava tot segur, que no hi havia cap problema. Jo no estic culpant a l'Ajuntament de Barcelona per les obres, eh? Ojo, això, aquí cadascú és el responsable del que és. Ara, davant esquerdes als pàrquings, davant moviments de les cases, davant coses que alerten de que alguna cosa estrany està passant, el que no pots dir és el que va fer la tinenta, dir demanarem un informe a la Generalitat. Perquè un informe pot trigar un mes, dos mesos, ara a l'estiu 6 mesos, i pot dir el que sigui. Però avui podria haver mort gent. Avui això podia haver passat. No sabem què passarà, no sabem la gravetat, però a mi em sap molt greu tenir un govern que sempre són excuses, sempre són pilotes fora. Escolta'm, pues, si no pots, si no tens el control, escolta, parla amb els teus companys de la Generalitat, que per això sou els mateixos, i posa ordre i diga a la gent el que passa, el que no passa. Però el que no és normal és que el convent que hi ha al costat ja va tenir temes estructurals, que surtin esquerdes als pàrquings de la zona quan no havien sortit en 100 anys que porten molts edificis allà, i que la resposta sigui l'oficial, no? No passa res. Escolta'm, que pot passar, no? A més, què és que ja ha passat? Va passar allò del Carmel, no? I després, una altra cosa. És inexplicable que la línia 9 de metro porti, bueno, que crec que un quart de segle quasi de retard, no? I que hagi costat en comptes del 2.000 milions que havia de costar, de moment sembla que estem ja pels 16.000 i pico, no? No és normal, són coses que no són normals, i jo crec que quan nosaltres estem demanant que la gent es mogui en transport públic tal, no podem estar 25 anys per fer una línia de metro, i el que no podem fer és el que no passava abans, que és que quan fas una línia de metro s'ensorren els carrers. És que no és normal, algú fem malament.
3: Algú vol dir alguna cosa al respecte?
9: No, perquè jo crec que com ell s'ha incorporat més tard, ha perdut part de l'argumentació, tampoc martiritzarem a la gent repetint els arguments que hi hem donat abans.
3: Està molt bé. 8 i 11 minuts, Josep Martí Blanc està una mica més tranquil perquè Argentina ha guanyat, no?
10: Messi
3: ha guanyat.
9: No, a mi m'ha agradat aquesta puntualització. Ell va amb Argentina Messi.
10: Argentina m'és igual.
3: No, però...
10: Si desapareixen del mapa tots els psicoanalistes del planeta, no passa res.
3: Però si però molt Messi interessant la teva argumentació que has fet durant el butllet informatiu, de que tu creus que li devem molt a Messi i, per tant, primer està Messi.
10: Jo pels altres no parlo, jo parlo per mi. Soc molt poc mitòman. I Messi és l'única persona a la que jo m'he trobat en un restaurant i he sentit la necessitat.
3: Sí.
10: Aixecar-me, anar respectuosament a la seva taula, demanar disculpes i dir-li només vull dir-te que has fet millor la meva vida. I ell me va dir moltes gràcies i jo me'n vaig anar. No ho he fet amb ningú més, però amb ell ho vaig fer, perquè no, és que l'entreteniment de qualitat costa de trobar-lo.
3: No, i tant.
10: I jo amb este xiquet
9: i t'has perdut els seus 3 gols.
10: He passat moltes hores ben acompanyat, passant-m'ho bé, disfrutant, acabant el dia content. Això no té preu. Hi ha gent, pues, hi ha escriptors als que els diria el mateix, però estan morts. Però Messi juga aquest paper per a mi. I dius, amb este Mundial vas anar a Argentina. Argentina me la porta, vull dir, m'és igual. Però Messi és la meva primera opció, sí.
3: Mira que l'assumpte deia que guanyi l'Argentina no és bo per Espanya.
9: No, jo ho he sentit, no? A casa meva, això. Us haig de dir que jo sempre faig com de portaveu, perquè jo veig els partits allà, de tant en tant passo i opino, i sempre hi ha una veu més sensata que em diu que no, dona, i llavors jo aprenc sobre això, diguéssim.
3: Està molt bé. Clàudia, tu dius que ahir vas patir molt, no?
9: Bueno, home, ahir me'l vaig mirar, això és veritat.
11: Ahir sí, perquè és que va ser fins a l'últim minut fent-nos patir, i llavors jo deia, no pot ser que no anem a quarts de final a Espanya, almenys que tinguem aquest regalet i home, jo per mi, evidentment, vull que guanyi Espanya. M'ha fet gràcia, Josep Martí, perquè, o sigui, sonaves com Un home enamorat, quasi bé. O sigui, és una, hi ha amor aquí, eh? És una relació d'amor.
10: Hi ha agraïment.
11: Hi ha agraïment. I em recorda una mica pues, a la deu d'en Guardiola del Manchester. O sigui, és veritat que hi ha gent que té la capacitat transformadora, igual que l'Alexia, amb el Barça femení. Aleshores dius, ostres, són gent que han arribat, han deixat una petjada molt important a moltes persones i que, a més, i té una carrera llarguíssima, perquè ho segueix fent, ha dit que serà el seu últim mundial, però jo crec que fa que el disfrutem tots molt. Jo també t'haig de dir que si guanya Argentina, tot i que vull que guanyi Espanya, no m'importarà.
3: Digues, Gonzalo.
8: No, només dir-li al Josep que aquesta frase que m'ha agradat molt, has fet la meva vida millor. Això ho diràs també quan jo deixi de ser alcalde i em jubili i diràs, mai ho hauria dit, però has fet la meva vida millor.
10: Llavors, si ens trobem en un restaurant...
8: Tot ha funcionat de meravella.
10: Vindré i en tu que tinc més confiança m'assentaré a fer el carajillo.
8: Sense cap problema, i pagar si vols també. I crec que és important... No, i ara, tornant al futbol molt ràpidament, crec que és un mundial, tots els mundials són importants perquè hi ha persones... viejas glòries que es jubilen, no? Però aquest Mundial, jo crec que amb el tema del Messi i el Ronaldo, que són els que han marcat els últims, ja no 10 anys, potser 15 anys del futbol, crec que és un Mundial diferent, no? Hi haurà un abans i un després. No, em refereixo que ara mateix no hi ha un... Està a la ment, hi ha persones que poden estar, que pinten, però no al nivell d'ells.
9: No, reia pel Mundial diferent, perquè serà el primer amb que un president dels Estats Units fa retirar una targeta vermella.
12: Sí, però
9: això també forma part
12: de
9: l'incomprensible.
12: Però veus la irracionalitat del futbol? Jo, que la meva selecció no juga al Mundial, per tant no puc anar amb ningú. Bé, me'ls miro, però sí que et posiciones, però no sento jo com marca Espanya, no sento res, per tant no... No em sento interpel·lat. Però la irracionalitat del futbol, no? Que, per exemple, l'Assumpta deia que s'alegrava de l'eliminació dels Estats Units per al que representa Donald Trump.
9: Bueno,
12: no,
9: sí,
12: però,
9: no,
12: per exemple...
9: No, per la bestiesa aquesta, també, sí, de fer retirar una targeta vermella.
12: I el mateix, i no ho dic per al Josep, però trobaràs altra gent que estarà molt contenta perquè han eliminat Estats Units, però estarà molt contenta per Argentina, que al final governa el Javier Milei. No? Vull dir que si fóssim una mica racionals en aquesta cosa, no? Però et demostra l'esport és l'esport.
10: Sí, però passa amb les competicions nacionals i tal. La tentació de la mirada política sobre l'esport,
12: sí, totalment,
10: és inevitable, perquè al final la pròpia política fa que això sigui així, no és només una cosa de l'espectador. Però en el meu cas en particular he aconseguit que el futbol sigui només futbol. I llavors les segones derivades no me les miro, però per exemple jo vull que el Madrid perdi els entrenaments i que si comença un partit i té un bon jugador que no es faci molt mal, però que se li agafa una punxada en un múscul i l'han de canviar, diguem-ne, tot això ho valoro positivament. No té res a veure la política, és de pura matriu futbolística, que en el meu cas, no hi cal afegir res més. No, la política queda al marge. I en aquest Mundial, per exemple, Argentina a mi també fa. A Messi entenc que li dec algo simbòlic, aquest agraïment, i per això la meva opció principal és la segona, Espanya.
3: Les 8 i 17 minuts. Tenim molta tela al damunt la taula, molts temes que m'agradaria conèixer la vostra opinió. D'entrada, ostres, quina imatge la del foc, no? La del foc cremant, l'esforç dels bombers, que realment aquesta gent està donant la cara, i de quina manera estan donant la cara. I després el debat de cada any quan hi ha incendis, no? Què fem amb el sotabosc, no? Que és un debat que dura fins que s'apaga el foc. I una vegada s'apaga el foc, Josep, doncs mirem cap a una altra banda i aquí no passa donada, no?
10: Sí, en el debat del foc fet a través dels mitjans normalment falta o no es pondera prou bé una de les variables, que és que vivim al Mediterrani i a l'estiu hi ha incendis, i que si tens la sort de viure 80 anys el més probable és que el teu terme municipal es cremi entre una, dos vegades, tres, segons com. Això no treu, diguem-ne, els incendis de sexta generació que hem construït a tot arreu, i per tant ara quan hi ha un incendi s'hi afegeixi el risc per les persones, la desaparició del sector primari que afecta que el bosc a vegada ocupi més espai i que a més no es netegi perquè ja no hi ha transhumància, no hi ha ramaderia amb llibertat, no hi ha pagesia, s'abandonen els conreus, totes coses afecten. I després hi ha, des del meu punt de vista, el que és la valoració estricta dels incendis en si, si fem tot el que està a les nostres mans, i si a l'hivern, no? La cosa és el tòpic tertulià dels incendis s'apaguen a l'hivern. Bueno, els incendis s'apaguen a l'hivern, és veritat, però hi ha una cosa que els governs no estan en condicions de fer, o no estan en condicions de fer en solitari, que és canviar l'escala de valors d'una societat. I aquesta és una societat urbana, els incentius per mantenir-te amb els dos peus a les zones rurals, de veritat, no als parcs temàtics on la gent se'n va els caps de setmana. Fer vida rural, de veritat, i tot el que això suposa, no hi són. I per tant, hi ha una... No estic convidant a la resignació, entenc que es poden fer coses i els especialistes les saben i les proposaran i els governs les atendran o no. No és resignació, però crec que això, un, que vivim al Mediterrani, de focs n'hi ha hagut sempre i n'hi hauran sempre. Dos, ens hem d'acostumar a que n'hi hagi més o siguin més greus, no només pel canvi climàtic, sinó per l'escala de valors que regeix aquesta societat.
3: Qui vol seguir? Assumpte.
9: De fet, el Marc Castellnou recull, ell ho diu, bueno, a part que explica molt bé lo dels incendis de sisena generació, què vol dir, que és l'eminència mundial, no?, sobre incendis, el truquen de Califòrnia per saber com ho han de plantejar i sobretot com es pot apagar, que és el càlcul que ell sempre fa. Però ell ho diu, hem de tenir en compte on vivim, diguéssim, la calor que fa, el clima que tenim, la manca d'humitat, i, o sigui, que ell... tots aquests factors que són bastant exògens, diguéssim, no? I que formen part. Ara, és veritat, els incendis s'apaguen a l'hivern i expliquem totes aquestes coses cada any, però és veritat, no es fa gestió del bosc, ho diem, cada estiu, jo recordo l'any passat exactament igual, doncs no es fa gestió del bosc, perquè a més no el fem rentable, no només és que el sector primari abandona i la massa boscosa va adelantant cada vegada, hi ha més massa boscosa, però és que, a més, no el fem rentable, no? Ara fem cases de fusta i anem a comprar la fusta als països nòrdics en lloc d'aprofitar la fusta que tenim aquí. Per tant, i després jo crec que l'any passat es va començar a posar les bases, però s'ha d'apretar molt amb tots els temes de les franges de seguretat. Bé, i l'altre dia, és que no me'n recordaré ara del nom de l'urbanització, aquesta, la Graells o alguna cosa així, que és que les cases estan totalment rodejades de bosc. Deu ser preciosa, et deus dutxar amb una vista preciosa, però això no compleix cap requisit de seguretat. És a dir, no hi ha la franja de seguretat al voltant de les urbanitzacions. I cada any jo crec que en sento parlar i crec que s'hauria d'apretar també. Vull dir, són molts fets, no? El sector primari, donar-li suport, que hi hagi... també fer-lo més rentable, que la gestió del bosc sigui rentable, però també hi ha molts aspectes de seguretat que s'han de fer, perquè si no només invertirem en bombers, i això...
3: Clar. Adrià, sí.
12: A veure, fer el bosc més rendible és evident. Al final, jo sóc de Banyoles i la meva família, entre altres coses, té una casa a la muntanya i té bosc, i és de tot menys rendible, però també hi ha un tema de burocràcia que posa l'administració, de demanar permisos per talar d'arbres. Llavors, quan vens a talar els arbres, et venen els forestals i et diuen: no, però escolti'm, vostè ha tallat 11 arbres i vam quedar que en tallaria 10. I clar, al final hi ha tot un tema administratiu que la gent que realment també vol tenir un cuidado del bosc, ho fa molt complicat. Hem de pensar que el 75% dels boscos que hi ha a Catalunya són de titularitat privada. Mm. És a dir, hem d'incentivar d'alguna manera els propietaris a que siguin rendibles i a que tinguin cura dels boscos, i això a dia d'avui la Generalitat no ho fa. Exemples clars que vam veure quan governava Esquerra Republicana, en el cas dels caçadors, que només van posar traves quan teníem una plaga de senglars a tot Catalunya impressionant, i els hi van crear una aplicació i havien de registrar l'aplicació on anaven a caçar, i al final tots els caçadors estaven dient: escolti, volen que caçem senglars, que hi ha una plaga, o volen que ens descarreguem aplicacions per veure com fem tot això, no? Llavors, és evident que no ho posen fàcil. I llavors, això que deia l'assumpte dels perímetres de seguretat, jo no sé com funciona el perímetre de seguretat, tu potser a nivell d'administració ho saps. Però, escolta, si hi ha algú que té una casa amb un bosc enganxat al costat i aquest bosc del costat és de titularitat privada, de qui és la responsabilitat de tenir aquest perímetre? Perquè si vostè es construeix una casa enganxada al meu bosc, escolti,
9: ja, a mi
12: què m'explica?
9: Algú li deu haver vengut el que construeix, perdona, la parcel·la per construir. La parcel·la ha de tenir uns marges de seguretat.
12: I alguna institució li deu haver donat un permís d'obra per construir...
9: Per això ha de tenir franges de seguretat.
12: Però la pregunta que jo vaig és...

0: Quan algú dona un permís, quan l'Ajuntament dona un permís per construir una casa que està enganxada en un bosc, i aquell bosc no és de la mateixa propietat que aquella casa, qui és el responsable d'aquesta parcel·la de seguretat? Perquè si jo tinc el bosc, jo dic, escolta, jo per què haig de tallar 30 metres del meu bosc? Perquè vostès han donat un permís aquí per construir una casa? O clar, aquí hi ha tota una sèrie de...
1: Ara, que les urbanitzacions i que les edificacions aïllades han de tenir marge de seguretat, perquè
0: sí,
1: en aquestes
0: evident.
1: Veia claríssim les cases que s'havien cremat i les que no.
2: Sí, sí. Clàudia, què dius?
3: Home, jo crec que també en aquest sentit hi ha d'haver-hi una mica de menys crítica i més coherència. O sigui, sí que no es pot frivolitzar perquè hi ha molta gent a més que ha hagut de marxar de casa, gent que ha estat totalment aïllada, que no ha pogut anar a treballar, empreses que no poden no han pogut treballar. I jo crec que aquí és on sí que la vara de medir del govern doncs pot estar a l'alçada o no, una mica en aquesta eficàcia, no? Perquè evidentment el govern no pot canviar com estan ara mateix els boscos, tampoc pot canviar la costum de la gent, tampoc pot canviar o el fet de que hi hagi un tio amb una radial, quan ja se sap que hi ha algunes feines que quan fa tanta calor i a prop del bosc, doncs no es poden fer. Clar, arriba un punt que la omnipotència de l'Estat tampoc pot estar tot arreu. Tampoc el podem culpar de que hi hagi incendis, perquè és que hi hauran incendis, perquè a més el canvi climàtic és evident, aquest any encara bo que hi ha plogut, però és que l'any passat van haver-hi molts incendis.
2: Sí, sí.
3: I venim d'anys que hi ha molts incendis. Per tant, home, no podem frivolitzar-ho. El que sí que dic és que quan passen és quan crec que sí que hi ha la vara de medir i que tu has de poder exigir al govern que doni una resposta ràpida i eficaç. Ja sigui amb la intervenció dels bombers, que estan fent una feina impecable i a més se l'estan jugant, que crec que hem vist tots imatges allà al mig del bosc i no hi ha res més que aquesta gent treure't el barret davant seu, però sobretot també en posar ajudes a tota la gent que no s'ha quedat, encara que sigui de forma temporal, sense poder accedir a casa o de forma permanent, empreses que no han pogut obrir i que ara mateix tenen les portes tancades i que ningú els està preguntant tampoc com estan, i que aquest final de mes segurament hauran de pagar impostos, hauran de pagar els treballadors. Aleshores, jo crec que aquí és on la gent que pateix l'incendi ho pateix per dos cantons. Un, per l'incendi pròpiament i per el caos que genera, i dos, perquè les seves vides es veuen empantanegades d'avui a demà i no es troben una resposta ràpida per part del govern.
2: Gonzalo, què dius?
4: Jo estic d'acord amb el que diu el Josep. D'entrada vivim en un lloc al Mediterrani que, per desgràcia, històricament ha tingut grans incendis, no? De fet, es parla, no?, que un esquirol podria anar fa no sé quants segles és a Cantàbria fins a Andalusia d'arbre en arbre, i els grans incendis que ha hagut a l'edat mitjana pues han cremat i han fet moltes parts de la península de Ibèria, per exemple, doncs un secarral, no?, per dir-ho d'alguna forma. Però també fixeu-vos que en llocs dels Estats Units o d'Austràlia, on precisament la vegetació és més semblant a la Mediterrània, són hi ha més incendis a aquests països també, no? Però hi ha un tema molt important que és el que hem de parlar. El 90-95% dels incendis estan provocats directe o indirectament per l'home. Vull dir, aquest és el problema. O sigui, entre els provocats, que són més o menys un 25%, les negligències, els accidents i de més, aquest és el gran problema. Aquest, i realment, que és veritat, que jo me recordo, abans, quan eres petit, anaves per la carretera i veies tallafocs per tot arreu. Ara no veus ni un. Aquesta és una pregunta també, eh? Però realment el gran problema és la mà de l'home, no? Perquè ens hem de preguntar per què el 25% dels incendis els provoquen intencionadament, no? Això no és normal. Vull
1: home,
4: dir,
1: perquè llavors hi ha un problema de salut mental, eh? Hi ha algú
4: que
1: està malament
4: molts,
1: i provoca un incendi.
4: Que són molts, eh?
1: Que el tracti, doncs, se l'ha d'abordar com un piròman, és un malalt de salut mental,
4: sí, sí.
1: I se l'ha d'abordar com a tal.
4: Però el que s'ha d'intentar és que no ocorreixi, no sé si m'explico. És a dir,
1: ja,
4: està molt bé abordar-ho, però d'alguna forma...
1: I després a mi, el treballador de la radiant, no sé què, tu em xeques.
0: No, jo
1: no.
0: Jo. Clar, està, pobre,
1: jo,
0: aquest
1: home. Sí, jo pensava, bueno, però igual és que la seva empresa li va dir, a veure, això s'ha de fer avui, no? És a dir, que diu, estàvem amb Alfa 4. A veure, jo que sóc una enterada no sabia que estava amb el Ferrés, diguéssim. Ja. Avui m'han enterat que estava amb risc 5 sobre 6 a la ciutat de Barcelona per la calor. Jo tenia molta calor, però no sé, no sabia el nivell de risc. Per tant, és molt difícil que un treballador que treballa amb el marge d'una carretera sàpiga el nivell en el que està. Aquí hi ha un responsable que és una empresa que li ha de dir no, avui no pots treballar amb això, o avui sí que pots treballar. I en canvi, no, vull dir que aquí també m'ha deixat una mica estorada el del treballador.
2: Són les 8 i 28 minuts, i un tema que l'altre dia vam passar una mica pel damunt, però que avui ha tornat a la primera línia informativa, i és un tema molt potent. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ja fa dies que vol que s'abordi de manera molt seriosa el tema de les baixes laborals, que s'han duplicat a Espanya en els darrers 10 anys. Bé, avui ha entrat de ple en aquest discurs el president del Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que estem davant un càncer, que aquestes baixes laborals són realment un càncer i que el treballador que no pugui justificar efectivament aquesta baixa haurien de cobrar menys. Les persones que estan de baixa haurien de cobrar menys. Una situació que ha criticat el president espanyol, Pedro Sánchez, tant una cosa com l'altra, que ha dit que no pot ser que li digui càncer a l'absentisme laboral i ha demanat i que demani que es cobri menys. Què penses sobre això? Per l'altre dia, efectivament, parlàvem una mica sobre aquesta història.
5: Doncs jo penso que... és a dir, si tu tens una ministra de Treball, perquè les paraules construeixen realitats, que porta dues legislatures dient de manera implícita en tot el seu discurs que treballar és una condena, que treballar està malament, que treballar en veritat és una explotació a la que te sotmets perquè no tens altra, i que lo raonable seria treballar com menys millor, la mirada que estàs posant sobre el treball des del propi govern invita a, diguem-ne, que si pots, te n'escapis. És a dir, en totes les lletres ho dic, des del Ministeri de Treball s'ha impulsat la cultura de que treballar està malament. Crec que això és nefast per una societat. Dos, la gent que està malalta ha de tindre un coixí de seguretat. I això jo crec que no és qüestionable, ningú qüestiona. Però introduir un mínim incentiu per a que hi hagi una petita diferència entre anar a treballar i no anar, tenint en compte que quan surts de casa, pel fet de sortir de casa i anar a treballar, ja tens una despesa, doncs crec que a mi em sembla que aquest incentiu raonable, que abans existia i que ha deixat d'existir, és sa per una societat. Ho penso de veritat. I després crec també que d'una manera o altra s'ha de... és a dir, s'han pres decisions en favor de la eliminació de la burocràcia, doncs que pràcticament sotmeten a la responsabilitat individual el fet d'estar de baixa, no les de llarga durada, però sí les de avui, no? Avui no em trobo bé. Que normalment, estadísticament, és molt rellevant que el mal de cap inhabilitant es dona entre dilluns, el dilluns preferiblement, o el divendres, com a primera i segona opció, sempre és en divendres o en dilluns. Doncs aquí crec que també hi ha un eix de millora. És a dir, no sé què ha dit Feijóo, però diguem-ne que la posició que a mi em sembla raonable de cara a la salut laboral del país ha de tindre un equilibri entre el respecte a la salut del treballador, però al mateix temps una protecció social de l'interès general envers l'abús d'un sistema que ara mateix és extremadament garantista i que no permet pràcticament ni la mínima diferència entre anar a treballar i no anar-hi.
2: Què dius tu, Clàudia?
3: És que ara mateix jo crec que vivim una situació que a més és del tot injusta, perquè a més partim de la base de que tota persona treballadora i totes les empreses són iguals. Aleshores, estem negociant uns convenis col·lectius que s'apliquen indistintament de si tens una empresa de 1.000 treballadors, 100 o 10. Jo parlo, per exemple, casos que he vist, ara amb la calor, una empresa em truca i em diu tinc 4 treballadors, un es va agafar la baixa, han corregut la veu de que cobra el mateix, m'han agafat tots la baixa. Tinc tota la plantilla de baixa. Què faig? Tanco? No pot fer res. Ha de duplicar el cost dels salaris, perquè a més el conveni col·lectiu fa que durant els 365 primers dies, o si són accidents, molt més, es pagui la nòmina igual.

0: igual al treballador, tant si ve a treballar com si no. Això, per mi, sempre que parlem d'igualtat, d'oportunitats, ostres, ens omplim la boca, però per mi no té el mateix múscul una empresa que té 3.000, 1.000, 100, 200 treballadors que un autònom. O sigui, perdona, sabem a quin país vivim? Estem fent aquí una normativa que s'aplicaria perfecta. Escolta, un Mercadona es pot permetre un absentisme del 7%, però és que a lo millor una persona que té 10 llocs de treball i que li falli un en una cadena de producció, quan és algú seguit o una posició que si no es poden fer compres o si no s'ho pot permetre, aquella persona li atures el negoci. Aleshores, el problema no són, ja vaig més enllà, la gent té dret a posar-se malalta, la gent té dret a agafar-se la baixa, faltaria més. Hi ha poc control perquè el sistema més t'abandona, tu vas a agafar-te la baixa i tens un metge que no et veu fins al cap d'un mes. Perdoni, què m'està solventant vostè a mi? Els tractaments no arriben, i menys els que venen a més amb una malaltia que sol tenir de salut mental. Perquè, evidentment, si tu tens un càncer, si tens una lesió, si tens una operació, sí. Però la gent que s'agafa la baixa per ansietat, depressió, té una trucada d'un psicòleg o va al cap 15 minuts un cop al mes i així prorrogant-ho fins als 2 anys, potser. Aleshores, tenim una qüestió que és no es pot, o sigui, tu tens ara mateix un nivell de baixes que és un volum molt més gran que el que teníem 8 anys enrere, però és que a més són baixes cròniques, és que cada vegada són baixes que s'allarguen més, i això més pesa sobre el múscul d'empreses que no tenen el múscul per sustentar-ho. Aquí està la queixa. Jo crec que ja vaig més enllà, dic, ja arriba un punt que l'absentisme a mi em posa els pèls de punta, però és que a qui suporta aquest absentisme no són un Joan Roig, no és una Amancio Ortega. Qui suporta aquest absentisme és el fruiter, el que teòricament defensem el comerç local, ajudem a l'autònom. Perdoni, no estem ajudant a ningú. Aquí tenim uns convenis col·lectius que s'apliquen indistintament i són gent que no menjarà o no podrà pagar i començarà amb endeutaments que acabaran als jutjats, amb lleis de segones oportunitats, sense pagar els treballadors, anant al Fondo de Garantia Salarial, perquè no tenen múscul per fer-ho. Aleshores, jo crec que la queixa és aquesta. La queixa és, escolti, si vostè es vol agafar la baixa, agafi-se-la. Però el tractament hauria de ser diferent per a empreses, microempreses especialment, que no pas per a una empresa gran.
1: Adrià Mercader, què dius?
2: Bueno, diverses consideracions. Ja fa anys que amb el tema de les baixes es fiscalitza el metge. Com passa amb els mestres. Si algú va al metge i diu que es troba molt malament, que està estressat, que està deprimit, i el metge diu no tens la baixa, veureu a qui li caurà la campanya d'escratxes si aquesta persona surt a denunciar un metge que no li ha donat la baixa. I per tant, estem ja fa anys, es fiscalitza els metges, i els metges en algunes situacions, per no tenir problemes, firmen i ja s'arregla l'administració. Aquest és un punt. L'altre punt per mi important, mirava estadístiques, s'han duplicat les baixes amb gent jove. Hem creat un sistema d'educació de mimitos, dels nens, que no se'ls toqui, que no es frustrin, que no els hi passi res. Aquests nens i nenes arriben al món laboral i a la primera frustració, no, és que, hòstia, és que psicològicament estic molt malament, perquè esclar, la feina, és que esclar, m'he frustrat. I estan sortint, ho sento, jo ho diré, tinc la sensació que ens estem inventant malalties de salut mental amb gent que realment el problema que tenen és que no han estat educats amb uns valors com resiliència, esforç, treball, i ja està. Llavors llancem tota una generació de gent al mercat laboral que en part jo crec que no tenen cap capacitat d'esforç o de resiliència. I llavors no hem d'oblidar que a Espanya tradicionalment hi ha una cultura del subsidi. És un estat que tradicionalment ha tingut una cultura del subsidi. I la picaresca, qui pot viure del subsidi i qui pot fer la puta i la Ramoneta i viure del subsidi, doncs ho fa. I jo tinc companys professors i tots els companys professors et diuen que hi ha companys professors que s'agafen la baixa perquè, mira, ara vaig de baixa. I per tant, també m'agradaria veure les baixes funcionarials de les baixes de l'empresa privada. Perquè les baixes funcionarials també seria algo que s'hauria d'estudiar, s'hauria de revisar, perquè sota l'empara de que no, sóc funcionari i tal, i aquí sembla que no es pugui tocar, i funcionaris de baixa. Escolti'm,

0: doncs per mi és un còctel molotov perfecte, una suma de tots aquests factors perfecte, que fa que tothom es vagi aprofitant del sistema i que, per tant, no tinguem un sistema que realment s'utilitzi per al que és necessari, que és perquè quan algú està malalt pugui agafar la baixa i tingui una seguretat a casa seva sense poder treballar i poder-se curar.
1: Assumpte Escarp, com ho veus tu?
2: Però jo crec que tenim un molt absentisme comparativament amb països europeus. A Espanya i a Catalunya tenim molt absentisme, i això és cert. Hi ha una cosa que has dit, l'Adrià, que a mi em sembla molt important, que és que no hi ha una cultura de l'esforç, no hi ha una cultura del treball. Jo tampoc estic... El treball dignifica, no. Vull dir que una cultura de complir amb les teves obligacions i la teva responsabilitat. I és veritat, hi ha un increment d'absentisme amb gent jove. Jo el primer que diria és que el senyor Garamendi pot dir qualsevol cosa, però un càncer, potser avui, i el Josep sap que estic una mica sensible amb el teva, però em sembla que no... Hi ha coses que no es poden usar. O sigui, si vol parlar de medicina, que parli de medicina. Si parla de treball, que parli de treball. Hi ha molt, però no necessita usar una cosa que genera... És aquesta mania, moltes vegades, no?, d'utilitzo el que és pitjor, i així és, jo crec que aquestes coses haurien de ser més curoses. Ara, aquí, amb tota una baixa laboral, intervé un professional de la salut, això és cert. És cert que moltes vegades un professional de la salut, si va algú i diu, miri, és que jo estic molt deprimit, és difícilment mesurable, i per tant doncs, pot fer un primer test, però... I és veritat, per exemple, que ens estem trobant en els CAPs un índex elevat, no molt elevat, però que hi és d'agressions als professionals mèdics. De fet, s'ha canviat fins i tot la norma per poder acompanyar els professionals mèdics a que posin la denúncia, denunciïn a l'agressor i, per tant, es faci un llistat d'agressors per, en un moment determinat, no deixar-los entrar en els centres d'atenció primària, perquè aquesta també és una realitat. No? Ara, hi ha un professional mèdic que serà un professional de la salut que se l'ha de respectar i, per tant, quan ell dona una baixa, doncs és una baixa que... Ara, s'ha de buscar l'equilibri entre el dret del treballador, el dret del professional, que exerceix la seva professió i li dona la baixa, i el que és el frau. Això el que hem de fer és protegir, o sigui, anar contra el frau, perquè si algú resulta que agafa la baixa per salut mental i està a la platja, doncs molt bé, doncs a mi també m'agradaria, però estic treballant, doncs aleshores tot el frau per seguir-lo, perquè és que si no farem insostenible el sistema. Hi pot haver una cultura del subsidi, però és evident que el sistema l'acabarem fent insostenible, entre el nombre de jubilats que hi ha, entre altres coses, per demogràficament més l'índex de baixes laborals. I és veritat, els autònoms ho acaba pagant molt més que un altre, però jo crec que és més generalitzat, jo crec que és més la cultura de dir, doncs mira, m'agafo la baixa. I jo crec que hi ha en el sistema sanitari un problema que és el que triga són les proves complementàries. I algú diu, jo tinc molt mal d'esquena, però no tinc mal d'esquena. Bueno, doncs, si li has de fer una prova complementària i trigues 36 dies a programar-li la prova complementària, doncs mentrestant està de baixa. Sí, hi ha, jo crec que algunes mesures que es poden prendre i podíem intentar fer alguna
1: cosa. A vegades en el propi discurs ja trobem alguna resposta, no? El concepte que acabes de dir, vaig a agafar-me la baixa. Ja ens dona una pista, no és un que s'ha d'agafar la baixa, li donen la baixa. En tot cas, hi ha molta gent que va al metge a agafar la baixa.
2: Sí, ja hem dit que vengo a buscar la baixa.
1: Sí, sí, tal qual. Gonzalo, sí.
3: Sí, jo totalment d'acord, especialment en el que ha dit l'Adrià i la Clàudia. Totalment d'acord. La Clàudia ha dit una cosa molt important, i és veritat. O sigui, al final, la majoria dels convenis i les lleis que es fan pensant que la majoria de les empreses són grans empreses. Quan a Espanya el teixit productiu, el 98% són petites i mitjanes empreses. 98% no és un 2%, eh? Ja. És al revés. És pràcticament tot. I pensem sempre que a darrere, pues, com deia ella, no, està la Mancio Ortega i gent d'aquest nivell, i no és així. Després, d'acord també amb el que ha dit l'Adrià, que hem fet un sistema de drets en el que sembla que les obligacions no són obligacions, són optatives, no?, per dir-ho d'alguna forma, i la cultura del subsidi, que sempre ha existit, és cert, a Espanya, però que últimament s'ha reforçat de forma absolutament, crec jo, exagerada. No? El cas és que Espanya duplica la mitjana europea, que és una dada important. Les baixes són cada vegada més llargues, perquè són la majoria, o moltes, són per temes psíquics, que és cert que tots tenim ansietat, que hi ha molta depressió, això és cert, però entre el mig d'això es colen lògicament gent que li fot, pues, una miqueta de cara, per dir-ho d'alguna forma. I després, pues, tenim una dada important, no? Absentisme laboral entre empleats, més o menys el 8%. Autònoms, el 2%. O sigui, quan tu t'has a currar i t'has a guanyar les garrofes, escolta, no et poses malalt ni volent. Mira, jo us poso, deixeu-me que us poso un exemple d'un bon amic meu, un mosso d'esquadra que va deixar el cos dels Mossos perquè estava cremat i es va muntar un restaurant. No tenia experiència, va tenir 6 persones, després 8, i als 4 mesos es van posar tots d'acord per agafar la baixa. I les estan passant ara canutes perquè encara fa molt poc que ha deixat Mossos, no pot tornar encara, li han destrossat la vida. Aquestes coses s'han de lluitar perquè no passin. Perquè al final aquest senyor, que és un petit emprenedor, poso un exemple d'una persona que conec, com ell segur que hi ha moltes, no? Home, no podem tenir un sistema que permeti això. O sigui, ha de ser una miqueta més pulcre i el que dius tu, no? S'ha de buscar que realment la persona estigui malalta, escolta, perfecte, estàs malalt, doncs tot el recolzament del món, però jetes no.
1: Tinc dues paraules demanades, primer la Clàudia, després l'Adrià.
4: Sí. Jo, com a advocada, amb el que em trobo moltes vegades i cada vegada més, també, és persones que saben, o sigui, viuen una mica d'aquests fets, que és agafo una feina i a la setmana m'agafo la baixa. A la setmana. Des del CAP no teniu un historial de les persones que s'agafen a la baixa i el motiu, perquè són persones que a vegades, per no prendre o no demanar referències de les mateixes en el moment de la contractació o perquè ho fa la necessitat, quan ja la tens de baixa al cap d'una setmana, truques a l'empresa a la que havia estat abans i a la d'abans, i a totes ha fet el mateix. Aleshores, aquestes persones... tampoc tenen cap conseqüència d'això. O sigui, és que ara mateix el sistema no aplica cap conseqüència.
5: Ja, però no pots usar
4: això
5: sobre la història clínica que és teva. La història clínica és teva, l'empresari pot, abans de contractar-lo, pues buscar totes les referències anteriors.
4: Però vosaltres, no. Sinó la Seguretat Social, la Tresoreria. Quan veuen que han estat pagant una prestació a una persona, mirar-la amb més detall. Perquè quin és el motiu? O potser aquesta persona necessita una altra solució que no sigui entrar a una empresa contínuament i de forma reincident i agafar-se la baixa. I dos. Sí, el problema també està en que, a més, el sistema sanitari no és capaç de donar una resposta ràpida, o les proves complementàries, també perquè aquesta gent tingui una resposta ràpida, estem també generant... Les infraestructures de Catalunya són les mateixes, I som 2 milions de persones més. I cada vegada serem més. I aleshores aquest problema s'agreujarà. No, s'agreujarà. Aleshores, partim de la base de que el tractament que tindran les baixes serà pitjor de cara a un empresari català que, francament, té poc múscul per sustentar-ho i que, evidentment, genera cada vegada més una injustícia. I, a més, una última cosa.
1: Sí, sí.
4: La legislació espanyola també es modifica moltes vegades per la jurisprudència que cau des d'Europa. Europa treu sentències i evidentment, per al tipus d'empreses que hi ha a la resta d'Europa. És que Espanya no és Europa. Aquí a Espanya, acomiadar un treballador que està de baixa és declarat nul. Es declara nul. Perquè si tu no tens una causa objectiva, que per tenir una causa objectiva t'has d'estar arruïnant la teva... I has de tenir els deutes a sobre, i has d'estar endeutat. Aleshores, el 2012 va haver-hi la reforma laboral. L'absentisme injustificat o justificat quan es prorrogava, jo puc entendre que una empresa ha de ser respectuosa amb la salut de les persones treballadores, i faltaria més. Però quan aquesta baixa potser té una durada considerable, que l'empresa potser ja no pot sustentar aquest lloc de treball, es va eliminar de l'Estatut dels Treballadors la possibilitat d'extingir una relació laboral abonant la indemnització al treballador, aquest amb accés a l'atur, però l'empresa deixava, evidentment, de tenir que sustentar això, perquè si no generen situacions com un ajuntament, que porto les nòmines, una persona té una baixa de maternitat. Com que té la baixa de maternitat, fem un contracte de substitució. La del contracte de substitució s'agafa la baixa i fem un contracte de substitució de la del contracte de substitució de la de... I he arribat a tenir quatre contractes substituint el principal.
1: Déu-n'hi-do.
0: No, jo dos coses molt ràpides. Aniré, tal. Abans el Gonzalo parlava de drets i deures. És evident que aquí hi ha tota una sèrie de gent que sota el dret de la protecció de dades

0: tu no tens cap dret com a empresa, que em sembla bé, a l'historial clínic d'un pacient, però fins al punt de que fins i tot l'empresa no sap el temps de baixa que estarà aquell treballador, que ja em sembla algú que dius, bueno, escolti, la protecció de dades, però que a mi la Seguretat Social em pugui dir, doncs miri, la previsió de baixa d'aquest treballador és de 6 mesos, vale, escolti, doncs jo organitzaré la meva empresa, llavors evidentment es pot estendre aquest temps, és evident, però que per llei que no et puguin dir si aquella persona estarà de baixa aproximadament 2 setmanes o un any, home, em sembla que potser estem portant els drets ja, i hi ha gent, estem en un sistema que se'n beneficia. I llavors un exemple que posava abans el Gonzalo a nivell pràctic, mireu, jo he canviat d'empresa fa 2 mesos per una multinacional que no diré el nom, un dels plusos semestrals és no agafar la baixa. Yeah. I la multinacional aquesta europea, jo vaig a l'entrevista de feina, diu, no, és que aquí a Espanya hem de posar aquests plusos perquè si no la gent ens agafa la baixa. I dius, hòstia, pues, si des d'una multinacional europea et diuen això quan venen a contractar aquí, és que tenim un problema.
1: Hi ha un altre plus, se'n diu ser autònom, de veritat. O sigui, és veritat, és veritat. Sí, Josep.
2: No, jo... entre el poc i el massa hi ha la mesura.
3: Sí.
2: I fa temps que han perdut aquesta mesura. Totalment. En favor d'una mirada sobre aquesta qüestió, que a base de sumar incentius provoca que hi hagi més gent de la normal que triï agafar la baixa quan, diguem-ne, no caldria. La casuística és múltiple i els caradures no te'ls pots estalviar. En el sistema de control més eficaç, el caradur existeix i acostuma a sortir-se'n amb la seva, perquè si tu no tens vergonya, diguem-ne, és fàcil fotre't tot a l'esquena. Per tant, he dit, per molts exemples individuals que posem aquí, i per molt eficaç que fos el nostre sistema, un percentatge de caradures el tindrem. Hem de fer que sigui el menys possible i al mateix temps hem de garantir que la gent que es posa malalta... Llavors, què hem de discutir? Hem de discutir quin és el cost. És a dir, l'Estat ha aconseguit alliberar-se d'una part molt important del cost de les baixes, traslladant-ho a les empreses. Llavors, l'Estat permet, o l'incentiu pel polític, i no parlo de cicles, però l'incentiu pel polític, en la mesura que no castigues les arques públiques independentment del percentatge de baixes que hi hagi, tu pots fer discursos alegres i sempre remant a favor de la màxima protecció, perquè el cost s'ha traslladat a les empreses pràcticament a la seva totalitat en els últims anys. Això has de mirar. Has de mirar que els incentius per estar de baixa siguin una mica menors, sense posar en risc el sistema de protecció que tenim, i crec de veritat que governin les esquerres o governin les dretes, al front del Ministeri de Treball ha d'haver algú que de veritat cregui que un projecte de vida passa per treballar, i que treballar està bé i que fa més feliç a la gent perquè et dona un sentit i et dona un objectiu, i que sense això la vida es fa molt llarga, molt avorrida i molt buida. Llavors, això de tindre governs o tindre ministres que insistentment piquen el clau de que treballar és una condemna i que ens ho hem d'estalviar, si podem, en aquest terreny, ha fet molt de mal.
3: Ara, no només és això, també tot el sistema educatiu, sinó, és a dir, tenim també tota una generació que està, no, que creu, no hi creu en la cultura de l'esforç ni en la cultura de la responsabilitat. Aquí jo crec que també tenim una responsabilitat col·lectiva sobre com hem educat a generacions posteriors.
0: A Espanya, els adolescents, vol ser metge, volen ser funcionaris. La resposta a Espanya de què vol ser de gran...
3: Però això jo crec que ha sigut tota la vida a Espanya, eh? A Catalunya jo crec que no es dona tant.
0: Ja demostra la cultura que tenim, sí, quan algú, el seu... I a més, perquè quan tu grates per què vol ser funcionari, per l'estabilitat, per les bones condicions, és a dir, i aquí també hi ha una part que és la seguretat d'agafar una baixa. Perquè tu agafes una baixa com a funcionari i a veure qui et diu res. Pues bueno, que
3: jo crec que l'equilibri aquest que deia Josep, no?, d'intentar, entre altres coses, abordar allò, perseguir el frau d'una manera clara, i això tampoc ha d'anar directament, ha de recaure sobre el professional sanitari, sinó que ha de recaure sobre els propis sistemes de coneixement i perseguir el frau d'una manera increïble.
1: Sí, jo crec que l'exemple està molt clar, una persona malalta de poder agafar la baixa.
3: Home, i tant.
1: És així de senzill, jo crec que amb això estem d'acord tots.

0: menys. Has de tenir el coco entretingut.
1: Segons el sou, et diria, i les condicions de treball. En fi, això ens obriria,
2: un altre... Tenir el coco entretingut amb una melodia del preu de la carretera, no t'ho sabria dir.
1: Va, deixa'm que saludi el Toni Mata. Toni, què tal, senyor? Bona nit.
3: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i gent que estima la seva feina. Com esteu?
1: Molt bé. Amb ganes de saber on situes el colofó avui.
3: Doncs mira, s'apropa una miqueta el tema que estàveu tractant, perquè vull posar el colofó a la tertúlia parlant dels docents d'aquest país, i no volia fer-ho, Toni. Ja en tinc prou, però m'hi he vist obligat. Hi ha hagut una petició al portal de transparència que demanava saber quants professors fan cursos de formació durant el mes de juliol, que és un mes que el professorat, ja ho sabeu, està a disposició de l'administració i que la idea és que s'utilitzi per preparar el curs següent i per formar-se. És evident que algú ha fet aquesta petició al portal de transparència, potser per danyar la imatge dels mestres, perquè ara ja estan tots al càmping carregant piles per les vagues del setembre, no pel curs. Per això no volia parlar-me, Toni, perquè estem... És evident que hi ha un pim-pam-pum a veure qui fa més mal a l'altre. Però és que n'hem de parlar. D'entrada, una cosa que heu de saber, que no s'explica, és que els professors interins, si no fan cursos durant el juliol, no cobren el mes. Això és essencial en la seva motivació per fer cursos. Aquests sí que en tenen ganes. Els altres cobren igual, per tant, no els fan, o diuen que els fan durant el curs. Es poden fer per internet aquests cursos en l'horari que vulguis, però escolta, cadascú s'organitza el juliol com vol, aquí no ens hi fiquem. El que m'ha motivat a parlar això és que la representant d'USTEC, Yolanda Segura, admiradíssima per tot l'entreteniment que ens està donant, ha dit que molts professors no poden fer cursos al juliol perquè, atenció, alerta, molts professors no poden permetre's pagar un casal d'estiu per als seus fills. I clar, no pots treballar si has de cuidar criatures. Àngela, Maria, Yolanda, i ara què fem? Els pares i mares portem anys i panys sentint-nos dir que l'escola no és un pàrquing. No és un pàrquing de criatures, això. I ara que has de fer un curset, no el fas perquè no pots aparcar la criatura. Oh, que n'és de diferent, que n'és de difícil ser coherent a la vida. És diferent segons tu miris, I com s'ho deuen fer els pares i mares que encara, a dia d'avui, 7 de juliol, encara estan treballant i ho faran fins que acabi el mes, quan les escoles, recordem-ho, van tancar abans de Sant Joan. Quina mena de màgia, quina mena d'alquímia deuen fer aquests pares i mares que no està a l'abast del professorat. Respecte als diners, és important, amigues i amics, recordar que un professor que comenci a treballar a primària, un que sigui nou, sense triennis, ni cursos, ni res, ja cobra un 8% més que el català mitjà. El sou mitjà català està en 31.000 euros, el d'un profe d'infantil en 34.000 i un de secundària en 38.000. Com ho fa aquesta gent amb menys recursos per pagar els casals? Misteri. Misteri, Toni Marín. No m'agrada, Toni, detectar els problemes i no proposar solucions. Sóc un tio optimista, positiu. Per això em proposo algunes de solucions. Crec que els cursos que estan oferint el professorat per fer el mes de juliol no són prou atractius. No prou, almenys, per deixar el nen una estona a les activitats del càmping i connectar-se un parell d'hores. Per això vinc a proposar cursos que puguin interessar al professorat. Mireu, un podria ser finances domèstiques, estalvia per pagar les activitats dels teus fills, com la resta. Un altre curs podria ser eines dia per no perdre el temps en burocràcia de la gent, que aquí teniu bastanta raó. Després podia haver còctels Molotov amb foc especular per al Departament d'Educació, que aquest és maco perquè fa efecte igual, però no cremes res, el que després ho paguem entre tots. O un altre curs que fos convenç els pares que no fer classe és millor per als seus fills, perquè aquest últim argument és complicat. Hauria de ser un curs de diverses sessions, perquè es diu molt això de que és bo pel seu... Estem defensant l'educació dels teus fills. Home, però és que el nen no sap fer ni la O, cara. No ha pres la diferència entre la N en castellà i en català. Perquè és fotut, Amb les dades que tenim, és un luxe perdre tantes classes. No volia parlar-ne, i sé que cap docent estarà escoltant aquesta secció perquè ara estan estenent els banyadors, que ara ja tanquen les piscines a 7:45. Però mentre la resta treballem, ja apareix a l'horitzó un setembre calent, ple de vagues i de fracàs escolar, Toni Marín. Per tant, anem-nos preparant.
1: És el Toni Mata, has tingut molt de seguiment avui aquí a l'estudi, ja t'ho dic ara. Una abraçada, Toni, gràcies, fins demà.
3: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Ara de seguida arribarem a les notícies de les 9. Després, a banda de l'Ignacio Rigau, tenim una gran entrevista. Avui ens acompanya Carles Torner, és escriptor, és vicepresident de l'Associació PEN Internacional, president del moviment internacional Pax Romana i autor de Com ser ambaixador d'un país sense ambaixades. Immediatament després de les notícies de les 9 ens acompanyarà No hem pogut parlar de Marine Le Pen, ja parlarem demà, que efectivament es presenta a les presidencials.

0: Interessant, això, eh? Molt interessant, eh?
1: Sí, sí,
0: sí, sí, molt interessant.
1: I jo crec que usarà el braçalet a favor seu, clar.
0: Clar, doncs amb tota probabilitat. Escolta'm, aquest ha estat un plaer. Com sempre, si no ens veiem, que tingueu un estiu meravellós. Espero veure-us la setmana vinent. A tu segur, Josep Martí Blanc, un plaer, com sempre. Adrià Mercader, moltíssimes gràcies. Gonzalo de Oro, moltes gràcies. Clàudia Terines, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Assumpte Escar, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fem petita pausa a les notícies de les 9. Tornem ara mateix aquí a Ràdio 4. Fins ara.
3: Són les 9.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona nit. Catalunya viu una nova jornada marcada per la simultaneïtat dels incendis forestals. La darrera hora, al Vallès Oriental, pel que fa al foc forestal de Sant Manat, acabem de conèixer que Protecció Civil ha anunciat que aixeca el confinament a tots els municipis excepte la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor. La resta, és a dir, Sant Manat, Caldes de Montbui i Castellar del Vallès, queden desconfinats a partir d'ara. D'altra banda, hem conegut que el foc no quedarà estabilitzat avui, però els bombers sí que són optimistes de cara a demà, ja que durant la tarda s'han assolit els objectius previstos, és a dir, contenir el flanc dret de l'incendi per evitar que saltés cap a Sant Feliu de Codines. David Borrell, cap de l'operatiu de bombers.
5: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi, doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi. Ho hem pogut aconseguir.
3: El foc ha revifat en diversos punts durant el dia i els equips d'extinció treballaran durant tota la nit per intentar estabilitzar-lo. En canvi, l'evolució és més favorable a la resta d'incendis. Els bombers confien estabilitzar aquest vespre el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra després d'evitar que les flames entressin en una gran massa forestal. També esperen donar per controlat els incendis de l'Anoia, que ha afectat 500 hectàrees, i el de les Gavarres. La situació de risc, però, continua sent extrema. Protecció Civil ha ampliat les restriccions per prevenir nous incendis i a partir d'aquesta mitjanit el nivell màxim del Pla Alfa s'activarà en 188 municipis de 24 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
6: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
3: També es restringirà l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, que se suma a altres 6 espais naturals ja tancats per l'alt perill d'incendi. I d'altra banda, també tenim les mirades a la capital catalana. Els veïns de 93 habitatges de 8 finques hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Sant Gervasi. El forat ha aparegut a tocar de l'estació del Putxet i és molt a prop de la tuneladora que perfora el túnel de la línia 9 del metro. Anem fins allà amb la nostra companya Cristina Martín.
7: Durant el dia s'ha anat donant suport als veïns dels 8 blocs desallotjats. Els serveis socials de l'Ajuntament han atès unes 85 persones. En un primer moment, 11 d'elles han demanat allotjament per passar la nit, però finalment només ho han necessitat dues. A banda, alguns veïns han pogut anar entrant a casa, tal com explica Gerard Prades, de Bombers de Barcelona.
8: Per part de bombers, supervisem aquestes tasques i aquesta tarda el que s'ha fet és l'acompanyament de persones, dels veïns, que havien d'entrar als seus habitatges per recollir pertinences. Cosa que seguirem fent durant les properes hores i el dia de demà. Han estat un total de 30 els habitatges on s'ha requerit l'entrada per recollir de pertinença.
7: Els treballs per omplir de formigó el forat continua. S'espera que s'allarguin fins la matinada. Superada aquesta fase, demà continuaran les tasques de consolidació i també s'aniran avaluant l'estat dels edificis de la zona afectada.
3: De l'exterior, la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, ha anunciat que es presentarà a les eleccions presidencials del 2027 després que un tribunal d'apel·lació li hagi rebaixat la condemna per malversació de fons públics. Le Pen recorrerà ara al Tribunal de Cassació per defensar la seva innocència i confia poder fer campanya sense polsera electrònica. La decisió judicial li torna a obrir les portes de l'Elisi després que la condemna inicial l'hagués deixat fora de la cursa electoral. I també de l'exterior, l'arcabisbe de Rabat, el català d'origen andalús Cristóbal López Romero, ha anunciat que s'aparta temporalment de les seves funcions públiques després que 5 dones l'hagin acusat de presumptes agressions sexuals. El Vaticà ha obert una investigació preliminar per aclarir els fets. En un comunicat, el cardenal assegura que és innocent i nega haver comès aquestes agressions. López Romero, de 74 anys, va ser nomenat arcabisbe de Rabat pel papa Francesc el 2017 i cardenal 2 anys després. També va ser un dels noms que van sonar com a papable durant el conclave del 2025. I abans d'acabar, fem un darrer punt perquè més de 2.200 pares han passat pels grups de suport a la paternitat que organitza des de fa 15 anys l'Institut Català de la Salut, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, unes sessions que des del 2021 s'han implementat a altres punts de Catalunya. Maria Huguet.
2: Són tallers específics dirigits a homes que seran pares amb l'objectiu de construir una paternitat més conscient, activa i responsable. La Cristina Martínez és llevadora i responsable dels serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ICS.
9: Consisteix en 7 sessions participatives, bàsicament molt actives, on el que intentem és mobilitzar els homes per reflexionar sobre tots aquests aspectes relacionats amb la paternitat, però al mateix temps construir una xarxa.
2: L'Adrián Rodríguez és un dels homes que ha assistit a aquestes sessions.
10: Crec que tota la informació que pugui rebre ara seria bona, llavors vaig contactar i em vaig apuntar. Doncs, per això estic aquí.
2: Des del 2011 s'ha duplicat la demanda per participar a aquests grups, que entre Barcelona i la resta de punts a Catalunya ja compta amb més de 3.600 homes participants.
3: Gràcies, Maria. Això és tot. Més informació a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
4: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitéemergència.org.
4: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marí.
0: Són les 9 i 6 minuts. Tenim una darrera hora del Pla B de Ràdio 4 magnífica. Ja els dic ara, perquè d'entrada coneixerem un home especial que ha estat especial tota la vida. Vull dir, és aquella gent que neix segurament amb una missió a la vida, no? Ara de seguida ficarem la nostra curiositat allò modus total per esbrinar realment el que és una vida absolutament apassionant. Ignacio Rigau, què tal, Ignacio? Com estàs? Bon vespre.
12: Bon vespre.
0: Bona nit ja, de fet, no?
12: Bona nit.
0: 9 i 7 minuts, diccionari de la Horterada. Avui, en dimarts.
12: Sí. Sí, sí, sí, sí. En el fons és com un decalatge que és el mateix del que parlarem avui, no? De decalatges, i en concret de les relacions obertes. Com jo crec que la Horterada relacional quasi per antonomàcia.
0: Saps que, i estic veritablement sorprès, perquè jo crec que ja ho he dit tantes vegades que a mi això de les relacions obertes no m'agraden, no? Però m'he quedat molt sorprès, perquè tinc dades de que a Espanya el 41,4% de la població aprova les relacions sexuals fora de la parella.
12: Sí, i de fet hi ha estudis d'una universitat alemanya que indiquen que un 20% de les parelles serien algun tipus, perquè n'hi ha 14 tipus d'arranjament obert a la parella.
0: Ah, sí?
12: O participen d'algun tipus d'arranjament obert.
0: I des del teu punt de vista això és una horterada?
12: És una horterada.
0: Molt bé.
12: És una horterada.
0: En parlarem després d'aquesta qüestió, perquè abans tenim amb nosaltres un home molt especial, Carles Torné. Què tal, senyor Torné? Bona nit.
13: Hola, bona nit. Encantat de ser aquí.
0: Li agraeixo molt. Jo deia ara fa un moment que vostè sembla que ha nascut amb una missió, perquè des de molt jovenet diríem que les coses li han vingut una mica, no? L'han vingut a buscar, no?
13: Bé, m'han proposat coses i no he sabut dir que no, i llavors vas embolicant primer bé una, després l'altra, i al cap dels anys mires enrere i dius sí, i avui com un cert enfilall.
0: Té una biografia apassionant, és escriptor, ha publicat poesia, assaig, narrativa, trobaríem a la seva obra poètica El viure després, per exemple, que va ser Premi de la Crítica de Poesia Catalana, dintre la narrativa, la novel·la, que d'això en podem parlar també, Ucraïna, mon amor, això va passar el 2023, just quan començava el conflicte, no?
13: Sí, la novel·la es passa durant els dos primers mesos del conflicte i la vaig escriure durant el començament del conflicte. Per tant, es va publicar que no feia encara un any que havia començat l'intent d'invasió total de Rússia i, de fet, és una novel·la que m'ha fet conèixer a fons no només els lectors d'aquest tipus de narrativa a Catalunya, sinó les comunitats ucraïneses.
0: Clar.
13: Que han organitzat presentacions de la novel·la des de Calaceit fins a Andorra per tota la geografia catalana.
0: És impressionant. Com si ambaixador d'un país sense ambaixades, és el seu últim llibre, crec, del 2025,
13: exacte,
0: si no m'equivoco, i començaré per aquí. Quin dia va descobrir vostè que estava sent l'ambaixador d'un país sense ambaixades?
13: M'hi vaig trobar. Jo vaig, de jove, vaig entrar al moviment associatiu i com a moviment associatiu vam anar a una trobada a Marsella de diferents comunitats joves, una trobada dels Consells de Joventut de tota la Mediterrània. Uh-huh. I allà vaig descobrir que la identitat catalana formava part d'aquesta presència internacional. I he tingut aquesta fortuna que des de molt jove he estat treballant en diverses organitzacions internacionals i en totes els catalans hi som reconeguts com a catalans. Uh-huh. I això li dona un cert to. Per això, de manera irònica, vaig titular el llibre Com ser ambaixador d'un país sense ambaixades, perquè realment la societat civil catalana ha aconseguit una presència internacional molt significativa. Hi ha diverses persones que han fet aquesta experiència que jo he fet durant 40 anys, viure a nivell internacional en l'àmbit dels drets humans, en l'àmbit de la literatura, en tot tipus d'encontres, i viure-hi com a catalans, perquè al costat hi havia una altra federació, que era la d'Espanya, i per tant hi havia una relació cordial fins i tot amb els espanyols.
0: Clar.
13: Perquè participàvem conjuntament en el PEN, en campanyes per a escriptors empresonats de diversos països, en el món de la traducció, per afavorir les traduccions a diverses llengües, i això permetia una presència serena dels catalans a nivell internacional.
0: Què tenia vostè, 22, 23 anys?
13: 23 anys, sí.
0: 23, es converteix en el president del moviment internacional d'estudiants catòlics,
13: sí.
0: Cosa que l'obliga a marxar a viure a París, no?
13: Sí, perquè la seu del moviment era a París, i a més érem un equip en el qual em van encarregar que jo coordinés les federacions asiàtiques. Per això passava uns 5-6 mesos cada any a l'Àsia, amb comunitats d'estudiants, i era un tipus de moviment cristià molt arrelat i molt compromès en la transformació. I llavors, des de la situació de les dones joves a l'Àsia, en els països on hi ha aquesta prostitució massiva a causa del turisme, a Tailàndia, a Corea, a Filipines, fins als temes indígenes, totes les comunitats indígenes, que, per exemple, a Indonèsia, on hi ha molts cristians dins de les comunitats indígenes i que intenten defensar el seu hàbitat contra les companyies de la tala massiva dels boscos tropicals, fins als, jo què sé, als pescadors al sud de l'Índia, a l'estat de Kerala. O sigui, realment vaig viure la implicació dels estudiants cristians de tots aquests països en temes socials molt, molt a fons. I clar, això, vulguis que no, amb el temps em va donant molt material, perquè a més la meva funció era no només de representar la internacionalitat en tots aquests espais, sinó després de recollir informació perquè eren presents a nivell internacional a les Nacions Unides. Per tant, jo representava aquesta comunitat internacional d'estudiants catòlics a la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides, i eren en aquells anys tan durs de les repressions brutals que havia a El Salvador, a Colòmbia, i bueno, portàvem tot aquest material de denúncia a nivell de la Comissió de Drets Humans, interveníem a la UNESCO. O sigui, era una vida molt activa a nivell internacional, perquè la Federació Catalana, des del començament de la seva fundació, havia tingut aquesta punxa de presència internacional forta.
0: Ha tingut vostè una trajectòria, insisteixo, interessantíssima, passant pel Ramon Llull, ha tingut diverses responsabilitats a l'Associació d'Escriptors PEN Internacional, que de fet va dirigir entre els anys 2014 i el 2021, i a l'actualitat, i anem aquí perquè això em sembla que és molt important realment, no? És el president de Pax Romana. Mm-hmm. Per què no ens explica una mica qui són vostès, què fan vostès?
13: Pax Romana és un moviment internacional d'església reconegut per la Santa Seu. Aquest mes de maig he estat a Roma amb, mira, dos dies abans de la presentació de l'encíclica Magnífica Humanitas. Jo era al mateix lloc on es presenta l'encíclica, amb tots els moviments de laics de l'Església, i som aquests grups d'Església que en comunitat reflexionen a partir de la professió de cadascú de quina manera es pot viure la fe en la vida quotidiana i en la professió. O sigui, per exemple, a la meva comunitat aquí a Barcelona hi ha la directora del Banc dels Aliments, hi ha persones que treballen a Intermón, que treballen amb la Creu Roja, gent del món de l'educació, com a mestres, com a formadors de mestres, i aquesta experiència té una tradició eclesial llarga, que ve des de la Bèlgica del començament de la classe obrera de Cardin, i ha tingut un impuls molt, molt important a Amèrica Llatina arran dels començaments de la teologia de l'alliberament. Jo he estat aquest mes de maig, hem estat a Lima celebrant, ha estat molt interessant perquè vam celebrar dues coses. D'una banda, el llibre pòstum del Gustavo Gutiérrez, del fundador de la teologia de l'alliberament, que s'acaba de publicar, el llibre que ell va deixar gairebé acabat quan va morir fa un parell d'anys, i hem fet un homenatge a Gustavo Gutiérrez, gent vinguda de tota Amèrica Llatina i també dels Estats Units i uns quants europeus. I després, el dia del primer aniversari de l'elecció del Papa Lleó, érem a la seva diòcesi, el lloc on ell va ser bisbe. I ens van acollir les comunitats del nostre moviment, de Chiclayo, i clar, va ser una festa fantàstica. O sigui, realment, en aquell moment es van congregar tots els moviments d'Església més compromesos en l'opció pels pobres, i va ser una veritable celebració, va ser molt interessant.
0: Tothom en parla i ens explica, no?, com efectivament en aquests països... perdó. Com en aquests països, efectivament, l'Església arriba... I l'aire condicionat, això és, ho sento. Com l'Església arriba, efectivament, a un gran gruix de la població. L'elecció de Lleó XIV, m'imagino, en aquests indrets on el coneixien, on han pogut parlar amb ell, m'imagino que ha estat molt ben rebuda. No?
13: Mira, una cosa que ha sorprès molt de la vinguda aquí a Catalunya és aquest tracte tan proper. Quan parlava amb els joves a l'estadi Lluís Companys, quan va ser la presó, quan parlava amb els presos... I a mi una cosa que m'han explicat i que ajuda a entendre el personatge que tenim com a papa actualment és una de les que ens va acollir a Chiclayo, la que organitzava la festa, la celebració que vam fer, és una militant feminista de tota la vida i cada any organitza una marxa contra la violència contra les dones, i una marxa que té molt recorregut, i diu que cada any convidaven el bisbat i mai no hi anava ningú, tant que es van cansar. I a més ella és una dona d'Església, que d'una comunitat cristiana, però bueno, ja donaven per descomptat que el bisbat no hi seria. Fins que van fer bisbe en Prevost, i el primer any a la marxa de les dones, ell era a la manifestació amb els grups de la diòcesi de Chiclayo que treballen amb les dones que pateixen la violència. I llavors ella ràpidament va anar on perquè ella estava com a organitzadora, i va anar ràpidament a parlar amb el bisbe i li dir: escolti, gràcies per venir, em sap greu que no l'hem convidat, però li agraïm molt que sigui aquí. Voldria anar al davant de la manifestació amb les autoritats, perquè això ens donaria una mica més de relleu. Clar. I l'actual papa li va dir: ni parlar-ne, jo he vingut aquí per ser un mes a la manifestació amb la meva gent de la diòcesi que estan treballant en defensa de les dones que pateixen violència, i aquest és el meu lloc. I això ajuda a entendre aquesta proximitat del Pau. Són molts anys de treball pastoral de base. Expliquen a Chiclayo que és un lloc on contínuament arriben onades d'immigrants de Venezuela, o gent del mateix Perú que baixen dels Andes, o que venen de les zones més desèrtiques de la costa, i de sobte ocupen un territori, i la feinada dels de la diòcesi és intentar començar a oferir uns primers ajuts: escola, sanitat, aigua. I diu que el que els costava més era controlar el bisbe, perquè pel seu compte agafava el cotxe, es plantava on hi havia un grup de venezolans que havien arribat el dia abans, i començava a preguntar, i ràpidament la gent de l'equip intentava acompanyar-lo perquè es pogués donar resposta al que es necessitava. Per tant, és aquest tipus de persona que tenim ara al davant de l'Església.
0: Ara el anem coneixent de mica en mica. És veritat que els primers mesos d'allò 14, doncs, va estar envoltat de silenci, efectivament. Hi havia gent que deia, però aquest papa què diu? No? I tothom es referia a l'encíclica que més tard, efectivament, vam conèixer. Però déu-n'hi-do quan va començar a parlar, no? Ho dic perquè vam sentir el Lleó 14 responent a Donald Trump sense que ni li tremolés el pols ni un segon, i a continuació apareix una encíclica dedicada a la intel·ligència artificial, alertant del poder dels tecnooligarques que hi ha al món, parlant de qüestions tan interessants com la necessitat de la solitud a la mateixa persona. És a dir, és un home que realment no li tremola el pols. Ho deia vostè fa un moment, deia que és un home que sap molt bé on està, no?
13: Sap molt bé on està i sap treballar en equip. Aquesta encíclica, hi ha hagut molta gent que ha estat implicada. Jo vaig llegir una entrevista molt interessant al Daniel Innerarity, que explicava com havia estat a Roma en els equips. O sigui, realment ha estat un treball col·lectiu que, evidentment, acaba signant el papa, però que acaba donant, actualitzant tota la doctrina social de l'Església en el context de la revolució que significa la intel·ligència artificial, amb totes les conseqüències que tindrà per la intimitat de les persones, però també pels llocs de treball, per la transformació de les nostres societats. I això ho ha conduït amb molta calma durant un any i ha pogut presentar l'encíclica. I al mateix temps és aquesta persona que, amb tota la serenitat, és molt serè. Quan Donald Trump l'ataca, la primera resposta, quan va ser tan taxatiu i tan calmat al mateix temps, què li va dir? Li va dir, jo no parlo amb Donald Trump, vostè no és el meu interlocutor. A mi l'administració americana no em farà callar. Jo he vingut a proclamar l'Evangeli. Les tres coses defineixen molt clarament el personatge. No, ell no s'enfronta, ell no fa política, ell no vol entrar, amb tot el seu tarannà, encara menys vol entrar en la polarització del món actual. Però al mateix temps, de manera molt serena, el que fa és confrontar el discurs de violència
0: i alertar d'una societat a la que anem directes. L'altre dia aquesta casa va fer un experiment meravellós al Telediario. Jo no sé si el va veure vostè, el Telediario amb les lletres IA en majúscules. I tot el que ensenyaven, tot era fals, fins i tot la pròpia presentadora era fals, no? Segurament en un moment com aquest, en el qual, ostres, estem despistats, però no sabem ben bé cap a on anem, amb trucades telefòniques que no sabem si hi ha algú al darrere o no, amb persones que utilitzen veus de persones que coneixem per treure'ns els diners, segurament l'individu està més sol que mai. I segurament és un bon lloc, o és un bon moment, no? Per sentir-se acompanyat.
13: És això d'una banda, i de l'altra és un moment de ser molt conscients que la veritat s'ha de reclamar en temps de propaganda com els nostres, i que hem de lluitar per la veritat. I ara aquí, l'altre vessant de la meva experiència al PEN Internacional m'ha fet ser molt conscient que en aquests últims anys l'agressió contra el periodisme d'investigació és brutal. La gent que investiga a Filipines, els que investiguen crims de tipus ecològic, ja no diguem el que passa a Rússia, el que passa a l'Iran, el que passa en aquestes dictadures ferotges, però també l'esforç que es fa per desacreditar la gent que fa veritable treball periodístic de recerca, de denúncia, als Estats Units, a Europa, i en tal. Realment s'ha creat uns mecanismes pels quals, tan aviat com algú publica alguna cosa molt seriosa i que posa, que fa evident un crim o que fa evident alguna forma d'abús, molt ràpidament apareixen relats propers que el que fan és fer pensar la gent que en el fons ningú no acaba de tenir raó, que és impossible saber quina és la veritat. I aquí és on jo crec que nosaltres, com a ciutadans i com a lectors de premsa, hem de reivindicar la veritat. S'ha de reclamar la veritat en temps de propaganda.
0: Segur que entén la manera en què li pregunto. El pitjor enemic de la veritat són les veritats?
13: Clar, a veure, mira, a mi m'ho explicava un periodista, el David Patriarchikos, que és un periodista que ha fet recerca a Ucraïna des del començament, des del 2014. I ell em deia com van començar a identificar com l'estratègia que ells publicaven una cosa que acabaven de comprovar. Hi havia hagut un assalt de l'exèrcit rus, havien violat, havien assassinat i tal, tenien els testimonis, tenien tot, ho publicaven, i immediatament apareixia alguna cosa publicada a les xarxes propera, però distorsionant aquelles dades que ells donaven. I ràpidament una tercera versió, i ràpidament una quarta versió. De manera que el que es creava era una mena de núvol amb el qual la persona que no té criteri, que no sap qui és la veritable font, està perduda perquè no acaba de saber en què pot creure. I aquí és on ens hem de formar com a ciutadans, hem de saber quines publicacions són fiables i hem de recolzar el periodisme d'investigació. És una època, encara que sembla que la informació és gratuïta, és el moment de subscriure's a revistes, a diaris, en línia, a informació que sigui veritablement fidedigna, perquè ens hi va la ciutadania i la democràcia i la veritat.
0: Mira, Oriol Lluri sempre diu una cosa, quan ve el programa, que a mi m'agrada molt, sempre diu que el coneixement ha d'estar al cervell i no a la màquina, no?
13: I hem de integrar les idees i les realitats per ser-ne testimoni. Jo he anat a través del PEN, he anat ràpidament a missions a Ucraïna, i realment és molt important escoltar els testimonis, ser en els llocs. En aquella, on vaig ser en una escola, un lloc que es diu Yahidne, on les tropes russes van segrestar un poble sencer i els van ficar en un soterrani durant més d'un mes amb unes formes de tortura extrema. Mm-hmm. Escoltar la persona que ens ensenyava el soterrani, que ens explicava com havien patit en aquella habitació, com havien apuntat a la paret els noms de les persones que eren executades, és molt important. Hem d'escoltar aquestes fonts de veritat, perquè realment el nostre món, si no, estem desarmats per saber com hauríem d'actuar.
0: L'altre dia teníem amb nosaltres una psicòloga des de Kiev, una psicòloga amb ascendència argentina que parlava perfectament castellà, ens explicava que havia anat al front, havia estat amb els soldats, i que els soldats es refugiaven sovint a la cultura. És una cosa que em va cridar molt l'atenció, no? Més enllà de la resta d'arguments. I crec que vostè en aquest llibre d'Ucraïna parla d'una experiència molt interessant, d'algú que portava un minibús amb llibres al front, sí, directament, no?
13: No és la novel·la d'Ucraïna, ah, okay, sinó en aquest últim, com ser ambaixador d'un país sense ambaixades, explico una cosa que em va passar. Perquè, com sabem, els escriptors catalans, en el moment en què arriben les tropes franquistes a Barcelona, havien de fugir, i una cosa que van fer va ser agafar el bibliobús de la Generalitat. El bibliobús el que feia era repartir llibres per la línia de front, els soldats que eren al front i els hospitals de campanya. Van agafar aquell bibliobús i van pujar tots. Hi va pujar Mercè Rodoreda, Armando Viols, tota la colla, el Pompeu Fabra, van pujar i van travessar la frontera amb el bibliobús. I com que a Ucraïna hi ha tants exiliats, quan vaig fer la meva presentació als amics escriptors ucraïnesos a Kiev, vaig posar la fotografia del bibliobús i els hi vaig explicar això que estic explicant. I immediatament es va aixecar una mà i va dir: nosaltres fem el mateix. I vaig dir: què vol dir que vosaltres feu el mateix? Sí, nosaltres, cada vegada que es bombardeja, perquè els russos han bombardejat 1.500 escoles, no sé quantes biblioteques, cada vegada que una biblioteca és bombardejada o incendiada o destruïda, el que fem és agafar un minibús que tenen, el carreguem de llibres, anem allà i reconstruïm d'alguna manera la biblioteca a la línia propera al front. I realment em van portar el dipòsit i tenien més de 30.000 llibres que els havien arribat a través del PEN anglès, a través d'una associació que es dedica també a enviar llibres en contextos de guerra. I realment és el que fan. I per mi aquesta identificació sobtada de Barcelona, gener del 39, en què cau la república i estan entrant les tropes franquistes i els escriptors han de marxar en un bibliobús. Identificar això amb el que està passant ara a Ucraïna va fer com un d'aquells moments en què el temps es fon i entens que la resistència ucraïnesa davant de l'agressió russa és molt semblant a la resistència que van tenir que van fer els republicans i que van acabar perdent davant del feixisme. I aquestes connexions crec que són el misteri més important de les relacions internacionals. Jo he tingut aquest privilegi de poder dedicar-me a la vida internacional des de molt jove, i aquestes connexions crec que és el que ens salva, el que pot salvar una societat com la societat europea, que té tanta pressió de l'extrema dreta, del militarisme, d'agressions brutals com les d'Ucraïna o la de Gaza actualment, i de Cisjordània. Davant d'això, hem de crear aquest tipus de vincles com el que jo vaig viure a Ucraïna aquell dia.
0: Fixi's que notícia del dia és que Marine Le Pen es presenta a les eleccions a França. Efectivament, cada vegada estem veient opcions d'extrema dreta de manera més habitual. A casa nostra, a Catalunya, de fet, no és que hi hagi un partit, és que hi ha dos. I un independentista, d'altra banda, com és Aliança Catalana. A vostè li amoïna una mica el tema de l'extrema dreta, o és d'aquells que diuen que, en realitat, si la gent els vota és la voluntat de la gent?
13: No, mira, jo no discuteixo la voluntat de la gent, al contrari. A mi el que em preocupa molt és que aquí hi ha un sentiment de gran part de la població de la impotència dels partits polítics a produir discursos que realment responguin a les necessitats de les persones, a la crisi del món del treball, al sentiment que s'empobreix la població, al sentiment que l'educació no funciona, al sentiment que la llengua catalana està en un retrocés permanent a Catalunya, i ja no diguem al País Valencià i a les Illes. Davant d'això, els partits polítics no aconsegueixen donar respostes prou significatives i opcions simplificadores i, en el fons, violentes d'extrema dreta troben un terreny abonat, però realment és aquí on hem de fer un esforç com a ciutadans. Ens hem d'implicar en les associacions, ens hem d'implicar en la política i hem d'aconseguir crear discursos que siguin capaços de donar sentit a la gestió pública, a la transformació de la societat, a la millora de les condicions en els llocs de treball, en el món de l'educació. Aquí és on jo crec que el creixement de l'extrema dreta és tràgic en ell mateix, però també és un senyal d'alarma per a tots els que no volem combregar en rodes de molí, implicar-nos més en política.
0: Ignacio Rigau, t'imagino amb ganes de fer 40.000 preguntes, no?
12: Sí, estic fascinat, de fet. Faré una, que em ve rondant des de que has començat a parlar de la veritat i de les veritats, i de com unes potser intoxiquen les altres. Hi ha un fenomen que, per exemple, a mi em té també força corprès, que és, per exemple, els arxius d'Epstein, que aquí tenim la veritat o la font primària accessible. Quasi, perquè ja perquè està censurada, però quasi accessible. I el que em sorprèn de tot això és que no hi ha hagut cap conseqüència judicial, legal, diria política, perquè tenint la veritat a l'abast, sembla que la societat no l'ha importat o de sobte s'ha distret amb altres veritats, com poden ser la guerra a l'Iran o l'encariment del petroli. La meva pregunta és, serveix per suposat buscar la veritat i buscar-la bellament, no? amb B alta. Però què fem amb aquella veritat si no hi ha mecanismes perquè serveixi per la justícia, no?
13: Bé, aquí hi ha un problema davant d'entrar, un problema epistemològic o d'arribar a les fonts de la veritat. Cada vegada hi ha menys periodisme d'investigació. Perquè hi ha possibilitats de consumir informació reciclada a través de les xarxes socials i a través d'internet, que fa que cada vegada s'inverteix menys en periodisme autèntic que ens doni accés, que articuli totes aquestes fonts, com els arxius d'Epstein, que sigui capaç d'analitzar-los i al final establir la veritat des d'un punt de vista periodístic, que construeixi un discurs prou sòlid. Però després hi ha el problema polític, de quina manera actualment amb les falses notícies i amb l'emmascarament de la veritat es fa política contínuament, i cada vegada que apareix un tema immediatament s'emmascara des de diferents perspectives i cada vegada costa més definir-lo. I aquí és on, altra vegada, als Estats Units hi ha un veritable repte polític per aconseguir que això ha d'arribar a nivell de la justícia. Això ha d'acabar en condemnes. Si no és així, la democràcia als Estats Units estarà en entredit per molts anys. O sigui, realment no pot ser que crims tan importants i tan extensos... A part de tot, els arxius d'Epstein, com dir-ho, han revelat una veritat, és que existeix un món de grans mascles a nivell internacional que controlen tot, que controlen no només que comercien amb dones i abusen de les maneres més increïbles, sinó que, a més, controlen el món de les finances, el món de la comunicació, que tenen la seva cort d'intel·lectuals, artistes que els serveixen, i això, que ja hi era, de sobte és perfectament visible. I el fet que aquesta és una cosa de tipus antropològic, que de sobte ens adonem que hi ha tot un seguit d'homes sense cap principi i que basen la seva vida en formes de violència extrema que estan controlant el món.
0: I no hauríem d'afegir homes cada vegada amb menys vergonya de ser-ho? Ho dic per un exemple que pot ser tonto, parlant del que estem parlant. La trucada de Donald Trump al president de la FIFA per dir-li que aquell jugador se li havia de... I que el president de la FIFA ho admeti, i ahir a la nit aquell senyor sortís a jugar. És igual ja, no?
13: És... I no només això, sinó el mateix Donald Trump, com dient, ah, és que jo no sé de què va això al futbol, què és això d'una targeta vermella? Ja. I per cert, felicitem a tots els argentins que acaben d'apallissar.
0: Sí. Sí,
13: no,
0: sí.
13: No, perquè ha anat justet.
0: Dos o tres.
13: Al final la cosa... El que ha passat és tràgic, i sort que Bèlgica, en aquest cas sí que ha apallissat l'equip dels Estats Units, perquè és que posen entredit el fonament. O sigui, la trucada del Trump, el problema no és la trucada en ella mateixa i la petita trampeta en un partit, és que a partir del moment en què no hi ha regles,
0: clar,
13: no hi ha joc. Si no hi ha regles, no hi ha joc. En l'esport, i evidentment, en la política i en totes les relacions socials. Per tant, aquesta grolleria en dir públicament em salto les regles, i saltar-se les regles és la nova regla, és una cosa que ens ha d'esperverar. I no podem deixar d'escandalitzar-nos. O sigui que realment el problema és que al final ens acabem avassant, ens acabem estovant, perquè és tan brutal el nivell del saqueig de la veritat i de les regles de la vida social que està tenint lloc, que al final hi ha el perill que no sapiguem reaccionar, i hem de ser capaços de fer-ho.
0: Ja li dic ara, senyor Torner, que haurà de tornar al setembre, perquè jo em passaria aquí 3 hores xerrant amb vostè. Hi ha una frase que sé que li agrada molt, que jo la desconeixia, i m'ha encantat, d'Umberto Eco. Vostè, que s'ha dedicat també molt al tema de la traducció, no? Diu Umberto Eco que la llengua d'Europa no és l'anglès ni el francès, és la traducció. Vostè està d'acord?
13: No només la traducció, sinó que ho hem de reivindicar com a catalans, perquè els catalans portem en el nostre ADN, perquè la manera com s'ha construït la nostra llengua durant l'últim segle i mig, la traducció. Si som una cultura traductora. I el que hem viscut, el que jo vaig tenir el privilegi de viure quan vam ser convidats a la Fira Llibre de Frankfurt, l'explosió de traduccions d'autors catalans arreu d'Europa i del món, forma part de la nostra manera de ser. Som un país de traductors. Jo crec que el nostre... Catalunya podria esdevenir un paradís per a traductors, perquè el multilingüisme forma part de la nostra manera de ser. Tenim una certa facilitat, hem acollit gent de moltes cultures al nostre país, i si això li seguéssim donant la volta i fer-ne un reclam sobre la nostra identitat com a catalans, i per això, dins de les condicions per ser ambaixador d'un país sense ambaixades, que és el títol aquest irònic, una d'elles és que ens toca fer sempre d'intèrprets, i sempre hem d'estar jugant i navegant entre llengües, però com a catalans és una cosa que des de nens la fem. Si això li donéssim un valor positiu, en comptes de problematitzar-ho, jo crec que podríem tenir un model escolar, un model cultural, un model social molt més enriquidor i més alegre, precisament perquè és la llengua d'Europa i és el que ens fa europeus.
0: Sense entrar en altres matisos, però més cultura i menys política.
13: Sí, i més cultura fonamentada en per parlar com Eco, fonamentada en els clàssics, fonamentada en la lectura de veritat, fonamentada en... bones biblioteques, que és un dels orgulls del país i que aquí també solidaritat amb totes les bibliotecàries. Hem de saber preservar, és crear aquest teixit cultural és la millor forma de resistència davant d'aquests feixismes que s'acosten.
0: Un luxe, que hagi vingut avui al programa, no, Ignacio?
12: Sí, sí, ara estava mirant l'hora i s'han passat volant.
0: Sí, per això dic.
12: Volant.
13: Jo m'ho he passat molt bé. Moltes gràcies.
0: Torre, el tornarem a convidar al setembre. Si a vostè no li sap greu, ens agradarà molt que vingui. Parlarem més del seu llibre.
13: Molt bé.
0: És que era tota una tentació anar saltant de temes. Em quedo amb ganes de parlar de Rigoberta Menchú.
13: Molt bé.
0: Que vostè va treballar directament amb ella. Quin luxe,
13: sí.
0: No?
13: Sí, bueno, és un... Com que dins del PEN vam promoure molt, seguim promovent molt tot el que són les literatures indígenes, l'any 96, i ara celebrem els 30 anys, vam proclamar una declaració universal de drets lingüístics

0: Antics, i la Rigoberta Menchú, que havia guanyat el Premi Nobel de la Pau, va esdevenir la nostra portaveu. I, bueno, jo ja la coneixia d'abans, de la Comissió de Drets Humans, però en aquell moment realment va ser un moment d'identificació molt fort amb ella.
1: M'encanta. A mi, saben el que m'agrada? O sigui, que un es creuaria pel carrer amb el senyor Tornés si no el coneix i el veuria, doncs, no sé, com el veí de... No,
0: que baixa... Soc un veí.
1: Ja, però que baixa a comprar el pa i després rasques una miqueta i et quedes impressionat amb la vida d'aquest home. De veritat, un plaer tenir-lo avui amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Seguirem parlant, de veritat, eh? Gràcies.
0: Encantat.
1: Ara tocarà parlar de les hortarades.
2: Sí, normalment als convidats li preguntes si incorren
1: a
2: l'hortarada, però potser aquí fa de mal preguntar, no?
1: Li pregunto més aviat què li sembla. Perquè, clar, sempre... Ara, si estiguéssim parlant del passeig de formatge, li diré, i a vostè li agrada? Clar, no li preguntaré sobre les parelles obertes, però sí sobre la seva opinió, sobre aquest moment en el qual hi ha molta gent, doncs, que decideix obrir la parella i que ja no siguin només dues persones, sinó que siguin o tercers ocasionals o fins i tot tenim diverses relacions simultàniament. Vostè això com ho veu?
0: Que cadascú faci el que vulgui, però jo sempre he defensat que les relacions sexuals, les relacions afectives han d'arrelar-se en relacions humanes el més denses possibles i el més amistoses possibles. Per tant, la identificació de la sexualitat amb una forma més de consum i de multiplicació de les parelles, evidentment cadascú que faci el que vulgui, no jutjo res, però no és la mena de coses que em sembla interessant de promoure.
1: Senyor Torné, un plaer.
0: Igualment.
1: Fem una pausa molt breu, tornem en un instant amb més Ràdio 4, amb el Diccionari de la Hortarada i amb l'Ignacio Rigau. Fins ara.
3: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
4: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: tota la raó, mirar el rellotge és desconcertant,
1: desconcertant,
0: no?
1: A mi s'ha passat.
0: Oh, quin gust d'entrevista.
1: Com un parpadeo.
0: Meravellós. Parelles obertes. Hurtarada segons Ignacio Rigau.
1: Sí. De fet, podríem començar... Hi ha una frase d'un candidat australià que em fa molta gràcia, que quan li van preguntar...
0: Un candidat matrimoni... australià a què?
1: De fet, era com a alcalde d'un poblet d'Austràlia. De fet, d'un districte de Sydney, si no m'equivoco, que li van preguntar pel matrimoni sexual i va dir: a mi em dona igual el que faci cadascú amb les seves proclivitats sexuals. Sí. I a mi això de les sexual proclivities em feia gràcia com a expressió, és una cursilada, no? I podríem començar amb això. Això no vull que soni a secció de senyor ranci apuntant amb el dit el que fa cadascú en les seves intimitats. No. Ens al contrari, que a mi cadascú que faci amb les seves proclivitats sexuals el que vulgui. Definitivament. La relació oberta en concret, estic parlant d'un arranjament entre dues persones que són, en teoria, monògames, que de comú acord decideixen...
0: Deixar-ho de ser.
1: I fins i tot no deixar-ho de ser. Continuen, depèn a qui preguntis, depèn a quins autors consultis, continuen sent monògams, però amb regles de permissivitat. I acostuma a ser de tipus sexual, és a dir, de satisfacció sexual fora de l'àmbit de la parella. I això és el que a mi em sembla una hortarada.
0: A veure.
1: Primer, això de les relacions obertes...
0: És delicat, aquest tema, eh?
1: És delicat. Sí, de fet, ja m'he ficat en un parell de bassals i jardins parlant d'aquest tema. Però la qüestió de la relació oberta és que... Oberta no és nou. Potser la relació oberta més famosa de la història de la humanitat ha estat la de Simone de Beauvoir amb Sartre, que va començar, diuen, a 1929. I es comença a parlar o a popularitzar el terme de relació oberta, en aquests termes, a partir de 1970. Vull dir, no és un arranjament nou. Hi ha fins i tot algunes extravagàncies del tot ridícules dins dels influencers o els creadors de contingut masculins d'aquests de com ser un macho machote, que parlen fins i tot de la monogàmia unilateral, on la relació només és oberta per un cantó.
0: Però això ha passat tota la vida.
1: Tota la vida, però en aquest cas amb l'equiescència o la tolerància de l'altre cantó. També és interessant perquè dins del món, diguem, de la relació oberta, hi ha altres subcultures que a mi no m'interessen respecte a l'hortarada, però són interessants de comentar. Per exemple, està el poliamor, on no estem parlant de dos monògams o una parella de monògams que obren la relació, sinó diverses persones que s'estimen entre elles en una relació que pot ser jerarquitzada o no jerarquitzada. Fins i tot hi ha una expressió que va fer fortuna, sobretot als Estats Units, que avui he hagut de buscar la traducció, que és polycule o polículo, que és una, bàsicament com un com dir-ho, com un polígon, no?, de persones que estan involucrades les unes amb les altres i no totes entre elles. O sí, fins i tot hi ha un arranjament d'aquests que és el que s'anomena la taula de cuina.
0: Ah.
1: Taula de cuina és doncs, com si fos un bufet lliure, no?, en què totes les persones participen de forma igual i no jeràrquica d'una mateixa relació i fan fins i tot com família entre diversos.
0: Això ens recorda les comunitats hippies,
1: no? És supercomunitat hippie. De fet, quan vam criticar el que potser era una visionària presciente, que era Anna Gabriel, quan va parlar de... Anna Gabriel i Mireia Boya, no? Crec que eren, que van parlar de criar nens en comunitat.
0: Sí, efectivament.
1: En tribu. Tot això està molt bé, ja està molt bé participar-ho, ja està molt bé intel·lectualitzar-ho, ja està molt bé raonar-ho. Tot està molt bé. Perquè, en el fons, estem parlant una mica el que parlava el senyor Carné, que era de fer espesses les relacions humanes o dotar de contingut les relacions humanes. Això no és la relació oberta o això no és la part hortera. La part hortera és quan el que fas precisament és liquidar la relació humana, crec jo. No, perquè en el fons, la relació oberta no deixa de ser... hi ha una expressió que vaig sentir una vegada quan, als Estats Units, que és, a una persona li preguntaven com portes el dia, i ella responia: ah, mateixa sopa rescalfada. Doncs la relació oberta és mateixa sopa, però l'hem escalfat una mica, no?
0: Yeah.
1: Potser podríem dir la becrem de otro cocinero. El que vull dir és que no deixa de ser la satisfacció dels plaers potser més baixos, menys interessants, i això primer devasta la relació, per un costat, de basta, o pot fer complicada la relació monògama, per un costat, i per un altre, no deixa de devastar-te a tu mateix i a la persona amb qui decideixes entrar en aquestes dinàmiques d'instrumentalització, és per què volem obrir la relació? Perquè em tempten altres persones? Obrim la relació perquè estic avorrit? Obrim la relació perquè m'ho demanes tu? I jo em veig forçat per mantenir-te a obrir-la? I tot això, en el fons, el que fa és deshumanitzar una mica la relació.
0: Jo no sé si la persona, que no és la primera vegada que està amb nosaltres en aquesta secció, avui estarà d'acord amb tu o no. Et recordo la dada que comentàvem al començament. Mm-hmm. El 41,4% de la població aprova les relacions sexuals fora de la parella i el 47,4% respalla vincles afectius múltiples. Mm-hmm. És a dir, poliamor i totes aquestes coses. Anna, alós, com estàs, Anna? Què tal?
2: Bona nit a tothom, com esteu?
0: Molt bé.
2: Jo aquí escoltant el que dieu.
0: Què et sembla,
2: tu? Heu donat una paraula que és clau.
0: A veure.
2: Hippies.
0: Hippies.
2: A veure. No, no, en sèrio. Jo, quan m'heu proposat aquest tema, de seguida m'he anat als hippies. Per una raó. La base del hippisme era el sexe obert.
0: Clar.
2: ¿Vale? Va ser realment el sexe obert. Tothom amb tothom. També us haig de dir que això és una guarrada. O sigui, és una autèntica cochinada. I la cultura hippie va morir per això. Van, sota el pont de San Francisco, van enterrar un taüt ple de margarides, físic, eh? O sigui, va ser un acte físic, i el van enterrar perquè la cultura hippie va morir per bruta. En sèrio, va ser una cultura bruta i tot lo brut no pot sobreviure.
0: Però per què entens que tenir una relació oberta és un fet brut?
2: Toni, perquè no és higiènic. A veure, si tenim, a veure, una cosa és posar banyes, una cosa és la infidelitat, ¿vale? Un concepte que no cal compartir, no cal compartir-lo. Quina mania en dir, en sincerar-se té la gent, però quina maldita mania. O sigui, per favor, que la vida es viu una vegada, que siguem conscients d'això, es viu una vegada, i el que no pots és subjectar la teva vida a les normes. Per una altra banda, quan he tingut una parella, a vegades es parla de pacte. Jo mai a la vida he tingut un pacte amb una parella. I tinc una parella i punt. Es diu amor, es diu carinyo, es diu moltes coses. Però pacte, què és això de tenir un pacte? Jo pacto amb una feina, però no pacto amb una parella, amb una persona que estimo. Senzillament, visc la vida. Crec que les coses són molt més fluides de lo que... I realment crec que és una horterada lo de la relació oberta. Ho crec, tinga-la, no cal que ho parlis. Tinga-la. Però per què és una guarrada, Toni? Perquè els fluids que es barregen un darrere l'altre és una guarrada, i això li pots preguntar a qualsevol metge.
0: Deixa'm dir-te que estic una mica sorprès, perquè jo pensava que l'Alós tiraria més cap a l'altra banda. M'està bé, eh?
2: No.
0: Totes les bandes són correctes, aquí, vull dir, no hi ha cap mena de
2: problema.
0: No,
1: jo vaig conèixer una persona,
2: de fet. Jo mai tindria una relació oberta, mai, perquè mai parlaria de la meva vida més enllà de la relació.
0: Ja.
2: És a dir, si jo estic amb tu, hi ha moments de la meva vida que no són teus. Són teus els que jo decideixo compartir amb tu.
0: Clar.
2: Però els que jo decideixo no compartir amb tu són meus, i si em donen la gana t'ho explico, i si no, no. Perquè el fet d'explicar-ho, el fet d'explicar una relació amb una tercera persona, diguem-li una infidelitat per parlar més clar amb els termes, el fet d'explicar-ho, el que estàs fent és descarregar la teva culpa.
0: Ja.
2: La teva responsabilitat. Tu menges tu solet.
0: Ja. No, abans l'Ignacio deia una cosa que m'ha semblat molt interessant quan buscava els motius pels quals la gent té parelles obertes.
2: Sí.
0: Partim d'una base, que si dues persones posen d'acord, escolta'm, i a ells els hi està bé, fantàstic, meravellós, no?
1: I tant.
0: Però sí,
2: jo crec que això és l'antesala del final, eh? Bueno, l'antesala del final.
0: Això, cadascú... hi ha tantos finales sense parelles obertes, m'entens?
2: Sí, que... home, i tant,
0: doncs
2: totalment d'acord.
0: Però fixa't que et deia una cosa que jo crec que és clau amb tota aquesta història, que és quan acceptes tenir una relació oberta perquè l'altre ho vol. I això sí que és un problema.
1: Sí, és una mica...
2: perquè l'altre ho vol i tu no.
1: Gran, o sigui, distància vol... és com la gent que creu que pot arreglar la parella tenint un fill,
0: ja,
1: o adoptant un gos.
0: Ja.
1: No?
2: Home, no, mare meva, això lliga, però no soluciona res. Això l'únic que fa és lligar.
0: Ja.
2: A tard. Vull dir, no sé, nois, jo la relació oberta jo crec més... Em sembla més natural una infidelitat, perquè li diem infidelitat, però sembla, li podríem dir de moltes maneres, el que passa que necessitem paraules per etiquetar.
0: Yeah.
2: I avui en dia sembla que hi ha com un desig de que cada dia hi hagi més etiquetes. Hi ha una falera de posar etiquetes. No,
0: és, no sé. Potser no és la societat. Ja... I no serà una mica que és la societat de l'escroll i hem d'anar passant i rebent nous estímuls?
2: Inputs, sí.
0: Exacte. Sí, digues, Ignacio.
1: Jo tinc una teoria que es vincula una mica amb la filosofia del llenguatge i es vincula també una mica amb la teoria política del llenguatge, en concret d'un autor que a mi m'agrada molt, que es diu Lakoff. El que bé diu és que l'etiqueta no és que tots ens volem sentir molt especials i ens posem l'etiqueteta, sinó que l'etiqueta és com una espècie de petit refugi que, com tu tens la personalitat a mig construir, dius, ah, no, jo sóc d'això. Llavors, bé, aquesta etiqueta pot ser, jo sóc de dretes. Llavors ja tens el pack complet, llavors tens el polo i el jersey al cuello i escuches taburete i vas a missa los domingos. Ja tens l'etiqueta completa. Ja, tu ja tens...
0: Ja
1: t'ho donen fet. I al moment que tu et poses l'etiqueta de relació oberta o de poliamor o del que sigui, perquè també pot ser de medio pensionista, doncs tu ja tens, ja incorpores, ja t'instal·les la personalitat com si fos un software.
0: Ja.
1: No? I per això ens agrada l'etiqueta. I també és el que diu la doctora Alós, que és un descàrrec de responsabilitat. En el moment que tu estableixes com una espècie d'estructura de validació de la infidelitat, dius, no, és que és una relació oberta.
0: Ja. A mi em sembla molt complicat. Jo us he de dir que tinc tot el respecte del món, però em sembla tan complicat. Si ja és difícil una persona...
2: No és complicat, Toni, no és complicat.
0: Tu creus que no és complicat? Tu creus que no, eh?
2: Ja és complicat, ens compliquem molt la vida. Tota la vida ha existit el desig fora de la parella. Estem parlant de desig. I per què te l'has de guardar? Bueno, però això ja depèn de cadascú, no?
0: Exacte.
2: Això depèn de cadascú, te'l vols guardar, vols ser fidel, el que tu vulguis. Però no demonitzem la infidelitat.

0: fidel cada dia, eh?
1: Ja, home, no, faltaria més. Si no,
0: és que no, és que no és el mateix, la relació oberta és la relació oberta, ojo.
1: Ja.
0: Que les dues paraules són molt grans, eh? Relació
1: sí, sí.
0: oberta.
1: Sí, sí, estic d'acord.
0: Sí, no, jo... La infidelitat és una altra cosa, eh?
1: Escolta'm,
0: una cosa molt puntual.
1: Et direm doctora Alós a partir d'ara, perquè m'ha agradat molt
0: no,
1: ara com...
0: No, em nego rotundament.
1: Molt bé.
0: Jo soy la becària, soy la becària.
1: Molt bé, un petonàs enorme, Anna, gràcies.
0: A tots dos, una abraçada.
1: Adéu, guapa. Què, conclusions, Ignacio?
2: Conclusions. Jo el que... A la conclusió que podem arribar és que com qualsevol cosa d'aquesta vida, la relació oberta té potència per la hortarada.
1: Mm-hmm.
2: Per què? Perquè pot ser una forma de maquillar una cosa que és una mica més lletja, com pot ser la falsa trufa, és... tu estàs buscant la trufa, però t'acabes quedant amb la trufa xinesa, la tuber índica,
1: sí.
2: O pot ser una manera de connivir amb coses potser encara més lletges, que és una relació avariada o espatllada, o a la que no vols esforçar-te a arreglar, o pot ser també el que li passa molt a l'hortera, que és la forma de com picotejar etiquetes que li van bé perquè li senten bé per descarregar-se de moralitat, per descarregar-se de responsabilitat, o per simplement per sofisticar-se, perquè també hi ha gent que considera que és molt sofisticat ser poliamorós o estar en una relació oberta. Hi ha potència, no perquè siguin unes cotxinades o deixin de ser cotxinades, que aquesta és la teoria de la doctora, de la becària Alós, sinó perquè hi ha potència perquè emmascarei l'autenticitat en l'amor i les relacions humanes, com deia Carné, espeses, no? I l'important, que és la temptació de totes les horteres, és no ser autèntics.
1: Ja.
2: Si no, fer-ho perquè toca.
1: A mi l'altre dia algú em va ensenyar unes xarxes socials d'aquestes de lligar en la que tu no saps la quantitat de gent que es publicitava com relació oberta.
2: Sí, això passa molt.
1: I és una cosa que em va sorprendre molt, perquè, clar, aleshores és anar a buscar directament una mica la línia del que
2: sí,
1: estava
2: sí,
1: dient l'Anna Alós, no? Per mi, clar, no sé si tu tens una relació... No és estar-te publicitant cada dia buscant nova gent. No ho sé. És que jo crec que en el fons sóc un antic amb aquestes coses.
2: Jo tinc una amiga que diu... A mi això de les relacions obertes no m'agrada. Jo poso els cuernos i punt.
1: Deixa'm dir-te que és exactament el que estava dient l'Anna Alós. Ara fa un moment. En fi, doncs tenim nova entrega del Diccionari de la Hortarada. Només ens queda una
2: sí.
1: entrega. Ja parlarem de l'any vinent, ja parlarem de si continuem amb més Diccionari de la Hortarada o ens inventem un altre diccionari, que també hi podria ser. Això.
2: Sort d'enciclopèdia Arús, no?
1: Arús?
2: Sí, o no,
1: l'Arús.
2: Es passa. L'Arús.
1: L'Arús.
2: L'Arús.
1: L'enciclopèdia Arús és una altra cosa.
2: Sí, sí.
1: Amb tot el meu carinyo per l'Alfons Arús.
2: Segurament té món per fer una enciclopèdia.
1: Home, perdona, sí, sí. I una de professionalitat absolutament brutal. M'ha encantat això de l'enciclopèdia Arús.
2: Esto no me lo perdona mi tia Glòria.
1: No, està clar. Per fi, un dia, per fi, l'Ignacio Rigau s'ha equivocat una miqueta petiteta. No passa absolutament res. Ignacio, seguim la setmana vinent amb el colmo de les hortarades, no?
2: Que és ser tertulià.
1: Ser tertulià, molt bé. Doncs això serà la setmana vinent. Que tinguis una bona nit, Ignacio.
2: Igualment.
1: Hola, Sílvia Tarragona.
3: Bona nit, com esteu?
1: Amb ganes de saber quina música m'has portat avui.
3: Doncs espero que, com sempre, estigui a l'alçada de les circumstàncies.
1: Seguríssim.
3: A veure. Segur. Perquè en Gerard té una altra vida de DJ.
1: El Gerard t'ho ha fet,
3: sempre
1: això?
3: Sempre les tria ell, jo no trio mai res.
1: És impressionant, eh? Ho fa
3: és
1: bé,
3: impressionant.
1: Eh? I a més porta galetes bones, eh?
3: I porta galetes bones, i porta de tot.
1: Està molt bé. Senyores, senyors, ja ho saben, ara les notícies de les 10, després Sílvia Tarragona, fins a la mitjanit, i nosaltres demà, quan sigui les 7 de la tarda, ens hi tornem a posar aquí al plaer de Ràdio 4. Que tinguis un bon de nit, Sílvia.
3: Gràcies, Toni.
1: Fins demà, senyores, senyors. Bona nit.

0: Serveis informatius.
1: Bona nit. Catalunya ha viscut una nova jornada marcada per la simultaneïtat dels incendis forestals. L'incendi de Sentmenat continua sent el que més preocupa els bombers. El foc, que ja ha cremat unes 152 hectàrees, encara no està estabilitzat i els equips d'emergència alerten que aquest dimecres, demà, podria ser una jornada especialment complicada quan augmenti el vent de marinada durant la nit i continuaran treballant prop d'un centenar de dotacions. El confinament ja s'ha aixecat a la major part de les urbanitzacions afectades, però es manté per uns 300 veïns del Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Els bombers han aconseguit frenar l'avenç de les flames cap a Sant Feliu de Codines, tot i que el foc ha revifat diverses vegades i ha afectat algunes construccions. David Borrell, cap de l'operatiu de bombers.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir.
1: La resta d'incendis evolucionen millor. De fet, acabem de conèixer que els bombers han donat per controlar l'incendi del massís de les Gavarres després de 5 dies de treballs. D'altra banda, el foc de l'Anoia està estabilitzat després de cremar 500 hectàrees i els bombers confien en estabilitzar aquest vespre, cap a aquesta matinada, el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. La situació de risc, però, continua sent extrema. Protecció Civil ha ampliat la restriccions per prevenir nous incendis i a partir d'aquesta mitjanit el nivell màxim del Pla Alfa s'activarà en 188 municipis de 24 comarques. També restringirà l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, que se suma a altres 6 espais naturals ja tancats per l'alt perill d'incendi. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 7 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. Els veïns de 93 habitatges de 8 finques hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona. El forat ha aparegut a tocar de l'estació del Putxet i és molt a prop de la tuneladora que perfora la línia 9 del metro. Gerard Prades, tècnic dels bombers de Barcelona, ha explicat quines són les actuacions de cara a demà dimecres.
3: Començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que hagi estat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny, també producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
1: Només dues persones han precisat l'ajuda de serveis socials, ja que la resta podran passar la nit a casa d'amics o familiars. El govern espanyol ha aprovat avui un sostre de despesa de rècord i també l'objectiu de dèficit, primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat del 2026. Ara, però, queda el més complicat, superar el debat al Congrés, on el govern no té els suports garantits. Esquerra Republicana, Bildu i el PNB hi estan oberts, però Junts, Podem i el Partit Popular hi són crítics. Així ho ha explicat Juan Bravo, que diu que veu intencions electorals.
4: En el momento en el que más tensiones tienen, menos apoyos tienen, es cuando plantean hacer un presupuesto, a ver si lo que están preparando es otra cosa, ¿no?
1: El govern espanyol també ha impulsat una llei que considera il·legítim l'ús sense consentiment d'imatges o veus manipulades amb intel·ligència artificial. El projecte, que també s'haurà d'aprovar al Congrés, prohibeix l'ús d'imatges o veus amb finalitats comercials sense consentiment, limita l'ús de continguts a xarxes socials per tercers i també, entre d'altres, fixa els 16 anys com a edat mínima de consentiment digital. Félix Bolaños, ministre.
5: ¿Cuál es la afectación que la inteligencia artificial puede tener en el derecho fundamental a la intimidad, a la imagen y al honor de las personas?
1: I pel que fa a la política catalana, Junts i el Partit Popular han tirat pel dret i portaran la llei contra la compra especulativa al Consell General de Garanties Estatutàries. Una decisió que dilatarà el debat de la proposició de llei dels comuns fins la tardor. Salvador Vergés, Junts, Lorena Roldán, PP.
6: I afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat.
7: Tenim extrems que estan fora de la Constitució.
1: El govern acusa l'oposició de posar pals a les rodes al dret a l'habitatge i Esquerra, Comuns, CUP i PSC no veuen amb bons ulls que es demori el debat contra l'especulació immobiliària. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
8: Bona nit.
0: Demà dimecres a Catalunya continuarem amb molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. A gran part de l'interior es superaran de forma generalitzada els 38 graus i s'esperen màximes que podran arribar als 42 a l'interior de Tarragona, a zones de Lleida i també a la depressió central de Barcelona. Els termòmetres marcaran 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
8: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
10: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
11: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
12: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
13: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
14: Com sempre, salut i perdí.
15: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
16: La veritat per davant de tot.
17: Andy i... jo no penso dir la paraula.
18: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
19: M'he quedat esparverada.
20: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
21: Nena, nena, nena, nena!
8: Ràdio 4.
22: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Passen 7 minuts de les 10 de la nit. A veure, per on començo? Aquesta és la pregunta que ens estem fent des de primera hora de la tarda tot l'equip del nostre programa. Comencem mirant cap encara amb allò de que el president del govern, Pedro Sánchez, vol deixar ben clar que el nostre país és un soci fiable i no un mal aliat. La cimera de l'OTAN on Trump ha estat rebut amb pompa i circumstància. Començo dient-los que estem preocupats, que estem desolats i que estem, per què no dir-ho, una mica desbordats per tot el que té a veure amb la realitat que embolcalla Catalunya. Ja ho saben, incendis forestals, no els hi puc dir una altra cosa. Si ahir contactàvem amb un oient del nostre programa que va marcar el telèfon del directe, que per cert també és obert avui per vostès, el 900-454-455, la Trini, que era a Torre de Claramunt i que ens deia com havia vist cremar el paisatge de la seva infantesa, avui molts oïdors de Ràdio 4 deuen pensar el mateix si es troben a Sentmenat, a la Bisbal, a l'Anoia, a Segarra, o fins i tot si ens estan escoltant des de la Catalunya Nord, perquè són molts els municipis, com per exemple Biosca, Sanaüja, Massoterres i Torrefeta, i també Florejacs, que estan passant un mal moment. I és natural i normal? Miri, no sóc jo qui farà aquesta pregunta perquè tampoc nosaltres hem de donar la resposta. El que sí és palpable, evident, perquè tots ho patim, és que avui estem passant el tercer dia de l'onada de calor. Una onada de calor que ens aclapara, que ens deixa més lents del que és natural, que ens fa sentir més irritables i que sobretot ens dona la sensació de no saber ben bé cap on som ni cap on anem. Per exemple, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país amb 43,7 graus centígrads aquesta tarda a les 3. Una autèntica barbaritat. Sembla ser que els bombers ens estan indicant que alguns dels focs podrien estar controlats aquesta nit. Però el que ha succeït i el que està passant aquests dies a casa nostra fa que tot plegat funcioni d'una manera poc habitual. Per exemple, aquest incendi a prop de les vies ha obligat a tallar rodalies entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Nosaltres que hem parlat sempre amb les les associacions i amb els ciutadans que s'han amuntegat, si m'ho permeten, per unir-se contra aquesta sensació de vulnerabilitat amb tot el que té a veure amb Rodalies, avui encara hauran patit doblement aquesta angoixa perquè no funcionaven entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. I si a més afegim alguna cosa que ha passat aquest matí que ens ha fet bé tenir un pessic al cor, doncs embolica que fa fort, ja saben, aquells veïns que han estat desallotjats per aquell esvoranc de les obres del metro al Puiget, que hauran de passar una nit fora dels seus domicilis. El forat té 9 metres de diàmetre. Els afectats són els habitants de 90 pisos de 8 edificis, sense que encara a aquesta hora tinguem una xifra oficial de ciutadans desallotjats. Tot apunta, com els deia, que aquest sinistre guarda relació amb les obres de construcció de la L9. I vostès es preguntaran, avui tenim una bona notícia? Doncs mirin, no. No tenim bones notícies. Bé, la bona notícia és que falten 5 minuts per un quart d'11 de la nit, que som en directe a la pública, que aquesta casa Ràdio 4 està d'aniversari perquè ja fa 50 anys que els estem acompanyant. La bona notícia és que estem vius, no ho sé. La bona notícia és que una flor potser aquesta vegada sí que festiu. Avui mirem cap a la universitat perquè un de cada 10 alumnes que han iniciat una carrera canvien d'estudis. Les branques de ciències, enginyeria i arquitectura són les que tenen una, bé, elevada taxa de canvis. I ja per acabar-ho d'adobar, m'he deixat el pitjor pel final, si m'ho permeten, la confiança a vegades fa fàstic. Recordaran que ahir amb Helena Crespi no podíem passar per alt que commemoràvem alguna cosa que no hagués hagut de passar mai, la violació massiva de 5 homes a una noia de 18 anys, ara fa 10, la primera nit de Los Sanfermines. Doncs bé, avui hem sabut que hi ha hagut 2 detinguts a Pamplona com a presumptes autors de 2 agressions per tocaments. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'informació a la plaça del Castillo per atendre aquest tipus de casos. És a dir, que parlem i intentem explicar l'inexplicable, intentem crear una radiografia social del que estem vivint i m'enrabia que parlem i sembla ser que poques coses canvien perquè aquesta nit ja hi ha hagut 2 detinguts. Si els hi sembla, però, he deixat una bona notícia pel final. Mirin, avui hem conegut una dada que a mi m'ha deixat sorpresa, si parlem de relacions a parella. La meitat dels adults espanyols només ha tingut una o 2 parelles al llarg de la seva vida. Hi ha una creixent tendència a construir la vida afectiva al marge de la parella estable. És a dir, vostè viu amb en Pepito o amb la Pepita, però en realitat la seva afectuositat, el seu desig, la seva capacitat per sentir, per emocionar, per verbalitzar, per tocar, per mantenir relacions íntimes, les té amb una altra persona que no és la seva parella. Ja veuen que el món està ben embolicat. Sort que encara hi ha una mica de solidaritat i una mica d'elegància i una mica de bondat. Ja saben que la cantant Rosalia ha creat la seva pròpia fundació per ajudar aquells que més ho necessiten i s'ha estrenat amb una donació molt especial. Avui hem sabut que a Veneçuela, no oblidem que el drama continua allà, aquell doble terratrèmol, s'estan enterrant a persones sense identificar. Imaginin vostès el que això significa, no? Hem vist les imatges que a mi m'han semblat commovedores per penoses i per doloroses, no? Un socarral ple de creus amb persones que són enterrades que ningú saben ni els seus noms ni qui són, i això fa que les seves famílies estiguin desesperades perquè no saben si aquells que busquen, aquells que han perdut, estan en aquell ataúd sense nom. Doncs bé, Rosalia, que ha sabut que han estat 3.535 persones les que han mort, 16.740 ferides i que hi ha una població molt vulnerable que són els nens, ha fet una donació molt generosa a UNICEF per ajudar-los. I UNICEF acaba d'enviar un hashtag en el que diu: la teva veu, la teva sensibilitat i la teva generositat estan arribant just on més falta fan. Així doncs que avui potser és un bon moment per llançar-li magnòlies. Malgrat el contingut de la cançó, ja saben que parla d'una persona que està morta i que dins l'ataúd pot veure com els seus enemics o aquells que li han fet la gara-gara li llença magnòlies per dir-li quan l'han estimat, quan en realitat mai l'han respectat. Però, com que parla de flors i avui necessitem que neixi una flor, hem pensat que fora bo donar-los la benvinguda a aquest programa avui, quan són 11:15 de la nit, amb aquest Magnòlies, Rosalia.

Per volver con elles. La veritat és que s'ha d'escoltar moltíssima atenció el contingut i el continent d'aquesta cançó, perquè diu veritats com a punys. Per cert, una bona notícia. No es pensin només que els explico desgràcies. Protecció Civil de la Generalitat acaba d'informar que s'ha aixecat la restricció per accedir dins del perímetre de l'incendi de Carme, a la Pobla de Claramunt. Els bombers de la Generalitat acaben de donar per estabilitzat l'incendi de Carme, així doncs que el foc, malgrat ha afectat 500 hectàrees, sembla ser que ja, afortunadament, es pot accedir dins del perímetre de l'incendi del Carme a la Pobla de Claramunt, i aquesta és una bona notícia. Amb aquesta alegria, això sí, sostinguda, comencem el nostre programa en 4:45. Seguim.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert i amb l'Eduard, que mai recordo el seu cognom, però ara me'l recordaran, amb en Gerard Travé i també, òbviament, amb el nostre sotsdirector, en Julio Leal, i amb un telèfon a punt i en punt perquè vostès puguin dir-hi la seva, 900-454-455. Recordem que en aquests moments el foc de Sentmenat encara continua actiu, és el que més ens preocupa i el que, sense cap mena de dubte, pot fer que la circumstància canviï. Així doncs, que si ens estan escoltant des d'allà, el que han de fer és fer cas a les autoritats de protecció civil. El confinament és bàsic i fonamental. Els estem repetint al llarg de tot el dia. Si vostès són una d'aquestes persones confinades, no es pensin que sortint fora de casa sentiran més sans o més estalvis. No. Probablement, com han dit bombers de la Generalitat i Protecció Civil, s'ha de complir aquest confinament. Així doncs, que si són des de la zona de Sentmenat, ens han d'escoltar i explicar clarament quina és la situació, a ser a casa en aquests moments, tal i com han indicat Protecció Civil i Bombers, és el més correcte. De moment, però, ja els hem donat una bona notícia, que tornem a repetir, s'ha aixecat la restricció per accedir al perímetre de l'incendi del Carme. Però avui hi ha molts altres punts que també són calents i que formen part de l'actualitat del dia. Per exemple, la cimera de l'OTAN, on ja saben que no hi ha pogut assistir l'esposa del president del govern, Pedro Sánchez. Sí, l'ha deixat marxar al Regne Unit per assistir a la, bé, a la congregació, per dir-ho d'alguna manera, de la seva filla, de la filla del president del govern i també de la senyora Begoña Gómez, perquè el jutge ha dit que existeix una major cooperació jurídica amb el Regne Unit. La veritat és que hem vist a Pedro Sánchez com rebia un ram de flors, perquè algú, suposo, que li ha explicat a la persona que havia de rebre el president del govern espanyol i el seu seguici que l'esposa del president també hi aniria, i al final ha estat el propi Pedro Sánchez. Ha estat un moment una mica inquietant, que s'ha hagut de quedar amb el ram de flors a les mans. I en parlarem de tot plegat amb Ernest Pasqual, que ja ens està escoltant. Sabien vostès que el president d'Hongria ha decidit tancar els mitjans de comunicació públics? Ha demanat disculpes perquè ha dit que abans no eren uns mitjans de comunicació prou lliures, prou objectius, prou rigorosos. I bé, avui, si vostès es connecten a la televisió pública hongaresa o a la ràdio pública hongaresa, veuran que no s'escolta absolutament res. Si miren a través de la petita pantalla, veuran una pantalla negra on hi ha unes lletres on el president del govern explica les raons. En parlarem amb en Marc Amorós, periodista i expert en desinformació. Amb la doctora Ana Fernández Arcos conversarem sobre alguna cosa que ara és molt complicada, amb 43 graus de temperatura. Dormir. Com podem dormir a l'estiu? Aquesta neuròloga experta en medicina de la son ens ho diran. Amb Cristina García parlarem d'universitaris i intel·ligència artificial. Si abans els hi dèiem que avui hem sabut que molts universitaris canvien de carrera, molts altres se n'enrefien massa de la intel·ligència artificial. I acabarem el nostre espai viatjant fins a Egipte amb David Rull, doctor en egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, divulgador científic i cultural i professor universitari. Segur que volarem amb la imaginació. Un quart i vuit minuts d'onze, aire, i comencem.

0: 900-454-455, telèfon directe de Ràdio 4, telèfon directe del de nit, que poden utilitzar si efectivament vostès ens estan escoltant des d'alguns dels epicentres d'aquesta zona que encara crema, zona en plural, esclar, aquí al nostre país. Però si mirem cap enfora, si hem d'analitzar la realitat internacional, no sé per on començar, perquè tot plegat està tan revolucionat. Comencem pel principi, per Marine Le Pen, que serà candidata a l'Eliseu, malgrat la condemna per malversació. El professor Pasqual ja ens està esperant i el saludem. Doctor Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com està?
1: Millor que Le Pen. De moment no porto un braçalet electrònic, però tot arribarà.
0: No, home, tampoc es posin els pitjors dels escenaris. Però, home, que el Tribunal d'Apel·lació de París decideixi dir-li a la senyora Le Pen que ha de portar un any aquest braçalet electrònic, però la deixi presentar-se malgrat la condemna per malversació, no és alguna cosa surrealista, doctor Pasqual?
1: Pues sí, perquè és una gran pregunta, no? Si pot ser candidata en aquestes circumstàncies, donat que ha donat aquest exemple, no? Però també ens podríem fer la pregunta de si França arribarà al 2027 amb una extrema dreta més normalitzada, menys victimista i més dependent d'una sola figura, en aquest cas la de Le Pen. No sé si és una jugada d'aquest estil. Per una altra part, avui hem conegut també, en el mateix sentit que vostè fa la pregunta, que Nigel Farage ha dimitit, però que es tornarà... Ha dimitit perquè s'ha sabut que ha rebut diners de milionaris, regals grandiosos, però ha dit que es tornarà a presentar perquè els votants decideixin si és bo o no que els representi. És a dir, estem enderrocant totes les lleis morals de la societat i pensem que el meu grup de fanàtics que em pot...

0: suportar o donar el recolzament és suficient per, no sé com dir-ho, per refer la meva ètica pública. A mi em sembla fatal, però és el que estem veient en aquests moments.
1: Doncs la pregunta que es fa és molt pertinent, doctor Pasqual, com sempre, no? Perquè, clar, aquest senyor, Nigel Farage, s'enfronta a una investigació per les multimilionàries donacions que ha rebut d'empresaris de criptomonedes, que alguns d'ells estan relacionats amb fraus. No és només un senyor que té molts diners i que diu, vinga, va, ara em tornaré una mica com Pigmalió, no? O com els Carnegie, o com els Astor, o com aquestes grans famílies que tenen tants diners que ajuden teòric i pràcticament als altres, i ajudaré aquest líder populista britànic a arribar a la Cambra dels Comuns. No, no, és que, escolti'm, optar la reelecció amb aquest currículum és sorprenent. Que la propera primavera hi hagi una senyora que, atenció, haurà de fer tot el que té a veure amb la feina de, bé, anar amunt i avall perquè sigui escollida, no? Haurà de fer tota la campanya electoral amb aquest braçalet, és una imatge que fa que, òbviament, com vostè diu molt bé, tots els llindars de la moralitat, de l'educació i de l'elegància se'n vagin en orris.
0: Efectivament, perquè Le Pen primer es presenta com una víctima del sistema i encara que hi hagi una condemna judicial continuarà aquest discurs que ja coneixem de l'extrema dreta en general de fer-se la víctima. Segon, perquè l'Assemblament Nacional pot convertir el cas en una munició contra les elites polítiques, és a dir, no només et victimitzo, sinó el discurs de jo pur i els altres elites que d'això. I en tercer lloc, perquè si Le Pen finalment no vol fer la campanya amb el braçalet, perquè encara ha dit que sí, però després que recorrirà i que no se sap i tal, sempre Bardella queda com a successor natural. No? I per això et deia que no sé si s'està normalitzant tot aquest assumpte, no? Cosa que a mi em sorprèn bastant en aquesta desintegració de la política. Fixi's, senyora Tarragona, que això que ha dit de les criptomonedes li sona d'algun polític espanyol també? Fixi's també la tendència de l'extrema dreta a malversar els caudals públics en el moment en què toquen caler. Estic parlant d'un senyor que es va presentar amb un partit impresentable a les eleccions europees per intentar que no l'engarjolessin per als seus delictes previs, bé, que es va demostrar que va rebre quantitats també per fer polítiques o per dir que faria polítiques d'un empresari també de criptomonedes, no? I era un agitador públic de l'extrema dreta, com jo crec que ara continuarà el Vito Quiles, perquè acabarà sent el mateix, és a dir, es presentarà al Parlament Europeu per evitar les seves condenes, pràcticament, no? És a dir, són esquemes que es repeteixen, i el pitjor és que la societat no està sent capaç de dir no, fins aquí heu arribat, i posar unes línies vermelles claríssimes. Jo pensava, sincerament, que França posaria aquest cortafocs amb els diners que es malgasten, no? O sigui, com el Capone, no? Al final anireu a la presó per als diners. Bé, doncs aparentment ha fallat en aquest cas, o no han sigut prou capaços d'aplicar una sanció molt més forta en aquest aspecte.
1: Parlarem ara de la situació aquí al nostre país, perquè aquest cap de setmana, en un meravellós reportatge, en una fantàstica tasca de documentació que ha fet el diari El País, s'ha arribat a la conclusió que més del 65% dels espanyols consideren que el lawfare existeix a Espanya, és a dir, tots aquests casos que afavoreixen d'alguna manera una mala relació entre la judicatura i el govern del nostre país. No? Però fixi's que si tornem altra vegada a Le Pen, aquesta senyora, líder de l'extrema dreta, la pena, no oblidem-nos, de 3 anys de presó, un d'ells ferm, l'obligatorietat de complir-ho amb aquest braçalet o bé en el canell o bé a la part baixa de la cama, no? Sigui com sigui, fixi's que la manera com s'ha explicat tot plegat també ha tingut una narrativa periodística molt concreta, perquè fa molt poca estona he vist una entrevista que ha fet Le Pen a la primera cadena francesa pública, i ella ha dit que, bé, el que farà serà un recurs al Tribunal de Cassació, que és perquè es facin una idea com el Suprem espanyol, no? Per aquesta raó hem molestat el nostre corresponsal a París, Antonio Delgado, que el tenim ja, i volem que breument ens expliqui com s'està vivint i quin és el resum, quin és la foto finish d'aquesta situació que, com diu molt bé el doctor Pasqual, jo penso que ja se'n va més enllà del marc natural del fair play net, del fair play elegant que hem de tenir damunt de la taula quan parlem de política. Anem cap a París. Antonio Delgado, bona nit, què tal?
2: ¿Qué tal? Bona nit. Soy candidata, ha dicho Marine Le Pen. Los franceses serán mis jueces.
3: Les français seront juges.
2: Se va a presentar a las presidenciales de 2027, a pesar de que el Tribunal de Apelación ratificaba este mediodía su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo. Y es que los jueces lo han hecho teniendo en cuenta, dicen en la sentencia, la libertad de elección de los ciudadanos, es decir, imponiéndole un castigo a medida para que se pueda presentar. Solo 15 meses de inhabilitación, que en realidad Marine Le Pen ha purgado ya. Es verdad que la sentencia le impone también un régimen de arresto con brazalete electrónico, de hasta un año de duración, y que Le Pen llevaba meses diciendo que en esas condiciones no se iba a presentar, pero esta tarde ha encontrado un argumento para desdecirse. Va a recurrir la sentencia y mientras se recurre y se resuelve ese recurso, esa pena de brazalete estará en suspenso. ¿Y si el Supremo acaba aplicándole en plena campaña electoral o en las urnas el castigo del brazalete? Pues entonces los franceses tendrán la última palabra, se sigue escudando Le Pen en esa entrevista que ha dado esta noche en la televisión TF1. El caso es que tras meses de dudas, la histórica dirigente de la extrema derecha francesa apuesta por sí misma, por encima de su número 2 y hasta ahora posible sustituto, Jordan Bardella, quien, hay que recordarlo, le iguala o incluso mejora en algunos sondeos de las presidenciales de 2027.
1: Antonio Delgado, muchísimas gracias, querido amigo. Impecable, com sempre. Bé, ja l'ha escoltat, professor Pasqual. Sorprenent, veritat?
0: Sorprenent en el sentit que és sempre una qüestió de narrativa. Mentre la sentència no sortia, ella declarava la seva innocència i deia, si em condenen, no faré campanya, perquè per donar una impressió de tindre alguna ètica real, no? O millor dit, alguna moral, i respectar la ètica social. Una vegada que això passa, resulta que substituïm, ens oblidem de la moral d'abans i substituïm una ètica de normes de tota la societat per l'ètica d'aquells que em suporten a mi. Això és el que vull dir. Això no és ètica social, això és l'aprovament o desaprovament d'un grup concret de votants. Però això no és l'ètica social. I ara, a la política, hem decidit que dins de la descomposició que significa l'era que estem vivint, no? Del postmodernisme, és a dir, de la caïda de les grans narratives que havien fet costat a la història durant el segle XIX i gran part del XX. Ara tot és qüestionable, totes les veritats són flexibles. I el que faig és apoyar-me en l'identificació amb un grup i aquest grup és el que em dona la possibilitat de governar o la legitimitat per fer-ho. Abans tot això era una qüestió social que havia de ser acceptada per tots els grups que compartien una mateixa nació, estat o afiliació política de qualsevol tipus, no?
1: Aquesta és la realitat, però fixi's que aquesta perplexitat que tenim nosaltres i que segur que tenen molts ciutadans francesos, no es pensin vostès que no es digui no vol dir que no passi, no? Ho dic per aquest gran reportatge que va fer el diari El País, aquest estudi que va publicar, no? La pregunta era directa. Existeix el lawfare o la guerra judicial a l'estat espanyol? El 65% dels enquestats, és una barbaritat, està convençut que existeix. És a dir, que efectivament una de cada tres persones creu que els jutges tenen la natural necessitat d'afavorir a la dreta, no? Home, que això estigui passant i que es posi damunt de la taula també la ideologia dels jutges, quan teòric i pràcticament no hauríem de saber-la, doncs també és inquietant, doctor Pasqual, perdoni.
0: Insisteixo en que hauria de cobrar un sou per adiví, no? Perquè recordo que el dimarts passat vam parlar de que l'únic lloc on no s'havia fet la reforma real, una ruptura amb tot l'organització franquista dels jutges, va ser precisament la judicatura.
1: Sí, sí.
0: Jo no sabia que sortiria això en el país, no? Però ha sortit. Jo crec que això s'arrossega dels casos, dels primers casos que ningú el creia quan el Pablo Iglesias ho deia, i en aquesta... com dir-ho, conxorxa que es va muntar entre jutges i periodistes, per què no dir-ho, també, no? Que van decidir incriminar també a Catalunya, va passar amb el Trias, incriminar a gent i després perseguir-la judicialment. No? En aquell moment el terme lawfare és perillós si s'usava com un comodí per desacreditar qualsevol investigació. Però, atenció, senyora Tarragona, també és molt perillós ignorar que una majoria social percep politització judicial, que és una evidència. És una evidència. Atenció, no estic dient que els jutges no hagin de tenir ideologia. Això seria naïf, igual que els periodistes la tenen i els periodistes esportius tenen un equip al que prefereixen defensar, no? Això és així, o sigui, tenen les seves preferències. Una altra cosa és que en l'exercici de la teva professió i sobretot en aquella que has impartit justícia i que recordem que el símbol és una deessa amb una bàscula i amb els ulls tapats, no? Mm-hmm. Per no saber a qui imparteix aquesta justícia, quan la justícia és vista com una continuació de la lluita partidista, el problema ja no és jurídic, senyora Tarragona, és de cultura democràtica. Està afectant a l'arrel més profunda del sistema democràtic espanyol. I això és un problema molt greu, perquè el descrèdit ja no és només dels partits polítics. El descrèdit és d'una organització tan important com és la judicial dintre d'un estat.
1: Fixi's que podríem també titular aquestes nits que hem passat amb vostè aquí a la ràdio, que estem encantats, doctor Pasqual, no pitonissa Lola, per l'amor de Déu, però sí pitonissa Ernest, perquè sí que és veritat que, escolti'm, ara quan vingui Nadal, vostè i jo agafadets de la mà, anirem a comprar el número de la grossa, perquè estic segura que l'encertarà. Ho dic perquè vostè ja ens va dir en el seu moment, que Donald Trump no pararia amb el tema de Groenlàndia. Recordo perfectament que quan estàvem patint de Groenlàndia, sí, Groenlàndia no, quan miràvem cap a Finlàndia, fins i tot amb una certa preocupació, i cap a Islàndia, doncs vostè deia, i tornarà, doncs així ha estat, arribar i besar el santo, com diria l'adagi castellà, perquè, bé, l'han rebut com si fos un emperador romà. Jo, veient el màxim responsable de l'OTAN, m'ha fet una mica d'angúnia veure la manera marcial com aquest senyor passejava amb Donald Trump, la manera marcial com aquest senyor feia el passadís fins a arribar a la porta, com ha estat rebut pel seu homòleg turc Recep Tayyip Erdogan a la seva arribada a Ankara, i ha dit ben clar que reclama Groenlàndia i amenaça amb retirar totes les tropes d'Europa. No només va ofendre a Meloni, sinó que ara torna altra vegada amb el tema de Groenlàndia, no? Avui ha volgut arreglar una mica el que va dir de Meloni i ha dit que era una persona agradable malgrat tot. Tot plegat és com entrar a la dimensió desconeguda, no troba?
0: Bueno, jo crec que el que passa avui no és una cimera militar. Jo crec que és una fotografia del nou ordre occidental i li diré amb una cosa, amb un, també dient-lo en castellà, amb un chascarrillo, que és el que va passar ahir o abans d'ahir i que es va produir ahir, que és que un jugador sancionat pugui tornar a jugar un partit perquè el president d'una nació truca al president d'una institució per dir-li les regles del joc no serveixen, t'estic dient jo que ha de jugar. Bueno, pues, això que sembla inofensiu és la idea que Trump té, sobretot, que ell té un poder omnímod. I en aquest aspecte, Trump tracta l'OTAN com una empresa amb socis morosos. Europa el que està fent és intentar demostrar que paga, que compra armes i que s'està prenent molt seriosament la defensa, Però el problema de fons no és només pressupostari, és bàsicament polític, perquè l'Aliança Atlàntica es va crear com una comunitat de seguretat basada en la confiança entre els socis. I està clar que ara mateix aquesta confiança ha desaparegut totalment. Ara s'està convertint en una relació transnacional. Trump diu, jo et protegeixo, però tu m'has de pagar. I no en qüestionis res, perquè si en qüestiones et deixaré de protegir, no? Que és bàsicament l'amenaça que ha fet. I a més, reclamaré terres teves perquè tu no ets prou eficient per... recordem per què és important Groenlàndia. No és només per al fet dels recursos naturals que hi tenen i de tota la batalla de l'Àrtic que s'està donant molt silenciosament i que els russos porten avantatge, sinó bàsicament per una qüestió de seguretat, en el sentit de que Groenlàndia és l'última frontera de detecció dels submarins nuclears russos que podrien plantar-se, si no està molt ben vigilada, a la costa d'Estats Units, concretament a Nova York, sense cap problema, perquè no podrien detectar-los d'una altra manera. No? Per això és important per Trump. Clar, l'esquema és... Vosaltres no ho sabeu fer. Abans l'esquema era... Escolta, tenim aquest problema, anem a reforçar l'ajuda, o sigui, la defensa i sobretot la vigilància en les costes de Groenlàndia. I els danesos li haguessin dit als militars nord-americans, cap problema, què voleu? Una altra base? Perquè ja hi tenen una. Què voleu? Augmentar els radars? Perquè ja hi tenen. Què voleu? Desplegar més submarins i tal i qual? Ja tenen una base de submarins també. O sigui, tot això es podria haver fet, però és un altre tipus de relació, és una relació impositiva, no col·laborativa, no és una relació de confiança, és una relació d'imposició en aquest aspecte.
1: I les coses quan s'imposen acaben com acaben, doctor Pasqual?
0: Sí, i veiem com van acabant, en el sentit de que això és una... Europa s'està llançant a l'autonomia, en aquest cas, a l'autonomia, vull dir, a no externalitzar la seva seguretat, però més per necessitat, en el sentit de dir ja no podem confiar en aquesta administració, que no per convicció. Entre altres coses, perquè per crear un exèrcit europeu real necessitaríem molts, molts anys i sobretot una construcció europea molt més forta de la que tenim en aquests moments. Europa no s'està emancipat perquè vulgui emancipar-se, és el que vull dir. S'està espavilant perquè ja no està segura de que aquesta administració en concret, i recalco, aquesta administració en concret, i dues coses, la protegeixi i una altra pitjor, senyora Tarragona, per aquells que hem estat educats en aquella societat, que no hi sigui per sempre aquesta administració, que no hi sigui per sempre, que és una por que s'està estenent, perquè aquestes dèries autoritàries acaben per no convocar eleccions, bàsicament.
1: Bàsicament, no oblidem tampoc que l'OTAN ha anunciat contractes milionaris en defensa per deixar tranquil·la a Trump i per posar-lo content, per dir-ho d'alguna manera. Miri, doctor Pasqual, jo sé que el que vostè explica cada dimarts és complicat i vostè és un mestre, perquè, clar, jo sempre li demano que faci el Pino Puente i, a més, com Nadia Comaneci, quan salti del Plinton, salti amb una execució perfecta. Així doncs, que em permetrà que li faci un regal. Primer, quina emoció veure Messi plorar a l'hora que ha remuntat aquest partit d'Argentina-Portugal agònicament i que, a més, tres golaços com tres sols quan ningú s'ho esperava. I segon, vostè que té gairebé la mateixa edat que jo, més o menys som de la mateixa quinta, segur que recorda aquesta cançó. Està preparat per entrar al túnel del temps amb nosaltres, professor Pasqual?
0: Estic preparat. Ja estic... m'he abrotxat el cinturó.
1: Vinga, escolti, miri, miri. Què? Què? Pedro, les cabres i... Heidi.
0: I el columpio de la Heidi. Cada vegada ens sorprèn. corren més. Això ara m'he perdut, eh? No sé si no, és política internacional.
1: No, no. Bueno, una mica política internacional és, perquè recordi que el senyor Sesemann tenia interessos a Frankfurt i que aquella terrible institutriu de Clara, la nena malalteta, doncs també vivia en aquella ciutat. No, però és que avui he sabut, fixi's com tinc ja el cervell a aquestes alçades de la temporada. Estava jo preparant-ho tot i de cop i volta he escoltat per la ràdio aquest so, el so de Heidi. He pensat, Heidi? I el Heidi per mi, vaja, per mi és lo más. Doncs avui fa, atenció, 125 anys, hem de commemorar el 125è aniversari de la mort de la senyora que va escriure Heidi, que va ser una senyora que ningú li va fer cas fins que després de mort algú va llegir el manuscrit de Heidi i miri vostè la quantitat d'alegries i de diners que ha donat la nena Heidi, Abuelito, les cabres Pedro, Clara, el senyor Sesemann i la senyorita Rottenmeier. Va morir el 7 de juliol de 1901. I com m'he pensat que vostè ja deu estar fart de parlar cada dia de desgràcies, dic, mira, ja com estem acabant temporada, li regalo al doctor Pasqual aquesta cançó. Com se li ha quedat el cos?
0: Molt sorprès, eh? De fet, sí, jo la identificació de la senyorita Rottenmeier diria que és vostè, però no, però no és possible.
1: Doncs sí, sóc una mica de Rottenmeier, però no m'ha anat tan malament, doctor Pasqual, perdoni, eh? Sent Rottenmeier no m'ha anat tan malament.
0: Ho dic per al caràcter, per al caràcter.
1: No, ja ho sé, ja, no, ja ho sé, que pensava que em parlava jo del trajo aquell negre que porta. No, caràcter Rottenmeier tinc, però tan malament no ha anat. Doctor Pasqual, gràcies per la seva simpatia. L'esperem la temporada vinent. Bé, la temporada vinent, segur, però sobretot la setmana vinent, que serà l'última del nostre programa. Moltes gràcies, doctor Pasqual.
0: Doncs fins a la setmana vinent.
1: Fins a la setmana vinent, una abraçada. Adéu-siau. Adéu. Home, de tant en tant hem de posar una perla d'alegria, perquè si no... 3:15 d'11. Parlem amb Marc Ambrós.

0: Ja saben vostès que nosaltres som la Pública, Pública, Pública, Ràdio 4, 50 anys informant, explicant el que passa al món, i ho fem des del rigor, des de la formació i des de la informació. Per això ens preocupa molt tot allò que està relacionat amb els fake news. Avui hem sabut, així ho ha dit el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que el govern porta al Congrés una llei que regula els deepfakes i protegeix a les víctimes dels true crime. La reforma actualitza la protecció de l'imatge personal davant dels nous riscos digitals i fixa nous límits per als continguts basats en crims reals, on també, desgraciadament, hi ha fake news. Hi haurà d'haver una protecció per a les víctimes de delictes, perquè, òbviament, no fer-ho és una intromissió absolutament il·legítima a la vida d'aquestes persones. Així doncs, que ja veuen que les fake news no només parlen de la realitat real, sinó també d'allò que va passar. Per això, avui, quan hem sabut que Hongria ha suspès els informatius de la televisió pública per fer-los creïbles, entre cometes, ens hem posat en contacte amb la persona que sap més de fake news d'aquest país, que és en Marc Amorós. Li agraeixo especialment que s'atengui, perquè té un encostipat important. Així doncs, que Marc Amorós, espero que per la nostra responsabilitat no et quedi sense veu, perquè no m'ho perdonaria mai. Marc Amorós, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Marc, aquesta notícia que arriba des d'Hongria, que Meghyar reemplaci a la direcció de la televisió i la ràdio públiques, que es reformaran per fer-les independents i allunyar-les de la propaganda de l'era urbana, és alguna cosa sana, democràticament sana d'entrada, però és curiós que ho hagi dit, no? Que ho hagi verbalitzat, Marc.
1: Bueno, jo crec que ho verbalitza perquè és una promesa electoral que va fer en campanya. Ell va dir que si guanyava, diguéssim, que rentaria la imatge de les televisions i de les ràdios públiques del país, i crec que això ho ha sanificat per transmetre un missatge a la societat que a partir d'ara la informació serà diferent i la informació serà, segons ell, més independent. La temptativa de tots els governs o de tots els mandataris de controlar la informació sempre existeix, i els mitjans públics, vosaltres i tu que treballes en un d'ells, sou especialment sensibles a això. Ara, i els mitjans públics també han d'estar dotats de codis ètics, han d'estar dotats de codis deontològics i d'un equip de professionals que han de vetllar perquè la independència de la informació estigui per sobre dels interessos partidistes del poder. Això no havia passat a Hongria. Víctor Orbán havia convertit la televisió i la ràdio pública en un mitjà de propaganda, com passa a molts altres països de l'òrbita russa, diguéssim.
0: La veritat és que ens hem quedat molt sorpresos quan hem vist com la pàgina web de la televisió i la ràdio pública hongaresa ha quedat a negre. Hem vist aquesta imatge en negre on podíem llegir això que deia el primer ministre, no? Els mitjans públics no poden mentir, demanem disculpes per haver-ho fet durant tants anys, els mitjans públics s'estan transformant perquè d'ara en endavant siguin independents i creïbles, el servei informatiu queda suspès temporalment, continuïn amb nosaltres, no? La veritat és que és molt cridaner això, Marc.
1: Sí, és molt cridaner, també és molt prometedor, és a dir, tant de bo sigui així. Insisteixo que crec que és una escenificació per part del nou govern hongarès de dir-li a la població que el tracte i, diguéssim, la vinculació amb la informació que tindrà el poder ara serà diferent, i veurem com organitza o com fonamenta aquests nous mitjans creïbles que promet Magallan, com s'orquestren i com funcionen. La temptativa, un cop més, és convertir-lo també en un instrument de propaganda, però amb aquesta escenificació, com a mínim, veiem una intencionalitat clara d'obrir els mitjans públics al periodisme i no tant a la propaganda.
0: Per acabar, Marc, que no volem molestar-te més, fixa't que aquí a Ràdio Televisió Espanyola, i tu ho saps, tenim el portal Verifica Ràdio Televisió Espanyola. Tu i jo hem coincidit moltes vegades al programa de la Cristina Villanueva, El Segon Cafè, on tu explicaves precisament això que hem vist avui, no? Després de la victòria d'Espanya al partit d'octaus de final del Mundial davant de Portugal, a xarxes socials s'ha compartit una fotografia de Lamine Yamal amb un penjoll i assegurant que portava una creu, mentre que en altres ocasions ha defensat l'islam. És absolutament fake, és fals. El futbolista portava dos penjolls, un que representa els seus pares i un altre que representa un gest en honor al seu barri Rocafonda fent el 304, no? És a dir que, clar, el relat, si ens haguessin cregut el relat de la creu, és molt complicat d'entomar i d'explicar, no, Marc?
1: Sí, evidentment. Tota aquesta desinformació, afortunadament, en aquest país no surt d'un mitjà públic. Circula per xarxes socials i corre el risc, es corre el risc d'incorporar-ho a una informació des d'un mitjà públic. Per això els periodistes hem d'estar sempre alerta, no?, de que tots aquests relats que incorporem, diguéssim, als nostres informatius estiguin contrastats i estiguin verificats. Pensem una cosa. Tots els personatges públics de gran notorietat poden ser víctimes de desinformació, i temes tan sensibles com la immigració, la religió, el feminisme, el canvi climàtic, són, diguéssim, camps abonats per la desinformació. És a dir, que existeix desinformació de forma permanent. Voler presentar Lamine Yamal com ara una persona que porta una creu cristiana quan ell ha defensat i ha dit públicament, i no s'han amagat, que ell professa una altra religió, en aquest cas l'islam, doncs és una manera d'enredar la troca un cop més, una manera d'atacar el futbolista o estigmatitzar-lo perquè se li aixequin campanyes d'assenyalament i d'odi contra ell pel fet de tenir una religió diferent a la que tenen d'altres. No? Això és comú, diguéssim, en la difusió de desinformació a les xarxes socials. S'utilitzen les notícies falses per aixecar aquestes campanyes d'assenyalament, d'odi, que acaben amb un objectiu més perillós, que és el de deshumanitzar, diguéssim, la persona que s'ataca. Clar, com que se deshumanitza una persona, obrim una altra porta, que és que qualsevol acció en contra d'ella doncs pot ser acceptada o permesa perquè té una causa major que l'empara. Això és molt perillós, perquè ja hem vist casos al món on s'han fet autèntiques barbaritats justificant-se-les amb causes majors basades en informació falsa.
0: Si volen vostès informació verídica, han d'escoltar i llegir en Marc Amorós. Marc Amorós, amic, moltíssimes gràcies pel detall, per la generositat. Cuida't molt la veu. Ens veiem aviat i que et passis un fantàstic estiu. Gràcies, amor.
1: Igualment, un petó, bona nit.
0: Un petó, Marc.

Continuem molt pendent de tot allò que està relacionat amb el foc que continua viu a Setmanat, continua molt preocupat, bé, tot el que està relacionat amb les bombers i protecció civil amb aquesta circumstància, i esperem poder-los donar bones notícies al llarg d'aquest programa. Falten 5 minuts per arribar al punt just de les 11 de la nit. Evidentment, no cal que els digui oïdors de Ràdio 4 i del de nit, aquests incendis que cremen Catalunya també han estat propiciats per unes altíssimes temperatures. Avui fins a 43 graus a les Terres de l'Ebre. Així doncs, que

0: profund i la fase REM, dues etapes essencials per la recuperació física, la memòria i l'aprenentatge. Això es tradueix en un descans més superficial, amb més despertars durant la nit i una sensació de cansament l'endemà. A més, la manca de son també pot afectar la concentració, la memòria, l'estat d'ànim i la capacitat de prendre decisions. Els col·lectius més vulnerables són la gent gran, els infants, les dones embarassades i les persones amb determinades patologies. Així també, els experts adverteixen que alguns hàbits, com consumir alcohol abans d'anar a dormir o prendre melatonina sense supervisió mèdica, poden acabar empitjorant la qualitat del descans. Així doncs, en un context marcat per l'augment de les temperatures, el son podria convertir-se també en una qüestió de salut pública.
1: Una salut pública que fa que les ciutats no estiguin preparades per rebre aquestes altíssimes temperatures. Tenim ja amb nosaltres a la doctora Ana Fernández Arcos, neuròloga experta en medicina de la son. Doctora Fernández Arcos, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Doctora, les ciutats no estan preparades, el nostre continent no està preparat. És la ciència del somni trencat per la calor la tònica predominant d'aquests dies?
2: Doncs sí, perquè fins i tot la gent que habitualment descansa bé parla de que està dormint molt malament, que li costa molt no només conciliar el son, sinó mantenir el son durant la nit perquè es va despertant amb aquestes temperatures.
1: Unes temperatures que són altes, hi ha persones que es poden permetre luxe, i dic el luxe perquè desgraciadament sabem que hi ha pobresa energètica en el nostre país, de tenir aire condicionat, però malgrat l'aire condicionat, que li faré la pregunta de si és bo dormir amb ell o no, que aquesta és una pregunta gairebé històrica que es fan totes les famílies, malgrat la temperatura agradable, també és complicat dormir perquè l'escalfor, com li diries, queda dins del cos?
2: Bueno, triguem una estona en habituar-nos a l'habitació, tot i que estigui refredada, i també perquè estem més excitats de tenir aquesta calor durant tot el dia, estem menys hidratats, i també l'alteració, el canvi d'horari durant l'estiu, que és molt més irregular, i tenim més llum i més activitat fins al vespre o quasi a la nit, fa que ens costi més agafar el son.
0: Llegíem en els articles que les projeccions apunten que a finals de segle podrien perdre més de 50 hores de son a l'any a causa d'aquestes altes temperatures. Llavors, podem considerar que estem davant d'un nou repte de salut pública?
2: Sí, per suposar la importància d'aclimatar bé a les nits per poder conciliar el son de manera adequada i tenir un son suficient, és un repte que hem de tenir en compte ja, perquè sí que les conseqüències d'una pitjor qualitat i quantitat de son doncs seran molt tangibles, i és que el problema és que no ens adaptem, no ens podem adaptar amb aquestes temperatures per dormir.
1: Quins consells podem donar als oients que ens estan escoltant i ara, per exemple, són al llit, estan sentint la ràdio en directe quan faltin 2 minuts per les 11 i diuen la doctora té tota la raó, però no sé què fer ja, em dutxo, me'n vaig a dormir, intento dormir, no puc, em poso nerviós, perquè això també passa, vostè ho sap millor que ningú, perquè un va comptant les hores que li queden perquè se n'hi el despertador, no? Què podem fer, doctora?
2: Doncs hi ha coses que sempre parlem, no?, del tema de l'ambient, mantenir la casa més tan fresca com sigui possible, i amb això, doncs, dintre les capacitats de cadascú, de l'aclimatació, intentar refredar l'habitació abans d'anar a dormir, i en aquest sentit, doncs, l'aire condicionat, millor no tenir-lo encès, però sí intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. I hi ha coses doncs, també que poden ajudar, no?, com el fet de dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus, perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda, perquè si no el cos correspon a produir més calor. I també doncs, temes que també sembla que poden ser molt, molt de sentit comú, però el fet d'hidratar-se durant tot el dia i no de vegades quan tornem de la feina i al vespre és quan més ens hidratem i això fa també que ens despertem per anar al lavabo, doncs són coses que també són importants, no? Heu parlat ja del tema d'evitar l'alcohol, perquè l'alcohol també augmenta, afecta la regulació del cos i també augmenta la necessitat d'anar a orinar i la pèrdua de líquid. I també el fet de sopar de manera el més lleuger possible i aliments de fàcil digestió.
0: Considera que, o sigui, realment ens estem adaptant a dormir amb calor o el que fem és normalitzar que tinguem un descans de pitjor qualitat?
2: Jo penso que ara per ara normalitzem, perquè ja és molt generalitzat el fet de dormir malament.

0: i estem doncs intentant conformar-nos, no, a tot això que està passant, i que malauradament les nits, aquestes nits tropicals, doncs cada cop són més freqüents.
1: Són freqüents i no ens donen treva al llarg del dia, la qual cosa vol dir que l'esgotament el anem, com li diria jo, arrossegant al llarg de tota la jornada, no?
0: Sí, fins i tot pot ser el contrari, perquè de vegades els llocs de feina estan millor aclimatats que no els domicilis, no? L'aïllament de l'habitatge pot ser més complicat, i el tema de l'aïllament no només de la temperatura, sinó també del soroll, depenent d'on vivim, també pot ser un problema a la nit.
1: El fet de que nosaltres ens trobem malament per dormir poc i que ens posem nerviosos per voler dormir no ajuda gaire, com li deia abans. Però quina solució màgica pot haver, doctora? Perquè, clar, tots ens hem trobat que estem nerviosos, hem de fer un viatge, ens hem de llevar aviat, tenim por dormint, adormir-nos, no escoltar el despertador. Què podem fer?
0: Clar, a vegades el que ens passa a la consulta és que hi ha persones que es preparen tant per dormir i volen fer-ho tan bé que no poden adormir-se, perquè al final és intentar treure-li la importància, no? Llavors és cuidar l'estil de vida per intentar propiciar el descans, però tampoc intentar no donar-li aquesta importància tan gran de que si no me'n vaig a dormir a aquesta hora exacta no m'adormiré. Llavors de vegades el que, bueno, intentem no treure-li importància, perquè és molt important tenir bons hàbits de son, però intentar tenir algunes mesures que serveixin de distracció, no? Pot ser, doncs, escoltar la ràdio, com pot ser moltes persones estan escoltant la ràdio, llegir o fer alguna cosa que pugui ser relaxant i que aquesta persona no estigui alerta buscant el fet de dormir-se, perquè és un efecte contrari.
2: Ara vostè mencionava la consulta, no? Jo volia preguntar si precisament heu detectat un augment de les consultes relacionades amb problemes de son justament durant els mesos d'estiu.
0: Sí, hi ha persones que el fet que ja dormen malament, que poden tenir alteracions de son, i evidentment aquests moments no ajuden, no? Si tenen, són persones que tenen insomni, aquestes èpoques de pitjor regulació de la temperatura, doncs encara estan pitjor. I també hi ha altres persones que poden tenir altres problemes, com el síndrome de cames nervioses, aquest neguit de les cames que propicia haver-les de moure i que apareix durant el vespre o durant la nit, que això també pot tenir un efecte del canvi de temporada i pot ser més freqüent durant l'estiu.
1: El que està clar és que no tothom ha de dormir les mateixes hores, doctora. Aquesta espècie de llegenda absolutament, jo penso que perniciosa, que podem veure a les xarxes socials, de no, jo m'aixeco a les 4 del matí, faig running, després em prenc un suc detox, després me'n vaig a fer pilates i a les 10 del matí començo a treballar. Home, això ho poden fer persones que tinguin una genètica extraordinària, ho dic perquè dormir és important, doctora. Jo, de fet, li he de confessar que si he de triar entre dormir o menjar, prefereixo dormir. Jo, si no dormo, no puc continuar, no em concentro, i a més em trobo físicament malament, no? Així doncs, que aquesta llegenda negra de que no importa dormir és absolutament errònia.
0: Sí, totalment. De fet, aquestes persones que manifesten dormir tan poc i que no necessiten, són molt poques, són famílies, o sigui, són casos molt anecdòtics, molt excepcionals, i la majoria de gent el que va és privada de son. El que passa és que és una cosa tan insidiosa i tan crònica que no noten aquesta manca de son, perquè potser acadèmicament els hi va bé, o potser tenen un rendiment que consideren que és adequat, però potser estarien molt millor si dormissin el que necessiten, no? I és que dormir és un pilar fonamental, i a curt plaç doncs hi ha més efectes de no dormir que no pot ser de no menjar, o d'aquesta necessitat, és una necessitat bàsica que ens fa realment funcionar correctament, i és el que parlàvem, no només en termes de productivitat, que de vegades pensem molt en aquest xip, sinó també de trobar-nos emocionalment, el tema de la relació amb els altres, de la impulsivitat i de viure la vida d'una manera més tranquil·la i més reposada, que això de vegades, quan anem molt cansats i molt fatigats, ens costa molt.
1: Clar, mentre dormim hi ha una sèrie de ritmes fisiològics que es fan o que funcionen o que desprenen el cos, que si no dormim no es realitzen, veritat, doctora?
0: Sí, era aquestes fases de son que mencionàveu a l'inici, la fase del son REM, que es considera que té més relació amb la regulació emocional, és com regulem i recordem les coses dolentes i bones que ens han passat durant el dia, i també la fase d'ones lentes, que serveix per l'emmagatzematge de la memòria, de l'aprenentatge del dia a dia, i també ens ajuda a eliminar les toxines que s'han

0: produït durant el dia del cervell, com els efectes de reparació i de manteniment d'un correcte funcionament del cervell.
1: Doncs li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, doctora, bàsicament perquè estic segura que molts oients que ens estan escoltant ho estan fent des del llit, potser angoniosos, potser amb aquesta síndrome que deia vostè de les cames nervioses, potser s'han de llevar d'aquí 6 hores i no pensen només en que no podran dormir, doncs el millor és que es relaxin, perquè també entenc... Digui, perdoni, doctora.
0: No, això, paciència, i sobretot també una cosa que volia comentar és evitar automedicar-se o prendre hipnòtics per compensar una mala nit de son, que això sempre pot ser contraproduent i sobretot quan hi ha un problema mantingut, comentar-ho amb el seu metge i per valorar-ho de manera específica.
1: Clar, perquè fixi's, en Gerard parlava de la melatonina, hi ha moltes persones que es prenen melatonina com aquell que es pren un caramel de menta, i a la melatonina no a tothom li senta bé ni a tothom li va bé la melatonina. Doctora, en vam parlar l'última vegada que va ser amb nosaltres.
0: Sí, i és veritat que la melatonina és molt fàcil trobar-la, però no deixa de ser una hormona que ha d'estar correctament pautada i no la podem utilitzar com un hipnòtic. La utilitzem en moments concrets, en horari concret. Llavors, és molt millor repassar el tema dels hàbits, tot allò que podem millorar dels nostres hàbits de son, que això està a l'abast de tothom, i segurament hi ha persones insomnes que ja ho fan i igualment necessiten una ajuda extra. Però primer reconèixer tot el que podem millorar i optimitzar del nostre descans i més endavant llavors consultar el metge i si cal prendre alguna medicació que sigui de manera revisada i totalment amb una justificació.
1: Moltíssimes gràcies, doctora. Doctora Ana Fernández Arcos, neuròloga experta en medicina de la son. Que passi un bon estiu i que descansi. Gràcies.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: A vostè, bona nit. Gràcies, Gerard.
2: A tu, Sílvia.
1: I a descansar. Bé, els que no descansaran, ja els dic ara, són aquests ciutadans que vivien en aquests edificis que no han pogut tornar a casa per aquest esboranga. El Puiget, ja ho hem vist i ho hem explicat. 9 metres, sembla ser que la responsabilitat és d'aquestes obres per fer més gran i per allargar la línia 9 del metro. Així doncs que aquesta nit no podran tornar a casa. Ens queden 2 minuts, però no volem... escoltar el que ara vindrà al nostre espai sense recordar-los que el foc de Sentmenat continua centrant les preocupacions dels bombers en una Catalunya a alerta. Ja saben que hi ha àrees afectades i que només, de fet, el Farrell i Sant Sebastià de Montmajor són les dues àrees que ho tenen tot obert, per dir-ho d'alguna manera. Així doncs que hi ha 7 àrees afectades. Si vostès ens estan escoltant des d'aquesta zona de Catalunya, paciència, i ja saben el que han de fer, respectar el confinament. Agafem una mica d'aire i continuem en directe a Ràdio 4 i el de nit.
3: Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Només 5 minuts i arribarem al punt just d'un quart de 12 de la nit en directe a Ràdio 4. Avui hem sabut que Espanya impulsa una coalició internacional perquè la intel·ligència artificial respecti els drets de l'infantesa. Ho ha dit el ministre Òscar López. Ha dit que alguns milmilionaris han estat fent molts diners amb les dades dels nostres nens i això s'ha d'acabar. Bé, doncs coincideix aquesta cimera que s'ha realitzat a Ginebra, a Suïssa, la coalició internacional pels drets i la protecció gestió de la infantesa en l'era de la intel·ligència artificial, amb alguna cosa que també ens preocupa, un binomi que pot ser perniciós, universitaris i intel·ligència artificial. Ara mateix, aquí al costat meu, en Julio Leal, conversarà amb Cristina García, responsable de comunicació de la Fundació CIT. Segur que ens donarà una mica de llum aquesta circumstància que tant ens preocupa, un binomi que no és gens bo i que pot ser, bé, perniciós per la nostra societat. Som-hi, endavant, Julio, quan vulguis.

0: La Fundación Conocimiento y Desarrollo SEIDEA ha publicat recentment un estudi que analitza l'evolució de l'ús i percepció de la intel·ligència artificial entre els estudiants universitaris espanyols a partir d'una enquesta realitzada a 800 alumnes. Com ja saben, la IA està cada volta més present a les nostres vides i l'àmbit acadèmic, i més concretament l'universitari, no pot ser una excepció. Per això, avui al de nit volem conèixer quins resultats es desprenen d'aquesta anàlisi i per això anem a compartir els pròxims minuts amb Cristina García, que és la responsable de comunicació de Fundació CEIDEM. Bona nit, Cristina, i gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Bona nit i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, com deia, la intel·ligència artificial està cada volta més present a les nostres vides i, sens dubte, l'àmbit educatiu ha arribat amb molta força, no?
1: Sí, així és. Nosaltres, aquesta és la segona enquesta, com bé doncs, has dit al principi, que fem entre els estudiants universitaris. És una enquesta que, bueno, que es pot trobar doncs, a la nostra web, fundacionceide.org, i que és doncs, l'ús i percepció de la intel·ligència artificial a l'entorn universitari. El que hem preguntat és com utilitzen i quan utilitzen els estudiants universitaris. I bé, doncs, el 90% dels estudiants fan servir la intel·ligència artificial i la fan servir doncs, amb una freqüència bastant elevada.
0: Aleshores, és un percentatge molt alt, estem parlant d'un 90%. Però, Cristina, per a què fan ús d'ella?
1: Doncs mira, bàsicament el que hem notat és que és un ús de suport en els estudis. És a dir, és un ús generalitzat, no és un ús profund, però és un ús doncs, que ajuda sobretot doncs, a preparar la documentació, a fer doncs, certes preguntes, a preparar els treballs, a consultar informació. És sobretot com un assessor, no? En el que seria l'estudi i la preparació de les classes.
0: Podem dir que seria com un mestre particular, un professor particular, però clar, segons per a què seleccionen una eina diferent, no? No tot és el xat GPT.
1: No, però sí que és veritat que hi ha diferents eines que fan servir, però sí que és veritat que doncs aquestes eines de conversació, no, de conversa i de consulta són les més esteses, però també doncs, hi ha eines, no, doncs, que ajuden, per exemple, doncs, a elaborar dossiers, elaborar documentació, és a dir, hi ha un ús en funció de més diversificat, però sí que és veritat que la gran majoria sí que fa servir doncs, aquests xats de conversa, no? On tu doncs, fas preguntes i la intel·ligència artificial doncs, et suggereix respostes.
0: Clar, és molt fàcil d'utilitzar, molt còmode, no? Tu vas preguntant i vas traient la informació que necessites. Els enquestats consideren que pot millorar el seu rendiment acadèmic, l'ús de la intel·ligència artificial?
1: Doncs la veritat és que sí, que la gran majoria doncs, creuen que sí, que millora doncs, el seu rendiment acadèmic. Per tant, sí que hi ha una percepció doncs, molt positiva entre els estudiants universitaris.
0: Mm-hmm. I, per exemple, hi ha certa preocupació a nivell ètic sobre el seu bonus, perquè tots saben, no?, que, clar, tu pots demanar que te faci un treball sencer, i t'ho faria.
1: Sí que és veritat que hi ha doncs, una certa, no? La immensa majoria ha fet ser una certa preocupació i en un 40% dels casos fins i tot doncs, qualifiquen com que aquesta inquietud és molta o bastant, però la veritat és que tot i haver-hi no, doncs, aquesta inquietud, doncs, l'ús és molt extès i molt generalitzat. I tornant una mica a la dada d'abans, no, el 86% consideren doncs, que la intel·ligència artificial millora el seu rendiment acadèmic. Per tant, no sabria dir-te no, si realment doncs, hi ha la percepció més positiva doncs, cobreix tota aquesta possible doncs, inquietud sobre l'impacte ètic que pot tenir l'ús de la intel·ligència artificial.
0: Mm-hmm. El que està clar és que tots consideren, o bona part d'ells, un 86%, com bé deies, que saben o pensen que pot ser positiva per al seu rendiment acadèmic, que pot millorar, no?, els seus resultats.
1: Exactament.
0: Sí. Mm-hmm. I bé, des de les universitats es promou la seva utilització. Què és el que diuen al respecte? Perquè això també és molt clar, important, nosaltres... no?, si els animen a fer ús de la intel·ligència artificial.
1: Clar, nosaltres aquesta enquesta hem de tenir en compte que és l'opinió i percepció dels estudiants. És a dir, aquí hem preguntat només als estudiants, no? Llavors, el que consideren, vull dir, prop de la meitat, un 46%, creu que la seva universitat no promou l'ús de la intel·ligència artificial i una majoria més àmplia encara, un 61%, considera que no ha rebut formació o suport per part del seu centre.
0: Mm-hmm. Clar, aquest seria un aspecte important, no? La formació, saber com fer ús d'ella. i veuen, no, que de moment no és una cosa que s'estiga fent.
1: Almenys, és a dir, segurament doncs, tenen una formació autodidacta, però això, més del 60% doncs, no ha rebut aquesta formació a la universitat. Per tant, sí que és un percentatge elevat, segons destaco que és la percepció dels estudiants, la seva opinió.
0: Clar, des del punt de vista dels alumnes, què pensen del professorat? Consideren que fan ús de la intel·ligència artificial?
1: Doncs la meitat, més un 50%, doncs afirma que sí que fan incorporar eines de la intel·ligència artificial a les classes, però només un 18% consideren que el seu professorat doncs, té una bona formació i sap transmetre-la adequadament als estudiants.
0: O sigui que veiem ahí que està la cosa equilibrada de moment. També aquest estudi es fa per segon any, com bé deien, i podem dir que ha canviat molt la situació respecte al curs anterior?
1: Doncs, clar, aquesta enquesta és bastant més àmplia i es fan doncs, més preguntes, però sí que podríem dir doncs, que hi ha com una evolució desigual. No? Per una banda, doncs, hi ha augment el percentatge que diu que la universitat no promou l'ús de la intel·ligència artificial, és a dir, el 2025 era un 40% i ara és un 46%. Per tant, veiem que hi ha, doncs, que el percentatge d'estudiants inclús augmenta. I sí que és veritat que ara és una miqueta el percentatge que no ha rebut doncs, suport, del 66 al 61. Però en línies generals podem dir que la situació des de fa un any, sempre tenint en compte la percepció dels estudiants, no ha canviat gaire. Per tant, que la universitat doncs, encara no està incorporant la intel·ligència artificial no?, de forma majoritària i que no reben doncs, aquesta formació.
0: Clar, també una de les preguntes que feu dins d'aquest estudi és si pensen els estudiants que l'evolució de la IA canviarà la importància de la universitat com a transmissora de coneixement, no? Perquè tots pensem que els professors, les professores que allà es troben són font de coneixement. Clar, ara amb la IA aquesta percepció podria canviar d'alguna forma. Què diuen?
1: Doncs sí que creuen una àmplia majoria, un 74% dels estudiants, que sí que la intel·ligència artificial doncs, afectarà aquest rol de la universitat com a transmissora del coneixement no? en un futur doncs, a curt plaç. I sí que és veritat que vull dir que els estudiants valoren en general molt positivament la universitat i creuen que és important, això per a un 74% és important, però sí que creuen no, que la universitat, doncs, la docència s'ha de complementar doncs, amb una més experiència pràctica, habilitats digitals i altres formacions. Per tant, sí que hi hauria doncs, aquesta demanda dels estudiants que consideren que ha de ser més pràctic i més digital, no, el que seria l'ensenyament a la universitat.
0: Aleshores, podem dir que quasi la meitat dels estudiants estan satisfets amb el seu pas per la universitat.
1: Sí, vull dir, al final, més, no? Vull dir, un 78% dels estudiants estan satisfets pel seu pas per la universitat.
0: O sigui que és prou important, no?, este nombre d'estudiants que estan d'acord.
1: Exacte, sí, sí. Al final, doncs, el que ells veuen és que estan satisfets, que és important, però sí que demanen, doncs, aquesta formació, doncs, més digital i més pràctica.
0: I quines serien les seues principals inquietuds com a estudiants universitaris?
1: Doncs al final, no, les inquietuds, la principal és no trobar una feina no, relacionada amb els estudis que estudien a la universitat i no obtenir doncs, uns bons resultats acadèmics, per tant, no finalitzar doncs, els seus estudis i bé, doncs aquestes serien, no? Vull dir que al final és doncs, l'ampliabilitat i el no poder doncs, finalitzar els estudis doncs, per no tenir doncs, un bon rendiment.
0: Molt bé, doncs si te sembla bé, anem a fer un breu resum no, d'estos resultats en diversos àmbits, pel que tu deies, no, respecte al professorat, a l'adopció i la formació en intel·ligència artificial, un 54% dels estudiants afirma això, que els seus professors fan ús de la IA.
1: Exactament, no? La meitat faria ús de, segons l'opinió dels estudiants, la meitat dels professors fan ús de la intel·ligència artificial, però només un 18% dels estudiants consideren que el seu professorat doncs, té un bon domini d'aquestes eines i que sap transmetre doncs, aquest coneixement sobre la intel·ligència artificial generativa.
0: I pel que fa a l'impacte de la IA a les aules, quines conclusions poden extraure?
1: Doncs, al final, la intel·ligència artificial doncs, ha canviat, no, el que seria doncs, la docència i l'avaluació, no? Al final, doncs, sí que és veritat doncs, que ja s'han incorporat doncs, amb el 36% dels alumnes doncs, destaquen que s'ha incorporat a l'ús d'eines i que també doncs, hi ha més debats, no, sobre la temàtica de la intel·ligència artificial. També en l'avaluació doncs, hi ha un major control del plagi o ús indegut de l'intel·ligència artificial i en el 25% dels casos doncs, sí que esmenten, no, que els professors demanen, no, que facin servir quines fonts han fet servir a l'hora de fer doncs, feines o fer les proves. No? I sí que en general, a nivell general, doncs, pel 80% doncs, els alumnes ha canviat, no, la forma d'afrontar les classes. Per tant, hi ha canvis en l'avaluació, hi ha canvis a la docència, hi ha canvis també, perquè en el fet que la intel·ligència artificial doncs, forma part del debat a les classes, no? I també doncs, a l'hora de preparar les classes per l'alumnat, no? I fins i tot també doncs, hem preguntat als alumnes doncs, si la intel·ligència artificial d'alguna forma doncs, ha pogut afectar la seva assistència a classe i un 27% dels estudiants sí que afirmen que des que fan servir doncs, la intel·ligència artificial van menys a classe, un 27%.
0: Aleshores, respecte al valor i aportació de la universitat, què diríem ja per a pràcticament finalitzar aquesta conversa?
1: Doncs que la gran majoria doncs, dels estudiants, prop d'un 80%, té una percepció molt positiva de la universitat, del valor, no, que aporta, però sí que és veritat que també doncs, una àmplia majoria destaca, demana doncs, una formació més pràctica i més digital doncs, a les universitats.
0: Aquesta seria, no, la reflexió amb la qual hauríem de quedar-nos.
1: Sí. Sí, exacte. Vull dir que al final la percepció és positiva, però bé, doncs, que pot ser doncs, la formació doncs, més digital i més pràctica, segons aquest estudi que hem fet els de la Fundació CID.org, que els doncs, estudiants, els alumnes i qualsevol persona interessada doncs, pot trobar al nostre web, és Uso i Percepció de la Intel·ligència Artificial en l'entorn universitari.
0: En la seva segona edició d'aquest estudi. Cristina García, responsable de comunicació, com deien, de Fundació CID. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al de nit i moltes gràcies per estar ahí, per contar-nos, no, com evoluciona també a la Universitat l'ús de la intel·ligència artificial.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Ara que ens queda gairebé una setmana de programa, que estem acabant aquesta temporada magnífica del De Nit, on hem après tantes coses de tots els convidats que han tingut la generositat de passar per l'estudi, i sobretot de vostès, que ens han fet més forts, més sobris i més rigorosos, si és que això és possible, perquè els hem de dir que el rigor ja ve de marca, perquè aquesta és la pública, pública, pública. Els he de confessar que jo a la vida he volgut ser periodista, però sobretot el que m'hagués agradat ser és Miguel Strogoff. Una de les lectures de la meva joventut ha estat aquesta creada per Jules Verne. Quan el papà em va regalar Miguel Strogoff, em va donar la sensació que jo havia de ser com ell i córrer amb un cavall i ser el correu del Tsar. Després va venir moltes altres històries, va venir Agatha Christie mort al Nil, va venir Cleòpatra, la pel·lícula, i totes les meravelles que he llegit sobre Egipte. És un país que encara no conec perquè em provoca una certa basarda anar-hi, li comentava ara a micròfon tancat al nostre convidat, i dir-li amb ell és un signe per part meva d'estupidesa, però ho entès perfectament. Després fins i tot en antena comentarem la pregunta que li he fet a en David Rull aquesta tarda quan hem parlat abans de fer aquesta entrevista. Perquè el nostre convidat és algú que és molt especial. Doctor en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor universitari, divulgador, creador d'expedicions científiques i culturals. Hi ha moltes persones que potser ens estan escoltant i estan estudiant tot allò que està relacionat amb Egipte per anar-hi, perquè per anar a un país d'aquestes característiques hi has d'anar amb molt de respecte, hi has d'anar amb molta saviesa, sabent on vas, i sobretot amb els ulls ben oberts. No li puc dir doctor Rull perquè s'enfadarà amb mi, m'ha dit que li parli de tu, així doncs que David Rull, bona nit.
1: Hola Sílvia, bona nit.
0: Com estàs?
1: Un plaer estar aquí amb vosaltres, i veig que tancant la temporada, o sigui que molt, molt content.
0: Igualment, molt content. David, igualment. Aquesta confessió que he fet als oïdors, te la faig també tu. A mi a la vida m'hagués agradat ser Miguel Strogoff, el correu del Tsar. Gràcies a Déu he viatjat molt, he tingut aquesta oportunitat. M'encanta viatjar, m'encanta veure, conèixer altres cultures, m'encanta aprendre, i tinc moltes ganes d'anar a Egipte, moltíssimes ganes. Perquè Egipte no és només un país. Entenc, David, que Egipte és una manera de veure la vida i una manera de viure.
1: Sí, és això. És una manera de viure la vida molt peculiar, perquè és un país, és un indret que està al bell mig del Sàhara, i en canvi té un dels rius més llargs del món, i això li dona uns contrastos que sorprenen, no? I la gent està acostumada, de vegades, doncs, a tenir un peu en una zona superfèrtil, humida, frondosa, bueno, d'exuberància, no? Una zona exuberant, i a l'altre peu estàs al desert. Llavors això ha creat una forma de viure, de veure fins i tot l'univers, doncs, molt peculiar. Ja va ser així l'antiguitat, i encara avui en dia, doncs, és un país, doncs, molt, molt interessant per això, per moltes coses, no? Per la seva història, però també per com la gent, doncs percep la seva realitat, que és molt lluny de la que tenim aquí nosaltres.
0: És molt, molt lluny, i a més em dóna la sensació, no sé si estaràs d'acord amb mi, i ara et preguntaré per què et vas enamorar d'Egipte, o per què et vas enamorar de Sudan, no? Que és un altre país que tu també et perd en el bon sentit. Sí. L'altre dia llegia una entrevista al diari El País, algú que deia s'ha democratitzat massa el viatge, l'aventura, sembla que tothom pot anar a veure les piràmides, no estic parlant només des d'un punt de vista econòmic, David, que també,
1: sembla
0: que tothom pot anar a veure aquesta meravella, que jo encara quan ho veig a través d'un documental penso, com pot ser que haguéssim pogut fer això, han hagut de necessitar la mà divina per poder-ho aconseguir, no? I em dóna la sensació que potser per aquesta raó de democratitzar el viatge, d'anar a Egipte com aquell que se'n va aquí a la plaça Catalunya, i perdona l'exageració, potser costi molt emocionar, commoure i fer pedagogia, no, David?
1: És difícil. Mira, hi ha dues coses que has dit, molt interessants les dues. Una és, aquesta democratització del viatge ha fet, no sé, fa dos dies parlava amb uns amics, no? De dir, ostres, la meva filla ha anat a passar el dia a Venècia, no? I veiem com la cosa més normal, o anem un matí a Mallorca i tornem al vespre, no? I això ha fet que, primer, que sigui insostenible des d'un punt de vista de clima, però també que banalitzem, ho deies molt bé, no? La paraula banalitzar, banalitzem el viatge, banalitzem el que són les distàncies de vegades, i això de vegades ens impedeix arriba als llocs, és a dir, arribem tan ràpid i marxem tan ràpid que no ens dona temps de processar-los, d'entendre'ls, d'endinsar-nos i de veritat, no? I Egipte, per bé i per mal, no? Té aquesta icona que són les piràmides, aquests faraons, tota aquesta història antiga tan fascinant, doncs s'ha creat, de fet ha estat un dels pols des dels que es va crear el que podíem dir el turisme contemporani. Llavors, doncs, clar, això ha fet que de vegades hi passem per sobre, no? Que no acabem d'entendre'l.
0: Doncs s'ha d'entendre. En quin moment tu vas començar a entendre tot el que està relacionat amb Egipte i en quin moment, no només com a periodista, no només com a erudit, no només com a divulgador, et vas adonar que aquell país t'enganxava al 100%, no? Perquè els que hem viscut fora d'Espanya i sentim que el nostre lloc al món no és a vegades on estem ara, sinó que està a milers de quilòmetres d'on vivim, és una sensació molt estranya, és una sensació d'enyor permanent que no pots explicar gaire perquè si no es pensen que ets un snob explicant-ho, no? Però quan un país t'atrapa, t'atrapa per sempre. Com va ser, en el teu cas, aquest segrest sentimental i emocional, David?
1: Doncs va ser una mica el que explicaves tu, és a dir, de petit voler ser Miguel Strogoff. En el meu cas, llegia, recordo, tenia un avi que tenia una biblioteca molt gran i llegia obres sobre Egipte i tal, i em va fascinar. I ja de ben petit va ser, o sigui, ho vaig tenir molt clar, no vaig haver de pensar massa cap a... Més, vaig haver de pensar més aviat com ho feia que què feia, perquè va ser com una pulsió molt, molt forta que ja tenia des de petitó. El que passa que ho veia com allunyadíssim de les meves possibilitats, no? De la realitat, era com... Quan els vaig dir als pares que volia ser egiptòleg, era com si els hagués dit que volia ser astronauta, no? I diuen, estàs boig. Però mica en mica vaig anar trobant la manera de dedicar-m'hi, no? Allò que acabes de carrera, trobes un doctorat i mira, t'acabes doctorant en egiptologia. El que passa que això va ser també la porta, que aquí és, potser a la meva segona part de vida, que és que Egipte em va obrir les portes a una cosa més gran, que ha estat Àfrica. Àfrica, potser... Bueno, ara ja m'hi he passat 3 dècades, però és una mica el diria que sense semblar una mica cursi, com una mica l'amor de la meva vida, no? Recórrer el Nil, ho he fet diverses vegades, perdre'm pel continent, sempre una mica com Egipte, el quartel general, però ha estat el lloc des del que he anat coneixent el continent. I això sí que, bueno, hi he estat enamorat, estic molt enamorat i crec que és el lloc on potser, això que deies, no penso que sigui snob, sinó que de vegades, mira, neixes lluny d'allà on vols
0: efectivament,
1: estar.
0: On vols estar, no? Efectivament.
1: Sí.
0: Escriure i la fotografia són dues de les teves aficions, s'han convertit també en feina. Actualment ets col·laborador de Viajes i Història National Geographic, ets conferenciant a Caixa Fòrum, però quan parlaves d'Egipte, parlaves de tot el que tu has fet també, no només aquí, sinó també al continent africà, seguint tot el curs del Nil, per tot aquest continent, per Àfrica. I m'agradaria molt que ens parlessis del Sudan, perquè a vegades sí, aquests països estan menys tinguts, no? Estan relacionats amb una espècie de poca, com et diria jo, poca substància, que jo penso que és un error, no? Quan un llegeix una novel·la de la Premi Nobel de Literatura Americana, Toni Morrison, que era una dona que tenia molt clar el seu origen africà, sempre parlava de com aquests països havien estat menys tinguts precisament d'una manera absolutament buscada, no? I que no entendre que aquests països en si mateixos són absolutament meravellosos és un error d'ignorant, deia ella, no? I jo suposo que parlar del Sudan i no entendre el que és el Sudan és el mateix, no, David?
1: Ben bé així, perquè, mira, només dues dades i és, diguem-ne, s'acaba amb, diguem-ne, aquesta foscor, no? La primera és que tenen el doble de piràmides que Egipte.
0: Déu del cel! Que... Déu del cel!
1: Sí, sí, el doble. Amb una història molt, molt sovint compartida. I l'altre és un país pel qual és una obvietat, però el Nil, diguem-ne, el Nil és un riu que es forma a partir de dos grans rius, que són el Nil Blanc, que neix a les zones altes, més o menys al llac Victòria, per no embolicar-nos, i el Nil Blau, que neix al llac Tana, Etiòpia. Doncs aquests dos rius s'uneixen a Khartoum, la capital actual de Sudan, i des d'allà, diguem-ne, fins a Alexandria, fins a la desembocadura del delta del Nil a Egipte. Sudan té tot això, és a dir, és el lloc on neix aquest gran riu que es diu Nil, en aquest sentit de la unió dels dos rius, i és un lloc on, bueno, deserts, amb una gent fenomenal, i per mi té un encant que ha estat refugi durant molts anys. Ara desgraciadament pateix una guerra civil molt, molt cruenta, però ha estat un lloc on apenas hi havia turisme. Llavors això durant molt de temps, la meva relació amb el turisme a vegades no és massa bona, i ha estat un lloc, doncs, on refugiar-me i trobar l'essència d'un lloc sense que estigui contaminat, sense que estigui pervertit, per dir-ho així, per de vegades, no?, aquesta arribada massiva de gent, etc.
0: Arribada massiva de gent que a vegades a mi em dona la sensació que va a Egipte no se n'adona de que la nostra civilització, pràcticament, si m'equivoco em corregeixes, David, s'explica a partir de tot el que va passar allà, no? És un dels centres més importants a nivell cultural i, de fet, encara estem vivint del que ells van ensenyar-nos. Persones que arriben allà es fan la foto davant de la piràmide de Gizeh, m'ho estic inventant, i se'n van, no? Clar, no són conscients que allò té milers i milers d'anys, no? Perquè jo, que sóc molt d'energies, perdona'm, David, entrar dins d'una d'aquestes piràmides, estic segura que has de sentir l'energia, has de percebre l'energia de tot el que va passar allà dins.
1: Sí. Anomena-la com vulguis, perquè de vegades hi ha gent que creu, diguem-ne, en forces sobrenaturals i demés, i doncs potser sí, no sé, jo no sé si existeixen o no. El que et puc dir és que hi ha una energia estètica, una energia vital, una energia que pot ser aquest sol que ara a l'estiu et torra i a l'hivern t'escalfa, però hi ha una cosa allà, doncs, que té una força, i digue-li com vulguis, però és ben bé així. Llavors, de vegades hi passem, no?, hi passem per alt, buscant la foto, buscant, no?, de vegades, ara llegia fa poc, no?, els llocs més, vaig llegir un article, ara no recordo on era, que deia els llocs més instagramejables, no?, quan ja viatgem així, que és buscar la foto i marxar, de vegades aturar-te, seure, mirar-te i sentir què hi ha en aquests llocs et dona això que tu deies, energia, no?, transmet alguna cosa. I Egipte és així. Egipte és així, de nord a sud, d'est a oest, no?, el desert, allà on hi hagi piràmides, on no n'hi hagi també, perquè la calidesa de la gent és també remarcable. És un lloc molt especial, diria.
0: Parlàvem un lloc molt especial, un lloc definitiu. Estem parlant amb David Rull. Volem que vostès, ja que estan preparant un viatge, per aquells que aquest any no puguin fer-lo, perquè hi ha moltes persones que no s'ho podran permetre, desgraciadament, poden també viatjar amb el cervell, amb el cap, amb la imaginació, amb els llibres. El nostre estimat David és un gran seguidor de Dostoyevsky, de Borges. Bé, de llegir Dostoyevsky, llegir Tolstoi, també és una manera de viatjar, no? Però per tots aquells que no hi han anat o no hi hem anat encara, no? Parlàvem de Sudan, d'Egipte o del Nil com a eix vertebrador, no podem oblidar Etiòpia. Història sobre Lucy, l'esquelet fossilitzat de l'espècie, a veure si ho dic bé, Australopithecus afarensis. Quina meravella, no?
1: Australopithecus afarensis. Sí. Bé, allà comença una altra història, també molt lligada al Nil, molt propera al Nil, que és la història del bipedisme, quan comencem a caminar amb dues cametes, no?, que va ser... De fet, Lucy no va ser, ja sabem que no va ser la primera, però d'alguna manera va ser el moment en el qual es va descobrir, doncs, o es va poder provar, doncs, que havia hagut un moment on ens havíem posat dempeus. I això, lluny de ser només una qüestió mecànica, que de vegades ho veiem com una qüestió mecànica, revoluciona també el nostre món interior, el nostre món conceptual, no? La mirada, canviem el tipus de mirada, alliberem les mans, això ens permet no només fer eines i menjar, aquestes coses tan pràctiques, sinó que ens permet, ens acabarà permetent, per exemple, escriure, ens acabarà fent fer les coses com les fem ara, no? I ens convertiran humans. Llavors, és molt, molt, molt intens atensar-te a aquests llocs on saps que va passar això, no? On van haver aquests primers australopitecs que es van posar dempeus.
0: Quina meravella. Quan tu estàs donant una conferència allà mateix, no?, a peu d'obra, com diuen els clàssics, i veus, sí, que la persona a la que li estàs explicant no està per la labor, Com se sent això? Com es troba això? Com es viu això? Com es gira la volta i un continua explicant totes les meravelles que ens estàs explicant, que estem tots aquí amb la boca oberta, David?
1: Mira, crec que no m'ha passat gaire bé mai.
0: No per tu, eh? No perquè tu no siguis interessant, sinó perquè potser l'altra persona no sap on va, aquí vaig, eh?
1: Sí, perquè desconnecten potser una mica.
0: Efectivament, efectivament.
1: Sí, això potser ens passa més a les aules, de vegades, quan tens els nanos que van despistats i... No, de vegades et venen aquella pregunta d'això entre examen, dius, mare de Déu, si t'estic explicant una cosa xulíssima que... Quan ja ets a viatge, que això també ho he fet durant molts anys, ara ja ha baixat molt el ritme, però quan t'endús algú, o especialment quan algú viatjava amb tu, o viatja amb tu per Àfrica, que li expliquis coses i tal, l'entrega és absoluta, no? Perquè volen... Hi ha gent que vol conèixer el territori, la gent i els països, diguem-ne, des d'una altra mirada. Llavors passa poc, o diguem-ne, no és freqüent. Més aviat et diria el contrari. T'exprimeixen fins a... No? Volen saber, tu, aquesta pedra qui la va posar aquí? No t'ho puc dir, no ho sé.
0: No totes les pedres tenen nom, no?
1: No tenen nom totes, ni ho saps tot, no? Llavors, de vegades passa això, no? O de vegades hi ha llocs, per exemple, a Etiòpia o Uganda, no? Que arriben fins a les fonts del Nil Blanc, no? De vegades són llocs on tens fauna, tens flora, tens cultura tradicional, tens tantes coses que de vegades no ho saps tot. I llavors, doncs, no saps tots els animals de la sabana, com es diuen, i quins cognoms tenen, no? I bé, passen coses d'aquestes.
0: Egipte és un país magnífic. Som en directe a Ràdio 4 conversant amb el doctor David Rull, deixem-ho dir bé, estimat oïdor de la pública, doctor en egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor universitari i divulgador i cridor d'expedicions científiques i culturals. David, Egipte és un país gran, però és un país en el que la democràcia no té gaire bona salut, no? Té problemes estructurals importants. Amb l'islam van canviar moltes coses, però dius tu que és alguna cosa que ells no reconeixen, veritat?
1: No és tant amb l'islam, sinó amb una concepció del que és el poder que... Aquí hi té veu molt a veure la descolonització, diguem-ne, Egipte va ser colònia britànica i, diguem-ne, és un país molt, molt, molt estratègic, perquè ara mateix està, no? Fa frontera amb Israel, fa frontera... Té el canal de Suez, està al nord d'Àfrica, és un lloc gens menyspreable a nivell geopolític. Llavors això ha fet que mai hagi tingut una democràcia plena en un sentit, no? Va haver-hi uns anys, no? En l'època del Nasser, doncs va haver-hi un gir cap a que era el comunisme d'aquells moments, i després ha anat malauradament de dictador en dictador, no? I això és potser un dels punts febles que té el país ara avui en dia, no? És un govern, doncs, poc democràtic, on el control sobre la població és molt intens. Llavors, bé, això sí que és una època que, pel contrari, doncs, es parla d'una certa prosperitat, però s'han aprimat molt, s'han laminat molt, doncs, les llibertats personals, no? I això, doncs, sempre és una cosa que quan viatges per allà, quan parles amb la gent, doncs te n'adones, no? I és una cosa que ens fa patir, però per la qual també penso que viatjar allà i que vagi gent també és bo, perquè d'alguna manera els fas entrar en contacte amb altres formes de vida, no? I de vegades, no tant per ser una cosa lliçonadora, però sí, doncs, ensenyar exemples i maneres de viure diferents, no? Que és un dels valors que té el viatge per mi.
0: I tant que sí, és un dels millors ideals per viatjar, no? Aquesta circumstància que acabes d'anomenar. Però no només fa això en David Rull, sinó que hi ha un altre periodista que jo admiro molt, que és en Xavier Aldecoa. Us vau conèixer i al cap d'uns mesos ell et va trucar. Ens agradaria que expliquessis la manera com el vas ajudar en un moment difícil i en una zona inexpugnable, David Rull.
1: Sí, això és una història molt bonica, perquè amb en Xavi ens vam conèixer en una presentació d'un llibre, ara no, d'un amic comú. Ara no recordo el llibre, però... I allà ens vam presentar i ens vam dir, mira, el David... I recordo que aquest amic comú va dir, ostres, el David sap molt d'Àfrica també, no sé què, us portaríeu bé i així. I no ens vam fer massa cas cap dels dos. Però al cap d'uns mesos em va trucar i ens vam intercanviar el telèfon i tal, i em va trucar i em va dir, ostres, David, mira, que estic intentant entrar al Sudan, que no... Bueno, em tenen fitxat com a periodista, allà la democràcia és pràcticament inexistent, i no em podries donar un cop de mà? I bé, en aquella època, i, bueno, i ara, encara actualment, ho fem molt, diguem-ne, teníem molta, diguem-ne, molta mà en aquest país, i ho hem arreglat. I a partir d'aquí vam començar a parlar i al final em va dir, ostres, mira, estic fent un llibre del Nil, perquè no m'acompanyes? I així va ser. I llavors vam recórrer bona part del Nil plegats. Jo l'ajudava en temes més logístics i d'organització i tal, anava fent les meves fotos i anava fent les meves coses i ella anava prenent notes i després això va acabar sent un llibre que... penso que molt exitós, que es diu Fills del Nil. Cada vegada hi ha gent que diu, l'he llegit i surts allà. Doncs ve d'aquí la història. I a partir d'aquí es va crear una gran amistat, ara som molt amics, compartim moltes coses, no? Visions, maneres aquest amor pel continent que et deia abans. I bé, no et diria que som ànimes bessones, però tenim molts punts en comú.
0: Les ànimes bessones existeixen i també existeixen quan es troben a llocs especials, perquè hi ha moltes obsessions d'en David Rull, Àfrica, òbviament, el Nil. Tu dius que quan arribes a Àfrica la teva ànima està en pau, però Àsia no es queda enrere, veritat?
1: No, és l'altra... El que passa és que no he tingut temps per... O sigui, m'he passat gairebé més de 30 anys viatjant a Àfrica. És a dir, la meva història seria aquesta, no? Sí que vaig estudiar com a egiptòleg i tot això, però per una altra banda, des de molt jovenet, havia estat, només tenir 18 anys, tenir un passaport, i vaig anar al Marroc, que és un altre país, diguem-ne, que me l'estimo molt, sobre el que he escrit molt també i he fet moltes coses. Llavors, a partir d'aquí es va anar generant, diguem-ne, una altra, dos parts del David, no? Una acadèmica i una altra més vivencial, que en algun moment donat es van unir, no? I van acabar generant, diguem-ne, aquest personatge que avui entrevistes, no? Que és aquesta dicotomia entre el viatge i la ciència, entre el saber i l'experiència, i bé, d'alguna manera m'he acabat dedicant a coses que tenen... Mai havia planificat ser periodista de viatges. Ara de vegades em diuen, ets un periodista de viatges, ets un divulgador. Mai ho havia pensat així, però ha acabat sent una mica el que m'he dedicat, no? Llavors, vaig a la pregunta. Sí, Àsia, per exemple, m'agrada molt les muntanyes, m'agrada molt la natura. L'he explorat tant com he pogut, no? He anat diverses vegades a l'Himàlaia, he anat a... Ara recentment vaig estar a Vietnam, però és un món, un univers per descobrir. Al igual que Sud-amèrica, o Amèrica, diguem-ne, tot el que hi ha a l'altra banda del xarco, que diuen ells, no ho tinc molt, molt poc explorat. És a dir, he viatjat molt, però en molts pocs llocs.
0: Has viatjat molt i has vist moltes coses. Ja m'agradaria a mi, David, perquè, és clar, Egipte, no podem oblidar que els grecs, com diuen David, van decidir que dos de les set meravelles del món antic, és clar, estaven a Egipte. No podem oblidar que allà hi ha les piràmides de Gizeh, el Vall dels Reis o Abu Simbel. No podem oblidar que fer un viatge d'aquestes característiques no és només anar a una ciutat, pressuposo, David, no hi ha estat mai, anirem tu, espero, alguna vegada, on hi ha molts sorolls de bocines, on hi ha molt garbuix, molt desordre de gent amunt i avall, sinó que és anar a un lloc on el que som ara va començar allà, no? Aquestes piràmides que sempre m'han fascinat, et diré una cosa de menys 25 d'egiptologia i probablement t'enfadaràs molt amb mi, eh? Però quan veig les piràmides penso, això que estic veient no és d'aquest món. Com ho van poder fer, David?
1: Costa d'entendre, sí.
0: Oi que sí?
1: Costa d'entendre, sí, costa d'entendre. O sigui, a nivell mecànic, costa d'entendre, no? Perquè veus aquell munt de tones i tot això, dius, és... O sigui, costa d'entendre. Ara bé, si comprens una mica el que dèiem al principi, aquesta geografia, que és una geografia fàcil, més aviat planera, veus que tens unes pedreres al davant i tens molts anys per endavant i un poble ben organitzat, doncs és com la Sagrada Família, no? Que al final, ara que ja la tenim gairebé acabada, dius, ostres, com és això possible? Doncs ve una mica per aquí. Després hi ha una altra part que és de... No és de menys 25, és de desconeixement, però perquè la majoria de la gent el té o el tanin, però casualment, això és una cosa molt, molt poc coneguda, és a l'interior d'algunes piràmides, no de totes, hi van escriure textos. Textos rituals, textos... Vindria a ser com una Bíblia, no? Un text religiós d'aquests. Doncs un Alcorà, alguna cosa per l'estil. Llavors, aquests textos, si els llegeixes, t'expliquen exactament per què les van fer, qui... És a dir, no a nivell pràctic, perquè això no els interessava gaire, però sí des d'un punt de vista religiós, ideològic, de concepció de l'univers, per què servien. No? Llavors, entens que allò, doncs, costa d'entendre per què ho van fer, però està molt ben justificat. És a dir, que totes aquestes creences en marcians i forces de l'exterior i aquest tipus de coses, no és que les rebutgis, és que acaben per si soles si llegeixes el que ells mateixos van dir.
0: Quina meravella. Quina meravella el que ens acabes de dir, David. Tu ets ambaixador de països com Oman o Marroc, sobre els que escrius habitualment. Vas cobrir pel National Geographic l'inauguració del nou Gran Egyptian Museum, que ara t'ho preguntaré, però abans de continuar, i no volem atabalar-te massa més ni robar-te massa temps. Jo crec en els morts. Crec més en els meus morts que en els meus vius. Ja t'ho dic ara, eh? Alguna cosa que hem compartit moltes vegades amb un amic en comú, que és en Lluís Pastor. L'altre dia, tot dinant, estàvem parlant de com per ell i per mi són importants els nostres morts i com a nosaltres ens dona la sensació que se'ns manifesten. Clar, la base fonamental d'aquesta cultura, d'aquest renaixement, és el tacte, el tracte i, sobretot, la capacitat per entendre que un altre món més enllà de la vida és possible. I sempre m'ha fascinat, David.
1: És això. I no tan sols això, sinó que, a més, aquest món que hi ha més enllà d'aquesta vida és important.
0: Efectivament.
1: És a dir, que aquesta vida és un trànsit. És una parada, no?, on estàs esperant que vingui el que sigui, i després ve ni més ni menys que l'eternitat. Llavors dius... aquesta concepció és del tot, no?, radicalment oposada al que, com per exemple, com vivim ara a Occident, no?, que tot és per aquesta vida i tot ho vols cremar, no?, tots els dies es fan curs, no? En canvi, ells ho veien totalment diferent. Bé, això està allà. I mira, cites el pastor, que és, a més, no?, és una persona que no hagi estudiat poc el tema, que l'hagi investigat a fons i tal, i hi ha coses que coincideixen en diferents cultures, diferents plantejaments, que ens fan pensar molt. I de vegades hi ha coses que no les podem explicar, però passen, no? I en el cas d'Egipte hi ha coses que... No sé, jo, per exemple, dins d'algunes tombes es van col·locar una... Era una mena de caps, de... caps d'estàtua, sense la resta de l'estàtua, i els van mutilar les orelles, com perquè no escoltessin, no? És aquesta cosa de que la mort estava molt més integrada del que la tenim nosaltres, no? Que és una cosa que la partem, no? Els difunts ja queden allà, de seguida els enterrem, ens desfem d'ells, i en canvi ells vivien en plenitud amb aquesta altra faceta, diguem-ne, del nostre món, no?
0: Un món meravellós. T'he de dir, ja per finalitzar, David, que a mi hi ha una pel·lícula que em sembla que a tu també t'agrada molt, que és el Paciente Inglés, d'English Passion. Aquesta pel·lícula meravellosa, aquell moment en el que, ho saben, eh?, recorden perfectament Ralph Fiennes, porta el cos inerte de Christine Scott Thomas embolcallat en aquell llençol blanc, no?, i llegia l'altre dia que tu parles amb molta devoció de la corba dels nedadors a propòsit de, no només la pel·lícula de l'Anthony Minghella, sinó també a propòsit de la novel·la, no? El Pacient Anglès, per mi, és una de les meves pel·lícules preferides, i m'agradaria molt escoltar-te parlar d'aquesta corba dels nedadors, David. Petició personal, perdona, és un dissol·licitat.
1: Sí, no, mira, és una... Jo tirant del fil de la pel·lícula, quan la vaig veure, jovenet, doncs em va fascinar, no?, el desert, el Sàhara, bueno, aquelles imatges només començar, no?, aquelles pintures rupestres i això, dius, ui. Després descobreixes que aquella cova està... Bueno, després descobreixes que el personatge va ser un personatge real, amb una vida fascinant. Fascinant. Era un senyor que es deia Almasi, L'única cosa que es va equivocar de bàndol a la Segona Guerra Mundial, no va acabar de triar bé i llavors va quedar sempre una mica defenestrat per estar en el bàndol doncs, dels nazis, no? Directament. Tot i que ell, bàsicament, el que era un explorador. I llavors descobreixes que aquesta cova on comença la pel·lícula i tal existeix, està a la frontera entre Líbia i Egipte, i un dia te'n dius, doncs, me n'hi vaig cap allà. Me n'hi vaig cap allà a veure-la. I és un dels llocs, és una zona, és una regió que hi ha al sud d'Egipte, molt, molt al sud, eh? Diguem-ne, a la frontera entre Egipte i Líbia, en un lloc molt remot del Sàhara, on, a més d'aquesta cova dels nedadors, hi ha una de les expressions de rupestre més espectacular de tot el Sàhara. Junt amb les que hi ha al sud d'Argèlia, potser és del millor que hi ha de la rupestre, potser a nivell mundial. I bé, vam arribar fins allà, no? La vam tocar, la vam veure, i té una història molt curiosa, i és que la vam batejar així perquè semblava que els personatges que hi ha en aquesta cova, la gent si ho busca a internet o així, de seguida surten aquests personatges que sembla que estiguin nedant perquè estan en una posició horitzontal, però ara avui en dia, amb els coneixements que tenim una mica del que van ser aquests pobles, es pensa que eren xamans volant, eren xamans en trànsit, probablement molt col·locats, doncs que estaven, no?, surant per l'aire en una cerimònia doncs, de les que practicaven aquests pobles ancestrals que vivien al Sàhara.
0: Quina meravella, com si estiguéssim veient. Doncs per fer-nos un homenatge als oients de Ràdio 4, els del de nit, entendran perfectament que ens volem fer aquest homenatge. T'acomiadem, David, amb la magnífica banda sonora del Pacient Anglès o The English Passion, una pel·lícula que a mi em va fascinar per les seves interpretacions, pel que explica i com ho explica. David Rull, ha estat un autèntic luxe i un plaer.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Comença l'edició 2314. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. Una nit que volem parlar amb la Hippia, conèixer la seva música i la seva història. Però també anirem fins al districte de Nou Barris, perquè allà comença el Desvarío Flamenco, el festival de referència a la ciutat de Barcelona. Tots fins la una en punt de la matinada, aquí a Ràdio 4.

0: Aquesta nit amb nosaltres la Eva Espejo. Artísticament la coneixem tots com a Hippia. Hippia, benvinguda.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, doncs molt enfeinada.
0: Ara ja fa temps que no venies, eh? Fa sí? Un any, dos anys, o més o menys,
1: pot
0: no?
1: Ser.
0: Sí, no?
1: Sí,
0: gairebé.
1: Sí.
0: Ets la catalana indígena.
1: Uh-huh.
0: T'agrada que t'ho diguin?
1: Home, i tant, és el meu lema, la catalana indígena. Doncs per què? Indígena, perquè la meva ànima és indígena. Soc terra, estimo la natura respecte als animals. I soc catalana, de cor, perquè jo he nascut aquí.
0: Jo recordo que ja vam parlar del Welcome to Hippia, però ara vens per presentar-ho.
1: Exacte.
0: Què és?
1: És el meu EP debut, Welcome to Hippia, amb 5 temes que tenen un denominador comú, que són els tocs tribals. Perquè sempre escolleixo aquest tipus de música, aquest tipus de música afro-house, perquè és més energètic, té una vibra molt alta i el que vull és això, doncs que la gent escolti la meva música i fer-los una miqueta més feliços.
0: 5 temes, no? Uh-huh. No has volgut ni 6, ni 8, ni 4, 5. Per què 5? Són els que tenies?
1: Són els que tenia, perquè els he cuit a foc lent. I a més, cada tema té un missatge amb un llenguatge propi, que és aquesta fusió del català amb l'anglès.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, el català és la nostra arrel i l'anglès és el idioma que em permet expandir el missatge. És a dir, jo vull internacionalitzar el català. O sigui, vull que gent fora de Catalunya pugui cantar en català, també. I això ho faig amb les meves cançons i també ho faig amb contingut cultural i xarxes. O sigui, la meva missió com a artista és que el nostre futur sigui català per als joves, que no desaparegui el català, i també crear un futur sostenible, no? I com a artista, doncs, faig música, però també creo contingut. També sóc comunicadora.
0: Clar, aquesta és un altre vessant, per una banda l'artista musical i per l'altra la creadora de contingut.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Que això és la innovació.
0: On estàs més còmoda?
1: Els dos. Jo sempre he estat davant de les càmeres. Vull dir, jo amb 18 anys ja vaig fer el meu programa, bueno, el programa de televisió, estava com a col·laboradora, jo també entrevistava, o sigui, sempre he estat comunicant davant de les càmeres. Llavors, com a hippia, em sento molt bé amb un escenari, amb públic en directe, però també em sento supercòmoda davant d'una càmera, comunicant i expressant la meva passió, el meu sentiment per la natura, per a conscienciar la gent de que hi ha un planeta sostenible. I és això, i el meu somni doncs, és anar a una tribu indígena i fer-los parlar en català.
0: La gent, el gran públic, és conscient del que està succeint amb la natura?
1: Aviam, sí que és veritat que ho farem per parts. És a dir, la joventut que està creixent ara és més conscient. D'acord? Llavors, tenim més informació, llavors es poden informar de la realitat que estem vivint.
0: Mm.
1: Però el que jo ara estic fent és que, gràcies a la meva música i amb aquest contingut que és sobre història de Catalunya amb la IA, m'estic expandint amb audiència. I llavors m'estan agraint gent d'una mitjana...

0: avançada edat aquests vídeos i també doncs, és el meu granet de sorra per també conscienciar-los, primer, de la natura, de que estem connectats, i després també de les seves arrels, de que aprenguin de la seva història, d'on venen i clar, què és el que ha passat.
1: Perquè parles de natura, però parles de tecnologia, parles de ciència.
0: Exacte, o sigui, realment el nom de Hippia ve de la fusió de hippie, ànima lliure, amb IA, intel·ligència artificial. En quan va sorgir la intel·ligència artificial, jo ja vaig crear aquest nom.
1: Ha canviat el món, la intel·ligència artificial?
0: Sí, sí.
1: És bona?
0: Per mi, sí, si la saps utilitzar bé. És a dir, li tenim que donar la mà a la tecnologia, però per a crear un futur molt millor. O sigui, que no ens domini la tecnologia. Nosaltres tenim que crear llocs de treball per treballar amb ella.
1: Domina molt la tecnologia, eh? I la intel·ligència artificial.
0: Sí, però també tenim que discernir, que és important, i contrastar la informació. No sempre té la raó la intel·ligència artificial. Llavors hem de contrastar el que ens diu i també és una forma nosaltres doncs, de culturitzar-nos, perquè aprenem molt més.
1: El públic que t'interessa a tu és la comunitat més jove?
0: Ara mateix, sí, jo pensava en un principi, no, música electrònica, que sí, però és que ara mateix és que estic arribant a tots llocs. Jo m'estic sorprenent, que és que m'estan seguint famílies senceres. Vull dir, des del jove, per la música electrònica, sí. Des dels seus pares i els seus avis. Qui dius, ostres, o sigui, ara estic com creant una nova etapa de fanatisme de la tercera edat, que és com sempre joventut, però ara mateix doncs, tinc un públic molt ampli.

0: Hippie, estem escoltant un veranito. Mm-hmm. Parla'ns d'aquest tema.
1: Vinga. Un veranito és un merengue amb uns quants tocs tribals, amb el mar com a teló de fons, que et convida a despreocupar-te. I com sempre, les meves cançons tenen un missatge amb la natura com a base fonamental. Llavors, què passa amb un veranito? Si escoltes la cançó, si estàs estressat, tens un problema, vés al mar i al mar et trobaràs a tu mateix, no? Ho tens al mar, a mi em trobaràs al mar. Això és el que diu, doncs, l'estribillo de la cançó, no? Mm. I cada cançó té aquest missatge per a, bueno, per a arreglar una mica el teu món, les teves coses.
0: És complicat arreglar les coses.
1: El que tenim que fer abans de voler arreglar el món és arreglar el teu món. O sigui, arregla't a tu mateix i podràs començar a arreglar després cap enfora. Mm. L'important, mira, una de les tribus indígenes més nombroses als Estats Units, que és la de la cultura Navajo, té una paraula que és la paraula Ozo, amb H-O-Z-H-O i un accent, que no significa només viure amb harmonia i bellesa, sinó viure, primer, amb coherència, amb tu mateix i amb els altres, primer amb tu mateix, i també caminar amb equilibri, amb el que dius, amb el que fas i amb el que penses. Llavors, arregla't primer a tu mateix, però després arregla el món.
0: Quin és el contingut del tema Tu ets molt animal?
1: Doncs Tu ets molt animal és aquella connexió intensa i salvatge que sents quan et trobes amb algú d'ànima lliure. No, no, no és una paraula lletja, realment Tu ets molt animal.
0: No?
1: No. Jo he canviat la truita. Aquí li he donat la volta 180 graus perquè dir-li a algú Tu ets molt animal que sigui un elogi. Perquè estem parlant de virtuts com estimar com un animal, de virtuts com tindre ànima lliure. I això és bo, realment. Ser una mica animal a vegades no és tan dolent.
0: Parles de ser un animal a l'amor.
1: I tant.
0: Sí?
1: Amor lliure. Mm. Amor lliure, ser un animal, ser fidel, tindre coratge. Tot això, totes aquestes virtuts dels animals, tenim que escoltar una
0: miqueta. I a la connexió salvatge?
1: També, clar que sí. I també això, tenim que tindre doncs, aquesta mentalitat de que estem connectats, tots i entre tots. Tenim que rebaixar una miqueta el nostre ego.

per a crear aquest triangle energètic entre la Terra i el cel. I quan rebaixem aquest jo intern, una cosa més gran es pot moure dins nostre. Llavors, a vegades va bé rebaixar l'ego una miqueta, eh? Que tots som iguals, tots estem connectats entre nosaltres i amb la natura.

0: Com ha estat, Hippia, tot el procés creatiu d'aquest àlbum?
1: Ha estat intens, estic treballant molt i encara segueixo treballant, perquè clar, ara tinc doble feina. O sigui, faig música, però faig contingut. Sí, estic, però m'encanta. M'encanta tot això. A més, faig tecnoyoga.
0: Què és el tecnoyoga?
1: El tecnoyoga.
0: Si el yoga és complicat, imagina't el tecnoyoga.
1: I a més, imagina't el tecnoyoga edició indígena. O sigui, jo ho arriso encara més. Tecnoyoga, yoga amb música electrònica. No qualsevol música electrònica, sempre en tocs tribals que et connectin. Però no és qüestió de fer una classe de ioga normal i corrent, no, no, no. Jo, com sempre, tinc la meva pròpia identitat i el que faig és cada tipus d'exercici que sigui amb un objectiu en concret, sempre versió indígena. Per exemple, connectar amb el teu instint animal, connectar amb els teus guies ancestres indígenes, trobar l'equilibri, connexió entre el cel i la terra, tot això.
0: Sembla complicat.
1: Bueno, m'he tingut que formar perquè tinc moltes cosetes, he tingut que estudiar molt i amb la teva experiència al final doncs, pots fer uns resultats increïbles i molt complets.
0: I què diu la gent quan fa
1: doncs,
0: aquest ioga?
1: Vaig fer una sessió de tecnoyoga al Jardí Botànic de Lleida, que és un espai meravellós perquè és en plena natura. I mira, fixa't una cosa, una noia mexicana que fa 13 anys que viu aquí, parla català, o sigui, està fent un esforç i parla català, i va agrair poder connectar amb aquesta versió indígena, amb la natura, amb català. I es va emocionar moltíssim. I que m'ho digui una noia mexicana, no? Que ja té també ancestres indígenes, que parli català i que s'emocioni, això em va omplir.
0: I què és el que té el món indígena que t'atrau?
1: Doncs mira, aquesta connexió amb tu mateix, amb la natura, amb els animals, tot això que la vida moderna no ens permet fer-ho. Aquest parar, observar, aquesta vida contemplativa que nosaltres ara mateix no tenim. Llavors, consell, dos. Un, agrair cada dia perquè t'arribi l'abundància. S'ha d'agrair. I dos, parar. Una mica.
0: Una mica.
1: Molt no. Una mica.
0: I això et fa ser més feliç?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí. Hi va haver un abans i un després, eh? O sigui, tampoc jo abans no era tan així. Fa 5 anys vaig tenir una lesió molt, molt greu al braç. Em vaig trencar el nervi mitjà del braç i vaig estar un any totalment desapareguda perquè és que no podia exercir, no podia fer res. Bueno, i em vaig donar compte doncs, que la vida és una altra cosa. La vida et para, a vegades, que tens que adaptar-te a la teva nova realitat i llavors agraint i contemplant pots ser més feliç.
0: I tens pors?
1: Ara mateix no.
0: A res?
1: Després de lo que he passat?
0: No.
1: No.
0: Ni la mort?
1: Crec que és una altra cosa, que és una transformació d'energia en realitat.
0: Què creus que hi ha després de la mort?
1: Energia. No ho sé, o sigui, no sóc vident, no, realment no sé si hi ha aquest tipus de vida, però pot ser que hi hagi una reencarnació, eh? O sigui, que anem donant voltes.
0: Fins quan?
1: Fins que arribes, fins que aprens del tot. Fins que acabes de prendre, o sigui, tenim el karma, o sigui, estem en aquesta vida amb un karma, que és un aprenentatge del que no m'ha après en una vida anterior. Fins que has après, ja tens la freqüència tan alta que tornes a la font universal, que és d'on partim tots.
0: Llavors, hi ha algú que diu quan has après tot o no?
1: Ahà, hi ha com unes lleis, hi ha unes lleis universals, i quan ja has arribat al teu màxim, a la teva saviesa màxima, i la teva freqüència més alta, ja estàs, ja pots tornar a la font universal.
0: Llavors no hauríem de tenir por a la mort?
1: No hauríem de tenir. El més important és, ara estem a la tercera dimensió, d'acord? Llavors, pensar el que t'ha tocat viure, com ho pots viure de la manera més feliç, sense fer mal a ningú, i pensa en el teu present. El passat ja està. I comença a crear la teva realitat, també, perquè la pots crear. És a dir, l'univers no entén de paraules, entén de freqüència de vibració. I si tu vibres malament, trist, angustiat, l'univers diu, vale, tu, t'agrada viure així, és la teva realitat, et donaré més. I fas una bola, una espiral i no surts d'allà. Però també pot ser bo. Llavors tu crees la teva realitat i l'univers t'ho torna el doble.
0: Caram, interessant, eh? Qui és Gaia?
1: Gaia és la deessa de la Terra, de la nostra mare Terra. Llavors tinc aquest tema que es diu Gaia, aquesta fusió de català amb anglès, que és aquest beat de la Terra, convertit en Afro House, perquè vull que quan la gent escolti Gaia no ho balli només a la pista, sinó que ho senti com un ritual contemporani, una miqueta, que senti aquesta vibració de la Terra, de tot el que ens dona, feta amb música. La música és energia, en realitat. Llavors, és tot, està tot connectat.

0: Ets artista musical, creadora de contingut. Com és un dia teu?
1: Vale.
0: És complicat.
1: Bueno, és actiu.
0: Des que et lleves pel matí.
1: Sí que dormo migdiada, em dóna temps, eh?
0: Sí?
1: És que si no...
0: Caram.
1: Sí, sí, és essencial.
0: Però perquè dors menys per la nit?
1: No. Jo dormo molt. S'ha de descansar. Saps què passa? Que no prenc cafè.
0: Uh-huh.
1: Llavors, bueno...

0: pues tinc que estar descansada perquè no puc anar. Llavors intento que sigui, doncs, que sigui tot natural, eh? Llavors dormo les hores que s'han de dormir, em desperto, obro la finestra, dono les gràcies, sí, dono les gràcies internament, no cal dir-ho, gràcies, o sigui, simplement respires i, ostres, que bonic el dia d'avui, no? Ja està.
1: Que estic aquí, no?
0: Ja estic aquí, suficient, doncs anem a començar. Llavors, doncs, pel matí, moment de creativitat, moment de treballar. Després s'ha de dormir migdiada i per la tarda també, doncs, treballar en una escola de dansa. També doncs, s'ha de fer la teva vida rutinària, no?, per tindre un equilibri. Però totes aquestes coses artístiques em donen la vida també. O sigui, jo com a artista no em puc quedar quieta. Tinc que innovar. I cada vegada més. Vaig començar amb una cosa i cada vegada ja has vist que... Vaig ampliant el meu
1: ventall. I la dansa què aporta? Què t'aporta la dansa?
0: Bueno, la dansa és el llenguatge de l'ànima, és el llenguatge universal, i per a mi la dansa ha sigut aquesta evolució natural per a demostrar encara més el que sóc. Vaig començar ballant, sóc ballarina professional, doncs ha sigut una transformació i una evolució com a artista. I ara tinc la meva música, el meu contingut, la meva comunicació davant d'una càmera, i jo he nascut per això.
1: I els seguidors i seguidores què et diuen?
0: M'agraeixen. O sigui, realment, haters jo no tinc.
1: No, millor.
0: No, ja. O sigui, no em diuen què fas, quina cosa es diu, no? Com, no, clar. O sigui, que això també, bueno, et dona valor, no? Realment m'ho agraeixen, s'etiqueten entre ells, hi han conversacions també dins dels comentaris, la gent es coneix. Quan puc anar a veure això? Ostres, estic creant una comunitat molt bonica.
1: És important, no?, tenir aquesta comunicació, aquest vincle amb la gent que et segueix, sí, perquè d'alguna manera també et poden dir el que senten i el que volen.
0: De fet, cada vegada que hi ha un comentari sempre contesto, perquè és important aquesta interacció amb la gent que et segueix, que per a mi, sempre ho dic, no són fans, són tribu. Una tribu. Perquè amb aquest EP i amb tot això que estic fent com a hippia, estic obrint una porta a un univers propi, que és hippia, que és aquesta indígena del futur, aquesta indígena moderna que s'apropa a la joventut, que s'apropa a les arrels catalanes, a les nostres arrels de la natura, i és una fusió, doncs, que realment és la meva essència.
1: I per al que expliques, l'alimentació també ha de ser base, no?
0: Sí, totalment. Som també el que mengem.
1: Clar.
0: I no hi ha
1: com
0: més.
1: Com la cuides, la teva?
0: Bueno, lo que és dieta, mai he fet dieta. Això que es fa dieta calòrica o dieta per a primar, no. Perquè és veritat que s'ha de combinar l'exercici físic i és molt important per als nens. O sigui, que els pares tinguin present que els nens tenen que fer exercici físic. Llavors, aquesta combinació és total. I aquesta alimentació, no?, bueno, processats, pues, els menys possibles, total. Aquestes begudes energètiques que estan ara prenent els joves com si fos aigua, pues, també s'ha de vigilar.
1: No?
0: No, mai, mai. Si jo no prenc cafè, ni té, ni res. Aigua.
1: Ni una copeta de vi?
0: No.
1: Tampoc?
0: No prenc alcohol. Però és que però mai, eh? O sigui, és que això que... Bueno, això que veus per a brindar una miqueta, però un got sencer... Mai. Mira. Sí.
1: Quina és la cançó d'aquest EP que podria ser la més significativa, la representativa de tota aquesta història?
0: Mira, la que realment ara estic sentint més, perquè això va així, és la de I Dream in Catalan. I Dream in Catalan, que és per a tots els joves que viuen a l'exterior, que viuen a l'estranger, i que encara no han perdut les seves arrels, que encara somien en català. Llavors, és que em va vindre al cap una miqueta el que és I Dream in Catalan. O sigui, ho dic en anglès, però en realitat estic dient jo somio en català. I sí, és una cançó que em té roba del cor. I Dream in Catalan. I dream.

0: dius que somies en català, no? Sempre.
1: Sí, o sigui... sí, sí, sí que somio en català. Sí que somio en català.
0: I recordes el que somies?
1: I tant.
0: Sí?
1: Bueno, i somnis que són lúcids.
0: Ahà.
1: A veure, explico. O sigui, jo dormo, vale? I però dins del somni, jo a vegades em passa, no? Que puc crear i desfer dins del somni el que em convé.
0: Sí?
1: Sí.
0: I com ho fas?
1: No ho sé.
0: Ja m'agradaria fer-ho també.
1: Ja, o sigui, jo em dono compte de que dins del somni estic somiant i als del somni els dic, ja sé que estic somiant i tu et formes part del meu somni i recordo llocs i, o sigui, a vegades oloro dins del somni també, o sigui, és una altra, és que hi ha moltes realitats, eh?
0: Ja
1: que
0: ho veig,
1: si ens fiquem amb aquest meló no parem, hi han moltes realitats.
0: És a dir, que pots somiar el que vols.
1: No, dintre del somni jo puc prendre decisions, soc conscient d'aquella realitat.
0: Que xulo.
1: I em puc recordar de qualsevol detall d'aquell somni. I abans em passava que no podia veure les hores, o no podia... Ara ja sí, és com que he passat una fase. És com que estic superant... És com un videojoc, no?
0: Ah.
1: És com que estic superant fases amb altres dimensions, diguéssim. És com, abans no podia veure noms de carrers, o a l'època... I ara ja sí, puc veure l'hora, ara. Puc, ara, no sé, és com que estic pujant de nivell, energèticament.
0: I per tu la vida què és?
1: Uau! Això és una pregunta... Guapa! Vale. Per mi la vida és viure, tal qual.
0: S'ha de gaudir sempre de la vida.
1: Sí.
0: Encara que les coses no vinguin bé.
1: Totalment. El problema no és el problema, sinó la teva actitud enfront al problema. Val? Llavors, el problema hi serà igual, però com tu t'ho prenguis, canviarà aquesta realitat del problema. Es farà més a més, ho podràs solucionar amb una altra forma i a altres camins. I també li facilitaràs la vida als que tens al costat teu.
0: Moltes persones que segurament estan escoltant el programa ara pensaran, sí, però és que jo estic enfonsada en aquest moment, vale, i no trobo la sortida.
1: Bueno, doncs pensa una mica en el que tens ara, quins instruments tens ara per a poder sortir, perquè hi ha sortida. Bueno, hi ha temes més greus.
0: Complicats.
1: Vale, eh? Vale. Però si estem parlant de temes més superficials, que es poden solucionar, entre cometes, o d'alguna forma a llarg temps es poden solucionar, doncs tenim instruments i el poder està dins nostre, en realitat. O sigui, som més poderosos del que ens creiem. Mm.
0: I vius com vols viure?
1: Ara mateix sí, perquè estic fent el que sempre he volgut fer des de ben petita. O sigui, jo tenia molt clar que era artista des de petita. D'acord? O sigui, el meu talent és ballar, també doncs creo, també cantar. Llavors sóc artista en molts àmbits, comunicar. Llavors, bueno, doncs ara ha arribat el moment de fusionar tot això, tota la meva experiència a la vida, i ara és el moment de començar doncs a exterioritzar tot el món, tot l'univers que porto dins meu, i aquesta missió, que tots venim aquí també amb alguna missió.
0: Quina és la teva?
1: Doncs la meva, doncs les dues, eh? Que el nostre futur sigui català, eh? Que no desaparegui el català i que sigui un futur sostenible, que sigui un futur cuidant la natura, cuidant els animals i que la gent sigui més feliç, més lliure. Mm.
0: I tot el que expliques ho podries fer des d'una tribu?
1: I tant, ojalà, tant de bo.
0: No seria complicat?
1: Bueno, s'ha de provar. Anem,
0: vinga,
1: Xavi, anem amb una tribu.
0: Aviam si m'animes.
1: I anem... Vinga, jo
0: canvia la vida molt, no?
1: Clar. A vegades també la gent se'n va molt lluny per a trobar-se a si mateixa. Però no cal. O sigui, tu te pots trobar tu mateixa a la teva habitació. Per això depèn de tu, el teu poder. Però sí que m'encantaria viure aquesta experiència de viatjar, de fer aquest recorregut per tot el món i poder aprendre d'aquesta saviesa ancestral. I si és en català, millor.
0: I s'ha d'estar preparada per fer-ho?
1: La vida et va preparant. O sigui, encara que tu no estiguis preparada, si tens la valentia d'anar i marxar, et vas preparant pel camí. Perquè aquí l'important és el camí.
0: I no és difícil prendre aquesta decisió?
1: Sí.
0: És a dir, trenco amb tot i marxo.
1: Sí. I s'ha de ser molt valent. I molta gent ho ha fet, eh? Que han marxat de viatge i s'han quedat. I han dit, ja està, em quedo. No vull la vida que tenia abans, ara m'he trobat. I s'ha de ser valent, però s'ha d'aplaudir aquesta gent i tenim que tindre una miqueta aquesta bogeria de que la vida és una, aquesta que tenim ara. Després ja no sabem, no?
0: Després el
1: que
0: ja passa, parlat
1: ja
0: abans,
1: hem parlat d'aquesta...
0: Però bueno, què passarà?
1: Ara que tens aquesta vida i aquesta, que som aquest avatar que tenim ara mateix, que som avatars, doncs aprofita i fes el que a tu et faci feliç.

0: I has pensat alguna vegada per què sentim dins del nostre cos i no amb el cos d'un altre?
1: Uau, que són preguntes filosòfiques avui, eh? Sí, a vegades ens oblidem de nosaltres mateixos, de la nostra ànima. I jo crec que és això, per poder ajudar els altres ens tenim que conèixer a nosaltres mateixos. És a dir, el cuidador s'ha de cuidar a si mateix primer. I tampoc has de pensar el que poden pensar els altres per tu o sobre tu. Tu fes sempre el que sigui millor i el que creguis que sigui millor. Després ja, lo de més, està a les mans dels altres, però no pots pensar el que pot pensar la gent sobre tu. A lo millor és un altre concepte. Tenim que aprendre això.
0: Welcome to Hippia. Quin és el teu univers, Hippia?
1: Doncs el meu univers és generós.
0: Sí?
1: Sí, és això que et dic, no? Rebaixar una miqueta l'ego, aquesta superficialitat de pensar amb tu mateix, amb tu mateix. No, tenim que ser més generosos, ¿vale? O sigui, amb nosaltres mateixos, educar el nostre ego, una mica d'ego, però un ego educat. Llavors, si ets generós, et vindrà més abundància a la vida.
0: És generosa, tu?
1: Ara sóc molt més que abans.
0: Inclús amb els que no ho són amb tu?
1: Sí. Sí que m'ha passat, no? Que alguna vegada alguna persona no t'ha respost com t'ha de respondre, doncs encara, si li agraeixes més i si tens i si ets més amable, bueno, li peta el cap, eh? És la millor forma d'enfrentar-se a algú, encara si amb un somriure. Ja està.
0: Allò que deia la Pantoja, no? Dientes, dientes.
1: Ah, doncs pues mira.
0: Te'n recordes, no?
1: Sí.
0: Welcome to Hippia és un disc que hem d'escoltar perquè ens connecta una mica més enllà del que estem vivint. Hippia, que sempre és un plaer parlar amb tu.
1: Ai, moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies per venir.
1: Merci. Welcome to Hippia.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: D'una escolta més accessible a una de més dissident. Però què fa que un so ens resulti més fàcil o més difícil? Pot, per exemple, un so orgànic semblar-nos mecànic, estrany o aliè? De tot això reflexionarem avui a partir de dues seccions, a dos espais. Primer, amb Tectònica del So, ja ho sabeu, la secció de música i art contemporani. Avui, amb el pop, entrant al museu. I també a Filosofia en clau de sol, aquesta mirada filosòfica al so que avui marxa cap a espais més dissidents. De seguida ho expliquem. Com sempre, amb l'ajuda tècnica d'Alejandro Pacho, benvinguts a una nova Barrera del So.

0: I si estem escoltant aquests sons, és que esteu ja a Tectònica del So, un espai on escoltem la música quan deixa de ser només música. Quan una cançó es converteix, per exemple, en vídeo, quan un videoclip entra en un museu, quan un musical acaba parlant-nos d'urbanisme, de memòria o de contaminació, quan el pop deixa de ser entreteniment per convertir-se en una manera de pensar. I per fer aquest recorregut ens acompanya, i l'ha pensat ell, l'artista, sempre benvingut, el Fito Conesa. Què tal? Com estàs, amic?
1: Pues com sempre, agradecida i emocionada. Hola, Irene. I és que avui no parlarem tant de cançons com de ficcions, no? De ficcions construïdes amb melodies que no coneixem, que no coneixem perquè ens sonen, no? Com una remor coneguda, diguéssim, amb llenguatges que reconeixen, jo diria que tothom reconeixerà immediatament, i que precisament per això podem explicar coses més complexes. Quan algú ja entén què està passant ahí a nivell musical, és quan, espera, hi ha una cosa més. Això ja l'entenc, ara què, no? I és que a mi sempre m'ha fascinat una cosa. Bueno, em fascina massa, però masses coses. Però una
0: masses
1: cosa, no?
0: Coses i aquesta massa,
1: sí,
0: no?
1: I és que hi ha formats que coneixen tan bé, o que coneixem tan bé, que gairebé deixen de ser un format en si, no? De fet, el videoclip és un d'ell, no? És una mena de pont o de coet, de vegades. Un videoclip desperta una altra cosa. A les pel·lícules passa sempre, no? La sinestèsia, que sempre parlo jo.
0: Sí, m'encanta.
1: I el musical passa també, però també el karaoke, el reggaeton i, evidentment, el pop adolescent.
0: Home, el pop adolescent.
1: I tant.
0: Tots hi hem navegat aquí, eh?
1: Sí, sí, hem travessat això, ha sigut dur, però...
0: Ha sigut dur, però estem, hem sobreviscut, però...
1: Estem vives. Són llenguatges estan incorporats a la nostra vida quotidiana que semblen quasi transparents. I és precisament aquesta transparència la que moltes artistes contemporanes aprofiten, no?, per habitar, per estar allà, en aquesta zona rara, no? Entrem per un lloc familiar sempre, per aquesta transparència que parlava, i quan hi és des d'aquesta zona descobreixes que no estàvem parlant de música exactament, estàvem parlant de museu, de desig, de treball, de la ciutat o de nosaltres mateixos.
0: Ah, o sigui que avui no visitarem una exposició, però habitarem el museu.

0: Y los museos vacíos. No hay que gestionar mi arte.
1: Ole, ole, ole. I és que al final dels anys 90 i començaments dels 2000, el videoclip va deixar de ser només un format promocional, tot i que ja abans teníem algunes pistes, però molts artistes van començar a apropiar-se dels seus còdics per pensar i per preguntar-se què produeix l'art i si són peces d'art també, no? I qui consumeix aquest tipus de productes, si podem parlar d'un producte, i sobretot per a qui existeix, no? Perquè existe aquesta cosa del videoclip.
0: Mm, aquest Llévame al museo, papi, que estem escoltant, és des d'aquí que parteix aquest Llévame al museo de Guillermo Trujillano, perquè sota l'aparença d'un videoclip en realitat estàvem escoltant el que realment sembla un videoclip de flamenc, reggaeton, no? Que està protagonitzat per un taxista cantant, el podeu buscar a YouTube, eh? Però darrere de tota aquesta estètica d'aquest videoclip de flamenco reggaeton, la peça amaga una crítica molt directa al MACBA i a les formes sovint autorreferencials del sistema de l'art.
1: Dilo, totalment. I m'agrada perquè enfronta directament dos mons. D'una banda, la perfecció artificial del videoclip,

0: aquesta cosa construïda, i de l'altra, la vitalitat dels balls flamencs enregistrat al carrer, aquesta, i els museus vacíos, no hi ha qui gestioni mi arte, no? Així, quasi com el taconeu i la reba que escoltem del carrer. I entre tots dos apareix una pregunta molt senzilla, jo crec, no? Què passa quan el museu deixa de parlar amb la gent? La peça, aquesta peça en concret, Llévame al Museo Papi, se realitza en el marc del projecte col·lectiu Empres la Ràdio, que va ser impulsat ja fa molt de temps, i no parlarem de fetges concretes, perquè si no, no és el dia, fa molta calor i no volem fer arqueologia de les nostres vides. Va ser impulsat per el Centre de Santa Mònica, i el projecte investigava estratègies d'infiltració i camuflatge, diríem, en els medis de comunicació.
1: Molt interessant, i de fet una de les coses més radicals de la peça és que no va néixer dins d'un museu. Va aparèixer entre videoclips comercials, per exemple, a Teletaxi TV, infiltrant-se així en la programació com si fos una cançó més.
0: Eso es. I parlant de museus, puntos suspensivos...

0: I és que hi ha qui simplement doncs, declara sense embuts, me ponen los museos.
1: I és una frase molt divertida, evidentment, però també, i això a nosaltres, a ti, a mi ens agrada molt, és una manera molt intel·ligent d'entendre el museu com un objecte de desig, no? De capital cultural, de pertinença i també un símbol de prestigi, digueu-ho. Hem de posar-ho sobre la taula també, no és important. La cançó és una cançó del grup Feria i...
0: Em sembla que ja sé per on vas, perquè començo també a entendre els teus recorreguts. Estàvem en la peça del Museo Bailando i ara ens aproximarem des del museu. Intueixo que ha arribat l'hora, potser, d'entrar al museu.
1: Ni una paraula més. A ti jo mai faré la contrària, però sí. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta.

0: És curiós perquè el pop també té aquesta capacitat, no? És a dir, fer preguntes aparentment senzilles que quan les escoltes dues vegades, doncs potser deixen de ser-ho.
1: Exacte. És que estem sincronitzats tu i jo totalment. I hi ha una intel·ligència
0: serà
1: molt...
0: Serà perquè ho has escrit tu, Fito. El guió l'has fet tu.
1: Bueno, no tot. No, hi ha una intel·ligència molt particular en el pop quan decideix no donar respostes, només formular una pregunta i deixar-la ressonar, no? Com un estribillo que està aquí repetint tota l'estona. I el que passa, efectivament, amb de què se rien los españoles de hidrogenés és això.
0: És una pregunta que potser podria semblar un acudit i que acaba convertint-se doncs, en una observació molt fina sobre l'humor, els estereotips i la manera com una comunitat construeix la seva identitat al final.
1: És que aquesta peça, perquè nosaltres sempre parlem de peces sonores, no? És una versió, en una versió estendida, fue el broche final de una exposición que la comisaria Mary Cuesta para el 2020 proponía desde el Centro 2 de Maig de Móstoles, de donde la empanadilla también, de Móstoles.
0: Sí.
1: Evidentemente era una exposición sobre el humor absurdo, es decir, humor absurdo, una constelación

0: del disparat en Espanya, i més que intentar fer, més que intentar fer una història de l'humor a l'estat espanyol, la Mary Cuesta proposava una genealogia del disparate, no? Des de Francisco de Goya fins al tema del post-internet i la cultura popular contemporània. De fet, el de Què se rien los españoles va ser un disc homònimo que Hidrogenes va fer a partir d'aquesta exposició, que és un disc brutal i amb temes més... És que no vull fer spoilers, sempre em costa, perquè si no és que... Però jo animo, perquè és un disc sencer, i amb remes quasi de tot, que poden trobar a totes les plataformes.
1: Saps que Hidrogenes probablement visitarà el programa d'aquí molt poquet?
0: Ai, donen de la meva part molts records.
1: De part teva. Sí. De part teva. I es nota que aquesta peça de museu en format musical no parla tant del riure, parla del mecanisme que el produeix, és a dir, de qui decideix què és divertit, de què diu això de nosaltres. Potser aquesta és una de les grans virtuts del pop, fer-te ballar mentre doncs, et desmunta una idea.
0: És que m'agrada aquest tipus de coses. Sí, hem de reivindicar també el pop com a joc de pensament i de
1: absolutament.
0: Coneixement. Avui és el dia.
1: Avui és el dia.
0: Ja està.
1: Que fa calor i tal.
0: L'anterior era l'esquerda i avui és el pop.
1: Venim de l'esquerda, el no ja sé està. Què i tal, i avui. Me gustan los museos.
0: Clar, és com Caroline corre hacia la luz, no? És una mica així, estem en la llum ara.
1: M'encanta, Pito.
0: Pues en aquest recorregut que ja és... Bueno, ja és vilumbrava fa algunes frases, alguns minuts. Hem passat del carrer al museu i ara passarem del museu com a escenari a posar l'atenció sobre l'artista. Uh-huh. Ara l'artista serà el personatge.
2: Él era uno de esos chicos raros que el día menos pensado te dan una sorpresa desagradable. Chicos capaces de pintarse los labios con tal de llamar la atención.

0: Si el museu pot ser un escenari, també ho pot ser la vida de l'artista i totes les lògiques i vaivenes que su profesió comporta.
1: Carles Congost, que és l'autor, el director d'aquesta peça que escoltem, porta més de 20 anys utilitzant o fent servir el llenguatge del videoclip, del musicat i del pop per parlar de l'èxit i de la fragilitat. Un místic determinado, que és una part d'aquesto que escoltem, una part d'aquesta musical, un jove futbolista abandona la seva carrera, jo no sé si exitosa, però esportiva, després de sentir una vocació artística gairebé mística. I és una història tan improbable que només podria explicar-se cantant. I tanmateix acaba parlant i d'una pregunta molt real. Què passa quan esculls una vida que no encaixa amb això que els altres esperaven de tu? Jo crec que és una pregunta que tothom tenim sempre. I també de què faig? Escolto el meu desig o intento donar el que les altres esperen? Sona una mica...
0: Bueno, és una pregunta absolutament existencial i molt d'identitat, que a mesura que fins i tot vas fent gran, doncs potser te la fas amb més entitat, no? Aquí Congost utilitza el pop sense cinisme. Hi ha humor, hi ha ironia, però sobretot hi ha tendresa, també, perquè aquesta obra de Congost va ser estrenada el 17 d'octubre de 2003 i les cançons, en aquest cas, van ser composades per Astrut, em sembla, oi?
1: Efectivament, mi querida Irene, i m'encanta aquest moment de fer ping-pong de saberes i de coneixement, perquè tu i jo, al final, i molta gent que estarà escoltant, compartint un univers, segurament paral·lelo, però un univers, no? I això és important. I això, que a mi m'agrada molt, lo de crear com una mena de remoll, començar una altra cançó, ens porta directament a...

0: Hi ha una frase que m'ha perseguit preparant aquest programa i és la següent. Potser avui l'art, el vídeo, ja no representa un món. Potser el fabrica.
1: Sí, i crec que aquí apareix, però va una mica més enllà. Global Wine Sale, The Musical, de Mumu i Noés, pren la forma d'un musical per reproduir aquell estat gairebé hipnòtic que apareix després de moltes hores conduint per un paisatge excessivament previsible, no? Tu a l'autopista conduint, escoltant música, quan el moviment continua, però tens la sensació de que res canvia. El vídeo està construït en animació digital, imatges sintètiques i poesia. Són tres episodis que travessen diferents paisatges mentals fins a arribar a un miratge, un suposat centre de l'univers.
0: També el podeu trobar en línia, eh? Es diu Global Wine Shield, The Musical, de Mumu and Noés, que el nom se l'extrae també, però és una obra que parla del nostre present, d'una realitat cada vegada més virtual, més tecnocràtica, més desmaterialitzada. Aquí el paisatge ja no és geografia, és algoritme, és bucle, i el musical doncs deixa de ser un gènere i es converteix en una manera de pensar.
1: He de dir una cosa, que tot i que estem sempre fent com una mena de constel·lació del mateix, creem un dibuix, no?, unint punts d'aquestes esteles que són els nostres temes que ens toquen. Avui hi ha una relació entre els, d'una manera o una altra, entre els artistes que proposo. Alguna és relació personal i altra és com compartint contextos. I és veritat que això aprofito per agrair, perquè de vegades és molt complicat triar el moment per dir, bueno, i a mi hi ha coses sempre que em ressonen, però hi ha altres que em ressonen i em toquen, no? I aquesta avui és com molt, molt xulo poder crear aquest mapa, no?, de gent que en realitat està en actiu i que d'alguna manera o una altra té relació entre ells, que això també és important, crear comunitat, no?
0: Quina meravella, aquí també teixint constel·lacions al Fito, m'encanta.
1: I és que ara estem dins del cap dels personatges, no? Abans parlava, no, ara posarem l'atenció a l'artista, estem dins del cap de l'artista o d'una persona, que al final un artista ho deixa una persona també, no? D'algú d'això.
0: Los artistes són persones.
1: Això és una altra reivindicació que agafarem, però sí, jo crec que sí.
0: Un altre dia parlarem d'això.
1: Sí, i habitem els seus espais mentals en una mena de dins i fora, que, bueno, que està construït la sessió d'avui, com parlava, no?, abans, l'anterior a l'esquerda, Vital Herida, però en realitat també des del musical. Com de vegades també hi ha músiques que, des del musical i l'art contemporani, que porten a lloc o acaben llocs que són complicats d'evitar, però com d'evitar, i aquesta avui és com una mena, parlava, no?, de coet que... Bum!
0: Clar, és el que dèiem a l'inici, no?, que el pop aconsegueix això, no?, aquesta cosa tan instantània per proximitat, no?, llavors és com puf, una explosió en la qual i som de seguida, no?, i ho evitem de seguida. Doncs bé, totalment d'acord, eh? Però crec que hi ha una última ficció que encara no hem visitat, que és la dels mites, perquè malgrat tota la tecnologia, totes aquestes propostes doncs continuen parlant del mateix que explicaven en realitat els relats antics.

0: que m'agrada a mi una sirena i un mite i tot això. Però és que ara les sirenes ja no viuen al mar. Les sirenes viuen a un parc temàtic. I això és el que parla l'artista Antoni Herbàs, que parteix d'un viatge a Wikiwachi Springs, a Florida, que des dels anys 40, bueno, aquest lloc que és conegut pels seus espectacles de sirenes sota l'aigua, un espai, home, on a Florida tot és possible, jo ho sabíem. Jo no he anat mai, però és com
1: jo aquesta... Jo tampoc, però ens ho han dit.
0: Sí, sí, se parla al carrer, la gent parla d'això. És un espai on la natura, el turisme i el kitsch conviuen sense necessitat de justificar-se.
1: Sí, sí, a partir d'aquí Herbàs recupera el mite de Jasón i els argonautes, no? El dibuix, l'arxiu i el vídeo fan conviure el relat clàssic amb la història d'aquest parc d'atraccions, com si els mites haguessin sobreviscut amagats dins de la cultura popular.
0: Quina frase, que bonic també. Pues aquesta també és una col·laboració que als artistes agrada molt col·laborar amb el músic Eurípides en His Tragedies, que me costa a mi ara, com estic en alegria, la paraula tragèdia em costa.
1: Exacte.
0: Eurípides i sus tragèdies, i va ser també un vinil, que efectivament, com tu dius abans, parla del mite de Jasón i els argonautes i de ressona aquest viatge que Toni, amb, jo Toni Herbàs, que és amic, jo el conec, va fer amb uns amics a Florida i jo sé que va ser molt, molt experiencial i el que diem ara com una experiència invasiva, diria, més que immersiva, total. Però bueno... Això és algo que jo crec que totes les obres que hem escoltat avui té, no? Sempre hi ha com una mena d'espai que invita a habitar, però ja no a l'esquerda, sinó de l'alegria i la llum, i que no inventen nous relats, transformen els que ja coneixíem, es desplacen d'alguna manera i els fan cantar d'una altra manera també, perquè una peça d'art també pot ser una epopeia, un musical pot ser filosofia i una cançó pop pot acabar convertint-se en una peça de museu.
1: Quina meravella, i a mi que m'agrada aquesta idea de la immersió del zambullido en aquests dies, que mira que vam dir que no parlaríem de la calor, però al final hem acabat aquí també. I bé, sense abandonar el camí doncs, que hem anat dibuixant, com acabarem i finalitzarem el viatge d'avui, Fito?
0: Era complicat, però hem de tornar al pop. I ja en aquest viatge hem de tornar de nou a l'estructura pop. Això que parlava abans i hem estat repetint tota l'estona de melodies conegudes, no? Doncs acabarem amb algú, ho deixo així en anònim, que jo tenia molt clar que tarda o temprano apareixeria en el programa. Redoble de tambors per convidar a l'APA Pilot i Rist, que en realitat ella va crear una instal·lació titulada així My Ocean, que tot i que sona molt fresc i molt desembullir-se, és una cosa així.
1: A veure...

0: Em sona bastant. I a més que el Chris Isaac va estar tocant el BBK a Bilbao fa res, fa uns dies, eh?
1: És que és Wicked Game de Chris Isaac. I de fet, avui hem sigut tu i jo hem sigut una mica pervers, perquè la merca guapa d'aquesta cançó està al final. Perquè comença com molt tendre, molt... Bueno, soc la Bibliotti Ries, fa un cover. Estic aquí cantant.
0: Estic fent un cover.
1: I al final és cridant. I és com si la Bibliotti posés una capa que la cançó en realitat li falta, no? Perquè no vull enamorar-me mai més. I és com...
0: Mira-la.
1: Estem escoltant per allà com cridant.

0: és increïble, això, eh?
1: És que és una estratègia boníssima. Agafar una cançó superrecorreguda dels 90 i dir, bueno, no, ara la rectificaré com el que aquesta cançó necessita. Fem servir el pop per detonar tristesa.

0: També desamor, alegria, doncs aquesta cançó no pots cantar així com, bueno, com aquesta cançó de tothom morirà, però no, bueno, n'hi hem una mica de por i de mort, de sí, realitat. Sí.
1: Déu-n'hi-do, avui, eh? Avui potser doncs, no hem travessat una exposició, però hem travessat una successió de ficcions, així com doncs, un joc de 3 M's, eh? Musicals, museus i mites, toma ja. I també doncs, hem tingut paisatges digitals, llenguatges que semblaven transparents i que, quan els escoltem amb una mica més d'atenció, revelen tota la seva estranyesa. Fito, moltíssimes gràcies, eh?
0: A tu, és que al cap i a la fi això també és escoltar, adonar-se que les cançons només sonen, també pensen.
1: Les cançons també pensen. Ens quedem amb això i amb aquestes 3 M's avui. Musicals, museus i mites, amb el recorregut que ha fet el Fito aquí a Tectònica del So, un espai doncs, per escoltar allò que sempre diem, doncs, allò que vibra sota la superfície. Fito, gràcies.
0: Bon estiu, estimada.
1: Uah!

0: I aquesta veu que sona, aquesta música és la que ens guia doncs, cap a una nova edició de Filosofia en clau de sol, que és aquest espai doncs, reflexionem sobre què significa escoltar, què implica, no? De quina manera doncs, percebem els sons i la música, i per això sempre ens ajuda la Magda Polo. Què tal, Magda? Com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres què tal? Com anem?
0: Molt bé, molt contentes de rebre't en la que serà ara la darrera edició de Filosofia en clau de sol de la temporada, perquè la temporada que ve doncs tornem, però avui, Magda, darrera sessió abans de l'estiu.
1: Perfecte, aquí preparar una mica el biquini cap a la platja, tu.
0: A veure, abans de la platja, de què parlarem avui?
1: Avui parlarem de l'escolta dissident, val? Que ens dona una perspectiva del so des de la diferència. És molt interessant, eh?, aquest tema, i potser a la temporada que ve el reprenem.
0: Em sembla fantàstic. Per tant, avui em sembla que el programa va una mica de contrastos, perquè precisament veníem doncs, parlant amb el Fito Conesa de sons més aviat més canònics, de fet, de sons doncs, molt populars, però que entren, per exemple, en circuits que en podríem dir potser més elitistes, com alguns museus, i de quina manera s'ha colat el pop a vegades en els museus, i ara ens n'anem potser cap a sons més llunyans, o què?
1: Ens anem a sons que tenen unes particularitats que normalment no captem. I el que m'agradaria és que els nostres oients, que sé que són molt fidels, doncs intentessin escoltar, a partir d'aquesta sessió d'avui, intentessin escoltar la música, els sons, la vida, el paisatge sonor d'una manera doncs, molt, molt diferent a com ho han estat fent fins ara.
0: Uh-huh. Per tant, avui també demanem, venim d'escoltar doncs, música pop fins ara, i ara demanem també obrir les oïdes, perquè també escoltar amb atenció, escoltar, per exemple, potser sons que alguns potser són minimalistes, però que en les seves pròpies variacions mínimes hi ha una grandesa important. Per tant, avui demanem que obrir les orelles. I per on comencem?
1: Doncs començarem parlant una mica sobre un tema que jo crec que és prou important, i és que ens pensem que tots escoltem de la mateixa manera, i no és cert. Malgrat que l'escolta sigui un acte que sí, que podem dir que és purament biològic, però no és universal, sinó que és un procés que està molt condicionat per molts factors, Irene. Està condicionat per factors culturals, històrics, polítics. Sí que és cert que tots compartim una mateixa capacitat fisiològica per percebre els sons, no? Però no és el mateix com els interpretem, com els valorem, fins i tot quins sons ignorem. Des de petits, jo recordo des de molt petita, no? La societat sempre ens ha educat d'una manera, en una manera d'escoltar, no? Aprenem a distingir uns sons que diem, aquests són més importants que d'altres, no? Això és un soroll. Aquestes veus que parlen d'aquesta manera tenen més autoritat, no? I això fa que entenguem que el so té un valor social, que la música aquesta considerada culta moltes vegades està més reconeguda que altres músiques, com per exemple aquesta, la música pop o músiques marginals, no? I la veritat és que hauríem de prestar molta més atenció a aquest tipus de música. Per què? Perquè les jerarquies no són naturals, sinó que estan construïdes i responen a normes que varien segons l'època i el lloc. Per exemple, hi ha un llibre del filòsof francès Jacques Rancière que es titula Le partage du sensible, que ell parla de la noció de repartiment del sensible, no? I argumenta que allò audible i visible, allò que compta com a soroll o com a paraula, en un sentit, és una divisió política. És a dir, que prèviament a tenir un judici estètic, a gaudir del que escoltem, hi ha tot un engranatge polític que ens condiciona totalment.
0: Per tant, Magda, qui decideix? Sí. Qui decideix què mereix ser escoltat o què és més un so més agradable?
1: Doncs claríssimament, Irene, qui decideix què escoltem i què queda en silenci és el poder. El poder fàctic, un poder que està repartit entre les institucions, les normes culturals, les relacions socials, tot això defineix quines veus i quina música és escoltada i quina queda al marge.
0: Mm-hmm. Per on podem començar també avui a escoltar potser sons que no sabem si ens resultaran familiars?
1: Sí, hi ha sons que no ens resulten familiars i, evidentment, l'escolta, com qualsevol altra cosa, necessita un entrenament. Ens hem d'entrenar a escoltar la vida d'una altra manera. Però hi ha propostes molt interessants. Per exemple, la de Hildegard Westerkamp, que ens planteja una manera d'escoltar molt diferent en una peça que es diu Beneath the Forest Floor, del 92. Podríem escoltar-la?

0: A mi m'encanta una cosa perquè també un quan escolta un so, el seu cervell automàticament té la necessitat d'interpretar o de donar-li un sentit allò, no? O sigui, intentar identificar allò que estic escoltant, si ho reconec i veure amb alguna cosa que a mi em ressoni, no?
1: Sí, i no només això, sinó que normalment tendim a crear imatges d'allò que escoltem. Hi ha determinats sons que, per exemple, et recorden a l'obrir i tancar d'una porta, i no només et porten a aquest obrir i tancar d'una porta, sinó porten a una porta específicament, no? Llavors sempre intentem anar més enllà dels sons, i el que hauríem de fer en aquesta escolta dissident és quedar-nos en l'escolta pròpiament, no? I no intentar imaginar-nos coses, sinó que l'escolta ens nodrís perquè la nostra imaginació anés a investigar, explorar noves maneres que tenim d'escoltar. Concretament, en aquesta peça Beneath the Forest Floor, el que fa Hildegard Westerkamp, que és una de les tres components del paisatge sonor, de l'escola del paisatge sonor, que neix al Canadà juntament amb Moray Schaeffer i Barry Truax, produir una sensació de desaparició de la frontera entre els sons naturals i la seva transformació electroacústica, no? Ella, en aquesta peça i al llarg d'aquesta peça, qui vulgui escoltar-ho, els nostres joiets que suposo que ho escoltaran, doncs trobaran enregistraments d'ocells, d'insectes, el vent, que ho veiem clarament aquí, no? Tot això és processat fins al moment, fins al punt que l'oient ja no pot distingir entre el que és un document sonor i el que és una intervenció artística. I aquest és un dels objectius de Hildegard Westerkamp, no? Que la composició no consisteix en imposar música sobre la natura, sinó a descobrir i a fer perceptible la musicalitat inherent al paisatge sonor, no? I, per tant, ens convida a una obra, a una escolta contemplativa que transforma la relació entre l'oient i el medi natural.
0: Per
1: Sí,
0: tant,
1: sí.
0: posa una mica en crisi la idea del control de l'escolta i de l'artista mateix, potser, sobre el mateix so.
1: Exactament. Hi ha per ella una dialèctica que es dona de manera natural entre la naturalesa i la participació de l'artista i la creativitat de l'artista.
0: Què ens diu també aquesta peça sobre la paciència d'escoltar?
1: Què ens diu sobre la paciència d'escoltar? En un moment en què tot és una voràgine, en què el temps passa per sobre, en què tots estem doncs, molt espitosos i estressats, tot aquest tipus de peces que escoltarem avui ens conviden a ser més pacients i a controlar el temps. Ja sabem que la música sempre s'ha definit com l'art del temps, però nosaltres el que hem de fer és intentar controlar el temps, que no sigui el temps extern el que ens condicioni l'escolta, sinó que fem una escolta interior i que nosaltres siguem els que siguem pacients i tinguem doncs, aquesta retentiva del temps musical per apreciar aquests mínims detalls dels quals normalment no en som
0: I
1: conscients.
0: reconnectar una mica amb la noció d'estètica pròpia, no? És a dir, preguntar-nos-ho a nosaltres mateixos, intentant deslliurar-nos d'aquestes idees polítiques de les quals parlàvem abans, eh?
1: Exacte, que hi hagi una escolta molt, molt individual, una escolta molt particular, que no estigui condicionada i que sigui una escolta molt pura, com es diria en un àmbit molt, molt, molt romàntic, no? Però que sigui una escolta molt neta, que sigui una escolta molt poc condicionada. Per tant, cada persona que escolti aquestes obres, al final el resultat serà totalment diferent. Totalment diferent. I difícilment comentaran les mateixes coses. I aquest és el punt clau de l'escolta dissident, que tu tens una pròpia escolta que a l'hora d'exterioritzar l'experiència que has tingut d'ella mateixa et fa un ésser especial, irrepetible i amb una experiència estètica única.
0: La llibertat a través de l'escolta, m'encanta. Molt bé, què més escoltem avui?
1: A veure, jo també volia parlar abans d'escoltar la propera peça, que m'agradaria que fos una peça de Laurie Anderson, parlar una mica de què representa exactament l'escolta dissident, que és un terme que jo utilitzo i que m'agradaria d'aquí a poc escriure un llibre. De fet, al setembre, i potser ho inaugurarem amb això, sortirà un llibre que he escrit que es titula L'escolta insurgent, de l'editorial Fragmenta, i que esperem que al setembre ja estigui a les llibreries, que anirà una mica de tot això. M'agradaria explicar què significa fer i tenir una escolta dissident, que són coses diferents, fer i tenir. En primer lloc, ja tots sabem que la dissidència és una manera de qüestionar les normes. Això queda molt clar, Irene. Per tant, una escolta dissident serà una forma d'escoltar de manera diferent. Que què farà? Posarà en qüestió les normes que s'han establert fins ara. I també, què farà? Desactivarà les classificacions que hem tingut. que hem considerat en el món de la música. Tot el que nosaltres hem considerat com a soroll, com a harmonia, dissonàncies, consonància, tot això canviarà, no? Per tant, hi ha un canvi d'unes terminologies i una ressematització important, no? En lloc de donar per descomptat que hi ha sons correctes i sons incorrectes, aquesta escolta dissident defensa que tot allò marginal, estrany o incòmode pot tenir el seu valor i el seu sentit. Moltes vegades parlem de les dissonàncies, no? Arnold Schoenberg, quan va introduir doncs, el nou mètode de composició de decafònica, la gent deia, es posava les mans a les orelles, ai, no vull escoltar això, que sona molt malament. Doncs no, això ara hem d'aprendre a escoltar-ho. Per què? Perquè també és una informació que és molt vàlida per saber on habitem, no? Llavors, des d'aquesta perspectiva, escoltar de manera dissident vol dir interrogar la frontera entre música i soroll i entendre que aquesta frontera no és natural, sinó que és construïda. És construïda culturalment. I aquí ens ajuda molt les teories de Judith Butler, no? Concretament, el gènere en disputa, Judith Butler parla de que les categories normatives no descriuen, sinó que produeixen performativament allò normal i allò desviat. I fonamenta directament la idea que la frontera música-soroll és construïda i no és natural. I això ho hauríem de tenir molt clar. O, per exemple, Kossowski-Sedwick ens convida a sospitar de les divisions rígides i a obrir formes més obertes i matisades de percebre la música. O José Esteban Muñoz reivindica allò que queda fora de la norma com un espai de possibilitat i creativitat i, a la vegada, de resistència. Per tant, tot això es va enriquint molt més, no? I anem a escoltar, si et sembla, aquesta peça de Laurie Anderson o Superman, que està molt bé.
2: Som-hi.

0: hi. I'm not home right now. But if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Estem escoltant el Superman de Laurie Anderson. Tota la cançó se sosté sobre aquesta espècie de bucle de veu robòtica que va fent aquest ha-ha-ha-ha, no? Constant, que la veritat és com estrany perquè és una veu, és a dir, és una veu humana, és una veu orgànica, però que processada sembla una espècie de màquina i no sé si... Si fins i tot em genera una certa angoixa hipnòtica, saps?
2: Vas molt ben encaminada, Irene. Sí, aquesta peça de Laurie Anderson, el Superman, com tu dius, és una peça amb un bucle repetitiu de la seva ha, ha, ha, ha, ha, ha, que està processada amb un vocoder i que com dius tu, genera un pols mecànic gairebé deshumanitzat, sí, sobre el qual apareix també una veu filtrada electrònicament, no? I la veritat és que aquest inici a mi em fascina, des de sempre, perquè crec que hi ha una austeritat extrema basada pràcticament en aquesta repetició que diem, i en dues úniques harmonies, però a la vegada crea aquesta atmosfera hipnòtica que deies tu, no? Que situa l'oient entre la comunicació humana i la tecnologia. De fet, Anderson, amb aquesta peça, planteja un dels grans temes, no?, de l'escolta dissident, que és la relació entre la tecnologia, l'autoritat i la vulnerabilitat humana, no? I això converteix la repetició, la veu electrònica i l'economia de materials en una crítica subtil del poder. I és això, l'escolta dissident, no? Aquesta crítica subtil del poder.
1: De fet, rebutja la calidesa de la veu humana una mica, eh?
2: Totalment, totalment. Perquè l'equipara amb la tecnologia i també amb els abusos de poder.
1: Uh-huh. Anem avançant, si et sembla.
2: Sí, molt bé. Anem avançant i podríem constatar una cosa. El que està molt clar és que l'escolta dissident neix fonamentalment perquè hi ha moltes músiques, moltes veus que han estat silenciades, que han quedat als marges, no? Ah, és veritat que al llarg de la història de la música i del so, no hem escoltat moltes coses, com per exemple moltes veus de dones, de les persones queer i trans, i també no hem escoltat o no hem deixat que s'escoltessin tradicions musicals que no han encaixat dins dels relats dominants o colonials, no? Llavors, què ha passat? Que aquestes veus han desaparegut. Vull dir, i han estat molt menys tingudes. I la idea de l'escolta dissident una mica és reconstruir, intentar tornar a trobar totes aquestes veus que han estat silenciades pel poder, no? Però hi ha una cosa molt important, Irene, és que aquest silenci no és casual. Per això, escoltar de manera dissident vol dir també recuperar aquestes presències ocultes, vol dir donar valor a allò que havia estat relegat i revisar la història amb una orella molt més oberta i molt més crítica. En el fons, el que hauríem de fer és reescoltar, tornar a escoltar les coses però d'una manera diferent. I això sabia fer justícia al passat, sincerament. Hi ha una filòsofa que m'empassiona, que és Adriana Cavarero, que escriu un llibre que es diu Appio Bocci, que parla sobre la filosofia de la veu com un signe irreductible d'unicitat, no? I que fonamenta per què silenciar una veu concreta és silenciar una singularitat, no només un contingut. I amb això podem entendre molt bé que el fet de que no hi hagi hagut la pervivència de determinades veus, i quan dic veus vull dir música, són sorolls, ens hem perdut, doncs, realment moltes singularitats. Mm-hmm. Anem a escoltar, si et sembla, a Chiani, a Susan Chiani, que també és molt referent de tot això que acabo de dir.

0: Susan Ciani amb el seu inseparable sintetitzador bucle.
1: Exactament, no? I aquesta improvisació és una, potser diria, una de les improvisacions en les que podem apreciar un dels trets més característics del seu llenguatge, no? I que és que el so no evoluciona a partir de melodies o rimes convencionals, sinó mitjançant la transformació contínua del timbre, de l'espai i el moviment, no? Aquí hi ha diferents capes sonores que apareixen i desapareixen amb fluïdesa i ens creen una sensació d'un organisme viu en constant metamorfosi, no? I crec que aquesta és una de les claus de l'escolta d'aquesta peça amb el sintetitzador bucle, no? El que fa Ciani, per mi, és una cosa que podem entendre com una metàfora, no? Però està esculpint el so. Més que no pas interpretant notes, està esculpint el so. I el resultat és una música molt processual, molt de procés, no? Que vas esperant quin serà el proper pas, no? I en què l'interès se centra en l'evolució del fenomen artístic. I et porta una experiència immersiva de l'escolta sense cap mena de dubte.
0: Totalment, eh? Dubte. I noves interfícies físiques, en aquest cas a través del sintetitzador bucle, doncs també per crear nous espais sonors on també la nostra imaginació sonora doncs viatgi a altres llocs. I dèiem també moltes dones, perquè hi ha Susan Ciani, també Paulina Oliveros, Wendy Carlos. No sé si la tecnologia de síntesi també va ser un espai d'alliberament i de dissidència perquè aquestes dones doncs poguessin treballar en un territori més lliure de tradicions, sí, masclistes, potser.
1: Tot el que ve a partir dels anys 50-60, que hi ha aquesta... Fem la música no només en uns espais reservats per fer la música, sinó entrem a les ràdios, per exemple, tot el que va fer Pierre Schaeffer a París, tot el que va fer Karlheinz Stockhausen a Colònia, a Alemanya, tot això va afavorir també que moltes dones que estaven formades en matemàtiques, en física, amb les noves tecnologies que anaven apareixent amb l'ordinador, doncs s'introduïssin en l'experimentació sonora. I això va ser molt bo, perquè una mica sí que la perspectiva de gènere ja podia començar-se a fer. O sigui, va tardar molt, però hem de reconèixer que en aquests moments va ser un entorn molt favorable.
0: Uh-huh. I em sembla que em vols continuar parlant d'una altra dona.
1: Vull continuar parlant, sí, jo continuaré parlant de moltes altres dones. Sí, parlarem d'Eliana Radic, però abans m'agradaria fer com una petita introducció, que crec que és important, perquè l'escolta dissident neix de la consciència que nosaltres escoltem amb el cos, val? És a dir, que el nostre cos reacciona davant d'uns sons i d'una música. Deixem de banda una mica la visió racionalista de la música, tot el que partiria de Descartes, del cartesianisme i tot això, i anem a entendre la música com una experiència corporal. Perquè el so ens arriba com a vibració, com a pressió, com a ritme que afecta la nostra respiració, la postura que tenim i fins i tot l'estat emocional, no? I això fa visible que escoltar no és només entendre, sinó també sentir, i ho subratllo, sentir amb el cos, no? A la proposta, tu mateixa ara parlaves de Paulina Oliveros, una proposta del deep listening, aquesta idea és central. L'escolta s'amplia i es converteix en una pràctica d'atenció profunda, que s'obre a unes ressonàncies físiques, a la relació amb l'entorn, amb els altres, amb un mateix, però sobretot amb el cos, no? I tot això ve de les bases que va establir el filòsof Maurice Merleau-Ponty amb la fenomenologia de la percepció, que ens fa entendre que la percepció és sempre percepció encarnada. És anterior a la reflexió conceptual. Per tant, justifica filosòficament que sentim la música abans de comprendre-la, el cos, i és el subjecte primer que escolta. I per això l'escolta dissident es basa molt en el cos. I Eliane Radic té una peça que jo considero que és molt significativa respecte al que acabo de comentar, que és Trilogia de la mort, que representa molt tot això. Ja veurem.

0: Aquí és curiós, Magda, perquè em dóna la sensació que a partir d'un minimalisme extrem, perquè sí. Em dóna la sensació que el so no canvia gaire, sí que noto com si el meu cos reaccionés molt, no?
1: Sí, sí. Aquí veiem que Lian Radic, en lloc de mostrar-nos unes melodies, uns ritmes o uns contrastos clars, evidents, el que fa és construir un continu sonor format per tons molt estables i microvariacions de freqüència, intensitat i timbre, no? I malgrat ens pugui semblar que l'efecte és que tot sembla immòbil, potencia molt una escolta atenta, no? Que ens revela doncs, petites transformacions que modifiquen la percepció del so. I sí que és veritat que ens infon un estat del cos molt diferent del que podrien ser altres peces, perquè en el fons Radic no busca un desenvolupament dramàtic en la seva música, sinó la immersió en la vida interior del so. És el que has experimentat, aquesta immersió, no? Per què? Perquè ens dona la sensació que el temps se suspèn, no? I que l'oient, és a dir, tots nosaltres, els que estem escoltant aquesta peça, puguem percebre els batecs interns de cada una de les ressonàncies, no? Així aquesta experiència esdevé una experiència de meditació sonora en què tot el material musical que treballa no està enfasitzant les notes, sinó aquestes relacions microscòpiques entre els harmònics que es van produint, no? La respiració del timbre, la transformació gairebé imperceptible de la matèria. És molt interessant aquesta experiència estètica que ens proposa Radic. Sí, sí, sí.
0: I per què Trilogia de la mort? En quin sentit la connecta amb la mort i amb tot això tan espiritual? Em sembla que la sí. Connecta força amb el bardo, no?
1: Amb el, perdona?
0: Amb el bardo, aquest estat una mica del budisme tibetà sí. Que descriu les... Sí. L'espai entre la mort i el suposat renaixement, no?
1: Sí, sí, sí. Hi ha un moment en què, i sobretot aquest budisme tibetà o el que serien més aquestes concepcions orientals del procés del canvi de la mort, de la vida a la mort, el que fa és que hi ha estadis intermitjos, no? I que aquests estadis intermitjos, que evidentment no sabem quins són estadis intermitjos que segurament participen de la vida i de la mort a la vegada, no? Llavors, en aquest cas, Radic, que evidentment estava molt influenciada pel budisme, pensem que tots els músics experimentals a partir dels anys 60, el budisme és un pal de paller, no? Per tot el que serà la seva creativitat musical, no? I en Radic es veu molt bé. Llavors, ella fa com l'esforç de dir, bé, segur que no sabem, i evidentment no tenim l'experiència de la mort, però sí que hi ha experiències properes a la mort, no? I ella diu, aquestes experiències properes a la mort seran segurament, tindran quelcom en comú amb la vida, però també tindran quelcom en comú amb allò que esperem però que no ho sabem definir de manera clara. I aquest és el resultat sonor. Sí, sí, totalment d'acord amb el que comentes.
0: Una visió del so també com un organisme viu, espiritual, com al final també el so pot esdevenir una eina d'espiritualitat superprofunda i em fa una mica anar a l'últim punt que volíem comentar avui també, que ja se'ns acaba el temps, que és que potser si la transformació social comencés per una transformació de la nostra manera d'escoltar, no? Vull dir que podria haver-hi un canvi si nosaltres canviéssim la nostra manera d'escoltar.
1: Totalment. L'escolta dissident no...

0: dignes d'atenció i quines deixem al marge. Eh? I això què implica? Implica resistir les formes normatives de percepció. És a dir, aquella manera d'escoltar que busca només allò clar, ordenat i previsible. No. L'escolta dissident és conèixer des de l'obertura, amb més sensibilitat i amb més disposició a reconèixer allò que incomoda o desestabilitza. I sí, totalment, és això. La transformació social podria començar per aquí. Si canviem la manera com escoltem, també podem començar a canviar la manera com ens relacionem, com valorem les diferències i com construïm allò comú. Emmanuel Levinas, un filòsof francès contemporani, proposa en la seva ètica de l'alteritat, en la qual hi dona un fonament ètic que va més enllà de l'estètic, que hi ha una idea que és molt important, que és parar atenció a allò que habitualment queda fora del centre. I això és l'escolta dissident.
1: Avui ens quedarem amb aquesta frase i també que forma part de responsabilitzar-nos de la nostra pròpia llibertat individual, triar què escoltem. Per tant, aquí també tenim poder. O sigui, felicitem-nos.
0: Felicitem-nos.
1: Magda, moltíssimes gràcies. Molt breument, introdueix-nos l'últim so i ja ens servirà per acomiadar el programa.
0: Sí, és la fàbrica il·luminata de Luigi Nono, en la qual, en aquesta obra, Luigi Nono el que fa és intensificar la fusió entre la veu de soprano, que apareix, els sons electrònics i els enregistraments reals d'una citanúrgia de Cornigliano, no? I llavors aquí la veu actua com una protagonista lírica, no actua d'aquesta manera, no podem esperar una protagonista molt diferent, sinó que emergeix del soroll industrial.
1: Doncs vinga.
0: Això és molt interessant.
1: L'escoltem.
0: I realment ens porta una experiència molt particular i realment molt enriquidora.
1: Molt bé, l'escoltem. Magda, moltíssimes gràcies i fins al setembre. Un petó fortíssim.
0: Gràcies a vosaltres, bon estiu i ens veiem al setembre, i tant.
1: I amb vosaltres la setmana que ve, el dissabte a les 11. Fins aleshores.